0: que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Aquest dimecres, el Papa Lleó XIV consagrarà la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ràdio 4 ha preparat un ampli desplegament informatiu i un programa especial amb Toni Marín i Sílvia Tarragona des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que encetem la coartada perfecta. Som al Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
3: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
4: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
5: Què hi vols dir?
6: I no sé res de tu.
7: Ho descobriràs.
8: Els bons llibres us han d'incomodar.
4: A tu què et sembla, això?
9: No ho sé, no sé què pensar.
10: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
1: Sota sospita, amb Laura González.
2: Et saludem, com sempre, des de l'estudi 32 de l'edifici RTVE a Barcelona, com cada dissabte i cada diumenge. Som Esther Bages al control tècnic i Laura González al micròfon i anem a començar fent un tastet dels continguts d'avui al Sota Sospita. En el nostre pla d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes comptem en aquesta ocasió amb la nostra sommelier de capçalera, la Meritxell Falgueres. També tenim la sessió d'història i biografies del Jordi Coromines i, com sempre, novetats musicals en català, consell lingüístic. En definitiva, cultura, humor, conversa, aprenentatge i, per començar, una reflexió. És el moment en què ens posem filosòfiques. En lloc d'una frase et proposo dues, eh? Comencem per aquesta de Shakespeare: és millor ser un divertit no res que un quelcom trist. És veritat que hi ha una forma de supervivència que no apareix als manuals d'autoajuda ni a les grans teories filosòfiques, i és la capacitat de riure. Riure del món, dels altres, sobretot d'un mateix. Potser per això l'humor és tan poderós, no? Perquè no és només entreteniment, és una manera de suportar el pes de viure, de mirar. I la ironia, especialment, és una arma sofisticada. Té elegància, intel·ligència i distància, però també té una ferida al darrere. Poques vegades algú profundament satisfet amb la realitat necessita ironitzar-la. Això em porta a la segona frase que diu Charles Chaplin: riu i el món riurà amb tu, plora i el món, donant-te l'esquena, et deixarà plorar. Volem parlar d'això, de la ironia i de l'humor. La frase de Shakespeare sobre que és millor ser un divertit no res que un quelcom trist sembla lleugera, gairebé insolent, però amaga una idea

molt profunda. De què serveix, no sé, el prestigi, la importància, el reconeixement, si van acompanyats d'una existència grisa? Shakespeare contraposa aquí dues maneres d'estar al món. D'una banda, ser algú, tenir pes, identitat, transcendència. De l'altra, posseir la capacitat de provocar un somriure i de gaudir, encara que sembli que no estiguis fent res o que et creguis ningú. És una defensa de la lleugeresa com a forma de saviesa, com si ens digués que hi ha persones aparentment insignificants que sostenen la vida dels altres, que són en realitat importants, encara que no surtin, no sé, a la Wikipedia, per precisament la seva capacitat de lleugerir la vida. Però aquesta lleugeresa no és banal. Sovint, els que fan riure coneixen molt bé la tristesa. L'humor, de fet, neix moltes vegades de la contradicció, de l'absurd, de mirar el dolor amb prou distància com per transformar-lo en alguna cosa compartible. Riure no elimina el sofriment, el tradueix. I en aquesta traducció hi ha una forma de resistència. Charles Chaplin ho va entendre millor que ningú. Riu i el món riurà amb tu, plora i el món, donant-te l'esquena, et deixarà plorar. És una frase amarga, perquè és certa. El món tolera millor l'alegria a la vulnerabilitat. La tristesa incomoda, exigeix temps, atenció i empatia. L'humor, en canvi, crea comunitat immediata. Qui fa riure és benvingut. Qui plora sovint es queda sol. Chaplin, que va convertir la misèria i la injustícia en poesia còmica, sabia que darrere de cada rialla hi havia una desesperació domada. El pallasso, de fet, és una figura tràgica, perquè converteix les pròpies caigudes en espectacle perquè els altres suportin millor les seves. I aquí apareix la ironia. La ironia no és exactament humor, és una manera de mirar el món sense acabar de creure-se'l. És la defensa dels que han vist massa contradiccions, massa hipocresia, massa decepcions. Però això sovint és crítica. La ironia despulla el poder, ridiculitza les convencions, les institucions, posa un mirall davant del que és absurd, però també protegeix qui la fa servir. Permet dir veritats doloroses sense quedar exposat del tot. És una màscara elegant de la tristesa. Potser per això les persones més iròniques acostumen a ser també les més sensibles. La ironia és la manera oculta de no confessar que alguna cosa et fa mal. Convertir el desengany en enginy. És una broma abans que el silenci reveli la ferida. És evident, necessitem l'humor, perquè la vida sense ell seria massa literal, massa dura. Riure és una manera de desafiar la fatalitat, de reduir la por, de compartir fragilitats sense haver-les de confessar explícitament, o precisament posar-les sobre la taula per veure que res no és tan important i transcendent. L'humor és una eina social, política, emocional, uneix, desarma, denuncia, consola. Potser els grans humoristes són, en el fons, persones que no entens tan bé la tristesa que han decidit transformar-la en llum pels altres. Així que riu tot el que puguis, somriu i fes somriure als altres i intenta pensar de vegades que les penúries poden passar. I si no, embolcallades amb una mica d'humor i ironia, passen millor. Després d'aquest rotllo que t'he fotut, anem a les commemoracions del dia. Avui és 6 de juny, és el 157è dia de l'any, marca l'inici, jo crec que sí, des de ja fa setmanes, però per les temperatures, però vaja, que ja quan estem al juny ja estem a l'estiu, com aquell qui diu. I sobretot l'inici de les fires locals en diferents parts del món. Algunes efemèrides i celebracions internacionals. Que sàpigues que és el Dia Mundial dels Pacients Transplantats, celebrat per conscienciar sobre la donació d'òrgans, que important. També que sàpigues que és el Dia de la Llengua Russa, promogut per la ONU. I atenció, perquè ara t'explicaré, més enllà que és el Dia Nacional de Suècia, també conegut com el Dia de la Bandera, que commemora la coronació del rei Gustav Vasa el 1523, que tal dia com avui, 6 de juny del 44, les forces aliades van iniciar la invasió d'Europa Occidental durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, el desembarcament de Normandia, succeïa un 6 de juny. Hi ha dues dates que em semblen, si més no, curioses. Avui és el Dia Mundial del Yo-Yo, en homenatge al naixement de Donald F. Duncan, que va ser qui va popularitzar aquesta joguina. Llavors, és el dia del ioió precisament perquè és el dia del naixement d'aquesta persona. S'estima que l'origen de la paraula ioió, atenció, és filipí, que en tagalog significa bé, bé, o que, no, que bé, que bé.
Degut a la manera com aquesta joguina evidentment es desplaça per la corda i s'acosta cap a la teva mà, no? El ioió està format per dos discos, que poden ser de fusta o d'altres materials, units en el centre, amb aquell cordill que s'enrotlla, s'enusa en el dit índex, en el cor, i el fa pujar i baixar. Que sàpigues que el ioió ajuda a tenir menys estrès, fomenta la concentració i la coordinació. A més, escolta'm, no li cal wifi, ni connexió elèctrica, el pots portar a la butxaca, pot ser un entreteniment quan vas amb els nens de vacances, ocupa poc espai, només has de tenir una mica d'habilitat o de pràctica, o si més no, mirar a assajar-ho. I avui, també, com cada primer dissabte de juny, i amb això acabem les commemoracions i les efemèrides, és el Dia Mundial del Parkour, que és aquesta disciplina, que sàpigues que és d'origen francès, consisteix a superar obstacles, a més, en un recorregut que va pels paisatges urbans, pels espais urbans, vull dir, tanques, escales, murs... I compta només amb la habilitat del cos humà. S'ha de ser, no sé com, molt destre físicament, no? Has de tenir molt bona capacitat motriu. S'estima que el parkour es va originar degut a una disciplina desenvolupada per un tinent naval francès que es deia George Herbert als principis del segle XX, arran d'una experiència d'evacuació de moltíssimes persones davant la imminent erupció d'un volcà, estava a Martinica, doncs va desenvolupar aquesta tècnica física que es tractava de, doncs això, superar tots els obstacles possibles en carrera, córrer, escalar, nedar, obstacles diversos. Bé, com a dades curioses sobre el parkour, que sàpigues que quan s'abrevia, si has d'enviar un WhatsApp a algun aficionat, poses una P i una K, que tenen un lema, ser i durar. Vull dir, no caiguis per llocs, sobretot, que puguin ser especialment perillosos. Que als practicants se li diuen traceurs, si són homes o traceuses, si és una dona, que prové, evidentment, del francès tracer, no? Qui fa una traça, qui fa un recorregut... I bé, ja està, que sí, que s'ha de tenir molt bona forma física, que no són aquests bojos que van, no sé, saltant per parets, sinó que són gairebé atletes. Vinga, va, fins aquí aquestes informacions al Sota Sospita. Anem a les novetats musicals.

nou avançament del seu proper treball discogràfic, un single que ha publicat en català i també en castellà. Tema bilingüe que retrata aquell moment en el que decideix quedar-te, tot i que saps que allò no funcionarà pas. Un pop d'autor subtil amb el que la cantant abraça la nostàlgia, no? És molt sensible i converteix el desamor en una forma de lucidesa, podríem dir. Escolta, a continuació, un tastet de Des de lluny, cançó d'Ivan Herzog.

Continuem escoltant cançons d'amor perquè Ivan Herzog el que fa des de lluny és abordar la persistència emocional dels vincles més enllà del trencament, de la ruptura. Jo no crec que deixi d'estimar-te, tot i que t'estimi des de lluny. Aquest nou single en realitat funciona com una mena d'extensió conceptual, no?, temàtica, emocional, de la cançó que va publicar fa ja uns mesos, tot un himne de l'amor.

No ens faci cap pena. Recorda, et prometo, eh? Et prometo, va ser com, sí, això, una mena de cançó oficial de Sant Jordi, i aquesta és la continuïtat, diguéssim. I ens pregunta què passa amb totes aquelles promeses quan la relació arriba al seu final. Ai... Enllacem més música aquí al Sota Sospita. Anem amb el projecte musical Cant d'Estisorà. Fusiona la tradició oral de la Marina Alta amb sons contemporanis i uneix a l'Abril i a la Joana d'Arc. Més

0: estem a Terres Valencianes, en aquest projecte Cant d'Estisorà, que està impulsat pel productor d'Alacant, Manu Torres. Se'n reuneix en aquesta ocasió Abril i Joana d'Arc. És una proposta que recupera i reinterpreta el projecte les cançons tradicionals de les estisoradores de la Marina Alta des de nous llenguatges sonors. Una barca de novios per aquella que no en té. Chino, chino, guai, guai, guai, tarai. La iniciativa és molt interessant, Incorpora més la participació de dones del municipi vinculades directament en aquesta tradició oral, que han col·laborat en les gravacions vocals, també amb el videoclip, reforçant aquest caràcter comunitari i intergeneracional del projecte. I el rastreig musical de cançons en català el tanquem amb Les banderes vermelles de Julen. Escoltem Red Flags.
1: Tens tanta red flex.

0: Una setmana més comptem amb el Jordi Corominas per a la nostra classe habitual d'història i biografies. Què tal, com estàs?
1: Molt bé. Avui tanquem, bé, no tanquem amb les biografies, però sí que hem acabat una curiosa sèrie d'aquestes darreres setmanes amb personatges anòmals, però clar, vam prometre, i de mica en mica s'omple la pica i s'apropa al final de la temporada, que mataríem a Franco.
0: Ah, això.
1: I aleshores
0: aviat ho farem.
1: Clar,
0: hem
1: de ressuscitar el fil històric.
0: Ens sentirem com Tarantino, no?, quan fa Los Bastardos
1: Sí, sí, és la idea.
0: I maten els nazis, no?
1: És un moment èpic de la història de la ràdio, ja ho sabem.
0: Escolta'm, la història s'explica com jo vull. No, aquí no. Expliquem la història tal qual va ser, no?, per emmirallar-nos i per entendre, per fer memòria, per reconèixer-nos, per expressar-nos a través del passat i per recuperar no només aquelles vides intenses que marquen o que defineixen la història del nostre país. Hem estat durant tota la temporada a la postguerra, hem parlat d'arquitectura, hem parlat d'urbanisme, hem parlat de moviments socials, hem parlat de l'evolució del paper de l'església, de les fàbriques, de la immigració, de l'art, absolutament de tot. I avui anem amb una espècie de biografia col·lectiva, podríem dir.
1: És així.
0: Un concepte que no hem sentit mai i que
1: mai,
0: no se n'ha parlat mai,
1: Mai, no, un concepte, a veure, d'altra banda, de dir que fa unes setmanes un dels seus protagonistes, el Joan Manel Serrat, va dir una frase que a mi em va deixar de pedra.
0: Quina va dir?
1: Que va dir, diu, clar, i a veure, tenia una part de raó, però no es pot aplicar a ell i tampoc a la gent de l'Agost Divin. El que va dir és, clar, una vegada fas 80 anys, pateixes un greu procés d'invisibilització. I dius, home, Serrat...
0: Home, però si ets en Serrat, per favor, això que ho digui una persona qualsevol...
1: Però tu, Serrat, no.
0: Home.
1: Tu no. I a més, què passa amb l'Agost Divin, per cert?
0: L'Agost Divin.
1: No, però dic, tots més o menys sabeu què és,
0: anem a parlar de l'Agost Divin.
1: Però quin és el tema? Que, per què en parlem? A veure, en parlem, doncs, perquè sí que va ser un moviment cultural important, però s'ha de dir que, a diferència d'altres moviments del passat, molts dels seus protagonistes, amb 80, 90 o els anys que tinguin, encara continuen vius.
0: Sí, clar.
1: Què passa? Que d'aquesta manera legitimen el relat encara més. I el relat es fa més sòlid i aleshores doncs ells, al cap i a la fi, han sigut hegemònics a nivell cultural.
0: Bé. En tot cas, estem a finals de la dècada dels 60, no? Quan neix l'Agost Divin. Això es tracta de, ja ho sabeu, moviment d'intel·lectuals, artistes d'esquerra i burgesos al mateix temps.
1: Ah, aquest és el tema.
0: Aquest és el tema de la dècada dels 60, començament dels 70, i d'un lloc emblemàtic, que és la discoteca Boccaccio.
1: La discoteca Boccaccio i una idea
0: vull
1: que...
0: Vull dir, perquè si en lloc de ser burgesos haguessin estat...
1: Si era tal Bar Manolo, vols dir?
0: Bueno, amb prou feines.
1: Sí.
0: O s'haguessin reunit a casa del veí del primer.
1: Bueno, que això,
0: m'entens o no?
1: Això després ho veurem amb les associacions de veïns.
0: Ara. Tu et recordes, Jordi, quan nosaltres ens dèiem amb un grup, que també anàvem també de guais, l'Agost de l'Agost?
1: Bueno, clar, per nosaltres... A veure, encara existeix el grup de WhatsApp, que
0: jo sàpiga. Sí, l'Agost de l'Agost. Clar, perquè nosaltres som d'Extra Ràdio, som d'Extra Radi, venim d'un altre grup social, d'un altre grup social més humil, i llavors i estàvem a l'esquerra de l'esquerra.
1: Però, a veure, és molt digne ser de l'esquerra de l'esquerra, no?
0: Home, i tant, per favor.
1: Perquè a l'Agost Divin també li van arribar a dir l'Agost Caviar, que encara es fa servir, clar, caviar, no? A veure, no m'havien... No va havien el tetrabric de Vivarato, per dir d'alguna manera. Anaven amb...
0: No, clar.
1: Encara avui en dia, si aneu a determinats llocs que sobreviuen de l'Agost Divin, que es troben al carrer Granada del Penedès, no passa res per dir els noms perquè tothom els coneix. És a dir, a veure, un flash-flash, no?, per exemple.
0: Exacte.
1: O un jardineto.
0: Això mateix.
1: Que és de l'any 73, la cervesa allà et clava amb 8 euros. Saps què et vull dir?
0: Sí, jo el jardineto, com només vaig el dia de...
1: Sí, jo cerco d'evitar-ho pel preu.
0: Jo vaig el dia 22 d'abril, sempre.
1: Jo cerco d'evitar-ho.
0: Que és després després de la festa de l'Avantguarda, que sempre acabem al Jardineto.
1: Sí, em té molt traumatitzat.
0: I llavors arribes a casa i dius, què ha passat amb el meu nadero? Què m'ha passat amb la targeta? Què ha passat aquí?
1: Em té traumatitzadíssima la cervesa, que és com de tubo, però és de tubo prim, i que et claven... O sigui, soc de barri, perdoneu-me. No? és una cosa molt fotuda. Doncs bueno, l'Agost Divin, què us he de dir? Doncs eren senyors i senyores que venien en general de bona família, i hi havia poques excepcions. O sigui, el...
0: Sí, res a dir, Vull dir
1: no, a veure, a més...
0: Tot bé,
1: Ho hem explicat alguna vegada. Que...
0: I per sort tenien aquesta també visibilitat, aquest tipus de professions, i es van poder...
1: Però que a veure, que després hi haurà els Ocañas, els Nazarios i tal, que són l'altra banda d'aquesta cultura.
0: Correcte.
1: Clar, perquè aquí amb l'Agost Divin és allò, podem fer name-dropping, que es diu ara, i ens trobaríem cineastes, arquitectes, cantants, literats...
0: Són com els dels Quatre Gats, però uns quants anys després.
1: I uns quants més.
0: I uns quants més.
1: I uns quants més, perquè
0: no eren Quatre Gats.
1: No eren pas Quatre Gats. I a més, tu que deies allò de Boccaccio, ara ja anirem, però Boccaccio, més enllà de de la discoteca. Això m'ho explicava fa un temps gent, entre cometes, perquè jo crec que no hi ha ningú normal, però gent normal, que em deien que, clar, a veure, el Bocaccio estava obert prou hores i hi havia sessió de tarda. I ells deien, nosaltres anàvem a la tarda, m'ho explicava gent que ara tindrà 70, 80 anys,
0: sí,
1: perquè el Bocaccio va romandre obert fins als anys 80. Uh-huh. I em deien, ei, jo anava a la tarda i mai veia cap d'aquestes persones, eh?
0: Ah,
1: clar, no les veia, diu, a saber si anaven allà a fer el paripé o com anava la cosa. El cert és que qui va, diguem, batejar tot aquest col·lectiu és el Joan de Sagarra.
0: Mm-hmm.
1: Joan de Sagarra, que va morir fa poquet, un dels cronistes de Barcelona. A veure, també, el seu origen és Meitin Goix Divin, perquè
0: sí,
1: era fill de Josep,
0: correcte,
1: Maria de Sagarra. I ell escrivia, crec, les rumbes, estava al Teleexpress,
0: uh-huh,
1: el Teleexpress, que era un diari molt nou en
0: sí,
1: aquell moment.
0: Sí, tenia la seva columna ell allà, i va ser allà que els va batejar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, va veure...
0: Després d'una festa de Tusquets.
1: Exacte, que veia que tots eren fantàstics i meravellosos, guapos i guapes, gent entre 30 i 40 anys. Jo parlant amb algun supervivent de la Goix Divin, m'ho han arribat a dir, diu, nosaltres vam agafar, i atenció a la frase, vam agafar el poder molt joves. Vam agafar el poder.
0: D'acord. En tot cas, sí que és veritat que eren joves de la burgesia catalana, amb ideologia progressista i amb,
1: sí,
0: aquest estil de vida sofisticat i, a més, amb aquesta estètica, no?, de mira que guapos que som.
1: Sí, sí, som.
0: Llavors,
1: la pena.
0: Aquesta gent van ser la Goix Divin.
1: Van ser la Goix Divin i, a veure, tenien una sèrie d'exemples.
0: I qui eren?
1: Uau, qui eren?
0: Escriptors i poetes.
1: Escriptors i poetes,
0: per
1: arquitectes.
0: Exemple.
1: Cineastes.
0: Sí. A veure, Fèlix de Azúa.
1: Sí.
0: Carandell. Els Moix, Jaime Gil de Viedma,
1: Carlos Barral,
0: Goytisolo, José Agustín, Rosa Regàs, vale?
1: O sigui,
0: després,
1: Guillermina Mota,
0: arquitectes,
1: també,
0: dissenyadors, Òscar Tusquets, Ricard Bofill, Oriol Bohigas,
1: clar,
0: Elsa Peretti, cantants, Guillermina Mota i Serrat, fotògrafs, Colita, Oriol Maspons,
1: clar,
0: Xavier Miseracs, models, la Teresa Gimpera.
1: La Teresa Gimpera,
0: que
1: és la musa, exacte.
0: És la musa del grup.
1: I la Serena Bergano, que es va casar amb el Ricard Bofill.
0: Editors, l'Esther Tusquets, l'Herralde,
1: sí, sí,
0: Beatriz de Moura, gent del cinema, Gonzalo Herralde.
1: El Joaquim Jordà.
0: Gent de l'Escola de Barcelona, també. Sí, exacte.
1: Joaquim Jordà, l'Esteve, no? Sí.
0: No sé, altres com Jaume Peric. Jaume Peric.
1: Sí, la Maruja Torres, també a la darrera etapa.
0: Sí.
1: És a dir, hi havia un fotimer de gent allà ficada. I el lloc era, i aquest és el punt, no? Ara us ho expliquem, la majoria ho sabeu, però què passa? Als anys 60 neix una... Que això és important, perquè després, a mi, a Madrid m'ho han dit moltes vegades, claro, és que nosotros, anem a precisar, tuvimos la movida, no? Tuvimos la movida, i la movida mola mucho i tal. Dic, amigo, però és que en Barcelona, abans...
0: Sí.
1: La Goix Divin ve abans que la movida.
0: Exacte.
1: I el moviment tampoc és tan diferent. A veure, el que és diferent és que la Goix Divin passa en uns anys de dictadura i la movida, diguem, que és el
0: passa
1: boom...
0: amb l'obertura un cop,
1: exacte,
0: s'acaba la dictadura.
1: El boom després de la mort de Franco. Però l'Alaska, que venia de família pobra, no... No,
0: no, clar.
1: No, ni molt menys. És a dir,
0: no, clar.
1: I la gent de Radio Futura i altres llocs, no? I el com es diu, el fill del Berlanga, és a dir, el Carlos Berlanga, hi havia una sèrie de gent allà que tenien diners, no? Amb la qual operació, sí, semblant, però la vam tenir abans aquí i des d'una vessant potser, si voleu, més intel·lectualoide.
0: Clar, llavors, o sigui, ells no tenien vinculacions polítiques de militància activa.
1: PSUC.
0: Teníem algun,
1: sí,
0: algun però no, la gran majoria simplement eren simpatitzant amb una ideologia determinada.
1: Sí.
0: I està, que els ajuntava més aquesta classe social, més aquest tipus de professions sí, liberals intel·lectuals.
1: No, i anava a dir que hi ha un altre punt, que sí, a Londres, als anys 60, neix una cultura juvenil...
0: Sí, bohemis, Esther, ja ho has dit bé. Bueno,
1: sí, a veure, bohemi, ojo.
0: Pijos bohemis. Oh,
1: exacte, no, serien, avui dia serien hipijos. Una mica, no?
0: Hipijo.
1: Oh,
0: en fi.
1: No, a veure, és que el Santiago...
0: Moderns.
1: El Santiago Rusiñol deia una frase que, a més, el Rusiñol tenia pasta, no? Llavors,
0: sí,
1: estem parlant de principi de segle XX. El Rusiñol li deien, és que vostè, senyor, és un bohemi. I deia, no, perdona, el bohemi no té ni un duro.
0: Clar.
1: Amb la qual cosa entraria més en el pijo.
0: Però clar,
1: exacte,
0: no, però ells tenien aquesta condició que, en tant que de bona família, no? I en aquest context, podríem dir, de repressió social, de,
1: sí,
0: repressió artística del franquisme, ells, que podien viatjar per Europa, que podien conèixer les avantguardes, que podien conèixer totes les tendències que venien del món occidental, doncs, d'alguna manera, no sé si ho portaven això cap a Barcelona o exemplificaven.
1: Això està molt ben vist. Sí, això està molt ben,
0: no?,
1: vist, perquè...
0: Vull dir, eren aquella connexió
1: una com connexió a Europa.
0: Sí.
1: Sí, perquè aquí també s'ha de tancar el mite que...
0: Tot i que el seu activisme era ociós, era...
1: Sí, no, però a veure, aquí s'ha de tancar el mite que anar a Europa era anar només a Perpinyà a veure l'Último Tango a París, no? És a dir, sí. A més, a la dictadura, a partir de l'any 57, això ho hem explicat, hi ha una obertura econòmica que jo crec que se'ls gira en contra. Per què? Perquè ells pensen, ei, farem l'Spain is different, però què passa? Que de manera involuntària acaben creant classe mitja.
0: Escolta'm una cosa, però sí, però ells van a Perpinyà, com bé m'apunten per aquí, o sigui, no perquè agafin l'autobús 50 no. persones i facin allò una excursió, sinó perquè estaven a Cadaqués.
1: Sí, sí, correcte.
0: M'entens?
1: Sí, és una mica com anar al poble del costat.
0: Clar, no? Vull dir, no és el mateix, saps?
1: Sí, sí, no té...
0: No és aquesta cosa de, sí, anem a veure l'Último Tango. Sí, sí, però que el context és diferent. Sí, sí, ben apuntat, Esther.
1: Molt, molt bé, i mentre estan escoltant, anem a escoltar The Groovy Nobody, perquè hem de continuar.
0: Molt a favor, de la Goig Divin, que no ho sembla, que ho estiguem, molt a favor,
1: No, però fem quelcom que és molt sa, que és ser crítics, mentre, com dèiem, The Groovy Nobody...
0: És enveja pura,
1: Sí, perquè ens agradaria haver-ho viscut.
0: No, i tant.
1: Clar, clar.
0: I haver-hi format part, haver-hi format part.
1: Escolta, ara veuràs el títol i entendràs el motiu de l'enveja encara més, perquè el títol de la cançó que escoltarem és Sansik.

0: A veure, avui estem parlant de l'Agost Divin, aquest moviment d'intel·lectuals i artistes de l'esquerra, de l'esquerra em refereixo de l'esquerra ideològica,
1: sí.
0: De la dècada dels 60s i començaments dels 70s, en principi se'ls ubica a l'entorn de la discoteca Boccaccio i d'aquests altres llocs de la part alta de Barcelona, però el que els caracteritza, ja ho hem dit, és aquesta posició benestant, aquest contacte, diguéssim, no, amb la modernitat europea, també, per una qüestió econòmica, aquesta ideologia, clarament, sí, antifranquista, des del oci, vull dir, aquesta manera d'entendre la vida, de passar-s'ho bé, ja està, de cert hedonisme,
1: sí, okay.
0: I després, a nivell intel·lectual, doncs, ja hem dit, novel·listes, filòsofs, poetes, fotògrafs, editors, gent del cinema, models, vincles, com hem dit amb la nova cançó, en tant que alguns integrants formen part de l'Agost Divin, vincles amb l'Escola de Cinema de Barcelona, etcètera, etcètera. És veritat que l'evolució que tenen, després ja ho acabarem veient,
1: i tant,
0: perquè les seves afiliacions polítiques arriben després quan es desintegra el grup.
1: Sí, però a veure, ells són d'esquerres i ells són antifranquistes.
0: La gran majoria, no tots. Alguns han acabat no sent d'esquerres.
1: Bueno, d'acord, però és
0: no
1: que la vida és molt llarga, no?
0: Anem a dir-ho així. Sí, clar, diguem-ho
1: així. La vida és superllarga. No, però anava a dir una qüestió que amb el que comentava l'Ester, jo que amb el Nazario, no?, que encara viu a la plaça Reial hi he parlat moltíssim, ell a mi m'explicava una anècdota que resulta molt definidora i definitiva, que és el fet de com... Jo li explicava, però tu, a veure, Nazario, amb els de l'Agost Divin, què tal? No? I em deia jo, diu, con esos... Diu, jo me vi con Terenci i Gil de Vietma una vez. I dic, i diu, per què? Diu, no, perquè nosotros éramos los de Bajo Plaza Catalunya.
0: Clar, és que eren dues ubicacions diferents.
1: Clar, deia, i
0: dues Barcelones.
1: El Terenci, en aquest sentit, i a veure, és el que deies
0: tu. El Terenci era com l'infiltrat, no?
1: Sí, no, el Terenci, és que no és el que anava a dir, sembla que estem aquí criticant-los a mort.
0: No, però, jo soc superfan de Terenci Moix,
1: El Terenci va néixer Joaquim Costa, venia de família humil, i va pujar allà dalt, com el Mercè també pululava.
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: No hi ha cap mena de problema en dir-ho. Però el que ens comentava l'Ester fora de micro, de gent crem de la crem, doncs és cert. És a dir, hi havia una gent benestant que...
0: Hi havia un nivell aquí.
1: Sí, tenien uns codis i un llenguatge, i a més, és que ho hem dit mil vegades, però anem a remarcar perquè les coses més òbvies són les que més s'han de dir. Upper Diagonal. Ara parlem de l'Upper Diagonal, no?, com zona de poder, i en aquells moments la Diagonal havia sigut l'avinguda dels guanyadors de la guerra, i de cop i volta, on és Boccaccio? És el carrer Muntaner,
0: sí.
1: Però la resta de llocs d'influència ja generen, a imitació del Carnaby Street de Londres, Tusset Street.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, es mouen a una part alta de la ciutat.
0: Correcte.
1: No van
0: no
1: a...
0: Tot bé, eh?
1: Sí, però vull dir que no van al Guinardó, no van a la Guinaueta, no van a la Bordeta.
0: No,
1: això per ells és molt lluny.
0: A veure, tècnicament...
1: Això és molt lluny per ells.
0: És upper. Vull dir, si tu poses la Diagonal...
1: És
0: vull
1: tot upper.
0: Nosaltres som upper, Jordi Corominas.
1: Som upper, sí, tens raó.
0: Vull dir, ara no barris és up.
1: Nosaltres que som upper Maragall.
0: Per tant, ara que dic up i down, en contraposició, l'up and down és com la continuació del Boccaccio, no? D'alguna manera, perquè crec que va ser al ras quan van vendre's el negoci del Boccaccio, després obririen la Pandown, si no tinc mal entès.
1: Sí, continua una sèrie de discoteques d'aquest tipus, sí,
0: no?
1: Total.
0: Jo havia anat a la Pandown.
1: El que passa que, a veure, amb el Boccaccio, atenció, ara parlarem també més d'aquestes persones, perquè és que tenen tanta trajectòria que és impossible copsar-los en un sol dia,
0: mm-hmm.
1: Però s'ha de dir que el senyor de Boccaccio, atenció, nom i cognom, Oriol Regàs.
0: Ara.
1: Que ens sonarà Oriol Regàs, no? Doncs Oriol Regàs organitza viatges Boccaccio, fa la revista Boccaccio. Que
0: clar,
1: a més...
0: clar, és que és l'imperi.
1: A veure,
0: anava
1: a dir
0: imperi Boccaccio, no, però és l'empresa
1: sí.
0: Boccaccio, vull dir que és més enllà que un lloc.
1: Però sí que és un imperi, sí. A veure, són formes de ser d'esquerres, podríem dir-ho així, mig irònicament. No? Podríem dir-ho així, tal qual. Perquè, clar, a veure, revista Boccaccio era la primera on començaven a sortir noies lleugeres de roba, lo qual en aquells moments no era masclisme, sinó una forma de...
0: D'alliberació,
1: sí,
0: exacte. Perquè ells defensaven també la llibertat sexual. I és que, al cap i a la fi, vull dir, tota la funció que van fer l'Agost Divin, més enllà de passar-s'ho bé i més enllà de ser no? Bones professions i tal qual,
1: sí.
0: I doncs, d'alguna manera van contribuir a erosionar, a desgastar la moral franquista, no? La moral social d'aquesta... sí, d'aquest tancament entre ètic i polític, perquè ells representaven aquest aire fresc, aquesta obertura que venia de fora. Vull dir que van fer una funció social
1: molt
0: interessant.
1: Sí, van fer
0: una
1: funció molt important, a veure, que no s'ha de negar tot el que...
0: Importaven llibres prohibits, no?
1: No, i a veure, ho hem explicat aquí, el Carlos Barral com a editor, ara mateix encara hi ha moltíssimes editorials que el que fan és mirar la contracoberta dels llibres dels diversos segells que va dirigir per veure les darreres publicacions i la reediten. no perquè tinguin qualitat, sinó perquè hi va deixar un llegat molt important, mm-hmm. no? A veure, tu parlaves del Terenci, el Vázquez Montalbán hi anava i no hi anava, perquè també va escriure, i jo me'n recordo d'una columna del Manolo, que el que explicava és, diu, fui un dia a Bocaccio a ver qual era l'ambiente i les pregunté sobre l'agost divin, no? Llavors la resposta que es va trobar és que, com és comprensible, cap d'ells declarava ser de l'agost divin. Uh-huh. És a dir, al final el terme també era una espècie de bumerang.
0: Bé, però també t'havies de protegir, no? Perquè, sí. Vull dir, no deixàvem d'estar encara en una època de repressió i llavors identificar-te tu directament amb alguna cosa, doncs podia tenir certs riscos.
1: I era gent que venia de jesuïtes i salesians, també això s'ha de, sí. s'ha mencionat.
0: Però vaja, que en realitat, que dèiem abans, l'agost divin es va parir a la Costa Brava.
1: Sí, podem dir.
0: L'epicentre es va parir allà perquè és on estiuejava la burgesia de Barcelona. Llavors es va concentrar, diguéssim, com a epicentre neuràlgic geogràfic, va ser el Bocaccio, amb l'Oriol Regàs al capdavant, i a partir d'aquí... Per cert, ara estic veient, sí. El Dalí va assistir, perquè la inauguració de la discoteca en el 67 m'hagués agradat anar-hi.
1: Home, hauria sigut xulo, sí.
0: Home, m'hagués agradat anar-hi. Vull dir, tu imagina't aquells anys, no? De no sé...
1: De neurastènia i frenesí.
0: Clar.
1: Sí, tal qual.
0: Sí, sí, era sí. El nostre Estudio 54.
1: Podem dir-ho així, sí. Estudio 54 abans d'Estudio 54.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Els precursors de l'Estudio 54.
1: I de fet el van exportar a Madrid.
0: Bueno, i era un lloc en el que es va començar a punxar, doncs, Bowie, Lou Reed, saps? Pink Floyd... I clar, música que era completament nova.
1: El que passa que es veu...
0: I que era completament trencadora amb el duodinàmico.
1: Sí,
0: no, entén-me, vull dir, som dos mons.
1: Ballaven com ho estava fent la Laura ara a l'estudi. Movien,
0: el rotllo ye-ye aquest.
1: D'esquerra a dreta, així,
0: ja, però llavors, o sigui, com, no, és com la manera d'introduir la psicodèlia amb tot el que comporta.
1: No, i a més volien anar vestits a la última. A veure, també els... Jo he llegit textos de fora que, clar, diuen, a veure, per Barcelona podia ser molt important, però per un senyor de Londres deia, mira, aquests provincians fent de londinencs, no?
0: Ja, però ells, ja, però és que si no hagués estat per ells, que ells sí que anaven a Londres i s'emportaven el que trobaven d'allà, o als Estats Units fins i tot alguns, etc, doncs aquí encara estàvem a la foscor.
1: No, que era una cosa totalment de... A veure, no anem a dir que l'agost divin era de poble, però diguem que era una evolució per trencar justament amb el...
0: Eren els més moderns d'aquí, els més moderns, absolutament.
1: Eren els més moderns, i a veure, i sobretot en literatura hi ha obra vàlida, s'ha de dir.
0: Home, per favor,
1: estaven els Goiti Solos, el que deies tu, l'Herralde, que durant aquells anys funda Anagrama, la Beatriz de Moura, que en Pau descansi, perquè va morir fa poc, i per cert, em van dir, cosa curiosa, que el seu enterrament, i aquí sí que llenço una fletxa, ella va morir, ella va ser la fundadora de Tusquets, ella va ser una persona que creia que els autors havien de publicar 10 llibres abans de triomfar, i el seu funeral, com que ja s'havia retirat feia temps, es veu que no va anar gairebé ningú del sector literari.
0: Què dius?
1: Gairebé ningú.
0: Ai, quin xisme més lleig.
1: I a nivell de representació institucional, poqueta gent, també. Uh-huh. I és una persona fonamental, no? I que, a més, mostra una forma de fer les coses que s'ha perdut. Perquè uh-huh. ara s'acerca el producte, i a veure, l'agost divin, dins de les seves dèries i dels seus diners, encara creien en una possibilitat artística, anem a dir-ho així, no? Però ho explicàvem abans, hi havia tanta varietat que fa molt complicat poder resumir-los de manera unitària. Jo crec que va ser un moment generacional i una coalició d'interessos molt forta, no? Al cap i a la fi, perquè...
0: Sí,
1: a veure, també qui anava per allà, que és un personatge molt, molt fort, és el Pere Portabella. Sense
0: clar, és que tu ho has dit bé, o sigui, al cap i a la fi es tracta d'un grup heterogeni,
1: molt.
0: Perquè no hi ha una militància activa concreta, sí que hi ha una unió per l'antifranquisme, per la modernitat, per classe social i per tipus de professió, no? Liberal, intel·lectual, etc. Però, i de fet, despectivament, des de fora se'ls deia el Partit Comunista de Cadaqués, també. Que clar, això
1: és
0: té...
1: meravellós.
0: Sí, però clar, això és una cosa així com despectiva. Però clar, no els unia tant una única ideologia, sinó com un front comú en contra del tancament, la repressió, el franquisme, etcètera, etcètera.
1: A mi hi ha un...
0: Anem a posar més música,
1: sí,
0: abans de la part final.
1: I aniré una... No tindré una pregunta, sinó una reflexió, però mentrestant,
0: perfecte.
1: The Dead Beds, She Don't Love Me, per ambientar-nos als 60s.

0: Deadbeds, escolta, m'estava pensant, no? Com, o sigui, l'univers Boccaccio, l'univers Oriol Regàs, tota yes. l'empremta que deixa més enllà de ser l'epicentre de la Coix Divin, però és veritat que a poc aquest model sí, de moviment intel·lectual s'extén, es converteix en una altra cosa, mm-hmm. perquè abans quan dèiem, no? quan es ven el Boccaccio, que d'alguna manera s'ha expandit també, perquè
1: va a Madrid,
0: després hi ha d'altres tipus d'espais que d'alguna manera intenten també aglutinar aquest model, no? El Revolution a Lloret de Mar, el Palladium, vull dir que hi ha altres llocs arreu de Catalunya que també intenten doncs, tenir aquesta atmosfera, etcètera, etcètera, i com dèiem, que ells intel·lectualment estan lligats, no sé, a l'Escola de Barcelona, que al mateix temps segueixen l'estela de la Nouvelle Vague, als viatges a Londres, vull dir, tot, ja ho hem entès, no? Que com a moviment cultural, social... etcètera, etcètera. Però ell, quan funda la Pandown, és que tinc aquí unes declaracions de Oriol Regàs que diu, perquè ell, amb el que va aconseguir de la venda del Boccaccio, va acabar creant la Pandown, i diu, una discoteca de dretes on es parlava de diners i de iots.
1: Ah, mira.
0: Això ho deia el mateix Oriol Regàs. Vull dir, com evoluciona
1: el canvi, però perquè
0: no?
1: tenen poder al final d'una manera molt clara. Hi ha una novel·la, que és allò que deia de la pregunta, no una pregunta, sinó una reflexió, una novel·la d'un infiltrat també a la Goix Divin,
0: sí.
1: que era el Juan Mercè.
0: Juan Mercè,
1: que és la,
0: sí, correcte.
1: L'oscura història de la prima Montse, és la continuació mm-hmm. d'Últimes tardes con Teresa.
0: Ah, això mateix.
1: Però ell fa un retrat que és brutal, perquè parla de la travessera de dalt de Barcelona, que ara és una espècie d'autopista urbana, perquè van fer les rondes, no?
0: sí.
1: etcètera, etcètera. Però a finals dels anys 60 hi havia bilet. I en aquestes biletes, ell més o menys el que diu, i ho diu l'any 1970, no? diu, aquesta gent que van recolzar la dictadura, i ara que queda poc perquè aquesta s'acabi, s'estan preparant per donar suport al nacionalisme català que vindrà.
0: Mm-hmm.
1: Atenció, a veure, a Boccaccio hi havia gent que després va ser de les esquerres, diguem, esquerres
0: més
1: socialistes,
0: actives, sí.
1: i hi ha gent que va ser del sector dreta conservadora catalana.
0: Mm-hmm.
1: Però tots ells van acabar tocant poder, i tots ells van rebre càrrecs, i tots ells han format part d'un conglomerat molt fort que és el que ha manegat la cultura a Catalunya.
0: Sí.
1: I més enllà d'això, és a dir, si parlem dels arquitectes, amb el tema de la Barcelona post-franquista, que acaba sent la Barcelona preolímpica, mare de Déu, acaben refundant una ciutat, no? I alguns d'ells, doncs, com exacte, Tusquets, Buigas mateix, que són pares fundadors, per
0: absolutament,
1: dir-ho d'una
0: manera. Absolutament, vull dir, sí, són dels noms més importants.
1: Sí, són uns imprescindibles, per dir-ho com un famós programa d'aquesta casa, no? Però són imprescindibles en el sentit de que ells ja van gestant la seva carrera durant aquells anys de Boccaccio, i al final tots aquests noms, com deia la persona que no diré el nom, que mencionava al principi, de molt joves i en aquell moment de Boccaccio, ja comencen, si no a tocar poder, a saber que el tindran aviat.
0: Mm-hmm.
1: Perquè mor Franco i, clar, no podien ser els grans els que es quedessin amb
0: el... No, clar, hi havia una generació que s'havia anat gestant, no? I que havia d'arribar al seu moment.
1: I de fet, hi ha una crítica que ells han tingut el poder tant de temps que han generat un tap.
0: Mm.
1: Això és veritat. Hi ha hagut un tap de generacional fortíssim a Catalunya, diria jo, no? A partir també de la Goix Divin, i no només. És a dir, tota
0: bé,
1: aquella generació...
0: És veritat que ha estat una generació que ha estat durant molts anys
1: clar,
0: a la primera fila, no?
1: Han estat
0: no?
1: 40 i 50 anys a primera
0: sí,
1: fila.
0: Sí, sí. Escolta'm, l'Enrique Vilamates també d'allò?
1: Era outsider.
0: Era outsider.
1: Aspirava a entrar-hi, era molt jovenet.
0: D'acord.
1: Perquè, a veure, aquí a l'altre punt, clar, són gent nascuda als anys 20-30 del segle passat.
0: Mm-hmm.
1: El Vilamates és de l'any 48.
0: D'acord.
1: Però es veu que anava a Boccaccio i...
0: Era molt jovenet, però també hi devia anar de tant en tant.
1: I va molt bé per acabar això, perquè el que feia ell és que es posava a la barra i es veu que era el que prenia notes per fotogrames.
0: Uh-huh.
1: I res, llavors tenia una secció que es deia Oído en Boccaccio. Però pel que sabem també, i ell alguna vegada ho ha dit, perquè és molt, en aquest sentit és molt juganer, es veu que s'inventava la meitat.
0: Ah!
1: S'inventava la meitat. Però bé, ell anava a Boccaccio i era la forma també de conèixer persones, efectivament.
0: Clar.
1: Era el
0: si
1: que volia.
0: Saps que els que t'interessen, no? I amb els que
1: és que
0: vols relacionar estan allà i vas.
1: Tal qual.
0: I és així.
1: I al final ho va aconseguir, perquè va publicar Anagrama, que era de l'Herralde, que en aquells moments pujava. Però és que em sembla, l'Herralde dels Goytisolo i una barbaritat de persones que anaven a Boccaccio havien estudiat, no sé si els jesuïtes de Sarrià o un lloc d'aquests. Mm-hmm. És a dir, tots es coneixien ja de l'escola. Al cap i a la fi era una espècie d'endogàmia molt forta, però que de ser fills de guanyadors de la guerra i tenir una educació absolutament entre cometes repressiva i reprimida a casa seva, doncs van sortir de l'armari i es van tornar als pijos més festius i culturetes de la ciutat, mm-hmm, i de Catalunya. Bé, és un resum una mica radical aquest, però si et
0: ja,
1: sembla...
0: Bueno.
1: Si et sembla, anem tancant. I per cert, la propera setmana...
0: Home, una bona lectura, El discreto encanto de la subversión.
1: Sí. Sí, perquè després hi ha llibres homenatge, també, eh?
0: Clar.
1: Clar, hi ha llibres... Jo que
0: evidentment, però aquest, que és d'Alberto Villamandos, que és una crítica cultural de la Gauche Divine, i és una manera d'entendre no només què significa el moviment, sinó com evoluciona i el perquè de tot plegat, com aquell qui diu.
1: Perquè després això, hi ha homenatges com un que va fer el Tony Bay, que era més entrevistes així una mica...
0: Però vaja, que és l'únic massatge. Moviment intel·lectual d'aquella època, intel·lectual, cultural, ociós, no? que d'alguna manera agafa entitat.
1: Sí, a veure, és legitimat perquè també controla mitjans, etc. De fet, la setmana vinent, si et sembla, per fer un contrapunt, encara no anirem a Ocañas i Nazarios, que ens toca més a la mort de Franco, però el que sí que veurem, i ho veurem a tota Catalunya, encara que l'epicentre serà la capital, parlarem del moviment, que a mi em sembla brutal, de les associacions de veïns.
0: No.
1: Que és màgia pura i dura, i són els que van començar a construir democràcia de debò en aquest país. Ens n'anem amb un tema que també defineix, en certa manera, la Gauche Divine, sempre amb molta ironia, Mishima...
0: Els vells hippies.
1: Els vells hippies que ens diuen que van molt calents.
0: Jo em quedo, per cert.
1: Tu et Jordi, quedes?
0: Que diu, sí, sempre diu, abans n'anem, i jo penso, jo em quedo una estona més.
1: Jo és que parlo en plural majestàtic.
0: Apa, fins la setmana que ve.
1: Ciao.
0: Adéu.
2: Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment, però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent, però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans, i diu que viuen en espais zen, però Déu-n'hi-do i tapa't nena, perquè ara diu que van més calents. Els vells hippies si fan cara de seta i no tenen mòbil ni adreça ni compte corrent, segur que no porten calçotets.

temps que fuma Maria. És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu? I de tan corrupte en el món, quan l'únic que passa

Bé, deixa'm que els darrers minuts del Sota Sospita, t'ho explicava avui a l'inici del programa, doncs que ha començat aquesta època intensa de festivals, per sort, de molta música. I mira, fa uns dies es va presentar el cartell de la 22a edició del Festival de la Veu de Banyoles, la Fònica, que té lloc del 25 al 28 de juny a la capital del Pla de l'Estany. I participen, la veritat, que artistes de molta qualitat. Tens tota la informació, les entrades, etc. a www.afonica.banyoles.cat, afonica escrit en PH. I, per exemple, a l'Osa tindràs també el Petit de Caleril, tindràs també Caamaño i Ameixeiras, tindràs també Filles de Cassandra, per exemple, Minibús Intergalàctic, per exemple, Kiko Veneno, per exemple, Magalí Sare, Quim Carandell i Raquel Lua. Vull dir, el programa, el cartell, és espectacular, de diferents estils i ritmes i, sobretot, de noms que formen ja no només el panorama actual en català, sinó també en altres llengües de l'Estat, no? Vull dir que Maño Meixeiras i Filles de Cassandra, que venen de Galícia, són els noms més potents de l'escena galega actual. Com et deia, www.afonica.banyoles.cat per tota la informació d'aquest Festival de la Veu de la Banyoles, la Fònica.

0: escoltant Minibus Intergalàctic, que participen al Festival de Banyoles. I atenció, que hi ha un nou cicle de concerts que ha de reunir 45 artistes en 45 concerts. Aquest serà pel setembre i l'octubre, a diferents sales, tant de Catalunya com de les Illes Balears, com de Castelló i d'Andorra. Però és una iniciativa impulsada per Estrella de Miassac i, clar, cicle de concerts que té lloc a diferents ciutats i, sobretot, que posa en valor, que reivindica les sales com a equipaments culturals essencials per al creixement dels artistes i de la vitalitat de l'escena musical, doncs és una molt bona notícia. Per exemple, Fades, per exemple, Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Maruja Limón, Quimi Portet, Sugú, El Pony Pisador, Al·lèrgiques al Polen, Carlota Flaner, Murn, Svetlana, El Petit de Caleril, de nou, són alguns dels noms que formen part de la programació. Així que ja ho saps, hem d'estar atents per conèixer les dates arran de la presentació d'aquest nou cicle de concerts, 45 artistes, 45 sales, Catalunya, Illes Balears, Castelló i Andorra.
1: Nata. Un tutti, un frutti, batut de tutti frutti, propina pel meu buri, Pepsi-Cola.
0: També s'han presentat les pel·lícules de competició del Rain Film Festival, que jo crec que a partir de dimarts 16 de juny pots anar a veure. S'ha de reservar plaça, però vaja, del 14 al 17 de juny aquest festival de cinema també és una de les fites, de les dates imprescindibles a tenir en compte en aquestes setmanes, amb una competició i una qualitat, no? Tenint en compte, a més, que empren la IA, però no només com a forma estètica, la IA generativa també com a mecanisme per recuperar la memòria col·lectiva, il·luminar els punts foscos de la història i els oblits que el cinema convencional sovint ignora. Doncs tens tota la informació del Rain Film Festival que tindrà lloc al Teatre del CCCB i, mira, marxarem avui amb Michael Jackson perquè torna al Teatre Poliorama de Barcelona durant dues úniques setmanes, des del proper 10 de juny fins al dia 21, el show de Michael's Legacy, l'homenatge a Michael Jackson, del que diuen que és el millor imitador del rei del pop, amb la companyia més avalada, amb músics en directe, amb ballarins. En definitiva, jo el vaig anar a veure, eh? Un espectacle molt recomanable. Fins aquí el Sota Sospita. Aquesta hora arribem a la una. Ara tornem.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passa el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
7: Ràdio 4.
8: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
9: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
10: Sóc aquí per complir els teus somnis.
11: Sota sospita.
12: Això és surrealista.
11: Amb Laura González.

Continuem al Sota Sospita des d'ara i fins a 2:15. Ja sabeu que ens agrada gaudir de la vida a aquesta hora sempre amb la nostra sommelier, escriptora, periodista, comunicadora, influencer, amb la Meritxell Falgueras.

0: Doncs... Mira, estic fent una mica un meri perquè m'està començant a fallar la veu.
1: Però és que, mira, tu i jo estem tan compenetrades que quan tu afluixes jo pujo.
0: Així.
1: Són com els matrimonis, on cadascú arriba on pot i on no pot un, on no pot l'altre.
0: Això en un món ideal, eh?
1: Sí, bueno, això haurien de ser les parelles ideals, que de vegades no han de ser perquè parelles matrimonials, també t'haig de dir. Però que està molt bé perquè jo estic intentant fer classes de gospel perquè tinc un complex que de vegada que vinc aquí, que pensareu, però la Falgueras és una trasnotxada de la vida.
0: Que ho és.
1: També, però la meva mare i el meu fill, que no surten, tenen la mateixa veu que jo. I estic intentant, pels nostres oients, perquè, si no, ja ho sé que... A mi, t'haig de dir? Ai, a mi és una cosa que m'agrada molt, de la vida, ara m'entendràs.
0: A veure què.
1: Saps que hi ha gent que li agrades per coses que tu no t'esperes, no? A vegades, aquí parlem sempre, comencem a parlar del vi amb molt d'estil i parlem com d'outfits, de coses, però a vegades a la persona li agrades... Jo, per exemple, hi ha una persona que li encanten les meves mans i els meus peus.
0: Oh, que bonic.
1: Que jo sí que m'agraden normal, però des de que m'ho va dir, penso, ai, saps? I hi ha gent que jo que penso, home, doncs tinc una veu que a vegades doncs, em podria dir Manolo també, hi ha gent que em diu, ai, no, pues, la tens molt sexy, llavors dius, ai, doncs...
0: Que bé, no?
1: I això clar. Són coses que et puja l'humor.
0: Mira, això em va passar a mi, de molt de jove, jo odiava les meves cames. Odiava les meves cames. Jo les odiava, però amb tot... Però,
1: treballadíssimes.
0: Però molt. Fins que un dia, amb un grup d'amics, vaig descobrir, m'han dit...

0: dit que em tenien guardada tots en el WhatsApp com a Laura Piernas.
1: Que fort.
0: I clar, llavors diu, no, no, no, és que són espectaculars. Vull dir, mira, veus? Vull dir, jo molt complexa, s'acabaron els pantalons.
1: Clar.
0: Vull dir, es van acabar els pantalons.
1: Però és sempre la nostra mirada.
0: Sí.
1: Que tu pots creure, també cal dir que només et fa falta que la teva parella et digui que bé et queda la cua, que llavors tu sempre te la poses i llavors també perd com aquest rotllo, no? Però tot
0: anem,
1: això...
0: Anem al tema que ens ocupa,
1: sí,
0: va.
1: No, no, no, però és que jo ja us vaig calentant pel tema. Sempre em dieu, Meritxell, ets una dona molt glamurosa, a veure quan em convides a aquests llocs de tast, etc. Cal dir... I ara, fent amics en el món del vi, el meu exmarit és viticultor. Llavors, us haig de dir que el món del vi sembla molt glamurós perquè movem les copes, normalment doncs, tot ho crida, no? Que és bona gastronomia. Jo crec fermament que la gent que té bon gust en el vi també té bon gust amb l'art, amb la joc de vibre, amb altres àmbits. Però al final és el món de l'agricultura. Que queda més glamurós dir que fas vi, que no vodka, que està fet amb patates. Bueno, clar, és que he posat un exemple molt dolent, perquè un és superalcohòlic i l'altre és
0: bé,
1: cultura.
0: Però sempre defensem el vi, evidentment, és cultura de territori, això vol dir que és paisatge, això vol dir que és terra, això vol dir que és agricultura, evidentment.
1: I que és també beure amb moderació. Llavors, com sempre em dieu que voleu venir amb mi a tastos, a veure com es fa, etc. Doncs jo us he portat un tast molt xulo i us explicaré una mica no només com no queda malament amb un tast, sinó també si després d'aquest tast que es farà a Vilanova i la Geltrú de l'11 al 14 de juny teniu ganes de fer-ho a casa, doncs com podem també fer un joc de taula. Per això i molt més tenim aquí el Nacho Vicente.
0: Nacho, benvingut al Sota Sospita.
2: Moltíssimes gràcies, bon dia a tothom.
0: Bon dia. Fira Temps de Vi, Vilanova i la Geltrú, Rambla principal de l'11 al 14 de juny. Què ens espera?
2: Correcte. Pues ens espera un 15è aniversari, aquest any fem 15 anys, i tenim 15 dies d'activitats que van... El tret de sortida va ser ahir amb la presentació d'aquest esdeveniment i creiem que serà una edició molt bonica i molt xula.
1: Però el pintor, l'il·lustrador, és també de Vilanova, no? El Lluís Amare, que és aquest cartell, però a part també hi ha programació musical i familiar pels que també la Laura té una nena petita.
0: Com tanta gent, no?
1: Com tanta gent, que per això després parlarem de també fer com un tast semiprofessional als de casa. Però també teniu coses molt glamuroses com un tast amb un vaixell, a veure.
2: Sí.
1: Hollywood.
2: Comencem, doncs mira, per el que has comentat del Lluís Amaré, que és un pintor vilanoví molt reconegut allà i crec que per fora també. I el que ha fet ha sigut un cartell d'aquest 15è aniversari i ve també a compte una miqueta el tema que havíeu comentat, el tema del primer sector, del relleu generacional, de lo difícil i complicat
1: totalment
2: que està siguent el tema del camp i la venda d'aquest raïm que no sempre es paga com s'hauria de pagar, doncs aquest cartell s'ha fet una miqueta reivindicatiu. Vale? Llavors és molt bonic i a part té el seu rerefons reivindicatiu.
0: Explica'ns una mica com són a Temps de Vi els tasts i maridatges, que són experiències guiades més enllà de la degustació.
2: Pues mira, aquest any tenim també amb el nostre aniversari hem fet coincidir diversos tasts amb aniversari. Tenim, per exemple, el tast celebració dels 25 anys de la Deo Montsant.
1: Ai, sí, vale? Molt important.
2: Vale? Que serà un tast que segur tothom troba un vi que l'agradi, perquè la veritat és que la Deo Montsant ha pujat moltíssim
1: power.
2: I amb nosaltres ens encanta i estem a tope amb ells. D'acord? També tenim una altra celebració de 25 anys, en aquest cas de la Ruta del Vi del Penedès, que també és una de les primeres rutes de tot el territori que es va constituir i crec que està molt consolidada i ve a celebrar amb nosaltres el seu 25 aniversari i farem un tast molt xulo amb un espai museístic que es diu Can Papiol, on farem també una petita visita guiada, un tast al final, o sigui, molt completa també. A part d'això, doncs, molts més. Tenim, des de, com ho comentaves abans, els tastos a cegues. Hem fet una iniciativa d'un tast a cegues per wine lovers, no només per professionals, perquè com tu molt bé saps, Meritxell, normalment estan més adreçats, més dirigits cap a professionals o per gent molt entesa el tema del tasta cegues. Pues per apropar aquest món i que no sigui tan elitista o tan, com comentàvem, tan amb aquesta per Wine Lovers, farem un tast on es farà primer una petita explicació dels vins i de les varietats i després es posaran a tastar.
0: Ah, molt bé.
2: A cegues. Serà molt, molt, molt interessant.
0: Fira Temps de Vi, Vilanova i la Geltrú, de l'11 al 14. A qui vulgui saber més, no?, informar-se de com participar, de com assistir a les diferents activitats, teniu tota la informació al web firatempsdevi.cat. A banda d'això, explica'ns una mica ubicació, la quantitat de bodegues, sí, i cellers representats, etc.
1: 20 bodegues, però quanta gent aplegueu? Perquè és una fira que ha anat guanyant i guanyant adeptes, i també ens has d'explicar, Nacho, que a mi em té superboja, que Vilanova és com un centre gastronòmic
0: i tant
1: molt important.
2: Pues la veritat és que sí, tot el tema de la comarca del Garraf ha fet una pujada molt important amb el tema enogastronòmic. Nosaltres aportem el nostre granet de sorra amb el tema dels vins, i el que hem fet ha sigut una fira que durant aquests 15 anys ha estat pujant i fent molta empenta amb el tema de les cartes de vins de tota la restauració de la comarca, com dèiem, del Garraf, perquè hi hagi una bona representació dels vins de totes les nostres DOs, de les 12, comptant 11 més cava, d'acord? I a partir d'aquí poder fer un reforç, no?, amb tota aquesta cultura enològica que dèiem. El pas estimat, per exemple, de persones de l'any passat, perquè es feia una idea, això amb un estudi d'impacte econòmic, no es fa comptant a mà, van ser d'unes 45.000 persones, vale? Durant tota la fira, més de unes 6.000-7.000 copes venudes i amb més de 50.000 tíquets que corroboren aquesta xifra.
1: Clar, però això ja no només és aquesta dada, sinó és també l'efecte oli, no?, que fa, doncs, que la gent digui, home, doncs estic al Garraf, la subsona al Garraf del Penedès. Clar, també és que Tarragona al final té 4 denominacions d'origen i són molt generosos, que no només aneu al Penedès, no, has parlat abans del Montsant,
2: sí,
1: també com
0: acolliu una mica tota la varietat, no?
2: Nosaltres ens encanta tenir aquesta diversitat, aquesta varietat de DOs que crec que enriqueixen qualsevol. Lògicament tenim més representació de cellers, tenim, com comentaves, més de 20 cellers, que crec que en concret són 22, tenim molta representació de cellers de més a prop, no? Pues diguéssim, de la DO Penedès, en concret del massís del Garraf, que és una subzona de la DO Penedès.
1: Boníssima. Vale. Si mai hagués de... Ho sento, eh? Tenir una bodega, la tindria el Garraf.
2: Pues jo he de dir-te que, com jo pensava com tu, he començat un petit projecte al massís del Garraf.
1: Ah,
2: jo vaig començar com a
1: sommelier. Que valent.
2: I al final vaig començar estudis a la Universitat de Valladolid online,
1: sí?
2: I ara tenim un petit projecte fent una xarel·lo i una garnatxa al massís del Garraf.
1: I és que hi ha molta gent que és que guai fer vi. No. O sigui, és més guai veure tant.
2: No,
1: veritat és que hi ha molt d'esforç. Però un moment, Nacho Vicente.
2: Molt.
1: O sigui, tu... Amb el Carles Carbonell.
2: Carbonell.
0: O sigui, jo tenia un nòvio que es deia així.
1: A veure, a fer, doncs, perquè al final és una iniciativa vostra, que heu anat aquí, vinga, grandina a la gent.
2: Pues és una història curiosa, la veritat, perquè jo fa uns 16-17 anys arribo a Vilanova i la Geltrú, i des de Barcelona, i pregunto amb una colla d'amics quan és la fira, perquè a mi ja m'agradava el vi d'abans.
1: Ma, clar, sommelier, imagina't.
2: Vale? I quan és la fira del vi de Vilanova? I em diuen, Fira del Vi de Vilanova, aquí no n'hi ha una fira així establerta, què tal? I dic, com pot ser? Clar, Barcelona, tots els voltants, ja saps,
1: sí,
2: tu, que hi ha moltes coses d'aquestes.
1: Sí.
2: I llavors vam dir, i per què no la fem? I vam començar amb aquesta xerrada, amb una terrassa d'un bar, prenent alguna cosa. A partir d'aquí va anar-se conformant un projecte que al final va sortir i a poc a poc ha anat creixent durant aquests 15 anys.
0: Déu-n'hi-do.
2: I jo me'n recordo d'una senyoreta que va venir el primer any a fer la presentació.
1: El primer any?
2: Que ho van fer al restaurant La Cucanya.
1: Que no estava ni casada.
2: I vas venir a
1: el primer cop.
2: I vas venir a fer la... Bueno, vam fer un sopar maridatge.
1: Jo me'n recordo d'aparcar i de... Que és que sóc molt dolenta conduint. Me'n recordo que em va costar com molt arribar, però bueno, no perquè Vilanova estigui lluny de Barcelona, eh?
0: Ni molt menys.
1: Sinó perquè jo sóc molt... No sé ni quina és la dreta ni quina és l'esquerra. T'ho haig de fer el senyal de la creu. La gent es pensa que sóc supercatòlica. Llavors, jo me'n recordo el moment d'arribar al parc i dir... Oh! I que no sé com va sorgir. I després sí que... He anat com veient i sempre penso, un dia haig d'anar a Vilanova, però a fotre, perdó, l'expressió, un festival gastronòmic, no pel vi, només perquè el vi
2: el
1: tinc a casa.
0: Però jo et vull preguntar també, tenint en compte que podrem fer tastos de tot tipus i prendre copes dels diferents representants del vi de Catalunya, etc., al llarg de tota la fira, per acompanyar, per menjar, què em recomanes i què hem de fer?
2: A veure... Això hem de deixar-ho clar. Nosaltres tenim una petita representació gastronòmica a nivell de un picoteo, per dir alguna cosa, ¿vale? Perquè sabem que amb el vi s'ha de menjar alguna cosa. Mm. Però a partir de... Clar,
1: molt
0: recomanable.
1: Mira, és una de les... del que volia dir per fer els tastos de casa. Sobretot, els tastos professionals és palitos i aigua, o sigui, trossets de pa. Sí que us deixem una mica més, però no moltes olives, no moltes anxoves, no moltes vinagretes.
0: Que alteren el gust.
1: Sí, i sí que també direm que quan després d'enamorar-se de temps de vi, quan ho vulgueu fer a casa, recordeu-vos que no val això que cadascú porta una ampolla aquí, sinó fem temes. Tema xarel·lo, cadascú un xarel·lo, veritat. Tema, si no, doncs garnatge, i de diferents zones es pot fer, o del 2023, doncs un tas, no?, horitzontal. Sí, però amb tema,
0: I sense formatge, que això és una obvietat, però s'ha de repetir.
1: Laura, veig que acaba el curs
0: formatge.
1: I tu has passat l'examen
0: molt bé. No, perquè amb formatge saps què passa? Que qualsevol vi que va, vull dir, és igual el que et fotis. A la segona copa ja t'és igual d'on és el vi.
1: Vino...
0: Explicaves, si us plau, Nacho, això de la gastronomia.
2: Sí, comentava que a la gastronomia tindrem algú d'embotits, hi ha un restaurant de Vilanova que es diu Picatapa, que ofertarà alguna cosa del que dèiem, no? Unes tapetes, un tal... Però realment la nostra iniciativa, com deia al principi, surt envers els restaurants també i la gastronomia en general. Volem que la gent després faci poble, faci comarca,
0: molt bé.
2: Es quedin allà als restaurants a dinar.
0: Ja, ara bé, quan jo et pregunto i a quin restaurant vaig a dinar i tu em dius, és que clar, no puc escollir només un.
2: Correctíssim. No et podria només dir un.
0: Pues diguem restaurants, quatre, si vols, o els que se t'acudeixin.
2: Restaurants representatius a la zona de Vilanova. Pues tenim una, la façana marítima, i després la zona més interior, que al final és poquet. Encara que dic poquet, tenim la Rambla més llarga de Catalunya. La Rambla principal, des de la plaça de dalt del tot de les Neus, ho vaig comprovar perquè, com jo sóc de Barcelona, ho dic això perquè m'estava mirant la Meritxell amb la cara una miqueta sorpresa, ho vaig comprovar perquè jo, al ser de Barcelona, vaig dir, segur que això és així? O és algú molt...
1: I és que Nacho...
2: Des de la plaça de les Neus, que és a dalt del tot, que és una església, fins a la platja, fa gairebé 2 quilòmetres i és la més llarga.
1: A veure, i la Rambla és a Catalunya...
2: La Rambla de les Flors fa una miqueta menys. Perquè és des del, diguéssim, Plaça Catalunya, des de la parada de metro fins a baix, fins a Colón.
1: Mira,
2: i és una miqueta menys.
1: A la cama no t'era, sense una cosa més.
2: Veus?
1: Jo t'anava a dir, perquè tu, Nacho, em coneixes pel vi, però la Laura sap que jo sóc una Sants Obsession, jo t'anava a dir el carrer de Sants, que no és ni Rambla, però a mi com tot me la xufla i com s'ha mort la Núria
0: Feliu.
1: Que vols
0: fer competència ara amb Vilanova amb el carrer de Sants.
1: Sí, com nosaltres no hem fet encara una fira de... No, però temps de vi és molt bonic el nom. És que és molt bonic el nom. Una cosa, quin és el nom del teu celler, del teu projecte?
2: Pues es diu...
1: Mira, hablar de tu libro, home.
2: Es diu Single Vineyards Collectors i és en anglès perquè en català ja estava agafat. Perquè com tu ja saps, els namings en...
1: Però si jo em dic Wines and the City, què m'has de dir?
2: Pues mira, tu m'entens. Està tot agafat, llavors vam buscar un nom... A mi m'agradava molt Cercadors de Vinyes Singulars. Però hi ha part d'aquest nom que està agafat i quan vas a registrar un nom et bloqueja directament. Llavors vam posar Single Vineyards Collectors buscant fer elaboracions de diferents varietats i zones representatives de tota Catalunya, en principi. Ara estem fent, hem fet Massís del Garraf, amb aquestes dues varietats, sí, xarel·lo i garnatxa, que crec que són molt representatives i tradicionals, i tenim també un projecte paral·lel a la Conca de Barberà, que és amb trepat i macabeu.
1: El trepat, que també és una margi i és una varietat que mola moltíssim.
2: A nosaltres ens encanta.
1: Per exemple,
0: he trobat la vostra web, Single Vineyards Collectors, sí. I llavors, si haguessis de definir el vostre vi o els vostres vins?
2: Pues mira, el meu vi, i és el de la tercera vinya, va ser perquè la tercera va anar a la vençuda buscant vinyes.
1: Sí, una vinya... També els matrimonis diuen que la tercera va...
2: Mira,
0: sempre s'ha passat per una segona que jo ni penso passar, que vols que et digui?
2: Veus, és l'únic dolent que té aquesta dita, no? Buscàvem, per mi, com jo vinc com tu del món de la sommelieria, sabia molt bé el que buscava. I llavors jo ja tenia al cap el vi que volia fer. Volia fer un xarel·lo que representés la varietat, que representés el terroir del Massís del Garraf, que, com ben tu saps, té una tipologia i unes característiques de sols molt específiques, d'acord? Mm-hmm. I volia que mostrés la varietat amb una certa criança, però que no la bota, que el roure no li passés per sobre. Mm-hmm. Perquè si algú té la xarel·lo és que li agrada molt la fusta. I de seguida se la queda tot
1: per
2: ella.
1: Sí, xucla...
2: Vale, llavors va ser prova i error fins que vam trobar per mi l'equilibri entre una criança i que no estigui passat de fusta.
1: M'encanta el passat de fusta perquè la gent deu dir passat de voltes. Doncs sem va diferent, o sigui, és com quan fa més olor a torrefactes, a vainillines, sí, a pebre blanc que
0: és com una mica vinya de bosc.
2: Sí, la vinya està envoltada de bosc perquè el Massís del Garraf, la diferència més substancial amb el que dèiem de la resta de subdeos de les deo penedès és la tipologia dels sols i també que no està en una plana, està més al bosc i llavors això li dona també uns trets identitaris diferents a nivell de viticultura, de tot el que trobarem després aromàticament o organolèpticament parlant al vi. Bueno, és, per mi és molt identitari el Massís del Garraf.
0: Ho sabeu, llavors teniu pla per la setmana vinent des de l'11 i fins al 14 de juny a Vilanova i la Geltrú. La fira Temps de Vi a la Rambla principal, la més llarga de Catalunya, com ens ha explicat el Nacho, i a més, amb motiu també d'aquest 15è aniversari, aquest Temps de Vi que ha anat creixent, compta amb una programació especial, activitats úniques, tastos, experiències... Els tastos en els vaixells, també, per exemple,
2: sí,
0: maridatges, activitats per la família, he vist que hi havia fins i tot teatre al carrer,
2: sí,
0: música,
2: també.
0: Un munt de coses, música, sí. Vull dir que una molt bona manera per gaudir del territori, visitar Vilanova, veure, menjar bé i anar amb la família o amb qui tu vulguis.
1: I si no pots anar, a casa, 4 o 5 mostres com a màxim, com ens ha dit el Nacho, anem menjant i també podem veure aquest terroir a la copa.
0: Molt bé, això haurem de fer una sessió especial de tast a casa,
1: sí, sí,
0: amb els amics,
1: sí.
0: A veure com ho plantegem, no?
1: Amb
0: a veure
1: fundes,
0: com ho desenvolupem,
1: per fer-ho
0: a veure
1: cegues,
0: si hem d'agafar la llibreteta, què és el que
1: totalment,
0: hem d'anar apuntant, vull dir,
1: totalment,
0: tot això, ens ho explicaràs
1: totalment,
0: un dia, no?, per poder,
1: sí,
0: fer aquesta activitat a casa.
1: Sí.
0: Doncs em sembla que ens queda pendent.
2: Cultura
0: Nacho Vicente, moltíssimes gràcies per
2: gràcies
0: venir aquests minuts al Sota Sospita. I que vagi molt bé.
1: Temps de vi.
0: Aquest temps de vi. I enhorabona pel 15 aniversari per aquesta iniciativa.
2: Gràcies, bon dia.
0: Doncs bé, arribem a 2:15, serà el moment de l'informatiu i tanquem el Sota Sospita. Ho fem amb Gràcies a la vida, la versió de Sidoní d'aquest tema mític. Adéu-siau. Que

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes un cap de setmana més aquí a Ràdio 4 a escoltar el Més que Esport, que cada dissabte i cada diumenge us acompanya a aquesta hora i durant 30 minuts des d'ara mateix i fins a 2:15 de la tarda. Avui amb l'Helena Ramos al control de so. I avui, aprofitant que ja hem arribat al mes de juny, us proposem sortir a navegar pel mar, però no en qualsevol embarcació, sinó en una de les més singulars del litoral mediterrani i que és autòctona, el patí a vela. Es tracta d'una embarcació única i una icona del nostre mar que enguany fa 100 anys i amb aquest motiu i amb la seva designació com a Ciutat Europea de l'Esport 2026, el Vendrell acull el passat cap de setmana i aquest mateix la 88a edició del Campionat de Catalunya de patí a vela.
2: En el marc de la designació del Vendrell com a Ciutat Europea de l'Esport 2026 i del centenari del naixement del patí a vela, la ciutat tarragonina acull per primera vegada el Campionat de Catalunya Sènior d'aquesta disciplina sense timó, que va començar el passat cap de setmana i clourà aquest primer del mes de juny a la platja de Sant Salvador. El Campionat de Catalunya de patí a vela és una de les competicions més arrelades al territori i enguany s'emmarca en un any especialment rellevant pel municipi del Vendrell. L'esdeveniment és un dels actes esportius més destacats de l'any i reforça la projecció del municipi com a territori compromès amb l'esport, el mar i la sostenibilitat. I especialment sostenible és el patí a vela, un vaixell singular que no té motor ni timó i que es va crear a les platges de la Barceloneta i Badalona a la dècada dels anys 20 del segle passat, ara fa 100 anys, a partir dels patins a rem que s'utilitzaven com a embarcacions recreatives. El campionat arriba, doncs, en un moment de reconeixement institucional del patí a vela al municipi. El consistori ha declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la província de Tarragona que ho fa i en la quarta de Catalunya després de Badalona, Barcelona i Cubelles.
0: Més que esports. Amb Marc Alluc.
1: Doncs avui recuperem un dels temes històrics del programa, que és el turisme i l'esport, perquè l'esport ens ajuda a conèixer doncs, el territori, en aquest cas el Vendrell, però també a conèixer més a fons el que és el patí a vela en aquest centenari del seu naixement. Ens acompanya aquí a l'estudi l'Edu Sánchez Vilavecchia, president de l'Associació Patí Vela Sant Salvador. Què tal, Edu? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, encantat.
1: Organitzadora d'aquest campionat, que ja s'està fent des del cap de setmana passat, no?
3: Sí, super, super. Organitzat uh-huh. i amb molta sort de poder acollir-lo.
1: Doncs qui també imagino està contenta d'acollir aquest campionat és la nostra segona convidada que ja ens acompanya en aquest cas des del Vendrell, la Mariona Figuera, regidora d'Esports de l'Ajuntament d'aquesta ciutat de Tarragona. Què tal, Mariona? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Contents?
4: Bé, molt bé. Molt
1: contents de tenir aquest campionat al Vendrell? Sí?
4: I tant, la veritat que sí. Uh-huh. A més, el passat cap de setmana ens va fer un temps fantàstic, que encara fa més grans aquests campionats i a veure, esperem doncs, que acabem la mar de bé aquest campionat.
1: Uh-huh. Efectivament, esperem que sigui així. De fet, parlem amb l'Edu i amb la Mariona abans que l'Edu, que no només és organitzador, sinó també participant, no?
3: Sí,
1: estàs
3: també.
1: A les regates i, per tant, abans que puguis tornar a les regates estem amb tu. Edu, des de quan i per què el patí a vela?
3: Bueno, el patí a vela a Sant Salvador té una tradició antiquíssima mm-hmm. que ha passat d'avis als nostres avis, als nostres pares, nosaltres mateixos de ben jovenets mm-hmm. i era un vaixell que fèiem de recreatiu per anar a banyar-te al fons, per anar mm-hmm. a disfrutar del mar, del vent, de la navegació. Sí. Però bueno, el bo del patí a vela és que és un vaixell tan singular mm-hmm. per la falta de timó, perquè sí, tu només portes una vela sota el braç, no té botavara, no té orsa, no té timó, només tens una escota i llavors mm-hmm. tu, amb el teu pes, et vas bellugant i pots fer mil maniobres i pots anar a qualsevol lloc, disfrutar d'una navegació de passeig, com també si bufa vent o bufa castanya, com diem, pots disfrutar molt d'una navegació molt més agressiva.
1: De velocitat,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Però tot dependrà del vent. Ara ens deia la Mariona que el cap de setmana passat va fer bon temps. Quin seria el millor temps per una competició de patir a vela?
3: Depèn de qui
1: també esteu pensant sempre.
3: Depèn de qui li preguntis. Si em preguntes a mi, jo prefereixo tindre molt de vent, perquè jo em defenc millor amb les meves qualitats que tinc de navegar, doncs jo m'agrada més treballar o navegar molt de vent. En canvi, si parles amb segons qui, que són segurament molt més tècnics que jo, amb poc vent has de ser molt més precís, molt més tècnic, la situació de la vela. Podem bellugar molt el màstin, la vela, llegir els roles del vent, llegir la corrent del mar. Llavors, amb poc vent, tot això és molt més sensible.
1: Clar, clar. O sigui que depèn del tipus de navegant.
3: Depèn del tipus de navegant. A les regates hi ha primeres i segones. Hi ha gent que està a primera i gent que estem a segona, amb opció o no de passar a primera. Llavors, la gent de primera...
1: Pel nivell, no? Pel nivell.
3: La gent de primera que porta potser 30, 20 anys navegant, tenen unes qualitats tècniques que molts ens agradaria tenir, però bueno, que estem aprenent i també ens ho passem molt bé amb ells.
1: Mariona, ens deia l'Edu que a Sant Salvador hi ha hagut tradició del patir a vela des de sempre, i la ciutat del Vendrell, doncs ara ho explicàvem, a banda de ser ciutat europea de l'esport 2026, que és un fet important, m'imagino per vosaltres, doncs també heu declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell. Què significa realment el patir a vela pel Vendrell?
4: Bueno, precisament es va fer aquesta acció per preservar, no?, i mantenir aquesta tradició a les nostres platges. A més, ara tenim l'entitat que està fent molt bona feina, i també una demostració i un agraïment a l'entitat va ser fer aquest pas de declarar el patí embarcació emblemàtica del Vendrell, no? Llavors, jo crec que és molt important que vagi passant generacions a generació, i a més, doncs, fent coincidir aquest nomenament, no?, aquesta designació amb el fet de ser Ciutat Europea d'Esports, doncs encara ho fa més rodó i més bonic.
1: No sé si també anar a Vegas o no, Mariona?
4: No, jo...
1: No. Tu veus les de fora, no?
4: Vaig poder pujar una lanxa,
1: sí
4: que he pogut... Sí, vam veure la primera regata des de dins de l'aigua, poder-ho viure a prop dels patins, és una experiència increïble, i el passat mes de setembre sí que vaig poder gaudir d'un passeig amb una membre d'Emblana, una membre de l'associació, i la veritat que són experiències increïbles. Vull dir, el patí, com deia l'Edu, no té timó, no, evidentment és a vela, no té motor, controles amb el teu cos, llavors ho fa una experiència increïble.
1: A més, molt sostenible, no? Perquè el que dèiem, no té motor, no, fins i tot ens explicaven que s'utilitza com a eina científica, és a dir, que el patí, que molta gent, Edu, suposo que, jo no sé a quina edat vas començar tu, o si ho has fet des de petit o no.
3: Des de jovenet, patí,
1: des de ben jovenet.
3: Sortia amb un de la platja que es diu Nelson Camderà i amb l'Andrés Feu, que són mítics d'aquí de Sant Salvador, Sergi Puigserra, amics, amb patins de coneguts o de familiars.
1: Ja.
3: Llavors sortíem amb 13, 14 anys i començar a aprendre a gaudir d'aquest vaixell.
1: No, ho dic perquè realment ha de tenir la seva tècnica, perquè com tu deies, no té timó, clar, la gent es pregunta, com es fa perquè vagi a la dreta, a l'esquerra, amunt i avall i tot això, no?
3: Bueno, al final nosaltres aprenem a base de també una mica de veure com ho fan els pares o familiars,
1: i
3: a base de ficar-te i de cometre errors. Si no, no aprens.
1: Ja.
3: Però al final és una manera segura i sempre vigilant, doncs, que les condicions siguin òptimes per no tindre a posar-te en perill. I al final és un tema de pràctica, és qüestió de sortir i que t'agradi molt. Si t'agrada molt, ho aprens d'una manera molt, diria jo, inconscient, també.
1: Ja, o sigui que et vas absorbint allò que veus.
3: Sí, parlem,
1: no?,
3: de navegar. I fer regates no té res a
1: no
3: veure.
1: No té res a veure,
3: res a veure,
1: no? O sigui, una cosa és navegar de forma lúdica, diguéssim, l'altra és competir.
3: Sí, en el meu cas, jo he navegat fins fa 2 anys, i vaig començar a fer regates sèries polítiques de Catalunya, d'Espanya, d'europeus i a més fa 2 anys.
1: O sigui, no, fa 2 anys que competeixes a un nivell important, diguéssim.
3: Bueno,
1: no?
3: Sí, com uns quants de Sant Salvador.
1: Sí.
3: Nosaltres fèiem unes regatetes a Sant Salvador, que és a l'Open Sant Salvador, que és famós perquè és l'única regata que sortim, és una festa al poble, a més, on col·laboren comerços, entitats, Ajuntament del Vendrell, tots els comerços del barri. Tenim 80 patins, és la regata quasi més nombrosa amb el Campionat de Catalunya del territori, però la condició... El fet singular és que sortim tots des de platja. Llavors, la imatge d'abans de la sortida és que tens 80 veles muntades al litoral, i és una festa al patí. Allà guanyar està molt bé, tothom vol guanyar.
1: Però no és el més important.
3: Però no és el més important. I és una regata molt vistosa, doncs, també pel públic de la platja i també d'agraïment pels locals, no?, que ens estan ajudant molt i sense ells no podíem fer-ho, perquè necessitem recursos de tota mena.
1: Mm-hmm. Per tant, aquesta festa del Patí, suposo, Mariona, des de l'Ajuntament, també és un dia especial.
4: I tant, totalment, el que comenta l'Edu, no?, aquesta de l'agost, que fem a l'agost, o sigui, un cop estan navegant des de fora, des de la platja, és maco i es veuen les veles i és fantàstic, però el fet aquest de sortir de la sorra, uh-huh, no? Te'ls imagines pràcticament 100 patins a la sorra, preparats per sortir amb les veles aixecades i que just entren tots a l'aigua, allò, un darrere l'altre, fent, uh-huh, fent una sanefa, no? Aquesta imatge és espectacular, vull dir, la traiem sempre que podem perquè és increïble. Uh-huh. I un dels fets que ens va també permetre ser Ciutat Europea d'Esport va ser aquesta aposta pels esports d'aigua i en especial doncs, el patí, està clar.
1: Uh-huh. Però el Vendrell té moltes altres coses fora de l'esport importants, com per exemple això que sonarà ara.

0: Perquè és el violoncel d'en Pau Casals, un català internacional i mític, que va néixer al Vendrell, Mariona, suposo que sempre, a més, dins del que és el Vendrell, doncs també hi ha molt llegat, no?, de Pau Casals.
1: Sí, sí, totalment. A més, un any especial també, celebrem el seu 50è naixement. Sí. Llavors, bueno, l'hem denominat un any de grans esdeveniments, el Vendrell, així que bé, el mestre sempre està present i mira, amb el patir doncs podem fer servir la frase que hi deia, no?, que conservem les tradicions que són l'ànima de nostra terra, doncs...
0: I és el que esteu fent.
1: Li seguim l'exemple, no? Ho intentem.
0: Seguim l'exemple d'un vendrellenc universal, no, Edu? Com és Pau Casals.
2: Sí. Molt conegut des de ben petits, coneixem el seu museu, coneixem ara l'auditori, que es va inaugurar fa uns anys,
0: sí.
2: I està en memòria de tothom, el Pau Casals, com també podria dir, no, com patrimoni del Vendrell,
0: clar,
2: patrimoni de Sant Salvador, perquè està allà a Sant Salvador.
0: Ho és. No sé si anàvem a patir, eh?
2: Allà hi ha un restaurant que es diu Vila Casals, que és on ell tenia la casa de convidats,
0: sí.
2: I ell també és un gran col·laborador del patí català, quan fem regates, o el patí a vela, perdó, i sempre està, bueno,
0: en el record
2: ajudant.
0: De tothom, no?
2: Sí,
0: amb el record de tothom. Doncs ara parlarem més del fet esportiu, del que és el patí a vela, d'aquestes regates, però abans de deixar la Mariona que continuï amb les seves tasques, vull que ens expliquis una mica, ara estem al mes de juny, Mariona, suposo que arriba la temporada alta, com ho teniu de cara a aquest estiu al Vendrell?
1: Bé, tant esportivament com després amb temes de turisme, no? És un estiu mogudet, venim d'un cap de setmana ja molt intens, també amb el patí, però amb altres
0: regates.
1: Competicions que hem tingut, però la veritat que molt contents, perquè també ens estan situant en el mapa, no?, tots aquests actes esportius de gran nivell que estem acollint a casa nostra. I a més, doncs, amb el clima que tenim fantàstic, doncs, i les festes, no?, la cultura popular també i de més, doncs, bueno, som un gran destí turístic i bé, treballant força per acabar els preparatius d'aquest estiu i poder gaudir al màxim.
0: Si algú que ens està escoltant no hi ha anat mai al Vendrell, què és allò que li diries que és imprescindible, que no es pot perdre, si va passar un dia, un cap de setmana, o si, doncs, aprofitant que ja en regates va a veure el patí a vela i vol conèixer la ciutat?
1: Jo crec que les nostres platges són increïbles, no? I més si vas cap a la zona aquesta de Sant Salvador o després a Comarruga, on tenim el port marítim, doncs tens tot el món de la vela, que és fantàstic veure'l. Si seguim a les platges, al Museu Vila Casals, crec que és increïble veure la història de Pau Casals des de primera mà. I si anem al nucli històric del Vendrell, doncs tradició, cultura, els carrers aspiren. Terres d'Àngel Guimerà, també.
0: També. Un altre il·lustre, no? Un altre
1: fill il·lustre. Sí, tant. Sempre ho diem, potser no tenim grans monuments, però sí que tenim grans fills il·lustres.
0: I
1: és, aquests són els nostres tresors. Llavors, bueno, cultura, tradició, passejar per museus, viure la història... Jo crec que som un gran destí turístic i convidem a tothom a venir a viure. A més, també any de centenari de la colla castellera.
0: Esteu de celebració en celebració, no?
1: Sí, no, ja ho vam denominar així, any de grans esdeveniments, perquè eren... Bueno, quan vam començar a fer el llistat van passar més de 40 efemèrides i és bastant bèstia.
0: Déu-n'hi-do, esteu distrets. Li preguntava si era perquè l'Edu parlava molt de Sant Salvador, si tu no ets del Vendrell, però deus anar a força.
2: Jo des de fa 2 anys visc a Sant Salvador.
0: Vius a Sant Salvador.
2: Soc el barceloní que ha estiuejat, els seus avis estiuejaven a Sant Salvador i fa 2 anys em vaig instal·lar. Sí, sí. Baixo a Barcelona 3 o 4 vegades a la setmana a treballar, però estic allà instal·lat.
0: Molt bé, doncs...
1: Tenim molta segona residència
0: també,
1: i després s'enamoren del nostre municipi i
0: s'hi queden.
1: No, que acaben vivint aquí.
0: I segur que està encantat. Escolta, Mariona, ja per acabar, a banda del patí, suposo que el cap de setmana passat van anar molt bé, no?, les regates. Ara ens donava més detalls l'Edu, però ho vau gaudir?
1: Sí, la veritat que moltíssim, sense cap incidència que poguéssim destacar. Així que molt contents per la feinada que han fet, no?, tant l'associació, l'aposta de la federació i la DIPAP. Així que un cop més, doncs, un agraïment a l'entitat, no?, el Patí de Sant Salvador, per involucrar-se tant i portar-nos aquest campionat a casa.
0: Escolta, i a banda del patí, alguna cosa que vulguis destacar a nivell esportiu de totes aquestes celebracions que esteu fent per l'any en què sou capital de l'esport?
1: Bé, ara el juliol, que no s'ha presentat, però queda poquet, tindrem el 3x3 pro de bàsquet també a les nostres platges, especialment a Coma-ruga. Tenim la triatló, tenim una mitja marató a peu pla, pràcticament, que serveix per venir a fer marca. I convidem a tothom a venir i anar allargant temporades.
0: Molt bé. Doncs queda dit, ja sabeu que si aneu al Vendrell no us avorrireu i que si ara mateix esteu a prop, doncs que us acosteu, no? Que s'acostin per veure sí, les tant, regates,
2: i
0: no, Edu?
2: Dissabte i diumenge estem bueno, avui i demà
0: avui,
2: estarem allà.
0: I demà sí, tot el dia esteu per allà, per
2: sí,
0: tant...
2: Sí, sí, hi haurà un espectacle...
0: Tot un espectacle.
2: Abans, durant la regata i després.
0: I després. Sí, ara, sí. Ara ens ho expliques. Mariona Figuera, regidora d'Esports del Vendrell, gràcies per ser amb nosaltres a Ràdio 4 i al Més que Esport, i que vagi molt bé tot aquest any i aquest cap de setmana, especialment amb les regates.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Adéu, Mariona.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Sentíem allò tan clàssic que és el cello d'en Pau Casals, no?, per il·lustrar una mica el que és el Vendrell, que és el que han fet fins ara, sobretot parlar del Vendrell des del punt de vista turístic i esportiu. Però ara la marxa ens la posa l'Edu amb la cançó que li hem demanat. Una cançó, Edu, i què? Explica'ns.
1: Bueno, és que aquesta és una de les moltes cançons que potser, quan, com et deia abans, durant la regata i després del regata, mm-hmm, pues som un grup que, a part de la serietat de muntar regates, de fer coses per la sostenibilitat, pel mm-hmm poble i demés, pues després d'aquesta, sobretot de l'Open de Sant Salvador, i avui a la tarda hi haurà un concert de música, que sí, venen...
0: La música que no falti,
1: la,
0: no?
1: La Sant Band, que és una banda d'aquí, de Sant Salvador, de, mm-hmm, de veïns d'aquí, mm-hmm, pues sempre hi ha el post-regata, que és, hi ha un ambientasso, per dir-ho d'alguna manera, brutal, brutal, i la gent, a part de disfrutar del mar, també vol disfrutar del post-regata, pues mm-hmm, que fem un dinar... potser estem 100 i escaig persones dinant perquè tenim molts voluntaris, uh-huh, i després ja posa una mica de música i quasi hasta equipo doler.
0: No? Ja, no, perquè és sí, sorpresa, sí, no? Si no, sí, desvetllem les sorpreses. Sí. I aquesta cançó també sonarà o què?
1: No
0: o
1: ho sé, però en altres edicions...
0: La Grange, es diu.
1: Sí, ZZ Top és un grup, uh-huh, així canyero. Quan fem la regata de l'Open de Sant Salvador, que és una regata més esbojarrada, sí, potser no sí, tan
0: més
1: sèria...
0: Més lúdica, no?
1: Pues, hi ha unes barques de coneguts de la Manuela, que és un tardeo molt famós aquí a Sant Salvador, uh-huh, que els seus socis, diguem, passen amb la barca amb altaveus i posen música d'aquest tipus perquè 5-10 minuts abans de sortir pues, la gent està molt animada, amb ganes de sortir i de
0: que
1: passar s'activi, el seu pipa.
0: Que s'activi, sí, sí, sí, la gent, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic, o sigui, és tota una festa, a més d'un campionat. Però ara parlem del campionat de Catalunya, però abans parlem del que sou vosaltres, Associació Patí Vela Sant Salvador.
1: Sí.
0: Explica'ns què sou exactament.
1: Nosaltres som una associació... Nosaltres vam començar a organitzar regates a través de l'Associació de Veïns de Sant Salvador, uh-huh, amb la presidenta, que és la senyora Pagès, uh-huh, la Victòria Pagès.
0: Victòria Pagès.
1: I quan vam veure que vam començar a fer regates de 14 patins, que això se'ns disparava, uh-huh, any rere any, vam decidir, per fer-ho d'una manera més, una mica més com diria jo, més, no millor, sinó més organitzada, uh-huh, més autònoma, fundar l'Associació Patí Vela Sant Salvador. Uh-huh. I això ens vam reunir amb uns quants veïns de Sant Salvador, ho vam proposar, és una associació sense ànim de lucrament, uh-huh, i va sortir que sí. Llavors ara tenim més o menys uns 100 socis, ara sí, portem, penso que... No sé si... Soc un desastre per les dates.
0: No te'n recordes de quan
1: anys,
0: va començar.
1: Potser, i a més som uns 100 socis, que la quota és irrisòria, que el que fem és cobrir l'assegurança que hem de tenir, uh-huh, i al final fem aquestes regates... O sigui, l'associació s'ha creat per fomentar la navegació, sí, a vela, uh-huh, a Sant Salvador, i a més fem altres activitats com ajudar a col·lectius vulnerables, a uh-huh, nens en risc d'exclusió, i ajudar, per exemple... col·laborar amb altres entitats que volen fer coses i potser no coneixen el patí a vela, uh-huh, i gràcies al patí a vela doncs poden gaudir d'aquest vaixell.
0: Uh-huh. De quina manera, perquè ens interessa molt en aquest programa, és més que esport, precisament per aquesta vessant que té l'esport, doncs de poder col·laborar amb moltes coses o de ser solidari, de quina manera podeu ajudar, deies, per exemple, nens amb risc d'exclusivitat i tot això?
1: Estem en contacte amb diferents col·lectius. I un, per exemple, és el Casal Jove del Vendrell, que són amb nens de risc d'exclusió social.
0: Doncs
1: que fem... És una mica complicat, però ho aconseguim fent, que vinguin, mm-hmm, a la platja els socis, posem els vaixells, mm-hmm, ens posem a nosaltres mateixos, posem les armilles perquè ells puguin gaudir d'una explicació de com funciona aquest vaixell, mm-hmm, i sortir a navegar, que, mm-hmm, disfrutin de sentir el silenci, només el roce... com llisca el patí sobre l'aigua,
0: no?
1: i és una manera que ho fem amb molt a gust i a més, uh-huh, a més penso que s'ha de fer tot això.
0: Uh-huh. I a algú potser li agradarà i anirà
1: sí,
0: a patir.
1: Sí. Igual que ens fan altres activitats amb per exemple també tenen els nens amb infància robada, nens víctimes de violència, no? Uh-huh. Pues jo penso que són propostes per ajudar que entre tots, entre el patí, com hi ha l'equitació, com hi ha d'altres coses, pues que es pots ajudar la gent i ensenyar pues, què és un patí i què és el mar i per què és sostenible.
0: Uh-huh. I per què és sostenible? Explica-ho.
1: Bueno, és sostenible perquè no va motor.
0: Això, per
1: això és principal.
0: Això és el més
1: després
0: important.
1: Després perquè pràcticament tots estan fets de fusta.
0: Uh-huh. Sí.
1: Ara ja s'ha innovat i hi ha
0: altres
1: patins
0: materials.
1: De fibra 100%, uh-huh, o híbrids, tenen els cascos de fibra i la coberta de fusta.
0: De fusta.
1: És sostenible perquè també hem fet Bueno, no sostenible per això, però hem fet campanyes de recollida de plàstics de l'aigua. Hi ha sí, una noia sí. que ara no em sortirà el nom.
0: Recordo, sí, ho vam parlar perquè vam parlar del documental, que va fer, va venir el Gerard Esteve, el president Esteve de l'UFEC.
1: Sí, sí.
0: I tampoc recordo el nom d'aquesta noia, però
1: sí,
0: ja
1: va inventar una artilogia per, mentre vas navegant, anar recollint microplàstics.
0: Microplàstics que pràcticament no es veuen, però que n'hi ha moltíssims, a més, sí. malauradament. No?
1: I a mi un biòleg em va dir fa uns anys, i crec que no m'equivoco, que, per exemple, les sardines són més petites perquè mengen del plàncton, hi ha molt microplàstic.
0: Ja,
1: llavors,
0: ja.
1: Bueno, intentem fomentar... Doncs un dia recollida de plàstics, un altre dia els nens d'exclusió social, un altre dia venen les loves de mar, que és una comunitat de dones que fomenten la navegació la navegació. Llavors venen un dia i fem el bateig del mar, no? Del mateix del patí a vela. Venen amb dones que no han pujat
0: mai... Que mai a la vida
1: mai
0: ho han
1: pujat
0: fet.
1: Amb un patí, yeah. Llavors també posem els patins, posem els patrons, els expliquem i sortim a navegar amb elles. Fem coses pues, perquè és una manera també de col·laborar amb
0: clar
1: gent que
0: sí.
1: ho vol fer.
0: Clar que sí. I de mantenir una tradició, com explicàvem, que ve sí, de molt sí. lluny i que justament aquest any en fa 100. Per sí. tant, suposo també, dintre del que és el centenari del patí, doncs esteu involucrats, no?, d'alguna forma.
1: Bueno, sí que estem involucrats perquè s'han fet moltes festes. A Barcelona penso que la DIPAF, que és l'Associació Internacional de la Classe del Patí a Vela, amb la Federació Catalana de Vela, pues, amb la Copa Amèrica que es va fer l'any passat, van col·locar patins en diferents llocs de Barcelona, van fer la regata dels 300 l'any passat aquí al Port
0: sí,
1: Olímpic
0: sí,
1: amb 300
0: sí.
1: patins.
0: Ho vam parlar justament coincidint amb la...
1: Amb el Gran Dalton,
0: amb la Copa Amèrica, que sembla que ell es va quedar bastant impactat
1: bueno,
0: no? Per allò, aquella imatge que es veia a la platja de Barcelona.
1: A mi em van explicar que el senyor un dia va sortir a navegar i va veure un personatge que anava caminant a sobre d'un barco i era un noi que estava navegant amb un patí.
0: Clar,
1: i va preguntar,
0: què és això,
1: esto?
0: No?
1: Sí, perquè no porta timó, no porta res. Clar, i llavors li van explicar
0: al·lucinant.
1: I es va, entre cometes, enamorar d'això.
0: Ja.
1: Llavors va parlar amb el Gerard Esteve, va parlar amb els del Patí Vela a Barcelona, amb la natació Barcelona, i es va interessar molt. Sí,
0: Perquè al final és autòcton, dèiem nosaltres, singular. Això no es veu a cap altre lloc del món, el patí a vela?
1: A Europa hi ha.
0: A Europa n'hi ha?
1: A França, i et diria que a Holanda o Bèlgica.
0: Sí.
1: I després hi ha un noi que ha comprat un patí que se'l vol endur a no sé on d'Indonèsia.
0: Però tot ha començat aquí.
1: Tot va començar aquí, a Barcelona.
0: A Barcelona, Badalona, no?
1: A Espanya hi ha a Galícia... A Càdiz, Andalusia i a València, que el campionat d'Espanya es fa entre, per exemple, València... Andalusia, Càdiz i aquí Catalunya, l'Espanya. Perquè així també hi ha molts patinaires a Càdiz i a València.
0: Clar, no, i està molt bé que hi hagi aquest intercanvi.
1: I és
0: no?
1: complicat
0: que no
1: traslladar-te. Nosaltres uns quants vam anar l'any passat al campionat d'Espanya, que va ser a Càdiz, ens ho vam passar bomba. Aquella gent són molt...
0: Són divertits, no?
1: Tremendos, sí.
0: La festa no falta després.
1: Bueno,
0: no?
1: Hi ha molt bon ambient, a més.
0: Sí.
1: La mitja edat són ja grandets, de 40, 50, 60 anys, i són gent amabilíssima, sempre estan... per ajudar. Dins de l'aigua hi ha competició. Aquí,
0: no hi ha enemics.
1: No, pocs,
0: la competició
1: pocs,
0: és la competició.
1: Pocs favors. Es
0: passen a ser rivals.
1: Però després molt bona gent.
0: Escolta, estàs parlant que hi ha una mitjana d'edat més aviat alteta, però clar, perquè això continuï, hi ha d'haver base. Hi ha nens i nenes que comencen amb això?
1: Bueno, hi ha el
0: difícil?
1: Patí júnior, llavors hi ha pares que sí que s'impliquen més.
0: Sí.
1: No hem d'oblidar que això és costós en recursos econòmics,
0: clar.
1: Temps, material i desplaçaments. I,
0: perquè llavors, el petit te l'has de comprar.
1: Te l'has de comprar. Hi ha algun... No sé si algun club fa classes particulars amb patins de socis, però que valen diners.
0: Sí, sí, tant.
1: Llavors, al final, jo penso que molts nois joves... Ja tenim flota jove que està fent regates de noies, de nois, més nois que noies, però que s'estan animant. Però jo penso que, com jo, molts joves que de petit gaudies més de sortir a passejar, de banyar-te al fons del mar i demés, ara, ostres, doncs t'interessa més... Bueno, tens més curiositat per les regates, no?
0: I com van anar les regates del cap de setmana passat? Perquè dèiem que tu ets un dels participants, ens deia la Mariona que va fer molt bon temps.
1: Sí.
0: No sé si per tu sí o no, perquè no us hi havia molt de vent,
1: va
0: no?
1: Va fer molt bon temps, però per mi no...
0: Faltava vent.
1: Em faltava una
0: faltava
1: mica
0: una de vent.
1: Però bueno, em vaig defendre. Com t'he dit abans, hi ha primeres i segones, es fan un camp de regates on participen els primeres, van juntets, i 5 minuts després sortim els segones, per no anar junts. Llavors, els 3 primers de segona... de la classificació pujaran a primera l'any que ve.
0: Ah, molt bé.
1: I la regata va anar molt bé, home, va ser molt tècnica, bé, teníem 80 patins, quasi 78 a l'aigua, entre les dues flotes, i a primera va el Jan Hendrik, que penso que és, sí, és de Sitges, i que va primer a la categoria de primera, i a segona la Cristina, no em sortia algun nom, del Patí Vela Barcelona, que a part de navegar superbé, pues tenen un pes més reduït que amb poc vent també els afavoreix una miqueta.
0: Clar,
1: però
0: a
1: més
0: a
1: més, tècnicament, hi ha ella, hi ha l'Anna, hi ha la Berta Suau, que naveguen superbé. I tenen, a més, el handicap del pes. Després elles, amb una mica de vent, no ho passen tan bé, però es defensen molt bé, també, perquè saben molt.
0: Escolta, i el teu objectiu és pujar primera o què?
1: Jo tinc la sort que ja vaig pujar primera passada regata, a la International Adipap, que es va fer a Sitges ara fa un mes, i bueno, em vaig classificar per pujar primera. El que passa que aquest any encara no pujo primera fins que no passa l'any.
0: O sigui, que estàs allà, però encara no, sí, encara sí, no pots dir. El que sigui que estàs és preparat per les regates d'aquest cap de setmana
1: sí.
0: I per gaudir també del que és el patí i d'aquest centenari, no?
1: I tant. I disfrutar de tota aquesta gent que és amabilíssima i dels col·laboradors que ens han ajudat moltíssim.
0: Doncs mira, parlant de navegar...

0: La meva força és el mar. Són els Lacs amb Buston, que també són del Vendrell.
1: I tant. El Temi Fortuny, el cantant, sempre el tenim allà al Can 60, que és un bar que, bueno, és la nostra seu.
0: La vostra seu de l'associació.
1: De Pativela, i sempre està gaudint del...
0: I l'heu pujat al patí o no?
1: Jo no sé si ha pujat. Potser sí, però no l'he vist gaire vegades a prop de l'aigua, el Temi.
0: Millor que canti, no?
1: No sé si millor no.
0: Molt bé, doncs, Edu, que vagi molt bé també aquest cap de setmana de regates. Felicitats per aquest centenari del Patí a Vela i també al Vendrell per aquesta ciutat europea de l'esport. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. Gràcies.

0: El Papa Lleó XIV consagrarà la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ràdio 4 ha preparat un ampli desplegament informatiu i un programa especial amb Toni Marín i Sílvia Tarragona des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
1: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
2: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
1: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
1: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
6: Badó, em passo el programa de tardes.
7: Ei, Badó, que tinc molta tos,
1: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
8: Bon dia i bona sort.
9: Bon dia i bona sort.
8: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
0: Ràdio 4. Vicenç, has portat la poesia completa
10: de Joan Vinyoli.
0: De Joan Vinyoli.
10: Sí.
0: Per què?
10: És una persona que porto dins. Quan era molt jovenet, sí, ens veiem, no només jo, sinó una part dels pocs poetes que hi havia en aquest moment respecte als molts que hi ha ara, no? I el Vinyoli ens va aparèixer un dia, sortia ell de l'Ateneu Barcelonès, era el dia del llibre, i estàvem prenent unes cerveses allà a l'Alemanya, una cerveseria, i va aparèixer un home abrigat, tot i la temperatura primaveral, es va acostar a nosaltres i va fer com una mena de predicció, no?, en la qual venia a dir tinc al davant, en fe renovada, un gran esclat de la poesia catalana, de la qual jo m'ofereixo a fer-vos de mitjans.
0: I no s'equivocava?
10: No, tant per ell com per nosaltres.
0: Com per vosaltres, sí.
10: Alguns crítics han fet el comentari que era una relació d'algú que xupa la sang de la joventut en edat avançada. En aquell moment jo no arribava als 20 anys quan ens vam conèixer i de fet vaig canviar perquè el poeta que tenia sempre al davant era J.B. Foix, l'amic investigador en poesia i amic d'artistes. I de cop, en canvi, em vaig trobar una persona de gran intimitat amb l'ús de la primera persona del jo, relativament acomplexat, perquè els companys de generació que ell havia tingut, com Carla Riba, en Joan Teixidor, Berutxo, havien tingut una formació universitària i ell es va posar a treballar de ben jovenet, no? Cosa que treballava a l'editorial Labor. Era un home molt apassionat, era un bon bevedor, i amb això, clar, ens trobàvem perquè la vida folla que teníem,
0: sí,
10: com en tota la joventut. Un gran poeta immens, eh? Avui Vinyoli és segurament el poeta català més llegit. Ja ho era, en el seu moment, recordo, per exemple, que Pasqual Maragall deia que era el seu poeta predilecte. I avui és curiós com un poeta, diguem-ne, minoritari en el seu moment pot arribar en els darrers anys de la seva vida a fer esclatar, en fi, la poesia com a profunditat. Ell es considerava secretari, no gens menys de Hölderlin ni de Rilke.
0: I aquest llibre té una llarga dedicatòria, eh?
10: Sí, sí. Aquesta,
0: del 17 de maig de 1975.
10: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do.
10: Sí, sí. En tinc dues d'aquest mateix llibre, perquè aquest me'l va donar ell. El tenia damunt de la taula, un dia que hi vaig anar. Havia volgut fer-me una mena de carta testimoniatge, com podem veure.
0: Sí. Vols llegir un fragment, un petit fragment,
10: sí,
0: d'aquesta dedicatòria?
10: Sí, té molta intensitat, crec que us pot agradar. Diu, ens vàrem, a tal Vicenç, no?, poeta Foll,
0: sí,
10: ens vàrem trobar i hem viscut hores molt intenses, tan jove tu i jo una mica vell. Teixim un diàleg que penso que hauria de concretar-se més. Tu tens tota la vida per endavant, jo tinc la mort a la cantonada, però me n'escapo mirant potser la claror d'aquests dies que són prop del solstici d'estiu, que a mi em trasbalsa molt des que era jove. La poesia, diu ell, no sé encara si es follia. D'això en parlarem. Segueix, però...

0: endavant amb folla cautela. Aprèn, aprèn totes les coses, sobretot les que no et siguin fàcils. La vida t'estima i penso que és bo que de tant usar-la et trobis algun dia amb mi, un home que és partidari de la vida, com Gabriel Ferrater, però que no té les condicions i les aptituds per fer-ne el seu principi suprem. Sento massa vegades la presència de la mort, però no m'hi rendeixo.
1: Fortament teu,
0: fortament teu,
1: Joan Vinyoli.
0: Joan Vinyoli.
1: Avui el nostre irrepetible és el poeta i editor Vicenç Altelló.

0: Vicenç Altaió, benvingut a Irrepetibles.
1: Hola.
0: Moltes gràcies. Dic poeta i editor, però també assagista, traductor, crític d'art, articulista, president de la Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures. Una trajectòria, com amb d'altres irrepetibles, inabastable. I el teu darrer llibre, que el tenim aquí sobre la taula, és El somni de la subversió, Memòries d'un traficant d'idees, publicat per Galàxia Gutenberg. Unes memòries literàries sobre l'esclat cultural de la Barcelona dels anys 70 i 80. I m'agradaria preguntar-te, per començar, per què et defineixes com a traficant d'idees? Que és un concepte que et persegueix des de fa molts anys, fins i tot hi ha una sèrie de llibres que es diuen així. Per què i, sobretot, des de quan? Perquè potser ens hem de situar a París, veritat?
1: En efecte. És una tria.
0: Sí.
1: Clar, els poetes dels quals vaig aprendre, com J.B. Foix, era investigador en poesia. Josep Palau i Fabra era alquimista. Llavors, clar, d'alguna manera la teva identitat la construeixes. I això em va venir de manera sobtada. Era a París, estava a punt d'entrar al museu i havia quedat amb un amic belga que practicava l'art per correu, és a dir, no l'art que va a parar a les galeries, sinó que s'envia i que, en fi. Llavors, mentre estava a l'espera, de cop, en el bar, es va tallar el televisor i va aparèixer la imatge del general Jaruzelski, que era un general que acabava de fer un cop d'estat amb ulleres fosques, la típica imatge autoritària, no? I just en aquell moment, quan es va provocar un gran silenci, va entrar l'artista amic i estava en un estat d'indignació i portava el diari Libération, que surt a la tarda, i els titulars, que els vaig llegir perfectament, deia Jacques Derrida, el filòsof, detingut a la frontera txecoslovaca per tràfic d'estupefaents. I jo em va sortir de cor. Li vaig dir, no, això és mentida, és en realitat per un cop d'estat. I li vaig assenyalar el televisor. Llavors, és a partir d'aquell moment que vaig assumir que no és el tràfic del mercat, sinó que cada sistema procura allò que li és propi i el sistema literari i el sistema de la comunicació són d'alguna manera les idees. I vaig assumir, per tant, que seria un traficant d'idees, poeta de fora cap a dins i de dins cap a fora, o a l'inrevés, traficant d'idees.
0: Com a traficant d'idees, m'interessa molt saber com veu el món un pensador com tu.
1: Ara o sempre?
0: Ara.
1: Bé,
0: quines sensacions tens tu? Perquè sí, tots tenim certa angoixa, no?, d'aquests temps que estem vivint.
1: Sí, jo també.
0: Tu també.
1: Sí, jo també, sí. Perquè, a veure, nosaltres no estem sols en el nostre present i com a lector porto dins meu tot el que he llegit. D'una banda, dels nostres clàssics, i d'una altra banda, dels historiadors, sobretot. Pel que fa als nostres clàssics, hem après, com aquells neoplatònics, no, estoics, que saben que el món està governat per unes forces del mal i del bé sense distinció, sí? I que la substància humana es repeteix, que l'única cosa que canvia és l'aparença, és a dir, les formes. I aquesta és una lliçó que ja em va donar el poeta J.B. Foix. No et pensis pas que perquè portes el cabell llarg i greixós seràs més artista que els altres. És boníssim. I clar, en efecte, el món que tenim al davant reprodueix allò que hem pogut llegir en l'època dels nostres clàssics, els primers testimonis de la història. Després hem llegit moments compulsos de la història. Stefan Zweig, aquests grans relatadors, no? I no saps mai com, però quan es donen les condicions negatives, qualsevol esclat pot arribar a provocar un autèntic terrabastall. És a dir, que no tot està organitzat, però el mal no està organitzat, però hi ha conductes que són d'alguna manera malèfiques, no? Llavors, així tot, he de dir que sóc d'aquella gent que, com Joan Miró, té fe. I que, per tant, malgrat la fatalitat, que sé que és irreversible i que això es pot complicar molt, sempre hi ha la fe en el llenguatge, en aquest cas, Miró, quan els nazis arriben i ocupen París, ell se'n va cap a Normandia, al nord, i a la negra nit, sense tenir ni pintures, només res, quatre guaixos i algun pinzell, amb un petit full, torna a donar fe a l'humanitat i pinta aquella obra extraordinària de les constel·lacions. Llavors et diré, abans que no els nostres oients ho demanin, però l'Altaió és protecnòleg, oi?
0: Sí.
1: O no? Jo sí.
0: Sí.
1: Sí. I per tant, no tinc mai por, diguem-ne, de les revolucions tecnològiques.
0: I de la intel·ligència artificial, per exemple.
1: Tampoc.
0: No et fa por?
1: No, perquè al capdavall nosaltres som a intel·ligència artificial. No hi ha una intel·ligència natural, no? Només pels espiritistes, que saben i sabem que els arbres tenen vida.
0: Ja. Yeah.
1: Sí? I que tot l'univers està ple de llenguatges invisibles, el moviment del vent, per exemple, avui gràcies, no?, als estudis de física, de termodinàmica i tot plegat, podem arribar a preveure que avui farà bo i al vespre potser no tant.
0: Mm-hmm. Ets nostàlgic?
1: No, i en aquest cas, si la teva pregunta és capciosa, com en fet ho és, i intel·ligent, jo no he escrit un llibre de memòries perquè tingui nostàlgia d'un temps passat que fou millor, sinó que en aquest cas el vaig escriure com a deute. És a dir, jo crec que és bo que les generacions s'enllacin.
0: Sí.
1: Jo vaig enllaçar-me amb la generació de la República i després amb poetes que eren grans. Alguns d'aquells tenien l'edat que tinc jo ara i, per tant, de la mateixa manera que ells vaig aprendre l'esperit d'avantguarda, m'agrada traslladar a la nostra joventut, a la qual em dec, aquells moments pletòrics que no em constitueixen a mi, sinó que creen una generació. I com que ells no van viure la subversió com a estat de joia, doncs val la pena que en tinguin coneixement.
0: Tirem la vista enrere.
2: Pobres desemparats, no tenen ni pare, ni mare, ni empare.

0: Amb Pascal Comelade de fons, Vicenç Altaió i Morral, vas néixer a Santa Perpètua de Mogoda el 14 de juliol de 1954 i aquell dia venies acompanyat, perquè tens un germà bessó.
1: Tinc un germà bessó, en efecte, i el tinc sempre molt present.
0: Sí.
1: M'ajuda molt davant de qualsevol conflicte de la vida.
0: Ara sí?
1: Sí, ara, per exemple, vaig tenir un problema de coagulació a la sang, i llavors sabia que ell també havia patit alguna cosa semblant. Llavors l'especialista em va recomanar de caminar cada dia i sortir i fer quilòmetres al matí i quilòmetres al vespre.
0: Sí.
1: I li vaig dir, escolti, no cal, perquè el meu germà va tot el dia en bicicleta i jo m'estic tot el dia assegut i tenim el mateix. De manera que em serveix.
0: És a dir, tenir un bessó t'ha marcat la vida.
1: Sí, no tinc un bessó idèntic, sinó que tinc l'altre al costat i al davant.
0: Uh-huh.
1: I bé, quan ets jovençall, ho fas tot amb ell, menges, etc. Et distingeixen perquè l'un porta la samarreta amb ratlles horitzontals i l'altre vertical, però arriba un moment, no?, que cadascú fa el seu camí, i llavors segurament l'absència d'aquests primers anys fa que jo tingui molt en compte l'altre, i sempre m'agrada estar acompanyat, no només com a relació, diguem-ne, de companyia sentimental i domèstica, sinó en tots els treballs que faig.
0: Uh-huh. Éreu 6 germans a casa.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: És molt bo perquè la taula era l'espai de comunitat i llavors cadascú ha anat fent la seva,
0: sí,
1: però en efecte, a l'hora de dinar, tothom feia l'esforç de trobar-nos-hi.
0: A qui es dedicaven els teus pares?
1: El meu pare tenia... treballava dins d'una petita empresa de tèxtil, el que abans eren les empreses familiars a tot el Vallès i bona part de la indústria de Catalunya. La mare treballava a casa i era una persona molt militant a dintre del que podríem dir-ne el Concili Vaticà II.
0: Ah, sí?
1: Sí, molt militant.
0: Uh-huh.
1: Vol dir que treballava per la comunitat. A casa, per exemple, quan era el Dia de Reis, hi havia molts regals, perquè eren molts germans, sempre n'hi havia algú per algú desfavorit.
0: Uh-huh.
1: Llavors, clar, tot això, malgrat que la nostra generació ens convertirem ràpidament en apòstates, però tot i així, aquests valors de caràcter social i humà ens constitueixen.
0: Això marca,
1: ens
0: constitueixen.
1: Sí, ens constitueixen.
0: Una casa en què hi havia molts llibres o pocs, o com era?
1: Hi havia llibres, uh-huh, però en aquella època la cultura, fora d'algunes famílies, no estava instal·lada a dins del sistema.
0: Yeah.
1: Vull dir, pensa que els meus pares, vaja, i tota aquella generació de la immediata postguerra van viure moments de molta misèria,
0: uh-huh,
1: l'autarquia econòmica feia que tot era bastant miserable. Tot i així es va anar, diguem-ne, aixecant, i llavors una de les coses que quedava clares per part de tothom era l'esforç que s'havia de fer cara a la cultura i la cultura com a mitjà. Jo sóc en aquest cas un dels que transforma la cultura no només amb un mitjà de coneixença i un mitjà de vida, sinó amb el subjecte.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, jo sóc intercanviable, jo me n'aniré i quedaran els llibres, sí.
0: Tot i això, t'agradava llegir?
1: Sí,
0: sí.
1: No solament llegir, sinó escriure.
0: Escriure també.
1: Jo crec que el Foix, una vegada, quan el vaig visitar als 20 anys, em va dir, vostè quan sigui gran, vos, perquè ens parlava de vos, quan sigueu gran, què voleu ser? Jo li vaig dir, poeta
0: com vostè.
1: Molt bé, com vos.
0: Com vos.
1: Com vos. Poeta com vos. I ell em va respondre, doncs tingueu un segon ofici, no? Llavors, això ho vaig prendre molt ràpidament,
0: sí.
1: Vol dir, el poeta es fa on neix, poeta es fa on neix, em demana a continuació, jo li dic les dues coses, clar, nosaltres som materialistes, ja no romàntics, però la part romàntica existeix, per tant, hi ha, d'una banda, el poeta que ha nascut per una fatalitat,
0: sí.
1: Bé, jo em dec en el llenguatge, no sé qui serveix aquí, sí? Però a la vegada converteixo la formació, l'aprenentatge, la ruptura amb el llenguatge, etc., com una possibilitat expressiva nova.
0: Quins records tens de l'escola?
1: De l'escola...
0: L'escola en castellà, clar.
1: Sí, clar. És que en aquest,
0: tot i que vas anar a un internat.
1: Sí,
0: no?
1: Tots els que, tota aquesta gent que volien que tinguéssim escolarització forta i no volia que estiguéssim formats sota el règim falangista, per dir-ho, ens enviaven a les escoles religioses, que eren més, d'alguna manera, tot i el nacionalcatolicisme, eren una mica més liberals, sí? Perquè l'Església...
0: És curiós, això, eh?
1: Sí, perquè l'Església estava fent, en aquells moments, l'Església Catòlica estava fent una relativa transformació. La revolta política que va néixer de baix cap a dalt va transformar plenament la realitat, no? Bé, jo de l'escola el que en reconec són dues coses. Una, que com que hi passàvem tanta estona, vaig aprendre, sí, administrar el que em podrien dir de sobreviure a dins d'un sistema autoritari i d'un sistema disciplinari. Llavors, clar, la fe fa que tu aprofitis fins i tot allò dolent, alguna cosa. Jo vaig aprendre a anar allà, gràcies a això,
0: sí,
1: un sentit vocacional del treball. Sí?
0: Sentit vocacional del treball.
1: Sí, a mi m'encanta llegir, uh-huh, treballar, escriure i tot plegat. I llavors, clar, jo crec que tot això ho he après d'allà. També vaig aprendre, posem per cas, en les hores que estava sol, que és bo al·lucinar. Sí? I els surrealistes ens van ensenyar, per exemple, tots els mecanismes...
0: Per al·lucinar.
1: Del somni, no? Sí. I la psicoanàlisi, el coneixement interior. Clar, jo continuo fent encara aquesta mena d'autoanàlisi diari, no? Que em va molt bé per l'edat, perquè encara conservo molt bona memòria, gràcies a que cada dia reviso pam-pam-pam-pam, què he fet, no ho jutjo, amb categoria de bé moral, però sí que em serveix molt per recordar el que he fet i cap on vaig. I aquesta metodologia l'he practicat, doncs, no sé, quan estava de director a Santa Mònica, no treballava sol com a director que diu el que s'ha de fer, sinó que sempre he treballat amb un equip, i un dia a la setmana, jo deia, el dilluns al matí deia que els hi feia una missa, doncs ens trobàvem tot l'equip el dilluns al matí i, clar, explicava tot el que havia fet durant la setmana,
0: sí,
1: no fora de la producció, diguem-ne, de tots amb tots, i tot el que aniríem a fer. I llavors, clar, el resultat era molt òptim.
0: Per què vas acabar estudiant Filologia Catalana?
1: Sí, per atzar.
0: Per atzar?
1: Sí, per tendència i per atzar.
0: Sí.
1: L'atzar a la vida és molt més important del que la gent es pensa, perquè altrament tothom tindria feina, els nostres universitaris, i no tothom en té.
0: És veritat.
1: I llavors, depèn d'on vas a parar, podràs desenvolupar la teva vida o seràs únicament un alienat, com tanta gent malauradament hi ha. Jo, de fet, volia anar a estudiar a París pel seu propi mite, allò de la revolta del maig del 68, que tots ens emmirallava la possibilitat d'un món nou, no?, i de la imaginació. I llavors a casa em van dir, no saps prou francès, et caldria començar aquí i després hi aniràs. Em vaig anar a matricular a la Universitat Autònoma, que en aquell moment era complicat, perquè estava fora de la ciutat, fora també del poble, no hi havia els transports públics que avui hi ha. I al anar-me a matricular...
0: Era el monestir de Sant Cugat, no? Les classes eren al monestir de Sant Cugat.
1: Sí, sí. De fet, el primer any era el monestir de Sant Cugat.
0: Uh-huh.
1: I quan em vaig anar a matricular per fer filologia, que en el seu moment a París volia estudiar psicologia i sociologia alhora, és a dir, el jo líric, subjecte líric i el jo col·lectiu. No, em vaig anar a apuntar ja a filologia per escriure. I vaig tenir la sort que en aquell any, feia un any, que l'Autònoma es podia fer ja filologia en llengua catalana al costat de llengua hispànica. De manera que...
0: Bons records tens?
1: Home, clar, per mi allò va ser un xoc i un descobriment.
0: Uh-huh.
1: La primera classe, quan el catedràtic Joaquim Moles m'explica que la història la pots tallar en un any i sempre hi ha una cosa que havia triomfat i que és decadent, una cosa que està triomfant en aquell moment i que acabarà sent decadent, i una emergència per baix que acabarà instal·lant-se i, per tant, em va ensenyar la dinàmica de la història. I en allà també vaig aprendre, d'una manera molt emotiva, el fet de que hi havia un sistema en cultura catalana, que ho ignorava. És a dir, tu has dit molt bé, Carles, que a casa t'he explicat que hi havia llibres, però no hi havia molts llibres. Per tant, llegia, sí, en català i en castellà, començava en francès també, però d'una manera natural, sense pertànyer, diguem-ne, a sistemes literaris.
0: Allà vas conèixer, per exemple, Isona Passola,
1: sí,
0: ara productora, guionista, i li hem demanat que recordi amb nosaltres com eres tu aquells anys de facultat.
2: El Vicenç a la facultat era molt activista amb la poesia. És a dir, amb ell vam muntar el Festival Prise, el Festival de Poesia de Primavera al campus, on per primera vegada van pujar tots els poetes catalans a recitar la seva poesia en una facultat, vull dir, que està, en el qual el català, malgrat que fos la Facultat de Lletres, estava molt cenyit a les classes de Filologia i Literatura Catalana. Era una universitat molt polititzada i, per tant, a fer pujar els poetes catalans, que en aquell moment eren el segon segle d'or dels grans poetes catalans, encara tenien Vinyolis, Foix, Espreus, tots aquests estaven vius. No dic que pugessin tots, però tots van enviar poemes. En aquell moment encara no havia aparegut la seva faceta d'interessat pel món de les arts plàstiques i visuals. Això, que és una de les parts que a mi em sembla més interessants de la seva trajectòria, va aparèixer molt després. Jo crec que aquí és on rau l'originalitat del Vicenç amb abarcar i conèixer uns períodes molt dispersos que són els que venen després de l'art conceptual.
0: Què et sembla? Ha fet un bon retrat?
1: Literal.
0: Sí, sí. I ella feia referència al primer Festival Popular de Poesia Catalana, conegut popularment com Price dels Poetes, que va tenir lloc el 25 d'abril de 1970 a la sala Gran Price de Barcelona. I allà s'hi van reunir uns 70 poetes catalans, entre ells els que deia Joan Vinyoli, Gabriel Ferrater, Pere Quart, Joan Brossa. A tot va marcar allò?
1: A veure, hi ha dos festivals Price.
0: Sí.
1: Hi ha el Festival Price, que és el que tu em fas referència. I
0: que és el 70.
1: Que és el del 70, i que jo no hi era. Sí, perquè per edat tenia 16 anys, si els tenia.
0: I podies haver anat, eh?
1: Sí, però les coses no només marquen les que són visibles, sinó les que són invisibles, eh? Cada vegada que s'obre una porta, s'obre per allà i acaba passant tot.
0: És veritat.
1: Per tant, quan, en canvi, la Isona, que a casa seva hi havia molts de llibres i el seu pare era un excepcional productor, també, de música, clar, al conèixer-la amb ella, com que ens anaven creuant tots, vam poder fer l'any 75 aquest Festival de Poesia. I aquest era molt diferent del primer. En el primer era un nombre de poetes molt petit, organitzat en el Price en plena revolta política, i en canvi el nostre estava a les portes en aquell moment de la mort de Franco,
0: clar,
1: de la meva partida del servei militar obligatori, i el gran esclat que s'estava provocant arreu dels Països Catalans, també per arreu d'Europa, però arreu dels Països Catalans, que és tota aquesta generació que la Isona, molt ben dit, en parla del segon segle d'or de la cultura catalana.
0: Hi havia molta més llibertat, clar.
1: Hi havia... La llibertat ja te la guanyaves. Hi havia gent que anava a la presó.
0: Ja. Yeah.
1: Algun dels nostres va ser detingut en aquell moment. Hi havia totes les parades polítiques al costat de la poesia, però la nostra generació marcava una diferència bàsica. L'anterior estava dominada pel tardor simbolisme i també pel realisme funcional, és a dir, la poesia al servei de... Mentre que, en canvi, nosaltres donàvem a la poesia un caràcter d'autonomia, de polivalència, sí? I és la satisfacció de ser poeta i que tothom pugui arribar a ser també poeta. Hi ha una utopia aquí al darrere.
0: Ens situem l'any 71. Hi ha un fet important a la teva vida, tenies només 17 anys, i és que vas a casa del teu avi matern i li preguntes si té llibres en català.
1: Molt bé,
0: surto. I què passa?
1: Molt bé, molt bé. Surto en efecte, és com hem explicat, que a la universitat aprenc que existeix un sistema,
0: sí,
1: que hi ha una cultura catalana, vaja, i que no sabia, llavors m'assabento que el català havia estat perseguit. Imagina't l'eficàcia del franquisme, que als 19 anys...
0: No ho sabies.
1: Els 17, no sabia res. No sabia res.
0: Sí.
1: I de cop, i que hi ha llibres que han estat cremats. Llavors, perplexa, me'n vaig a veure el meu avi matern, i li dic, escolta, és veritat que els llibres han estat perseguits i cremats? Llavors m'acompanya, bueno, em demana que l'acompanyi a dalt, a les golfes de casa, i rere el dipòsit d'aigua treu una capsa de fusta, una caixa, i amb escarpa i martell obrim, i en allà surten uns llibres que han deixat que han deixat una camioneta amb soldats marxant cap a la República, i a canvi de menjar han deixat uns llibres dient, nosaltres d'això ja no en farem res. I quan obres aquests llibres descobreixes, per exemple, un llibre petit, magnífic, sobre una antologia de poemes de Federico García Lorca, escrits naturalment en castellà i amb un pròleg en català, per tant, amb una convivència idiomàtica perfecta, republicana, natural.
0: Sí,
1: natural. Sí, sí, sí. Hi havia llibres de, doncs, no sé, de Valle Inclán, etcètera, de
0: narrativa russa.
1: De narrativa russa, molt bé, hi havia, clar, tot un món. I tot seguit me'n vaig a casa del meu avi patern. I aquest, a casa, s'hi havia refugiat, un anarquista, i també li vaig dir, escolta, l'avi m'ha donat una caixa, no en tindràs pas tu una. Estem parlant d'any 71. I també fa el mateix, em porta darrere, doncs, d'unes peces de roba, i en allà hi ha
0: una altra caixa.
1: En aquest cas... ja no una caixa, sinó una capsa, perquè el devia anar canviant, que és la diferència en català de la fusta al cartró.
0: Sí.
1: Sí? I allà em trobo, com que era anarquista, literatura del superjo. Hi havia Nietzsche, Wagner, oi? I Napoleó, una cosa bastant curiosa. I això, clar, fa néixer la meva biblioteca. Per tant, la meva biblioteca no és únicament els llibres que jo vaig comprant i llegint, i dels meus companys de generació, sinó també la consciència que m'enllaço a través d'aquest gran buit, que és tot el període de la dictadura, amb els poetes que anomenem de la República. D'aquí ve que tingui una relació directa amb J.B. Foix, Vinyoli, que ha publicat en aquell moment, amb la generació de la República, Espriu, etc. I, per tant, el llibre aquest, que abans parlàvem de memòries, El somni de la subversió, puc explicar el contacte d'aquest noi de 17, 18, 19, 20 anys amb aquests poetes majors.
0: Com dius, per exemple, Joan Vicenç Foix, l'escoltem en una entrevista a Televisió Espanyola el 1986, un any abans de morir.
2: Crec que gairebé els vostres pares van morir sense saber que vos éreu un escriptor.
3: És cert, mai no us ho vaig contar. Ells endevinaven que hi havia un misteri al meu voltant, però no van aconseguir d'endevinar-li, perquè el meu pare era reservat, em mirava de vegades com estranyat, i la meva mare m'amoixava amb la mirada.
2: I no sabien que pràcticament que escrivíeu?
3: No ho sabien, s'ho pensaven, algú els ho deia.
2: Ja.
4: Si jo fos marxant a Prada...
1: Molt impressionant sentir Foix.
0: Sí.
1: Perquè, clar, una de les vegades ell es va aixecar i em va dir vingueu, vingueu, i es va posar la taula del menjador on hi tenia un magnetòfon, i en allà, pam, va prema, es podia sentir la seva veu recitant un poema, sí, i ell el llegia a la vegada, pam. I clar, me'n vaig adonar que era un home que, tot i que ja tenia 80 anys, com en aquí hem acabat de sentir,
0: sí,
1: amb una veu ja greu, no? Però era un home molt vivaç, expectant a la novetat i a la modernitat. És una llàstima que a vegades, i ho entenc, la literatura arrossega massa la memòria i el temps, mentre que, en canvi, l'art presenta la novetat. Jo per això m'agrada molt els poetes que tenen una relació amb el món de l'art com a element creatiu, no només històric, tal com molt bé apuntava l'Isona, sinó també creatiu.
0: Has tingut relació amb ell, però també amb Palau i Fabra, amb Joan Vinyoli... Totes aquestes amistats, què han significat per tu?
1: Si ho hagués de sintetitzar, diria que de Foix vaig aprendre a caminar i llegir. De Joan Vinyoli i Palau i Fabra, a viure amb intensitat i transformar. I de Joan Brossa, experimentar. Per tant, d'alguna manera la meva obra és agafar tres caps ben diferents, i per tant és una obra que està feta de lectures i de caminar, amb la reflexió que això aporta. Està feta de viure amb intensitat i provar de transformar les condicions de la realitat, etc. I sempre experimentar.
0: No sé si ens pots explicar com va ser el teu servei militar. Crec que infanteria, veritat?
1: Sí, tenia antecedents polítics. Vaig fer, diguem-ne, el servei, l'aprenentatge que en diuen a la regió, i després em van traslladar a Lleida. Gràcies a que algú de la família s'havia mogut i no em van enviar les mules, em van passar, com molt bé ho has dit, a enginyer, imagina't. I bé, jo d'aquell moment, recordo primer, em va sobtar perquè quan només arribar em van pelar zero, em van uniformar, et treuen tota la personalitat i et donen un número, clar. I clar, a mi tot això em recordava aquelles imatges dels camps de concentració i d'alguna manera aquell mètode que es practicava també en els internats. Vaig veure el refús que tenien, perquè jo portava llibres, portava Henry Miller per llegir, i de seguida me'l van segrestar. Perquè, clar, tot era un dispositiu d'alienació. Llavors se'n van fer un exercici, van triar els quatre de tota la colla que arribàvem. Ens van demanar a quatre, que teníem antecedents polítics, que féssim una redacció. Jo vaig fer una redacció, evidentment, vull dir, la literatura també serveix per enganyar en funció del que et demana. Llavors jo vaig explicar en aquesta redacció, que quedava parat, que l'exèrcit espanyol ja tingués una clara influència de l'exèrcit americà, i perquè la persona que ens va rebre no era un militar, sinó que ens van parlar a través d'un televisor. I per tant, hi havia tota una tecnologia avançada.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, clar, això em va d'alguna manera alliberar, no? M'imagino de ser més... Em vaig parlar bé, sí? Però no fent únicament una observació del canvi de costums. I tot i així, al cap de poc va desaparèixer un setme, va mal perdre, i de seguida ja estàvem amenaçats, i qualsevol cosa, nosaltres, per damunt de tot, ja érem els responsables.
0: I és veritat que quasi perds una mà?
1: Sí, això va ser un fet molt impressionant. Sí. Era un dia que crec que hi havia una amenaça de mobilització al Sàhara, que es deia la Marxa Verde.
0: Sí.
1: Llavors no ens van donar festa, vam quedar tancats en el quartel. I bé, jo amb aquest sentit positiu que he comentat i que provo que em distingeixi, me'n vaig anar i vaig dir, bé, si ja que no puc sortir, i era forrier a la cuina, i llavors me'n vaig anar, vaig agafar una cervesa, una botifarra, vaig anar a cuinar, vaig relliscar amb mala fortuna, que per evitar el cop de cap, que era el primer que he de salvar, se'm va estavellar l'ampolla a la mà, i vaig perdre tot, no? El nervi, el tendó, etc. I això també és molt interessant, perquè vaig veure que l'escriptura en aquella època anava vinculada a la mà. No, avui ja comencem a anar per la veu, teclejar amb el suau, però la màquina era molt mecànica. I llavors recordo, volia escriure en el Vinyoli, i clar, la primera carta que vaig escriure vaig acabar plorant. Per què? Pues perquè no, el cap anava ràpid construint la frase, però la mà no tenia la capacitat de registrar. I bé, per sort vaig haver de fer els típics exercicis, vaig veure que no avançava, em vaig deprimir, vaig demanar traslladar-me a Barcelona, i gràcies a un noi que venia dels Estats Units, que havia fet com el que avui es fa, no?, que és anar a fer els màsters, vam construir en l'Hospital de Granollers una paret que creés el codi alfabètic de la mà. I llavors jo comprava interruptors damunt cap avall, cap dreta a esquerra, circulars, etc. I vaig començar a fer l'aprenentatge de nou, no de la parla, sinó de la mà. I gràcies a això, i el típic, no?, corrents i exercicis, es va salvar la mà. És important, la mà i l'escriptura.
0: Tornes de l'Emili, Vicenç, i poc després vas participar a la manifestació de la primera diada després de la mort de Franco.
5: Aquestes exigències es concreten en el restabliment provisional de les institucions i dels principis configurats a l'Estatut del 1932 com a via per arribar al ple exercici de l'autodeterminació i en l'existència d'un govern provisional de la Generalitat en el mateix moment de la ruptura.
0: Escoltàvem Jordi Carbonell, portaveu en aquell moment de l'Assemblea de Catalunya. Com recordes aquella manifestació? Tenies aquí 22 anys, més o menys.
1: Abans parlàvem de lo emocionant que és veure que la història es pot girar de cop sobtat i en positiu. Jo venia d'una consciència de lluita en l'Assemblea de Catalunya, de l'esforç i de la lluita minoritària, i érem relativament pocs. I de cop sobtat te n'adones que en som moltíssims i que tothom s'expressa amb voluntat i sense por. Que és aquesta cosa que em meravella de tant en tant quan veiem la televisió i veus aquestes manifestacions multitudinàries, no? Jo no tenia la consciència de que hi havia una realitat sociològica que amb voluntat d'autogovern i diferenciada amb la realitat política dominant. Per tant, aquest és el record, és una emoció i saber que no va sol.

0: persona, Carles Santos, a qui vas conèixer molt bé també, era un geni, Vicenç.
1: Sí, sí, sí. És curiós, però Catalunya té una cultura de xup-xup. Però, clar, ostres, de tant en tant hi ha aquests genis tan excepcionals, sí, sí, no? I que van per davant de la societat, com deia Brossa, però que creen, no, un ànim col·lectiu i de cop són festejats i després a la millor oblidats, no?
0: És veritat.
1: Però queden totalment registrats a dintre de la història. Clar, Miró, fins a que no va tenir 75 anys, és que aquí ningú li feia cas.
0: Complet desconegut.
1: Completament desconegut. Sí. Tàpies ja pertany a un altre moment històric, però vaja, perquè es converteix com en un referent de la relació entre el món intel·lectual i el món polític.
0: Sí.
1: Santos, clar, que era el que és bo i el privilegi de conèixer aquesta gent, és que després veus per dintre les particularitats estrafolàries de cadascú. I, per exemple, el Carles Santos era una persona molt disciplinada.
0: Sí.
1: I, clar, ell, per exemple, feia exercicis i tocava amb un piano a la dreta i un piano a l'esquerra, i braços en creu, tac, tac, tac, tac, no assegut, agenollat, a peu dret, podia arribar a tocar. És a dir, hi havia una transgressió de l'espai. Agafava el piano i, com que exercitava cada dia, el pujava a la barca i tocava. I em deia...
0: Dins la barca.
1: Dins la barca.
0: Uh-huh.
1: I et deia, mira, avui estic tocant pels llagostins, no pel públic. Ah, clar, era una persona que tenia una capacitat excepcional de transgredir a través de la disciplina. I això m'agrada molt, i sempre d'aquí vaig aprendre, en tots aquests, de que no hi ha indisciplina si no hi ha disciplina. I que són vasos comunicants, sí? Per poder transgredir necessites constrenyiment. Disciplina vol dir constrenyiment, estructures formals. Perquè, del contrari, la xauxa, per dir-ho així, i està molt bé en els elements de l'espontaneïtat i la cultura popular. Llavors, la cultura d'avantguarda a Catalunya sempre ha mantingut una molt bona relació amb la cultura popular, però no amb la cultura de masses, no amb el model indústria cultural, no amb el comerç.
0: Hem d'explicar també que has dirigit el Centre Cartú, Cultura, sí, Investigació i Tecnologia Universals, dins el Departament de Cultura, entre el 90 i el 2008, i també el Centre d'Art Santa Mònica entre el 2009 i el 2013. Com valores tu aquesta tasca en institucions com aquestes? Eres o havies, sí, de ser disciplinat, com deies,
1: no,
0: ara?
1: No. No, la veritat és que vaig tenir, i vam tenir, una gran llibertat.
0: Uh-huh.
1: En aquell moment, com que passàvem del re a la construcció, tots estàvem disposats a construir.
0: Tot estava per fer.
1: Tot, clar, estava per fer. Mm. I, per tant, les institucions tenien un lloc, i de la mateixa manera que hi ha l'espontaneïtat d'allò privat, per dir-ho, uh-huh, i la construcció d'aquesta liberalitat, no, hi ha també la construcció de l'espai públic, el qual, d'alguna manera, ens devem en el seu enllaç. I era un moment en el qual la burocratització no existia. Jo vaig ser, en aquells anys, una persona de moda, com avui n'hi ha uns altres, oi?
0: Uh-huh.
1: Que et dona molta feina a tot arreu, i tant era assessor de la Caixa de Pensions, com de la de Catalunya, com ho era del Departament de Cultura, com treballava per comunicació a l'Ajuntament, o, en fi, estaves a tot arreu,
0: sí, sí,
1: no? I, però això no només em passava a mi, li passava, pues, a una persona com el Pau Riba, el cantant, el dissenyador Claret Serraïma, etc. És a dir, que tu no només ets representatiu perquè pertanys amb alguna cosa estructurada, com pot ser un sindicat o un lobby o el que sigui, sinó que érem triats així de manera individual. I ens feien cas i ens deixaven fer. En el Departament de Cultura, clar, jo no pertanyia en el sistema, era una contratació exterior,
0: uh-huh,
1: i li podia dir, per exemple, al conseller que no...
0: No eres polític, diguéssim.
1: No, clar, no, i a més provàvem de que algunes de les coses negatives, al meu entendre, que és l'excés de protocol, la conducció de la comunicació, etc., tot això no existia. Sí? El protocol, hi havia una sola persona treballant, ara són un equip i manen d'alguna manera més el comportament i els gestos del polític. I en aquell moment això no existia. Llavors, clar, nosaltres vam poder fer amb diner públic, sí? Coses tan interessants com observar la mutació cultural. Vam ser dels primers des del Cartú que van portant aquí, per exemple, el Chomsky o el Premi Nobel de Física i Química, l'Ilya Prigogine, amb la teoria del caos. No tot el que està organitzat està organitzat. Està organitzat allò que està desorganitzat. Pum! Això és un canvi de paradigma. Fer exposicions com al voltant de l'in vitro, de les mitologies de la fertilitat als límits de la ciència, a la Fundació Joan Miró, on mostràvem com en el laboratori es pot fer el mateix que passa en la vida natural i, per tant, ajudar les famílies estèrils. I tot això comportava un canvi en els costums, en la visió del món, en la legislació, en el gènere, etc. Vam poder fer una primera exposició a l'any 90 i poc dedicada a la cultura de la sostenibilitat. És a dir, que tot això que avui en dia se'n parla i s'ha convertit en una forma de comerç, nosaltres ho plantejàvem com a reflexió de cap on anava la societat. I jo crec, definitivament, i per concloure la reflexió a la qual em convides, de que és molt important que les màquines polítiques es tornin a obrir, tornin a plantejar-se el què i el per què de les coses i, sobretot, cap on anem, perquè el futur el construïm. És que si no està a les mans de l'oligarquia econòmica i tot plegat, que no és ni d'aquí, que està fora del món.
0: I deia al principi que també ets president des de 2017 de la Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures, que preserva el seu llegat. Escoltem Brossa al programa La Barberia de Televisió Espanyola amb Jordi Llong, any 1990.
2: Expliqui'ns què és un poema visual.
3: S'ha de veure. S'ha de veure. El poema visual és un... En realitat, jo em considero sempre poeta. Jo no sóc artista. Jo sóc un poeta. Ara, potser el poeta és l'artista de la paraula, això sí, però jo, de dir un artista, jo no m'hi considero. La poesia visual és un canvi de codi. És fer poemes, si tu tens coses a expressar, doncs realment el teu món és el mateix, però expressat amb un altre codi, que no és ni dibuix ni pintura, sinó que és un servei a la comunicació, per dir-ho d'alguna manera.
0: Quin gran personatge, Joan Brossa, també, eh?
1: Sí, era excepcional, però era únic. Sí. No n'hi havia dos.
0: I, clar, irrepetible.
1: Irrepetible, eh? I, però la seva poètica sí que ha quedat a la joventut avui. Sembla mentida que algú que en el seu moment era considerat com una anomalia,
0: sí,
1: i integrat simpàtic, eh, en el context, però en el camp literari, clar, vull dir, consideraven que Brossa era lo pitjor de lo pitjor i que es podia fer una antologia de poesia catalana de lo millor a través de lo dolent, i ell sol. Sí? I en canvi avui, clar, Brossa, amb el seu sentit lúdic, crític, estructura, etc., s'ha convertit en el referent real per als artistes d'avui, tant de les arts visuals com de les arts parateatrals, de la performance i tot plegat, no? Aquell home de amb barba de tres dies, amb la sola de les sabates foradada, amb pantalons curts, i que sempre estava fent conya i donant empentes, s'ha convertit en un gran referent d'aquella cultura, la que hi ha Carles Santos, músic, Pere Portabella, cineasta, i en fi, i tots els que hem anat venint per darrere.
4: Oh, tu, ventre de tots nosaltres, claustre angelical on ha abrigat el cavall blanc de nostres gens, clavar Sant Jordi les seves llances. Tros estivat i fecund, on els han deixat plantades cascuna de les seves ànsies, cascun dels seus alers vivificants, cascuna prodigiosa flama.
0: I no hi podia faltar tampoc Pau Riba. Has fet també cinema, La teva trajectòria és inabastable, eh? Vicenç, podríem estar hores, hores i hores, però has fet també cinema, participant a pel·lícules o documentals, per exemple, Les Unwanted d'Europa, de Fabrizio Ferraro, o, per exemple, La mort de Lluís XIV, o Història de la meva mort, d'Albert Serra, any 2016, on hi vas interpretar Giacomo Casanova.
5: I aquest home ha deixat de veure gent perquè li ha agafat l'obsessió d'escriure, eh? Que sí? Escriu aquest home, no? Vaig veure que volia escriure, però aquests que diuen que volen escriure no escriuen mai. Eh, que no escriu?
6: No.
5: Ja es veu. Amb aquest empotoliment, si tu no et mous, no pots pas escriure. L'escriptura està al davant teu, mai a dintre.
0: L'Albert Serra i tu esteu fets l'un per l'altre, Vicenç.
1: Sí. No? Sí, a mi m'agrada molt el Serra. Quan vaig descobrir, perquè algú de París em va dir, he conegut una persona que té la mateixa poètica que tu.
0: Veus?
1: Sí. No som iguals, sí? Perquè som molt diferents, però hi ha alguna cosa que vaig veient en aquest sistema cultural nostre, que està fet també d'arquetips,
0: sí,
1: i que la pilota blup, blup, va passant. Llavors, clar, he vist en vida el J.B. Foix, he vist aquest Brossa del que has parlat, he vist el Carles Santos, pam, he vist gent de la meva generació amb aquesta ampolla, altres pel davant, com Pere Jaume, sí? Com, no sé, Jordi Colomer, etc. Pam, i de cop veus el Serra. I ara ja la pilota torna a estar...
0: Que sembla d'un altre temps, veritat? Sí. I estàs acostumat a les càmeres i també ets el protagonista absolut del documental Biblioteca de Pedra Seca, de Joan Vallcarçunque. Escoltem un fragment.
7: Llegir. M'és tan fàcil llegir-me a mi mateix en qualsevol llibre que he d'esforçar-me per deixar que el text se m'endugui. Malaguanyats textos que vaig llegir amb una idea fixa mentre escrivia el meu propi llibre, sense deixar-los dir sinó allò que buscava.
0: I el documental ens permet entrar no només a casa teva, no només a la teva biblioteca, que és una biblioteca museu, podríem dir, sinó entrar a la teva filosofia de vida. Et despulles en aquest documental.
1: Sí, em despullo jo, es despullen els llibres perquè deixen de ser objectes físics estàtics,
0: sí,
1: i el director va tenir, el Joan va tenir la bona idea de donar-los vida. Llavors, per exemple, ja en un moment determinat jo moc un llibre i apareix del Federic Amat i apareix l'Amat i acabem amb una taula i em pinta els llibres a l'esquena, o ens trobem amb, no sé, amb en Biel Mesquida i jo estic estirat i tinc al cap una màquina d'escriure i ella està al darrere, no?
0: Mm-hmm.
1: Bé, és a dir, és una cosa performàtica que pren vida als objectes llibre i als autors en cel·luloide.
0: Vicenç Altaió, poeta, assagista, traductor, crític d'art, articulista, un artista influït per Brossa, per Foix, per Miró i tants altres. Mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Ha estat un plaer escoltar-te.
1: Vosaltres, molt ben preparat, això. Molt
0: Moltes
1: bé.
0: Gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
8: Irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Avui falten 36 dies per les vacances d'estiu. En aquest dia que ens llevarem on hi haurà predomini del temps tranquil, amb més sol a l'interior i al sud. Al nord-est hi haurà intervals de núvols i algun ruixat feble al Pirineu Oriental. A Barcelona no plourà. Montse Vidal, bon dia i bona sort.
1: Molt bon dia i bona sort. Què tal com estem? Dia històric, eh? Vull dir, ens estem com acostumant molt en el tema visita papa i tal, però avui és el dia central, passaran moltes coses.
0: Avui és el dia en què hi haurà l'ofrena i la celebració des de la Sagrada Família.
1: Sí, la inauguració de la torre més alta, de la Torre de Jesús.
2: Exacte. Ai, si Gaudi aixequés el cap.
0: I avui, mira, precisament, no fem aixecar el cap, però sí que recordarem la figura d'un dels arquitectes més il·lustres del nostre país. Avui és l'aniversari de la mort de Gaudí i farem una cronologia dels fets. És a dir, en el dia en què Gaudí va ser atropellat pel tramvia.
1: Exacte.
0: I recordarem com pas a pas que va passar aquell dia, eh?
1: Sí, va ser atropellat tres dies abans i va morir un dia com avui, eh? És a dir, diguem-ne que diumenge va fer 100 anys que el van atropellar. Però el tema de la mort de Gaudí hi ha moltes coses que no se sap, eh? Tenim els dos ítems molt clars, que va morir atropellat per un tramvia, però hi ha més coses que són detalls que sobten, eh? Si més
0: doncs,
1: no.
0: Doncs avui ho explicarem el bon dia, bona sort, i també parlarem d'un esportista que estava a Bon Diaris. Parlarem si podem, perquè cada tres paraules ens estem atropellant.
2: Ja, perdona, però abans de que avancis l'esportista, clar, parlarem de mi, perquè és el meu 11è dia sense fumar, i jo ja no m'ofego pujar les escales.
0: Home, això és un gran
2: que... Llavors he anat a buscar una notícia d'Usain Bolt, que s'ofegue ara que s'ha retirat. Llavors he dit, ell s'ofegue, jo no m'ofego, aquí hi ha alguna cosa que està fallant.
1: O sigui, ara guanyaries a Usain Bolt.
0: Moraleja, l'Ares està molt millor que Usain Bolt. Amb 11 dies, eh? Qui ho diria, eh?
2: Això és el que vinc a explicar-vos.
0: Com que 11 dies? Portes 11 dies sense...
2: 11 dies des que vaig començar el tractament. Sabeu que vaig fumar els 3 primers dies, el tercer ja només vaig fumar 2, però és que ho porto molt bé, nois.
1: Molt bé,
2: M'està fent por el dia que acabi el tractament, el dia 25.
0: No, ja ni te'n recordaràs.
2: Però jo crec que ja...
0: El dia 25?
2: Ahir, nois, no vaig pensar en tot el dia que fumava.
0: No, som a la vella.
2: Vist com si no hagués fumat mai.
0: Perquè quants dies són el tractament? Són 25.
2: 25 dies.
0: 25 dies.
2: 25
0: I vas començar el dia 1.
2: El dia 1, el diumenge 31 de maig. No, el primer dia va ser el 31 de maig, que va ser el Dia Mundial Sense Tabac.
0: Fantàstic. Una meravella.
1: Sí, meravella. Sí.
0: Va, família, com sempre tenim el control el Jaume Bernet i el Gorka Delgado i a la producció David Alcalde. A veure, Marc, us vaig explicar una cosa que us ajudarà a entendre moltes coses que segurament vosaltres heu patit o heu predicat en primera persona.
2: Ai.
0: Per què riem quan algú cau?
1: Oh, bona pregunta.
0: No.
2: Ja ric només de pensar-ho.
0: La psicologia té una explicació. Riure quan veiem alguna persona ensopegar o caure és una reacció més habitual del que sembla. Segons la psicologia, el cervell interpreta aquestes situacions com un fet inesperat i divertit sempre que no representi un perill greu. Aquest mecanisme ens fa reaccionar amb una rialla espontània, però si després comprovem que la persona s'ha fet mal, entra en joc l'empatia i el riure es transforma en preocupació o fins i tot en sentiment de culpa. Aquesta combinació d'humor i compassió explica per què sovint passem de riure a preocupar-nos en qüestió de segons. Jo me'n recordo un dia que la víctima vaig ser jo, que anava caminant... estava parlant amb el meu cosí, anava caminant per la plaça Santana a Mataró i hi havia... I allò que estem parlant, hi havia una... Hi havia una terrassa d'un lloc que es deia Piu Piu, ja fa molts anys, i estava a rebentar, ple mes d'agost.
1: I jo
0: parlant, o sigui, em vaig menjar una farola, però saps allò literal? Però, a més, el so, t'ho juro que semblava de còmic, eh?
1: Home, és que el
0: clonc... No, el clonc va ser... Es va girar tota la terrassa i tota la terrassa partint-se la caixa i dius... I la segona que em va passar també amb una discoteca, que hi havia escales que donaven just a l'entrada de la discoteca. Hi havia el pis de dalt i estaven entrant unes noies molt guapes i allò que vols fer la vacilada. Jo treballava a aquella discoteca aleshores i vaig baixar allò en plan ràpid com fent-se el tironets, vale? Doncs vaig anar de la cinquena escala fins al replà,
1: no,
0: sense tocar ni un sol greu.
1: L'entrada triomfal a la nit.
2: I ells estaven donant el seu telèfon,
0: veritat? Em van donar el telèfon d'urgències. Em van donar el telèfon d'urgències.
1: Del cap més proper.
0: Encara estan rient.

0: Avui és dimecres, dia 10 de juny, i repassem alguns dels dies internacionals que celebren aquest dia d'avui. Anem per feina. Comencem per el Dia Internacional pel Diàleg entre Civilitzacions. Sometimes I live under the moon. I think God, I'm breathing. En el moment en què els iranians es carreguen un Apache i que els nord-americans tornen a les andades amb un atac, doncs és un bon dia per recordar que pot haver-hi diàleg entre civilitzacions. Aquest dia promou una idea molt senzilla, però molt necessària, que la gent es parli abans de discutir. És un món cada vegada més polaritzat, la jornada defensa el respecte entre cultures, religions i formes de pensar diferents. Dit d'una altra manera, que no cal estar d'acord en tot per poder conviure. Per cert, ja sé que queda lluny d'això, però hi ha una pel·lícula que no seria precisament el reflex d'una pel·lícula...
1: En Rambo? Que...
0: Sí, vaig veure una altra... No,
1: no deixes de sorprendre, Eduardo.
0: No. Sí, no m'havia passat a la vida. Estic veient... Vaig veure l'altre dia Rambo Last Blood i... Ahir vaig dir, em quedaré la tarda a casa, o sigui, amb la lumbalgia dic, necessito una altra pel·lícula per no pensar.
1: Digue'm que...
0: I vaig veure John Rambo.
1: Mare meva.
0: I clar, hi ha guerra de civilitzacions, perquè se'n van a Birmània, resulta que hi ha l'exèrcit birmà, sí, que agafa, que ataca els pobles d'una manera carnissada, i després ell els va salvar tots. És una meravella de pel·lícula. Avui també és el Dia Internacional de l'Heràldica. L'heràldica és la disciplina que estudia els escuts, banderes i símbols que identifiquen famílies, ciutats o territoris. Molts pobles de Catalunya encara conserven escuts medievals carregats d'història. I sí, darrere de cada lleó, castell o corona hi acostuma a haver una batalla, alguna llegenda o alguna història curiosa. Avui també és el Dia Mundial del Modernisme. Bon.

0: Avui és un dia per reivindicar un dels tresors arquitectònics que tenim més a prop. El modernisme va transformar ciutats com Barcelona amb obres espectaculars de Gaudí, Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch. I el millor és que milions de turistes paguen per veure allò que molts de nosaltres tenim a tocar de casa i ho veiem cada dia. També és el Dia Mundial de la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria. Ares, cada any es perden milers de milions d'euros per culpa de productes falsificats, des de roba i bosses fins a medicaments o peces de cotxe. I aquí la pregunta és inevitable. Qui no ha vist mai una samarreta Adidas o Adipas o unes bambes Nike amb N-A-I-K? O uns texans lesbis? Sí. O una bossa Louis Vuitton en algun mercat. Doncs avui és el dia de lluitar contra la pirateria. També us dic una cosa, eh? Això fa de mal dir, però hi ha algunes marques piratejades a segons quins països, a Tailàndia, a la zona de Phuket, hi han samarretes que es venen que són bastant més bones que les originals.
1: Imagina't.
0: Eh? Sí, vull dir que a vegades... No, a veure, estic fent apologia de la pirateria, però...
1: No, però que et sorprèn fins i tot, no semblaria, no?
0: Exacte. Va, hem arribat a 5 per un quart de 7 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort. El dia que ens llevem sabem que...
2: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort. Amb Badó Lladó.
0: Sabem que el papa demana una vetlla multitudinària a Montjuïc, que aquest país sigui un espai acollidor per tothom. Aquestes són les paraules textuals que va deixar anar el papa Lleó. Per cert, molt brillant, no em puc estar a dir-ho, l'actuació que Sergio Dalma va fer. L'has vista o no?
1: No l'he vist, només un fragment petit.
3: Bona,
0: jo que no sóc devot, em va semblar... Preciosa, però preciosa, de veritat.
1: Sí, l'acte on el papa Lleó XIV va demanar aquest dimarts al vespre des de l'estadi olímpic Lluís Companys que aquest país sigui un acollidor espai per tothom. També s'ha reivindicat la importància d'una sanitat que aprioritzi la salut mental i també ha alertat contra els feminicidis. L'acte al qual han assistit unes 40.000 persones també ha comptat amb les actuacions de l'Escolania de Montserrat, de Sergio Dalma, Álvaro Soler i Alfred García.
0: Rodalies i Adif preparen accions legals contra Siemens després de les dues greus avaries al centre de control de Barcelona que van afectar ahir milers d'usuaris.
1: Les incidències atribuïdes al sistema informàtic que regula la circulació ferroviària han provocat interrupcions i retards generalitzats a la xarxa de Rodalies i mitja distància. Tant Adif com Rodalies consideren intolerable el que ha passat i estudien denunciar l'empresa tecnològica responsable del suport del sistema en una jornada especialment sensible per la visita del papa i les proves de les Pau.
0: I Usteca que es reuneix avui amb Educació després de la vaga unitària d'ahir.
1: El sindicat reclama obrir una nova etapa de negociació arran del rebuig al preacord. Els sindicats convocants de l'aturada consideren que el resultat evidencia les mancances de l'actual model educatiu. USTEC traslladarà avui a la consellera Esther Niubó la necessitat d'una negociació més oberta basada en l'escolta i la corresponsabilitat. Mentrestant, els sindicats han convocat una manifestació en defensa de l'educació aquest diumenge a Barcelona.
0: I els Mossos investiguen la presumpta agressió sexual a una menor per part d'un treballador d'una escola de Terrassa detingut la setmana passada.
1: Segons ha pogut saber Ràdio 4, l'home que no formava part del personal docent, va ser arrestat quan accedia al centre educatiu. L'escola n'ha rescindit el contracte i ha informat les famílies dels fets, tot garantint la normalitat de l'activitat lectiva. La investigació continua oberta sota estricta reserva per protegir la menor.
0: I els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz.
1: Els Estats Units han atacat aquest dimarts l'Iran després d'acusar-lo d'haver abatut la vigília un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz. En total, els Estats Units han llançat 3 onades d'atacs contra 20 objectius en sistemes de defensa i altres objectius militars al sud de l'Iran que inclouen defenses aèries, estacions de control terrestre i emplaçaments de radars de vigilància iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
0: Ens hem deixat una informació, sí? Me l'expliques?
1: Sí. Ara, si t'acabo d'explicar aquesta, et sembla? La que dèiem que l'atac arribava just després de l'avís de Donald Trump en reacció de l'abatiment d'aquest helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz.
0: No, estava parlant en referència a la visita del papa.
1: Sí, ara dèiem que precisament avui, 10 de juny, Montserrat i la Sagrada Família són les localitzacions protagonistes de l'agenda del papa en la jornada d'avui. La jornada inclourà una visita a l'abadia de Montserrat i culminarà a la Basílica de la Sagrada Família, on Lleó XIV va anar a la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Amb dos arribem a un quart de 7 del matí. Anem pel temps amb Noelia García. Noelia, bon dia i bona sort.
3: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 graus a Barcelona i a Girona. Durant aquest matí, cel ennuvolat amb possibles precipitacions a zones del Pirineu. Durant la tarda s'obriran clars, però continuarà ennuvolat a la Vall d'Aran, on no es descarten possibles ruixats. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i vent mestral al sud de Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Amb dificultats, però hem escoltat. Gràcies a Noelia García. Arribem a un quart de set del matí d'aquí un minut. Som els del Bon Dia Bona Sort, 10 de juny del 2026. Bon dia, Catalunya. Vinga, avui estem d'aniversaris. En aquest 10 de juny tenim aniversaris a molt de futbol, cinema, teatre i alguna de les cares més reconeixibles dels anys 90 i 2000. Avui hi ha una miqueta... Bé, com cada dia, hi ha un poti-poti. Que t'has quedat sense internet, també,
4: tu. M'he quedat sense internet, també, just jo dient... Ah, jo tinc internet, i ara... Bueno, sí, gràcies, Vado.
0: Funciona com el teu, eh?
4: Sí, ja veig. Comencem felicitant, en aquest cas, a una dona que compleix 61 anys avui. Estem parlant d'Elizabeth Hurley.
0: Al·lucino perquè és que la gent es fa gran molt ràpid, eh? No, però és que...
4: Passa el temps molt
1: no
4: ràpid,
1: pot ser.
4: No.
0: Hi ha actrius, artistes, esportistes, que fa temps que no saps d'ells o d'elles, i de cop i volta, pam, t'arriba...
1: Sí, és veritat, eh? Dius, ostres!
0: En sèrio, què t'he d'esperar?
1: Ostres, cop de realitat.
4: El cop de realitat, perdoneu-me, ha sigut que avui li he dit al David, no cal, no necessito el guió, perquè vaig amb l'ordinador i just avui m'he
0: passat. No, avui llei de Murphy total, eh?
4: És que de veritat, la llei de Murphy.
0: Vinga.
4: El cas és que durant els anys 90 aquesta dona va ser una de les dones més fotografiades del planeta, eh? Elizabeth Hurley va saltar la fama gràcies al cine, però... també per aquella icònica aparició amb el famós vestit negre de Versace, que encara avui continua sent història de la moda. L'hem vist en pel·lícules com Austin Powers i en nombroses sèries de televisió, però a més continua sent una de les celebrities més actives i seguides a les xarxes socials.
0: Avui fa anys també qui va estar durant temps entrenador del Real Madrid, que va aconseguir moltes fites amb el Real Madrid, que és un tio que cau bastant bé.
4: Exacte.
0: I que actualment és el seleccionador brasiler. En fa 67...
4: Carlo Ancelotti. Tal com deies, probablement un dels entrenadors més elegants i respectats de la història del futbol, Carlo Ancelotti ha guanyat pràcticament tot el que es pot guanyar, tant com a jugador com a entrenador. Amb el Real Madrid ha aixecat Champions, Lligues i tota mena de títols, convertint-se en una figura gairebé unànimament admirada dins del futbol. És un tio tranquil, educat i amb una gestió humana dels vestidors que molts consideren exemplars.
0: Per cert, no feia anys ahir, en vam parlar del que ve ara.
4: Oi, és veritat, se m'ha colat, no l'he borrat,
0: sí?
4: Aquest ja va complir
0: doncs,
4: ahir.
0: Ahir va fer anys Michael G. Fox i avui en fa 52...
4: Julio Manrique. That's the power of love.
0: Això era de
4: el... Està bé.
0: Regreso al futuro.
4: També està bé per felicitar Julio Manrique, eh? Una de les figures més importants del teatre català contemporani. Ell és actor, director i dramaturg. Julio Manrique ha signat alguns dels muntatges més aplaudits dels últims anys i és una de les veus més respectades de l'escena cultural catalana. També l'hem vist en cine i tele, però és sobre els escenaris on ens ha deixat una empremta molt més profunda.
0: Ojo, que ara estava pensant, amb tardes aquestes relaxades de no tenir que pensar ni donar-li la neurona, Regreso al futuro és una opció molt bona.
4: Crec que millor que Rambo, Vado.
0: Sí, però jo crec que et fa pensar més, Regreso al futuro.
1: No, em fa pensar bastant, Regreso al futuro. I a la segona part, hi ha un moment en què dius, no sé on estic,
0: Se't complica bastant la vida, eh?
4: Peliculón.
0: Vinga, avui tanquem amb una efemèride molt especial.
4: Doncs sí, estem parlant del príncep Felip. Avui aquest senyor hauria complert 105 anys, va morir l'any 2021 als 99, després d'haver estat durant més de 7 dècades al costat de la reina Isabel II. Va ser el consort més longeu de la història de la monarquia britànica i una figura clau dins de la família reial. Amb el seu sentit de l'humor particular i les seves constants sortides de guió, es va convertir en un personatge imprescindible de la vida pública britànica.
0: Era un home molt estimat, aquest, eh?
4: Sí, ho eres, sí. Home, després de 7 dècades, si no t'estimen, carinyo meu, potser...
0: I no, no, a veure, això. I que Isabel tampoc era fàcil, eh?
4: No era fàcil, no, no era fàcil. Se la veu una senyora amb caràcter.
0: Sí, sí, sí, sí. Ara, amb ella estava una mica que estava dins de... l'univers me la porta una mica tot, la reialesa, i tot se'l veia com una miqueta out de tot plegat.
4: Sí, sí.
0: Malgrat el seu compromís amb la corona britànica. És un quart i 4 minuts de 7 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort, i atenció a les InfoPlus que arriben ara. Bé, resulta que ets president dels Estats Units, que te'n vas a la teva ciutat, a la ciutat de Nova York, que els teus, els New York Knicks, arriben a la final de la NBA, i tu te'n vas al Madison Square Garden com a president d'Estats Units, Donald Trump, i resulta que la rebuda no és la que t'esperaves.

0: Montse.
1: Doncs sí, el president dels Estats Units, Donald Trump, va ser rebut amb una forta xiulada i amb crits de desaprovació durant el tercer partit de les finals de l'NBA, disputat a la pista dels New York Knicks contra el San Antonio Spurs al Madison Square Garden de Nova York, tal com hem sentit. El moment de més tensió va arribar quan Trump va aparèixer a la pantalla gegant durant la interpretació de l'himne nacional. En aquell instant ens van combinar alguns aplaudiments amb una majoria de xiulades i protestes sonores en un ambient doncs, que estava molt polaritzat. El president va assistir al partit des d'un allotge VIP amb mesures de seguretat reforçades i això va provocar també doncs, afectacions a l'accés del pavelló i un gran desplegament policial als voltants del recinte. Les reaccions del públic van ser mixtes, podríem dir que va haver-hi una mica de tot, però majoritàriament crítiques en el moment en què va ser mostrat a les pantalles.
0: I atenció perquè hem descobert que, ui, perdoneu, el fons de pantalla més icònic de Windows es va fer per casualitat.
2: Atents perquè la famosa imatge Please, on es veu un cel blau sobre un turó verd, la recordeu, no? Sabeu la imatge?
0: Sí, sí, la clàssica.
2: Exacte, doncs és coneguda per ser el fons de pantalla de Windows. Doncs va ser capturada per casualitat pel fotògraf Charles O'Rear mentre conduïa l'any 1996 pel comtat a Sonoma. Ho dic bé? Sonoma, perdoneu.
0: Sonoma.
2: Exacte, a Califòrnia, i sense cap preparació ni edició posterior, doncs va fotografiar aquesta imatge. El que havia de ser una imatge més del seu trajecte es va acabar convertint precisament en una de les fotografies més vistes de la història quan Microsoft la va escollir com a fons predeterminat del seu sistema operatiu Windows. Amb el temps, aquesta escena s'ha convertit en un símbol de la nostàlgia dels anys 2000 i de la sensació de simplicitat dels primers anys de la informàtica domèstica.
1: Mira que jo pensava, perdoneu, que era una fotografia feta digitalment, no sabia que era una fotografia real.
2: És una foto real.
0: És la fotografia aquella que es veu el cel blau i que es veu un turó tot
1: verd. Exacte.
0: Doncs es veu que la va fer aquest home, el Charles O'Rear, conduint per Sonoma. Va tirar diverses fotos i una va ser aquesta, i aquesta foto doncs, es va convertir en una de les fotos més famoses de la història de la informàtica.
1: I
0: atenció, perquè un nòvio paga el casament amb publicitat al seu vestit.

0: Va ser el francès Dagobert Renouf que es va trobar amb un problema. El seu casament tenia un preu massa elevat. Quan va fer els números va dir aquí no surten els comptes. Va, i va decidir...
1: Quadra,
0: i
1: tots els números, no? Com la majoria de bones.
2: Que si els canapés, que si les flors...
0: El fotògraf, que si... les flors, massa car. Va decidir...
2: La pasmina per si fa fred després del vespre.
0: Oh, i tant. Tot
2: jo,
0: és caríssim.
2: Jo vaig regalar una pasmina a totes les...
0: Que bé, bona idea.
2: A totes les senyores.
1: I encara l'estàs pagant, no?
2: Ai, encara estic... No.
1: És que lo de les bodes és molt car, eh?
2: Em va sortir bastant bé.
1: És molt car.
0: A mi m'agrada molt la idea aquesta de posar ballarines o sandàlies, també, per allà al ball, de regalar a les dones assistents calçat còmode.
2: I jo vaig regalar paraigües d'aquests japonesos.
1: Aquest xulo.
2: Sí, paraigües japonesos, que més pasmines... Vam regalar
0: escolta,
2: de tot.
0: Escolta, quin xollo anar a la teva boda, eh?
2: No, estava entre un xino i un... No, però va ser preciós, eh? Va ser un casament preciós.
0: Doncs en aquest cas, el francès Dagobert Renouf, en lloc d'endeutar-se, va convertir el seu vestit de nuvi en un espai publicitari. Va oferir diferents espais de la vestimenta perquè empreses doncs, hi posessin els seus logotips, que el patrocinessin directament.
2: Va molt bé, això, eh?
0: Sí, doncs la idea va cridar l'atenció de diverses marques. No va anar en broma. Finalment, 26 patrocinadors van participar a la iniciativa. És a dir, el seu vestit de nuvi semblava Times Square. Gràcies a això va aconseguir, atenció, recaptar $11,500.
2: Que no està gens malament.
1: Em fa por perquè li està donant idees a les influencers, eh? Ojo, que la nova temporada de bodes ja tenim a les influencers amb tot i patrocinis.
2: Jo crec que la idea la tenien, eh? Sí. I atenció, perquè sabeu que existeixen les caixes bla, bla, bla, bla, bla?
1: L'any 2018, una coneguda cadena de supermercats va impulsar en algunes botigues les anomenades bla, bla, bla, caixes, que són unes caixes de pagament pensades perquè els clients que no tenen pressa puguin conservar una estona amb el caixer mentre fan la compra.
2: Conversar.
1: Sí, exacte, perdoneu. La iniciativa va néixer com una resposta a un problema cada cop més present a Europa, eh? La solitud, especialment entre la gent gran. Sovint, aquests petits moments de conversa al súper poden ser una de les poques interaccions socials del dia.
2: Sabeu allò que vas al súper i estàs fent el cué i que et poses... que estàs... que van parlant i dius que no té pressa aquesta persona, no té pressa, doncs aquestes caixes són precisament per això,
1: perquè
2: puguis arribar i puguis parlar tranquil·lament i digues teves coses i mantenir una conversa.
1: De fet, en lloc de prioritzar només la rapidesa i l'automatització, el projecte aposta per recuperar el contacte humà en un espai quotidià com és el súper. Així parlar amb el caixer o caixera deixa de ser una molèstia per a la cua i es converteix en un altre cop el guió semenalat. Exacte, que és una boníssima idea.
2: Tu l'has tocat?
1: No
0: sí,
1: toqueu,
0: però anem a veure, un moment. Estava actualitzant una informació. No pot ser que Google Drive no permeti que algú faci una frase i...
2: Però és això, és això.
1: No ens havia passat mai tant, eh?
2: A mi també m'ha passat.
0: Sí, t'ha passat?
2: Sí.
0: Però què us passa, que se'ls va la pàgina?
2: Salta el guió, salta el guió. Estàs llegint i salta, i se'n va.
1: No, hem de tornar als papers.
0: Ens sap greu, nois. No, ens sap greu.
2: No, el tema és que no s'ha d'actualitzar fins que no s'acaba la secció. Perquè si no, la persona que està llegint...
0: Ara com ho fem.
1: Pobre Montse, que l'actualitat mane.
2: I saltarà.
1: No, jo vaig a deixar l'ordinador, nois. Perquè m'està donant senyals l'ordinador.
2: O l'altre és que la persona que estigui fent la secció no estigui connectada al drive. Són les dues úniques solucions, o n'hi ha una altra?
0: La tecnologia no funciona tan bé com ens venen, eh?
2: D'aquí a 4 minuts arribem a 2:15 del matí.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.

0: Barça manté la confiança en fitxar Julián Álvarez malgrat l'entrada del Real Madrid en escena.
1: El futur de Julián Álvarez continua generant moviment entre els grans clubs espanyols. Després de l'interès del Barça, el Real Madrid també ha intentat acostar-se al davanter amb una oferta rebutjada per l'Atlético de Madrid que es remet a la seva clàusula de rescissió. Tot i aquest nou actor en l'operació, el Barça transmet en calma i continuen convençuts que el jugador prioritza vestir de blaugrana si algun dia deixa l'Atlètic. De fet, Joan Laporta ja s'ha implicat directament en els contactes amb l'entorn del futbolista per seguir de prop una negociació que es preveu llarga i complexa.
0: Recordem que ahir el Real Madrid va fer... De fet, Florentino Pérez ja amenaçava en que fitxaria un jugador i que posaria 150 milions sobre la taula. Doncs aquests són els diners que ahir el Real Madrid va posar sobre la taula i que... O que intentarà, suposo, és que el preu li surti més car al Barça en el supòsit que el Barça el pugui acabar fitxant. Sembla que la voluntat de Julián Álvarez seria vestida blaugrana, però ja veurem com acaba tot plegat. Mentrestant, i seguim amb el Barça, es mostra preocupat pels possibles minuts de Lamine Yamal amb Espanya.
1: Les paraules de Luis de la Fuente han generat inquietud al Barça, ja que no descarta que Lamine Yamal pugui jugar en el debut del Mundial contra Cabo Verde. El jugador es va lesionar a finals d'abril i encara està en fase de recuperació. El club creuen que no hauria de tenir minuts tan aviat perquè encara no està al 100% i també hi hauria risc de recaiguda.
0: Mentrestant, en la divisió de bàsquet, a la secció de bàsquet del Barça, va començar les semifinals de la Lliga Endesa amb una contundent victòria 167 davant el Laguna Tenerife.
1: Els blaugrana van dominar el partit des dels primers minuts i van signar una de les actuacions més completes de la temporada amb un gran encert ofensiu i una destacada aportació col·lectiva. Darío Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts, mentre que el Palau Blaugrana va gaudir d'un recital que deixa el Barça només una victòria de situar l'eliminatòria molt de cara abans de viatjar a Tenerife.
0: Mentrestant, el Real Madrid ha confirmat el retorn de José Mourinho a la banqueta blanca després d'abandonar d'abonar els 15 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió al Benfica.
1: El tècnic portuguès inicia així una segona etapa al club madrileny. Ja va dirigir, recordem, l'equip entre el 2010 i el 2013. El president Florentino Pérez ha celebrat el seu retorn i confia que aporti lideratge a l'equip amb l'objectiu de tornar a lluitar per tots els títols, especialment a la Lliga de Campions, l'únic gran trofeu que no va aconseguir en la seva primera etapa al Bernabéu.
0: I acabem, el Mundial encara no ha començat i ja afronta el seu primer contratemps. L'àrbitre somalí Omar Abdulkhalid Artan, designat per la FIFA per dirigir partits del torneig, no ha pogut entrar als Estats Units per problemes amb el visat i es qüestiona la seva participació.
1: Sí, Artan era una de les figures arbitrals més destacades del continent africà i la seva presència tenia un fort valor simbòlic per Somàlia. Tot i les gestions de la federació del seu país i la intervenció de la FIFA, les autoritats nord-americanes no han autoritzat el seu accés.
0: Bé, també és una mica preocupant veure les autoritats nord-americanes com fan aquesta criba a l'hora de deixar entrar i no deixar entrar. Algunes seleccions estan sotmeses a uns filtres a l'hora d'entrar, que és allò que dius, tampoc caldria.
1: No caldria.
0: Però bé, és igual. No és igual, però vull dir que tampoc, des d'aquí tampoc podrem arreglar res. El que sí podem denunciar-ho, que sap greu que passin aquestes coses.
2: Doncs sí.
0: Arribem a 6:45 del matí. Anem-li a posar música al Bon Dia i Bona Sort. Montse, m'agrada aquesta.
1: Boníssima.
0: M'agrada molt, molt, molt, molt, molt, molt.
1: És d'aquelles cançons que es gaudeixen escoltant-les atentament. Per tant, jo convido a tothom que estigui escoltant ara mateix la ràdio que pugi una mica el volum de la ràdio per escoltar la veu de Mary J. Blige en companyia dels U2 amb aquesta versió del clàssic One.

0: Aquest dimecres, el Papa Lleó XIV consagrarà la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ràdio 4 ha preparat un ampli desplegament informatiu i un programa especial amb Toni Marín i Sílvia Tarragona des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
1: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Compromesos amb la bona informació.
3: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
4: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
5: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
6: Tots els països haurien d'exigir explicacions...
7: Com sempre, salut i per dir.
8: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
9: La veritat per davant de tot.
10: Andy i... jo no penso dir la paraula.
11: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
12: M'he quedat esparverada.
0: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
13: Nena, nena, nena!
14: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
15: Hem arribat a 2:06 de 7 del matí. Anem a veure els titulars. Avui, pràcticament unànims, tots parlant del Papa de Roma. I el primer, no. Comencem amb el País, Montse.
16: Que diu, el fiasco de l'Eurocas s'exposa la debilitat de la defensa de la Unió Europea.
15: El segon, tampoc.
16: Tampoc. La trama Leire va intentar desenes de pelotazos a l'empara de Montero.
15: A partir d'aquí sí, La Vanguardia.
16: Que diu, el papa afronta el cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. El periódico titula, el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. El diari Ara diu, el papa reivindica un país divers i acollidor per a tothom. El diari ABC, per la seva banda, titula, el papa s'alça davant el Congrés en defensa de la vida. La Razón diu, Lleó 14, espanyol i català sense complexos.
15: I anem a la premsa esportiva, que fa clara al·lusió a l'oferta que ha fet el Real Madrid per Julián Álvarez.
16: Mundo Deportivo titula, el Madrid es llança per Julián Álvarez i el diari Esport diu no a Florentino.
15: I de rebot tornem a parlar d'esports perquè avui parlem d'una notícia que ha sorprès a mig món, perquè resulta que Usain Bolt, l'home més ràpid de la història, ha reconegut que ara es queda sense aire, sense alè, pujant escales. I és clar, quan això ho diu una persona que va córrer 100 metres en 9,58 segons, doncs la cosa no deixa de cridar força l'atenció, eh?
17: Doncs sí, Badó, i la gràcia és que no estem parlant d'un rumor, eh? Allò de no diuen, és que se sembla...
15: Ho
17: ha explicat ell mateix. Usain Bolt era fa pocs dies al Mundial d'Atletisme de Tòquio i durant una entrevista, ningú s'ho esperava, però de sobte va explicar que es va retirar de l'atletisme professional l'any 2017 i després de patir una greu lesió al tendó d'Aquiles, el seu estat físic doncs, ha canviat molt.
16: És que l'Aquiles és molt punyetero, eh?
17: És molt punyetero.
15: Tu és petit.
16: No, i toco fusta, però déu-n'hi-do. És una d'aquelles lesions complicades de curar i es veu que fa molt mal, eh?
15: Perdona, les teves disciplines quines són?
16: Mig fons,
15: que
16: sí,
15: són?
16: Sí, que són 800 metres, 1.500 i després 5.000 que ja es considera fons. Algun 10.000 també.
15: 800 metres és mig fons?
16: Sí.
15: Clar, 100 metres és
16: velocitat pura.
15: És velocitat.
16: 200 també, 400 també. Fins a 400 es considera velocitat. Després hi ha els 800 i els 1.500 3.000, que és mig fons, i a partir d'aquí, 5.000, 10.000, mitja marató, fons.
17: Quan tens la propera cursa, Montse?
16: De moment, mira, sí, el dia 20 faig la milla urbana de Badalona, que són una milla, 1.609 metres, i és pel passeig marítim de Badalona, és a la tarda, i és un...
15: I tens patrocinis o no?
16: Jo? No, no. Vols que em busquem? Puc fer una crida?
15: N'hauríem de buscar. N'hauríem de buscar. Digues, Ares.
17: En cas del que dèiem, Usain Bolt ha declarat que quan puja escales de vegades es queda sense l'ei. Clar, quan ho diu una persona random no és notícia, però quan ho diu l'home que continua tenint els rècords mundials encara a dia d'avui dels 100 i els 200 metres, la cosa doncs impressiona, perquè no estem parlant, perquè estem parlant precisament d'un esportista que va guanyar 8 medalles d'or olímpiques.
16: Que fort,
17: 8 medalles, és que és molt loco, i durant més d'una dècada va semblar gairebé un superheroi. Però la realitat, precisament, i aquí ve la història, és molt més humana, perquè quan desapareixen els entrenaments diaris, quantes hores li poden dedicar a entrenar a Montse, aquesta
15: gent?
16: Cada dia, diverses hores.
17: Els preparadors físics, les dietes estrictes, la disciplina d'elit, doncs quan això marxa, s'acaba, el cos canvia, i ell, precisament, no és ni de Montrose, l'únic cas que he trobat.
15: Sí, el que deies tu, n'hi ha molts que quan deixen la disciplina esportiva doncs es deixen anar ells també.
17: Exacte.
15: En canvi, n'hi ha molts que es cuiden molt, que després de ser esportistes d'èlit doncs es segueixen cuidant. Un cas clar, per exemple, el Pep Guardiola, un tio que ha estat entrenador durant molts anys i es mantenia en forma. Luis Enrique, que fa molt d'esport. N'hi ha uns quants d'aquests, eh?
17: N'hi ha uns quants de l'altra banda també. Probablement l'exemple més conegut és Ronaldo Nazario. Ell, per molts, un dels millors davanters de la història del futbol. El Ronaldo del Barça, el de l'Inter, el del Mundial del 2002. Un futbolista en l'època explosiu, potent i físicament era espectacular. Però després de dues lesions gravíssimes als genolls i de la seva retirada, recordeu el seu aspecte, com va canviar moltíssim, era al·lucinant. Durant anys va ser objecte inclús de bromes i comentaris. El que molta gent no sabia, de fet jo no ho sabia fins que ho vaig llegir ahir, ell mateix va explicar públicament que patia hipotiroidisme, que precisament és aquest trastorn de la glàndula tiroide que dificulta el control del pes. A casa jo tinc les meves germanes i la meva mare que pateixen de tiroides i tela. Aquí ja veiem una primera lliçó, que de vegades darrere de molts d'aquests canvis físics doncs hi ha factors mèdics i no sempre té a veure
16: no
17: amb què s'ha
16: deixat, clar.
17: Sinó que factors mèdics, el tema de les lesions també important i conseqüències d'anys doncs que pel cas s'ha castigat el cos al màxim nivell.
16: I també que el metabolisme canvia de vegades,
17: no? Exacte, així és. Anem amb un altre exemple. Un altre cas espectacular és el de Mike Tyson. Quan era campió del món dels pesos pesants, feia por només de mirar-lo. Recordeu aquella imatge de Mike Tyson? Doncs era una autèntica màquina de competir, però després de retirar-se va arribar a superar, ojo nois, els 170 quilos. Ell mateix va explicar en diverses entrevistes que va travessar problemes personals, addiccions i moments molt, molt complicats emocionalment. I el més sorprenent és que anys més tard ell va tornar a posar-se en forma fins al punt de tornar a pujar un ring per disputar combats d'exhibició.
16: Ostres!
17: Però precisament crida l'atenció perquè ell va demostrar en aquell moment que fins i tot quan sembla que tot està perdut, el cos encara podia reaccionar. Després d'aquells 170 quilos, va tornar
16: a recuperar-se.
17: Un altre cas, tenim el cas de Michael Jordan, segurament el jugador de bàsquet més famós de tots els temps. Durant els seus anys al Chicago Bulls era l'exemple perfecte de l'atleta total. Avui té precisament un aspecte molt diferent. Bueno, un aspecte normal, diríem, d'un home de 60 anys.
15: Un home de 60 anys amb 2 metres d'alçada.
17: Exacte. Sembla una obvietat, però ens costa d'acceptar-ho, perquè durant tants anys l'hem vist com a mite, que oblidem que també es fa gran, que la gent envelleix, inclús ells, ja, que també perden massa muscular, que deixen d'entrenar 6 hores al dia, o les que siguin, i que el pas del temps, escolta, doncs no perdona ni tan sols a les llegendes. I si parlem d'una transformació física que és impossible d'ignorar, hem de parlar de Diego Armando Maradona.
16: I
17: va ser un dels futbolistes més extraordinaris que ha existit mai, però alhora també un dels exemples més evidents de com la vida després de l'esport d'èlit pot ser complicada.
15: Aquest va ser després i durant,
17: bueno,
15: eh?
17: Sí, exacte, durant.
15: Després durant. I durant. La vida,
17: pitjor encara.
15: La vida no el va tractar molt bé i ell tampoc va tractar molt bé la vida.
17: Exacte, durant diferents etapes va tenir problemes importants de salut en general i en el seu cas es va sumar doncs, altres factors personals que van marcar molt la seva vida, com deies, Badó, perquè sovint pensem que el més difícil és arribar al cim, però molts esportistes expliquen que el veritable repte és saber què fer quan ja has arribat i tot s'acaba, eh? Allò de mantenir-se o s'acaba i ara què? Diego Armando Maradona no seria un exemple de com ho va gestionar. I al final, doncs, aquesta notícia d'actualitat d'Usain Bolt ens deixa una reflexió molt interessant, eh? Perquè no és que la notícia de que l'home més ràpid de la història es quedi sense alè quan puja escales, sinó que la notícia és que durant anys ens hem cregut que era un tio que era sobrehumà. I ara ell mateix ens recorda que no, que és una persona normal, com tu, com jo, i els que els seus
15: cossos... No, com tu, com jo.
17: El seu cos no era màgic, que ens ho hem pensat durant molts anys, tant com el seu, com el de Ronaldo, com el de Tyson, el Jordan, el Maradona... El cas és que simplement eren el resultat de milers i milers d'hores d'entrenament. Per això la pròxima vegada que pugeu 4 pisos i arribeu a dalt bufant, penseu que, segons sembla, Usain Bolt tampoc ho porta gaire millor.
15: Ara tampoc, a veure, ara tampoc pugeu les escales i quan arribeu a dalt sense poder respirar, sóc Usain Bolt, saps?
16: Perquè, no us flipeu, vaja.
15: No, exacte, no ens flipem tots plegats. Vinga, 6:45 del matí. Gràcies, Ares.
17: A tu.
7: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
15: Anem a les dades que us deixaran atònits. Anem per la primera. Cada dia generen més de 347.000 tuits per minut a nivell mundial, cosa que suma centenars de milions de missatges en només 24 hores. Què et sembla?
16: Un 90% tonteries.
15: I hate i xorrades varies. Segona, a internet hi ha més de 1.100 milions de llocs webs registrats, tot i que només una petita part estan realment actius i actualitzats. Per tant, quan veieu una pàgina web i dieu doncs mira, que maca aquesta pàgina, és de les, no de les poques, però sí que dels 1.100 milions de llocs webs registrats, no tots estan en ple funcionament. I l'última dada que us deixarà atònits. Els tiranosaurus rex feien quants metres de llargada? Què creus que feia un tiranosaurus de llargada?
9: De llargada...
15: Joan, bon dia i bona sort.
9: Molt bon dia. Tu has arribat molt de tu i em fots entre espai i paret. Jo crec que feien uns 9,25 metres.
15: 9,25 metres? Gurri,
18: bon dia. Jo crec que 11 o 12.
15: 11, molt bé, doncs, en sèrio?
18: Sí. Ho he clavat.
15: No, ja has passat tu.
16: No.
18: No,
16: us ho prometo.
18: A mi m'encantava Jurassic Park.
16: Menjada.
18: I penso que tenim molts llibres de dinosaurios.
16: Jo tinc, ja sé per què ho sap. Perquè té canalla, té nens petits i estan en l'època de dinosaures. I te'n passes, és veritat.
15: Escolta'm, jo tenia canalla, tinc canalla i petit.
16: Perquè se t'ha oblidat, a mi també.
18: No tens altamari fresc.
15: A veure, el tiranosaurus rex feia uns 12 metres de llarg. Podia pesar fins a quantes tones?
18: Això ja no ho sé.
15: Va, Gurgui, tira't.
18: 300.
16: Sí, no sé. 300 són moltes, eh? Moltes tones, eh?
15: No. Fins a 9 tones.
9: No, podria dir-ho jo, hòstia.
15: Vale, i era capaç d'exercir una força de quant amb una mossegada?
9: 8.000 quilos.
15: No, 35.000... Newtons. Va, que ens anem cap a la xarxa viària catalana. La Gurgui, que ho sap tot. Com està la xarxa viària aquesta hora?
18: Malament, segur amb el Papa, no?
15: Sí, a veure... Sí. Ja va, el Papa aquesta hora no s'hi ha posat
18: encara. Bueno.
9: Jo he vingut molt bé.
18: Sí, jo he vist Mossos d'Esquadra a les 5 del matí venint cap aquí. Ho hem comentat amb el Gorka, sí o no?
15: Ah, en serió?
18: Sí? Sí, hi ha un dispositiu muntat des de primera hora. Mare de Déu.
15: Aquesta hora el Papa està descansant.
18: No. Sí, bueno, no estarà resant.
15: Se'n fa un fart d'anar amunt ja. Si no,
18: fer un control de col·lèmia. Comença a les 6 el primer... No? La primera resada.
15: A les 6 del matí.
19: nom.
15: A les 6 del matí?
19: Sí, és que jo anava a una escola cristiana, però no me'n recordo com es deia ja la primera rasada a les 6 del matí.
15: El papa, quan acabi tot això, farà com jo, estirarà el sofà i mirarà Rambo, eh?
18: Sí, sí, sí, ho està desitjant.
15: Home, és que, pobre, que porta una agenda...
19: Porta un tute.
15: Superapretada, eh?
16: Per cert, avui té feina.
15: Que ho podreu anar seguint tot a través d'aquesta casa, de Ràdio 4, eh? Anem a veure com està la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
20: Bon dia, doncs, comencem aquesta jornada d'avui dimecres pendents de possibles afectacions viàries mentre avanci el dia per aquestes jornades de la visita del Papa. Per altra banda, però a hores d'ara hem de parlar de les afectacions que succeeixen a hores d'ara, primera hora del matí. Tenim un accident a la C58, al nus de la Trinitat, que talla un carril de circulació i deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell, sentit nord. Per altra banda, aquesta incidència l'acompanyen doncs, les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, també a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. En aquest vessant Besòs hi ha retencions per la C58 en direcció Barcelona, també per la C33 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. També tenim retencions al Vallès, on comencen a tenir ja més intensitat, sobretot a la AP7 a Barberà del Vallès, en direcció Tarragona, també a la C58 des de Sant Quirze del Vallès cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, cues habituals cada vegada amb més intensitat també per la A2 i la P23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
15: Gràcies i molt bon dia. Anem a parlar de diferents afectacions al trànsit i aparcament. Ho dic perquè avui, en aquest segon dia de visita del Papa a la ciutat de Barcelona, hi hauran restriccions i hi hauran diferents problemes de mobilitat a la capital catalana. Montse.
16: Sí, mira, comencem parlant de l'entorn de la Sagrada Família. Hi haurà talls de trànsit que s'estableix un perímetre ampli de seguretat que talla totalment la circulació al voltant del temple, afectant vies com el carrer Lepant i les seves perpendiculars. També està prohibit aparcar al voltant qualsevol mena de vehicle, eh? Inclosos els cotxes, les motos als xamfrans i les bicicletes a les voreres. Les restriccions seran des de les 7 fins a les 2 de la matinada. Després de la Sagrada Família, a la zona del Raval també hi haurà restriccions de circulació als voltants de l'església de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya, i l'estacionament estarà prohibit als carrers Hospital, Jerusalem, Mar de Sant Agustí i a les places de la Gardunya i de Sant Agustí. També a l'entorn de Montserrat, tot i ser fora de Barcelona, destaquem que durant el matí del dimecres d'avui, la muntanya, l'abadia de Montserrat, només es permetrà l'accés a les persones que tinguin una reserva prèvia.
15: I també hi ha afectacions al transport públic.
16: Metro de Barcelona, recordem que l'estació de la Sagrada Família romandrà tancada tot el dia. 4 línies de metro més patiran modificacions o controls d'afluència i a partir de la tarda, doncs, els combois ampliaran la seva oferta, creixent un 23% aproximadament l'oferta. Els autobusos també patiran afectacions amb una quarantena de línies que patiran talls o petits desviaments d'itinerari.
15: Des de les diferents administracions hi ha recomanacions que estaria bé fer seguiment d'aquestes, com evitar el cotxe privat, teletreballar. Ja anem tard avui nosaltres, eh?
19: Sí.
15: O què més?
16: També doncs, que les autoritats demanen als alumnes que s'examinen de la selectivitat que surtin de casa amb molt marge de temps, perquè els talls i els retards poden afectar els desplaçaments cap a les universitats.
15: Molt bé, gràcies, Montse. No marxis molt lluny, perquè ens hi posem amb una història que avui celebra el seu 100 aniversari.
21: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
15: I és que avui fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, una de les figures més universals de casa nostra. Va morir atropellat per un tramvia a la ciutat de Barcelona un dia com avui. Recordem la cronologia d'aquest fet. Tal dia com avui moria, va ser atropellat tal dia com el passat diumenge. Eh? Uh-huh. Recordem la cronologia d'aquest fet que va marcar la societat de l'època i que avui dia continua sorprenent per la manera insòlita en què es va produir, Montse.
16: Sí, perquè anem a repassar una mica la història, perquè és, com deies, sorprenent tal i com va passar. Repassem els moments clau d'aquell dia, o d'aquells dies, millor dit, perquè, com deies, el 7 de juny de 1926, a 6:15 de la tarda, Antoni Gaudí surt de la Sagrada Família, on tenia aleshores el seu taller, i de fet hi vivia, i cap a 35 minuts més tard, cap a les 6 i 5 minuts de la tarda, Antoni Gaudí es dirigeix cap a l'església de Sant Felip Neri, al barri gòtic de Barcelona, on anava gairebé cada dia a resar després de la finalització de la Sagrada Família, i tenia aquest costum. Aleshores, tenia molta fe, era molt religiós, era un home que vivia de manera molt austera, de manera molt senzilla, menjava de manera molt frugal, caminava 10 quilòmetres cada dia, feia dejú sovint i vestia amb roba molt desgastada. Doncs bé, en el moment en què anava a travessar la Gran Via entre el carrer Bailén i el carrer Girona, es va parar les vies del tramvia que anava des de Passeig de Gràcia fins a plaça Tetuan. Va veure que venia un tramvia i es va apartar cap enrere amb tan mala sort que el tramvia de la línia 30 que passava en sentit contrari el va atropellar. Va fer aquest moviment d'intentar esquivar un tramvia, però el que venia per l'altre sentit doncs, va ser el que va impactar amb ell. Per cert, diumenge passat l'Ajuntament de Barcelona va col·locar una plaça commemorativa just en aquest mateix... una placa commemorativa just en aquest mateix punt exacte, El cos, el cop va afectar el costat dret del cos, sobretot l'abdomen i el cap, ell queda estès a terra, ningú para a ajudar-lo. Jo crec que aquesta és una part de la història que sabem, no? Quan estudiem la figura d'Antoni Gaudí, doncs sabem doncs, que es produeix d'aquesta manera, que ningú el para a ajudar perquè el confonen amb un sense sostre per la manera que tenia de vestir. Llavors ningú es podia imaginar que aquell home era ni més ni menys que...
15: Són paradoxes de la vida. És que, a més, pensar que era un sense sostre, que ja donés l'autoritat moral de no tenir-lo que ajudar, em sembla...
16: No, però encara hi ha més, més fort encara, perquè, evidentment, ningú sospitava que aquell home era Antoni Gaudí, no ho semblava pel seu aspecte, tampoc portava documentació que ho confirmés la seva identitat, aleshores tenia 73 anys, però va passar una cosa, aleshores, que avui dia seria impensable, que ara mateix ens sobta moltíssim, però que fa 100 anys potser devia ser habitual. El conductor del tramvia va baixar, el va apartar i va tornar a pujar per continuar la seva ruta com si res hagués passat.
1: Molt fort.
16: Just la documentació d'entre totes les persones que el van veure malferit a terra, finalment dues el van ajudar. Es deien curiosament, dic curiosament perquè els dos es deien Antoni, ell com ell, Antoni Roig i Antoni Nòria. Van intentar parar taxis per portar-lo a l'hospital, però cap taxi no s'aturava per por a que la sang doncs, embrutés la tapisseria del cotxe. Un guàrdia civil va obligar un taxista a parar i a portar-lo a un dispensari proper a la Ronda Sant Pere número 37. Quan va arribar al aquest dispensari, encara estava conscient, va poder dir el seu nom. Com que estava tan greu, el van portar a l'Hospital de la Santa Creu per tractar-lo de manera més adient. Patia, aleshores, una commoció cerebral amb possible fractura de crani i diverses costelles fracturades, així com una hemorràgia interna, i aquell mateix dia va pronunciar les seves últimes paraules abans de caure inconscient. Les últimes paraules van ser "Déu meu, Déu meu". Durant els dos dies que va estar inconscient a l'hospital, molta gent ja s'acostava a la porta per preguntar per la seva evolució, perquè la notícia sí que ja havia corregut com la pólvora. Les primeres hores encara no es coneixia la seva identitat, malgrat que ell va poder dir el seu nom, però quan es va confirmar, doncs, aleshores, tot Barcelona, la veu va córrer, que Gaudí havia estat atropellat i estava en estat crític. Finalment, va morir un dia com avui, a les 5:08 de la tarda, en companyia dels seus amics i socis. El funeral va ser dos dies després, el 12 de juny. El van enterrar a la capella Nostra Senyora del Carmen, a la cripta de la Sagrada Família, amb una cerimònia que va ser molt senzilla, perquè ell havia volgut que així fos.
15: Era el seu desig.
16: Ho havia manifestat d'aquesta manera al seu testament. Això sí, amb multitud de persones que van assistir per acomiadar-se d'ell. A la seva làpida es pot llegir en llatí: Antoni Gaudí Cornet, oriund de Reus, nascut fa 74 anys, home de vida exemplar i excel·lent arquitecte, autor de l'admirable obra d'aquest temple, va morir piadosament a Barcelona el 10 de juny de 1926. Aquí les cendres de Taloma esperen la resurrecció dels morts. Que en pau descansi.
15: Gràcies, Montse.
16: A tu.
15: Tal dia com avui. I mira, després parlarem de tal dia com avui. Faràs aquesta efemèride?
16: Sí, per descomptat.
15: Vinga, 3 minuts i en punt, les 7 del matí.
21: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador. Thank you.
15: Vinga, va, anem a la pregunta del dia. Acostant-nos a les 7 del matí, sabeu quantes cerques es fan aproximadament a Google cada dia a nivell mundial? A Google, atenció, uns 40 milions, uns 400 milions o uns 4.000 milions, Montse?
16: 4.000 milions.
1: 4.000 milions.
15: Què? Què?
2: No vull dir el mateix, 400 milions.
15: I tu què dius, Ares?
18: 400,
15: 400 milions. Sí. Vinga, va, la resposta de seguida. És 10 de juny del 2026, el dia que ens vam sabent que el papa demana una vella multitudinària a Montjuïc, que aquest país sigui un espai acollidor per tothom, diu textualment.
16: El papa Lleó XIV ha demanat aquest dimarts al vespre des de l'estadi olímpic Lluís Companys que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom i també ha reivindicat la importància d'una sanitat que prioritzi la salut mental i ha alertat contra els feminicidis. L'acte al qual han assistit unes 40.000 persones també ha comptat amb actuacions de l'Escolania de Montserrat, Sergio Dalma, Álvaro Soler i Alfred García.
15: Mentrestant, Lleó XIV dedicarà la segona jornada a Barcelona, a Montserrat i a la Sagrada Família.
16: El dia arrencarà avui amb una visita al centre penitenciari Brians 1, on serà rebut per 80 interns i continuarà el dia visitant l'abadia de Montserrat. A la tarda es reunirà amb entitats vulnerables del Raval i posteriorment oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família amb la benedicció per part del papa de la Torre de Jesucrist coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
15: Rodalies i Adif preparen accions legals contra Siemens després de les dues greus avaries al centre de control de Barcelona que van afectar ahir milers d'usuaris.
16: Les incidències atribuïdes al sistema informàtic que regula la circulació ferroviària van provocar interrupcions i retards generalitzats a la xarxa de Rodalies i mitjana distància. Tant Adif com Rodalies consideren intolerable el que ha passat i estudien denunciar l'empresa tecnològica responsable del suport del sistema en una jornada especialment sensible per la visita del papa i les proves de les PAU.
15: I Juster, que es reuneix avui amb Educació després de la vaga unitària d'ahir.
16: El sindicat reclama obrir una nova etapa de negociació arran del rebuig al preacord. Els sindicats convocants a l'aturada consideren que el resultat evidencia les mancances de l'actual model educatiu. USTEC traslladarà avui a la consellera Esther Niubó la necessitat d'una negociació més oberta basada en l'escolta i la corresponsabilitat. Mentrestant, els sindicats han convocat una manifestació en defensa de l'educació aquest diumenge a Barcelona.
15: I els Mossos investiguen la presumpta agressió sexual a una menor per part d'un treballador d'una escola de Terrassa detingut la setmana passada.
16: Segons ha pogut saber Ràdio 4, l'home, que no formava part del personal docent, va ser arrestat quan accedia al centre educatiu. L'escola n'ha rescindit el contracte i ha informat les famílies dels fets, tot garantint la normalitat de l'activitat lectiva. La investigació continua oberta sota estricta reserva per protegir la menor.
15: I els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz.
16: Els Estats Units han atacat aquest dimarts l'Iran en represàlia a l'abatiment dilluns d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz. En total, els Estats Units han llançat 3 onades d'atacs contra 20 objectius en sistemes de defensa i altres objectius militars al sud de l'Iran, que inclouen defenses aèries, estacions de control terrestre i emplaçaments de radars de vigilància iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
15: Quan són les 7 del matí, anem pel temps. Avui jornada estable, núvols al nord-est i més clarianes a l'interior i al sud.
16: Sí, el dia estarà marcat per un temps tranquil i mig ennuvolat. Les clarianes dominaran a Ponent, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre, mentre que a les comarques de Girona, Barcelona i el Pirineu hi haurà més núvols, especialment al matí. No s'esperen pluges destacables, tot i que podria caure algun ruixat feble i puntual.

0: El de la Montse.
1: 4.000, tu què dius?
0: Sempre a tope, el més alt,
1: 4.000, també. 4.000, tu què dius?
2: 400.
1: I tu què dius, Ale?
3: Jo també 400.
1: 400, doncs... ja ho sabeu, no?, que no m'ho heu dit bé.
3: Nosaltres?
1: No. Sí.
3: Clar. Ah, no ho sé, digue'ns-ho tu.
1: No, ara ja ho sabeu.
3: Ah,
1: ja
3: vale.
1: T'ho estic dient.
3: Vale, vale.
1: 4.000, vinga.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Arrenquem aquesta nova hora del bon dia i bona sort, 10 de juny del 2026. Veu veure algun... Heu fet seguiment de la visita al Papa?
0: Una mica.
1: Una miqueta.
0: Mira què porto, mira què porto.
1: Què?
0: L'acreditació oficial.
1: On vas estar? A Montjuïc?
0: No, ahir ens hem repartit amb una companya. Sí? Ahir la companya va fer la rebuda, catedral i Montjuïc. I a mi em toca avui Sagrada Família. Estic superemocionada.
3: Oh, ostres.
0: Moment històric.
1: Clar, però tu, a veure, tu fas... cobreixes això a nivell de seguretat, suposo, no?
0: Jo faig successos i tribunals la majoria dels meus dies, al 95% del meu temps. Però després hi ha un 5% que tinc una miqueta de llibertat per fer el que em roti, bàsicament.
1: Ah, està bé.
0: I, home, venir el Papa, una fita històrica... No sóc creient, però em semblava que era un moment històric per viure. Vaig demanar si podia cobrir jo algun dels actes i la meva companya em va dir, mira, jo em fa molta il·lusió fer Montserrat i Estadi Olímpic. I avui la meva companya fa Montserrat i a mi em va deixar Sagrada Família.
1: Estic home, viuràs un moment, uau, la veritat, uau. Viuràs un moment històric, eh?
0: Sí, sí que viuràs... és veritat que jo fins ara he fet el seguiment en matèria de seguretat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil. De fet, avui parlarem d'aquest gran dispositiu que ha mobilitzat gairebé a més de 10.000 persones només destinades a la seguretat. Però aquesta tarda vaig a la Sagrada Família, estic, vamos, amb els pèls de punta.
1: Home, més enllà de seguidors, de detractors d'aquesta visita del Papa, dels que es queixen de que tot això s'hagi subvencionat amb
0: diners públics,
1: amb diners públics que també es parla del retorn que això ha suposat. Mm-hmm. Tu no has parlat d'això a les xarxes, no?
5: Bueno, jo n'he parlat de l'acte que va fer el Congrés dels Diputats, que em sembla vergonyós i crec que no és el lloc que una persona on s'han aprovat dues lleis tan importants com va ser la llei per poder avortar i la llei dels matrimonis homosexuals es diguin això, no? O sigui, al final jo crec que no és el lloc. I no critico la fe cristiana perquè jo intento practicar la fe cristiana més que altres polítics, no? Que sembla que la hipocresia... bueno, sigui el dia a dia de la religió, segons...
1: En qualsevol cas, estareu d'acord amb mi que mai plou a gust de tothom, per
5: no,
1: tant...
5: No. També et diré una cosa, a l'acte que va fer ahir l'Escolania amb Sergio Dalma i amb l'Alfred, o sigui, res a veure... Per mi, perdona, amb l'espectacle que va haver-hi a Madrid. Sí. Ho sento, i no és perquè sigui catalana, eh? I adoro Madrid, adoro Madrid, però em va semblar jo un espectacle que la sobrietat de Catalunya que vam tenir ahir i l'espiritualitat res a veure amb el buchorno que vaig sentir a Madrid veient Bustamante, perdoneu, eh?
3: Sí,
5: si algú ho havia de dir.
1: Insisteixo, per gustos
5: colors.
1: És una
5: opinió.
1: Per gustos colors, i que mai plou a gust de tothom, això segur. Que l'actuació d'ahir, és el primer que he dit avui quan he arribat a redacció.
3: Tal qual.
1: L'actuació de Sergio Dalma,
5: increïble, el Sergio Dalma,
1: amb l'Escolania Montserrat, m'ha semblat brutal, i a més, amb els elements sonors de diferents instruments propis de Catalunya, sí, em va semblar...
0: Va ser espectacular.
1: No, i la posta en escena, tot plegat. Mm-hmm. Mira, que jo no sóc molt ni devot de la religió, ni devot de Sergio Dalma, però vull dir que en la combinació, la veritat, va estar molt bé. Tu devies estar fent xuletons, no?
2: Ho vaig perdre.
1: Vinga, va, a les 7 i 5 del matí, avui hem de ser feliços per... Per què hem de ser feliços avui?
3: Doncs mira, avui he preparat un hem de ser feliços dedicat a tota la gent que avui no patirà el trànsit de Barcelona, ¿vale? Avui jo em baso amb aquella gent que podrà dir que hem de ser feliços per quan entres a Google Maps i veus que arribaràs abans del que pensaves. Perquè és que la felicitat adulta és molt rara, eh? Quan eres petita pensaves que ser gran seria comprar-te una casa, tenir èxit, viatjar per tot el món, i escolta, resulta que no, que una de les alegries més tontes i més grans que pots tenir un dimecres qualsevol és entrar al GPS i descobrir que arribaràs 15 minuts abans del que havies calculat. Això és meravellós, perquè tots hem viscut aquell moment de pujar al cotxe o sortir de casa convençuts de que tenim 45 minuts de trajecte al davant. I ja et prepares mentalment, ja vas dient, bueno, ja arribaré, assumeixes el trànsit, els semàfors, la paciència... però de cop mires el mòbil i el Google Maps o el que sigui et diu arribaràs a les 6:27 i escolta, tu fas...

0: però si us perdona. Com que a les 6 i 27 i de sobte t'acaben de regalar gairebé 15 minuts de vida, que quan tens 10 anys no són res, però quan ets adult poden significar arribar tranquil·la, prendre't un cafè, no haver de córrer o simplement tenir una mica més de temps per a tu. I m'encanta perquè és una felicitat completament absurda. No t'ha tocat la loteria, no t'han apujat el sou, no has resolt cap problema gran, però durant uns segons et sents la persona més afortunada del món. Perquè al final la vida està feta d'aquestes coses, de petites victòries inesperades, 10 minuts que guanyes, de trajectes que duren menys, de coses que surten una miqueta millor del que esperaves. Així que avui hem de ser feliços per totes aquestes vegades que el GPS ens dona una alegria inesperada, perquè de vegades la diferència entre un dia normal i un bon dia són simplement 18 minuts que no esperaves tenir o que el papa de Roma marxi a casa seva.
1: Molt bé, hi ha una altra que seria quan dius que arribaràs 15 minuts abans, que és fantàstic, i quan mires i et posa que arribes 15 minuts després del que, del que pensaves.
0: Però per això no hem de ser feliços.
2: I pitjor quan vas sumant i vas sumant i vas sumant i vas veient com la xifra de minuts va pujant.
3: Ai, sí.
2: O
1: quan veus que hi ha una retenció i s'actualitza el GPS i veus que aquells 15 minuts que arribes tard es converteixen en 20.
2: O 30.
1: Vinga, les 7 i 8 del matí. És 10 de juny del 2026, tal dia com avui, però del 1926.
2: Va morir Antoni Gaudí, l'anomenat arquitecte de Déu. Avui es farà l'acte en el seu homenatge a la Sagrada Família, on el papa Lleó XIV inaugurarà la Torre de Jesús, la més alta del temple.
4: Gaudí murió el 10 de junio de 1926, tres días después de ser atropellado por un tranvía. Tomaron por un mendigo al arquitecto más famoso de Barcelona. Esa forma de morir ha alimentado el mito de un Gaudí austero y retraído.
1: I tal dia com avui, però del 1988...
2: Va morir Josep Tarradellas, expresident de la Generalitat i polític.
5: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ja sóc aquí!
1: I tal dia com avui, també, però del 1989...
2: La tenista Arantxa Sánchez Vicario, de 17 anys i 11 mesos aleshores, guanyava el torneig de Roland Garros i es convertia en la primera espanyola que aconseguia un gran slam.
6: La història cambió su curso. La mayor sorpresa de estos internacionales de Francia. Arantxa Sánchez Vicario ha sido capaz de derrotar a la número uno del mundo, a Steffi Graf.
1: Gràcies, Montse.
2: A tu.
1: En falten 6 i serà un quart de 8 del matí. Quan obriu el vostre armari, que veieu camises, faldilles, pantalons, sabates, i teniu l'ànsia de comprar, necessito unes sabates noves, necessito més jerseis, necessito més caçadores, necessito un altre cotxe, necessito, jo què sé, un altre rellotge. Doncs bé, que sapigueu que massa opcions ens fa més infeliços del que nosaltres pensem. Tot i que acostumem a pensar que tenir moltes opcions és positiu, la psicologia demostra que un excés d'alternatives pot complicar la presa de decisions. Aquest fenomen, conegut com a sobrecàrrega d'elecció, fa que el cervell dediqui més temps a comparar possibilitats i augmenti la por d'equivocar-se. Com a resultat, podem sentir-nos més insegurs, retardar la decisió o fins i tot quedar menys satisfets amb l'opció escollida, pensant que alguna de les altres podria haver estat millor. Us passa això o no?
7: Sí. Amb roba, per exemple, per programes, quan més roba tens, no? Més eleccions tens, estàs pensant més què em posaré i acabes boja. I al final, quan tens dues opcions, és aquesta, clar. A o B, punt.
1: Una o l'altra.
2: A mi m'ha passat avui, eh? I he pensat, no tenia la roba preparada, m'ha passat avui, i al final, mira, samarreta negra,
7: ja
2: bàsica.
7: Està.
2: Ja.
1: I no, avui anem corporatius.
2: I a més, anem igual que el Badú.
1: Ens hem vestit igual, eh? Us ha passat allò de dir, torno a casa i em canvio?
0: A mi no, perquè sempre vaig amb de sudar. Com pots comprovar, a mi no m'ha passat.
1: I t'ha passat allò de dir-te, vés a casa i canvia't?
0: Això m'ha passat.
1: Vinga, va, 4 i en punt, un quart de 8 del matí. Posem-li música, Montse.
2: Una cançó d'un duet francès que al canvi de mil·lenni, l'any 2001, publicam aquesta cançó, un èxit irrepetible que hem ballat moltes vegades, hem gaudit, hem tararejat i que aquest matí, el Bon Dia i Bona Sort, ho continuem
1: fent. A veure si la quadres, com el vídeo d'Instagram.
2: Per descomptat, Leire.
1: No, no, no. Baixa, quadra-la.
2: Tens tota la raó del món. Com deia, un duet francès. A França fa molt bona música electrònica. Tenim altres exemples, com Daft Punk, però en aquest cas es diuen Mojo, la versió remix del seu clàssic

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
1: l'Auditori.
0: I per anar de museu, concert i espectacle,
1: l'Auditori.
0: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori.
2: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
3: Amb Xavi Freixas.
2: Hola, Picó!
4: Estan caient ruixats molt forts.
2: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
4: Sí, però estem a Catalunya
2: bon dia. I
4: estem en la tardor.
2: Bon dia.
4: Bon dia per algú.
5: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
6: Puc dir una cosa?
2: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
7: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
2: Doncs moltes gràcies.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
8: Hem arribat a un quart i dos minuts ara mateix. De 8 del matí anem als principals titulars que podreu veure avui a la premsa escrita quan arribeu al quiosc. Comencem amb el diari El País. Montse.
9: Avui titula El fracàs de l'Eurocat s'exposa la debilitat de la defensa de la Unió Europea. El Mundo diu la trama Leire va intentar desenes de pilotassos a l'empara de Montero. La Vanguardia destaca el papa afronta el cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. El periòdico diu el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. El diari Ara diu el papa reivindica un país divers i acollidor per a tothom. L'ABC titula el papa el papa s'alça davant el Congrés en defensa de la vida i la Razón diu Lleó 14, espanyol i català sense complexos.
8: Pel que fa a la premsa esportiva...
9: Mundo Deportivo avui diu el Madrid es llança per Julián Álvarez i...
8: I acabem amb l'esport...
9: Que diu no a Florentino.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
8: Va, anem amb la bona de la Gurgui. A veure, durant el matí, oració per la nit, Ron, què és això?
10: Home, això és el que li ha passat.
8: La mañana, café, per la tarda,
10: clar,
8: Ron.
10: Clar, pues tal qual, la princesa Leonor s'ho va prendre al peu de la lletra i és que pel matí va fer la recepció juntament amb la infanta Sofia, amb la reina Letícia, el rei, van rebre el papa, que per cert va ser un altre cop molt criticada el seu outfit, perquè és veritat que la infanta Sofia... I la princesa Leonor anaven de negre, les dues, màniga llarga, és veritat, un estil molt sobri, però sí que és veritat que sempre van com molt iguals, que tampoc no tenen cap definit cap estil, i a mi sí que m'agradaria veure, ja que s'estan fent tants esforços comunicativament i que a sobre la reina Letizia, la seva mare, estilísticament és un referent a nivell internacional per les altres monarquies, m'agradaria molt que ja optessin cadascuna amb el seu estil, perquè realment semblen bessones. I després va ser molt criticat el vestit de la reina Letícia, que a mi em semblava que anava espectacular, que anava de blanc, que sempre a nivell protocolari, quan ve el papa, tenen reservat el que es diu el privilegi de blanc. Però va ser criticat perquè aquest privilegi de blanc, això passa quan la reina va visitar el papa en el Vaticà, i les crítiques de la reina Letícia, que no és plenament
8: catòlica.
10: És a dir,
8: quan el papa visita... A la reina, en aquest cas, no pot anar de blanc.
10: No, sí que pot anar de blanc, però és que no era algo... O sigui, ella ho va escollir com algo estètic, no com algo simbòlic, ni que s'estava reservant el tema del blanc. Però, com sempre, tot el que fa la reina Letícia se la critica, perquè ja sabem que hi ha una banda de la monarquia que no la pot suportar, doncs hi ha les crítiques a sobre que ella no és gens catòlica, no? La que està...
9: Però un moment, jo crec que la reina Letícia sabia perfectament que això podia passar, clar, perquè controla perfectament tota la informació.
10: I a part, controla perfectament, no s'ha saltat cap protocol i al final el blanc també és part de la sobrietat. Però sobretot volia recalcar, no, l'estilisme de la infanta i de la princesa, que al final jo crec que ja han de trobar... Per més que res, no és que soni superficial, però és que la vestimenta de tot el que és la monarquia, no? És molt simbòlica, perquè poc poden parlar, però molts cops la reina Letícia utilitza molt el tema de la vestimenta per transmetre missatges.
8: No es van llevar al matí, van obrir l'armari, a veure què em poso.
10: No, però bueno, es podrien modernitzar una mica. El cas és que Bad Bunny, ja sabem que està aquí, igual que el papa, no? Eternament, que sembla aquí que no s'acabi mai. El cas és que Javi Oy li va arribar un vídeo que tant la infanta com la princesa Leonor van assistir, no a la casita, però sí al concert de Bad Bunny. que fa poquet també van estar pescades en el concert de la Rosalía. O sigui, ja sabem més o menys els gustos que té la nostra futura reina. El cas és que hi ha hagut moltes crítiques, perquè, clar, com és que una princesa... Al final, jo no sé vosaltres, però és que és una nena de 20 anys que tenen la seva vida. Ahir, per exemple, a les xarxes socials ja vaig veure més vídeos d'ella que no s'amagaven, que estaven les seves amigues. Jo ho celebro i al final és el que s'ha de fer i trobo que també, sempre ho dic i ho torno a repetir aquí, crec que necessitem conèixer més a la nostra futura reina, a la princesa Leonor, saber els seus gustos i tampoc no aquest armatisme que, bueno, ara que entrarà a la universitat pública, també la veurem més, no, però no aquesta protecció que al final és una persona normal i que inclús fa el pont, no, intergeneracional. O sigui, jo crec que la princesa Leonor és molt estimada i a xarxes ho peta tot el que es parli d'ella.
1: A mi les imatges a les que et refereixes em feia gràcia l'amiga tapant-la amb el vano.
10: Sí.
2: Cristian
10: Gálvez, pues, ha tornat a ser polèmica aquesta setmana. L'Almudena Cid, gimnasta rítmica olímpica, el Cristian Gálvez presentador, pues, aquesta setmana, amb la vinguda del papa, el Cristian Gálvez i la seva dona, la Patricia Pardo, periodista i presentadora de Telecinco, feien com la presentació en el Bernabéu. Llavors, a l'Almudena, en un fotocall, a la seva ex, que ja fa 5 anys,
2: se li va preguntar
10: pel Cristian Gálvez i ella va respondre així.
11: ¿Sabes que lo va a presentar a Cristian Gálvez? No sé, pasamos.
12: Mira, te voy a hacer yo una pregunta.
11: Cuéntame.
12: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí?
11: Sí, hombre.
12: No.
11: ¿No? Pues la próxima vez se lo voy a preguntar.
12: Cuando le preguntes, yo contesto.
11: Vale, pues...
12: Porque me parece tan injusto todo esto desde hace 5 años, que me tenga que enfrentar a esto...
2: És que, la veritat, és un periodisme de tan baix nivell.
10: No, a part... O sigui,
2: en aquesta pobra noia, què li has de preguntar?
10: Que fa 5 anys,
2: és i a part... Veritat,
10: el problema és que mai al Cristian li pregunten sobre el que va passar amb l'Almudena.
2: Que més enllà d'això, que ja ho trobo...
10: Que ja sembla classista, o sigui, pel
1: però
10: personatge...
1: Però saps què hauria de fer? Que parlés.
10: No, i que parli,
1: que parli. Que parli, que és aquesta dona, que ho sabem tots, que ho expliqués, si calles, l'estàs protegint. La gent te pregunta perquè sabem tothom que Cristian Gálvez li va fer 50.000 vegades.
10: Sort que ho sabem, que parli, però que sembla parli. Que hi ha gent que tingui por i Paloma del Río...
2: Perdona, un moment. 5 anys després no tens per què anar preguntant
10: que
2: Cristian Gálvez faga presentació...
1: No, dic que no, però que el deixi, que expliqui el que va passar aquesta dona.
10: Però és que jo entenc a l'Ares, perquè la Paloma del Río, justament quan van sortir aquestes declaracions, la Paloma del Río, periodista i molt amiga de l'Almudena, va escriure un tuit que em sembla molt important perquè di bastante elegante ha sido porque si hablaras otra cosa... Sí, porque si hablaras, 3 puntos suspensivos. Otra cosa es el lavado de cara que quería hacer este señor con su nueva vida,
1: exacte,
10: pero tiene un pasado que al parecer ha olvidado. Perquè recordem que a l'Almudena ho van deixar, van estar 11 anys casats, ho van deixar i justament el Cristian Gálvez va començar una relació amb la Patricia Pardo, que sempre hi ha hagut l'ombra de la infidelitat i no només això, sinó que l'Almudena Cita en aquell moment o no podia o no volia tenir fills i es veu que va haver-hi com un matxaque per part de la parella. És més, en el Sótano Club, el meu company Alberto Guzmán deia el següent i posava veu al que tots ja sabíem que passava.
13: Se habló de varias cosas, de que, Cristian quería tener hijos, Almudena dijo que no era el momento, con lo cual él se rebotó y le hizo la vida imposible durante muchos meses y la abandonó. Todo lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobra Almudena una situació tristíssima durant molt de temps.
10: Per tant, que li preguntin a ell i deixin a l'Almudena tranquil·la.
2: Clar.
10: I, de fet, a mi aquesta ara imatge del Cristian Gálvez amb la Patricia Pardo allà enmig del Bernabéu com la parella cristiana, pulcra, i tal, que li preguntin a ell com diu la Paloma del Río, a veure quin passa té.
9: Gurgui, però la infidelitat se suposa que havia estat amb Patricia
10: Ningú Pardo? S'atreveix a dir-ho.
1: No, no, la tia aquesta de la que parlen és una persona, era una persona molt propena de l'entorn dels dos.
10: Sí, sí.
1: I ho va veure l'Almudena amb els seus propis ulls. És que és
10: ho va passar molt malament, l'Almudena. I que la deixin tranquil·la.
2: Exacte. Moltes gràcies, això, deixeu-la tranquil·la, home. Joan, què tal?
14: Tot molt bé.
2: Sí o no?
14: Sí,
2: segur?
14: Totalment segur.
2: Molt bé. Què portes avui?
14: Avui portem marisquet a la brasa.
10: Que bo.
14: Marisc, concretament, musclos, navalles...
9: És controvertit, això, ganes d'escoltar-ho, perquè a mi sempre em fa l'efecte que queda massa seca a la brasa,
2: el marisc. L'estan preparant a l'office, eh? Ara
9: l'entrarà. Sí,
14: per favor. Tinc la brasa encesa.
2: D'aquí 4 minuts, 7:45.
3: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
2: Vinga, va, teniu ganes d'anar al sonar? Doncs 900-630-630. Prepareu-vos perquè avui regalem un dels premis més desitjats de l'any. Una entrada doble, gràcies, Montse, pel boli.
9: De res, home.
2: Per la nova edició del Sonar 2026. El festival es reinventa per complet aquest mes de juny a la Gran Fira, la Fira Gran Via, amb més de 100 actuacions brutals. 900-630-630. Us portem al Sonar, en directe al mític grup britànic creador d'himnes que ha revolucionat tota la música electrònica del món, com The Prodigy, o també el retorn del rapero Skepta, presentant nou disc, o de les sessions de reines de l'electrònica com Charlotte de White o Emily Lins. A més, és una edició al·lucinant on la música es barreja amb la intel·ligència artificial en directe i escenaris en format 360 al mig de la pista. Si voleu ballar al festival que converteix Barcelona en la capital mundial de la innovació i viure un cap de setmana èpic, truqueu al 900-630-630. Ara ja no truqueu perquè ja tenim una trucada. Hola, bon dia i bona sort.
15: Hola, bon dia.
2: Amb qui parlo?
15: Amb l'Esther.
2: Com estàs?
15: Encantada.
2: Com estàs,
15: molt
2: Esther?
15: Molt contenta.
2: Oh, mira, para la música. A mi que em truqui una persona, que entre el bon i dia està rient i el sort està rient, això és una meravella de la tecnologia.
15: Hola.
2: No, estem d'acord o no? Escolta'm.
15: Sí, ja amb The Prodigy de fons ja em feu feliç.
2: A fons, des d'on truques?
15: Des de Barcelona, a prop de l'Hospital de Sant Pau.
2: Molt bé. Ja t'hi veus tu, no, en el sonar?
15: Jo ja estic veient, estic tremolant i tot de l'emoció.
2: No, és que està molt bé, Vull dir que, o sigui, que et truques, estàs rient perquè sabies que et tocaven les entrades, no?
15: Bueno, no ho sé, estava nerviosa ja, trucant.
2: Molt bé. Esther, a què et dediques?
15: A disseny gràfic, jo.
2: Disseny gràfic. Què tal va la feina? Va bé, sí, o no?
15: Sí, sí, bueno, és feina.
2: A veure, la intel·ligència artificial al disseny gràfic t'afectarà,
15: sí,
2: molt? T'afecta?
15: Una mica. T'has de pujar una mica al carro i a veure què, perquè si no, ja veurem.
2: Molt bé. Saps, a veure, la mala notícia és que pot afectar, la bona notícia és que t'ho agafaràs rient igualment, no?
15: Exacte, jo sempre rient.
2: M'encanta, sí, molt fan de l'Esther. Esther, les entrades pel sonar són teves. Una forta abraçada.
15: Ai, moltíssimes gràcies.
2: A tu per escoltar-nos, que vagi.
15: Tingueu bon dia.
2: I bona sort.
15: Tingueu molt bon dia.
2: Adéu,
15: i bona sort.
2: Adéu, bon dia.
15: Adéu.
2: Un minut.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
2: Bé, un minut i arribem a 7:45 del matí. Va, avui parlem de brasa, però de brasa de mar. De com fer marisc a la brasa, musclos, cloïsses, navalles... És per això que tenim una vegada més l'expert número 1 en brases del país, que és el Joan Valls. Endavant, Joan.
14: Vinga, fot-li. Bueno, per cert, volia fer un petit incís.
2: Quan diem
14: marisc... Quan diem marisc, moltes vegades estem parlant musclo, navalles... Són mol·luscs. Marisc, diem marisc a tot, i no és ben bé... Hi ha els crustacis, hi ha els de pell tova... Hi ha la gamba llagostí, que és els crustacis, i llavors hi ha els mol·luscs. I diem marisc a tot i no és ben bé així, vale? Bé, comencem en matèria.
2: Mira, i el mol·lusc, què seria el mol·lusc?
14: El musclo, la cloïsa, l'escobinya...
9: La closca, no?
14: La closca, correcte.
9: El que porta això, closca, eh?
14: Exacte.
2: Molt bé.
14: Vale? Vinga, comencem. Agafem qualsevol dels 3 que us he dit, o 4, ja sigui escobinya, cloïsa, navalla... Els fiquem en un bol, oli d'oliva, i engrassem bé tota la closca. Li direm sal i pebre negre. A mi m'agrada molt el pebre negre.
8: Tot ja això abans de posar a la brasa, eh?
14: No. Estem en un bol, sense ficar la brasa, correcte. Ho engrassem tot ben engrassadet, sal i pebre al gust, no patiu perquè no es salarà, simplement fa un efecte químic o osmosis que ens farà que ens obri val abans, i ho fiquem amb una malla, sedàs, colador, i ho posem això al damunt de la brasa. Què guanyem amb això? Que no ens caurà res per entremig de la graella a la brasa, no hi ha contacte directe amb la graella, però absorbim tot, o sigui, agafem tot el sabor i l'aroma de la brasa. Tal com va degustant el seu propi suc de qualsevol d'ells, ens genera un vapor, un aroma, i se'ns obren molt abans. I queden molt, molt i molt gustosos.
8: Però com una malla? No tot
14: una malla, un colador, com un colador, un sedàs, metàl·lic, important.
10: Una xarxa. Clar, perquè no es caigui la brasa.
14: De plàstic no, ja n'hi ha prou tot arreu, eh? De plàstic no ens degutarà sobre la brasa. Bé, doncs dit això, una malla o reixa o colador metàl·lic, ho fiquem al damunt de la brasa, ho anem movent, i aquest moviment farà que vagi degotant i generarà un vapor, un aroma, amb l'oli que també degota, i ens l'obrirà molt abans. I quedaran super, super sucosos, gens secs.
9: Això t'anava a dir, perquè em passa, no?, que de vegades fins i tot el peix, a la brasa té com el risc de quedar sec, i era, doncs, això, el truc que seria engreixar-lo i posar-li la malla aquesta perquè generi humitat.
14: Sí, en el cas del peix, que avui no toca, però us ho explico, hem de separar una miqueta més la graella perquè no es quedi sec, perquè hi hagi una cocció més lenta, perquè no ens sequi el producte.
8: I perquè quedi més malós, no?
14: Correcte. Un cop fet això, que és molt ràpid, aquesta operació són minutets, eh? Perquè si no, també, si ho prolonguem, quedarà sec al final. Ho aboquem en un plat i per acabar-ho, per donar-li un toc fresquet i gastronòmic, pel meu gust, és ratllar-hi llima per al damunt.
8: Oh!
14: És espectacular, això, eh?
8: M'encanta.
14: I amb això ja està, ho fiquem a la taula i a gaudir.
8: Ja ho tenim.
14: Ja ho tenim.
8: I per això has vingut des de la Roca del Vallès, des de les Tres Alzines.
14: Només per això, eh? No. Per fer-vos una mica més feliços a tots.
10: Però els musclos a la brasa és el millor que he provat, perquè tenen un regust com molt especial.
14: Ui, doncs has d'anar a les Tres Alzines, eh? Sí. Ja veuràs que t'agrada.
10: S'han de rentar bé, eh?
8: I els musclos amb molta pebre, no?
14: Sí, tot amb sal i molta pebre negra.
8: Molta pebre negra.
14: Sí, a mi m'agrada molt i és que a més queda molt bo.
8: I la gamba poc feta?
14: Sempre, molt poc feta. De fet, una gamba a la brasa no s'ha ni d'arribar a quedar torradeta, no, ni el bigot hi hauries de cremar. Ha de ser molt poc feta perquè conservi tota la propietat que té una gamba i que no se la mengi el foc.
9: Que bona.
14: De fet, amb tots els productes, tot el que s'hagi de menjar al foc, millor que ens ho mengem nosaltres.
8: Sí, tot el temps de més que l'estem posant en el foc...
14: Resta moltíssim.
8: Molt bé. Joan, ja vindrem a veure si això...
14: Però veniu, veniu.
8: Meravellós. Ens ho fas com s'ha de fer.
14: Ah, després, una altra coseta.
8: Què?
14: Has dit els musclos molt nets. No et pensis tan nets, eh?
10: No?
14: La barba, les incrustacions que porten els musclos...
10: No,
14: s'han
10: però
14: de fer
10: la coseta... Ja, mira, ja els hi vaig fer musclos al vapor al nen. Ah, jo sí, no, als nens...
14: Bueno, amb el vapor és diferent, però amb la brasa...
10: No cal.
14: La incrustació aquesta ens hi aporta sabor.
10: Ah, mira.
16: Com els cargols, que no els rento. Jo els musclos tampoc els rento.
10: Més és la taca.
9: Quina gana de sobte, ara, no?
8: Vinga, 3:45. Gràcies, Joan.
14: De res.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
8: Ara, tu ens has fet aprendre coses, però ara aprendràs moltes coses, tu,
14: no,
8: també.
14: No, jo sempre que vinc aprenc molt.
10: Agafa't, Joan.
8: Ara, agafa't fora els mànecs.
14: Ara m'agafo.
8: Sabies que...
10: El primer gran embús documental de la història va tenir lloc a l'antiga Roma. Fa gairebé 2.000 anys, la ciutat ja tenia tants carros circulant que les autoritats van haver de limitar-ne l'accés durant determinades hores del dia.
8: I sabies que...
10: Algunes muntanyes russes acceleren més ràpid que molts cotxes de Fórmula 1. Utilitzen sistemes magnètics capaços d'impulsar els vagons a velocitats espectaculars en només uns segons.
8: Com t'has quedat, Montse?
9: M'he quedat atònita.
10: Jo l'altre dia em vaig pujar al Red Force, aquest. Acabes així. Si moro fent mala valenta.
8: Vas obrir els ulls?
10: Vaig obrir els ulls. Prometo que mai ho hagués pensat, però vaig dir, mira, estan allà a les grades, i bueno, és increïble.
9: És increïble.
8: Jo vaig obrir un moment, només el moment que està a punt de tornar a baixar.
10: Sí, aquí vaig obrir els ulls.
8: Ja els vas tornar a tancar.
10: No. M'ha de viure això, només m'hi pujaré un cop a la vida, ja t'ho dic.
8: I el Shambhala?
10: El Shambhala
8: el vaig fer tot amb els ulls tancats.
9: A mi, la primera vegada de Shambhala em va tocar a primera fila. Ostres. Jo deia, em moro aquí.
8: Tots els successos on t'han de posar, tu.
9: A primera fila.
8: No, però de veritat, vaig fer el Shambhala tot amb els ulls tancats i després vaig llegir Que és molt pitjor amb els ulls tancats.
17: Crec que sí, diuen que sí. Perquè la sensació que tens és que realment no saps el que estàs vivint. O sigui, horrorós.
8: Doncs pensa que estava pujant i pensant... Jo mirant la cara del meu fill i el tio rient i dic... Però per què? Quina necessitat...
1: Per què? Què faig aquí?
17: Exacte. Quin tipus de tortura, no?
8: De veritat. En fi, sabies que...
1: La paraula OK és probablement una de les més internacionals del planeta. Es fa servir en centenars de llengües i és comprensible gairebé a qualsevol país del món, independentment de l'idioma que es parli.
8: I acabem. Sabies que...
1: Durant anys, els astronautes van utilitzar llapis normals per escriure a l'espai, tot i la llegenda popular del famós bolígraf espacial. Els primers viatges espacials ens van fer amb eines molt més senzilles.
8: Gràcies, Ares.
1: A tu, Badó.
8: Per cert, avui s'ha anunciat aquesta setmana que la propera expedició a l'espai que es farà preparant pel 2000... quin any era? 2030...
17: 2030, ara ho mirem.
8: A veure, 2028 es farà una propera expedició preparant ja l'arribada dels homes a la Lluna una altra vegada, que els vestirà Prada.
1: Mare meva.
8: Els astronautes els vestirà Prada.
17: Ah, vaja.
8: Bueno, està molt bé. O sigui...
1: Prada, potser fan una casita de bat vanilla. Ja,
8: igual,
1: ja
8: igual.
1: Bueno, ho explica la Montse tot el projecte, no?
8: Temps al temps, tot arribarà.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó i Adó.
8: Vinga, 10 de juny del 2026, el dia que ens anem sabent que el papa demana una vella multitudinària a Montjuïc, que aquest país sigui un espai acollidor per tothom, és el que va dir literalment.
17: El papa Lleó XIV ha demanat aquest dimarts al vespre des de l'estadi olímpic Lluís Companys que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom i també ha reivindicat la importància d'una sanitat que prioritzi la salut mental i alertat contra els feminicidis. L'acte al qual han assistit unes 40.000 persones també ha comptat amb actuacions de l'Escolania de Montserrat, Sergio Dalma, Álvaro Soler i Alfred García.
8: Lleó XIV dedicarà la segona jornada a Barcelona, Montserrat i la Sagrada Família.
17: Sí, el dia arrencarà avui amb una visita al centre penitenciari Brians 1, on serà rebut per 80 interns i continuarà el dia visitant l'abadia de Montserrat. A la tarda es reunirà amb entitats vulnerables al Raval i posteriorment oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família amb la benedicció per part del papat de la Torre de Jesucrist, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
8: Rodalies i Adif preparen accions legals contra Siemens després de les dues greus avaries al centre de control de Barcelona que van afectar ahir milers d'usuaris.
17: Les incidències atribuïdes al sistema informàtic que regula la circulació ferroviària van provocar interrupcions i retards generalitzats a la xarxa de Rodalies i mitjana distància. Tant Adif com Rodalies consideren intolerable el que va passar i estudien denunciar l'empresa tecnològica responsable del suport del sistema en una jornada especialment sensible per la visita del papa i per les proves de l'ESPAU.
8: I usted que es reuneix avui amb Educació després de la vaga unitària d'ahir.
17: El sindicat reclama obrir una nova etapa de negociació arran del rebuig del preacord. Els sindicats convocants de l'aturada consideren que el resultat evidencia les mancances de l'actual model educatiu. USTEC traslladarà avui a la consellera Esther Niubó la necessitat d'una negociació més oberta basada en l'escolta i la corresponsabilitat. Mentrestant, els sindicats han convocat una manifestació en defensa de l'educació aquest diumenge a Barcelona.
8: I els Mossos investiguen la presumpta agressió sexual a una menor per part d'un treballador d'una escola de Terrassa detingut la setmana passada.
17: Segons s'ha pogut saber Ràdio 4, l'home, que no formava part del personal docent, va ser arrestat quan accedia al centre educatiu. L'escola n'ha rescindit el contracte i ha informat les famílies dels fets, tot garantint la normalitat de la activitat lectiva. La investigació continua oberta sota estricta reserva per protegir la menor.
8: I els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz.
17: Els Estats Units han atacat aquest dimarts l'Iran en represàlia a l'abatiment dilluns d'un helicòpter Apache a l'estret d'Hormuz. En total, els Estats Units han llançat 3 onades d'atacs contra 20 objectius en sistemes de defensa i altres objectius militars al sud de l'Iran que inclouen defenses aèries, estacions de control terrestre i emplaçaments de radars de vigilància iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
8: Anem pel temps. Jornada estable, núvols al nord-est i més clarianes a l'interior i al sud.
17: El dia estarà marcat per un temps tranquil i mig ennuvolat. Les clarianes dominaran a Ponent, Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, mentre que a les comarques de Girona, Barcelona i el Pirineu hi haurà més núvols, especialment al matí. No s'esperen pluges destacables, tot i que podria caure algun ruixat feble i puntual al Ripollès durant la tarda. A Barcelona no es preveu pluja.
8: A veure com tenim la xarxa viària catalana en aquesta hora del matí. RAC, bon dia.
18: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquesta visita del Papa que pot provocar afectacions a la xarxa viària catalana, tot i que a hores d'ara doncs destaquem les incidències actuals. Tenim un accident de fa una estona a la C58 al nus de la Trinitat, que deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud en sentit nord, en direcció Sabadell. També tenim una avaria a la C17 a Lliçà de Vall, que en sentit nord obliga a tallar un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tot plegat, aquestes incidències l'acompanyen les retencions habituals, sobretot cap al nus de la Trinitat amb cua ja per la C58 des de Sant Quirze, la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet, de retruc. També hi ha afectacions de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès comencem a tenir més intensitat a la AP7, a Barberà del Vallès, en direcció Tarragona, també ja amb cues des de Montmeló. Pel que fa al Llobregat, doncs cues habituals per la A2 i la B23, de manera intermitent, des de Pallejà i Molins de Rei, tot plegat, en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Doncs això, paciència i molt bon dia.
19: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
8: Pot parar de tossir vostè en el micro, senyor.
20: Tens raó, tens raó.
8: Va, els Mossos blinden la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Míriam Saint-Germain.
21: Bon dia i bona sort.
8: Bon dia i bona sort novament.
21: Avui no podia ser una altra cosa que parlar una mica del dispositiu de seguretat del Papa, portar-vos algunes pinzellades del que estava previst i del que va passar ahir, que tot va anar amb absoluta normalitat, amb molta tranquil·litat, i els gairebé 10.000 efectius que s'han mobilitzat entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana i Seguretat Privada, doncs van poder garantir que tot funcionés i l'esdeveniment doncs estigués en ple rendiment des d'última hora de la nit del dilluns. El dispositiu comença molt abans que arribi el Papa. Ja el dilluns a la nit l'engranatge de la seguretat va començar a funcionar, i ahir, quan va rebre les autoritats van rebre el Papa, vam veure una imatge que a mi em va sorprendre, perquè vam poder veure els francotiradors de la Guàrdia Civil. Wow. Que estaven a punt per abatre qualsevol eventualitat que es pogués produir. Va ser una imatge molt impactant i que te n'adones de
8: tot. Això? On?
21: A l'aeroport de Barcelona. De tot el que no es veu, no? Tu veus a la canina, tu veus els agents uniformats, però darrere d'aquesta primera capa d'agents uniformats hi havia francotiradors pels terrats, al sostre de l'aeroport, també a prop de la catedral, també a prop de l'estadi olímpic, al subsol. Doncs agents de subsol que van revisar tot el clavegueram perquè no hi hagués qualsevol amenaça amagada sota terra, no? I són aquestes petites coses que els que ens agraden aquestes fricades ens n'adonem, no?
8: Fricades tampoc.
21: Bueno, però clar, tu veus el dispositiu d'ordre públic, tu veus els agents amb les armes allí passants a la plaça Catedral, 6.000 persones van rebre el Papa a la plaça de la Catedral, i tu et quedes, no?, els que no veus el dia a dia. Però clar, més enllà hi ha una mobilització d'aquests 5.600 agents dels Mossos d'Esquadra que representen el 25% dels agents del cos en total. 1.000 agents entre Policia Nacional i Guàrdia Civil, que sembla que no hi siguin a Catalunya, però que fan una feina, i que fan molt bona feina. Més la Guàrdia Urbana, que ahir va tenir una feinada en tallar carrers, en tornar-los a reobrir, en distribuir a la gent, perquè, bueno, al final tot això, malgrat no vol afectar a la mobilitat de la ciutadania o pretén afectar molt poc, acaba afectant, i també hi ha aquesta feina dels companys de la
8: perquè
21: circulació.
8: La mobilitat és competència de la Guàrdia Urbana?
21: De la Guàrdia Urbana, sí, en col·laboració amb Mossos d'Esquadra, però els talls els està efectuant la Guàrdia Urbana de Barcelona.
8: Aquí hi ha moltes hores extres o no?
21: Aquí hi ha moltes hores extra, moltíssima gent mobilitzada, insisteixo, és que els Mossos d'Esquadra mobilitzen el 25% del cos, és a dir, un de cada quatre Mossos d'Esquadra a Catalunya entre ahir i avui està treballant en el dispositiu del Papa. I em consta que tot el recorregut que farà avui amb el Papa Mòbil, que és des del carrer, des de Diagonal amb Rosselló fins a Còrsega, ja està tallat des d'ahir a la nit, i els efectius d'ordre públic ja estan presents a la zona perquè s'espera que els fidels comencin a arribar a primera hora del matí per fer cua per veure el papa aquesta tarda.
0: Quasi com l'Ares quan ve cap aquí, des de Gavà fins aquí, que el tallen tot i mobilització
21: Poca broma, perquè ahir surt el papa de l'aeroport, on van veure aquests francotiradors, que va ser molt espectacular, en una caravana de cotxes oficials per protegir, guiats pels guilles, que els guilles són els agents motoritzats dels Mossos d'Esquadra, i anàvem tots fent una mica de seguiment en directe, no? I la companya que teníem a catedral ens diu: ja ha arribat, en la meva vida, us ho juro, havia vist un trajecte tan ràpid des de l'aeroport fins a la catedral. És que tan sols va tardar uns entre 12 i 15 minuts. Això,
0: home, jo
21: l'ho he vist.
0: Entenc que el dispositiu amb tanta gent, si està molt ben organitzat,
21: home,
0: això.
21: Està superben.
0: Molt ben organitzat.
21: Està molt ben organitzat. Porten mesos planejant tots els cossos policials aquest dispositiu Albus, que és com el nom amb el que han batejat el dispositiu de seguretat. Porten mesos, doncs, que tot aquest engranatge funcioni com un rellotge suís.
0: Home, així aquí estem parlant, portem mesos sentint a parlar de la cobertura informativa d'aquesta casa amb el tema
21: de la visita del
0: papa,
21: correcte,
0: que amb la seguretat també ha de ser...
20: Pocs esdeveniments, perdona, entenc que pocs esdeveniments
21: és
20: poden tenir més seguretat que aquest,
21: sense,
20: no?
21: Sense precedents. A més, a mi m'agradaria fer una reflexió, no? Que quan alguna cosa va malament, sempre es pregunta: ai, on estava la policia? On estaven els cossos de seguretat? I quan tot va bé, com va ser ahir, ningú es pregunta on estaven, però hi eren. Hi eren, i us asseguro que hi
0: perquè
21: eren.
0: Perquè es sobreentén que això ha de ser així.
21: Correcte, però tot va anar amb tranquil·litat i s'espera que avui doncs funcioni doncs exactament igual que ahir, que va anar superbé.
0: Està clar, s'ha de posar en valor la feina dels cossos de seguretat. A tot això, Núria Parlon reclama endurir les penes per la tinença d'armes de foc.
21: Clar, això arriba, aquest reclam de la consellera d'Interior, arriba després d'un nou tiroteig mortal a Barcelona, que a més va succeir al mateix carrer i en el mateix punt gairebé que un dels últims tirotejos, que va ser el del passat dissabte 16 de maig, on una persona va morir a via pública. Doncs aquest dissabte, aquest diumenge, perdoneu, tornàvem a tenir una escena similar al carrer Mineria de la Zona Franca. Una persona moria abatuda després de rebre diversos trets per arma de foc. Clar, davant d'aquesta situació, on la setmana passada parlàvem de tirotejos també en aquesta secció, on el 16 de maig una persona mor en aquest mateix punt de Barcelona, aquest diumenge un nou capítol amb arma de foc, clar, la consellera, en un acte que no tenia res a veure amb això, els periodistes li van preguntar: consellera, què hem de fer?
0: I eres tu,
21: ens
0: o no?
21: No, perquè era un acte a Santa Coloma de Gramenet per un tema de pla de barris, és que no tenia res a veure amb successos.
0: Escolta,
21: però...
0: guarda relació un tiroteig amb l'altre?
21: Vale, sembla ser que hi ha alguna mena de venjança entre el que va succeir al maig i el que va succeir aquest diumenge. Encara no es poden donar detalls de qui hi ha al darrere, perquè la primera víctima doncs pertanyeria a un clan molt concret, aquesta segona a un altre clan, que en principi no estarien relacionats un amb l'altre, però que sembla ser que la droga un altre cop torna a ser l'ombra que hi ha al darrere d'aquest crim, i sí que podria estar relacionat, i de fet els Mossos d'Esquadra estudien aquesta hipòtesi.
0: Míriam, gràcies.
21: A vosaltres.
0: Com t'has quedat, Gurgui?
22: Gelada, amb clans, drogues, no sé, filla.
21: Clar, i això és el de sempre, eh? Això passa a casa nostra, no us estic portant una història del Bronx, no us estic portant una altra història de lluny, no, això passa a Barcelona.
0: Míriam, gràcies.
21: A vosaltres, sempre.
0: Anem a l'Estot de l'any, recta final. Montse, qui és el protagonista?
20: El protagonista, el britànic Ed Sheeran, perquè un dia com avui del 2019 es convertia en l'artista més radiat al Regne Unit per tercer any consecutiu. Qualsevol excusa és bona per escoltar alguns dels seus èxits. Aquest senyor fa bé de tot, eh? Cançons ballables, balades,
0: sí,
20: com aquesta Perfect, i també va fer un duet amb Beyoncé interpretant aquest tema. També amb Justin Bieber, un duet que es deia I Don't Care. O parlant d'aquells hàbits que no són del tot saludables. Bad Habits. Bad Habits lead to late nights, sending alone conversations with a stranger. Tornem a les balades amb Thinking Out Loud. Baby, now. I la que és la seva cançó més exitosa, rècord de reproduccions i també de visualitzacions a YouTube, el videoclip de Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do.
0: I amb aquesta marxem. Gràcies, Montse.
20: A tu, bon dia i bona sort a tothom.
0: Gràcies, Gurgui.
22: Bon dia.
0: A Míriam,
22: gràcies,
0: a Joan.
22: Gràcies, bon dia.
0: Ares.
22: Fins demà, Badó.
0: Demà a les 6, com sempre, tornarem, esperem amb la veu, a partir de les 6 en punt, el bon dia i bona sort. Que vagi bé, família. Feliç dimecres. I'm in love with your body.
4: Molt bon dia i benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest dimecres 10 de juny. Avui és una data especial. Es compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, l'arquitecte universal que va convertir la seva obra en un símbol de Catalunya i en un referent admirat arreu del món. Una efemèride que commemorem amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Es culmina així un dels grans somnis del mestre, la torre més alta del temple, de l'església més alta del món, ens farà alçar la mirada al cel tal com ell havia imaginat. L'ocasió comptarà amb una presència excepcional, la del Papa Lleó XIV, que des d'ahir és ja a Catalunya i que ja ha deixat també missatges que van més enllà de l'àmbit religiós, amb crides a la unitat, a la lluita contra els feminicidis i a una major atenció a la salut mental dels joves. Gaudí deia que primer va l'amor i després la tècnica. Una frase que resumeix una manera d'entendre la seva feina, però també la vida. Amb aquest esperit i amb la mirada posada en el seu llegat, obrim avui el Cafè d'Idees. Comencem.

0: salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
1: En català, Lleó 14 apel·la a una sanitat que prioritzi la salut mental. Ho ha dit a la vigília a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. L'acte més multitudinari dels que farà Catalunya ha estat marcat per un discurs social. Vanessa Benedicto, molt bon dia.
2: Bon dia, Lorena. Així és. El Papa ha fet una crida per abordar, ha dit textualment, la realitat dramàtica dels feminicidis. Dos missatges que encara no havia donat en el seu viatge a Espanya. La jornada que encetem avui serà la més simbòlica i espiritual del seu viatge apostòlic, amb la visita a Montserrat i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, just el dia del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
3: Bona nit, bon descans.
2: Amb aquest bona nit, dit per sorpresa des del balcó del Palau Episcopal, va tancar el primer dia a Barcelona.
0: Nos ha dado su mismo espíritu.
1: Doncs anem fins al Palau Episcopal, la residència del Papa, mentre està aquí a Barcelona. Bon dia, Laura Vidal. Quina és l'agenda per avui del Pontífex?
4: Bon dia, doncs. La segona jornada del Papa aquí a Barcelona arrenca amb una visita al centre penitenciari de Brians 1, poc abans de les 11, on hi ha prevista una trobada amb interns, i la segona cita del dia a les 12 serà un dels moments més simbòlics a l'abadia de Montserrat. Allà resarà el rosari i es trobarà amb la comunitat benedictina. Ja per la tarda participarà en un acte a l'església de Sant Agustí, al Raval, i posarà fi a aquest dia després d'anar d'un recorregut amb Papa Mòbil a 7:45, amb la cita més esperada de tot el seu viatge aquí a Espanya, una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Gràcies, Laura. Quan faltin 10 minuts per les 11, el Pontífex entrarà a la presó de Brians, a Sant Esteve Sesrovires. Està previst que sigui una visita breu, que durarà uns 20 minuts, i participaran una vuitantena de recluses. I anem en directe a Sara Torremocha. Molt bon dia. Com està previst que sigui aquest acte, Sara? Sembla que no podem fer aquesta connexió amb Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on és la primera visita que té prevista avui el Papa, a les 11:50 del matí, com us comentaven. Després anirà a la muntanya sagrada de Montserrat. Barcelona s'ha omplert de càntics i d'emoció entre els fidels que s'han acostat a veure'l. Com dèiem, a la vigília de l'Estadi Olímpic, el Pontífex ha abordat dos dels temes més actuals que encara no havia tocat, la salut mental i els feminicidis.
2: El Papa ha denunciat un clima enverinat en les relacions familiars i socials, ha dit, de violència contra les dones. Respecte a la salut mental, ha reiterat la importància de tenir un sistema sanitari que inclogui, ha dit textualment, aquest malestar invisible. En el diàleg amb els joves, el Pontífex també ha criticat la idolatria del benefici, i tot plegat en un acte carregat de símbols catalans. Els castellers, la rumba catalana, el virolai, que han emocionat el públic que ha entregat, ha gaudit de 4 hores de música i missatges apostòlics.
1: Només arribar el Papa ha parlat en català. El primer acte, el de la catedral, el va alentar en castellà.
5: El Pontífex sorprenia els fidels amb una benedicció que no estava prevista des del balcó del Palau Episcopal. Molts feia hores que s'esperaven al Pla de la Seu i poc havien pogut veure de la seva arribada. El rebien l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i el degà de la catedral, Santiago Bueno. Presidia l'homilia de l'hora sexta a l'altar major, en català i castellà.
6: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Convertivos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat. Construir harmonia i comunió, més enllà de tota polarització.
5: Moments per l'oració, al Sant Crist de la Pan i a la cripta de Santa Eulàlia, una de les patrones de la ciutat. Acabada la solemnitat, encara tenia temps per dedicar unes paraules als més pacients de la plaça.
7: Gràcies per estar aquí. Gràcies per la paciència. Gràcies per l'alegria.
2: Però no tothom esperava el papa amb candeletes. Diverses associacions i entitats laiques i atees s'han manifestat sota el lema «Jo no t'espero». Denuncien els privilegis públics que ha rebut la visita, com la cessió gratuïta d'espais com l'Estadi Olímpic Lluís Companys. També demanen derogar els diferents acords entre Espanya i el Vaticà. Lamenten, a més, les reverències, diuen, al cap d'estat del que consideren és el país menys democràtic del món.
1: El dispositiu de la visita papal genera afectacions en el trànsit i en el transport públic, sobretot a Barcelona, unes restriccions que no s'aixecaran fins demà.
7: Els accessos a la Sagrada Família estan tallats. No es pot circular pel carrer Rosselló des de la Diagonal fins al carrer Lepant, així com pels carrers adjacents. Uns talls que havien de començar avui a les 7 del matí, però que finalment es van fer ahir abans de la mitjanit davant la indignació dels veïns. Està previst que s'aixequin a les 2 de la matinada de dijous. La parada de metro de la Sagrada Família continua tancada, afectant les línies L2 i L5, mentre que Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat reforcen les línies afectades per l'arribada del Pontífex al monestir de Montserrat. A Ciutat Vella hi ha talls al voltant de la catedral i del Palau Episcopal fins dijous, així com en l'entorn de l'església de Sant Agustí al Raval.
1: L'alegria dels fidels per la visita del papa Lleó XIV contrasta amb les molèsties que pateixen els veïns per les afectacions en la mobilitat, sobretot el dispositiu de seguretat i les restriccions. En volem parlar amb el tinent d'alcaldia de Barcelona de l'àrea de seguretat, Albert Batlle. Bon dia, senyor Batlle.
8: Què tal? Bon dia.
1: Avui és dimecres feiner, la gent ha d'anar a treballar. Quines són les recomanacions per moure's per la ciutat?
8: Les afectacions procurarem que siguin les mínimes, evidentment, en els entorns dels espais on hi haurà les cerimònies, hi haurà efectivament aquestes restriccions que esperem que tothom entenguin que són de caràcter molt, molt excepcional. Efectivament, doncs el carrer Rosselló es tallarà a partir de les 7 del matí i els entorns de l'església de Sant Agustí també a partir de mig matí i després a la tarda, per descomptat, al voltant de la Sagrada Família. Ja dic que seran restriccions quan les hores joves, és a dir, que suposo doncs, que a partir de les 12 de la nit es podrà recuperar plenament la normalitat, que això, doncs, evidentment, també va acompanyat de l'excepcionalitat de l'acte que justifica plenament doncs, que pugui haver-hi aquestes molèsties.
1: Parlava del carrer Rosselló, que serà aquest tram d'un quilòmetre no?, que farà el papa amb papa mòbil i que tothom està esperant tant, però alguns veïns es van trobar ahir a la nit amb els talls en aquest carrer que s'havien de fer aquest matí, si no tinc mal entès. Aquests canvis d'última hora no ajuden gaire a planificar-se. Per què es va canviar el criteri al final?
8: Per raons de seguretat i de la logística de l'esdeveniment. Que l'afectació fos la mínima imprescindible. Doncs més, Barcelona doncs, és una ciutat viva que diàriament doncs, acull mobilitzacions de tot tipus que també ocasionen també algun tipus de molèstia. En repeteixo, jo crec que l'excepcionalitat de l'acte ho justifica i crec doncs, que el conjunt de la ciutadania doncs, accepta això perquè es tracta d'un esdeveniment per descomptat que porta a Barcelona en el món i que tots plegats doncs, ens adaptarem a aquestes circumstàncies que, repeteixo, doncs, tindran un caràcter molt puntual.
2: Tinent, la Barcelona, com viviu, està en el punt de mira, implica per la ciutat un dispositiu de seguretat de primer ordre. Quina és la dimensió exacta d'aquest desplegament policial?
8: Doncs ja ho heu vist, aquí hi ha un desplegament. La responsabilitat en quant a mobilitat és de la nostra Guàrdia Urbana, en quant a seguretat ciutadana, doncs ho és del cos de Mossos d'Esquadra. La Guàrdia Urbana destinarà en el conjunt dels 3 dies que durarà tota aquesta mobilització, doncs al voltant de 1.500 agents i el cos de Mossos d'Esquadra doncs, pràcticament és la mateixa quantitat. Per descomptat també hi ha el suport dels altres cossos i forces de seguretat de l'Estat. Pensen vostès que avui Barcelona és el centre d'atenció del món sencer.
1: I aquesta alerta antiterrorista de 4 sobre 5 genera sempre un neguit. A dia d'avui la ciutat és segura, entenc.
8: Sí, efectivament. Evidentment, aquí doncs, està clar que és un aconteixement que suscita tota l'atenció del món i, per tant, doncs, hem de ser conscients també de fer front a les diverses contingències de seguretat que es poden produir. I, efectivament, ho acabeu de comentar, l'amenaça terrorista és una amenaça que està vigent des de fa ja molts anys en el conjunt d'Europa i, de manera molt especial, doncs, en aquests dies, en els punts d'atenció més especials, com pot ser doncs, aquesta celebració de la Sagrada Família.
1: Senyor Batlle, entenc que no hi ha cap incident remarcable a dir amb aquest primer dia que ja tenim el papa aquí avui, el segon.
8: Sí, ahir va haver una normalitat absoluta, hi havia diverses mobilitzacions que es van poder desenvolupar sense cap tipus d'incidència. Hi ha una concentració important en la plaça d'Espanya, després va recórrer doncs, una via tan crítica com la Gran Via, no es va produir cap tipus de problema. Després va haver-hi algunes altres concentracions de les quals vosaltres mateixos us una que veu de fer ressò. En qualsevol dels casos, la ciutat està preparada per atendre aquestes contingències que també formen part del dia a dia d'una ciutat tan viva com és la ciutat de Barcelona.
1: Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Barcelona de l'àrea de seguretat, moltes gràcies per atendre'ns avui al Cafè d'Idees.
8: Moltes gràcies a tots vosaltres i disfrutem tots plegats d'una jornada que serà històrica per la ciutat.
1: Gràcies.

0: Setmana només dues dones, això sí, la Montserrat i la Josefina tindran l'oportunitat d'adreçar-se directament al Papa en un acte on també hi haurà una benedicció i es farà entrega d'obsequis al Pontífex.
1: Després anirà la que es coneix com la muntanya sagrada, Montserrat. L'abadia calcula que unes 8.000 persones seran avui a la plaça on hi han col·locat pantalles gegants. El Papa hi arribarà a 11:45. I anem en directe. Bernat Hernández, molt bon dia. Quina és la graella d'activitats que hi ha prevista?
2: Bon dia, Lorena. Doncs arribarà amb un vehicle descapotat aquí a la plaça Santa Maria de Montserrat, on el rebrà el pare Manel Gasc, que és l'abat de Montserrat. Abans d'entrar a l'abadia, es rentarà les mans a la pila, farà un petó a la creu i rebrà la clau d'accés al monestir en senyal de respecte. Un cop a dins, presidirà la pregària del Rosari i abans de pujar a beneir la Verge de la Moreneta, farà un breu discurs i després saludarà les 8.000 persones que l'estaran esperant aquí. Per tant, el Papa el veurem en aquest balcó que tenim just aquí darrere. A 2:45 dinarà amb la comunitat benedictina d'aquí de Montserrat i ara, com veieu, ja comença a haver gent aquí a la plaça Santa Maria, sobretot monges que tenen moltes ganes de veure'l.
3: Som de Perú, però vivim a Vic. Som Josefines de la Caritat. Amb molta il·lusió, molt contentes.
4: Nos ilusiona, no?, que para que seamos también firmes en la fe, llevar esa llama de la fe y extenderla pues a este mundo de hoy.
5: Habla poco, pero bien firme, muy concreto, y en la congregación también nos ha guiado como obispo.
1: La visita del Lleó 14 a Catalunya ha fet aflorar el fenomen del turisme religiós. Saludem Jordi Vinyoles, vicepresident de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Jordi, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Quin perfil tenen les persones que practiquen aquest tipus de turisme?
6: El turisme religiós no és un fenomen nou. Avui n'estem parlant molt per aquest acte tan excepcional i aquesta visita que estem tenint. El turisme religiós mou, perquè ens fem una idea, unes 300 milions de persones l'any. És un turisme en creixement i dins d'aquests destins turístics els més importants són Terra Santa, que òbviament doncs, avui en dia no es pot visitar, però també Itàlia i Espanya i Catalunya són les principals destinacions en aquest sentit.
7: Jordi, tenint en compte el patrimoni que tenim a Catalunya, es tracta d'un tipus de turisme que ajuda a desestacionalitzar la demanda.
6: Sí, exactament. És un tipus de turisme que, degut al seu interès, no hem de veure només aquest tipus de turisme com un turisme només amb un únic enfoc religiós, sinó que és un turisme que va molt lligat amb un interès cultural pel territori, i en aquest sentit Catalunya estem davant en aquest moment amb un aparador molt important i que podem ajudar a fer conèixer la nostra destinació més enllà del que pugui ser els focus més importants. Ens pot ajudar a crear un turisme de valor que viatja durant tot l'any, que és un turisme organitzat, que podem gestionar els fluxos i en definitiva és un bon turisme que busca també una autenticitat, una connexió amb el territori i aquest és un turisme bo per casa nostra.
7: Jordi, quin benefici econòmic espera Barcelona d'aquest viatge papal?
6: Bé, és una mica aviat per parlar de benefici econòmic. Està clar que la ciutat, hem rebut un gran allau de visitants. No només ha mobilitzat gent de fora, també molta gent d'aquí, molta expectativa. Es parla de valors d'entre 90 i 120 milions d'euros. Bé, tot això són dades importants. El més important és que avui Catalunya i Barcelona està a l'aparador, estem en el focus, i en aquest sentit això ens dona una molta visibilitat i amb aquest turisme que estem dient que és un turisme que pot créixer, que és un turisme ordenat i que pot estar repartit en el territori i durant tot l'any, doncs aquest és el punt més important, no? L'aparador que avui tenim, que el món ens està mirant, i en aquest sentit el paper de les agències de viatges és molt important. Hem estat ajudant, o sigui, quan hi ha grans events Les agències de viatges som operadors logístics, ajudem a coordinar tota la informació que ens transmeten les autoritats, amb les quals hi hem col·laborat molt, perquè s'ha de dir que, tret de les zones més afectades, doncs, que, per on, per

0: te passa a la comitiva i on es celebren els actes, s'ha estat treballant molt, hem treballat tots perquè la ciutat pogués estar visquent amb la màxima normalitat dins d'un event com el que estem vivint. S'ha de dir que és un event excepcional, tots hi hem de posar una mica de la nostra part, i en aquest sentit les agències de viatges el que hem fet és ajudar a coordinar els fluxos, que tots flueixi més fàcil, a reprogramar, per exemple, moltes visites que estaven previstes per Barcelona, que no tenien que veure només amb la visita del Papa, hem canviat l'ordre de les visites, dels dies, per al final, per entre tots, ajudar a que la ciutat funcioni bé i donar una gran imatge de Barcelona i de Catalunya.
1: Esperem que així sigui. Jordi Vinyoles, vicepresident de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, moltes gràcies per participar avui al Cafè d'Idees.
0: Gràcies, bon dia.
1: Abans de la vigília, el Papa Lleó XIV va rebre Salvador Illa i la seva dona i també alguns consellers. Han parlat del context internacional i també de com fer de la intel·ligència artificial una eina humanista. També han posat en valor la figura de Gaudí i la importància de la inauguració de la Torre de Jesús. A la sortida, Illa ha agraït els gestos del Papa cap a Catalunya.
2: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
1: I encara ressonen les paraules del Papa al Congrés. Govern i oposició aplaudeixen el discurs, però posen el focus en qüestions diferents. El govern creu que les paraules del Papa concorden amb la seva posició. I mentre l'esquerra critica el posicionament del pontífex contra l'avortament i l'eutanàsia, també han carregat contra Lleó XIV per no haver-se reunit amb les principals associacions de víctimes d'abusos sexuals a l'Església. El PP retreu al govern que utilitzi el Papa per tapar la corrupció i critiquen a Junts per haver interpel·lat directament el pontífex instant-lo que parlés en català en els actes a Barcelona.
3: En una democràcia, els drets no es qüestionen, i encara menys els drets de les dones.
4: A ell li correspon defensar això, i les organitzacions polítiques com Esquerra Republicana doncs defensem el dret a morir dignament, el dret a l'avortament.
5: El mateix govern mobilitza tota la seva capacitat institucional per celebrar la consagració de la Creu de la Sagrada Família, però guarda silenci mentre amb aquesta mateixa visita el Papa qüestiona drets humans.
6: Nosaltres no estem defensant ni cap concessió, ni estem defensant cap privilegi. Estem defensant simplement això, que s'usi la llengua pròpia de Catalunya per part del Papa.
7: Jo espero que siguem seriosos a Catalunya, que no donem la imatge que va donar ahir la senyora Nogueras.
1: Segon dia de les proves d'accés a la universitat. És el torn de l'examen d'Història o Història de la Filosofia i els alumnes van enfrontar-se a les proves de llengua castellana i llengua estrangera amb sensacions positives.
8: Doncs la veritat és que millor del que m'esperava. Jo anava molt, molt nerviosa.
9: Estem contents que almenys el primer sortim amb bones sensacions.
10: Pateixo més per Història, perquè és molt de temari.
11: Dos anys molt intensos, però bueno, a demostrar el que sabem.
1: No va haver incidències destacables pels prop de 46.000 estudiants que es presenten a les proves, tot i la vaga de docents i els controls aleatoris dels dispositius mòbils. Ha estat el primer any de vigilància electrònica per garantir, diuen, l'equitat entre estudiants. I també us hem de dir que els docents ahir van tornar a fer vaga, coincidint amb la visita del Papa a l'inici de les proves de la Pau. Durant la manifestació, les al·lusions al pontífex no van faltar. Uns 6.500 professors, segons la Guàrdia Urbana, van complicar una mica més la mobilitat de la ciutat amb una manifestació per pressionar el govern perquè continuï negociant després del no al preacord que el president Salvador Illa ja ha confirmat que implementaran igualment. Aquest diumenge tornaran a manifestar-se a 11:45 als Jardinets de Gràcia de Barcelona.
12: Nosaltres lluitem pel nostre somni, que és que el nostre alumnat aprengui, sigui capaç d'afrontar les diferents problemàtiques que es trobarà al llarg de la vida.
1: Adif i Rodalies emprendran accions legals contra Siemens per les incidències que van obligar a interrompre ahir tot el trànsit de Rodalies i de regionals, Vanessa.
13: L'empresa tecnològica és l'encarregada de subministrar el material informàtic. La companyia i l'operadora ferroviària la culpa dels problemes que van interrompre fins a dues vegades al migdia les comunicacions a tot Catalunya. Els talls de 20 i 15 minuts cadascun van provocar greus retards de fins a mitja hora a tota la xarxa.
1: Vist per sentència el judici del germà del president del govern per la seva contractació a la Diputació de Badajoz. Les acusacions populars, Manos Limpias, PP i Vox, demanen per David Sánchez 6 anys de presó per delictes de prevaricació i tràfic d'influència. La Fiscalia creu que no hi ha delicte.
13: 7 sessions on han jutjat a David Sánchez, que ha renunciat al seu dret a l'última paraula, i també 10 acusats més, entre ells l'expresident de la Diputació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, que ha defensat la seva innocència i ha denunciat que el que s'ha fet és un judici mediàtic. Mentre les acusacions han insistit que la plaça estava feta a mida, les defenses i la Fiscalia demanen l'absolució dels processats perquè consideren que no s'ha demostrat cap conducta delictiva.
14: Oiga, váyase a tomar por culo. En todos estos años, estas supuestas cloacas han ido contra mí.
13: Aquesta ha estat la resposta de l'excomissari Villarejo quan els periodistes li han demanat si es va reunir o no amb l'exmilitant socialista Leire Díez, com apunten els informes de Luco. Villarejo no aclareix si es van veure i assegura que li ho dirà el jutge Pedraz, si el cita a declarar.
1: I el jutge Calama ha demanat als Estats Units autorització per utilitzar uns missatges que podrien comprometre Zapatero.
13: Es troba en el mòbil de Rodolfo Reyes, el principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser rescatada pel govern. Les converses ja estan en mans de la policia, però ara se sol·licita fer-les servir com a prova. Van ser decisives per imputar l'expresident socialista.
1: Arrenquen les negociacions de PP i Vox a Andalusia per negociar la investidura de Juanma Moreno, 48 hores de la Constitució del Parlament andalús. La prioritat nacional de Vox és la condició que els posen els de Abascal, mentre que Moreno vol evitar una entrada dels ultres al govern. Vox ja ha aconseguit imposar la prioritat nacional a la investidura d'Alfonso Fernández Mañueco a Castella i Lleó.
13: Després de 3 mesos de negociacions, Mañueco ja és de nou president i Vox tindrà 3 conselleries, una amb rang de vicepresidència.
15: Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de prioridad nacional.
13: El líder del PP a Castella i Lleó ha fet referència expressa al principi de prioritat nacional com una assignació justa dels recursos públics que s'aplicaria, s'ha compromès dins de la legalitat. Mañueco ha defensat el pacte amb Vox com a expressió de la voluntat de les urnes.
1: Els Estats Units i l'Iran tornen a atacar-se mútuament. Washington ha respost a la caiguda d'un dels seus helicòpters prop de l'estret d'Hormuz, mentre Teheran assegura que no deixarà cap agressió sense resposta.
13: De fet, aquesta matinada han sonat les sirenes a Bahrein, on l'Iran ha atacat la base nord-americana que hi ha al país. També s'han registrat impactes a Kuwait i Jordània. El detonant ha estat la caiguda d'un helicòpter Apache dels Estats Units, els pilots dels quals han estat rescatats en vida. Aquest episodi fa trontollar encara més l'alto al foc i dificulta l'acord de pau entre els dos bàndols. I al Líban, Israel continua bombardejant el sud del país. En les darreres hores, l'exèrcit hebreu ha matat una desena de persones a la ciutat de Tir, on per primera vegada s'ha ordenat l'evacuació de la zona cristiana. D'aquesta manera, Benjamin Netanyahu fa cas omís de les advertències de Trump i prioritza els seus propis interessos a la regió, que passen per acabar amb el grup islamista Hezbollah.
1: La Comissió Europea proposa per primera vegada prohibir l'entrada a Europa a qualsevol soldat rus que hagi participat a la guerra d'Ucraïna.
13: La mesura forma part del paquet de sancions que Brussel·les prepara contra Moscou. Serà el número 21 i també inclourà una limitació de les exportacions cap a Rússia de materials per fabricar drons. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat també que en els pròxims dies s'obrirà el primer grup de negociació per l'adhesió de la Unió Europea d'Ucraïna i Moldàvia. tot i que diversos països es mostren reticents amb la velocitat del procés. La selecció espanyola femenina ja té el bitllet assegurat pel Mundial de l'any vinent al Brasil com a primera de grup després de guanyar a Islàndia Reykjavik per 1-6.
16: Una clara victòria amb clar protagonista blaugrana amb 5 dels 6 gols fets per jugadores del Barça. Vicky López, que va fer un doblet, va obrir la llauna als 5 minuts del partit i també va fer el 0-4 als 5 minuts de la represa, mentre que Clàudia Pina i Aitana Bonmatí van arrodonir la golejada. D'aquesta manera, les de Sònia Bermúdez van quedar per davant d'Anglaterra i podran defensar el seu títol de campiones mundials l'any que ve al Brasil.
13: El Mundial masculí començarà demà. Entre els darrers amistosos destaca la victòria per 3-0 de l'Argentina sobre Islàndia aquesta matinada a Alabama en un partit on Messi ha marcat el segon de penal.
16: El Madrid ha fet oficial l'oferta de 150 milions que havia anunciat Florentino Pérez. Ha estat per Julián Álvarez, tot i que l'Atlético de Madrid l'ha rebutjada, un fet que s'interpreta com una malifeta per evitar el fitxatge del davanter argentí que pretén el Barça. Precisament, el president en funcions del club, Rafa Juste, ha assegurat al Senat Blaugrana que ja és a punt una demanda judicial contra el Madrid i el seu president per les acusacions de robar partits arran del cas Negreira.
13: En bàsquet, el Barça ha començat el play-off de semifinals pel títol de Lliga ACB amb una victòria més que contundent davant del Tenerife per 100-67.
16: La intensitat defensiva dels blaugrana ha deixat sense opció a l'equip canari des del primer moment. 3 triples seguits de la Provítol, que encara no ha renovat, han situat l'avantatge en 18 punts abans del descans i Xavi Pasqual ha pogut donar minuts als menys habituals. Demà hi haurà el segon partit, també al Palau, abans de traslladar la sèrie a Tenerife. Avui serà el torn de la 6a Joventut, que disputarà el primer partit de la seva semifinal a la pista del València.

0: El que escolten i veuen són imatges dels assajos de Set somnis de Gaudí, l'obra sinfònico-coral que s'estrena avui a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. La peça recorre alguns dels moments de la vida de Gaudí, centrant-se en la natura, l'amor i la fe. L'obra està composada per la catalana Olivia Pérez Cullellmir i dirigida per Marín Alsop.
1: I ja ho heu vist aquests dies. Ràdio Televisió Espanyola ha desplegat un dels operatius més grans de la seva història per acompanyar la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. I, de fet, allà on ha estat i està el pontífex, hi ha un equip d'aquesta casa.
0: Aquesta tarda, a la 2CAT, a 6:15, Oriol Nolis i Cristina Villanueva presentaran un programa que seguirà el recorregut del Papa Mòbil, acompanyats d'experts per poder aprofundir en la figura del Papa. I a partir de les 6 de la tarda, per la 1, la Gemma Nierga i la Pepa Bueno lideraran la programació especial amb la retransmissió de la missa dins de la Sagrada Família. Per això, ja ho haurà notat, la Gemma no pot estar prenent el seu cafè d'idees.
1: Doncs anem ja amb el temps, a veure si el sol d'aquests dies, Sergi Lores, acompanyarà tot el recorregut que té el Pontífex per Catalunya. Sergi, quina serà la tònica d'avui?
2: Molt bon dia, Lorena. Doncs ens espera un cel una miqueta canviant, amb possibilitat d'algun ruixat, però en principi ben poca cosa durant aquest matí. Tot plegat amb vent del nord i també amb un ambient poc càlid aquest migdia. A hores d'ara, però, tenim molts núvols, un cel entremig i molt ennuvolat en algunes comarques. Fins i tot, si sortiu al carrer, us trobareu amb algunes terres una miqueta molls i tot plegat amb un ambient força humit, el que tenim a hores d'ara a bona part del territori. Tot plegat amb aquests ruixats localment intensos que van arrencar ahir a la nit al Pirineu i Prepirineu Occidental, s'han desplaçat d'oest cap a est, avançant cap a la Catalunya Central, comarques al nord-est. I a hores d'ara encara tenim algun ruixadet cap a algun sector de la costa central, litoral i prelitoral de Girona, però vaja, tot plegat s'allunya ràpidament ja mar endins. En general deixen poca quantitat de pluja, entre 5 i 15 litres per metre quadrat a tot estirar. La temperatura ha baixat respecte ahir. A hores d'ara, però, l'ambient és suau cap a la costa o fins i tot a càlid, on no s'ha baixat dels 20 graus. Aquí la nit ha estat tropical, cap a l'interior es mou entre els 14 i els 18 graus i només la nit ha estat de bon dormir cap a l'àrea de la Pirineu. Una inestabilitat a la d'aquestes últimes hores associades a la combinació d'un sol cap d'aire fred en alçada amb el vent humit en superfície que ha anat bufant durant aquestes últimes hores. Una línia d'inestabilitat a Parom que ens està creuant just a hores d'ara per sobre s'allunyarà ràpidament cap al mar i al seu darrere el vent del nord farà entrar una massa d'aire més fresca que farà baixar les temperatures. Així doncs esperem un matí amb un cel entremig i molt ennublat, sobretot a les comarques de Barcelona i especialment a les de Girona, amb possibilitat d'alguna gota. S'allunyarà tot plegat ràpidament cap al mar. Al Pirineu també no es descarta algun ruixadet feble i dispers. En canvi, obertura de clarianes cap a l'oest i al sud de Catalunya. De cara a la tarda, creixeran nuvolades en àrees del Pirineu, sobretot oriental, on no descartem algun ruixadet feble i dispers. Cap a les comarques de Barcelona i Girona, el cel continuarà força variable. En canvi, cap a l'oest i cap al sud, continuarem amb sol i alguns núvols prims. Al vespre, tornaran a augmentar els núvols baixos cap a alguns sectors de la costa. Cap al Pirineu i cap a les comarques del nord-est, l'índex ultraviolat serà entre moderat i alt. En canvi, a la resta serà molt alt. Així que si teniu previst passar moltes hores sota el sol, aneu ben protegits perquè l'índex serà força elevat. El mestral bufarà moderat fins al migdia cap a l'Ebre. La tramuntana ho farà durant tot el dia cap a l'Alt Empordà, que alterant la situació marítima. Un vent del nord que fa baixar les temperatures, per tant, màximes que es mouran entre els 23 i els 28 graus. Difícilment arribarem als 30, com a molt ho faran cap al Pla de Lleida, també cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, per tant, temperatures més aviat normalitzades o fins i tot inferiors a les habituals per l'època. Aprofiteu aquesta fresqueta perquè s'acaba. Demà tocarà fons aquesta massa d'aire més aviat fresca, d'uns 9 graus a uns 1.500 metres d'alçada, però a finals de setmana tornarà entre el vent del sud i una massa d'aire més càlid que farà pujar notablement les temperatures. Per tant, les properes nits i matinades, sobretot la de dijous i divendres, encara de molt bon dormir, la de dissabte i diumenge més feixugues a tot el territori i les màximes demà ja començaran a pujar, però sobretot entre divendres i el cap de setmana la calor es farà més intensa, amb màximes per damunt dels 30 a 35 graus. Per tant, de cara al cap de setmana tornarem a parlar d'aquests valors clarament superiors als habituals per l'època. I tot plegat aquests pròxims dies, amb un temps estable, associat a una dorsal anticiclònica que ens acompanyarà ben bé fins dissabte. De cara a diumenge, l'anticicló podria allunyar-se i es despenjaria un embussament d'aire fred per l'oest de la península que reactivaria els ruixats de tarda en zones del Pirineu. Però vaja, durant aquests pròxims dies. Lorena, temps molt tranquil, amb moltes estones de sol i amb aquests ruixats que de cara a diumenge afectaran l'àrea pirinenca. Per tant, si no us agrada gaire la calor, aprofiteu avui perquè de cara a aquests pròxims dies el temps tornarà a ser força estiuenc.
1: Sergi, moltes gràcies al Sergi Lores que ens fa aquesta actualitat de quin dia farà avui. Important, el dia d'avui també saber quin temps farà. I les portades. L'altre dia parlaves d'unanimitat. Totes portaven en la foto del Congrés. Avui no.
3: Avui no.
1: Per què es decanten?
3: Avui cada diari porta... Han triat un acte d'ahir del Papa allò 14 diferent. Comencem pel periódico i el diari ara.
1: T'he dit bon dia, Patrícia
3: Massas. Bon dia, sí.
1: Ara he pensat, he anat tan directe amb la Patrícia que ni l'he saludat. Patrícia, digues, no hi ha unanimitat.
3: No hi ha unanimitat. Periódico i diari ara opten per l'acte que va fer Lleó 14 dins de la catedral de Barcelona i els dos diaris utilitzen exactament la mateixa fotografia on el veiem al centre saludant a tots els voluntaris que estan al seu costat. El periódico titula "El papa crida els catalans a ser constructors d'unitat" i el diari ara el papa reivindica un país divers acollidor per tothom. Els dos també destaquen que el pontífex va apel·lar a combatre la violència masclista i també a tractar els problemes de salut mental.
0: En canvi, Patrícia, la Vanguardia... A què met el focus, no? I mostra el papa a la vigília de l'estadi olímpic.
3: Sí, a la fotografia que ens mostra aquest diari, La Vanguardia a la portada, el veiem amb la moreneta, just davant de la figura de la moreneta, i la fotografia també mostra una bona part d'aquestes 40.000 persones que es van congregar ahir a l'estadi olímpic de Montjuïc. En el titular, La Vanguardia se centra per això en la jornada d'avui. I diuen el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família i també destaquen que Lleó 14 va alternar el català i el castellà en els seus missatges, tant el de l'estadi olímpic com el de la catedral de Barcelona.
1: Ara en parlarem del català amb la Sara González i el Joan López Alegre, però escolta'm, el Mundo és l'únic que treu en portada el papa amb un polític. Uh-huh. Amb qui?
3: Amb Salvador Illa, i és just en el moment en el que Lleó 14 va arribar a Barcelona. La fotografia el veiem això, sortint de l'avió, acompanyat amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa, i destaca el Mundo que Lleó 14 va instar, diu, els catalans a ser constructors d'unitat i diuen que va ignorar les apel·lacions tant d'Illa com de Junts sobre que Catalunya és una nació. En la mateixa línia va també avui La Razón, parlen d'aquesta polèmica entre el català i el castellà, d'aquestes dues llengües, i diuen que el pontífex la va tombar maridant les dues llengües, el català i el castellà. Utilitza La Razón una fotografia del papa que ocupa tota la portada. El veiem completament nítid darrere de la moreneta, que sí que està desenfocada, i titulen Lleó 14 espanyol i català sense complexes. I el País el veiem sobre el papa mòbil dins d'aquest estadi olímpic Lluís Companys saludant a tots els fidels i titulen el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona.
0: Companyes, us proposo, parem un momentet de la visita papal perquè als diaris també hi ha altres notícies del dia, com per exemple, no, Patrícia, que la Unió Europea dius que alerta de l'ús de vapers amb cannabis.
3: Sí, ho explica avui La Vanguardia. Tant a Espanya com a la resta de països de la Unió Europea està molt extès, sobretot entre els joves, aquest ús de cigarrets electrònics i vapers. I ara molts membres de la Unió Europea han informat que n'han confiscat alguns que contenen cannabinoides sintètics i semisintètics. I l'Agència de la Unió Europea sobre drogues ara tem que aquesta adaptabilitat de la tecnologia permeti que això s'expandeixi a altres substàncies psicoactives. I recorden que aquestes substàncies, que són els cannabinoides sintètics, poden causar, entre d'altres, psicosi aguda, convulsions, taquicàrdies greus, insuficiència renal i també un dany pulmonar directe.
1: Vam parlar molt de l'Artemis 2 i de la seva missió. Ara ja sabem els noms de l'Artemis 3 i per fi hi ha un europeu que és italià.
3: Sí, és italià i es diu Luca Parmitano i estarà acompanyat de tres homes, no hi ha cap dona, i aquests tres homes són estatunidencs. Són Randy Bresnik, Frank Rubio i André Douglas. Ho explica avui El País. No obstant això, aquests quatre homes seran els únics astronautes d'aquest programa Artemis 3 que no trepitjaran la Lluna, sinó el que faran és que en aquesta missió en la que participen volarà en l'òrbita terrestre per aprovar aquest acoplament de la nau Orion amb el mòdul de descens lunar, com en el seu moment va fer la missió, per exemple, d'Apolo 9.
0: Ara, Patrícia, canviem radicalment de tema. França està commocionada, en estat de xoc, per l'assassinat d'una nena d'11 anys.
3: Sí, presumptament va ser assassinada pel pare d'una de les seves millors amigues, que és un home de 41 anys. Ho explica avui el diari Ara, que titula "L'assassinat d'una nena provoca una crisi d'estat a França". I és un cas que ha indignat a tot el país perquè hi ha obert un dur enfrontament entre el govern i la magistratura. Perquè l'home acusat del crim, aquest home de 41 anys, ja havia estat denunciat l'agost del 2025 per la violació d'una altra nena. Fa 10 mesos d'aquesta denúncia i la policia i la fiscalia només han interrogat a la la víctima i a la seva part, i a la seva mare. No han ni interrogat ni detingut aquest home que suposadament l'hauria violat. I a més, l'any 2021 aquest home també va ser acomiadat d'un institut on feia tasques de neteja per un comportament inapropiat envers una noia, envers una alumna.
1: Fa dies que la població francesa està commocionada per aquest cas. Anem a parlar d'un altre tema diferent, perquè acabarem amb el Papa, deia la Gemma l'altre dia, i començarem amb el Mundial. Comença demà, en parlaré a la barra del Cafè d'Idees amb dos periodistes esportistes d'aquesta casa. Però escolta, hi ha hagut polèmica en tota la preparació d'aquest event esportiu. Què ha passat?
3: Sí, els països han tingut uns 8 anys per preparar el país per acollir aquest Mundial. A Mèxic, que és una de les seus d'aquest Mundial, es disputen menys de 15 partits del 100 que té tot el Mundial. Però a Mèxic podríem dir que no estan del tot preparats, ho explica avui el periòdico, perquè el govern s'ha enfrontat a protestes, problemes de seguretat i també epidèmies. La decisió rebel del Sindicat Nacional de Professors ha bloquejat i vandalitzat les instal·lacions esportives perquè diu que exigeixen una millora tant en les condicions de feina com en la jubilació. Més problemes. A una altra de les ciutats de Mèxic, a Zapopan, es va trobar una fossa comú amb desenes de cossos al voltant de l'estadi. I, a més, el metro que uneix les zones turístiques de la ciutat amb l'estadi d'Esteca té almenys 5 estacions que encara no estan acabades a un dia de que comenci aquest Mundial.
4: Déu-n'hi-do, Patrícia. Però el que està clar és que qui segur que jugarà al Mundial serà Julián Álvarez, no? Portada, no?, dels diaris esportius.
3: Absolutament a tots els diaris. L'Esport titula No a Florentino i diu que l'Atlético ha rebutjat aquests 150 milions d'euros que el Madrid ha ofert per Julián Álvarez i expliquen que el club matalassé ha respost amb ironia al club blanc. En la mateixa línia va el Marca, que diuen que l'Atlético diu que no, i el defineixen com un galàctic de Florentino Pérez. Precisament l'AS diu galàctico fallido i expliquen que l'Atlético es remet a aquesta clàusula de 500 milions d'euros que tindria l'argentí. I ja per acabar, Mundo Deportivo diu el Madrid s'entromete por Julián, però dediquen gran part de la portada en parlar d'aquest Mundial que comença demà. Veiem el Pedri al partit d'ahir amb el polze cap amunt, picant l'ullet, i una imatge de l'equip titular que tindria 3 jugadors del Barça, que són Pedri, Lamine i també Pau Cubarsí.
1: Doncs va, passen gairebé 2 minuts de 2:15 del matí. Patrícia, gràcies. Vanessa, gràcies també a seguir l'actualitat, que avui serà intensa. De fet, us ho dèiem abans, aquesta casa fa programes especials des que va arribar el Papa. Avui a 6:15 l'Oriol Nolis i la Cristina Villanueva a la 2CAT. La podreu seguir per aquí també a la 1 de Televisió Espanyola, a 24 hores. La Gemma Nierga i la Pepa, bueno, a partir de les 6, quan comenci tot l'acte principal de la jornada d'avui, que és la benedicció de la Torre de Jesús. A Ràdio 4, el Toni Marín i la Sílvia Tarragona també des de les 6 de la tarda estaran fent un especial de tot el que passi. Són tàndems d'or, podríem dir, l'Oriol Nolis, la Cristina Villanueva, la Gemma Nierga, la Pepa Bueno, el Toni Marín, la Sílvia Tarragona, i ara un altre tàndem de luxe aquí al Cafè d'Idees, la Sara González i el Joan López Alegre.
5: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
6: Tota la contundència que en una democràcia els drets no es qüestionen, i encara menys els drets de les dones.
7: A ell correspon defensar això, i les organitzacions polítiques com Esquerra Republicana doncs defensem el dret a morir dignament.
8: Nosaltres no estem defensant ni cap concessió ni estem defensant cap privilegi, estem defensant simplement això, que s'usi la llengua pròpia de Catalunya per part del Papa.
9: Jo espero que siguem seriosos a Catalunya, que no donem la imatge que va donar ahir la senyora Nogueras.
10: Escoltin, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres dient que enviaran 500 folis a la UEFA? Ja ho veuran els jutjats i tant de bo tinguin el que es mereixen.
1: Doncs ja hi tornem a ser aquí, al Cafè d'Idees, ben acompanyada de la periodista del periòdico, la Sara González. Sara, què tal? Molt bon dia.
11: Bé, bon dia.
1: El professor de Comunicació Política de l'Abat Oliva, Joan López Alegre. Què tal, Joan?
12: Molt bé, bon
1: Estàs
12: dia.
1: Estàs seguint tots els actes del Papa.
12: Clar, és que a més ho estàvem comentant amb ell. Nosaltres allà a la universitat al costat tenim l'edifici de Bellesguard, que des que l'han obert s'ha omplert de visitants i de gent que ve a aprendre de gaudir. O sigui que ho veig en directe.
1: I tu, Sara?
11: Absolutament. Al final la meva feina és...
1: A més, et quedes enganxat, com amb els actes. No els vols veure i els veus.
11: Sí.
1: Al final...
4: T'hi quedes i t'hi passes tot
11: també
4: el dia.
11: També és veritat que estem vivint un esdeveniment que no vivíem a Catalunya des de feia 16 anys, no? I per tant això fa que tingui una rellevància informativa molt important, i a banda que, clar, tenim un govern de la Generalitat que està entregat a la visita del Papa, per tant tots els periodistes que habitualment seguim la política catalana, doncs en aquests moments això va estretament lligat a seguir tota l'agenda del Papa.
4: De fet, Salvador Illa va darrere del Papa tot el dia. Vull dir que tots els actes en què està també està el president de la Generalitat, per tant, entenc que també el seguiu. Escolteu, avui té una agenda complicada. Primer anirà a la presó de Brians, després se'n va a Montserrat, també passarà per la parròquia de Sant Agustí, a la tarda la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, però ahir el Papa va arribar a Barcelona, el primer acte va ser presidir l'hora sexta a la catedral i va dir les seves primeres paraules, van ser aquestes i van ser en català.
13: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Barcelona és anomenada Cap i Casal de Catalunya. Mare de Déu de la Mercè, pregueu per nosaltres.
4: Cap i Casal de Catalunya.
12: Sí.
4: Es pot interpretar com a missatge polític o va deixar tot el Congrés? Ell parla de Catalunya com a construcció de la unitat.
12: Digues. No, com a mínim, jo suposo que estarem d'acord amb que, des del meu punt de vista, l'agenda realment central de la visita a Barcelona és avui, i que ahir era més com una vigília o com una arribada. Però, com a mínim, si comparem el que vam veure ahir amb el que hem vist a Madrid, segurament per la visita al Congrés, etc., la part del viatge d'ara sembla un viatge més pastoral i més espiritual i menys polític, i en canvi a Madrid, suposo perquè és la capital i per tot el que representa Madrid, hi havia una part més de missatge poder més polític que no pas el que hi ha aquí.
4: Sara.
11: Sí, jo també crec que el missatge és més social en aquests moments.
4: De fet, ahir a l'Estadi Olímpic tots els missatges van ser molt socials, sí. Després els comentarem.
11: També però té a veure amb l'agenda, no?
4: Clar.
11: Avui estarà a Brians, després anirà a visitar les entitats socials del Raval, i una mica el que fa el Papa és sintonitzar el seu missatge amb la seva agenda, tenint present que l'estació final, no?, que és a les Canàries, doncs encara tindrà un accent marcadament social, cosa que no vol dir que no tingui una derivada política, perquè al final el Papa està cridant a la unitat, no?, i a la cohesió social en un moment on tenim, per exemple, un auge del vot de l'extrema dreta, i hi haurà qui interpreti també que fa una crida a la unitat després dels anys del procés. Per tant, qui vol trobar una connexió política li troba, tot i que jo crec que la intencionalitat principal del Papa és aquest missatge de valors socials.
12: Jo tinc la sensació de que ens equivoquem quan fem una lectura dels missatges del Sant Pare sempre amb clau política. Clar. El Papa no és el militant d'un partit. Jo crec que, per exemple, l'altre dia la seva intervenció al Congrés té com a virtut que, clar, els polítics fan com a les nits electorals després de que parli el Papa. Sembla que el Papa sigui militant de tots els partits, però en realitat jo crec que té la virtut de que ell, perdoneu l'expressió, li fa un garrotar de tots i reparteix per tothom, i que, com que ell no es té que presentar en unes eleccions, pot posar sobre la taula temes com és el tracte a la gent desvalguda, el dret a la vida, la protecció de la gent gran, que poden ser polèmics, però com que no té una vessant política, genera un debat social. Però interpretar-ho com ell pren partit polític per un o per altre en funció del que diu, sincerament jo crec que és un error d'anàlisi.
4: Hi havia un altre debat, Sara, que va ser el del català.
11: Sí.
4: Doneu per tancada ja aquesta polèmica.
11: Bé, jo crec que haurem de veure la benedicció
4: d'aquesta tarda. Sí, encara esperem, a veure com ho fa.
11: Jo crec que tots els ulls estaran posades en la benedicció, perquè al final és el moment, és el leitmotiv del viatge del Papa, i per tant serà el moment de màxima atenció i de màxim focus a nivell internacional. Ara, jo crec que des que va posar un peu a l'aeroport del Prat, aquesta polèmica s'ha rebaixat moltíssims decibels, i més encara quan des de la catedral doncs ja va fer un discurs bilingüe.
12: Jo he sentit vergonya aliena. Crec que hi ha gent que no perd l'oportunitat de fer el ridícul. El missatge que va posar Puigdemont, fet en via amb l'arcabisbe, amb cara enfadada, amb tot de foc, amb una bandera d'Espanya, és impropi d'una persona que ha sigut president de la Generalitat. I si tu repasses les visites dels Sants Pares, Joan Pau II als anys 80, Benet XVI, sempre han parlat en català. És que avui el Sant Pare va a Montserrat i després a la Sagrada Família. O sigui, quan parlem de catalanitat, què més volem? O sigui, quina forma de buscar problemes allà on no n'hi ha?
4: Us escolta un mossèn, un teòleg, us escolta un biblista, l'autor d'un llibre que és Antoni Gaudí, Vida i obra, l'Armand Puig i Tàrrec. Què tal? Benvingut.
14: Bon dia, gràcies.
4: Molt bon dia. No sé si té alguna cosa a dir de tot el que estan comentant aquí a nivell polític o ens endinsem directament amb Gaudí i d'aquesta data, la d'avui, que es commemoren els 100 anys de la seva mort, que tenim un acte central que és la benedicció d'aquesta Torre de Jesús i no sé si vol fer algun comentari o anem directament a la feina.
14: Miri, un servidor des de fa 3 anys visc a Roma. I per tant els missatges que el papa envia, treballo al Vaticà, i els missatges que el papa envia aquí són els missatges que des de fa bastants mesos ell envia, el missatge de la unitat, de la fraternitat, és a dir, l'amor social, la vida, tot, és a dir, tot és el paquet, podríem dir, pertany al pensament de Lleó XIV. I després el tema de la llengua és un tema que s'ha confós, perquè de fet mai no es va dir que el papa no parlaria en català, sinó que hi havia uns percentatges, que sigui el 20%, el 30%, cosa que era una mica absurda, perquè encara el papa havia de començar a parlar. Ja es parlava de percentatges. Llavors, el que està clar és que la sensibilitat que el papa té envers qualsevol llengua, per exemple, el quechua, en el cas d'allà d'Amèrica, feia molt possible que aquí les coses anessin pel mateix costat.
4: De fet, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, li va dir cal que li tradueixi en la primera vegada que, sí, que l'arcabisbe es va adreçar en català, no? I ell va dir no. Vull dir, ho entenia, sí, perfectament.
14: Sí, perquè ell el francès el llegeix i el parla, l'italià, el castellà, el català en el fons és una miqueta al mig d'aquests, o sigui, és fàcil.
4: Parlem de gent i figura, que és Antoni Gaudí. Ell tenia un somni, es considerava l'arquitecte de Déu, no? I volia que una de les seves torres toqués el cel, i aquesta construcció del Sala Mirada, lema, no?, de la visita del papa. Ho ha aconseguit?
14: Ho ha aconseguit, tot i la seva, diguem-ne, reticència a manifestar-se com a estrella de la pel·lícula, diguem-ne. Gaudí no era un que es presentés amb tons de vanitat. Potser al començament de la seva vida ho va fer, quan era jove, però el Gaudí madur, adult, és un home que no es proposa a si mateix per res. En canvi, el que sí que fa és proposar la seva obra, perquè ell, la Sagrada Família, la porta tan endintre que quan l'explica com si ja estigués construïda. Una cosa divertidíssima, els diu. Per aquí entrarà el professor, per allà cantaran els nois, allà hi haurà els capellans que faran les seves pregàries. És a dir, Gaudí explica una cosa que ningú no pot veure, però que ell ja veu per dintre.
4: I que ell ja donava per fet que no acabaria ell.
14: Certament.
4: Ell té escrits on diu això no pot ser d'un únic home,
14: no.
4: Això ha de ser un llegat per on passin moltíssimes persones, i així està sent, 144 anys de construcció que portem.
14: Sí. La famosa frase és l'amo d'aquesta obra no té pressa.
4: És Déu qui marca el temps?
14: És Déu qui marca el temps. I això, dit per un arquitecte, té un valor enorme, perquè l'arquitecte el que vol és acabar. I ell s'ha estat 3 anys, 3 anys, perdó, esperant que li arribin els vidres que farà el trencadís de Sant Bernabé des de Venècia. Espera 3 anys.
4: A més, si no tinc mal entès, havia sortit fins i tot ell amb una guardiola al carrer a demanar donacions per tenir diners per poder continuar construint. Qui ho diria ara? Amb els diners que es guanyen.
14: Van a veure gent important de la ciutat per demanar-los diners. Ell diu, em va costar molt fer-ho. Per què? Perquè costa molt demanar.
4: 5 milions de persones l'any hi van ara.
14: Sí.
4: Recordem que és un temple...
14: Expiatori.
4: Expiatori, que la donació, no?, ha de ser privada. Sí. Ell li agradaria que aquesta entrada, que pot ser més turística que no pas religiosa en moltes ocasions, serveixi pel seu temple?
14: Ell va dir, diu, el que fem aquí atraurà gent d'arreu. No va precisar d'on. Evidentment, no crec que tingués present els japonesos i els xinesos. Però sí que tenia una idea clara que ell feia una cosa que tenia un poder d'atracció gran. I després, la part expiatòria vol dir que la seva família es fa amb petites aportacions.
4: Ara diuen que s'acabarà amb 10 anys, Joan. Tu creus?
12: No ho sé. Jo, escoltant-lo amb ell, em venia al cap la Catedral del Mar i la novel·la de Falcones, que, en el fons... Això seria, no ho sé, és quasi una pregunta, com una catedral contemporània, perquè les catedrals també passaven de generació en generació i d'arquitecte en arquitecte, i no tenien amo tampoc, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, ell podia tenir com aquesta visió de fer com una catedral gòtica passada a l'era contemporània?
14: Sí, més que una... És a dir, que una catedral, segur. Ell sabia que el volum de l'edifici que havia projectat no donava perquè ell el veiés en vida. I, per tant, quan va haver veure la Torre de Sant Bernabé, l'únic...
4: Que és l'únic que ha vist de les 18,
14: exacte,
4: eh?
14: Li va dir amb un obrer d'allà, amb un treballador, diu, fa goig, no?
4: Sara, vols preguntar?
11: Sí, no, primer un comentari, no?, que segurament una de les herències més intangibles, no?, que ha deixat Gaudí és que siguis veí o siguis forani, siguis creient o no, ha aconseguit el seu objectiu, que tu passis per allà i alcis la mirada.
4: Exacte.
11: Al cel. Perquè és impossible no fer-ho, fins i tot vivint a pocs metres. Cada dia els veïns que es troben amb la Sagrada Família és inevitable que aixequis el cap, no?, i miris com està la basílica en aquests moments. Jo li volia preguntar també sobre el procés de beatificació, sí, d'Antoni Gaudí, perquè es pot ser insòlit, no?, que per primera vegada un arquitecte sigui nomenat sant. No sé si això podria ser a curt termini, podria passar aquest mateix any, per exemple.
14: No és impensable.
4: Aquest mateix any?
14: No és impensable perquè nosaltres ja sabem que en el dicasteri, el dicasteri vol dir el ministeri, el dicasteri de les causes dels sants, s'ha presentat un miracle, un eventual miracle, i que ara aquest miracle està sent revisat per la comissió mèdica. Per tant, vol dir que si això anés bé, si anés bé, aleshores els terminis serien curts. Bien curs, perquè, deixi'm-ho dir així, a Roma en tenen moltes ganes que Gaudí sigui...
4: Més que aquí?
14: Sigui, potser no.
4: Perquè ell ja és venerable.
14: Sí. Venerable vol dir que se li ha reconegut l'exemplaritat, les virtuts heroiques.
4: Això ho va fer el papa Francesc, que ara està en procés, no?, de ser sant.
14: Bé,
4: I aquest miracle que diu que s'està estudiant, podem saber quin és?
14: No del tot. Només puc dir que és un miracle d'un eventual miracle. Sempre parlem així, d'un infant petitet.
4: Bueno, ens quedarem amb el misteri.
12: De fet, el papa Francesc crec que havia fet algunes... A veure, vostè, a veure si us ho dic bé, havia fet algunes beatificacions sense que fos necessari que es demostrés que hi havia un miracle.
14: Sí, senyor.
12: És correcte, això?
14: És correcte. Per exemple, amb un jesuí de Fabra li va dispensar el miracle. El que passa és que en Gaudí s'ha iniciat per la via normal. Alguns també han dit el miracle és la Sagrada Família, Jo no excloc res en el futur. Ara, en aquest moment, el miracle presentat és el que ha de mereixer la decisió.
4: De fet, amb la lectura del seu llibre, tots parlem del geni arquitecte, no? De fet, també aquests dies que se n'està parlant molt d'ell, quan li van entregar el títol a l'Escola d'Arquitectura, dèiem, no sabem si li entreguem a un geni o a un boig. Això només el temps ho dirà. Però amb aquesta lectura veus un altre Gaudí, potser menys conegut, per la seva espiritualitat, pel seu misticisme. Quina lectura ens proposa?
14: Efectivament aquesta. És a dir, el 50% de Gaudí és l'arquitecte, l'artista, l'home de la bellesa, de la forma, de la llum, de la proporció, de la meravella. I l'altre 50% és algú que a dintre hi té un món tan ric, un imaginari tan ric de textures, de colors, de formes i de creences i d'arrelament en el misteri cristià, que després, quan això surt a fora d'una manera magnífica. Però és el 50%. Aleshores, un servidor, intento treballar el 50% amb les obres de Gaudí, però això es diu vida i obra, i l'altre 50% és la vida.
4: I aquesta altra 50% que menys coneixem, com era aquesta vessant del geni? Perquè es va abandonar físicament? Déu... al final de la seva vida es va abandonar el temple, podríem dir, no? Sí. Aquesta tasca, sí. Primer l'amor i després la feina, no? Deia ell, sí. O la bona feina,
14: després la tècnica,
4: la tècnica, sí. I va dedicar els últims 14 anys en exclusiu,
14: sí, és a dir, al final de la seva vida Gaudí decideix deixar-ho tot i limitar-se i cenyir-se allò que ell considerava que era la seva missió. La Sagrada Família era el seu somni i també el que Déu volia que fes a la Terra. Aleshores, decideix tancar-ho tot, tancar-ho, no col·laborar més amb altres obres, algunes de les quals eren religioses, com per exemple la Catedral de Mallorca, la Restauració. Però la Sagrada Família per ell era l'objectiu. I abans creixia dins d'ell i després creixia fora d'ell. Per això ella l'explicava com si ja existís, perquè a dintre la tenia dibuixada.
4: Vostè defensa que vivia entre el binomi fe i pàtria. Ell va ser actiu políticament parlant? Perquè em sembla que li van proposar ser diputat, fins
14: sí,
4: i tot.
14: Sí, sí. Ell era votant de la Lliga. I aleshores en Prat de la Riba li va dir si volia posar-se a les llistes. I ell va dir que no. Diu, jo serveixo Catalunya amb la meva arquitectura. I el temps li ha donat la raó. No calia entrar en política, tot i que era un home que tenia interessos, evidentment, cívics, i per tant, en fi, la realitat la coneixia i la volia conèixer.
4: Ah, m'agradaria parlar de la Torre de Jesús.
15: Dir, la gent de la Lliga van tenir grans arquitectes, perquè Puig i Cadafalch va ser president de la Mancomunitat. També va ser un gran arquitecte. O sigui, a part de ser gent d'ordre i assenyada, jo en aquell temps em declaro que hagués sigut de la Lliga, segur, a sobre tenien magnífics arquitectes.
14: Sí.
4: Li volia preguntar per l'acte d'avui, l'acte principal, aquesta benedicció de la Torre de Jesús, aquesta torre que ha fet que la Sagrada Família sigui l'església més alta del món, 172 metres i mig, la torre. Llegia que eren com 5 pisos, amb aquesta creu de 4 braços tan típica d'ell. Què significa aquesta creu per tota la seva obra? Que no ens quedem avui només amb l'exemple de beneir una torre. Vostè que m'ho pot emmarcar.
14: Bé, Gaudí té un projecte, entre diversos projectes, que és de cristianitzar la ciutat. Com? A base de posar-li, de donar-li elements religiosos en edificis. Religiosos i edificis cívics, per exemple. A la Casa Batlló, quin és l'element més alt? Una creu de quatre braços. Per exemple, quan entres al Parc Güell, què et trobes a mà esquerra? Una gran creu. Quan vas a Bellesguard, què et trobes? Una gran creu. És a dir, Gaudí intenta que la ciutat miri la creu. D'aquí això d'alça la mirada. Però ho fa tan bé, ho fa amb tanta bellesa, que no se li pot discutir gairebé. Per què? Perquè si fos una cosa d'un altre tipus... Però, esclar, la bellesa és un territori comú de tots els éssers humans, i per això els xinesos venen aquí, i els japonesos, perquè reconeixen que hi ha un terreny comú, i la Sagrada Família és terreny comú per a la humanitat.
4: Sí, Sara.
11: Sí, quan hi ha una obra que acapara tantes mirades, no?, i que és tan espectacular, sempre hi ha el risc que hi hagi altres obres de Gaudí que quedin eclipsades. Jo li voldria preguntar, quina és l'obra més oblidada de Gaudí en aquests moments?
14: En aquests moments és les Tereses de Ganduxer. O teresianes en diuen també, no? Però hi ha una bona notícia, que és que han decidit obrir l'espai, sí. I això és una molt bona notícia, no només pels de l'Abat Oliva, que tindran Bellesguard allà.
15: Bueno, ho comentàvem abans d'entrar al programa, no? Que sí. Queda una visita, jo crec que udiniana, magnífica i bastant propera entre el que han fet a Bellesguard de rehabilitar-ho i obrir-ho, sí. I el Museu de les Teresianes, i és un passeig magnífic.
1: Armand Puig i Tàrrec, l'haig d'acomiadar. Que serà avui a la benedicció?
14: Si Déu vol, sí.
1: Allà a primera fila?
14: No sé si la primera o la segona.
1: Però cap al davant.
14: Possiblement.
1: Com a testimoni directe d'aquest fet històric que passarà avui. A Antoni Gaudí, vida i obra, li vull agrair moltíssim que hagi vingut avui a explicar-nos més coses que encara no sabem d'aquesta figura tan emblemàtica per Catalunya. Gràcies.
14: A vosaltres.
1: Nosaltres seguim. Avui el papa ha passat ja per Madrid, va deixar potser algun missatge, no, Joan? No sé com estarà la ressaca d'allà. Li preguntem a la Pilar Velasco, la periodista, que la tenim a la capital de l'estat espanyol. Pilar, què tal? Molt bon dia.
16: ¿Qué tal, Lorena? Muy buenos días a la mesa.
1: ¿Aún hay resaca de la visita en las calles y en los pasillos?
16: Hay resaca, pero vamos, felices de haber dado el relevo a Barcelona. No, a ver, todo ha salido muy bien en Madrid, la organización desde el sábado que aterrizó, incluido este domingo cuando cambió el papamóvil, el momento este icónico de Radio Televisión Española aquí en Torre España. Pero bueno, fuera de bromas, es verdad que todo ha vuelto a la normalidad. Afectaba al centro de Madrid tremendamente porque iba desde el nuevos ministerios, desde el norte hasta el Congreso de los Diputados, que es todo el eje central de la capital. Entonces, bueno, mucho corte de tráfico, mucho teletrabajo y, como digo, Lorena, el turno es vuestro.
1: Ahora el turno es nuestro. Segundo día con el Papa aquí, una agenda avui repleta d'activitats, la que té el Pontífex a Catalunya, però escolta, també tenim una cita al Congrés, amb 4 minutos, sesión de control en el Congreso de los Diputados. ¿Por dónde van a ir los tiros, Pilar?
16: Pues la semana ha estado, nada, el foco estaba en ese discurso del Papa, como si se hubiera congelado en el tiempo, ¿no? Sobre todo en el momento de la crispación el Congreso, y hoy vuelve ya a las 9 de la mañana. Pues van a ir los tiros por los casos de corrupción, Lorena. El PP vuelve a activar la agenda judicial y cargará duramente contra el gobierno, con Pedro Sánchez. Las novedades son relativamente pocas respecto a la semana pasada. Tenemos la batería de diligencias del juez Pedrat de principios de semana, que coloca para el 10 de julio la cita con Cristina Narbona, presidenta del PSOE, para preguntarle qué sabía, ¿no?, sobre Leire Díaz, la exmilitante del PSOE, qué le pudo contar y si sabía de las operaciones aparentemente ilícitas de presión a fiscales, las maniobras de controlar casos judiciales, de obstrucción a la justicia, pero poca novedad más en términos judiciales, ¿no? El juicio de David Sánchez visto para sentencia, pero el PP irá, bueno, con ese totum revolutum, ¿no?, que caracteriza tanto las sesiones de control, todo en el mismo saco, y irá por ahí fundamentalmente. El gobierno presumirá de buenas cifras económicas, porque lo macro sigue yendo bien, y bueno, ahora a las 9 veremos ese rifirrafe que suele ser, bueno, reiterativo, ¿no?, como vemos aquí todos los miércoles.
1: Petición seguramente de elecciones anticipadas. Junts parece que también lo va a pedir, aunque ya sabemos que no va a dar su apoyo a PP ni a Vox. Ayer el PP acusaba a Sánchez de reunirse directamente con Leire Díez y el gobierno lo negaba rotundamente.
16: Sí, el PP está elevando el balón donde todavía no está, ¿no? Y es en esa acusación directa del presidente de gobierno, sabía todo esto. Por eso decía que el caso judicial está donde estaba cuando explotó todo este caso Leire Díez, ¿no? Es decir, no hay nuevas diligencias o comunicaciones que se hayan conocido. El papel más comprometedor del gobierno ha sido el del Ministerio del Interior, el ministro, negando que su directora general se hubiera reunido con Leire Díaz. Luego aparecen esas dos, tres reuniones en las que dice que no habla de la trama, pero sí habla de la trama porque le pide Leire Díaz a la directora que releve, o sea, que vuelva a poner en su cargo a uno de los comisarios, comandante de la UCO implicado en el caso en el caso Santos Cerdán, pero bueno, el PP está en el número uno, lo sabía, Sánchez lo sabía, elecciones anticipadas, esto es insostenible, ¿no? La moción de censura hoy, Lorena, no va a volver a capitalizar la sesión de control, ya se dio por amortizado la semana pasada, no hay números, Junts ha dicho que no, el PNV lo ha dicho más expresamente todavía, entonces, bueno, pues el balón, el PP lo coloca en Pedro Sánchez, pero ciertamente la causa todavía no apunta siquiera a que llegara a la jefatura de gabinete del gobierno, ¿no?
1: Pilar, nada, 5 segundos para que empiece la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Si quieres, luego tomamos de nuevo la conversación sobre cómo van a ir ahora esta primera pregunta que hará Núñez Feijóo al presidente del Gobierno, respuesta, repregunta, seguramente subiditas de tono, porque como dices, se ha acabado la pausa. Vuelven los casos de corrupción, vuelve la sesión y a ver qué pasa ahora. Si te parece, Pilar, conectamos en directo con el Congreso de los Diputados y después volveremos contigo perquè Joan i Sara, el que es va dir al Congrés, l'últim que va passar al Congrés va saludar al papa.
15: Sí, sí.
1: I després van haver-hi tots els discursos posteriors.
11: I avui ningú se'n recordarà del missatge.
1: Tu creus que no?
11: Home, la càrrega que va fer contra la confrontació, dubto molt que veiem un debat serè, tranquil i assenyat.
15: Jo crec que era el primer cop en dècades que veiem els dos grups aplaudint a la vegada. No? Això és una novetat pràcticament històrica, quasi com la visita del Sant Pare.
1: I tots dos que s'han criticat, tots s'han criticat per fer-ho. Tots s'han criticat per aplaudir-lo.
15: Sí, sí, tothom s'ha intentat apropiar del discurs del papa com si fos un diputat més del seu grup.
1: Però abans no sé qui dels dos comentava que no és un discurs que es puguin apropiar políticament. No. Ara no sé si ens ho deia el mossèn.
11: Ho deia el Joan i jo estic d'acord amb que cadascuna de les parts el que fa és fer venir l'aigua al seu molí i reinterpretar les paraules com més els interessa, no? I d'alguna manera tenir una oïda selectiva. Tot allò que pot xocar amb el seu ideari, ho obvien, en prescindeixen i ja està, no? La qüestió és si més enllà del front judicial veurem un Pedro Sánchez també, ara que s'ha quedat sense la bombolla d'oxigen, que era la visita del papa, perquè ja sabem que intenta compensar la debilitat interna amb la gent d'exterior, si farà algun pas més pels pressupostos, que la setmana passada va sacsejar tot el context polític anunciant que la seva intenció és aprovar pressupostos el 2027.
1: Aquest va ser un anunci que va sorprendre. Amb ell no el veurem donar explicacions pels casos de corrupció fins al dia 24 de juny.
15: Jo, era una de les preguntes que li vull fer després a la Pilar, si ella no, o què es diu a Madrid, de si la presentació dels pressupostos i el fracàs obvi que això tindrà no pot ser l'excusa de Sánchez per un adelantament electoral. Aquest és per mi un primer element, i el segon té a veure amb que jo crec que estem en un impàs a l'espera de què passa amb la declaració de Zapatero.

salut mental es veu cada vegada més amenaçada en el context de societats que es consideren avançades.

0: Doncs a l'acte hi va haver-hi una persona que ja és com col·laboradora habitual d'aquest programa, el Pau Duran, periodista de Catalunya Religió. Pau,
1: bon dia.
0: Bon dia, moments molt emocionants, hem recollit només alguns. Amb quin et vas quedar tu?
1: Jo crec que amb la intensitat que respirava a tot l'estadi olímpic, no? A vegades tenim la idea que el papa és una persona molt important, molt influent, que ens parla des de fora, però en aquest cas vam tenir un contacte proper amb el papa que ens va parlar des de dins. I ens va parlar a partir d'haver-nos escoltat, perquè a vegades també tenim la idea que el papa és una persona que només parla, que només parla, que només ens diu què hem de fer, no? Que només ens indica una mica el camí. Però a l'hora de la veritat, aquest camí de discerniment que realment ens traça el papa només es pot entendre a partir d'escoltar. Ho veiem també ara amb els testimonis de Brians, no? El papa ve a escoltar-nos i precisament ens hem trobat a l'estadi olímpic un papa Prevost, un papa Lleó XIV, que ha escoltat i que a partir d'aquesta escolta ha dialogat amb els conflictes que tenim presents en la nostra realitat.
0: El vas veure emocionat en algun moment?
1: Sí, tenim un papa que s'emociona, cosa que està molt bé, perquè ens demostra aquesta magnífica humanitat que ell mateix també predica, no? Des de la seva encíclica. Ell es va veure emocionat, però perquè em retrotrago una mica al que ja vam veure a Madrid, també. El papa se sent còmode amb un ambient potser més institucional, amb un ambient més polític, però el papa, com dèiem amb el papa Francesc, també és un pastor molt d'ovella, no? I se sent molt còmode al voltant d'aquelles persones, doncs, que tenen ganes d'escoltar-lo i que creuen que poden sortir, doncs, o convertits o revifats d'alguna manera a partir d'aquestes paraules que el papa els dirigeix.
0: Deixa'm saludar una altra persona que també va estar allà, és la Sílvia Gotsens, una de les fidels que va omplir aquest estadi. Sílvia, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com ho vas viure tu?
2: Bueno, va ser una vigília maquíssima, de molta alegria, de gaudir tots junts, i van haver-hi moments de tot, des de concerts fins a les paraules del Sant Pare, castellers... Va ser una vigília molt completa i molt maca.
0: És el primer papa que coneixes?
2: Doncs per sort, no, perquè vaig anar a la Jornada Mundial de la Joventut el 2023 amb el papa Francesc, però sí que és molt especial que el papa Lleó hagi vingut a Catalunya i a Barcelona.
0: Per què vas voler-hi anar a l'acte?
2: Bueno, al final és una oportunitat que jo crec que s'ha d'aprofitar, que no passa tots els dies. I jo diria que sobretot per poder viure-ho en comunitat, ja que les alegries compartides es multipliquen, i acollir les paraules del Sant Pare.
0: No sé si et va sorprendre alguna cosa, hi havia res que no t'esperessis i et crides molt l'atenció?
2: Home, jo diria que gairebé tot. L'alegria quan va entrar amb el seu papa mòbil, però també, com heu posat abans, va ser molt especial que hi haguessin testimonis de fe i que el papa al final parlés una mica de tots els temes i temes de l'actualitat.
0: Vas veure les actuacions o no et vas perdre cap minut, entenc?
2: No. Va ser molt especial. Jo diria que el meu moment preferit, quan van cantar Em dones força amb els nens de l'Escolania, com a cluenda de la vigília, va ser, sens dubte, molt especial.
0: Sílvia, moltes gràcies pel teu testimoni. Segueixo aquí amb el Pau, a veure si coincideix amb aquest moment final que va ser tan emocionant. Gràcies.
2: Gràcies.
0: Una abraçada, Sílvia. També et quedes amb aquesta cluenda o amb l'inici, amb aquells castellers que també feien posar els pèls de punta?
1: Almenys jo crec que vam tenir una vigília arrelada al territori on el papa es desplaçava, cosa que és molt important, perquè al cap i a la fi, també ho comentava ara la Sílvia, no? Totes aquestes trobades amb joves més o menys segueixen una mica el mateix patró, tant a la Jornada Mundial de la Joventut com al Jubileu dels Joves. Vam veure aquest diàleg al papa a partir d'uns testimonis, després hi ha una part, doncs, molt més litúrgica o molt més espiritual per acabar amb una gran cluenda. Però en aquest sentit vam veure una vigília arrelada a Catalunya.
0: Tinc una curiositat, com es trien aquests testimonis?
1: Clar, això és una cosa que desconec, és una gestió que fa la Santa Seu a partir de contactar amb els bisbats, però jo crec que és important posar èmfasi en quins testimonis vam tenir.
0: Són tres testimonis de fe, s'aniria, no?
1: Exacte, són testimonis de fe, però que toquen de peus a terra, que això és molt important. A Madrid, per exemple, vam tenir també testimonis de fe, però diguem que la dinàmica de l'acte era molt diferent, era potser més un meet and talk amb el papa Lleó, no? Eren tot de joves, que són catòlics, que viuen la seva fe, però que volen conèixer la figura del Sant Pare. I aquí vam veure tot de joves que han viscut una sèrie de conflictes interns i externs dins de la seva vida, des d'un camí de conversió fins a la duresa de la violència familiar dins de casa, i que el papa Lleó, doncs, els va escoltar i els va saber respondre dialogant cara a cara amb aquests conflictes que conviuen amb nosaltres.
0: Van ser moments de un silenci ensordidor, podríem dir, sobretot el testimoni de la noia amb problemes de salut mental que havia intentat suïcidar-se fins i tot, i ella li preguntava com en aquella foscor on està Déu, no? I després l'altra que demanava com perdonar el seu pare per haver intentat matar la seva mare i tot el que li va comportar a ella. Joan.
3: Jo volia fer-te una pregunta de l'acte d'ahir i en general del que vam veure també el dematí quan va arribar a la catedral. S'ha dit molt els darrers anys que hi havia una pèrdua de feligresia, inclús a Barcelona crec que s'han tancat parròquies o a l'interior de Catalunya, al bisbat de Solsona, hi ha capellans que tenen que anar parròquia per parròquia. I el que estem veient, jo crec que hi avui, són la gent va amb símbols i banderes del Perú, banderes de Colòmbia. O sigui, ahir a l'Estadi Olímpic i al carrer, quin és el pes que, per revitalitzar l'Església aquí a Catalunya, la comunitat de gent que ha vingut de països llatins està tenint? Si té un efecte de veritat? Si, quina valoració, tu, que ho vius molt més en el dia a dia, fas d'això?
1: Clar, jo crec que dins l'Església sí que podem parlar de tradicions eclesials de diferents territoris, no? La tradició tarraconense, etc. Però a l'hora de la veritat hem d'entendre també que l'Església és catòlica. És una eclesia catòlica, per tant, una assemblea universal. I de la mateixa manera que a Catalunya hi ha catòlics, i sí que és cert que potser va a la baixa per una sèrie de factors tant polítics com ideològics, com històrics, com demogràfics, a l'hora de la veritat hi ha altres punts del planeta doncs, que aquesta fe no va a la baixa, sinó que va pel broc gros, diguem-ho així, no? I per tant, quan aquestes persones arriben aquí, per també diverses casuístiques demogràfiques, econòmiques, polítiques, etc., és normal que també visquin la fe amb les persones que ja són d'aquí. Fa 40 anys els bisbes de Catalunya van publicar una carta, que era la carta de les arrels cristianes de Catalunya, on es deia que la fe i la llengua catalana dins de la fe era un fenomen essencial per la integració de totes aquestes persones no vingudes dins d'un teixit que ja batega, que ja és viu, no? I per tant, en aquest sentit, jo tiraria cap aquí.
0: Coses que se'ns poden passar a nosaltres, l'escenografia. Hi havia una rèplica, no?, d'aquest Sant Crist, que també està a la creu de Jesús, que es venera avui, la Verge de Montserrat, i la vestimenta d'ell, també comentada, perquè és un papa que cuida molt aquests detalls.
1: Exacte. És un papa que, en aquest sentit, diguem que revitalitza molt aquesta tradició dins l'Església Catòlica de valorar les vestimentes litúrgiques, no? Vam veure un papa que va arribar amb el vestiment talar, amb el vestit talar, amb la sotana blanca, però que en el moment més en clau litúrgica, més en clau pastoral, es va revestir amb l'hàbit coral, com també vam veure a la Catedral de Barcelona. I pel que fa a l'escenografia, vam veure una escenografia molt gaudiniana, perquè al cap i a la fi hem de dir també que el papa ve a Barcelona i avui celebrarà la missa a la Sagrada Família, perquè avui fa 100 anys l'arquitecte de Déu, Antoni Gaudí, va morir, no? I per tant, en aquest sentit, també era vincular-ho tot, la Sagrada Família, el fet d'alçar la mirada. El cardenal Omella va dir una cosa que crec que va estar molt encertada, en el fet de dir que avui, amb la benedicció de la Torre de Jesús, trobarem un altre paveter, com aquell paveter que també teníem present a l'Estadi Olímpic amb l'any 92, i que també ha de tornar a revitalitzar la ciutat com la fase olímpica.
0: Va haver-hi... Vols preguntar, Sara? Sí. Digues.
4: Tenia una pregunta sobre l'escenografia, però en aquest cas l'escenografia governamental, no? Perquè el govern de Salvador Illa, ja hem vist que tota la seva agenda està entregada en aquesta visita del papa. No sé fins a quin punt tu creus que això xoca amb el fet de que aquest sigui un estat aconfessional. Si creus que l'actuació dels governs són pròpies d'un estat de confessió.
0: Ahir hi va haver una altra manifestació en contra, de fet.
1: Que sí que ens trobem davant d'unes actuacions del govern que són pròpies d'un estat de confessional. Recordem també que el papa no és només el cap de l'Església Catòlica, sinó que és un cap d'estat i és una autoritat mundial. Per tant,
0: però no tothom se'l rep igual.
1: No tothom se'l rep igual, això és cert. Però hem de tenir present aquesta dicotomia. El papa, a més, és un líder de masses. És un líder de masses que té un tractament de cap d'estat. I, per tant, hem d'entendre que el govern de la Generalitat pugui tenir aquesta sintonia també i pugui assistir en presència dels actes del Sant Pare.
0: Abans parlàvem d'aquest acte multitudinari. Van haver-hi actuacions musicals. Te'n quedes amb alguna?
1: A mi em va agradar molt, sobretot, el Virulai final amb l'Escolania, després l'actuació amb el Sergio Dalma també, no? Però crec que allò que parlàvem de l'arrelament al país, crec que el Virulai ha deixat de ser un himne litúrgic, ha deixat de ser a vegades un himne a la Mare de Déu i ha passat a ser una cosa que ens agermana a tots, una mica com a poble, no? Veure ahir aquestes 40.000 persones entonant tothom aquest Virulai, juntament amb la figura del Sant Pare, crec que és una imatge d'una gran fortalesa.
0: Doncs qui també va ser-hi sobre l'escenari cantant va ser l'Alfred García. Alfred, bon dia. T'hem fet llevadora.
5: Bon dia.
0: Com estàs?
5: Molt bé, molt bé. Molt emocionat encara i bé, va ser una tarda nit preciosa. Tot el que estàveu dient doncs, es va viure així, amb una emoció i amb una il·lusió també, no?
0: Com es rep una invitació per anar a cantar a l'escenari on el papa farà una vigília?
5: Per telèfon. Vaig rebre una trucada d'una persona de l'organització que portava la direcció musical, el Pablo Cebrián, i va ser una de les trucades doncs, més desconcertants que he rebut a la meva vida.
0: Com va ser? Explica'ns-ho, això.
5: Doncs bé, el Pablo i jo feia temps que no parlàvem. Ella casualment ha produït algun dels meus discs i em va trucar i em va dir: vols cantar el papa? I li dic: com? Me'n recordo que feia fred fa uns mesos i vaig haver d'entrar a un bar per dir-li: a veure, espera, que em trec la jaqueta, explica'm bé això, què vol dir tot això. I llavors també em va emocionar molt quan em va dir que volia que cantés en català, no? Que vaig dir: anem bé, perquè primer que s'està entenent... També pensant una mica en mi, pensant: ostres, s'està entenent el que vull fer amb la meva carrera, no? Que porto temps cantant en castellà i aquest disc ha sigut en català, però també com, d'alguna manera, la visita al papa es voldrà dirigir, es voldrà fer partícip de tota la cultura catalana, no? És a dir, si jo canto en català vol dir que en aquell moment també se'm van vindre al cap els castellers o l'escolania, vull dir, ja vaig començar com a creador a pensar: uau, si jo canto en català vol dir que hi haurà una representació de la cultura catalana, no? I per el que em deia ell, doncs ja vaig acabar d'entendre que seria una cosa que ens representaria molt, no? També com a Catalunya. No?
0: Després de l'experiència, amb què et quedes?
5: Mira, em quedo amb els dies de preparació, em quedo amb tot el que hem compartit entre bastidors, amb tot l'equip, amb tots els voluntaris, amb totes les anècdotes. Ha sigut una cosa màgica, més enllà de l'actuació ha sigut el de menys, vull dir, poder estar tan a prop del papa, poder-lo saludar...
0: Et va dir alguna cosa?
5: No, vull dir, poder-lo saludar en el sentit que ens va passar per davant i que el teníem allà amb tots els bebès. Vull dir, realment...
0: La imatge dels bebès. Sí. Primera fila, tots.
5: L'estrella del rock és el papa. Vull dir, nosaltres som els taloners. Vull dir, això jo només ho he vist amb Michael Jackson i pocs més, no? Que li donin als bebès per fer-se la foto. Però és que realment és una persona que desperta molta il·lusió, molta fraternitat, molta unió. O sigui, segur que tots els que estàvem allà eren molt diferents. Sí. Hi havia moltes banderes i hi havia segurament també moltes maneres de pensar diferents, però al final l'amor és el principal motor per rodar tot això.
0: Doncs escolta, et deixo reflexionant i païnt tot això que vas viure ahir, que segur que en trauràs lliçons de per vida. Gràcies.
5: A vosaltres, una abraçada.
0: Gràcies, Alfred. Avui el papa se'n va a Brians. Els papes normalment van a veure les presons. És una visita habitual, no? No és quelcom excepcional.
1: De fet, el mateix Crist, a l'Evangeli, ja diu: era foraster i em veu acollir, a Mateu 25, no? Era a la presó i em veu venir a visitar. El fet que el papa, que també és un portador d'esperança, entri en una realitat tan fosca com és la d'una presó, no és una imatge que ens hauria d'estranyar. Sobretot perquè, ho deien també les recluses de Brians, no? Elles també formen part de la societat.
0: I m'agradaria anar, si em permeteu, a Montserrat, perquè allà serà també, després de Brians, on anirà el papa Lleó XIV. S'esperen 8.000 persones a la plaça i tenim el Bernat Herrandiz. Bernat, molt bon dia. Què ens expliques?
6: Bon dia, Lorena. Doncs el papa arribarà amb helicòpter aquí a Montserrat, baixarà, agafarà el papa mòbil per fer els últims metres fins aquí, fins a la plaça Santa Maria davant de l'abadia, i està per veure encara si aquests últims metres fins a la porta de l'abadia els farà caminant. Ja dins presidirà la pregària del Rosari, beneirà la Moreneta i sortirà a saludar els assistents des del balcó que tenim aquí just a darrere. Per tant, el papa saludarà els assistents que esperen amb molta expectació. Però també hi ha persones que ho esperen amb dolor, que viuran amb dolor. Aquest acte és el cas del Miguel Hurtado, i hem parlat amb ell en algun moment al programa. És la primera víctima que va denunciar abusos aquí a Montserrat. Lamenta que no hi hagi hagut una reparació del dany que es va fer i que el papa avui no hagi tingut temps per trobar-se amb ells, i en canvi sí que tingués temps a Madrid, per exemple, per reunir-se amb Bad Bunny.
0: Bernat, gràcies. Doncs recullo aquesta informació que ens donava el Bernat, no? Hi haurà fidels esperant el papa i també gent crítica, no?, amb aquesta actitud de no rebre la pluralitat de les víctimes a l'Església.
1: Però sí que va rebre les víctimes. Vull dir que no va rebre les víctimes és una cosa que no podem dir.
0: Va dir algunes. Es queixen que eren un perfil baix, que van ser triades, no, un perfil públic d'activistes.
1: Clar, però jo crec que la importància...
0: Com el Miguel, no?, que va denunciar el primer cas d'abusos a Montserrat.
1: La importància és que el papa es retrobi amb les víctimes. Hem d'entendre que l'Església Catòlica està en aquest procés de visibilització de les víctimes. L'Església Catòlica també s'ha de dir no ho ha fet bé, i això és una cosa que s'ha de denunciar públicament. Però el papa i l'Església estan en un procés de visibilització de les víctimes, de reconèixer que és un problema real. I una trobada, encara que sigui a Madrid i encara que sigui amb unes poques víctimes, amb una institució com és l'Església, ja hem d'entendre que alguna cosa s'està movent, que es podria fer més, evidentment, però alguna cosa s'està movent i hi ha un camí de reparació obert des del diàleg i des de la via del perdó.
3: L'Església està, crec, vamos, jo no tinc ni de lluny un 0,2% del coneixement que tens tu, però crec que l'Església està estudiant per algun de les múltiples institucions que té el tema del celibat. Tu què opines? Creus que realment es pot evolucionar com altres confessions en aquest sentit, o que es mantindrà el celibat tal com està ara, com una part, jo crec, evident del problema entre els abusos i la situació de l'Església?
1: Clar, en aquest sentit ens hem d'anar una mica a una estructura que és el sínode, no? El sínode, que és una gran reunió de bisbes convocada pel pontífex, que en aquest cas va passar a ser un sínode de la sinodalitat en presència des de la vida religiosa a dones, passant per figures de laics. I el sínode està tractant tots aquests temes. Hi ha tota una sèrie de carpetes dins el Vaticà amb tota una sèrie de problemàtiques socials també, que la Santa Seu està treballant-hi de forma interna. Que nosaltres no veiem un moviment aparent no vol dir que les coses dins no s'estiguin movent, i per tant el que haurem de fer és esperar.
0: Pau Durant, l'haig d'acomiadar. Tenim moltes preguntes per ell. Avui el podreu veure a Televisió Espanyola també, que està a l'especial d'aquesta casa, i ja parlarem del que passarà aquesta tarda. Pau, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El que vulguis dir, Sara, m'ho pots dir a mi. A veure si tenim resposta per tu.
4: No, sí, jo bàsicament el comentari, no?, de que és cert que va rebre unes víctimes, però aquí estem parlant de més de 400.000 víctimes d'abusos sexuals que han estat encoberts per la conferència episcopal, i el fet que només hagi rebut víctimes que no són crítiques amb la conferència episcopal, jo crec que sí que és motiu de crítica davant d'aquest dolor causat i davant de la falta de mesures encara més contundents, que el papa només porta un any, i hem de veure si aquestes paraules, el reconeixement de que hi ha una plaga i que per tant han estat uns fets que no són aïllats sinó que són de caràcter estructural, si realment això es tradueix en fets per reparar i per garanties de no repetició.
0: Sara, hi ha una altra pregunta que tinc per tu. El govern ha destinat 2,3 milions d'euros a la visita del papa. És això el que es va dir ahir. Us sembla que aquesta xifra està justificada?
4: Abans comentàvem, o li feia la pregunta al Pau, no?, de si és propi el comportament que han tingut els governs d'un estat aconfessional. Jo crec que hi ha qüestions que grinyolen, en el sentit que es col·loca una bandera del Vaticà als edificis institucionals, això no passa quan ve un altre cap d'estat. Jo entenc que hi puguis justificar que hi ha un motiu d'interès públic, no?, per invertir en la logística, i a més hi ha hagut una resposta massiva a nivell mundial, hi ha 2.000 periodistes acreditats i això no és poc, però jo crec, com diu la Neus Tomàs, no? Avui en el seu article, som un estat confessional, però ho dissimulem bé, no?
0: Pots dir el que vulguis,
4: Joan. I en aquest govern de Salvador Illa, que ell és obertament practicant, costa molt de diferenciar com es comportaria un govern que realment s'assenyís a la confessionalitat de l'Estat. Si són 2,3 milions molt o poc, a mi això se m'escapa perquè no sabem en realitat la xifra global de la despesa.
0: Van dir que la dirien després,
4: jo crec que la farien pública. Jo crec que valdria la pena que hi hagués transparència en aquest sentit. Això és un mínim exigible.
3: Ja que hi ha hagut aquí Armand Puig, vull recordar que el Patronat de la Sagrada Família té un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per al qual contribueix a través d'un conveni cada 10 anys amb 36 milions d'euros per reparar o per ajudar a les activitats que tenen que veure amb el turisme, amb la neteja, amb el manteniment de l'entorn de la Sagrada Família. I vull sobretot recordar que l'acció social de l'Església Catòlica, a través de Càritas, a través dels hospitals, a través de les residències d'avis, a través de l'ensenyament concertat, estalvia cada any a la societat milions i milions i milions d'euros per una feina que fa l'Església, que si no, per llei i per obligació, tindria que fer l'Estat i que se'ns cobraria via impostos. Per tant, jo crec que un pot ser més o menys practicant, més o menys religiós, o més o menys criticant l'Església, però que la contribució social i econòmica de l'Església està a favor d'ells en relació al resto de la societat és una evidència.
0: D'això m'ha canviat de protagonistes, perquè ahir en vam tenir un altre, van ser els mestres, van tornar a fer vaga. Hauríem d'anar l'11 de febrer d'aquest semestre per recordar la primera, potser la d'ahir va ser l'última, però li vull preguntar a l'Andreu Montbrú, ell és el secretari d'Acció Sindical de la USTEC i professor de secundària. Andreu, què tal?
7: Molt bon dia, bé.
0: Com va anar ahir? Perquè molts mitjans diuen que vau punxar.
7: A veure, és un final de curs, és evident que hi ha un cansament. També és cert que hem pogut consolidar guanys amb aquest preacord que es va signar, que malgrat en la consulta es va rebutjar perquè es considerava insuficient per resoldre els problemes globals de l'educació, però el govern ha mantingut l'oferta que feia, i que ara estem en un moment, la nostra anàlisi és que cal, hi ha un malestar profund que s'ha pogut expressar. És evident que el que ens ha ofert el govern no resol el conjunt de problemes de l'educació, però ara cal aturar-se, obrir un procés de reflexió profund entre els sindicats, amb el conjunt de la comunitat educativa, amb tots els actors involucrats, i reprendre, no?, objectius i pla de lluita al setembre.
0: Clar, tothom es pregunta, i ara què? Joan, els mestres.
3: Doncs és una gran pregunta, perquè és evident que hi va haver-hi menys gent. Jo... Cadascú en aquesta vida pot fer el que vulgui, però jo crec que ahir, començant la selectivitat, no era un bon dia per fer una vaga, i ara, clar, acaba el curs, el risc de que el curs segueixi començant empantanegat i amb unes posicions que on sembla que són difícilment reconciliables. O sigui, no hi ha res pitjor per als mestres, pels alumnes i en conjunt per la societat que s'arriba a una situació enquistada on sembla que cap dels dos avança. És com una espècie de guerra de trinxeres.
0: En quin punt estem?
7: Mira, estem en un punt en què al març es va arribar a un acord. Un acord que nosaltres vam dir que era manifestament insuficient i que es podia seguir negociant i anar més enllà. Hem demostrat que això era així. Era així perquè hem passat d'aquesta oferta de millora salarial del març d'uns 210 euros a 4 anys a prop de 390 euros a 4 anys. Hem pogut revertir també, ara, no?, una retallada que era la més important que quedava, que és el deute dels estadis. I això també s'ha consolidat. I hem pogut concretar, ara, en el maig, en la negociació, aquest desplegament els propers anys de 6.400 dotacions, nous professionals vinculats a l'educació inclusiva. Aules d'acollida, tècniques especialistes d'educació infantil a tots els grups d'I3, reforç dels EAPs, desplegament d'equips socioeducatius a tots els centres. Per tant, hem pogut avançar. Ara bé, què ens ha dit la gent? La gent ens ha dit que hi ha un malestar molt més profund. Per què? Segurament perquè han jutjat aquest preacord que ara sotmetíem a consulta, no en la lògica de si era el màxim al que podíem arribar en l'actual marc de negociació, que és l'anàlisi que nosaltres fèiem, hem esgotat la negociació fins al final, sinó que ho han jutjat en base a les necessitats del sistema i l'emergència educativa. Per tant, ara el que cal és el que nosaltres ja dèiem, era consolidem aquests guanys, que malgrat que ha sortit que no, és el que ha acabat passant, i fem un replantejament. En aquest replantejament, segurament, el que cal és anar més enllà d'aquest marc de negociació i més enllà de, diguéssim, aquest espai de negociació condicionat per l'acord que van signar el president de la Generalitat, Comissions Obreres i UGT, i el marc de negociació de la mesa de docents. La gent ens ha dit, cal abordar el 03. Doncs nosaltres demanem que s'habiliti un espai específic de negociació per resoldre la situació del 03. Cal resoldre la situació del personal d'atenció educativa i, per exemple, qüestions importants com la reclassificació del personal laboral. Cal un espai de negociació on es pugui resoldre això. I després, respecte al que hem negociat, hi ha qüestions a les que hem d'anar molt més enllà, perquè les necessitats són molt àmplies. Per tant, en reducció de ràtios, és cert que vam poder acordar una reducció progressiva de ràtios fins a arribar a 20 a primària i a 25 a secundària, però cal que puguem anar més enllà. És cert que hem arribat a aquestes 6.400 places per inclusiva, però la urgència en els centres és ara. Per tant, aquests temes hem d'anar més enllà. Hi ha altres qüestions però que no estaven en la negociació, que no havien estat fins ara a la negociació i que ara han aparegut també en aquest procés de lluita, en aquest procés de vaga, com a qüestions que cal que abordem. Per exemple, les infraestructures, la climatització a les aules, el blindatge del català, etc.
3: Però deixa'm dir una cosa molt senzilla, eh? Disculpa, i si la Sara m'ho permet, i tu, Lorena. I ara em poso un moment a la pell de la consellera. Com sé que faré un nou acord amb tu i que no li tornareu a tombar? I que, per tant, en el fons estic en una negociació que no porta enlloc.
7: Sempre hem dit, i això li hem dit reiteradament al govern, que el govern el que havia de convèncer és el col·lectiu. Si el govern... Aquí, home, no, però el govern ha de convèncer el col·lectiu, evidentment. És a dir, el que ha de convèncer és el conjunt de treballadors i treballadores. Nosaltres hem demostrat també en aquest procés...
3: És com demanar-li a Manolo González que entreni la plantilla del Barça, que cadascú té una feina amb el seu col·lectiu.
7: No, però vull dir, és evident que qui s'ha de convèncer és els treballadors i treballadores de l'educació. Una de les coses que hem demostrat en tot aquest procés, i crec que cap sindicat majoritari de cap sector ho havia fet fins ara, és que hi ha una altra manera de fer sindicalisme. Una manera que es basa en consultar la gent quines són les demandes, en democratitzar les decisions, no? I, per tant, consultar la plantilla si està d'acord o no amb la proposta que fa el govern. En fer transparent la negociació, perquè hem retransmès la negociació, no? Les meses de negociació les hem anat retransmetent. Hem arribat a una majoria, vam recollir 50.000 firmes de la plantilla a favor de les demandes. Per tant, estem en una altra manera de fer sindicalisme, més democràtica. És a dir, què ha de fer el govern? Prendre nota d'aquest malestar que s'ha expressat i pensar de quina manera pot convèncer el conjunt de la comunitat educativa. I potser el que caldrà és un veritable acord de país. Tenim diversos actors que estan anant en aquesta línia, no? La FAC, les famílies estan dient cal un veritable acord per a l'educació pública.
0: I també demanen ampliar la negociació, que només siguin els sindicats els que vagin a negociar. La FAC ens ho van dir aquí en directe.
7: Sí, sí. Els grups polítics, hi ha diversos grups que també estan dient això. Per tant, segurament cal que ampliem el focus i que veiem com resolem tot aquest malestar, aquesta ràbia de fons que hi ha.
0: Tenim 5 minuts i moltes preguntes. Sara, sí. Siguem concrets.
4: No, primer un comentari, el govern ja ha dit que no obrirà la taula de negociació a FAC i, per tant, les famílies quedaran al marge, com a mínim, d'aquesta negociació entre educació i sindicats. Però jo voldria preguntar-te sobre la literalitat d'una cosa que has dit. Has dit, ara cal aturar-se i obrir un procés de reflexió per tornar-hi al setembre. Això vol dir que USTEC no tornarà fins al setembre a negociar amb el govern i que, per tant, perilla l'inici de curs el 8 de setembre?
7: Nosaltres, això és el que vam plantejar, vam dir...
0: Sabadell va dir que no perillava, que començaria amb normalitat.
7: Com a sindicat vam dir, ara hi ha aquesta proposta de preacord. Si s'accepta, hem de parar, reflexionar i veure com continuem la lluita, no? Acceptar això, consolidar aquests guanys, no vol dir aturar-se. Vol dir continuar amb les demandes que falten i millorant el sistema educatiu. Al final s'ha consolidat, malgrat que ha sortit el no. Les organitzacions sindicals que rebutjaven aquest preacord tampoc proposaven per ara un pla de lluita ni uns objectius concrets. Per tant, i la gent també ens ha dit, escolta, aquest cicle, no, hi ha un cansament acumulat, però hi ha un malestar que cal resoldre. Per tant, l'anàlisi que hem fet és consolidem això que hem arribat, no? Aquests guanys que hem assolit fins ara i obrim un procés de reflexió que, d'una banda, internament al sindicat, demà tenim un Consell Nacional extraordinari, volem fer un procés de consulta a tota la nostra afiliació i farem trobades amb l'afiliació el 25 de juny. També amb la resta de sindicats cal que obrim un procés de diàleg i amb el conjunt de tots els treballadors i treballadores. Aquests dies hi ha convocades assemblees de centre, assemblees territorials per redefinir demandes i redefinir quin és el pla de lluita pel curs vinent. Nosaltres, evidentment, estem oberts a la negociació. El que no volem és trobades amb la consellera que siguin, no? Trobada cordial per rentar-nos tots la cara, fer veure que es fa alguna cosa i no fer res.
0: Teniu data?
7: Si la consellera ens cita... No, se'ns havia citat i nosaltres hem dit no, anirem a trobar-nos si no és veritablement per negociar. Veritablement per negociar i veritablement per revisar totes aquestes qüestions que han quedat pendents. Aquest és el plantejament. Per tant, cal que hi hagi un procés de reflexió, un procés que s'obri el conjunt d'actors de la comunitat educativa i que permeti establir clarament objectius, full de ruta...
4: Però el 8 de setembre què passa?
7: El 8 de setembre ho haurem de decidir. Ho hem de decidir, sindicats, amb els treballadors i treballadores, i veure de quina manera es comença el curs, amb quins objectius i amb quin pla de lluita.
0: I això es decidirà?
7: Això s'ha de decidir col·lectivament els propers dies. Ara hi ha una manifestació el dia 14. Una manifestació que d'alguna manera ja mostra aquesta obertura de les aliances, perquè és una manifestació que interpel·la el conjunt de la societat catalana, en la que hi participen molts actors de la comunitat educativa, hi participen estudiants, hi participen l'associació principal de famílies, no? Convoca la FAC, hi participen altres actors, no? Vinculats, no? Tots els actors vinculats a la comunitat educativa, a entitats de llengua, Rosa Sensat, etc. Per tant, això jo crec que ja és indicatiu de cap on anem, i segurament el que cal sí que és un veritable acord que abordi de país, que amb tots els actors abordi tots aquests temes en els quals no hem pogut anar més enllà, perquè estàvem cenyits en l'acord de març i la mesa de docents, que abordi aquells temes que han quedat fora i que abordi la resolució de tots les problemàtiques de tots els col·lectius de l'educació, de vetlladores, de personal d'atenció educativa, de 0-3, etc.
0: Andreu, t'haig d'acomiadar, només que em diguis sí o no. Salvador Illa va dir que el curs començaria amb normalitat, per tant, de moment no és així.
7: De moment
0: no se sap.
7: De moment no és així, evidentment, si no hi ha ara una negociació que permeti resoldre totes aquestes qüestions que el país necessita i que l'educació pública necessita.
0: Doncs Andreu Montbrú, de l'USTEC, moltes gràcies. Sara González, gràcies. No t'he vist convençuda, amb els arguments.
4: No, perquè...
0: Però avui no me'ls pots explicar, Sara.
4: No tenim temps.
0: Joan, moltíssimes gràcies. Nosaltres és que queda res, segons per arribar a les 10, ens desconnectem. Poden seguir a Ràdio 4 amb el Xavier Freixas i nosaltres seguim aquí ara a la 2CAT parlant del Mundial.
8: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. En poc menys d'una hora comença la segona jornada del Papa a Barcelona. El primer de tots els actes serà aquest matí amb la visita a la presó de Cambrians, on serà rebut per 80 presos. Allà hi ha la nostra companya Clara Ontañón, a Miquel García, la part tècnica. Bon dia.
10: Bon dia. Sí, gran expectació mediàtica aquí a la porta de Brians 1, on ja oneja la bandera del Vaticà. És la primera vegada que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Quan arribi, saludarà les autoritats, entre elles el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. I després se celebrarà l'acte al teatre de la presó amb 80 interns d'aquest centre i també de Batràs, tots ells habituals de les misses de cap de setmana. Aquí les protagonistes seran les internes. Dues d'elles podran dirigir-se a Lleó 14 per explicar-li la seva història i ell, de tornada, els dedicarà unes paraules. La intenció del Vaticà és posar el focus en els més marginats, amb especial interès en les dones. Aquí a Brians 1 hi ha uns 900 homes i un centenar de dones empresonades. En la jornada d'avui treballaran una cinquantena de funcionaris penitenciaris extra.
9: Gràcies, companys, des de Brians per explicar-nos aquesta primera cita de la jornada del Papa a Barcelona. Posteriorment es traslladarà fins a l'abadia de Montserrat, on presidirà el rest del Rosari amb el cant de la Salve i el Virolà interpretat per l'Escolania, un esdeveniment que aplega molts fidels vinguts de tot arreu.
11: Jo sóc montserratina ja de petita i quan ens vam jubilar amb el marit és quan hem vingut més.
12: Vengo desde Colombia, de una zona que somos muy religiosos, desde Popayán, Cauca, a ver al Papa. Muy emocionado, con mucha alegría, porque es la primera vez que estoy en un evento de estos y religioso, que es lo que me gusta.
13: Nosaltres hem vingut a acompanyar les nostres àvies que volien venir a veure el Papa i els hi vam regalar aquesta experiència i les hem acompanyat perquè la puguin viure.
9: A la tarda, el pontífex anirà a l'església de Sant Agustí del Raval, on es trobarà amb representants d'entitats socials que treballen amb víctimes de la pobresa i de vulnerabilitats, com el tràfic de persones o la drogodependència. I ja a 8:15 del vespre arribarà el plat fort de la jornada i motiu principal de la seva visita a Barcelona, la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El papa arribarà amb papamòbil des de l'encreuament del carrer Rosselló en Passeig de Gràcia fins al temple, on hi assistiran 8.000 persones, entre elles els reis, el president del govern o el de la Generalitat. I anem ara al Congrés dels Diputats, on avui a la sessió de control al govern el president Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, es tornen a trobar per primer cop després de la intervenció a l'hemicicle del papa Lleó XIV, on va demanar rebaixar la polarització política. De moment, tots dos s'han tornat a retreure els casos de corrupció dels respectius partits i Sánchez ha reiterat que no pensa avançar les

0: en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui, explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
1: Sánchez recorda a Junts que el PSOE aposta perquè el català es parli a Europa i que el PP ho bloqueja.
2: Yo creo que hay una gran diferencia entre unos y otros.
1: I la portaveu de Bildu ha confirmat que manté el seu suport al govern, però li demana més explicacions.
3: I una notícia d'última hora, Nissan rebaixa de 211 a 195 els afectats de l'ERO que aplica als tres centres que té a Barcelona. Àlex Eloi, bon dia.
4: Bon dia. L'automobilística japonesa i els sindicats han negociat des d'ahir fins avui a les 7 del matí en una reunió en la que l'empresa també ha ampliat les indemnitzacions a 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats. La trobada s'ha tancat sense l'acord dels sindicats que sotmetran la proposta de l'empresa a la ratificació de la plantilla un cop ha acabat el període de consultes de l'ERO.
3: Segon dia de les proves d'accés a la universitat a Catalunya. Avui els estudiants s'enfronten a proves clau com història, filosofia, matemàtiques o biologia. Ho està seguint la nostra companya Laura Hurtado des de la Facultat de Biologia de la UB. Bon dia, Laura.
5: Bon dia. Aquí la segona jornada de les PAU ha començat amb normalitat i sense incidències. Abans d'entrar a les proves d'història i filosofia, els estudiants ens han explicat que avui estan especialment nerviosos per la dificultat de les matèries.
6: Avui és un dia molt xungo perquè tenim història, mates i bio.
7: Jo tinc història i llatí i, bueno, història ho porto fatal, fatal, fatal.
8: I acabaré explotant. Ja hi vaig explotar en física i castellà i anglès, que són menys d'estudiar, doncs avui no sé què em passarà.
5: Avui també s'espera una gran afluència d'alumnes que no venen de batxillerat. Gemma Marfany és la presidenta d'un dels tribunals.
9: Serà un dia en què segurament vindran molts alumnes de cicles formatius. Cada vegada hi ha més alumnes que entren o volen optar per entrar a la universitat venint de cicles formatius. Llavors, la fase general, la d'admissió, no l'han de fer, els hi val la nota que tenen del seu cicle formatiu, però sí que per ells és necessari per entrar a certes carreres ponderar les de fase específica perquè sumen molts punts.
5: La resta del dia faran les proves de matemàtiques, llatí o biologia, entre altres.
3: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
10: Ràdio 4.
11: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i mig i aquí comença el matí de Ràdio 4.
12: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
11: Dia gran, dia fort de la visita del Papa a Catalunya. Sílvia Barroso, Joan López Alegre, Carles Magraner. Bon dia a tothom.
13: Bon dia.
11: Ràdio 4 té a punt un amplíssim dispositiu dels serveis informatius i tècnics de la casa per explicar-vos el minut a minut d'aquest dia històric. N'hem sentit un tast ara justament al butlletí de les 10. Doncs espera't, perquè el dia és llarg. A aquesta hora, Lleu 14, va camí de Brianzú, on el rebran una vuitantena de presos i dues recluses, la Josefina i la Montserrat, parlaran amb ell. A les 12 del migdia, el Papa ja serà a Montserrat.

0: No us emociona el Virolai? Pell de gallina total, a mi sí. Bueno, el Jordi Vila també. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, bon dia.
0: A tu?
2: Jo havia anat moltes vegades amb la meva mare a Montserrat.
0: Sí? El papa també hi havia estat quan no era papa. És la segona vegada que hi va.
2: Molt bé.
0: Què dius tu, Barroso?
3: Jo, des de la no religiositat, sí que haig de dir que és una cançó que tota la vida s'ha sentit a casa meva, perquè els meus avis sí que eren catòlics practicants i montserratins. De fet...
0: Una mica Montserrat, la capital de la catalanitat, eh?
3: Els meus avis van anar de viatge de noces a Montserrat. Pensa, i la meva mare se'n deia de Montserrat.
2: I
3: la primera
2: dormir,
3: filla li van posar Montserrat.
0: Per tant, pell de gallina, t'emociona sentir el Virolai.
3: Sí, es connecta, diguéssim, amb tot una història cultural de la comunitat catalana, diguéssim, del poble català.
2: Jo crec que ara no hi ha gaires Montserrats. No se'n posen gaires.
3: Ah, no, tampoc hi ha Mercès. Hi ha noms que han passat de moda i que algun dia es recuperaran.
1: De fet, ahir a la vella, davant dels 40.000 persones, va sonar el Virolai.
0: El Virolai.
1: Va sonar el Virolai.
0: Aquest que sentim és el que va sonar ahir, justament, a Montjuïc. Magraner!
4: Em temo que no... Vaja, en el cas de Montserrat, nosaltres...

0: no hi tenim tanta tirada d'anar-hi, tret de la gent que, evidentment, per qüestions religioses i, o fins i tot culturals, no dic que no, però en el cas de Montserrat, a mi, per exemple, em va impressionar més el museu que no pas el... Vaja, l'aspecte religiós del lloc.
1: No, bueno, s'estan parlant de la música i de la muntanya en si, és que, clar, sí. També hi ha una qüestió que és com a muntanya, és molt impressionant i és molt interessant les diferents cares que té, segons per quina carretera vas i la veus per un angle o per un altre, té una cara diferent i per exemple, la identifiques, no? I és allò, una icona, inevitablement.
2: Bé, ara el papa a aquesta hora camí de la presó, a les 12 serà Montserrat, francament una agenda molt apretada, la que té a la presó diu que hi estarà 20 sí. minuts només i després probablement amb helicòpter cap a Montserrat, dinarà allà i a la tarda, després de passar per la parròquia de Sant Agustí, anirà a la Sagrada Família amb el papa mòbil. Al final, no sé si ha parlat més català el papa, l'arcabisme de Barcelona. Les primeres paraules del papa van ser en català. Sentim-lo, eh?
3: Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hem de sentir, eh? Lleó 14 convida que Catalunya sigui terra d'acollida. Sobre el tema del català...
1: A veure, jo crec que va parlar
2: més... Aquests dies, que també hi ha molta gent que diu al final, al capdavall...
1: Va parlar més català el papa que l'arcabisbe.
2: Sí.
1: Entre d'altres coses...
2: L'arcabisbe va rebatejar a Gaudí... Va castellanitzar Antonio Gaudí.
1: Ah, bueno, sí, clar, no m'estranya. En tot cas, quan el va presentar, quan li va donar la paraula a la catedral, que va ser el primer acte que hi va haver, va dir dues frases en català a l'arcabisbe, benvingut, papa, Lleó 14, i li va dir, bueno, no le traduzco porque me entiende, ¿verdad? I el papa li va fer que sí amb el cap i li va dir, va continuar parlant
2: castellà.
1: I després, en canvi... El papa, durant la vetlla de l'estadi olímpic,
0: va haver-hi
1: molts fragments que ho llegia, ho portava escrit,
0: però
1: va fer moltes intervencions en català.
2: Omella, la intervenció d'Omella va ser gairebé íntegrament en castellà, efectivament, excepte, com deia la Sílvia, la salutació i la frase final. Un tema que preocupa poc i no deus entendre que se'n parli tant d'això, Joan López Alegre.
4: Jo crec que tothom decideix amb què buscar problemes i el que no té problemes o el gat pentina. Joan Pau segon va venir va parlar en català, Benet XVI va venir va parlar en català, estava clar que aquest papa...
2: Sí, però Omella no tant.
4: Estava clar que aquest papa parlaria català i sempre hi ha algú que no perd l'oportunitat de fotre la pota.
1: Però aquí s'ha de deixar ben clar que la guspira de la polèmica va saltar quan es va veure en la planificació, i això no és cap invent, que en la benedicció de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família, que és el motiu pel qual s'ha originat aquest viatge, que després s'ha complementat amb altres coses, però el motiu és aquest, el motiu de que s'ha acabat la torre aquesta, que és icònica, i que és el centenari de Gaudí. Estava previst fer-la només en castellà, aquesta benedicció. I aquí estem pendents, aquesta tarda, a veure si introdueix el català o no en aquesta benedicció. No per res, si no es tracta de cronometrar, a veure si parla més una cosa o l'altra. Es tracta de que el català no sigui tractat com una llengua secundària o complementària a Catalunya. No crec que sigui demanar tant.
2: Ja. Magrané, alguna cosa més des de Tarragona? Ara en parlarem, eh?
4: Sí,
2: del
4: sí,
2: del
4: sí,
2: papa, no, farem sí, un sí, seguit de connexions amb els companys informatius.
4: Si és que sembla que si el papa diu caca culo pedopis, però ho diu en català, ens semblarà bé.
1: No,
4: és que,
1: si vols
4: és
1: el colmo. No, podem parlar del contingut. No, el colmo no, Joan, per favor.
4: És molt trist.
2: Recordem, també sentirem els fragments, efectivament, dels titulars més destacats del que ha dit el papa en les seves primeres hores a Barcelona. Per exemple, que demana atenció a la salut mental dels joves davant d'aquestes 40.000 persones, eh? Bany de masses també ahir a Montjuïc, Jordi Vila. De seguida farem un resum de tot el més destacat, perquè també i sobretot és important el que diu, com deia el Joan López Alegre.
5: Va parlar també contra les violències de gènere, eh? Contra
2: exacte.
5: Les violències, contra els feminicidis també.
2: Sí.
5: Eh?
2: Escolta, per cert, hi ha gent enfadada. Es veu que s'han fet talls de trànsit abans del que s'havia previst i això ha indignat molts conductors a Barcelona. Tot i les queixes de veïns i conductors, la Guàrdia Urbana ha prohibit el pas per alguns carrers, eh? Per tant, situació una mica complicada, caòtica.
4: Jo estic molt content que estigui el papa aquí.
2: Perquè tu vius al Maresme.
4: No, i des d'ahir el tràfic va com si fos un cap de setmana. Aquest senyor, per mi es pot quedar, perquè el tràfic funciona.
1: Jo amb això estic d'acord, perquè el metro també va millor i, sí. I més buit i més freqüències. I jo crec que la gent ha fet això de fer teletreball, no com en la pandèmia, diguem-ne, però força gent, perquè realment he notat la diferència, jo que vaig en metro, els dos dies, i he anat molt millor, francament. No estic d'acord.
2: Escolteu, en aquest programa parlarem de moltes altres coses. També i sobretot del Papa, eh? Oients, no us perdreu absolutament res del que passarà durant aquesta jornada històrica, no només al matí de Ràdio 4, sinó en tots els programes que vindran després, el Xavi Fornia, l'Entrellat, amb el Toni Marín, el Plavé, amb la Sílvia Tarragona, aquesta nit de 10 a 12.
5: En el de nit faran reflexionaran sobre tot el que ha passat.
2: Sí,
5: eh?
2: Després sí. Parlarem amb la directora Sònia Urbano, que ens explicarà aquest amplíssim dispositiu.
5: A partir de les 6 de la tarda.
2: Ràdio Televisió Espanyola, perquè no us perdeu absolutament res del que passarà. Però aquí al matí de Ràdio 4 hi haurà estones que no podrem seguir el Papa en directe, perquè estarà parlant en privat amb aquests presos i preses, per exemple, i ens preguntarem com podem crear una mena de búnquer pel nostre mòbil per estar il·localitzable. Jordi Vila.
5: Doncs sí, Xavi, aquests i altres trucs informàtics ens els donarà Toni Reboredo, eh? És informàtic i fa més de 25 anys que assessora els clients a través de l'empresa Fast Byte, eh? Ara també ho fa a través de les xarxes socials. Doncs bé, trucs informàtics que sempre ens van bé, Xavi.
2: I aquest matí també parlarem d'un tema que preocupa milions de persones, la jubilació. Sí, sí.
5: La jubilació, Xavi. Com podem preparar-nos per al futur? Quines decisions poden influir en la pensió que cobrarem? Doncs posarem aquest tema damunt la taula amb la periodista d'Economia de La Vanguardia i creadora del podcast de Bolsillo, Raquel Quelart.
2: Sí, sí, senyor. Sí. I parlarem de problemes intestinals amb el doctor Jordi Garriga, cirurgià proctòleg.
5: Sí, que es defineix a si mateix com el metge del cul, eh? El metge del cul. Sí. Així es defineix.
2: Encara costa, a mi em costa, eh? Això de parlar de tot allò que té a veure amb l'aparell digestiu.
1: Però si els catalans som escatològics, sí. com una mala cosa.
2: Per anar bé, quants pets ens hem de tirar? Ho ens hem de fer cada dia. Eh? És bo aguantar-se el pipí o la caca? No és que són coses importants, sí, sí, per la nostra salut, i no se'n parla moltes vegades perquè fa cosa.
1: Tenen molt mala premsa els pets, però són necessaris.
5: I preguntarem per què hi ha gent que sempre es tira pets i altres que no.
0: Menys els de Tarragona, perdoneu, de pets, que aquests sí que són necessaris i que es mantingui cantant.
1: Són de Constantí, eh? No els diguis que són de Tarragona, que els esborrona.
0: Bueno.
2: Bé, el Magraner és el director del diari Més de Tarragona, justament. Què destaqueu aquest matí? Què és notícia a les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre?
0: Nosaltres a Tarragona parlem de morts, encara que sigui... perquè hi ha un projecte que és molt important a la ciutat de fer per primera vegada un cementiri públic que comença a tirar-se endavant. S'està fent l'estudi de viabilitat, que fins ara el cementiri que hi ha pertany a una fundació en què hi ha bàsicament l'arquebisbat, tot i que hi ha participació pública, i era una qüestió que no s'havia resolt des de feia molts anys aquí a la ciutat i que ara està en marxa. Bé, perquè és important.
2: I l'estàtua dedicada a Antoni Gaudí ja ocupa el seu espai al costat de la Prioral de Sant Pere, sí?
0: Sí, sí, sí. Ahir es va posar a lloc l'estàtua dedicada a l'Antoni Gaudí.
4: I crec també, Magraner, que l'Illa li ha fet un regal al Sant Pare que té a veure amb Tarragona, oi?
0: No, n'hi ha més d'un de regal. Un és, sí, li va fer el regal quan van tindre aquesta reunió ahir, d'una nina d'Ivori que es va trobar en un enterrament paleocristià aquí a Tarragona ciutat, al costat d'una nena, és a dir, és una nina articulada molt petitona i això és una reproducció. I també hi ha els amics de Reus, que precisament són els que han fet aquesta estàtua que abans parlàvem, que estan intentant donar-li al Papa un bàcul fet expressament, que és pel mateix autor d'aquesta estàtua, en què hi ha elements de la torre que avui s'inaugurarà, de la tortuga que va ser la primera peça que es va posar a la Sagrada Família, i amb fusta dels cinc continents. Una cosa, això dels símbols i de la iconografia, amb això de la religió, va molt lligat. Intenten que avui el bàcul del Papa sigui precisament aquest que s'ha fet aquí a Reus i Tarragona, perquè l'escultor, diguem-ne, és tarragoní.
2: Bé, molt bé. Escolta'm, què regalarem avui, Jordi Vila?
5: Doncs mira,
2: més coques,
5: per variar, coques de Sant Joan.
4: Joan, sí. Molt bé, soc molt fan de les coques de Sant Joan.
1: Però aquí no en veig cap,
2: nosaltres també. T'has d'esperar una estona, Barroso, tot no pot ser.
1: I clar, però jo tinc feina en lloc.
5: I en concret, aquesta vegada, avui, la millor coca de llardons i la millor coca de crema i pinyons d'aquest 2026.
4: Jo vull la segona. La primera ja te la dono.
1: La de llardons no t'agrada?
4: La de llardons per vosaltres.
1: Per mi, a mi és la que m'agrada més.
4: Per tu, jo vull la de
5: pinyons
1: avui
5: i crema.
1: Avui s'està posant molt d'acord, Joan.
5: Malament.
6: I s'emportarà la coca que en Sergi Xavé...
2: El so del dia. Vinga. Avui és aquest, sentim-lo. Doncs ja podeu anar trucant. Preciós el cant d'aquest ocell, eh?
4: No, no podem prevaricar i em dieu què és.
2: És un ocell molt nostrat, també. 900-454-455-900-454-455. Des d'ara mateix passen 4 minuts d'un quart d'onze.
7: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: A aquesta hora, gran expectació mediàtica a les portes de Brianzo. És la primera vegada que un papa visita una presó a Espanya. Falta just mitja hora perquè el papa arribi a Brianzo. Anem cap allà en directe per saber com estan les coses, quin ambient s'hi respira ara mateix, amb la Clara Ontañón i amb el suport tècnic de l'Iker García. Clara, què ens expliques? Bon dia, endavant.
1: Bon dia, sí. Aquí a la porta de Brians ja oneja la bandera del Vaticà de color groc i blanc i els mitjans en fila estan preparats per la imminent arribada del Sant Pare. Com deies, és la primera vegada que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Quan arribi, saludarà les autoritats, entre elles el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. I després se celebrarà un acte al Teatre de la Presó amb 80 interns d'aquest centre i també de Batràs, tots ells habituals de les misses del cap de setmana. El rebran cantant una cançó que es diu Ayúdame a caminar i l'obsequiaran amb un quadre i un plat de ceràmica. L'acomiadaran cantant el Virolai. Però les protagonistes de l'acte seran les internes. Dues d'elles, Montserrat López i Josefina Inocencio, podran dirigir-se al Lleó 14 i explicar-li la seva història. Ell, de tornada, els hi dedicarà unes paraules. La intenció del Vaticà és posar el focus en els més marginats, amb especial interès en les dones. Aquí a Brianzo hi ha uns 900 homes i un centenar de dones empresonades. Segons la direcció de la presó, en la jornada d'avui treballaran una cinquantena de funcionaris penitenciaris extra.
0: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Clara Ontañón. De seguida que arribi el papa, sisplau, ens ho fa saber. Línies
1: Exacte.
0: Obertes amb tu fins ara mateix i moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Si és puntual, arribarà 10 minuts abans de les 11, 20 minuts allà i pim-pam, cap a Montserrat. A Montserrat n'hi ha molta de gent, també. Imagina't l'expectació que hi ha ara mateix. A Montserrat fem una cosa, anem-hi en directe i tenim a l'Helena Pérez amb el suport tècnic del Lluís Jové. Helena, com estàs?
2: Bon dia. Molt bon dia.
0: Quina sort i quina enveja, que em
2: sí,
0: fas de ser aquí.
2: Sí, jornada històrica avui, la que es viu a Montserrat.
0: Totalment.
2: I a més amb un ambient molt festiu, tot i que encara, com deies, doncs falta una estona perquè hi arribi. Al voltant de les 12 és l'hora en què es preveu que ho faci. Aquí el rebrà l'abat de Montserrat, el pare Manel Gasc, que li farà entrega de la clau d'accés a la basílica. Ja dins Lleó 14 resarà el rosari, pronunciarà un breu discurs i l'Escolania de Montserrat, que com sabeu és un dels cors infantils més antics d'Europa, interpretarà el Virolai. Després el Sant Pare venerarà la Moreneta i sortirà al balcó de la basílica per saludar les prop de 8.000 persones que s'espera que arribin avui fins aquí. Ja n'hi ha centenars d'elles, molts 700 de fet han dormit aquí i Montserrat ha penjat el cartell, òbviament, de complet i ahir era impossible reservar una nit d'hotel, cadascú ve per un motiu diferent, però tots amb il·lusió. Els escoltem.
0: Els podem sentir? Sí. Els podem
2: Esperem
0: sentir.
2: Sí.
0: Sí, segur, segur. Tenim el Virolai de fons, que ens encanta i ens emociona a tots i a totes, sí? Però ara de seguida el sentirem.
2: Perfecte. Ens deien, bueno, hi ha gent que ha vingut de fora, hi ha un noi que ens deia que havia vingut de Colòmbia, una altra dona que era d'aquí, però que estava molt il·lusionada, i també hi havia dues joves, dues adolescents, que deien que elles venien per acompanyar les seves àvies, que era un regal que elles hi havien fet a les àvies. I entre els assistents també molts nens, també, que han vingut amb les seves escoles, aprofitant la fi de curs. No sé si tenim aquest
0: uns
2: tall, ara el podem
0: escoltar o no. Uns 800 nens i nenes, he llegit. Uns 800 nens i nenes fan
2: cap a
0: Montserrat.
2: La veritat és que no els hem comptat, però Déu-n'hi-do, sí. Els que han passat per davant nostre i han anat ocupant les cadires perquè també han arribat bastant d'hora.
0: Va, sentim-ho.
3: Jo sóc montserratina ja de petita i quan ens vam jubilar amb el marit és quan hem vingut més.
4: Vengo desde Colombia, de una zona que somos muy religiosos, desde Popayán, Cauca, a ver al papá. Muy emocionado, con mucha alegría, porque es la primera vez que estoy en un evento de estos y religioso, que es lo que me gusta.
5: Nosaltres hem vingut a acompanyar les nostres àvies, que volien venir a veure al papa, i els hi vam regalar aquesta experiència i les hem acompanyat perquè la puguin viure.
2: També hi havia, com deia, molts nens. Lleó 14 serà el segon papa que visiti Montserrat. El primer va ser Joan Pau II l'any 1982. De totes maneres, no serà un escenari nou per ell perquè ja va ser aquí el 2013, però quan era capellà al Perú. Aquesta visita no agrada a tothom. L'associació Reparació Integral, ja encapçalada per Miguel Hurtado, que és la persona que va destapar els abusos aquí a Montserrat, creu que el papa ignora i ninguneix a les víctimes en venir a la zona zero de la pederàstia clerical catalana i, de fet, d'aquí mitja hora ha convocat una roda de premsa a Montserrat.
0: Perfecte. Doncs ja veieu que Ràdio 4, lògicament, també és a Montserrat avui. Helena Pérez, Lluís Cobert, moltíssimes gràcies. I fins aquí una estona. I tornem, sobretot
2: Perfecte.
0: A partir de les 12.
2: Molt bé,
0: ho volem seguir, ho volem viure. en directe aquest dia tan històric. Ara, de seguida, per cert, parlarem amb la monja, Sor Lucía Caram.
6: Ah, molt bé.
0: Són molt amics amb el papa.
6: Molt bé,
0: ja es coneixien, i ahir també van estar parlant.
6: I també ho era del papa francès.
0: Va venir totes les ambulàncies. També ho era del papa francès.
7: Però són argentins, eren argentins els dos, no?
8: Ah, sí, que sí, el papa francès li va posar el sobrenom de la monja cojonera, eh?
6: Ah, sí, sí, sí.
8: Sí, sí. Sí, sí. Doncs sí, ahir va haver-hi un moment molt emotiu, just quan el papa estava a punt d'entrar a l'estadi Lluís Companys, prèvia a aquesta entrada amb el papa mòbil, doncs es va trobar amb Sor Lucía Caram, que li va fer un intercanvi de regals simbòlics relacionats amb la seva tasca a Ucraïna, eh?
0: Bé, ara de seguida parlem amb Sor Lucía Caram, però fem una cosa, Jordi Vila, repassem una mica el més destacat del que ha dit el papa durant les seves primeres hores a Barcelona, en aquesta primera jornada. Lleu XIV convida Catalunya que sigui terra d'acollida. Què més? Què més podem destacar?
8: Això, ha convidat això, que sigui terra d'acollida. Tornem a escoltar perquè és una declaració que ens convida i que explica molt del seu missatge aquí a Catalunya.
9: Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: I Lleó XIV demana atenció a la salut mental dels joves, també.
8: Sí,
0: Jordi.
8: Ha qualificat el patiment psicològic d'aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
9: És important prendre consciència de com la salut mental es veu cada vegada més amenaçada en el context de societats que es consideren avançades. Necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
8: I durant aquella vigília multitudinària a Montjuïc, el papa també ha denunciat la violència contra les dones i els feminicidis. Ah.
9: Tantes cròniques policiales, todavía hoy, reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad.
0: Sor Lucía Caram, com estàs? Bon dia.
10: Molt bé, bon dia, bon dia. Camí d'Ucraïna, ja.
0: Molt. On sou exactament ara mateix?
10: Ara, França, camí a Alemanya. No sé ben bé per on anem. Ja hem passat Lyon fa una estona i bé, bastant avançats.
0: Bé, has coincidit amb el papa en el seu primer dia a Catalunya, avui ja no, perquè ets camí en efecte d'Ucraïna. Una mica el món sencer t'ha vist amb el papa a l'estadi olímpic, Sor Lucía. Com va anar? Què li vas dir? Què et va dir? Dius que el vas veure molt preocupat per la falta de pau al món.
10: Sí, evidentment, l'objectiu d'aquest viatge era precisament donar visibilitat a la realitat d'Ucraïna, la benedicció de les ambulàncies i dels conductors i, bueno, d'alguna manera jo crec que ha ajudat a posar el focus en aquest conflicte que està oblidat. Ell m'ha dit que està preocupat. Quan va fer la benedicció va dir que demanava la pau i animava després als conductors i els agraïa aquest esforç de posar-se en camí per portar les ambulàncies i per salvar vides. He vist un papa molt pròxim que quan els voluntaris i els col·laboradors les anaven explicant prestava molta atenció i jo crec que tots estem sorpresos de la proximitat que té i d'aquesta primera imatge que la gent tenia d'un papa tímid que guardava distància, que era un papa que el primer any s'ha dedicat a escoltar i que ara veiem com es creix quan està amb les persones. I bueno, tots els seus discursos i els seus missatges no tenen desperdici. Van al cor i jo espero que això passi a la mobilització i al compromís de la gent.
0: Sí, sí. Escolta'm, l'altre dia ens avançaves que tindríem sorpreses durant la visita del papa a Catalunya. Què veurem aquestes properes hores? Una miqueta avui és el dia més fort, no? Montserrat,
10: avui és
0: Sagrada
10: el dia més
0: Família...
10: fort, però sense dubte hem vist el que ha significat la vigília d'ayer, d'ahir, el seu missatge, com va parlar també la llengua, la imatge aquesta imparable de l'Escolania cantant amb un estadi a rebosar. Jo crec que aquesta és una imatge molt, molt, molt potent. I bueno, avui, Montserrat, jo penso que això ens omplirà a tots el cor, però la Sagrada Família. La Sagrada Família també, ahir tindrem alguna sorpresa. I jo crec que això serà un missatge que realment serà pel món sencer. Esperem i continuem gaudint de cada instant i ja veurem que quedarem tots bocabadats de les coses que anirem veient. Ahir, bueno, pues jo penso que era un espectacle i una acollida de país molt, molt potent a l'estadi, no? Amb totes les persones que han anat parlant en aquestes hores, tothom està sorprès, content i impressionat per l'empatia del Papa.
0: Què li vas regalar tu, el Papa, Sor Lucía?
10: Le vam regalar una nina feta per dones ucranianes, que és una monja, ens volen significar a nosaltres, amb una bandera ucraniana. Le vam regalar una nina, que és el Papa, un nino, fet amb el taller de dones de la Fundació. I se le va regalar, la Pilarín le va regalar un dibuix d'ell també, de la Sagrada Família, em sembla, i le va donar les gràcies, la Pilarín.
0: Pilarín Vallès,
10: sí, senyora. I le van regalar... La Pilarín Vallès estava ja en primera fila. I li vam regalar una capsa que es diu la capsa de la Victòria, que és una caixa de fusta que té a dintre una bandera ucraniana però que està lacrada. I el missatge que és que quan arribi la Victòria, que jo crec que serà la Victòria i la Pau, que aquesta serà la gran Victòria, s'ha d'obrir perquè la bandera pugui desplegar-se plenament.
0: Bé, escolta'm, va parlar prou català el Papa, Sor Lucía?
10: Jo crec que està fent un esforç impressionant. No s'ha limitat a dir bon dia i moltes gràcies. Ahir va dir paràgraf en la catedral, a l'estadi, i jo crec que ho dirà també a la Sagrada Família. Penso que ens està molt agraït pel seu esforç, pel seu compromís i per la seva empatia amb el poble català, amb el que hem vist, amb tots els gestos que hem vist ahir i que continuarem veient al llarg del dia d'avui. Penso que és molt important que parli la llengua, que la reconegui, però que no perdem de vista que és important el seu missatge, que ens quedem també amb el seu missatge.
0: Ja. Una mica, Sor Lucía, qui potser sí que es va limitar a dir bon dia i moltes gràcies, és l'arcabisbe Omella, que a més va castellanitzar el nom de Gaudí, que dius, Déu-n'hi-do, Sor Lucía.
10: Ah, però no era conscient de jo. Però
0: Antonio
10: bueno,
0: Gaudí.
10: Bueno, jo penso que el que ha pressionat precisament perquè el Papa pugui fer paràgraf en català i que es va ocupar de que fessin les traduccions i que vingui a Catalunya i que vagi a Montserrat és Omella. Doncs jo sí sé que hi ha una campanya en contra del cardenal que em sembla absolutament injusta i gràcies a Déu la seva figura quedarà reconeguda pels èxits de la visita. Jo crec que hi ha gent malintencionada que des de fa mesos s'estan reunint i l'estan fent una campanya en contra. I jo que l'he viscut de prop i que he parlat amb el Papa abans de venir i que he parlat amb el Papa al llarg de la visita aquesta, sé que és una campanya que està infectada. Quan van dir que no va deixar que el Papa francès parlés en català, això era una mentida. O sigui, no, era una mentida, no era ell el responsable. Per tant, jo penso que hem de ser també seriosos per dir les coses. El cardenal tindrà molts errors, però en això no es va equivocar. I crec que la majoria del poble de Catalunya l'està agraint i que són uns quants que estan infectats els que l'estan fent la campanya en contra.
8: Sor Lucía, el dilluns ens avançaves que tindríem alguna sorpresa durant la visita del Papa a Catalunya. No sé si ens pots concretar més. Què podem veure avui, que és el dia més fort?
10: Esperem avui a veure què passarà a la celebració i què passarà a la sacristia de la Sagrada Família. Esperem. Perfecte. La sorpresa és això, esperar.
0: Carai. Sor Lucía sap que tindrem una sorpresa aquesta tarda.
7: Deu tenir que veure amb el tema de la beatificació?
10: No crec. La sorpresa no s'anuncia, ja veuràs. Esperem.
0: Bé, escolta, Sor Lucía, aquí m'acompanya a la banda del Joan López Alegre, a qui acabes de sentir, professor de la Universitat Abat Oliva, la Sílvia Barroso, que és directora del Món.cat, i el Carles Magraner, director del Diari Més de Tarragona. Sílvia Barroso, alguna pregunta per Sor Lucía? Aprofitem que la tenim en directe.
11: Hola, Sor Lucía.
10: Hola, bon dia.
11: Bon dia. Hi ha una qüestió que comentàvem abans, que, per exemple, per la presó de Brians passarà només 20 minuts. Fins a quin punt un programa així tan, tan encotillat amb els horaris, al final, en 20 minuts, què es pot fer, no? En un lloc tan complicat com és la presó. Jo t'asseguro que jo he estat, tu segur que també, en presons, i has parlat amb presos, i quan es posen a explicar la seva història necessiten temps. Vull dir que no sé si està ben resolt aquest calendari, diguéssim, aquest horari tan ajustat.
10: Mira, nosaltres en principi eren 5 minuts per la benedicció de les ambulàncies i va estar 20 minuts amb nosaltres. Uh-huh. I puc assegurar-te que la seva proximitat li ha donat molta força a la gent i des d'Ucraïna no deixen d'enviar-me missatges agraint el gest. Jo crec que en aquests moments i en aquests contextos hi ha gestos que són els que manifesten la voluntat i l'opció de poder treballar i de fer una opció pastoral i humana com la que està fent. El tema de la presó no estava en el calendari inicial. El tema de la presó va entrar perquè ell va voler anar a la presó. El tema de Sant Agustí no estava en la proposta inicial. Va entrar perquè ell va voler. Per tant, jo penso que hi havia una primera proposta amb actes institucionals, multitudinaris, i ell personalment, amb el cardenal, en el cas d'aquí de Catalunya, van anar mesurant per anar ficant altres activitats i altres propostes. I després hi ha enmig altres trobades amb persones que estan en situació de vulnerabilitat i de dificultat de col·lectius de l'Església i de fora de l'Església, que han anat tenint trobades que no s'han fet públiques, perquè el papa ahir, des que va sortir de la catedral i va anar al Palau, quan va arribar a les 7 de la tarda, 7 i mitja, amb nosaltres, en aquest mig no va estar fent la migdiada. Va estar tenint trobades importants amb persones i en situacions i en col·lectius que era important que trobessin amb ell, no? Per tant, el fet de parar-se a la presó, d'aturar-se a la presó, jo crec que és un gest que té una força de gest, però que també de molta força que ajudarà al món de la gent que està en les presons i, sense dubte, a les persones que el rebran allà.
0: Bé. Alguna cosa més, Barroso?
11: No, m'ha interessat Carles... molt això que ha dit de les trobades discretes, que segurament és on hi ha encara més valor i més contingut, i està bé que no se sàpiguen, perquè precisament per això és el valor que tenen.
10: Ahir, per exemple, Juan Carlos Cruz, que estava amb mi, que és de la Comissió Protecció a la Infància, li va dir al papa, quan el va saludar, va dir, l'acollia a casa seva les persones que es van trobar amb el papa a Madrid, amb les persones víctimes dels abusos. I li va dir... Santo Padre, estan sumament contents i a més han sigut molt contundents i estan molt agraïdes perquè el papa les ha donat unes línies i les ha manifestat unes ordres que ell mateix ha donat. Per tant, quan diuen alguns grups que no els ha rebut, un dels grups que diu que no els ha rebut, ja els havia rebut el papa francès dues vegades, els va fer que el papa Lleó que rebessin la Comissió de Protecció a la Infància fa 2 mesos al Vaticà, però hi ha moltes més víctimes. Hi ha altres víctimes que no volen tenir el focus mediàtic perquè ja tenen una càrrega molt forta. Són aquestes amb les que els va trobar a l'anunciatura. Per tant, hi ha vegades explicacions que no es poden donar, però també per garantir la protecció de les persones que estan ferides i que volen compartir i que han tingut un espai i que l'han tingut a Madrid i que ho han tingut a Barcelona i que ho tindran també a Barcelona. Però hi ha coses que en el primer dia no transcendeixin, però jo suposo que amb els dies ho anirem tenint notícies.
0: Bé, des de Tarragona, Carles Magraner.
12: Sí, jo no crec que pugui afegir gaire res en el tema de la visita del papa aquí, però sí que, sincerament, tinc una curiositat per aquest conflicte oblidat que parlava ella mateixa sobre Rússia, el tema d'Ucraïna. És a dir, algú que està sobre el terreny, quina és la visió actual de la situació? Perquè la sensació des d'aquí és que ja no se'n parla, que s'estan augmentant els atacs russos, per exemple, a territori d'Ucraïna, i aquesta pau que ella espera que sigui la victòria, si no sembla que cada vegada estigui més lluny de poder-se assolir.
10: Sí, cada cop està més lluny, sense dubte. La ministra de Defensa fa unes setmanes deia que sembla que serà un empat infinit. No es veu el final, no es veu la voluntat per part de Putin ni siquiera de negociar. I hi ha un tema també que és bastant preocupant, són els atacs continuos a tot el país dia i nit per part de Rússia. Però Ucraïna ha començat a atacar també a Rússia perquè abans no podia fer, perquè no ten, perquè l'armament que tenia era d'altres països, ara tenen armament propi i poden atacar. I això està fent que dintre de Rússia estigui baixant la popularitat de Putin, i si bé és cert que els objectius dels atacs d'Ucraïna són infraestructures, també és veritat que han alcançat a població civil, el qual no és bo, però ens parla d'una escalada del conflicte que és el que fa que cada atac que fan els d'Ucraïna tingui una resposta immediata molt més virulenta per part de Rússia. No es veu el final. Nosaltres en aquest moment tenim informació de com estan en la primera línia, com es multipliquen les morts i els ferits, i això no és notícia avui, perquè estem saturats de molts conflictes. No? I un ho entén, però clar, els que anem allà i que estem en el quilòmetre zero, és cosa d'entendre, no?
0: Jordi Vila.
8: Sí, vas cap a Ucraïna amb aquesta segona caravana de la bondat, a una iniciativa destinada a transportar ajuda humanitària, recordem, a 30 vehicles, d'aquests uns 18 són ambulàncies. Exactament a quin punt d'Ucraïna aneu i quin és el vostre objectiu amb aquesta nova expedició humanitària?
10: Nosaltres anem amb 21 ambulàncies i en total 31 vehicles. Anem a Odessa, i des d'Odessa es repartiran per la primera línia. Però bàsicament en aquesta zona. Anirem a Ismail, que és una zona portuària, també es portaran allà, que ha sigut i que està sent molt atacada també. I després, segons com estiguin les coses, anirem a Zaporizhia, on aniran alguns dels vehicles, i després nosaltres ja sense els vehicles aquests, amb la Guàrdia de Frontera, anirem a Kiev, on mantindrem algunes reunions per continuar analitzant la situació i veient quins són els passos següents que haurem de donar. I acabarem passant pel Lviv, en una reunió amb els equips de metges per valorar com estan els ferits que tenim aquí a Barcelona i per valorar els pròxims que portarem.
0: Sor Lucía, caram, moltes gràcies, bon viatge i merci de veritat per ser una vegada més en directe aquí al matí de Ràdio 4. Anem parlant, que vagi bé.
10: Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, gràcies.
0: Gràcies. Falten 4 minuts per 3:15. Pots creure o no creure, però necessitem més sorts, Lucía Escaram, en aquests mons de Déu.
11: Home, si hi ha una figura que te la creguis a ella, diguem-ne, o sigui, pots creure o no creure en Déu, però amb ella sí que te la creus, i la convicció que amb què parla i amb què fa les coses és indiscutible. Ah. Després pots estar d'acord o no amb el que ella diu, però...
0: Correcte.
7: Jo només amb tot el que he explicat que pensa fer en aquesta estona que ha estat amb nosaltres ja estic agotat.
11: Només de sentir-se.
7: Sí.
11: Sí, sí, sí.
0: A graner,
12: Digue'm.
0: No digues tu.
12: No.
0: Què et sembla la monja més mediàtica del món?
12: Que, efectivament, el que fa és aprofitar la seva capacitat per aparèixer als mitjans i una vegada... El que li valorem també és això que també estem valorant a vegades en la figura del papa, que s'ha convertit en una mena de referent moral ara que sembla que els estem perdent tots a tot arreu, siguis o no religiós, evidentment.
0: Bé. Escolteu, tenim una molt mala notícia d'última hora. Mor un home a trets al carrer Balmes de Barcelona, a plena llum del dia. Ana Còrdova.
13: Sí, exacte. Acabem de parlar amb els Mossos d'Esquadra per confirmar aquesta informació. De moment el que saben és això, que hi ha hagut una mort violenta d'un home a trets en aquest carrer Balmes, a plena llum del dia. Els Mossos d'Esquadra ja estan investigant els fets que s'han produït a tocar de la comissaria de la Policia Nacional d'aquest carrer Balmes, d'acord? Fa només 3 dies, recordem-ho, el passat diumenge també sí. Van assassinar un home a trets a la zona franca. Aquest segon cas, els Mossos l'investiguen com si fos una execució per revenja de l'àmbit del tràfic de drogues. El tiroteig d'aquest dimecres, a més, coincideix doncs, amb la visita del papa. Portem tot el matí parlant-ne, sí. Per tant, ara continuaran investigant, però segur que se'n parlarà i molt.
0: Mhm. Doncs això, un home mort a trets al carrer Balmes de Barcelona, passat fa poca estona.
13: Sí, a tocar de la comissaria de la Policia Nacional.
11: Aquella on ens fem el DNI.
0: A la confluència amb el carrer Granada del Penedès, eh? Sí. Efectivament.
13: Exacte, de moment això és el que confirmen els Mossos d'Esquadra.
0: Mare de Déu, Barroso.
11: Mira,
0: l'altre dia dient, no siguem alarmistes.
11: És que anava a dir, jo sóc molt poc partidària de l'alarmisme, però s'ha de
0: tots
11: reconèixer...
0: Tots som poc partidaris de l'alarmisme.
11: Bueno, hi ha gent que li agrada. No ens enganyem, hi ha gent que li agrada. A mi no. i a més crec que no porta res i que no té fonament en general. Ara bé, s'ha de reconèixer que portem una ratxa molt dolenta. Exacte. A Barcelona i l'àrea de Barcelona amb les armes de foc. I això és preocupant perquè això indica un canvi de tendència. És a dir, als anys 80, en tota l'època de l'heroïna i els atracaments als bancs i a les joieries, que és una cosa que ara ha desaparegut, hi havia moltes armes de foc. Això va anar canviant i ja van passar unes dècades molt més tranquil·les en aquest aspecte, però ara n'hi torna a haver moltes i efectivament estan molt lligades al tràfic de droga i en aquest cas no sé què ha passat, en aquest cas concret.
0: No, els però Mossos en general, ho estan investigant.
11: No, jo no tinc
0: tindrem
11: ni idea.
0: Més informació no les properes idea, hores. Però, de moment
11: però
0: sabem això.
11: És veritat que hi ha molt lligat al tràfic de drogues i que això, i els Mossos ja faig que ho adverteixen, que el tràfic de marihuana, sobretot en aquesta zona nostra, està totalment desbocat.
0: Doncs el titular aquesta hora, un home mort tirotejat al carrer Balmes de Barcelona a plena llum del dia. Joan Lopet Alegre.
7: De ratxa res, ho estàs explicant molt bé. O sigui, hi ha una causa-efecte. Som un lloc on cultivar droga i vendre droga, per lo vist, és més fàcil per la legislació que tenim que altres països al nostre entorn i, per tant, ens hem convertit en un lloc que és refugi del narco. I, atenció, perquè fins ara podíem dir, no, la zona franca, el Raval... Això és perquè ens entenguem tots a per diagonal, al costat de Gala Placídia. I això anirà més, perquè, clar, els tios del narco no viuen en un pis pastera, no viuen en un narcopis, allà hi viuen les seves víctimes. Ells viuen a llocs on els pisos valen una fortuna.
11: De totes maneres, estan no sabem què ha passat. No sabem què ha passat, i et recordo que el cas, un cas històric molt famós que hi va haver a prop, al carrer Santaló, fa... 15 anys o més, al final havia sigut un assassinat per encàrrec per una cosa d'un directiu del centre de convencions del fòrum que no tenia res a veure amb la delinqüència ni amb les drogues, era una altra cosa. No sabem què ha passat aquí, Joan, no ho sabem.
7: No és fer alarmisme, és constatar la realitat. Que algú se senti impune per fotre-li un tret a algú a la porta de la comissaria del CNP...
0: Se ha tocat a la policia...
7: Vol dir que, disculpeu l'expressió, citant a Òscar Puente, se sent el puto amo dels carrers de Barcelona.
11: Ara ves tu que dia històric, Joan López Alegre citant Òscar Puente com a referent.
7: No, un personatge absolutament nefast, per això l'he citat, amb una notícia nefasta. Tot es dona la mà.
12: Però jo el que no sé és si la impunitat ve de la legislació. És a dir, jo vaig sentir quan es va produir el tiroteig a l'última Badalona, l'última mort, no, a la zona franca, perdó, no sé si era la consellera Parlon que parlava d'intentar proposar que, per exemple, hi hagués més penes per la possessió d'armes, no? Clar, en realitat, algú que està disposat a tindre una arma no crec que li tingui molta importància la pena que li puguin aplicar perquè la tingui o no, si està disposat a fer-la servir i treure una vida. I tot això es produeix, a més, quan curiosament, des del Ministeri de l'Interior s'han afanyat a destacar que està baixant la delinqüència. Les xifres, les estadístiques, que sempre són molt fredes, excepte per qüestions de sexuals i de ciberdelinqüència, però que, clar, quan algú mor perquè algú ha decidit que és capaç de treure la vida amb un altre, això té prou repercussió com per estalviar-te a valorar la resta d'estadístiques.
0: Bé, Barroso, ahir informàvem en directe la primera caiguda de Rodalies coincidint amb el primer dia del Papa a Barcelona. Al final va caure dues vegades i aquest matí sí. No n'hem dit res. Que dius, Déu-n'hi-do, Rodalies protagonista també durant la visita del
11: Benvingut
0: Papa.
11: Benvingut a la realitat. No crec que ell se n'assabentés d'això perquè, evidentment, els seus circuits estan al març, afortunadament, no venia amb tren i menys amb Rodalies, però és vaja, la realitat catalana s'imposa i és tossuda i continua havent-hi problemes i ahir això va caure dues vegades, es va col·lapsar dues vegades en dues franges del matí i el migdia a la xarxa de Rodalies perquè va caure per una caiguda informàtica al centre de control de DIF a Barcelona, que Siemens, que ho gestiona, que és contra qui han disparat tant a DIF com
7: no tenen,
11: Rodalies...
7: No tenen vergonya.
0: Disculpeu, hem de tornar en directe a Brians 1 perquè sembla que està arribant o a punt d'arribar el Papa, Lleó XIV, Clara Ontañón, Iker García. Què ens expliqueu? Bon dia, ja és aquí?
1: Bon dia, doncs l'expectació ara és màxima. Hem vist arribar unes dotacions dels Mossos d'Esquadra i ara estem veient com diversos cotxes amb les llums típiques blaves de la policia estan entrant dins del centre penitenciari, on hi ha també una gran expectació. Veiem des d'aquí que hi ha funcionaris i treballadors esperant l'arribada. Certament, encara no ha arribat al Pontífex, almenys sí que ha arribat, disculpa, ens han dit que sí que ha arribat.
0: Sí, el que ja passa, ho teniu aquí.
1: És que no l'hem arribat a veure amb claredat. Doncs sembla que sí, ha sigut una entrada ràpida, breu, d'uns segons, no ha baixat la finestreta per saludar, i de fet ja ha arribat al Pontífex aquí a Brianzo. És la primera vegada, com dèiem, que arriba un pontífex a un centre penitenciari espanyol.
0: Exacte, efectivament. El reben una vuitantena de presos i hi ha aquestes dues recluses, la Josefina i la Montserrat, que parlaran amb ell, han preparat cartes, li llegiran. Per tant, el papa, amb una puntualitat britànica, 2 minuts abans del previst, ha arribat a Can Brians. Escolta, mil gràcies, Clara Ontanyón. Quan marxi ens ho dius, perquè en teoria són 20 minuts, això. És un pim-pam que ha d'anar cap a Montserrat. Fins ara, que vagi molt bé. Adéu, Clara. Per cert, avui també estem molt pendents, segon dia de la selectivitat, sí, de les proves d'accés a la universitat. Laura Hurtado, què ens expliques?
14: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Laura.
14: Doncs, avui més nervis entre els estudiants que ahir, perquè s'enfronten a exàmens més difícils i amb més temari. Fa uns minuts han sortit d'Història i Història de la Filosofia i els alumnes havien de triar obligatòriament una de les dues matèries. L'Ethan ha estat dels primers en sortir de l'examen d'Història i ho ha fet satisfet. L'escoltem.
15: Bueno, bastant bé, perquè ha començat amb un tema que havíem dominat bastant a classe, que era el feminisme. Hi havia dos fonts, un discurs de Clara Campoamor debatent que la dona estava capacitada per votar, i altra de Pilar Primo de Rivera, de la secció femenina, on bàsicament defensava a la dona com un àngel de la llar que havia de cuidar de la casa i estar pendent de l'home.
14: La Martina ha triat filosofia i també ha sortit contenta amb el resultat.
16: L'examen de filosofia, molt bé, perquè ha sortit Plató, i com tampoc m'havia mirat tant el temari perquè confiava en el que havia après durant el curs, doncs m'ha anat molt bé. I després donar l'opinió sobre si et semblaria bé que li traguessin els béns a una persona que en té molts.
14: La resta del dia faran les proves de matemàtiques, llatí o biologia, entre altres.
0: Perfecte, Laura, moltes gràcies. Ahir van sortir contents, majoritàriament. Amb anglès no tant, però castellà, diu, mira, per començar, ens han fet un regal. Una miqueta, molts testimonis, no? Molts dels alumnes
14: sí,
0: que s'estan...
14: Sí, força contents ahir.
0: Que sí?
7: És que hem de recordar que es passen molts de nervis, però que el 90% dels estudiants aproven selectivitat.
0: Sí, una altra cosa és la nota.
11: Sí, la nota de tall, però que depèn de tota la mitjana també que et faci amb tot el batxillerat. Per tant, clar, hi ha molts factors, i al final, en realitat, és veritat que tots recordem la selectivitat com un dia de nervis, però no té tanta transcendència com pot arribar a semblar. Ara, psicològicament sí, eh? I te'n recordes sempre, te'n recordes tota la vida.
0: Bé, doncs escolta, gràcies, Laura Hurtado, que vagi molt bé això, fins ara.
14: A vosaltres.
0: Adéu-siau, bon dia, mig quart d'hora i les 11. Jordi Vila.
8: Estic pensant en un dels moments més emotius de la cerimònia d'ahir del Papa Lleó XIV, ja quan havia acabat l'homilia i havia acabat la cerimònia, vam poder escoltar doncs un gran tema, Amb dones forces, de Sergio Dalma, amb l'Escolania de Montserrat, Pell de gallina, i sonava així.

Van haver-hi moments que mentre cantava mirava a la figura de la Moreneta, que era un dels símbols destacats a l'escenari. Aquesta cançó, Dones Força, és la versió en català de You Raise Me Up, del famós tema d'inspiració celta compost per el duet Secret Garden i Rolf Lovan.

0: Molta emotivitat, Xavi, ahir, eh?
1: Secret Garden, ara Cabana, una sí, Eurovisió, sí. I no va guanyar.
0: Doncs bé, el que volia dir és que molta emotivitat, perquè quan, en el moment que, a l'inici de la cerimònia, quan el papa va entrar amb el papa mòbil, veies la gent amb unes cares brutal, no? Una excitació, una cosa. També li apropaven els nadons perquè es beneís. Bé, en fi, 40.000 persones, doncs, molt contentes que estigués el papa ahir.
2: Efectivament, ahir, com dèiem, Lleu XIV va alçar la veu contra els feminicidis i per la salut mental davant 40.000 persones a Montjuïc. Ara ja és, de fet n'hem informat en directe amb els companys dels serveis informatius a Brianzú, on s'hi estarà 20 minuts, cosa que a tu et sembla fatal. Sílvia Barroso.
3: A veure, em sembla que és una mica de postureo, la veritat. Ja entenc el que diu Sor Lucía Caram, que els gestos també compten. És veritat, això és veritat, eh? Els gestos són importants i decidir, el fet de decidir que vas a una presó, ja és, transmet un missatge, tot el que vulguis, però al final diu, és que no estava previst inicialment, està ficada amb calçador, d'acord, val? Doncs deu ser això, però al final és una mica, mira, estem veient aquí les pantalles, tot el cerimonial, tota aquesta gent que tots són convidats, perquè clar, aquí no s'hi podia anar, la premsa no hi podia accedir dins, només els gràfics per transmetre la imatge. Tot això és molt artificiós, és molt poc natural, és molt, és molt poc proper.
4: Però a veure, que el Sant Pare ni se n'ha anat a la Iglesia Rodona de Gregorio Traumaturgo ni al Sèmon. Se'n va al Raval, se'n va a Brians...
3: Mira, el Raval.
4: Sí, tot té un sentit.
3: Ara ens tornarem a enganxar, Joan López Alegre, perquè el Raval, en lloc d'anar a la parròquia de Santa Anna, se'n va a aquesta parròquia de Sant Agustí, que té un capellà que, quan va sortir tota la polèmica del català, va començar a dir unes bestieses.
4: Només ens agrada la gent que pensa com nosaltres.
3: No, Joan.
4: És que estem a Espanya.
3: Joan, molt bé.
4: Em sap greu per tu. Benvingut al teu país.
3: A Espanya hi ha quatre llengües oficials.
2: En aquests moments, un segon, sisplau. Cal. El director de la presó de Brianzú està donant la benvinguda al papa, rebut per una vuitantena de presos, i de seguida podrà parlar amb aquestes dues recluses, la Josefina i la Montserrat, en una visita que durarà aproximadament 20 minuts. Sentim-ho.
5: De la diócesis de Sant Feliu de Llobregat le damos la bienvenida. Aquí estamos presentes los capellanes y voluntariado. Como iglesia, sabemos que somos enviados y guiados por nuestro obispo Xavier, y unidos a este grupo de internas e internos, formamos la pequeña comunidad de fe y de vida que celebra y peregrina en Brians 1 y Brians 2. En la pastoral penitenciaria garantizamos la atención religiosa de todos aquellos que nos lo solicitan. Cada semana celebramos la Eucaristía. Facilitamos la preparación de los sacramentos de la iniciación cristiana con la catequesis de bautismo. Son
2: paraules de benvinguda i en directe del capellà de la presó, el pare Jesús Bel.
5: Para el sacramento de la reconciliación. También nos juntamos para profundizar la Biblia, para orar y para conversar sobre nuestras inquietudes y anhelos. Además de compartir la fe en comunidad, también damos mucha importancia al acompañamiento personal. Gracias por su presencia entre nosotros, que nos conforta y nos anima. Gracias por mirarnos con ojos de misericordia, por decirle al mundo que existimos, que sufrimos, que queremos levantarnos y seguir adelante. Santo Padre, queremos unirnos fuertemente al Señor y llenarnos de su presencia, porque sabemos que Él es el único camino de verdadera libertad. Nuestra Madre y Patrona, la Virgen de la Merced, nos lleva de la mano. Nos unimos a la oración de la Iglesia y pedimos a Dios por usted y por sus intenciones. Y le pedimos su bendición.
2: Paraules del capellà de la presó, del pare Jesús Bel, després de que el director del centre penitenciari hagi donat també la benvinguda al papa Lleó XIV, quan són pràcticament les 11 del matí. Ara es reunirà amb els presos, aquesta vuitantena de presos que el reben, i amb les dues preses,
0: la Josefina i la Montserrat. Recordem-ho, és la primera vegada que un papa visita una presó de l'Estat, eh?
2: Efectivament, la primera vegada a l'Estat, eh? Sí, que hi ha papes que han visitat centres penitenciaris en altres llocs. Doncs ja pràcticament són les 11. Carles Magraner, Ens ha passat volant aquesta primera hora.
6: Sí. Però només en relació amb això que comentava de la presó, la religió catòlica viu d'iconografia i simbolisme, ho ha fet durant 2.000 anys. Les imatges que abans estaven als capitells i a les esglésies ara és el que transmeten les televisions i les xarxes, no? Pues, bueno, la imatge que quedarà és que ha anat a veure amb unes preses i després ha anat a Sagrada Família. D'això viu també l'església, en aquest sentit.
3: Efectivament, aquest viatge efectivament és un viatge de màrqueting d'una gran empresa, que és l'església catòlica, això no podem oblidar-ho, i que té problemes per trobar clients, que té les esglésies buides. També està aquí en una batalla per mantenir els seguidors.
2: Joan López,
4: si hi ha una poqueta gent que té esperança i està feliç perquè hi ha qui el Sant Pare, benvingut sigui. El màrqueting és anar a l'Espinaler, això no és màrqueting. Això és espiritualitat, és fe.
0: I nosaltres aquest matí amb l'Anna Còrdova fèiem la reflexió de les 40.000 persones que ahir estaven al Lluís Companys. Quantes realment són creients practicants i quantes són cristians de veritat, que són aquells que volen transformar el món? Quantes d'aquestes persones?
2: Aquesta tarda, 8.000, no? 4.000 dins i 4.000 fora, és a la Sagrada Família, Barroso?
3: No, confesso que no ho sé.
2: La directora del món.cat ho sap tot.
3: No, tot no ho sap ningú. I qui ho digui, menteix, que això, també és un pecat.
2: Això és veritat, sí. Doncs ja i està. Sempre aquestes ganes de fer veure que ho saps tot.
3: Ai, no ho suporto.
2: Jo tampoc.
3: Mira,
2: és una cosa que em posa malalt.
3: Hi ha coses que no les estem.
2: Va, Graner, gràcies.
6: Vinga.
2: Joan López Alegre.
4: Jo només sé que l'any que ve anirem a la Champions.
2: Un milió de gràcies.
3: Els de l'Espanyol?
2: Sí,
3: home.
2: De qui et penses que parla?
3: És el miracle que està esperant Espanya, de Gaudí.
4: I que Espanya guanyarà, Gaudí, i que Espanya guanyarà el Mundial, que comença
2: Sílvia
4: demà.
2: Sílvia Barroso, moltes gràcies. Senyores i senyors, sentim les notícies de les 11 i de seguida tornem en directe al matí de Ràdio 4. Fins ara.
7: Són les 11.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia, comencem amb una última hora perquè els Mossos investiguen la mort a trets d'un home aquest matí al mig del carrer Balmes de Barcelona. Sergi Bassoles, els detalls.
9: Sí, nou incident amb arma de foc a la ciutat comtal. Com deies, quan faltaven 10 minuts per les 10 del matí, un pistoler ha matat un home d'un tret al cap. Els fets han tingut lloc al barri de Sarrià, Sant Gervasi, al carrer Balmes, a tocar precisament d'una comissaria de la Policia Nacional. De fet, fonts de la investigació consultades per aquests micròfons expliquen que efectius de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, desplaçat al lloc dels fets, treballen ara en l'anàlisi de les càmeres de seguretat de les dependències policials i també dels comerços dels voltants. L'atacant, un cop perpetrat el crim, s'ha fet l'escàpol i els Mossos treballen ara per intentar localitzar-lo. Un nou assassinat amb arma de foc que es produeix enmig d'una Barcelona blindada absolutament amb motiu de l'estada del Papa Lleó XIV, amb més de 9.000 efectius de seguretat entre cossos policials i agents de seguretat privada. Un nou crim a trets que arriba a escassos dies després d'una altra execució, la del passat diumenge, d'un home serbi presumptament assassinat per un sicari per un tema de rendició de comptes relacionat amb el narcotràfic.
7: I a aquesta hora ha començat ja la segona jornada del Papa a Barcelona. El pontífex ha arribat a la presó de Can Brians, on fa una visita d'uns 20 minuts per les instal·lacions del centre i l'han rebut uns 80 presos. Seguint l'acte hi ha la nostra companya Clara Ontanyona, Míquer García, a la part tècnica. Explica'ns, Clara, bon dia.
10: Bon dia, sí, doncs ara és el moment central de l'acte i el gran protagonisme és per les internes Montserrat López i Josefina Inocencio, que li expliquen la seva història de vida, la pèrdua de membres importants de la seva família i la reconnexió amb la fe. El Sant Pare ha arribat i ha saludat les autoritats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també els interns l'han rebut amb una cançó que es diu Ajuda-me a caminar. El director del centre penitenciari, Joan Pons, li ha agraït la visita i també el capellà penitenciari, Jesús Bell, li ha dedicat unes paraules i que li ha explicat la vida religiosa que es produeix al centre i com acompanyen els interns. Un acte marcat per la música, amb aquesta cançó. També, en acabar l'acte, obsequiaran amb un plat de ceràmica i un quadre, i els interns l'acomiadaran amb el virolai i el Sant Pare anirà ara sí camí a Montserrat.
7: Moltes gràcies, Clara i Iker, per aquesta connexió en directe. I un cop el papa de Xibrians, com deies, posarà rumb a l'abadia de Montserrat, on és previst que aterri en helicòpter d'aquí aproximadament una hora i després recorri en cotxe el quilòmetre que el separarà de la basílica. Allà estan ja els nostres companys Lluís Jové a la part tècnica i l'Helena Pérez. Bon dia.
11: Molt bon dia. D'aquí una hora es preveu que el papa arribi a Montserrat. Lleó XIV serà el segon pontífex que visiti la muntanya. El primer va ser Joan Pau II l'any 1982. De totes maneres, no serà un escenari nou per ell, perquè ja va ser aquí el 2013, quan era capellà al Perú. A aquesta hora, més de la meitat de les cadires que s'han disposat davant de la basílica ja estan ocupades, moltes d'elles per nens que han vingut amb les seves escoles en la recta final del curs.
12: És un dia molt bonic, perquè hi ha molta gent que lo vol anar a veure, però no pot. Y es la primera vegada que vinc.
13: Es un día inolvidable porque voy a poder ver al papa por primera vez y tenía muchas ganas de venir.
14: Yo voy a misa los domingos y sí, yo practico.
11: El papa resarà el rosari a la basílica, pronunciarà un breu discurs i l'escolania de Montserrat interpretarà el virulai. Després, Lleó XIV venerarà la Moreneta i sortirà al balcó de la basílica per saludar les prop de 8.000 persones que s'espera que arribin avui fins aquí. Aquesta visita no agrada a tothom.

0: Ja, molt bé, perquè ha sortit plató i com tampoc m'havia mirat tant el temari perquè confiava en el que havia après durant el curs, doncs m'ha anat molt bé.
1: A les 12 es faran els exàmens de matemàtiques, llatí, dibuix tècnic, entre altres.
2: I encara una qüestió. La vicepresidenta primera del govern valencià, Susana Camarero, està declarant com a testimoni davant la jutgessa que investiga la gestió de la Dana que va provocar, recordem, 230 víctimes mortals. Més detalls, Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. És la primera consellera de l'executiu del, aleshores, president de la Generalitat, Carlos Mazón, que testifica en aquesta causa. Ha assegurat que no sabia que era un C-copy perquè mai havia assistit a un i que no va parlar en cap moment amb l'expresident. Camarero també ha mantingut que no va percebre cap situació descontrolada. Als micròfons de Ràdio Nacional, Rosa Maria Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29O, creu que no dirà la veritat, malgrat hi estigui obligada.
4: Van escudar-se en el major bulo de la història de la Dana, que és l'apagón informativo. Y este bulo ya, o sea, esto del apagón informativo ya ha quedado más que demostrado que no hubo tal apagón. Que estuvieron totalmente informados, no solamente el día 29, sino los días previos. Lo que pasa es que no actuaron. No se anticiparon, no previeron.
3: La vicepresidenta ha accedit als jutjats per la porta del darrere, evitant l'accés principal en el qual s'han concentrat afectats i familiars de les víctimes de la Dana.
2: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
5: Ràdio 4.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
7: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
8: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
9: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
10: Irrepetibles.
11: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
12: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
10: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
5: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Aquesta hora són les 11 i 8 minuts. El pap encara és a Brians 1, on acaba d'adreçar unes paraules als presos. Entre les coses que ha dit, destaca, per exemple, diu: tot ser humà és digne, o els errors de la vida no determinen la identitat d'una persona. Són algunes de les coses que el papa acaba de dir als presos de Brians 1, on d'aquí a pocs minuts sortirà en direcció a Montserrat.
2: A partir Montserrat, de les 12... Que fa estona que l'esperen, eh?
1: Efectivament, el plat fort el tindrem a Montserrat, en resarà el rosari, després sentirem a l'Escolania cantant, per exemple, el Virolai.
3: Una altra vegada,
1: ens tornarem a emocionar.
3: És el hit.
1: En directe aquí al matí de Ràdio 4,
3: És el hit d'aquests dies.
2: El hit de la visita del papa.
1: Sí. Totalment, eh? Doncs anirem fent seguiment d'aquesta visita amb els companys dels serveis informatius repartits pel territori català. Abans, però, mira, aprofitarem, mentrestant, mentre el papa anirà ara de Brians cap a Montserrat per parlar de trucs d'informàtica, Ana Córdoba.
2: Sí, volem parlar de trucs d'informàtica perquè hi ha moltes coses que no sabem i que la veritat són molt útils. Així que avui hem convidat en Toni Reboredo, que és informàtic i fa més de 25 anys que assessora els clients a través de l'empresa Fastbyte i ara també a través de xarxes socials.
1: Mira, ara els presos estan entregant un regal al papa. Ens disculparàs, Toni Reboredo, però l'actualitat mana i volem informar el segon del que passa en aquest dia històric a Catalunya.
4: Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.

0: Doncs au. Ja ho tenim, això. Ara, diuen que potser anirà amb helicòpter cap a Montserrat.
1: Això deia.
2: Parlarem. La gent és molt apretada.
0: A veure què ens explica la Clara Ontanyón, quan pugui, sí? Quan surti el papa de Brianzú.
3: I tant, d'aquí sí? Una estona, de seguida que puguem i connectem i que ens expliqui...
0: En 50 minuts.
3: Com ha marxat.
0: A les 12, en teoria, hauria de ser a Montserrat, on hi ha una expectació brutal. Ens explicava l'Helena Pérez, amb qui tornem a connectar també, de seguida, per saber com estan les coses. L'ambient que respira menys d'una hora de l'arribada del papa a Montserrat. Toni Reboredo, explica'ns-ho, això. A veure, diu que podem crear una mena de búnquer pel nostre mòbil per estar il·localitzables.
4: Parlant de búnquers, tu sabies que el papa al Vaticà tenen un dels millors sistemes de ciberseguretat de tot el planeta?
0: M'ho puc imaginar.
4: Sí, perquè, òbviament, allà també tenen sistemes informàtics i són un dels focus més importants d'atacs informàtics del món, sí. I tenen muntat una ciberestructura de ciberseguretat increïble, de les millors del planeta.
0: Ah.
4: I sí, sí, tu també pots protegir el teu mòbil amb un petit búnquer que et puguis muntar. Mira, això es tracta del que estaves comentant ara, es tracta del sistema de la jaula de Faraday, que es diu, que està basat en la jaula de Gauss. Vol dir que qualsevol dispositiu que emeti unes ones electromagnètiques tancat a dintre d'un conductor es queda sense poder rebre ni enviar. El que estic dient és que el nostre mòbil, encara que l'apaguem, sí que segueix, entre cometes, funcionant. És a dir, depèn de quins sistemes poden localitzar el teu mòbil, tot i estan apagats.
3: Si el tens en mode avió, també?
4: Si el tens en mode avió, també, perquè segueix encès. Això és per gent molt paranoica, eh? Però,
3: sí.
4: Però de fet, això li vaig escoltar la primera vegada.
0: O molt paranoica.
4: O molt paranoica, sí, aviam, sí.
0: O no. O
3: tu
0: no.
3: Sabràs per què t'has d'amagar tant.
0: No, però... La parella ha treballat anys, per exemple, al Departament d'Interior i entraven a les reunions sense mòbil,
4: el deixaven
0: lluny de la sala i apagat. És a dir, no entraven ni amb els mòbils apagats a la reunió.
4: Nosaltres portem la informàtica de parts governamentals.
0: Paranoic
4: també,
0: sí, o no tan paranoic?
4: I sí que és cert que dintre al costat de cada sala, quan fan reunions els consellers i tal, sí que hi ha una gàbia on es deixen els mòbils allà dintre i no poden tenir connexió. Bé, una forma de deixar el teu mòbil completament il·localitzable i sense connexió és embolicar-lo. Ja les venen, eh? Tu te'n vas a qualsevol botiga online i venen el que es diu la jaula de Faraday, que són unes caixetes metàl·liques on tu pots guardar el mòbil de nit.
0: Home, deixa'm sentir el virolai en directe pels presos i les preses, sisplau.

Mentrestant, veiem el papa saludant els presos de Brians 1, pocs minuts o pocs segons abans ja d'abandonar la presó.

0: Una versió, Xavi, molt cumbaya, d'aquest Virolai, que s'està cantant en directe doncs, en aquesta presó Brianzo, eh? Molt cumbaya.
1: M'agrada,
0: És molt típic de les esglésies, això, sí.

0: Moment molt emotiu, el Virolai en directe des de Brianzú, mentre el papa va saludant els presos d'aquest centre penitenciari poc abans de sortir cap a Montserrat.
1: Amb el seu seguici, Xavi, penso que són els guardaespatlles del Vaticà, que sempre estan amb ell, eh? No el deixen ni a sol ni a sombra, eh? I més a tot el seu seguici, eh?

0: aquí sentim els crits de visca el papa just en els últims instants de Lleó XIV a Can Brians. El que dèiem, des de Ràdio 4, podeu i podreu seguir en directe fil per randa aquest dia històric amb el papa, que en aquests moments abandona Brians 1, on hi haurà estat en total una mica més del previst, perquè deien 20 minuts, i la veritat és que hi ha estat pràcticament mitja hora, 26 o 27 minuts, ha arribat puntualment, un parell de minuts abans del que estava previst, quan passaven 3 minuts de 3 quarts d'11.
1: És lògic que s'hagi allargat, perquè 20 minuts era un timing molt acotat.
2: Sí, molt just.
0: Recordem que estem parlant mentrestant amb Toni Reboredo. Ens estaves explicant una miqueta això per aconseguir estar il·localitzable el nostre mòbil. S'ha d'embolicar, deies, en paper d'alumini, paper de plata, que diem,
3: bueno,
0: no?
3: Bueno, o bé hi ha caixes que ja les venen, o bé emboliques el mòbil
0: però
3: en paper d'alumini.
0: Però podem fer en plan casolà, diguéssim,
3: sí, agafes el rotllo de paper d'alumini, l'emboliques i dones dues o tres voltes, tanques, i allò d'igual que estigui, encès, que estigui apagat, que ja no pot emetre ni rebre senyal, per tant, estàs completament il·localitzable.
2: Però a més, deies que el podíem posar al microones, és
3: clar.
2: A dir, l'emboliquem amb el paper d'alumini i després el microones apagat.
3: Procurant no encendre el microones, exactament.
1: És el que estava pensant.
3: El microones de per si també ja és una gàbia, el que passa que, bueno, si proves de posar el mòbil només al microones, sí que pots rebre senyal, depèn on t'estigui el microones. Si poses el mòbil embolicat en paper de plata dintre el microones, ja oblida tant que aquí ja no hi ha forma de que localitzi ningú i que funcioni res. Així que un truquillo que deixem aquí per la gent que sigui una mica paranoica.
0: O per la mala gent que hagi de cometre algun disbarat.
2: Jo continuo preguntant-me en quin moment podem necessitar que el mòbil estigui totalment il·localitzable, eh?
3: Però bueno, cada uno con su conciencia, no?
2: Sí, exacte. No sé, dona'ns algun altre consell tecnològic que tu diguis, mira, aquest és un must, és una necessitat, sí o sí, que l'hem de conèixer tots.
3: Mira, hi ha 3 o 4.
0: Sí, perquè això, el mòbil és el pa nostre cada dia, noi.
3: Sí, sí, de fet, moltes consultes venen de mòbil. N'explicarem unes quantes per ordinador, però també per mòbil.
0: Mira, que Clara Ontanyón, en aquests moments, ho hem dit en directe, no? El papa acaba de sortir de Brians. Sabem com va cap a Montserrat? Connectem amb la Clara, que té el suport tècnic de l'Iker García. Bon dia, Clara.
4: Hola, bon dia, què tal? Doncs de moment el papa continua al centre penitenciari. De fet, tota la comitiva que l'acompanya de policia està just preparada en aquesta rampa de sortida del pàrquing per emprendre aquesta sortida cap a Montserrat. S'especulava si aniria en un helicòpter. Sembla que finalment aquest trajecte el farà per carretera i allà és on l'esperaran, a l'abadia de Montserrat.
0: Perquè sabem quants quilòmetres hi ha d'aquí, a Montserrat? Brians 1, Montserrat.
1: Uns 31,5.
0: Poc més de 30 quilòmetres, és un moment, això.
3: Però podia fer la caminata que passa cap a Montserrat.
0: Hi ha de ser les 12.
3: Bueno, escolta,
0: hi ha de ser les 12 i falten 41 minuts
3: tot
0: ara mateix.
3: Sí.
0: De seguida que arribi a Montserrat, lògicament, hi anem també en directe. Hem vist el papa, mira, ara mateix, en aquests moments, surt el cotxe de la presó. L'hem vist fa uns minuts abandonant les instal·lacions, anant cap al pàrquing per pujar al cotxe, i ara el cotxe acaba de sortir ja del centre penitenciari. Clara Ontanyón, alguna cosa més des de Brians?
4: Sí, exactament. És aquest cotxe que té el distintiu de les banderes del Vaticà.
0: Sí.
4: Just en passar pel costat dels treballadors de la presó i dels funcionaris l'han ovacionat, l'han saludat, perquè suposem que el pare haurà fet un gest. De fet, està saludant amb la finestreta baixada, ha saludat també els mitjans, i doncs ara ja comencem a perdre el de vista perquè està girant cap a la rotonda, diguéssim, camí cap a Montserrat, on
0: se l'espera. Bé, al 24 hores veig que la comitiva es dirigeix a l'heliport, perquè d'allà, en teoria, sí que finalment anirà en helicòpter cap a Montserrat, amb aquesta distància d'aproximadament 32 quilòmetres, que això per carretera són uns 40 minuts aproximadament, que entenc que
2: si no hi ha
0: una mica menys.
2: No n'hi haurà.
0: Jo crec que
2: no n'hi haurà,
0: el papa,
2: evidentment, però poden passar coses per carretera.
0: Els accessos a Montserrat fa hores que estan,
2: sí,
0: que estan tallats,
2: Sí,
0: la primera hora d'aquest matí no s'hi podia accedir
2: per
0: carretera.
2: D'ahir al vespre està tancat l'accés a Montserrat.
0: Per tant, sembla clara que finalment sí que anirà amb helicòpter cap a Montserrat per arribar puntualment a les 12,
4: era una possibilitat que es contemplava. Cert que abans no estava molt clar, fons policials ens deien que el pla número 1, diguéssim, era la carretera i era el que es contemplava, i si anaven justos de temps, doncs farien servir aquesta altra opció aèria, diguéssim. Doncs sembla, com comenteu vosaltres, companys, que doncs, ha escollit anar-hi amb helicòpter.
0: Ah, escolta, moltíssimes gràcies, Clara Ontanyón, per tota aquesta informació en directe, amb les connexions que han fet falta i més, aquí al matí de Ràdio 4 i també els butlletins. Gràcies, Clara. Iker García, gràcies. Que vagi molt bé. Home, i gràcies a la Marta Inglés i al Jaume Tudela, també i sobretot. Que... No, normalment aquest programa dies... ja és complicat.
1: Sí, sí, sí. Doncs
0: aquests dies té un plus. Sí. Sort que són més bons que nosaltres, que si no, no en sortiríem d'això. Sí o no? Ai, senyor. Estàvem amb els consells tecnològics.
3: Vinga, va, anem per algun?
0: Sí, va.
2: A
0: veure, amb permís del papa?
3: Amb permís del papa.
0: Sí.
3: Tots teniu el mòbil a sobre la taula, oi? Que
0: sí? Tots tenim el mòbil. Sí.
3: Doncs hi ha una coseta que molt poca gent sap i hosti, jo penso que és molt, bueno, un truc molt bo per saber-ho, i és piqueu el botó d'encendre 5 vegades. No cal que feu res més, només clicar-lo 5 vegades.
0: 5 vegades
2: d'encendre?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
0: 3, 4, 5.
3: Mira què passa.
2: Fas la trucada d'emergència.
3: 1, 2, 3, 4, 5. I automàticament el mòbil t'apareix com que t'està trucant emergències.
0: Sí, senyor, això és quan el 112.
3: Penja.
0: Perdoneu, estem fent un experiment en directe, al matí de Ràdio 4. Disculpeu.
3: Quan tu tens alguna situació en què estàs en perill, tens algun problema o alguna cosa, de fet, la gràcia és que no cal ni que miris el mòbil, fiques la mà a la butxaca, busques el botó d'encendre... 1, 2, 3, 4, 5, i al mòbil et surt un missatge que posa si en 5 segons vostè no diu res, es trucarà directament a emergències.
0: D'acord.
2: Sí, aquest me'l sabia, perquè moltes noies, per exemple, no? Quan surten a la nit, coses d'així, exacte, estem com alertades d'això.
0: Carai, això s'ha d'explicar als fills rapidíssimament,
3: És bona aquesta,
0: Aquesta hora els tenim fent la selectivitat.
1: Jo el desconeixia, per exemple.
3: Sí, aquest està molt bé. I serveix per iPhones i per Android també.
0: Oients, feu la prova, Premeu 5 cops, 5 vegades, el botó d'encendre o apagar el mòbil, 5 vegades.
3: I a pantalla apareix un missatge que posa deslice este botón si no quiere llamar, llavors deslices i llavors no truca, però només el fet de clicar 5 vegades es posa a trucar a emergències. Va molt bé. I clar, si no contestes, doncs òbviament emergències ja automàticament et geolocalitza el mòbil i t'envia cap allà, t'envia ajuda.
0: Sí, que ara diu que tots els telèfons bloquejats quan truques emergències no es desbloquegen durant un parell d'hores, em sembla.
3: Exactament.
0: Sí, ara hem rebut aquest missatge, efectivament, perquè ha funcionat i hem trucat al 112.
3: Exactament.
0: Aquí en directe. En tens més d'aquests?
3: Sí, en tinc uns quants. Mira, et diré que, per exemple, jo sóc una persona superdespistada i hi ha una aplicació que em va molt bé, i és que si busques en el Play Store o hi ha una aplicació que es diu... N'hi ha diverses, no farem publicitat de cap en concret. És Silent Mode. Són aplicacions en la que jo, per exemple, tinc mania d'entrar a una reunió i poses el mòbil en silenci, òbviament, com he fet ara quan he entrat a la ràdio. Però jo ja no el torno a posar en veu. És a dir,
2: ja,
3: a mi se m'oblida, el porto a la butxaca, el porto a la motxilla i després et truquen, no sé què, quan l'agafes dius 20 llamades perdides, no? Doncs pots instal·lar-te aplicacions que et permeten silenciar el mòbil durant un espai de temps, és a dir, 30 minuts. Jo... dono classes els divendres, doncs entro a donar classes, li dic 2 hores sense que el mòbil soni.
2: És a dir, tu programes com amb un calendari, tu dius, mira, aquestes 2 hores sense que soni.
3: Exactament. Sí que és cert que crec recordar que iPhone ja ho porta implementat de per si, si no vols instal·lar-te l'aplicació, però en Android sí que et pots descarregar-te aplicacions que et permeti silenciar el teu mòbil durant una estoneta i així quan tornes, quan ja estàs lliure, doncs ell solet es desbloqueja, perquè si no a mi se m'oblida i després la bronca és quan arribes a casa i t'estava llamando.
2: Sí, a mi això em passa, jo sempre duc el mòbil en silenci i allò, un dia que, no sé, vas al cinema i l'has de tenir en silenci, aquell dia me l'he deixat en volum i penses, no pot ser.
3: Doncs d'aquesta forma poses les 2 horetes de pel·li en silenci i el mòbil després ja s'encén sonet i va molt bé. Vinga, més coses. No sé si sabeu la història de Google amb els llenguatges, amb el tema de llengües, i és que fa poc han tret en Google Language Lessons. És a dir, Google Lecciones de Lenguaje. Molt bé, que és una aplicació, és un programa completament gratuït, porta integrat intel·ligència artificial i pots aprendre una pila, si sempre hi ha hagut moltes aplicacions de pagament en el que pots aprendre idiomes, però Google n'ha tret una completament gratuïta i, a més... I, a més, com porta integrada intel·ligència artificial, doncs s'adapta una mica al teu nivell i et, sí, i et va ajudant una mica a aprendre. Pots fer xinès, anglès, alemany, els idiomes que tu vulguis, uh-huh, i, a més, és completament gratis.
0: Fa hores que els fidels estan esperant amb candeletes l'arribada del Papa a Montserrat, on arribarà aproximadament d'aquí a mitja hora, perquè fa pocs minuts que ha sortit de Brians. Anem cap a Montserrat per saber com està l'ambient a aquesta hora del matí. Elena Pérez, amb el suport tècnic de Luis Cover. Què ens expliques? Bon dia, Elena.
5: Què tal? Molt bon dia de nou. Doncs aquí a Montserrat augmenta i molt l'expectació a mesura que passa el temps. Com deies, falta poc menys de mitja hora perquè arribi el Sant Pare. I ara sí que està tot pràcticament ple davant l'explanada de la Basílica. L'espera s'està amenitzant amb música i amb vídeos que es projecten unes pantalles gegants. I, de fet, ja ara s'està restringint molt més al pas, perquè fins ara sí que ens deixaven passejar per aquí amb certa normalitat, tot i que tenim l'acreditació, però ara ja s'està restringint al pas. Entre els assistents, gent de tot tipus, religiosos, gent que no ho és, i nens, molts nens, que han aprofitat aquesta recta final del curs per venir amb les seves escoles. Els escoltem.
6: És un dia inolvidable perquè voy a poder ver al Papa por primera vez y tenía muchas ganas de venir.
7: Nos han dado la oportunidad para venir aquí a Montserrat a ver al Papa y es una gran oportunidad que nunca olvidaré. Yo voy a misa los domingos y sí, yo practico.
5: I què farà el Papa quan arribi? Es preveu, si no canvia res, i insistim en això de si no canvia res, que arribi en helicòpter, després recorrerà un quilòmetre aproximadament en cotxe, i ja dins de la Basílica, Lleó XIV resarà el Rosari, pronunciarà un breu discurs, i l'Escolania de Montserrat, un dels cors infantils més antics d'Europa, interpretarà el Virolai. Després el Sant Pare venerarà la Moreneta i sortirà al balcó de la Basílica per saludar les prop de 8.000 persones que ja estan aquí a Montserrat.
0: Para
5: aquesta meu visita, com us dèiem abans, no agrada, òbviament, a tothom, perquè, de fet, l'associació Reparació Integral Ja, que està encapçalada per Miguel Hurtado, que és la persona que va destapar els abusos aquí, creu que el Papa no hauria de venir i diu que aquesta visita és una mostra que ignora i ninguneix les víctimes en venir al que ell anomena la zona zero de la pederàstia clerical catalana.
0: Gairebé 8.000 persones. Déu-n'hi-do.
5: Sí.
0: Helena,
5: sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
5: La veritat que no sembla que hi capiguen tantes, però sí.
0: Déu-n'hi-do. I el que deies, l'Escolania de Montserrat, que ens emocionarà a tots una vegada més amb el Virolai, diu que aquest matí estaven assajant, no?, fent com una mena d'assaig final, perquè surti
5: sí,
0: tot perfecte.
5: Sí, estaven assajant, perquè imagino que per molt professionals que siguin, òbviament, es posaran
0: nervis
5: nerviosos, perquè la visita que tindran avui no és una visita
0: totalment
5: que arribi qualsevol dia.
0: Totalment, totalment. Es veu que li regalaran una Mare de Déu de Montserrat, no tan gran com l'original, diguéssim, però vaja, d'una mida considerable, eh?
5: Està previst millor que perquè així se l'emporta més fàcilment.
0: Sí, però es veu que serà d'una mida considerable, no serà petitona, eh? Vull dir, no serà tan gran, lògicament, com la Moreneta que tenim, però vaja, que Déu-n'hi-do.
5: Segur que li fa il·lusió perquè, segur, de fet, Lleó XIV no és la primera vegada que ve aquí.
0: Ja havia estat, no?
5: Com a Sant Pare, sí, sí, sí, però havia estat ja el 2013, a l'època en la que era capellà al Perú.
0: Exacte.
5: O sigui que per ell també aquest lloc és un lloc especial.
0: Ahà. I Joan Pau II, quants anys fa? 44?
5: El 82, si no recordo malament, ara no. Va venir. Sí, el 82.
0: 82.
5: Va estar aquí a
0: Montserrat,
5: també.
0: 44 anys. Carai, moltíssimes gràcies. Merci. Tornem a parlar. Avisa quan arribi, sobretot.
5: Molt bé.
0: Sé que ho faràs,
5: vinga,
0: Helena.
5: Ara.
0: Gràcies. Luis Cover, també. Moltíssimes gràcies. Sònia Urbano, directora
8: bon
0: de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya i de Ràdio 4. Com estàs? Bon dia.
8: Doncs estic molt bé, molt contenta, perquè ahir tot va sortir molt bé i toquem fusta, que avui tornem a repetir, perquè és el dia per nosaltres gran i jo crec que més emocionant, amb tot l'especial que tenim preparat també a la Sagrada Família.
0: T'he de felicitar, i no és fer-te la pilota, però perquè l'amplíssim dispositiu que heu muntat, la veritat és que ens ho està posant molt i molt fàcil. Sí?
8: Gràcies, Xavi. Mira, jo m'agradaria fer un esment, sobretot en aquelles persones que no tenen veu, perquè us he d'explicar que muntar aquest dispositiu portem més de 2 mesos i mig preparant-lo i s'ha de fer un reconeixement al Departament de Missions, encapçalat pel David Ferrer, al grup operatiu amb el Toni Catalán i el Servei Exterior del Joan Melero. Penseu que aquests dies fer les connexions és molt complicat, és a dir, hi ha inhibidors a tot arreu.
0: Totalment.
8: No podem connectar de la forma habitual, és a dir, els nostres aparells no funcionen per telefonia, per 5G, per ones, no. Hem de buscar fibres a tot arreu, llançant cables de balcons, de terrat, de llocs realment, diguem-ne, complicats per poder connectar d'una manera amb un so de qualitat i poder oferir aquestes transmissions. Llavors, en total, de tota Ràdio Televisió Espanyola, amb aquesta visita del Papa, som unes 660 persones i de Ràdio 4 estem al voltant d'una seixantena, setantena. I a Ràdio 4 fem aquesta transmissió per Ràdio 4, però és que també per Ràdio 1 i Ràdio 5.
0: Sí, senyora.
8: Perquè els serveis informatius fan aquesta doble feina, no?, de donar la cobertura des de Catalunya per les diverses emissores. Per tant, tot el meu reconeixement i felicitació primer en aquelles persones que no tenen veu i que portem dos mesos i mig preparant aquesta visita.
0: Sí, sí. Toni Marín, com estàs? Bon dia.
9: Què tal, senyors? Bon dia, jefa. Quina veu tan maca té la senyora Urbano.
0: Sempre,
9: és que t'estava escoltant i estava pensant...
0: Això.
9: Quina sort tenir com a jefa una senyora amb aquesta veu, no?
8: Bueno, moltes gràcies, Toni. Jo t'ho agraeixo molt. Aneu mancats,
0: parla,
8: eh? Aneu mancats de veu, els dos, també, eh? Per
0: oh,
8: cert,
0: Toni Marín té bozarrón espectacular. Home, i bona veu. Mira, Sílvia Tarragona, l'altra, la que faltava pel duro.
9: Mira-la.
10: Bon dia, com
0: bon
10: esteu?
0: Bon dia. Bé, escolta'm, avui és el dia fort de la visita del Papa a Catalunya. Programa històric en un dia històric. Expliqueu-nos, perquè, clar, tot el tema Sagrada Família, que estem tots pendents. I, a més, Sor Lucía Caram ens ha dit que tindrem una sorpresa durant la benedicció de la Torre de Jesús. Veurem què passa.
1: I, evidentment, no ens ha dit quina, evidentment.
0: I aquesta sorpresa la viurem i la sentirem i la gaudirem en directe amb el programa especial que heu preparat.
10: Doncs, Toni, tu primer... Vinga, endavant, Toni.
9: Com vulguis. Si nosaltres a partir de les 6 de la tarda ens posem en marxa, fent d'alguna manera, abans de tot, una lectura del que ens està deixant entre tots aquesta visita del Sant Pare, començant per l'acte d'ahir, des de les 7 i fins a 2:15 d'avui tindrem ocasió de comentar una mica tot el que ha passat i tot el que està passant. I, lògicament, també connectar ja directament amb la Sagrada Família, perquè allà tindrem, com ahir, no?, els nostres companys, el Quim, el Josep Maria, l'Anna, perquè ens apropin de tot el que és l'actualitat d'aquesta jornada, que serà absolutament preciosa, com també ho va ser ahir la jornada de l'Estadi Olímpic. Nosaltres retransmetrem tot el que són els actes fins al final de la missa, i a 9:45 ens trobarem la Sílvia i jo, oi, Sílvia, perquè ella serà l'encarregada de posar a punt i final al programa d'aquesta nit.
0: Sí, programa especial a partir de les 6 de la tarda fins la mitjanit, Tarragona?
10: Doncs sí, començarà el Toni, com ha explicat també, a les 6. Nosaltres ens hi posarem a 9:45. Ens fa molta il·lusió compartir aquest trap d'antena entre 9:45 i les 10 de la nit. I a partir de les 10, molt ben acompanyats per un vaticanista especialista en tot el que està relacionat amb allò que no podem explicar perquè probablement no ho sabem veure, que són els gestos que tenen a veure amb la litúrgia, la diplomàcia vaticana, el que diu el Papa, el que no diu, com va vestit, què és el que fa, com es mou dins de la Sagrada Família, i sobretot aquest moment tan espectacular que seran aquests drons on commemorarem no només la visita del Sant Pare, sinó sobretot el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, no? Que és una coincidència que no és casual, que no és casual en absolut, que és causal, i que serà narrada a través dels micròfons de Ràdio 4 amb tots els companys de serveis tècnics que, com explicava abans la Sònia, estan fent una feina excelsa i esgotadora, els companys de l'equip del Pla B, d'informatius, en Quim Esteban, l'Anna Pujol, en Josep Maria Rubí i també l'equip del Tenit. És a dir, tots junts treballant per oferir el millor servei públic a Ràdio 4.
8: I a més a més...
9: Sí.
8: Ai, perdona, Toni, dic que a més a més...
9: No.
8: Han recordat que en la franja d'entre les 6 i les 7 estarem també amb tot el recorregut amb el Papa Mòbil.
0: Correcte.
8: Perquè recordeu que surt de la plaça Cindoros, Passeig de Gràcia amb Rosselló, diguem-ne, ja seria l'inici del trajecte a fer, i després baixar pel carrer Sardenya fins a la Sagrada Família, l'arribada de totes les autoritats, que comencen a arribar a partir de les 6 de la tarda, i després, amb la Sílvia Tarragona, quan fem aquesta transmissió, hem de dir que des del terrat del carrer Lapan, un edifici del carrer Lapan, i serem allà, l'edició migdia es fa avui, des d'aquest terrat...
0: Ja...
8: de l'edició migdia. Sí, a dos quarts de tres, la fem ja des del Terrat de la Sagrada Família, i en allà, doncs, la Sílvia des d'aquí estarà fent aquesta transmissió amb el suport també d'una persona que estarà en aquell terrat perquè també pugui ser ulls nostres davant de la reacció del que les càmeres no estaran enfocant, que és la gent que estarà al carrer, no?
0: Sí, senyora, carai, escolteu...
9: I serà molta gent, eh? Deixeu-me que us digui que serà molta gent, però jo he vist que tres cantonades de la Sagrada Família. No us podeu imaginar l'expectació que hi ha a tot el barri, perquè efectivament les mesures de seguretat ja han tallat ja des d'ahir a la nit, eh? Molts dels carrers. Hi ha molta gent que avui comentava que té moltes ganes d'apropar-se a veure de prop tota aquesta cerimònia, tota aquesta inauguració de la Torre de Jesucrist.
8: Toni, tu que des de casa teva veus la creu, tot està a lloc, eh? Tot està bé, no hi ha lloc. Cap problema,
9: sí,
8: no?
9: Sí, tot, val, està
8: perfecte,
9: lloc,
8: molt
9: tot
8: bé.
9: Està a lloc. Sí, sí, que ara quan venia del gimnàs i vist casa meva amb la creu al damunt, que us dic de veritat que es veu tal qual i sí, sí, tot apuesto, que ningú no s'agüene.
0: Perfecte, perfecte. Veus, i a més, a banda d'aquest amplíssim dispositiu desplegament, tenim el Toni Marín vigilant la Torre de Jesús, que estigui al seu lloc a les 11:36 minuts.
8: I també estem molt contents, Xavi, perquè quan el papa baixi de Montserrat i torni a Barcelona i vagi a la capella de Sant Agustí, on allà som un dels pocs mitjans que estarem dins de Sant Agustí fent la visita amb el papa.
0: Dins de la parròquia de Sant Agustí.
8: Sí, dins de la parròquia, sí, sí, sí, sí. O sigui que també us podrem explicar un cop finalitzi la visita tot el que ha succeït a l'interior.
0: Escolteu, estem vivint i viurem també i sobretot durant aquesta tarda, vespre, nit, aquesta jornada històrica amb Ràdio 4, per suposat. Moltíssimes gràcies, felicitats per aquest gran dispositiu, aquest desplegament, Sònia.
8: Demà, doneu-nos les
0: a
8: demà.
0: Tots,
8: val? Jo fins demà.
0: Toquem fusta, toquem ferro. Fins ara un 10, perquè, com deies tu, no és gens fàcil.
8: No és.
0: La gent del carrer no s'imagina el complicat que és això.
8: Són cobertures històriques. Penseu que un papa feia 16 anys que no venia a Barcelona i, òbviament, vull dir, hi ha moltes qüestions d'acreditacions, de protocol, de seguretat. És a dir, la preparació, és a dir, els dos mesos i mig d'abans d'aquestes dues dates, d'aquests dos dies, són fonamentals. Jo crec que és gairebé el 80% de la feina.
0: Moltes gràcies, Sònia.
8: A vosaltres.
0: Que vagi bé. Tarragona, t'estimo.
10: Gràcies, Freixas.
0: A tu també, igualment. Toni.
9: Menos mal, perquè estava una mica gelós. Ja.
0: No. Quan s'acaba la temporada, Sònia Urbano, has de muntar un dinar amb tots.
8: Jo, mai tant. Eh? Clar que ho farem.
0: O un sopar. Quan acabi la Tarragona.
8: Quan acabi... Home, la Sílvia, si és quan acabi la Sílvia, ens anem d'after gairebé, eh? Perquè, clar...
0: Que s'hi afegeixi, que s'hi afegeixi.
1: Escolta, i de música podem posar el Virolai, no?
0: Tu manes, tu manes.
8: Aquell dia, igual no, eh?
0: Tu manes, Tarragona, ens adaptem. Ens adaptem, Tarragona.
8: Va, ho fem divendres, que la Sílvia no té programa. Sílvia, un divendres, va.
10: Exactament, un divendres que és meravellós, i a les 12 de la nit, escolta'm, ja quan hem acabat la feina, els periodistes, els radiofonistes, la gent que estem fent ràdio i televisió, també ens agrada molt la gresca, així, doncs, que si són bons per treballar, com deia el meu pare, també són bons per gaudir.
0: Tu sí que ets bona. Gràcies, Tarragona. Merci, Toni. Gràcies, Sònia.
9: Adéu.
0: Que vagi bé. Dos quarts i mig de 12.
11: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixa.
0: Toni Reboredo, expert en tecnologia. Mira que és interessantíssim tot el que ens expliques.
12: Sí, no el deixem parlar, pobre. És que ha vingut en un dia terrible.
3: Estem liats avui.
12: Pobre.
3: Tots heu visitat la Sagrada Família algun cop?
0: Sí.
12: Jo sí.
3: Hosti, jo sóc d'aquells que viu a Barcelona. Cada vegada que surto fora ho veig tot, però com que hi visc aquí sempre diu, porto 50 anys aquí, diu, ja hi aniré, i no he entrat mai a la Sagrada Família.
12: Això passa, eh?
1: Jo les dues últimes, quan estava esperant la Caral, fa 13 anys i mig, 14, i l'última, sí, la meva filla, i l'última vegada fa 2 anys, quan estava a Xavier Forn, vam fer un reportatge, vam entrar a dins, amb els convidats, a dins de la Sagrada Família, i la veritat és que alces la mirada i és brutal, és brutal.
12: Mira, jo vaig anar a dalt, a la Torre de Jesús, a gravar, un dia que feien la presentació, encara faltava ficar la creu i
0: quan
12: tot,
0: quan eren a la tele, eh? Sant
12: Cugat. Quan van començar, exacte. I vaig poder pujar allà dalt i veure-ho des d'allà dalt.
3: Era passada. No val, perquè, passada. No val perquè heu anat per feina, tots.
12: Ja, ja. Clar, evidentment, no va ser per feina.
0: Sota, anem, jo hi he anat a l'escola, també, de petita. Tenim... Ui, Raquel, com estàs?
13: Què tal?
0: Raquel
13: molt
0: Calart.
13: Molt bé, seguint la visita del papa aquí a Barcelona. Ui,
12: aquí estem a tope amb
0: el tema papa. Pensions que ens interessa, amoïna, sí. Interessa barra amoïna a tots, això, eh?
13: Tant que sí. I com arribar-hi? Perquè el problema a vegades és això, l'última etapa laboral, com us explicaré, doncs yeah. A vegades és molt complicada per molta gent, així ens diuen les xifres. i pot ser que la pensió trontolli, no?
0: Però a veure, poc o molt cobrarem tots, perquè fa anys i panys que sento... Nosaltres ja no la cobrarem, la pensió. Això és mentida, no?
13: Home, hi ha un sistema de sostenibilitat que en principi està pensat perquè puguem cobrar una pensió pública. Pensem que sí. I a més, amb tots els impostos que cobrem, tothom que treballa ja sap que per impostos no serà. I per tant, esperem que aquest sistema doncs, ens
12: funcioni,
13: pugui...
12: es mantingui.
13: Funcioni bé.
0: Mira, Raquel, atenció al que ens explica aquest senyor, el Toni. Tema mòbil.
3: Tema mòbil.
0: Coses que no sabia ningú, absolutament.
3: Voleu més del mòbil?
0: Sí, volem més.
12: Volem més.
1: A mi una cosa que m'interessa molt és, si hem de canviar d'ordinador, com podem descarregar tota la informació del disc dur de manera fàcil i senzilla?
3: Clar, moltes vegades canviem l'ordinador i el vell o s'ha espatllat o ja és molt vell i el llancem directament. Hi ha una forma molt fàcil i és que sembla que les peces de dintre de l'ordinador ens fan molta por a tots, però treure el disc dur d'un ordinador és el més senzill del món. Si és una torre, són dos cargols, i és fàcil de veure i de localitzar.
12: Hauríem de veure els vídeos que fas tu, no? A xarxes, perquè jo ho vaig veure en el teu vídeo i vaig pensar... És senzillíssim. Ara, a mi ara em posen aquí un ordinador i em diuen, vinga, troba el disc dur i...
3: Els ordinadors moderns són una mica més complicats perquè molts el porten soldat i tal, i són més petits. Però els ordinadors vells, que normalment si ens canviem un ordinador és perquè ja és vell i ja té els seus anyets i tal, si és una torre és molt fàcil, treus dos cargols i treus el disc dur, és desconnectar dos cables, i si és un portàtil també és treure la tapa de baix i el disc dur es veu molt fàcil. Llavors, la forma més senzilla de canviar l'ordinador i poder recuperar totes les dades, home, òbviament, directament on te l'has comprat, si l'has anat a comprar a una botiga de barri, li portes l'ordinador vell, que és el que fa la gent quan ve a la nostra,
12: sí.
3: I et porta l'ordinador vell, se'n compra un de nou, escolta, passa amb les coses del vell a nou, i ja està. Però si ho vols fer tu, treure el disc dur és molt senzill. Veient qualsevol petit tutorial a YouTube, veureu que és molt fàcil. Et compres una caixeta, hi ha unes caixes que són especials per posar-hi el disc dur dintre i porta un cable USB.
12: Sí.
3: Treus el disc dur de l'ordinador vell i el poses a una caixeta USB. Que
12: com es diu aquesta caixeta, per poder-la comprar?
3: Així, així. Caja externa per a disco duro.
12: D'acord.
3: Només has de posar a Google...
12: Caixa externa pel disc dur.
3: I ja està. I busques i en trobaràs mil models. I res, connectes el teu disc dur antic al teu ordinador nou i ja veuràs allà totes les teves carpetes, les teves coses, mis imágenes, mis documentos, copiar, pegar.
12: Increïble. I vaig veure un altre tip en què tu deies que podíem passar fotos directament...
3: De l'ordinador al mòbil.
12: Del mòbil a l'ordinador, sense núvols, sense cables, sense res.
3: Sí,
12: de manera instantània.
3: Això si estàs a dintre de l'ecosistema de Mac, de la Pometa, que jo no soy... molt fan de la Pometa, però si estàs a dintre l'ecosistema ja ho porten implementat. Si ho portes a Windows també, el que passa que la gent no ho sap. Això es diu enlace mòbil. Tu vas a la botiga de Microsoft o poses a Google enlace mòbil i el mateix Microsoft té un petit programa que es diu enlace mòbil i et sincronitza el mòbil amb l'ordinador. De fet, te'l sincronitza tant que cada vegada que fas una foto amb el mòbil et salta un missatget a l'ordinador, acabes de fer una foto con el mòbil, quiere pasarla a l'ordinador? Amb l'enlace mòbil és molt senzill de fer.
12: D'acord.
0: Escolta, és veritat que Hisenda revisa el que publiques a les xarxes per saber si quadra amb allò que declares?
3: Aquí hi ha una mica de controvèrsia.
0: Digue'm que no.
12: Sobretot ara amb la intel·ligència artificial.
0: No, perquè amb això de la IA t'anava a dir. Imagina que li demano a la intel·ligència artificial fotos meves en un cotxe de luxe o un iot.
3: A veure, si poses una foto teva a un cotxe de luxe o una foto teva a un iot, escolta, qui més qui menys, sortir en iot una vegada a la seva vida pot fer-ho i penjar la foto, no? Altra cosa és que constantment estiguis publicant contingut d'alt standing quan Hisenda pot mirar que tu ets una persona d'un sou mitjà.
0: Mare de Déu, senyor.
3: Llavors això ja és més preocupant. El que ha causat una mica de controvèrsia és que això ja fa temps que ara... govern espanyol, això és el que he llegit, és a dir, tot el que us estic parlant és notícies llegides per mi, que òbviament les contrasto i tal, i no puc parlar al 100% perquè... Però el que jo m'he informat, el que jo m'he llegit, és que això és un software israelí que el govern espanyol ja va comprar X llicències fa uns anys i aquest software serveix realment per això, per contrastar les dades econòmiques personals d'una persona amb el seu contingut a xarxes socials. Llavors, si tu constantment estàs a mansions a Hawaii, estàs fent viatges de luxe i estàs amb cotxes d'alta gamma i ets caixera d'un supermercat i cobres 1.700 euros, doncs, òbviament, hi ha algú que no caixa, no?
12: I ens consta si amb això han enxampat algú o no? Tot això no se sap encara,
3: ja,
12: eh?
3: D'aquí ja no passo. Jo digo el titular i després els busquem.
12: Mira, a mi també em semblava molt interessant un altre tip que deies, codis que t'ajuden a trobar el mòbil.
3: Sí, mira, a tots ens ha passat. N'heu perdut mai el mòbil?
12: Moltes vegades,
3: oi? Sí, sí, sí.
12: Jo l'altre dia vaig haver de sortir a picar un veí i demanar-li truca'm el mòbil, sisplau, perquè estic corrent per casa meva i no el trobo.
3: Exacte.
0: A veure.
3: Llavors, tu has trobat el veí, has trobat el mòbil,
12: el tenies a casa. Sí, una mica rudimentari va ser.
3: Sí, si tu tens la teva sessió oberta en el teu ordinador també, és a dir, tu saps que el teu mòbil té una compte de Gmail, si és un Android, o és una compte d'iCloud, si és un... No? Si tu tens la teva sessió oberta en el teu ordinador, és fàcil perquè vas anar al teu ordinador, tens la sessió oberta, escrius localizar dispositivo, localizar mi mòbil en el Google, i poses i automàticament et surt una pàgina en la que et surt els dispositius que tens en el teu compte, surt el teu ordinador, el teu mòbil, la teva tablet, cliques a sobre el mòbil i li dius localizar i fins i tot li pots dir haz sonar un sonido, encara que estigui en silenci sonarà igual.
0: Ah, sí?
3: Sí. I te'l et geolocalitza on estàs, si te l'has deixat al taxi, doncs et marca on te l'has deixat, o a casa del veí. I si el tens per casa, encara que el tinguis en silenci, li dones emitir sonido i emet un so.
12: I com a mínim el trobes sense pipar
3: el
12: veí.
3: El problema és que tu estàs... Mira, a mi em va passar... estava a la Seguretat Social fent un tràmit i resulta que em vaig seure a la cadira, vaig estar parlant amb la persona que tenia davant i jo no sé com vaig fer, el mòbil se'm va caure a la butxaca i allò que eren cadires d'aquelles que porten un coixí se'm va quedar entre la cadira i el coixí. Bueno, jo em vaig aixecar, vaig sortir
12: no
3: i quan vaig a sortir vaig anar a trucar i no portava el mòbil a sobre. Ara, ja l'he liat. I busca i no el trobava. Vaig pensar, me l'han robat, perquè si jo he entrat aquí amb el mòbil i ara surto sense ell, me l'han robat. Bé, el més fàcil és que demanis a qualsevol persona, truca'm, jo el tenia en silenci, no va sonar. Llavors vaig demanar a una persona que em deixés el seu mòbil per jo accedir en el meu compte de Gmail, en el meu compte de Google. Vaig posar el meu nom, la meva contrasenya, i volia accedir a localitzar mi dispositivo, llavors fer-lo sonar. El problema és que la majoria de persones tenim activada la seguretat en dos passos, la identificació en dues passes.
12: Clar, t'envien aquell codi.
3: Exacte, i el codi te l'envien al mòbil.
12: Exacte, i si no tens
3: llavors,
12: el mòbil...
3: Llavors jo li vaig demanar a la persona de seguretat que em deixés el seu mòbil, que va ser molt amable, me va deixar, vaig posar el meu nom, la meva contrasenya de Google, per accedir, i em va dir, t'hemos enviado un código a tu mòbil, dime tu código. Clar, el mòbil l'havia perdut. Llavors, aquí ens quedem bloquejats, no? Bé, hi ha uns codis que Google et dona perquè te'ls apuntis i els guardis al bosso, a la cartera, on tu vulguis. Sí. Tu vas a Google i dius códigos de seguretat, inicio sesión de Google. Codis de seguretat de Google. Llavors, Google et dirigirà una pàgina en la que et donarà 8 codis, 8 o 10, no recordo ara, codis de 8 dígits que te'ls apuntaràs a un paperet. I aquest paperet el portaràs sempre a sobre. Llavors, amb aquell paperet, sempre que tu perdis el mòbil, li demanes el mòbil a qualsevol persona o li demanes un ordinador a qualsevol persona, intentes accedir al teu compte per localitzar, et posa el nom, et posa la contrasenya i una de les opcions és acceder con códigos de bloqueo. Llavors, tira, ¿cuál es? Introduzca uno de los códigos que tiene usted apuntados en el papel. Llavors, li poses el codi i ja podràs accedir a la pàgina de localització del teu mòbil.
12: Ah,
3: això és bo que
12: bé,
3: ho fem tots ara, no? És a dir, ja ho faré, fem-ho ara.
12: No, que ho hem de fer al sortir d'aquesta entrevista.
13: Jo dic, el problema, perquè jo a vegades poso el mòbil en silenci, és quan el poses en silenci,
3: sí,
13: aquí
3: però,
13: ja no sona.
3: Però, sí, però
12: clar,
3: amb la pàgina de localizar tu dispositivo, sí que hi ha un botonet que posa
0: soni.
3: Hacer sonar mi dispositivo,
0: encara
3: silenci,
0: que estigui en silenci.
3: I comença pip, pip, pip, pip, pip.
0: Que bo.
3: Sí, sí, sí, així el localitzes.
0: Ets molt bo,
3: No, jo només transmeto informació.
12: Sí. Bueno, sap de què parla, és la clau,
3: és
12: no?
3: La
0: però hi ha gent que intenta transmetre informació i ni en sap gaire ni comunica gaire. Tu en saps molt i t'expliques superbé.
3: Me n'alegro que us hagi agradat.
0: Aquest ha de repetir, Ana Córdoba.
12: Vinga, som-hi, quan vulguis.
3: Soc repetidor.
0: Bo,
3: Soc repetidor.
0: Ets molt bo.
12: Escolta,
0: els que ens agraden tornen. Mira, la Raquel va venir un dia i mira si torna ara.
3: Bueno, és que les pensions és com per tornar-hi, perquè aquí té feina per explicar.
0: L'has vist el podcast Bolsillo, el que fa la Vanguardia? Ja té un èxit brutal.
3: No.
0: Quantes vegades, quantes visualitzacions o descàrregues has tingut ja, Raquel?
13: Sou a prop d'1 milió, portem.
3: Molt bé.
13: Sí, sí.
3: I parles en el teu podcast de?
13: De tot el que té a veure amb temes de butxaca. O
12: sí, economia de butxaca, no? Butxaca. Propera.
13: Qualsevol cosa.
3: Teniu molt per parlar, llavors. Sí. No m'estranya que tingueu aquest èxit.
0: Sí, sí. Escolta, Toni, no sé si vols...
3: Escolta, hem parlat només de mòbils. Us donen alguna coseta per l'ordinador, també, o què?
12: Va, sisplau. Sí, digue'ns alguna cosa
0: sisplau,
12: més.
0: Sisplau, per favor.
3: Bueno, hi ha una cosa que fem servir tots, i tots hem tingut problemes algun cop.
12: Quina?
3: El PDF.
12: Sí.
3: Tothom a vegades li envien un PDF que ha de signar, a vegades li envien un PDF que has de modificar una línia perquè no te l'han escrit bé i posava que tenies que cobrar 1.000 i t'han posat 500 o jo que sé, alguna cosa així. Bueno, hi ha una pàgina que a mi m'agrada molt, jo sóc molt fan d'aquesta web, que a més és gratuïta, és tot gratuïta, es diu I Love PDF. Una I, com la samarreta...
12: I love, sí, sí, I Love, com sí, I Love New York o I Love Barcelona.
3: Una I, una L-O-V, PDF. I en aquesta web et permet fer tot. És a dir, tu tens un PDF que a vegades l'escaneges i et surt en horitzontal i et diu girar PDF, et permet girar-los. A vegades tens tres PDFs que l'has escanejat tres cops i n'has fet tres, doncs de tres et fa un, juntar PDFs. Transformar PDF a Word, per exemple, si vols editar alguna
12: clar,
3: cosa...
12: Clar, això si ho intentes fer amb el PDF normal, clar, si no el tens no de pagament, no t'ho permet,
3: només,
12: exacte.
3: Només pots visualitzar-lo. Amb l'I Love PDF et permet transformar-lo a Word, l'edites, el canvies, i quan el tens a Word et torna a permetre passar-lo de Word a PDF un altre cop. Té moltes aplicacions, fins i tot transformar PDFs en imatges, o imatges en PDF. I Love PDF és gratuït, t'ho puges allà.
12: A mi se m'acaba d'obrir ara mateix. Tinc moltes expectatives, perquè de veritat que he tingut molts problemes amb el PDFs.
3: Sí, jo la faig sovint. Mira, l'altre dia jo estava fent un tràmit online i tenia que pujar un PDF i allò que et diu, el PDF és demasiado grande. Doncs anar aquí, comprimir PDF. Vaig passar el PDF cap aquí, el va comprimir i de 6 megas que ocupava va passar a ocupar-ne mig. Llavors ja em va deixar acabar el tràmit. O sigui que va molt bé aquesta web.
0: Carai. Increïble. Que n'hem après de coses aquest matí. Com m'agrada,
12: en un
0: això,
12: moment, perquè a més ha estat superpicat amb el que a tu t'agrada, tot ràpid.
3: I teníem el papà pel mig, així.
0: Que bo. Sí, sí. Oi, a l'última hora, espera't que parlem d'una cosa d'aquestes que dius... Ai!
12: Sí, t'encanta aquest
0: explica,
12: tema.
0: Explica, explica. No.
12: És, parlem jo trobo de problemes gastrointestinals.
3: Ops!
12: Perquè què passa? Que a moltes persones encara els hi fa vergonya, fins i tot anar al metge quan tens malestar, doncs, al colon, al recte, tot això encara fa angúnia. Però, clar, és molt important anar-hi perquè molts problemes de salut comencen als budells.
0: Ja, però
12: és a dir,
0: parlem de pets, de pipí, de caca...
3: Em sembla molt bé.
12: Però és important.
13: Clar que sí.
0: És importantíssim, però fa com cosa, no sé per què som així.
13: El tema escatològic es veu que no... Sí.
12: L'Albert Rami, cada vegada que ve el programa, ens pregunta a tots, tu com vas de ventre?
0: Sí, perquè ell diu, el Rami diu que és més important el que surt que el que entra.
12: Sempre.
0: I que s'ha d'anar... per anar bé tres vegades de ventre cada dia. I ell, més.
13: Jo me'n recordo quan anava a la universitat, una anècdota que explicaré, quan anava a la Universitat de Periodisme, un professor ens va dir que havíem d'acabar les entrevistes d'una manera impactant i va posar l'exemple de l'última pregunta, qui fos, o sigui, el ministre, qui fos, dir-li, i tu et gires quan vas al vàter per veure quina caca has fet?
1: Com a pregunta impactant, eh?
13: Com a pregunta impactant.
12: Clar, som una mica nens, perquè els nens petits, no, el caca culo pedo pis, això que els hi encanta... i ens fem grans i continuem sentint caca i és com... Sí.
13: Òbviament no ho he posat en pràctica mai, eh?
1: No ens hauria d'estranyar tot això, perquè aquí som molt escatològics, aquí a Catalunya, no? Sí, el caganer, no? Aquestes coses, no? Sí, sí.
0: Que fort. Estic buscant informació.
12: Què busques?
0: Aquí surt, això ho hem de contrastar amb qui en sap, eh?
12: Què vas a buscar?
0: El doctor que tindrem després diu, és totalment normal i saludable tirar-se entre 10 i 25 pets al dia.
12: Tu vols preguntar-li quants pets t'has de tirar al dia?
0: No,
3: normal i saludable, eh?
0: Sí.
3: Molt bé.
0: És un tema important per la salut, això, també.
3: Sí, estic molt d'acord.
12: Hi ha gent que és molt pedorra i d'altres que no tant, eh?
0: Ai, senyor.
12: Això també.
0: No, o sigui, mira, a mi em costa, em fa vergonya parlar d'això.
1: Aquí la clau està buscant...
0: Sort que tenim l'Anna Còrdova aquí. Diu, vinga, va, que són temes que... És veritat, eh? Són temes importants, dels que no se'n parla.
12: Ara et diria una mentida, però hi ha un percentatge molt important de malalties que comencen per problemes de l'aparell... digestiu, és a dir, és superimportant. I se n'ha de parlar, Xavi.
0: Toni.
3: Jo estic buscant ara mateix si hi ha alguna aplicació que et conti els pets o alguna cosa així, però no. Estic veient que tots són sonidos de pedos. O sigui...
12: Sonidos de pedos, aquesta és boníssima. Tu li dius a l'Alexa, Alexa,
3: tira't un pedo.
12: Sonidos de pedos, i et diu, què vols, un pet llarg o vols un pet curt? Déu vols meu. Un pet, aquestes coses que les fan els nens, evidentment.
0: Escolta, no, i després les femtes t'avisen de... de moltes
3: sí,
0: coses.
3: Sí, hi ha una aplicació...
2: Sí, ja estan, per exemple, has de vigilar moltíssim.
3: Sí que hi ha una app que va sortir, no sé com fa quan, però sí que li fas foto a la teva femta i et diu com
2: I
3: estàs
2: diu
3: de salut.
2: I et diu si estàs bé, veus? Sí, sí, sí.
0: Mira, per tenir una bona salut cal expulsar, aquests diuen, entre 12 i 25 gasos al dia.
2: Xavi, sí. A la tercera hora parlem de pets.
0: Entre 4.000 i 9.000 pets l'any.
3: Jo he vist cas
2: ho
3: obert...
2: Ho aclarim amb el doctor Jordi Garriga, que t'agradarà molt.
0: L'aire que surt.
3: Jo he vist cas obert la finestra només entrar a l'estudi.
0: Mira, a aquesta hora repiquen les campanes de Montserrat. Entenc que deu estar molt a punt d'arribar al Papa Lleó XIV. Sentim l'ambient, que s'hi viu, que s'hi respira... Ara mateix, i de seguida que puguem, companys, mirarem de parlar amb l'Helena Pérez, amb el suport tècnic del Luis Jover, perquè ens ho expliquin més i millor tot això, però sembla que el Papa està molt a punt d'arribar, puntualment també, perquè estava prevista a les 12, a Montserrat.
2: Hi haurà anat amb helicòpter o no, al final? Perquè veiem postres.
0: Semblava
2: aquí.
0: Que sí, semblava que sí, però vaja, confirmat
1: sí,
0: el 1000%.
1: Estava previst que aterrés a un quilòmetre i després l'últim tram el fes amb cotxe. Que
0: correcte.
1: Que davant l'Helena Pérez. Sí, sí.
0: Ara l'Helena de seguida ens ho confirmarà i ens explicarà tot plegat. Durant aquests propers minuts viurem també en directe la pregària del Sant Rosari amb el cant de la Salve i el Virolai. Com dèiem, Jordi, ens tornarem sí, a emocionar d'aquí a pocs minuts. Justament amb el Sant Pare Lleó XIV.
1: Es farà el rosari també, es farà el rosari.
0: Que és a punt d'arribar a Montserrat a aquesta hora del matí. Hem sentit les campanes repicant per donar la benvinguda al Papa.
1: Es pot veure, ja ha arribat, es pot veure.
0: Mira, aquí el veiem. Està arribant en aquests moments i se li ha donat la benvinguda amb les campanes, repicant pel Papa Lleó XIV. Moment històric, dia històric. Raquel Calart. Ho segueixes amb molta atenció, la visita del Papa?
13: Vaig connectant, de quan en quan.
0: El que fem nosaltres.
13: Exacte.
0: Sí, sí.
13: Vaja, no és un trasbals per la meva vida, ja. però és interessant.
0: Perquè no vius al voltant de la Sagrada Família.
13: No, jo vinc en un poble de Barcelona.
0: Ja. Per això no és un trasbals per la teva vida.
2: Clar, si visquessis allà al centre...
0: Si visquessis al Rovell
2: de l'Ou. Exacte.
0: Doncs ja tenim el Papa a Montserrat, senyores i senyors.
3: Jo vaig anar dilluns a Madrid... I dimarts vaig tornar cap a Barcelona, vaig pillar Papa a Madrid i he pillat
2: Papa
3: a
2: Barcelona
3: aquí.
0: Molt bé.
2: Jo us he de dir que jo vinc del Maresme i aquests dos dies, ahir i avui, he arribat aquí super d'hora, perquè no hi ha ningú a la carretera. Jo no sé si és que tothom està teletreballant.
3: Vens amb cotxe.
2: Vinc amb cotxe. Increïble, no hi
0: havia
2: ningú.
0: També molta gent ha aprofitat la vinentesa. Primer va ser el Ministeri, el govern espanyol, qui va recomanar el teletreball. Després,
2: això...
0: el govern de la Generalitat, que primer va dir que no caldria, després també va rectificar i va dir que sí, i molts
2: doncs
0: diuen, mira, sí. Calla.
2: Jo penso que
0: aprofitaré
2: la gent sí ha dit això,
13: jo ho he notat,
2: perquè...
13: el transport públic més buit del que és habitual.
0: Totalment
2: d'acord. Les carreteres buides. Avui he arribat mitja hora abans a la feina.
1: Sí. Nosaltres, ahir, l'enquesta que vam fer sobre què li semblava a la gent la visita del Papa, vam trobar gent que teletreballava. Que...
0: I menys mal, perquè Rodalies va caure un parell d'estones.
2: Sí, és veritat.
0: Coincidint amb el primer dia de la visita del Papa a Catalunya, que dius, Déu-n'hi-do, avui també volen ser notícia de portada.
13: Soc usuària de Rodalies,
0: control de
13: DIF.
0: Mare de Déu Santíssima.
3: Jordi, com va anar l'entrevista aquesta que dius d'opinió sobre el Papa? Percentatge, més o menys?
1: Doncs tothom està molt al cas, un dels temes de conversa durant els últims dies. Em va sorprendre perquè vaig trobar molta gent jove que vibrava molt amb l'arribada del Papa.
3: Gent
1: creient. Em vaig trobar una persona d'aquí que havia anat a Madrid a veure-la a Madrid i després que l'està seguint durant aquests dies. Em va sorprendre. També vaig trobar un grup de nois que no tenien ni idea del nom del Papa i quan els vaig preguntar em va dir sí, que lo han canviado? És a dir, que hi ha una mica de tot, però sí que em va sorprendre que de les 10 persones que vaig entrevistar, unes 3-4 joves, doncs que ho seguien amb, molta devoció.
2: Potser uns anys enrere no hauries trobat tanta gent jove que ho seguís, no? Sí que hi ha un canvi, o sembla un canvi de tendència.
0: Sí, totalment. Rodalies va caure un parell d'estones. Certament, durant gran part del dia... és que la Sílvia García del Pozo diu... Rodalies anava igual que sempre, però anava igual que sempre, què vol dir? Que anava mitges, que no anava gaire, que anava... clar, igual que sempre...
2: Vol dir que sempre va malament. Era la seva manera de dir-ho.
13: Cada dia cau alguna vegada, segur.
0: A tope, diu. Diu que anava a tope. Doncs mira, que no has notat que hi hagi menys gent.
2: Avui.
0: Que nosaltres sí que ho hem notat, per exemple, al metro, que hi ha menys gent perquè molts deuen teletreballar. Doncs escolteu, farem una cosa. Primer, Toni Reboredo, torna quan vulguis, aviat, si pot ser.
3: Serà un plaer.
0: Ens agrades, de veritat.
3: A mi també m'agradeu vosaltres.
0: Doncs t'esperem aquí, quan tu vulguis, al matí de Ràdio 4. Eh?
3: Molt bé, Xavi.
0: Volem que formis part d'aquest programa.
3: Perfecte.
1: I love Toni Reboredo, eh? I love Toni.
2: Ens farem samarretes.
0: Perfecte. Tu no pots marxar, Raquel.
13: No, home, jo em quedo aquí.
2: No ha començat.
0: No? I a més, a l'última hora, què farem? Avui regalem coques. No barregis els pets, ara.
1: La millor coca de llardons i la millor coca de crema i pinyons del 2026.
0: Heu d'endevinar el so del dia, que la Marta Inglés ens deixarà sentir de seguida i trucar al 900-454-455. Que boniques que són.
1: Avui l'has triat tu,
0: que
1: Xavi.
0: Que
1: l'has triat tu,
0: avui,
1: el Xavi.
0: M'encanten.
2: Avui no dius si és bo o dolent, fàcil o difícil, eh?
0: M'encanten.
1: Les pistes les hauràs de donar tu, Xavi.
0: Hi ha moltes, eh? A Catalunya, i per mi, un dels cants més bonics, la veritat. El més bonic, el de l'Escolania de Montserrat, que sentirem de seguida en directe aquí al matí de Ràdio 4. Donem pas als companys dels serveis informatius que justament ens informaran de l'arribada fa pocs segons del Papa a Montserrat i tornem de seguida aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara.
14: Són les 12.
15: Ràdio 4. Serveis informatius.
14: Bon dia. Pendents a aquesta hora del Papa que acaba d'arribar a l'abadia de Montserrat després d'aterrar amb helicòpter i està recorrent el camí amb Papa Mòbil fins la Basílica. Allà presidirà el rest del Rosari i escoltarà el cant de la Salve i el Virulai. Seguint la visita hi ha l'Helena Pérez amb Lluís Jovert a la part tècnica. Bon dia.
16: Molt bon dia, doncs el Papa està a punt d'arribar. De fet, fa escassos minuts que ens ha sobrevolat un helicòpter de la policia i ara s'escolten ja les campanades, que són les que donaran la benvinguda al Sant Pare. Quan arribi, haurà de recórrer en cotxe el tram d'aproximadament un quilòmetre que el separarà de la Basílica. Les aproximadament 8.000 persones que es calcula que estan aquí porten hores, per no dir mesos, esperant aquest moment. Alguns han creuat des de l'altra banda de l'oceà per venir a veure el Lleó XIV i altres, com aquestes futures monges, en reconeixien que no han dormit gaire bé aquesta nit perquè estaven molt nervioses i plenes d'emoció.
17: Estamos muy contentas, ilusionadas y con mucha esperanza de este encuentro del Papa en Montserrat.
18: Soy religiosa de la Compañía del Salvador y tenemos 3 votos y el cuarto es la obediencia al Santo Padre, con lo cual no nos perdemos estas cosas ni locas.
19: Creo que es importantísimo que el Papa nos eleve en la fe, nos confirme y que también rece mucho por nosotros, porque nosotros rezamos muchísimo por él.
16: Quan Lleó XIV entri a la Basílica, resarà el Rosari, pronunciarà un breu discurs i el cor de l'Escolania de Montserrat interpretarà el mític Virulai. Després, el Papa venerarà la talla de la Moreneta, la patrona de Catalunya, i sortirà al balcó per saludar els assistents. Aquesta visita no agrada a tothom. L'associació Reparació Integral Ja, encapçalada per Miguel Hurtado, la primera persona que va denunciar els abusos aquí, diu que el Papa ignora i ninguneja les víctimes pel fet de venir al que ell anomena la zona zero de la pederàstia clerical catalana.
14: Doncs bé, abans de Montserrat, el Papa ha fet una visita d'uns 20 minuts a la presó de Cambrians en un acte amb 80 presos, on ha pogut escoltar el testimoni de dues internes. Anem cap allà en directe, Clara Ontañón, amb el suport tècnic d'Iker García. Bon dia.
20: Bon dia, sí, ha estat un acte breu i molt emotiu davant d'una 80 d'assistents, homes i dones, interns, de la presó de Brians i també de Batres. Les protagonistes han estat Montserrat López i Josefina Inocencio, dues internes, que li han pogut adreçar unes paraules i han explicat la seva història de vida, en què van perdre persones estimades i van tenir dificultats per mantenir la fe.
21: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe. Gracias a la fe y al hecho de creer, soy mejor persona.
22: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
20: Lleó XIV els ha traslladat que la vida passada no condiciona el futur i que aprofitin l'oportunitat per prendre noves decisions. Després hi ha hagut intercanvi de regals, les internes li han regalat un plat de ceràmica i un quadre, i el pontífex ha deixat aquí, a Brians 1, una representació de la Verge Maria.
14: Moltes gràcies, Clara Iker, en directe des de Cambrians. I anem ara al barri de la Sagrada Família, que s'ha llevat avui envoltat de tanques que impedeixen la circulació de vehicles i en alguns punts també de persones. Les terrasses dels locals han desaparegut, bona part del comerç ha tancat i els que mantenen la terrassa aixecada diuen que no fan caixa. Recordem que a les 3 de la tarda els carrers que envolten la basílica es tallarà el pas als vianants. Ens ho explica Maite Boada.
4: A l'entorn de la Sagrada Família només hi ha botigues de souvenirs i bars a qui l'Ajuntament no els ha permès obrir avui la terrassa. Pels comerciants, la jornada està sent una ruïna.
6: Nosotros aquí, toda la Sagrada Família, tenemos terrasas, nada más. Perdemos muchísimo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un dia no passa nada.
7: Today is too much better.
4: Més empipats encara que els comerciants estan els veïns que denuncien una falta d'informació en general.
23: Ahir, per exemple, vam preguntar i uns veïns deien que fins a partir de les 6 del matí no podríem moure'ns. Altres ens han dit a les 6 de la tarda i ara ens han dit que a les 3 ja no podrem accedir.
7: Avisa els veïns, que els veïns ho sàpiguen i que no hi hagi aquest desconcert que, en general, a tot arreu on vas i preguntes i mires... Bueno, s'està produint, no? Que la gent no sap què ens trobarem a partir de les 3.
24: I això serà, bueno, una bogeria. O sigui que no em quedo, no. I ara faig la feina i toco el dos.
4: Els vials han quedat tancats i reservats pel pas del personal que ha d'accedir a l'interior de la Sagrada Família.

0: resarà el rosari, pronunciarà un breu discurs i el cor de l'Escolania de Montserrat interpretarà el mític Virula. I després el papa venerarà la talla de la Moreneta, la patrona de Catalunya, i sortirà al balcó per saludar els prop de 8.000 persones que es calcula que estan aquí en aquesta plaça. Com dèiem, el papa ja és a Montserrat i està a punt d'arribar a la porta de la basílica.
1: Moltes gràcies per aquesta última hora. Continuem ben pendents d'aquesta visita del papa a Montserrat. Això és tot de moment. Tornarem amb més notícies a la una.
2: Ràdio 4.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
4: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
5: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
6: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
7: Com sempre, salut i periodisme.
8: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
9: La veritat per davant de tot.
10: Andy, i jo no penso dir la paraula.
11: Que ja no tinc por de dir...
12: T'adoro.
13: M'he quedat esparverada.
14: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
15: Nena.
16: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
17: Metròpoli, amb Xavi Collado.
2: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart d'una, ara mateix, ara sí, doctor, ara ja estem en directe. Ara, tot el que diguis, ho sentirà tothom, ja. És que em preguntava, puc dir segons què? Ens està escoltant tothom o encara no? Dic, no, ara tenim el butlletí de notícies. Però ara ja tenim els micròfons, atansa't tant com puguis i vulguis, i et sentirem,
2: avui
1: sentirem molt millor.
2: Avui els de Ràdio 4, els del Freixa i Grupo, m'han convidat a mi, el doctor Jordi Garriga. Bueno, ja en parlarem.
1: Aviam, doctor Jordi Garriga.
2: No sé què em volen preguntar. Suposo que ho sé, però no,
1: no. Home,
2: vull
1: coses
2: creure.
1: Coses importants...
2: Del cul, que del no... cul. Només sí. Em fan parlar del cul. Però... Jo sé més coses, moltes més. Soc el millor divulgador de medicina d'Espanya, del món, que ho sapigueu.
1: Si ho fas bé, et fitxarem.
2: Bueno, sí.
1: Doctor Jordi Garriga.
2: Jo vindré...
1: Cirurgià, prictòleg...
2: Proctòleg. Proctos.
1: I per què em posen prictòleg aquí?
2: Proctos. Del proctos del grec, culo. Recto i culo. Proctos.
1: Molt bé, molt bé. Marta Inglés, gràcies.
3: De fet, en el guió teníem com a... Ets el metge del cul, no? Sí, sí.
2: Però sí, em vaig fer famós explicant el cul i es veu que ho vaig fer tan bé, però jo he sigut cap de servei, he sigut catedràtic, he sigut tot. Ara sóc un vell. Jubilat.
1: Quants anys tens?
2: Més que tu, 81.
1: 80, no ho sembla, eh?
2: No, no,
1: com es nota que ets metge i saps que has de fer per cuidar-te.
2: Em quedo aquí, encara que no em paguin res. No em paguin res, però només per veure'ls vindré si em conviden.
1: Bé, quants pets ens hem de tirar cada dia per anar bé i tenir salut?
2: Avui és curiós. La periodista molt maca que hi havia aquí fora que m'ha rebut, perquè no trobava això...
1: L'Anna Córdoba o la Carla Villegas.
2: Una d'aquestes.
1: Les dues són maques.
2: Totes són maques aquí. I m'ha dit, el Badia et preguntarà quants pets es fan al dia. I no puc contestar així, quants pets es fan al dia. Hi ha gent molt petanera i hi ha gent poc petanera.
1: Cada persona és un món. És que jo he llegit, entre 12 i 25 pets és el normal. Entre 12 i 25 diaris.
2: Jo, per exemple, sóc bastant petaner. I després, per mi, el més important.
1: Tu ets bastant què, petarrós?
2: Pets amb olor i pets sense olor. Si en tens un de 30 amb olor, xaval...
1: Però què vol dir? Quan
2: que fan
1: olor,
2: pudor, que fan pudor.
1: Però és mala senyal, això? Vol dir que estem fotuts? O podem estar fotuts?
2: Sí, que en el budell

0: si hi està més temps la caca del temps, normalment estrenyits, normalment, i en allà això es, està més temps del... i es floreixen els pets, per entendre'ns, per dir-ho amb
1: paraules... És a dir, si fan pudor, malament, mala senyal.
0: Més aviat ves al metge que t'ho miri d'arreglar perquè no facis pudor. Els meus, sàpiga si me'n faig, que no fan pudor.
1: Home, clar, només faltaria.
2: Home, és l'especialista.
1: Ets l'especialista. Tu ets qui en saps d'això. Si els teus fan pudor, malament, ja pots marxar.
3: I escolta, per què ens costa perquè... parlar tant d'aquest tema? És, una, és un tema que aquest, ens ruboritza, ens... Ha...
1: Perquè... A ell no li costa, com no, pots comprovar.
3: No, ell no és especialista en aquest tema, però habitualment quan vas al metge i el metge et pregunta com vas de ventre, de vegades hi ha gent que ruboritza, no?
0: Ruboritza, no et contesten. Dones i homes, igual, i no et contesten. I després, com fas les deposicions? Quantes vegades al dia? I com són? Diarrea, puré, cagarro, bola, tot això? I fa pudor o no? I quin color té? Ai, Déu meu! Sí, és això. I el proctòleg viu d'això. I jo, a més, de proctòleg, jo ho he operat des del cervell fins tot el cos. Però, últimament, ostres, aquí ens porten alo...
1: Aquí porten coses que fan bona olor. Ara, barrejar això amb el tema de conversa que ens ocupa, brrr, què vols que et
3: digui? No, perquè tot això, Xavi, ens porta a fer-nos aquesta pregunta. Per què l'aparell digestiu és tan important per a la nostra salut?
1: Sí, però això ja en parlem, ara. Anem barrejant aquí una miqueta, perquè tenim el Nieto, que no li hem dit ni bon dia, per exemple. Com estàs, Nieto?
2: Deixo parlar perquè el tema és interessant i profund.
1: Sí o sí?
2: Sí, sí.
1: Estem d'acord? I, a més, aquesta hora, pendents, sobretot, del Papa, que ja és a Montserrat, i connectarem en directe, perquè volem viure també aquest moment històric, lògicament, des del matí de
3: Sobre el
1: de
3: terreny
1: Radio 4.
3: Tenim l'Helena Pérez i el Luis Jover, que en qualsevol moment ens poden entrar en directe per explicar-nos.
1: Doncs que entrin, sisplau. Com estàs, Raquel?
4: Doncs bé, millor. Sí? Una mica millor, una setmana una mica mogudeta.
1: Una mica mogudeta, Acabarem cansats, És molt maco, són dies històrics, és una sort treballar dies com... Sí, els que
4: I
1: ens dediquem
4: sí.
1: a això.
4: Sí, sí. És un moment històric, no? El del papa... I...
1: Però d'altra banda dius, escolta, que arribi del matí i se'n vagi a les Canàries. Sí o no? Però vaja, aquesta tarda vespre... Primer, ara a Montserrat, aquest migdia. Després dinar aquí, després cap a Sant Agustí, a Jordi Vila.
3: Sí, cap a...
1: El Jordi se sap quarts, més l'agenda que el mateix papa.
3: A dos quarts de cinc, a Sant Agustí. I va a Sant Agustí, entre altres coses, perquè ell havia estat superior de la comunitat agustiniana.
1: Mira.
3: En aquests moments està,
1: quina rebuda,
3: està entrant. Montserrat, mare meva.
1: Quina emoció, la veritat. I després Sagrada Família, amb aquest superespecial de Ràdio 4, a partir de les 6 de la tarda i fins la mitjanit, amb els nostres companys Toni Marín i Sílvia Tarragona.
3: Recordem que a partir de les 6 i mitja farà un recorregut amb papa mòbil per l'Eixample.
1: 1.500 nens!
3: Mare meva.
1: A Montserrat, saludant el papa. 1.500.
4: Ple de goma està, tota la plaça.
1: Home, ens comentava la nostra companya, l'Helena, pràcticament 8.000 persones. Diu que sembla que no hi càpiguen, però hi són.
3: I les mateixes 8.000 persones són les que viuran la cerimònia de benedicció de la Sagrada Família. I de la Torre
4: serà
3: de Jesús.
4: Un moment històric que sortiran els llibres de text.
1: I tant.
4: Que sí.
1: I tant.
2: Els nens són de l'escola d'allà, de Montserrat, poder?
1: Sí, i de la Catalunya Central també bastants. Vale, el Regió 7 vaig llegir que d'aquella zona, de la Catalunya Central, del cor de Catalunya, hi anaven aproximadament 800 nens i nenes, però en total són 1.500 i, lògicament, volem viure també en directe aquesta pregària del Sant Rosari amb el cant de la Salve i el Virolai.
0: El
1: això...
0: Virolai.
1: Sí, senyor. Doctor, ja l'hem sentit dos cops avui. El d'ahir a Montjuïc i en directe el de Brianzo.
0: Jo no he... El de Brianzo també.
1: També. També han acabat amb el Virolai mentre el papa saludava els presos. Molt maco. Una versió, com vos dit això, Jordi Vila, del Virolai, a Brians?
3: La que hem escoltat, sí, una versió així, cumbayà, amb guitarres.
1: Cumbayà.
3: És un estil de música que s'acostuma a utilitzar molt a les pregàries i celebracions eucarístiques, no? Les guitarres que acompanyen els cants en aquesta ocasió, doncs farà una hora que ho hem pogut escoltar. No arriba a una hora, aquesta versió cumbayà del Virolai. I en aquests moments, Xavi, estem veient com el papa acaba d'entrar dins la basílica de Montserrat, beneint a la gent. Va cap a la capella del Santíssim.
1: El que està passant ara mateix a Montserrat, imatges que lògicament arriben a tot el món.
0: A tot el món.
1: A tot el món, sí senyor. Aquest moment de pregària. Jordi Vila.
3: Sí, un moment més d'introspectiu, no? Aquests gestos al Papa ahir davant de 40.000 persones, van haver-hi moments molt festius, però també no oblidem que és un, a banda de ser un cap d'estat, és un líder religiós i aquest moment de pregària més introspectiva doncs, també forma part d'aquests gestos, no? del Papa Lleó XIV, el líder de l'Església.
1: Doctor, ens ho passem bé, però acabem trinxats. És que el doctor m'està dient, però com pots parlar i escriure coses
0: escriu,
1: i missatges a la vegada?
0: Mira, parla, no? Pensa i escriu.
1: Ara demano connectar en directe amb Montserrat el més aviat possible, perquè la notícia aquesta hora la tenim justament allà. I després dic d'aquí una estona, perquè he sentit una altra companya dels serveis informatius, Ràdio 4 és a tot arreu avui. Sempre, però avui també i sobretot. La Maite Boada és al barri de la Sagrada Família. L'he sentit al butlletí explicant que veïns i comerciants estan molt emprenyats.
0: Ah, sí?
1: Sí. Doncs volem que ens ho expliqui més i millor, també, en aquest programa, la Maite Boada, quan pugui ser. Estava demanant aquestes connexions. Ja que ho has dit, ho explico. No passa absolutament res.
3: De fet, Xavi, la setmana passada, que vam desplaçar sobre el terreny, vam poder parlar amb venedors ambulants que estaven habitualment estan davant de la façana de Jesús, del naixement de la Sagrada Família, com a conseqüència d'aquesta vinguda del Papa,
0: no els, doncs,
3: els han transportat a l'altra banda de la plaça i estan tenint pèrdues comercials. No?
4: Es queixaven.
3: I avui, evidentment, doncs, molts comerciants hauran de tancar. No? Tota
1: bé,
3: la zona
1: escolta, està... Jordi, expliquem què és això, noi, perquè l'olor... Oh, mare de Déu. Mare de Déu de Montserrat.
3: Mare meva.
1: Mare de Déu de Montserrat.
3: Déu-n'hi-do.
1: Doncs quina coca, però quina olor.
0: Que de convidar-me avui.
1: I quina pinta, doctor.
3: La millor coca de llardons i la millor coca de crema i pinyons del 2026. Xavi.
1: És la millor.
3: Bueno, cada dia aquí hem portat les millors, eh? Però aquesta també té molt bona pinta.
1: Mare meva. Mira quin bé de Déu. Mira.
4: Boníssim, això.
1: Aneu tastant, això, Raquel.
5: Sí.
4: Boníssim.
1: I què?
4: M'agrada molt.
1: Ja que sí.
3: Jo és que, Xavi, si començo a menjar, després no podrem parlar. A veure com ho fem, això, va.
1: Doctor.
0: No, deixa'm agafar un tallet de coca i...
5: Per allà.
0: Oh, que també. M'agrada més aquest, eh?
1: Ah. Aquesta és la de llardons.
4: La coca de llardons, de tota la vida.
0: Amb cabell d'àngel.
1: Amb cabell d'àngel per dins, aquesta, eh? I amb pinyons.
5: Què tal això pel tema?
1: Doctor, què tal això pel tema? Pregunta el Nieto.
5: Una miqueta.
0: Aviam.
5: Per curiositat, eh?
0: El budell és una cosa que tenim 5 metres de budell prim i 1,5 metres de colon. Sabeu el que és el budell prim?
1: Un segon. Està parlant Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu. Anem en directe a Montserrat.
6: Gràcies per recordar-nos la primacia de l'amor de Déu, confirmar-nos en la fe i en l'evangeli de la pau i de la vida.
1: Paraules de benvinguda del bisbe de Sant Feliu.
6: Per presentar-li la realitat viva d'aquest santuari i de la seva mil·lenària comunitat, dono la paraula al reverendíssim pare abat de Montserrat, qui també li adreçarà una salutació de benvinguda.
1: Doncs au, ara el sentirem també en directe. Mentrestant, doctor, què tal la coca? Bona? O
0: no,
1: boníssima?
0: No em feu parlar ara de pets, de caques,
1: no, home, no,
0: ni de
1: si
0: diarrees.
1: No, home, no, si qui parla d'això.
0: Bueno, però esperem que passi això.
1: No, et preguntava què tal la
0: boníssima.
1: Coca. Ara. Dic bona o boníssima?
0: Boníssima.
1: Ja està. Els pets no calia que sortissin en aquest moment.
7: ...d'aquest santuari i monestir mil·lenari. En aquest lloc... Hem vist la benedicció de Déu en el cor dels seus fidels. Testimoniem la unió de l'estabilitat dels monjos benedictins i del pas dels pelegrins. Acollir és la nostra missió...
1: Qui parla ara és l'abat de Montserrat, eh?
7: ...i en ocasió d'aquesta visita, que ja és un dels pelegrinatges més importants de la nostra història, posem humilment, sota la vostra pregària i cura pastoral, els fruits de les mediacions que Déu ens ha confiat i que voldríem que fossin per a tothom un camí cap a Jesucrist. L'impacte de la natura en la muntanya, la bellesa de la litúrgia i de la música de la nostra escolania i, sobretot, la Mare de Déu, Santa Maria de Montserrat, princesa i patrona dels catalans, estrella d'Orient dels espanyols, primera advocació mariana d'Amèrica, on el seu culte és viu i present, com també sap sa santedat. La imatge de la Moreneta fa visible el misteri de l'Encarnació. Ella és el tron on es mostra Jesucrist, el Verb fet home. L'ésser humà pren així el valor més gran que pugui tenir en ser assumit per Déu. Els monjos benedictins d'aquesta casa voldríem que Montserrat fos aquell monestir del qual deia el vostre predecessor, Sant Pau VI, el lloc on l'home es recupera a si mateix i ajuda a edificar un món en pau. En allò que humilment representem, us agraïm el vostre testimoniatge a favor de tot l'ésser humà i la radicalitat de la vostra denúncia de la violència per aconseguir un món sense guerres. Avui no només us acull la família montserratina dels monjos, dels escolans, dels cofrares de la Mare de Déu i dels oblats benedictins. Vull pensar que tots els cristians catalans són aquí, presencialment o virtual, i us donen encara una altra benvinguda a Catalunya a través d'aquest Montserrat que uneix i identifica espiritualment les esglésies que peregrinen en aquesta terra i són totes encapçalades pels nostres bisbes per continuar dient a Santa Maria, tu ets l'honor del nostre poble. La Virgen María es madre de todos. Agradecemos que nos acompañen tantos obispos y peregrinos también de fuera de Cataluña. El orbe y la piña que ella y el niño Jesús llevan en sus manos representan el universo. En su generosidad, Santa María de Montserrat sonríe permanentemente a todos los que se le acercan. Dijo aún San Pablo VI a un abad de Montserrat, acoged a todo el mundo, accogliete tutti. Nuestra oración es que todo el que llegue como visitante se vaya como peregrino, caminando hacia la patria celestial. Gràcies, Santedat, per fer realitat aquest dia i cloure el mil·lenari del monestir enmig nostre, enmig d'aquest poble que la Moreneta ha engendrat espiritualment i que vol continuar sent, com va dir Sant Joan Pau II aquí mateix, antena de la bona notícia de la salvació per a tothom.
1: Aquest és el discurs de benvinguda de l'abat de Montserrat, Manel Gasca, el papa Lleó XIV.
3: Ha posat en valor la Moreneta com a símbol de Montserrat. Eh?
1: Bé, i aprofitarem també aquests moments, sí, per comentar a Raquel Calart. Tema jubilació, tema que això jubilació preocupa absolutament a tothom.
4: Exacte.
1: Com ens hem de preparar per garantir-nos alguna cosa pel dia de demà?
4: Doncs hem de fer un treball a fons, la veritat, perquè les xifres estadístiques ens diuen doncs, que les pensions de jubilacions a Espanya doncs, estan bastant allunyades, la mitjana del que es cobra respecte al que és la carestia de la vida. No? Aproximadament les pensions de jubilació, un jubilat cobra de mitjana 1.700 euros bruts a l'any, aquesta és la pensió mitjana, i en el cas dels autònoms són 1.050 euros, clar. Per poder viure amb aquesta pensió, avui en dia és bastant difícil. No sé si el doctor...
0: És impossible.
4: Impossible. Ella està jubilat, o sigui que el que recomana, sobretot, és intentar cotitzar com més anys millor i treballar com més anys millor, per poder jubilar-nos almenys amb 65 anys, que seria, necessitem actualment per arribar a jubilar-nos amb 65 anys, necessitem 38 anys de cotització i 3 mesos.
1: Però la gent que té 50 o 55 anys, si porta tots aquests anys cotitzats quan arribi als 65, es podrà continuar jubilant als 65 o tampoc ja?
4: Bé, es podria arribar a jubilar perquè hi ha una prestació que es diu la prestació per més de 52 anys.
1: Bé, sentirem el rosari, lògicament, amb el papa, des de Montserrat en directe. Comença el rosari just a aquesta hora, quan falten 5 minuts per 1:15 del migdia.
8: Primer misteri de glòria, la resurrecció del Fill de Déu. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.
1: Quina emoció, Jordi Vila, eh?
3: Doncs sí, és un dels... és un moment de recolliment, un moment de pregària, les paraules del Pare Nostre, no?
1: Deia que el Jordi és habitual, a Montserrat. És un lloc on t'agrada anar-hi.
8: Déu, salve Maria, plena de gràcia,
3: ara
8: el Senyor és amb
3: molt
8: vos.
3: De temps que no hi vaig.
8: Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia.
1: De seguida que parli el Papa, el sentirem en directe, Raquel Calart. A veure, que m'has deixat a mitges amb això de... Jo, per exemple, sí, que porto anys i panys cotitzats, que vaig començar als 16 anys a treballar a la ràdio...
4: Quina edat tens ara, Xavi?
0: No t'ho dirà.
1: 53.
4: 53. Sí. Doncs podries acollir-te al subsidi per més de 52 anys.
1: Què vol dir això?
4: Ja no treballar més i
1: no,
4: jubilar-te.
1: No, però si tens jo ho disfruto. Gaudeixo.
4: En el teu cas, però hi ha la possibilitat aquesta... Que
1: em vols matar o què? El doctor Cugat em va dir, no et jubilis que et moriràs. Sí. Tu penses el mateix, doctor?
0: Oh, i tant. Oh, i tant. Ah. Per què et penses que sóc aquí?
1: No sabria estar sense de fet, trepitjar estudis de ràdio i platós de tele.
4: En l'últim podcast que vam treure de Bolsillo hi havia un expert, assessor financer, que ens va dir, si pots, no et jubilis. Si pots, no et jubilis. Ens va donar aquesta recomanació, perquè, evidentment, doncs ja sabem, com he explicat abans, les pensions són justetes, la mitjana, evidentment, hi ha gent que cobra
1: mitjana,
4: més...
1: La mitjana, quan es cobra?
4: Uns 1.700 euros bruts.
1: Mare de Déu santíssima, 1.700
4: bruts,
1: i bruts.
4: Bruts, després hem de pagar l'IRPF.
1: Brutíssims.
4: Que no estem exempts, val? Una persona que sigui autònoma, de mitjana, cobra 1.050 euros bruts. Difícil. I, per tant, el tema de donar consells per poder arribar a unes condicions millors, no? La jubilació del que fa la mitjana, que seria, doncs, això, intentar cotitzar com més anys millor i cuidar molt les bases de cotització. Per tant, això de treballar amb bé... no hauríem de fer de treballar amb bé. Hi ha gent moltes vegades que ho fa i després hem de pensar que a la llarga això ens perjudicarà.
1: Quan has de pagar d'autònoms per cobrar una pensió digna, diguéssim?
4: Doncs ara els barems no els tinc, però hauries de poder cotitzar per al tram més alt que puguis. O sigui, ara es va canviar la llei i en 12 trams, i depenent dels teus ingressos, pots cotitzar dintre d'una franja o una altra. No?
1: Ja, sí, sí,
4: però
1: correcte.
4: És cert que es recomana que, en la mesura del possible, que sigui amb la franja més alta, no? Per poder arribar bé a la pensió de jubilació.
1: Uh-huh.
4: També que es recomana, doncs, si podem intentar combinar aquestes cotitzacions de la Seguretat Social amb sistemes, diguéssim, privats, com, per exemple, plans de pensió, fons d'inversió, estalvi i inversió seria. Cadascú pot escollir dintre de tot el ventall que hi ha el que més li convingui. No podem donar...
1: La gent et dirà, si no arribo a final de mes, què vols que faci?
4: Doncs fer un esforç.
1: Què vols que faci?
0: Raquel, jo soc metge, he estat treballant tota la vida, cobrant poc com els mestres i metges que cobrem, i les infermeres, que cobrem poc perquè som públics, i llavors hem cobrat sempre molt poc, i les dificultats... He volgut fer plans de pensió, és difícil. És difícil, i ara no van bé, a més a més. Mm-hmm. O sigui que t'ho recomaneu, però si no, el ric no ho necessita i els treballadors no hi podem fer.
4: No, vull dir, hi ha instruments d'estalvi i inversió, hi ha un ventall, un d'ells és el pla de pensió, però hi ha altres alternatives, hi ha fons d'inversió, inversió a comprar lletres del tresor, bons, un ampli ventall que evidentment no podem recomanar en cap concret perquè legalment amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors no ens deixa fer recomanacions extensibles a tothom, però és la manera per poder arribar a la jubilació combinant el que és les cotitzacions a la Seguretat Social amb un pla d'estalvi i inversió per poder tenir el màxim de independència, no?, financera quan arribem a aquesta edat.
1: Andreu Martorell, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Escolta, felicitats, eh?
9: Moltes gràcies.
1: Va, la millor coca de llardons i la millor coca de crema i pinyons d'aquest any 2026. I a fe de Déu que són les més bones. Sí?
9: Digues, perdona?
1: Que són les millors que hem tastat.
9: Bueno,
1: que donem fe que és així, això.
9: Molt bé, gràcies.
1: Aquí tenim, mira, un doctor que es diu Jordi Garriga, proctòleg.
9: Sí.
1: Que n'ha quedat enamorat també d'aquestes coques.
0: I sobretot van molt bé pels budells. O sigui que pots posar-ho a fora. Va bien para los intestinos. Posa-ho en la teva tenda on no ho sé on ets. Ja ho faràs.
1: Però posa doctor Jordi Garriga Dixit, eh? Allò, digues la font, perquè després hi ha alguna reclamació que puguin anar cap a ell, que és qui ho ha dit i ho ha assegurat, això. Albert Nieto, què tal la coca?
2: Molt bé, molt bona.
1: Mira,
2: la tinc aquí al costat, no la... No la trec.
1: Quina t'agrada més, la de llardons? A més, amb cabell d'àngel, m'ha dit el doctor que l'ha tastat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs a mi el cabell d'àngel no m'agrada molt. No,
1: vaja.
2: No l'he notat.
1: Aquí tens la de crema i pinyons, eh?
2: Però la de crema m'ha agradat, crec, que una mica més.
1: Ah, escolta'm, clar, imagino que tant premi et deu disparar les vendes, tot i que encara no ha arribat Sant Joan.
9: Bueno, sí, ho hem notat, sí, sí. Al final, la gent ja comença a encarregar per por de quedar-se sense, però sí, sí, sí, et diré que altres anys, aquestes èpoques, tenia molt pocs encàrrecs i aquest any pues, sembla que gent que no ens coneixia, pues, al rebre el premi, s'ha animat més a provar el producte, no, al final?
1: Per qui no ho sàpiga, Forn al Segar. Són a Granollers, a la capital del Vallès Oriental.
2: Vale.
1: Exactament, a quin carrer? Quina és l'adreça exacta del Forn al Segar de Granollers?
9: El Roger de Flor 45, estem.
1: Roger de Flor 45. Perfecte, molt bé. I millor trucar i encarregar, entenc, perquè amb la demanda que deveu tenir i que tindreu cada dia que passi d'aquí a Sant Joan, no?, cada vegada més.
9: Exacte, sí. Sí, sí, recomano 100% encarregar-la, perquè al final no sabem com anirà i és un dia molt important per nosaltres, molt fort, i no sabrem al final què és el que quedarà. Uh-huh. Perquè l'espai és el que és un fort petitó, i mirarem de fer-ho el millor possible. Però sí, si haig de fer alguna recomanació jo a nivell personal, encarregar-la.
1: Encarregar. De fet,
9: en disposem d'un WhatsApp i per Instagram també, qui vulgui, també pot encarregar-la, vull dir.
1: Perfecte, perfecte. Entenc que les que tenen i tindran més sortida aquest any per Sant Joan són la de Llardons i, d'altra banda, també la de Crema i Pinyons, perquè són espectaculars, sí, aquestes dues.
9: Sí, sí, de fet és el que més ens estan encarregant. Però, bueno, també hi ha la de fruites, que també té sortida, sí. Les farcides, en fem de crema, de trufa, de nata, totes aquestes coses també les fem. Vull dir que, al final, les dues que s'emportaran al dia seran aquestes dues, no? Però que també fem altres coses, que qui no vulgui això o no li agradi això també té altres opcions.
1: Totalment, totalment. Mira, el doctor...
0: Va picant.
1: Va picant tots els pinyons. T'anava a dir, aquest pinyó és espectacular, Andreu Martorell.
9: Gràcies.
1: Aquest pinyó no ho és de la Xina.
9: No és de la Xina, és d'aquí.
1: D'on, d'aquí? Del Montseny?
9: No t'ho sabria dir, perquè això, aquestes coses les porta mon pare i no sé on te'ls compra, però són d'aquí de Catalunya, segur.
1: Però és català, eh? Per tant, pinyó català, com
9: sí,
1: ha de ser.
9: Sí, sí, sí.
1: Està pels núvols, el preu del pinyó. Fa dies que m'ho diuen els pastissers, això.
9: Sí, sí, sí, correcte. Però, bueno, això és la lluita de cada any. Hem de lluitar amb això i és el que hi ha.
1: Vostè, que té temps, doctor, es podria dedicar a plantar pins d'aquests pinyoners.
0: Jo plantaré pins i vendré pinyons per augmentar la pensió. Així és la Raquel, dirà.
1: Que tenim la Raquel Calar, periodista experta en economia de l'Avantguàrdia, que fa el podcast Bolsillo, i ens estava parlant ara del tema jubilació. Andreu Martorell, no sé si vols aprofitar per fer alguna consulta a la nostra experta en aquest sentit, perquè, nen, diu que ens pinten una mica bastos, eh?
9: Andreu? Perdona?
1: No, tema jubilació, si tens algun dubte, per la Raquel Calà.
9: Ah, no, jo encara sóc jove, encara em queda molt per això a mi. Tinc 37 anys.
4: Sí, aquest és el problema, que molta gent
1: ho
4: deixa fins a l'últim moment.
1: Veus, Andreu?
4: I després, doncs, passa el que passa, no?
0: Tens que començar ja, nen. Andreu, comença ara.
4: No sé quina edat tens, Andreu. Quina edat tens?
9: Digues, perdó?
4: Quina edat tens?
9: 37.
4: Doncs, precisament, un dels consells que posava aquí, que era ja els 40, que ens faltaran, si no calculo moment, 25 anys per poder jubilar-nos.
1: O 25 anys llargs.
4: Si portem, si tenim 38 anys i mig cotitzats, amb 65 anys, doncs als 40 anys hauríem de començar a planificar ja molt bé la pensió de jubilació, perquè ens queden 25 anys, que seria la recta final per poder arribar-hi, intentar cotitzar per les bases de cotització més altes. I precisament els autònoms, com hem explicat, ho tenen més difícil, no?
1: Què no tenen més difícil, els autònoms? Què no tenen més difícil, els autònoms, eh? Andreu Martorell?
9: Sí. Bueno, al final és el que diem, és el que hi ha, i s'ha de lluitar amb això, i ja està.
1: Sí, sí.
9: No, queixar-nos no ens servirà de res.
1: Ah, no! No. Escolta'm, i la vida són dos dies, tu, també.
9: I tant. S'ha de gaudir, també.
1: Andreu, tema preu. A quant va la coca, aquest any?
9: Tema preu. Nosaltres aquest any l'estem venent a 54 euros al quilo.
0: Som 5, bueno. Ens toca 10 euros cada un, coño!
9: No, perquè estem, sí, estem treballant amb dos formats. Aleshores, l'abanico de preus, per dir-ho així, la més econòmica et sortirà per uns 27 euros.
1: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. A més, de veritat, molt recomanable.
4: Molt farcida de pinyons.
1: És espectacular. Sí. A més, uns pinyons enormes, boníssims, un gust brutal, sí? La crema, la pasta, la massa, tot... Absolutament. Sí? I els que heu tastat la de Llardons?
2: Aquesta boníssima, també. Estaria bé de veure com ho fan, per veure com surt aquesta obra mestra.
1: Però què la vols fer a casa? No et quedarà igual?
2: No. crec que no en sortirà, però bueno, una mica per veure com es fa això.
1: Ai, senyor.
0: És un xofarder. Sí, és un xofarder.
2: M'agrada saber, ja estàvem parlant.
0: El cantant és xofarder.
1: Xafaner, que diem en català.
2: Xafaner i autònom.
1: I autònom, també. Ai, senyor. Andreu Martorell, vindrem tots, Forn al Segar, a Granollers.
9: Molt bé, moltes gràcies.
1: Val molt la pena, i oients, regalem... Què li donaràs a l'oient que guanyi? Andreu.
9: A l'oient que guanya avui tindrà una coca mitjana de llardons i una coca mitjana de crema amb pinyons.
1: Carai, una de cada. Jo de tu, oient, trucaria, però ja... 900, 454, 455. Heu d'encertar. Què és això? Atenció. Que maques.
3: Xavi,
1: a mi m'agrada l'aire lliure, n'hi ha que les posen a la gàbia.
3: L'has triat tu avui al sol dia.
1: Ja estic donant pistes, Jordi Vila. Com pots sentir.
3: Sí, les pistes, sí.
1: Sí, n'hi ha que les tanquen a la gàbia, a mi em sap greu. Perquè són tan precioses. Mengen card. Saps allò, les punxes que fan aquella carxofa? Que quan ja ha florit treuen aquells angelets que hi ha la llavor a sota. Allò és el card marià. Després en fan pastilles, també, que venen als arbolaris i en algunes farmàcies, i va molt bé pel fetge.
2: Mira.
1: El tema Car Maria.
3: Em pregunto si les podien trobar per Montserrat. Les podien trobar per Montserrat?
1: I tant, segur que sí. Segur. Andreu, mil gràcies per haver estat al matí de Ràdio 4. Gràcies, Andreu, i felicitats.
9: Gràcies a vosaltres. Un plaer. Gràcies.
1: Vagi molt bé, home.
9: Adéu-siau. Gràcies, adéu.
1: Bon dia. Escolta, tu ho has dit, aquell és cantant.
0: No té que cantar, o què?
1: Oh, clar, que ha de cantar.
0: No, perquè...
1: Passa que avui estic més de virolai que de rumba, jo.
0: Bueno, de virolau i de pets.
1: Ara no sé si es cau això aquí al mig, Jordi Vila, però sí, ens agrada fer una cosa variada, no?
3: Sí,
1: perquè el virolai, evidentment, el sentirem en directe a Ràdio 4.
3: Aquí ho barregem tot.
1: Però, Albert Nieto, posa-hi música, per la mort de Déu.

0: cantar això, home.
1: Sí, senyor.
0: Tiene poder.
1: Molt bé.
0: Veig que a Barcelona, família.
1: Què t'ha semblat, doctor?
2: Quina ràdio més xula. Oh, quina... Jo vull aquesta ràdio per sempre. La mala vull. M'agrada el presentador. M'agraden els que hi ha al costat. I aquest cantant.
1: Entre vostè i la Coca no sortiré, no passaré per la porta. Doncs au, ja saps, el teu programa de capçalera a partir d'ara, al matí de Ràdio 4.
2: Ho serà.
1: De 10 a 1, ho de dilluns serà. A divendres.
2: No sé si de 10 a 1, perquè faig coses...
1: Ah, tu pots escoltar, pots entrar a la pàgina web. Sí. I ho trobaràs a tota hora.
2: I també teniu el com en dieu, els joves del podcast.
3: Podcast,
1: sí. Instagram... Trobaràs a tot arreu, això. Ho trobaràs a tot arreu.
0: No,
1: i a l'hora que et caigui
0: dia,
1: bé.
0: Avui dia que ja...
3: Sí. Aquí ho tenim tot, ho tenim tot. Sí.
1: Escolta'm una cosa, doctor. Aquí tenim un herbolari naturòpata que es diu Albert Rami, que fa anys i panys que ens coneixem, el Rami. Diu, és més important el que surt que el que entra. Diu, com a mínim heu d'anar de ventre 3 cops al dia. Que ell en va més, de 3. Diu, no, per sí. Això viurà 120 anys, el Rami.
2: Jo, com el Rami, que duré viure també perquè vaig 3.
1: Ja t'he dit que
2: però,
1: fas bona cara.
2: Però intenteu anar 2, 3, 1, però teniu horari. Teniu horari per cagar? Pregunta. Penseu els que sou aquí, els que ens sentiu a casa. És important tenir horari. La gent gran ja no hi arribem a temps. Ja no en tindrem. Hi ha gent... Jo no... Avui, ara no vaig de ventre... Ara que estic a Ràdio 4.
1: Al matí de Ràdio 4.
2: A Ràdio 4. I si dic, vull anar al de ventre, dirà, ostres, que és pesat aquest tio. No, m'ho aguanto. Com m'ho aguanto? Només us dic això i segueix la Raquel, que m'agrada sentir això. En l'ano tenim 2 esfínters. Esfínters és vàlvula. Vàlvula, les digestives totes són molt senzilles. Dònuts. Dònuts musculars. Uns, el dònut muscular, esfínter. El tanquem, l'obrim. Ara tanqueu, sisplau, tots. Tanqueu, obrim. Aquella senyora d'allà em sembla que no ho fa. Tanquem,
1: obrim. Marta Inglés, atenció. Mira sí, què et diuen.
2: Tanca el cul i obre'l. Tanca el cul i obre'l.
1: Si tens ganes de fer caca...
2: I llavors, si tens ganes de fer caca, tanca'l amb el voluntari. N'hi han 2. El dònut gros, que és el voluntari, aquest que estem obrint i tancant, i ara ve el cabronet. És un segon dònut, un donete. Sabeu el que és un donete?
3: Sí.
2: Més petit. Un dònut muscular que obre i tanca. I aquest no va segons les teves voluntat. És involuntari.
3: És autònom.
2: I aquest és el... No t'ho deia, els teus avis, penseu en els vostres avis. Nen, tens el cul estret, deus patir molt pels exàmens, per la feina, pel cap que tens a la feina. En aquí tots deuen patir pel jefe. El jefe que està aquí, que a la mateixa hora que està mirant la tele, seguint el papa, rezant el rosari, té 23 papers que els mira tots. Escriu a màquina, a l'ordinador, em pregunta a mi i es fot la coca. Ho fa tot. Ho fa tot.
3: Ho acabes de clavar, eh? Ho acabes de clavar, sí, senyor.
1: Gaudim, però acabem trinxant, Jordi Vila, és intens, això.
2: I em fa... Em veja de... I ho deu fer tot bé, el tio, perquè està aquí.
1: Ho intento. Bueno, tot
2: si
1: bé no ho
2: no,
1: fa ningú.
2: Si no, estaries a la planta baixa vigilant de deixar el telèfon mòbil perquè no canti en l'arc.
3: El doctor Jordi Garriga Proctola, que ets molt bon observador, eh?
2: Perquè jo no sóc proctòleg sol, sóc psicòleg, sóc digestòleg, sóc cirurgià de tot el cos, ho he operat tot. Tot això em dona un saber-fer. Deixeu-me acabar, perquè només us dic això. El donet intern, el de contracció involuntària. Aquest, us ho ha dit el vostre avi, tens el cul estret, els culers. Teniu el cul estret, que demà jugueu contra el Madrid. Cul estret. I, o bé, es caga de por. Quan tens molta por, es relaxa. I et cagues de por. I aquest, quan es contrau, que per l'estrès, que estrès és una paraula que des d'aquí al Trump no la diré més, no diré més, és en americà, angústia en castellà, angoixa en català. Angoixa. Tenim angoixa, i tenim angoixa per tot. Tenim angoixa si no arribem a final de mes. Tenim angoixa per si la nostra dona, si el nostre fill, si el nostre net, si el jefe d'aquí, si el medió... Angoixa. Angoixa la feina. Tu tens un superior a teu que et fa la punyeta i l'endemà hi tens que tornar. I l'endemà passat. I tota una vida tens que tornar a treballar allà.
1: Sí, noi.
2: Sempre amb aquesta angoixa.
1: Sí, noi.
2: Paro.
1: Doctor, deixa'm anar, mira, un segon al barri de la Sagrada Família de Barcelona, perquè es veu que hi ha molts veïns i comerciants enfadadíssims. He sentit a la Maite Boada al butlletí de les 12, dic, hi hem de connectar perquè vull que m'ho expliqui més i millor. Això, Maite, què passa?
4: Hola, Xavi, què tal?
1: Bon dia.
4: Doncs el barri està ple de tanques per tot arreu. Mai havíem vist tantes tanques com les que han situat aquesta vegada. I aleshores, clar, això impedeix que els turistes puguin fer vida normal. I bona part dels comerços que estan a tocar del temple, de la basílica, doncs el que són botigues de souvenirs i botigues de bars i restaurants que tenen terrassa, no? Aleshores, els veïns primer es queixen de que amb ells ningú els ha informat sobre quan tallaran definitivament els carrers. Els carrers estan tallats al trànsit, però de moment encara es pot passar caminant pels passos de vianants, però arribarà un moment que també els han tallat. Ara ja veiem que han tallat els del carrer Sardenya. Per tant, estan una mica desesperats perquè diuen que molt paper, se'ls ha informat molt de que havien de treure els cotxes, de que no podrien treure els cotxes als pàrquings, però no els hi han dit si podrien sortir o no de casa. I aquestes són les seves queixes, si voleu les escoltem.
5: Per mi el principal problema és que no ens han informat absolutament de res. Llavors, quan tu vas preguntant, segons a qui li preguntis, diran, doncs podràs fer això o podràs fer l'altre. Llavors, ens hem trobat amb respostes tan poc entenedores com dir que podré sortir al carrer, però no em podré quedar al carrer.
6: Ahir, per exemple, vam preguntar i uns veïns deien que fins a partir de les 6 del matí no podríem moure'ns, altres ens han dit a les 6 de la tarda i ara ens han dit que a les 3 ja no podrem accedir. I a més, nosaltres donem a la part de darrere, per tant, dic, bueno, doncs podrem sortir al carrer. Ah, resulta que no, puc estar a baix mirant la sala de família des del carrer. No s'entén gaire. Més quan tenim tots els problemes que tenim de mobilitats, que des d'ahir no podem moure el cotxe, fins a demà no podrem moure el cotxe.
4: I els comerciants, com dèiem, es troben que hi ha molta gent circulant per voltant, però ningú compra. Aquesta és la seva opinió.
7: Nosotros aquí, toda la Sagrada Familia, tenemos terrazas, nada más. Perdemos muchísimo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un dia no passa nada.
8: A veure, jo el problema que tinc és que jo tinc un pis aquí, no visco aquí, però clar, hi treballo. Llavors no he pogut venir amb el cotxe, és un renou, sincerament. O sigui, no ha resultat fàcil, però bueno.
4: I ara aquí el que estem veient és que habitualment hi ha molta gent que entra al temple, però també hi ha molta gent que circula al voltant. Aquests turistes han continuat venint i al tenir els vials tallats s'estan provocant com aglomeracions en alguns punts del barri.
1: El que vulguis, però breu, Maite, perquè de seguida haurem d'anar cap a Montserrat en directe, també. Digues, endavant.
4: Doncs res, només això, i que és divertit veure com la gent fa fotografies a coses raríssimes, perquè tenen una tanca al davant de color negre que els impedeix tenir la foto general. Això és tot el que us volia explicar.
1: Doncs escolta, mil gràcies, molt ben explicat, com sempre. Gràcies, companya Maite.
4: Gràcies
1: Maite
4: tu,
1: Boada.
4: Xavi.
1: Aquesta tarda, tots els ulls, cap a la Sagrada Família. Aquesta hora, però, cap a Montserrat, de seguida hi anem en directe. Abans, però, tenim la Teresa, em diuen. Què tal, Teresa? Com estàs?
9: Hola, molt bé, molt bé.
1: Des d'on truques, Teresa?
9: Aquí, des de Santa Perpètua de la Moguda.
1: Doncs sí. Espero que ho endevinis, això, perquè aquesta coca de crema i pinyons i l'altra també són espectaculars. I diu que te'n donarà una de cada, si guanyes. El pastisser ha dit. Sí, la de llardons... que al final no porta cabell d'Àngel, doctor? No tens bon paladar, eh?
2: No,
1: cabell d'Àngel no en porta, aquesta.
3: Millor coca de Sant Joan de Llardons
1: porta
3: i de
1: molt
3: crema
1: pinyó i bo.
3: 2026.
1: Teresa, què et sembla que és, això?
9: Mira, em sembla que és una cardenera.
1: Una cardenera, no, cadernera seria, no? O carderola, que diem a Lleida.
9: Sí.
1: És una cadernera, això, Marta Inglés? Sí, senyora!
3: Sí, senyor!
1: Teresa!
3: Ai, ai, ai!
9: Mira tu que bé.
1: Oh. Quina sort!
9: I tant que sí.
1: Carai, tu.
9: Sí que me n'alegro, sí.
1: I jo també. Jo me n'alegro per tu. Perquè són molt bones, de veritat, aquestes coques. Home, han guanyat el premi les millors, tu diràs. Ens escoltes sovint o què, Teresa?
9: Sí, sí, bastant sovint, sí.
1: Sí, molt bé. Alguna pregunta pel doctor que tenim aquí o no?
9: No, jo te'n faig una,
2: Santa Perpètua. Dóna'm una mossegadeta de la teva coca, si us plau.
1: Però si ja l'has menjat, doctor.
2: Bueno, però més.
1: No en tens mai prou. No
9: tens
1: una mai
9: mica,
1: prou.
9: No? Una mica.
1: I per la Raquel Calart, això de tema pensions i tot això que tant ens preocupa a tots?
9: Bueno, ja soc pensionista.
1: Ja ho tens arreglat, per bé o per mal, ja ho tens fet.
9: Ja ho tens fet, sí.
1: Molt bé.
9: Ha quedat molt poc, però bueno, és el que hi ha ara.
1: Molt bé. Doncs escolta, Teresa, gràcies per haver trucat i, sobretot, gràcies per escoltar-nos. Sí?
9: Molt bé, jo seguiré escoltant-vos.
1: Gràcies, molt amable. Que vagi bé.
9: Vinga.
1: I a gaudir de les coques, eh? Ara la Sílvia Garcia et dirà com ho hem de fer, això. D'acord, no pengis.
9: Molt bé.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Doctor, la femta diu que ens diu moltes coses, eh? Textura, colors... Quan ens hem de preocupar? És a dir, quan veiem què?
2: Primera cosa, sang. I no sang vermella, sang vermella després de fer la deposició, acostumen a ser les morenes.
1: Les morenes.
2: Són verius de les venes que tenim tots al cul. Tots tenim tres venes al cul, tres. I aquestes es dilaten quan hi ha una compressió, quan ens apreta. Què ens apreta? A les embarassades, el nen. A la Raquel, durant uns mesos, tenia 9 quilos, 4 de nen més 5 de líquid, que li apretava i no li deixava tornar la sang cap al cor. Les venes se li dilataven, va fer verius. Però els castellers fan verius, però perquè aguanten un pes i estan allà amb una força tremenda i tanquen el cul, però els estrenyits fan verius, però els que no tenen, jo et dic, hora per fer la deposició, els que l'aguanten. Hi ha gent, sabeu, que viatgen, doctor, jo quan viatjo no vaig de ventre. I quants dies aguantes? 8. Sí. 8 dies, no van de ventre.
1: Hi ha gent que fora de casa li costa, eh? A mi em passa.
2: Fora de casa.
1: A mi fora de casa em costa.
3: El canvi d'aigües, no?
2: Canvi d'aigües, l'hotel, el cap. Comenceu-vos a posar una cosa al cap. Si em aneu convidant més, us ho parlaré. Tot, ni budells, ni fetges, ni cor. El cor és una merda de cosa, un múscul. Cervell. Les persones som cervell. Tot ens guia el cervell. Tot. Des de fer de ventre...
1: I aquí baix hi tenim el segon cervell, no? Diuen!
2: El cervell!
1: La microbiota de l'aparell digestiu, que és el nostre segon cervell, diuen.
2: Bueno, vale.
1: No, diuen, no sé, tu m'ho confirmaràs o m'ho desmentiràs.
10: Això diuen l'òrgan rector, no?
1: Sí.
10: Per què?
2: Tot t'ho dirigeix al cervell. I tu aniràs de ventre a l'òrgan del cervell de la deposició. Tot pel cervell. I l'altre és, a més, tot és important. La microbiota és un descobriment d'aquest segle. Segle XXI. Mm-hmm. Fa 15 o 20 anys que parlem de microbiota. No en havíeu sentit a parlar mai. I tots vivien, els nostres pares, els avis. Ara la microbiota. I després, què vindrà?
1: Anem a Montserrat, espia.
2: A Montserrat.
1: No me'n puc estar de sentir el Papa en directe.
2: Vinga.
1: Pregària del Sant Rosari.
11: Els bisbes, sacerdots, religiosos...
1: Parla en català.
11: Seminaristes.
1: Salutació del Papa en aquests moments.
11: Que participen en aquest peregrinatge. Particularment als nens i nenes que ens acompanyen avui. Gràcies
1: 1500.
11: Per acollir-nos. Gràcies per la vostra presència.
1: Discurs del Papa Montserrat en directe al matí de Ràdio 4.
11: Estic content de poder estar als peus de la Moreneta per encomanar-li per la confiança en la seva intercessió maternal. El meu servei petri és la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau. Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat. i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesus Crist. Així mateix en aquests murs han estat custodiades les alegries i les penes, els goig i les lágrimes de tant fidels, i han escoltat també les veus celestials del cant infantil de l'escolania més antiga d'Europa. Quando mi predecessore il Papa Francisco nel 2023 ofreció la rosa di oro a questa venerata immagine, nos invitava a considerar cómo durante cientos de años los fieles, sin distinción, han pasado por este santuario desgranando las cuentas del rosario. Porque María, Madre de Dios, es fundamental en la vida de todo cristiano. En esa misma ocasión señaló que delante de la Madre se despiertan los sentimientos más nobles de una persona. Efectivamente, ella suscita en nosotros conversiones profundas, como la de San Ignacio de Loyola, que en este sugestivo lugar, después de una noche en oración ante la Virgen, entregó sus armas de caballero, momento que marcó el inicio de una vida nueva al servicio de Jesucristo. Con esta misma actitud filial, os invito a acoger hoy la invitación de María. Haced lo que Él os diga. Estas palabras pronunciadas en Caná de Galilea contienen un verdadero programa de vida cristiana, porque María nos conduce hacia Cristo y nos enseña a escuchar su voz, obedecer su palabra y permitir que Él nos transforme. La voluntad de Jesús es clara. Esto os mando, que os améis unos a otros. Se trata de un amor que tiene en él mismo su medida y su fuente, como yo os he amado. Por eso, cuando María nos dice, haced lo que Él os diga, nos invita a alcanzar un corazón reconciliado con los criterios del Evangelio. Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre. Al mismo tiempo, desenmascara la violencia que puede esconderse en nuestras palabras y actitudes, la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide. Esa violencia escondida puede revestirse muchas veces de aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por las injusticias. Contemple la Madre de Dios de Montserrat, que nos muestra Jesús como un nen indefenso reposant a la seva falda. Doncs aquí está la Madre, amb el seu fill, convidant-nos a estimar-nos els uns als altres. Deposem avui als seus peus les cuirasses que han endurit a poc el cor. En el Déu que Maria sosté en els seus braços, no porta madures i serà ell mateix que després despullata la creu s'abandonarà totalment al Pare per salvar-nos amb la força desarmada i desarmant de l'amor. Alcemos la mirada a María y supliquemosle que nos ayude a revestirnos únicamente con las armas de Dios, como exhorta San Pablo. Ceñid vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, calzaos los pies con la prontitud para el Evangelio de la paz, embrazad el escudo de la fe, poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
1: Paraules en directe del papa Lleó XIV des de Montserrat. Entre les moltes coses que ha dit, diu, la Moreneta de Montserrat sempre m'ha acompanyat. Jordi Vila, no tenim més temps, però això no s'acaba. S'acaba el matí de Ràdio 4, que torna demà, perquè ara sentirem els companys dels serveis informatius, després el Xavi Fornia, després l'Entrellat, després aquest gran especial a partir de les 6 de la tarda fins la mitjanit amb Toni Marín i Sílvia Tarragona, amb la vista posada a la Sagrada Família de cara a última hora d'aquesta tarda. De fet, l'edició migdia, l'informatiu d'ara al migdia, es fa des d'un terrat amb vistes a la Sagrada Família. Gran desplegament de Ràdio 4, per gran cobrir aquest Xavi. Moment, aquests dies històrics amb la visita del papa a Catalunya.
3: Recordem que quan marxi de Montserrat a 4:45, té trobada a la parròquia de Sant Agustí al Raval, en totes les ONGs i les entitats que treballen amb els més desafavorits d'aquesta zona de Barcelona. Xavi.
1: Sí, senyor. Doncs escolteu, moltes gràcies a tots i a totes, com sempre, per la vostra atenció, i continueu a l'antena de Ràdio 4. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé. Bon dia a tothom.
12: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius.
13: Bon dia. Comencem amb la mirada posada a l'abadia de Montserrat, on a aquesta hora el papa Lleó XIV dirigeix unes paraules als fidels després d'haver resat el rosari juntament amb cardenals, bisbes i autoritats i fidels. L'escoltem.
14: En els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau. Que Maria, Mare de l'Església, ens orienti sempre cap a Jesús. Us invito a saludar-la amb aquestes paraules. Des catalans sempre sereu la princesa, dels espanyols i de tot el món amor, digueu-nos, sou el meu tresor, jo sóc la vostra mare, no tingueu por.
13: Després de les seves paraules, és previst que l'Escolania de Montserrat interpreti la Salve i el Virolai. El Sant Pare ha arribat a l'abadia poc després de les 12, on l'ha rebut l'abat de Montserrat i més de 8.000 fidels, amb aplaudiments i crits dels assistents. Entre ells, 800 alumnes d'escoles cristianes. Ha fet un recorregut amb bugui des del Mirador dels Apòstols fins l'entrada de l'abadia, però no ha fet parades per saludar els concentrats.
15: Aquesta és l'última.
13: Nissan rebaixa a 195 els afectats per l'ERO que aplica als tres centres que té a Catalunya. Més detalls, Climent Sabater.
15: Aquesta és l'última oferta de l'automobilística nipona i que va traslladar als sindicats en l'última reunió del període de consultes, que va començar ahir a les 10 del matí i acabat aquest mateix dimecres a les 7 del matí. Nissan rebaixa de 211 a 195 en 16 persones les sortides de l'ERO, una proposta que no compta amb l'acord dels sindicats i que se sotmetrà a referèndum entre els 569 treballadors dels tres centres de Nissan a Catalunya, com ha explicat des de l'UGT Juan Carlos Yepes.
16: L'empresa, l'última proposta que ha posat a sobre de la taula, que farem avui una assemblea amb els treballadors i demà la sotmetrem a votació. Minimització de l'expedient en 16 persones que serien recol·locades al resta de centres de Nissan.
15: L'empresa també ha elevat les indemnitzacions a 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats i un pla de rendes per als més grans de 54 anys.
13: Gràcies, Climent. I a Huelva, més de 400 efectius continuen treballant a les tasques de contenció de l'incendi forestal declarat dilluns passat al municipi de Villanueva de los Castillejos. Antonio Sanz, conseller de Presidència, ha advertit del canvi de vent.
17: La suerte es que eso puede ocurrir en vez de las 11 de la mañana como estaba previsto. Puede que entre más tarde, puede que entre sobre las horas de las 2 de la tarde a 4 de la tarde, pero eso es una confirmación que tendremos a partir de las 12. Pero si eso ocurriera, pues tendríamos una ventana de oportunidad para seguir rematando y desarrollando la faena para intentar prepararnos ante esa situación.
13: El foc va obligar a última hora d'aquest dimarts a activar la situació operativa 2 del Pla d'Emergències per Incendis Forestals i a incorporar efectius de la Unitat Militar d'Emergències. I sortim ara a l'exterior. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu es presentarà a la reelecció a les properes eleccions, segons ha confirmat avui el seu partit, Likud. Més detalls, Àlex Eloi.
18: Bon dia. Ho ha fet en un breu comunicat després de les paraules del president dels Estats Units, Donald Trump, que posava en dubte la candidatura de Netanyahu.
13: I un tribunal de Belfast ha dictat presó preventiva durant 4 setmanes per un home de 30 anys d'origen sudanès acusat d'intent d'assassinat per l'apunyalament d'un altre home. Tot i que es desconeix el mòbil de l'atac, la policia descarta que estigui relacionat amb el terrorisme islamista.
18: Aquests esdeveniments, que van produir-se ahir en ple carrer de la capital nord irlandesa, van desfermar una nit de protestes anti-immigració i aldarulls que van deixar vehicles, cases i autobusos incendiats.
13: Precisament com es percep la immigració és el principal factor de canvi de vot cap a Aliança Catalana entre els simpatitzants de Junts. Ho recull l'últim estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials que també mesura l'auge de Vox a Catalunya. Eloi Sadurní.
19: Un votant de Junts amb un fort sentiment nacionalista és probable que continuï votant a la dreta catalanista tradicional, segons l'informe elaborat per l'investigador Javier Martínez.
20: Si us preocupa el procés independentista o el conflicte nacional, no n'hi ha un efecte amb antics votants d'Esquerra, però antics votants de Junts és més probable que es quedin votant a Junts i no que canvien el seu vot cap a Aliança.
19: En el cas de Vox, el transvasament de vots d'antics simpatitzants del PP està motivat tant per un fort sentiment espanyolista com una percepció més negativa de la immigració.
13: I acabem amb cultura. L'escriptor britànic Julian Barnes guanya el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. El jurat el considera un extraordinari narrador i assagista i posa en valor la seva visió lúcida, càlida i compassiva del gènere humà.
18: Barnes pertany a la generació d'escriptors britànics sorgits a finals de la dècada dels 60 i principis dels 70, com Martin Amis o Salman Rushdie. Gran cronista del dol i el pas del temps, enguany ha publicat Comiats, el seu darrer llibre, segons va anunciar, una obra sobre la memòria, la bellesa i l'amor, que va presentar fa pocs dies a Barcelona, on deia, com a bon anglès, que amb sentit de l'humor

0: Sílvia Tarragona des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027. Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. Això és el Xavifòrnia. Ja ho sabeu, avui i ahir programació especial en aquesta casa a Ràdio 4 per seguir la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Estem tenint uns petits problemes. Ara, d'aquí uns minuts, intentarem que el Xavi Martínez estigui amb nosaltres, perquè ja ho sabeu que us acompanyem, si tu vosaltres voleu, fins les 4 de la tarda. Ara, tot seguit, però us donem l'última hora i anem cap a l'Abadia de Montserrat en directe perquè l'Escolania està cantant el Virolai al Papa Lleó XIV.

En aquests moments, l'Escolania de Montserrat, aquest cor de veus blanques que acaba d'entonar el Virolai, i abans la Salve Regina davant del Papallau 14, que en aquests moments es troba davant de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat en aquesta adoració. Recordem que la visita del Sant Papallau 14 a Montserrat s'enmarca en aquest viatge que l'ha portat a visitar Madrid, ara Barcelona, anirà també a les Illes Canàries. Aquesta visita que es dona en un context en què l'abadia de Montserrat encara el seu segon mil·lenni de vida després de celebrar els seus primers 1000 anys d'història. El mil·lenari de Montserrat, que va esdevenir tot un fenomen espiritual i cultural compartit per tota la societat, i evidentment el papa Lleó XIV també ha anat a Montserrat per celebrar aquest mil·lenari. Abans de sentir el Virolai, que ara escoltàvem, i també la Salve Regina, el papa Lleó XIV ha fet un discurs íntegrament en català, ha dit gràcies Catalunya per la vostra fe i a la Moreneta de Montserrat, que sempre m'ha acompanyat. Aquestes han estat les paraules del papa Lleó XIV, donant les gràcies a tot Catalunya i també a Montserrat. Ha dit que sempre ha admirat a la Moreneta perquè l'ha acompanyat des de la seva etapa a Perú com a missioner. Unes paraules d'estima i admiració també dirigides a Montserrat, a tota l'Escolania, i ha canviat el castellà momentàniament per parlar de la fe cristiana. Ara, com diem, han acabat aquestes pregàries i d'aquí uns minuts el papa Lleó XIV es traslladarà ja cap a la comunitat benedictina de Montserrat per passar aquestes pròximes hores, abans, però, d'anar aquesta tarda a l'acte central d'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem de tot plegat abans, però també volem parlar-vos de tots els efectes que està tenint aquesta visita del papa Lleó XIV aquí a Catalunya, aquí a Barcelona, a casa nostra, i tot això, doncs, evidentment, afecta el turisme vinculat amb la visita del papa a Espanya i, doncs, el seu impacte econòmic també vinculat a tots els reptes de seguretat i logística que plantegen aquest tipus d'esdeveniments. Estem dient que és un dels especials de seguretat més grans de la història per aquesta visita del papa Lleó XIV, i tot això volem parlar-ho amb un expert que tot seguit el saludarem.

0: Xavi, tu que ets bon amic dels dos, no sé com ho vas viure, que et van traslladar.
1: Molt emocionat, la veritat, molt emocionat, perquè vaig veure que estaven molt feliços, que estaven vivint una cosa històrica, lògicament. Vam parlar en directe aquí ahir a la tarda amb l'Alfred García, que vam tenir la sort de poder connectar amb ell minutets abans de sortir a aquell gran escenari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i va ser molt maco, la veritat. Saps què passa? Que jo no puc ser imparcial, en aquest sentit. A part de saber que ho van fer molt bé, que jo això sé que ho va veure tothom ahir, és que em feia molta il·lusió, perquè són dos molt bons amics meus.
0: Normal. A més, Xavi, va haver-hi moments que es van fer molt famosos a la xarxa. Aquest va ser un, el de l'Alfred i l'Álvaro cantant, però també el Papa Lleó 14 fent aquest símbol, el 6-7, que ja s'ha convertit en un moment, en un gest viral que l'acompanya a molts dels seus actes públics. No sé si el vas veure movent les mans com una balança.
1: Sí. És la segona vegada que ho fa en la seva visita a Espanya, eh?
0: Per tant, és que clar, el que passa és que els joves li demanen, no? Ell ho va fer com una broma puntual, però ja és com un tipus de ritual. Els joves el criden, l'aixequen el mòbil, el miren, i ell aixeca les mans així com fent una balança, que és aquest gest que fan molts joves i molts adolescents, eh?
1: Ara sí, perdona, que tenim problemes
0: disculpa.
1: De connexió. Ara sí. Sí, el 6-7, que jo no sé si algú coneix que és un dels memes més populars entre els adolescents.
0: Exacte, és un mem que s'ha fet viral i molta gent no sap el que és. És com es moure les mans així com una balança, no? I el que passa és que, doncs, això, que al final la broma és que molta gent no sap d'on ve. Molta gent diu que ve d'una cançó que es diu Dot Dot 6-7, del raper de Filadèlfia, Skrilla, que és aquesta. Aquest tema que es va fer viral a finals del 2024, a principis del 2025, va acabar sortint de la cançó i convertint-se en un mem independent gairebé, i és que ha arribat tan lluny, Xavi, que és que al final, o sigui, fins i tot el papa Lleó 14 està fent aquest gest. És una cosa que no sabem com d'internet d'aquesta cançó ha pogut arribar aquí, perquè ningú sap ben bé què és aquest gest, eh?
1: Però jo crec que està molt bé que expliquem d'on ve tot plegat, que ve del Dot Dot 6-7 de Skrilla, que es va fer viral a finals del 2024, a principis del 25, i per què, no? Perquè el papa Lleó 14 va fer que aquest mem també traspassés encara més la frontera entre internet i els grans actes públics, no?
0: Sí, hi ha moltes teories sobre l'origen d'aquests números. Alguns diuen que és entre el carrer 67 de Filadèlfia, que és on hauria viscut Skrilla, aquest raper, i d'altres també l'han vinculat amb el codi policial nord-americà utilitzat per comunicar una defunció. No se sap ben bé. El que sí que sabem és que el papa Lleó ja ha fet que aquest mem doncs sigui mundialment conegut i que hagi traspassat les fronteres d'internet, hagi arribat a l'Església Catòlica, i clar, doncs és un moment molt viral a les xarxes que l'havíem de comentar.
1: Bé, també connecten amb els joves centenars d'influencers religiosos que aquests dies estan seguint la visita del papa. Si et sembla, Maria, en uns minutets podem ampliar això, perquè crec que és molt interessant. De fet, els virals d'avui, que ja sabeu que és un programa una mica especial, diferent, els virals aniran sortint a mesura que avança aquest programa.
0: Virals papals, Xavi, virals papals.
1: Virals papals, però bé, només dic que de sobte arribarà un huracà. En nom de Hakuna.
0: Exacte.
1: De seguida ho expliquem. Però, mira, arribarem a les dues, al butlletí informatiu de les dues, amb la gran Rosalia, que al final no va aparèixer a Montjuïc, com algunes veus apuntaven, eh?
0: Exacte, hi havia molta gent que deia que sí, cantaria aquesta cançó Oh mio Cristo piangi diamanti, que era l'altra cançó que tothom volia sentir, però al final no vam poder tenir aquesta sort, la veritat. També vam dir que fa uns dies està una mica apartada dels escenaris per uns problemes familiars, per tant no sabem ben bé si Rosalia doncs encara segueix amb aquests problemes.
1: Doncs li enviem molts ànims, molta força, perquè el tema es veu que és seriós, així que molta privacitat és el que ha de fer la premsa, és el que hem de fer, eh? No fer massa preguntes, desitjar-li el millor. Amb ella arribem a les dues i després seguim, que estarà el Damià Amorós avui amb nosaltres.
0: Xavi, Damià Amorós, que ja està a la Sagrada Família, que està connectant amb la 2CAT, està connectant amb Ràdio 4, està amb nosaltres, no es volia perdre un dia com aquest. Ara butlletí de les dues i després tornem aquí, al Xavi Fornia.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Després de visitar la presó de Brians, el papa Lleó XIV ha visitat Montserrat, on després de resar i adreçar-se als assistents a aquesta hora, el pontífex dina amb els monjos de l'abadia. Això abans d'encarar la recta final i punt culminant de la visita a Barcelona, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Des de Montserrat, Maria Huguet, amb l'assistència de Carles López. Maria, explica'ns quines han estat les claus del discurs de Lleó XIV.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs sí, s'han produït realment dos discursos, un quan tot just ha acabat l'oració del Sant Rosari. En aquest ha tornat a barrejar català i castellà, ha dit estar content de poder estar als peus de la Moreneta, també per encomanar-li el seu servei i la missió de l'Església demanant justícia i pau. També ha destacat les veus de l'Escolania de Montserrat, i el discurs realment s'ha enfocat molt en la no exclusió, en la unió, en renunciar a les paraules, deia, que fereixen. També ha fet una crida a custodiar i cultivar l'amor. L'escoltem.
3: Que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
2: Un missatge en definitiva en contra dels discursos d'odi, de la violència, que s'ha replicat després quan ha sortit al balcó i ha improvisat unes paraules molt breus. Ha dit hola als germans, també el podem escoltar.
3: Germans i germanes, bon dia. Gràcies per estar aquí. Gràcies per esta hermosa manifestació de fe.
2: I ha donat gràcies a Catalunya per haver rebut a tantes persones d'altres països, ha dit concretament, i per integrar tothom en una única família, destacant el paper de Catalunya com a terra d'acollida.
0: Moltes gràcies, companys, Carles López i Maria Huguet, per aquesta última hora en directe. Per cert que aquest matí, abans de l'arribada del papa a l'abadia, el primer denunciant d'abusos sexuals de Montserrat, Miguel Hurtado, ha denunciat que la visita del pontífex, ha dit, és un absolut despropòsit.
4: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets.
0: El també portaveu de l'associació Reparació Integral ha anunciat que engega una campanya de recollida de signatures per donar a conèixer el cas i reclamar la reparació de les víctimes. També demana la creació d'un monument d'homenatge permanent a les víctimes al monestir. Anem ara a Lleida. El sector del camp demana activar mesures contra la reincidència per evitar que els infractors delinqueixin de manera recurrent. Recentment, els pagesos han denunciat robatoris de coure i de 6.000 quilos de cireres. Joan Estendre.
5: Unió de Pagesos s'ha reunit amb Interior i els Mossos d'Esquadra i els ha demanat que s'intensifiquin els controls de traçabilitat dels estris i materials robats perquè no es puguin vendre en establiments o mercats il·legals. Alhora també demanen una millor coordinació entre els cossos policials. Néstor Serra, coordinador de la plana d'Unió de Pagesos.
6: Ara que hem aconseguit que es facin de valentes denúncies, que aquestes denúncies siguin fructuoses i que la gent que faci un delicte que el complixi, perquè si no això sembla, no ho sé, si s'han d'endurir les penes, s'han d'endurir, doncs que comencem a treballar perquè el camp se senti segur.
5: A finals de maig es van produir diversos robatoris de coure i material agrícola en diverses explotacions del Segrià, així com també un robatori de 6.000 quilos de cireres valorades en més de 20.000 euros.
0: I ara, en clau educativa, normalitat fins al moment en la segona jornada de les proves de selectivitat a Catalunya, malgrat les afectacions a la mobilitat per la visita del papa. Més detalls, Laura Hurtado.
7: Bona tarda. Els estudiants ja han acabat els últims exàmens abans de dinar. Un cop fora, alguns han lamentat entre llàgrimes que l'examen de matemàtiques era molt llarg i difícil. Altres han assegurat que el de llatí era diferent als models que havien practicat.
8: No sé si és només a la nostra classe, li hem donat més èmfasi a unes parts, sobretot de cultura, que malauradament no són les que han tingut protagonisme d'aquest examen.
9: Crec que l'examen era bastant llarg, en la meva opinió, i hi havia apartats que jo no hagués sabut fer perquè em semblaven una mica de pensar de donar-li bastantes voltes.
7: Aquesta tarda faran optatives com Biologia, Empresa o Literatura Catalana. La jornada transcorre sense incidències destacables.
0: I en clau internacional, el president d'Estats Units, Donald Trump, ha llançat un missatge amenaçador a l'Iran a través de la seva xarxa Truth Social. Trump ha advertit que l'Iran ha trigat massa a negociar un acord i ara ha dit n'hauran de pagar les conseqüències. Un missatge que arriba poc després que el govern iranià afirmés que revisarà la continuació de les negociacions com a conseqüència de l'última onada d'atacs. Recordem que els Estats Units van atacar diferents punts del sud de l'Iran com a represàlia pel presumpte atac a un helicòpter a l'estret d'Hormuz. Teheran hi ha respost amb bombardejos contra una vintena d'objectius militars de Washington arreu de l'Orient Mitjà. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4.

0: 600 preveres i més de 600 cantaires estaran situats a la part superior del temple, entre ells l'Orfeó Català, amb un detall històric que ja va ser present el 1882 en la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, un any abans que Gaudí assumís aquest projecte. Aquest projecte que ara volem analitzar-lo i desgranar-lo tot, Xavi, amb el nostre historiador de l'art.
1: Amb el millor. Damià Amorós, molt bona tarda. On ets ara mateix?
2: Què tal, guapos? Doncs us podeu imaginar on puc ser ara mateix? On diríeu? A veure. No estic a Reus, no estic a Madrid. No, on diríeu? On diríeu?
0: No estàs a Montserrat dinant amb el papa, tampoc?
2: Tampoc. I tinc amics ara mateix que estan dinant amb el papa, l'abat de Poblet, fra Rafael Barruer, però no. Estic just carrer Mallorca amb la Pan, i davant tinc un edifici que diuen que falten uns anys per acabar, que va dissenyar un senyor de Reus i que es diu la Sagrada Família.
0: Hombre!
2: I estic veient els companys de Ràdio 4, els de RTV, just davant del carrer.
1: Damià, deixa'ns donar-te l'enhorabona per la retransmissió d'ahir a la 2CAT, que va ser un autèntic plaer
2: poder
1: escoltar-te. Ens vas acompanyar a moltíssimes persones enganxats a la tele, a la 2CAT, i he de dir que en un esdeveniment d'aquest nivell no hi ha persona més encertada per fer el que tu vas fer ahir que tu, de debò, en majúscules. O sigui,
2: Xavi, em faràs emocionar.
1: No, és veritat,
2: no fotem,
1: és veritat i ho saps.
2: No fotem. Gràcies, home, gràcies. La veritat que va ser un repte que ens, en molt pocs dies poder entendre i fer entendre un acte d'aquestes característiques que no té una litúrgia clara, que no té uns moviments clars i que fins l'últim moment, com en aquesta visita, no, va variant, va canviant, però que sí que davant d'aquest repte, amb en Crisol, Tuà, amb tot l'equip de RTV Catalunya, de la 2CAT, els germans de Sant Cugat, doncs sí, sembla que sí, que a més l'audiència ens va acompanyar, i tu, Xavi, em vas fer un comentari molt bonic i te l'agraeixo molt, perquè ho fèiem des de les cabines, de vegades on heu fet també Eurovisió i aquestes coses, i m'emocionava tanta història que estava passant en aquells moments, no? Estàs dins, vivint la història, i una gran quantitat de gent t'acompanya, i tu els hi fas arribar amb comentaris, amb la veu, amb un toc d'humor, com sempre intentem. Ostres, va ser una cosa espectacular i que encara ara ens té el cor allò en fil. Per què? Perquè realment va ser molt emocionant, molt emocionant. I jo crec que avui, el que viurem al vespre, encara ho serà més, imagineu.
1: Això. Damià, explica'ns una miqueta què passa avui a Barcelona, al cor de Barcelona, a la Sagrada Família.
2: Doncs mira, d'aquí una estona, ja farà el centenari exacte de la mort d'aquest geni universal català que és Antoni Gaudí, i a partir de 6:45 de la tarda, crec recordar, s'iniciarà aquest recorregut del Papa Mòbil, des de Rosselló amb Passeig de Gràcia fins a la Gran Via, fins a Sagrada Família, i a Sagrada Família comença una cerimònia, és una missa que es prepari la gent perquè és una missa llarga, amb cant, ho deieu vosaltres, 200 clergues, 600 cantaires, tot una escenografia religiosa brutal, i la part final jo crec que serà la que veuran milions de persones, és quan el Sant Pare sortirà a la façana del naixement i des d'allà hi haurà la benedicció, una gran part en català, i un joc de llums, un joc de drons, i he pogut veure, jo crec que és exclusiva a Califòrnia, he pogut veure la preparació de la pirotècnia, perquè hi haurà pirotècnia tradicional, hi haurà una mena de castell de focs, un element que encara ens connectarà més amb els orígens d'Antoni Gaudí, amb tota aquesta tradició de la festa nostra, que és en foc, i que serà extraordinàriament mediàtica. Es farà viral. Jo estic segur que demà la Maria, en els seus virals, traurà aquesta benedicció, perquè serà espaterrant. He pogut veure els assajos, i hi ha un joc de llums, Xavi, surt un rajos des de la creu polièdrica que ahir presidia l'escenari, que avui tenim aquí dalt, extraordinari. El papa fliparà.
1: Jo donava l'enhorabona per la transmissió que vam poder gaudir ahir a la 2CAT, però evidentment hi portem ja dos dies posant també en valor la feina de les professionals, els professionals dels serveis informatius d'aquesta casa, dels programes de Ràdio 4, i avui, ara mateix amb tu, ara mateix a Ràdio 4, també està passant, perquè és una gran prèvia d'aquest gran esdeveniment de la Sagrada Família, però és que la programació de Ràdio 4, Maria, serà espectacular aquesta tarda des d'allà mateix.
0: Exacte, estarem connectant des d'allà mateix amb els companys dels serveis informatius, també ahir ja hi va ser, i avui una altra vegada especial Pla B amb el Toni Marín, amb tots els companys dels serveis informatius, després la ressaca de tot amb

0: la Sílvia Tarragona al de nit i demà de tot el que ens hagi deixat aquesta visita del Papa. Perquè, Damià, hi haurà un moment, que ahir ja ens el comentaves també,
1: sí,
0: on el Papa visitarà la tomba d'Antoni Gaudí, no?
1: Sí,
0: com serà aquest moment?
1: Baixarà a la cripta, el Sant Pare serà, jo crec que serà l'espai més recollit i privat de tota la visita. El Sant Pare baixarà a la cripta, i a la cripta hi tenim dos conjunts de tombes. Un és de la família Bocabella, que són els que instiguen a l'inici de l'Associació de Fidels de Sant Josep, és a dir, els que instiguen la creació de la Sagrada Família, i a l'altra banda, a la capella de Sant Josep, hi ha la tomba d'Antoni Gaudí Cornet, que diu aquella frase, no, reusensis, que sembla un dinosaure, però no, és que era de Reus, i allà el Sant Pare resarà, que és una imatge que jo crec que funcionarà molt bé internacionalment també, perquè donarà força en aquella idea de que Gaudí pot ser beatificat i pot arribar al procés de ser sant. És a dir, aquest serà, jo crec, el gran detonant del que vindrà. I el fet de que el Sant Pare, en privat, com ahir va baixar a la cripta de Santa Eulàlia, avui baixarà a la cripta de la seva família a resar amb Gaudí, jo crec que és un element molt fort iconogràficament, que un Sant Pare com aquest, i a més Lleó XIV, que és hereu de Lleó XIII, que és qui inicia les obres i metafòricament les cobreix amb aquesta cobertura d'aigües que es va fer de la Torre de Jesús, ara doncs puguem trobar aquesta imatge tan icònica que és el Sant Pare resant dins d'aquesta cripta de la Sagrada Família.
0: Mira, deixeu-me corregir una dada. Jo he dit abans, Pla B, Sílvia Tarragona... No, perquè portem uns dies molt complicats de programes especials. Avui, a partir de les 6 de la tarda, programació especial en aquesta casa per justament el que estem parlant ara, de la visita del Papa a la Sagrada Família i aquesta benedicció de la Torre de Jesús, també aquesta visita que parlaves ara, Damià, en la cripta,
1: sí,
0: que serà un moment molt especial, perquè
1: històric.
0: Recordem que ja ens ho vas explicar aquí al Xavi Fornia, amb aquests especials que hem anat fent de Gaudí, però és que Gaudí va morir, bueno, va patir l'accident en el moment
1: sí.
0: en què anava a missa a Sant Felip Neri.
1: Clar. Penseu que Gaudí, els seus últims 8 mesos de vida, els viu dins del taller de la Sagrada Família, ell s'interna per seguir l'obra. Jo crec que ell ja veia que arribava a ser molt gran i estar al Parc Güell per ell ja era un punt molt llunyà. Llavors hi ha un moment en què ell fa un recorregut perquè anava a dinar moltes vegades a casa ens Bocabella i després de dinar es dirigeix caminant cap a l'església de Sant Felip Neri on hi ha el seu confessor i just a la intersecció de carrer Bailén amb Gran Via, que és allà on hi havia el canvi, diguem-ne, del tramvia 30, és on ell és empès cap a una catenària, cau, passa tan desapercegut la seva figura que fins i tot es pensen que és un captaire de lo deixat i brut que anava, i d'aquí el porten primer a un dispensari, posteriorment cap a l'hospital de la Santa Creu, que era un hospital molt popular a Barcelona, el Clínic, podíem dir que era el nou hospital de la ciutat, i a partir d'aquí trobem el pobre que aquests 10 dies, i per això us deia, encara ara el tindríem viu fa 100 anys, i és cap a les 5 de la tarda en què Antoni Gaudí expia i mor en aquest hospital de la Santa Creu, a la sala de la Immaculada i posteriorment en un altre espai que se'l va guardar. El dia 11 li faran la vella, no el van portar en cap tanatori ni cap espai públic, sinó que li fa la vella al mateix hospital, i el dia 12 hi haurà aquell enterrament que va reunir més de 30.000 persones i que no passa per altres esglésies, sinó per la catedral i, posteriorment, cap a la Sagrada Família, on serà enterrat Gaudí aquell mateix dia 12 i fins ara. Només s'ha obert la tomba una vegada, que la Guerra Civil es va obrir, es va trencar la làpida, es va trinxar la làpida original, i la que tenim ara és una recreació de l'any 39, una reformulació, però sí que és cert que se sap que el cos de Gaudí es conserva embalsamat en aquesta cripta, a uns 10 metres de profunditat, sota la nau central, que la cripta és un espai que comença a dissenyar un altre arquitecte, però que acaba Antoni Gaudí.
0: Que, a més, com deies, doncs, va patir l'accident uns dies abans, va morir el dia 10 de juny, però
1: sí,
0: no el... No, he llegit i he mirat uns documents, no, que deien, Damià, si no m'equivoco, que el que el va trobar finalment va ser en aquell moment el mossèn de la Sagrada Família, però que no el trobaven abans...
1: Sí, senyor,
0: abans, el rector, exacte, clar. Perquè el van inscriure amb un nom incorrecte, com a Antònia el van inscriure.
1: Clar, és que no... És a dir, imagineu-vos, ell va patir un traumatisme gran encefàlic procedent d'aquest cop que havia patit quan el tramvia l'expulsa cap a l'exterior i es fa un cop de cap enorme perquè té aquest traumatisme i ple de sang, ell balbuceja un nom que s'assembla a Antoni, li posen Antònia, Antonio, no està clar, Però és que, a més, el clau per tot això és la vestidura. Gaudí n'ha vestit com un captaire, amb robes molt pobres, fins i tot podíem pensar que anava brut, que devia tindre una higiene un pèl complexa, i això ens fa veure que encara que fos un geni i que fos molt conegut per tothom, no se'l reconeixia pel carrer, no se'l reconeixia. I van tindre de ser, com deies tu, el rector de la Sagrada Família i Domènec Sugranyes, que la nit del dia 7 es comencen a preocupar quan no arribava Gaudí a casa seva, no arribava, i el fet de no arribar provoca que ells comencin a buscar Gaudí pels hospitals. Amb els companys del CASO, del Nacional, amb el Guillem Ramos, hem fet, que això la gent ho pot buscar per Twitter, una hora a hora de les últimes 78 hores d'Antoni Gaudí. I ara estem en el moment que ell confessa que és de Reus, que és de Reus, que no de Riudoms, però que està a les portes de la mort i aporta tot aquest dia 8, agonitzant tot el dia 9 molt malament, i ara ja està, els últims informes que tenim d'aquella època és que ens estan dient que ja està a punt de morir, fins i tot es pensaven que s'havia mort a la una, però encara revifa. Sabeu allò que passa molt amb els morts, que revifen una mica abans?
0: Sí, la revifalla de la mort.
1: Sembla que es comencen a curar i pum, després es foten la nata històrica, i estem ara en aquest moment de fa 100 anys.
2: Perquè, Damià, la imatge és molt potent, no? O sigui, el papa presidirà una missa dedicada a Gaudí a l'interior de la basílica.
1: Sí, senyor.
2: S'esperen més de 4.000 persones, més de 200 bisbes...
1: Xavi, 4.000 dintre i 4.000 fora.
2: Clar.
1: 4.000 dintre i 4.000 fora.
2: I el tema de l'entrada, Damià, l'entrada del pontífex, que també tindrà una càrrega simbòlica, no? Perquè el Lleó 14 accedirà per la façana de la Glòria i podria passar per una porta que pràcticament no s'ha obert mai?
1: És una porta que en els últims 17 anys s'ha obert només una altra vegada, que és la porta que dona al carrer Mallorca, és la porta que dona a la façana que no està construïda, que encara s'està decidint qui l'ha de fer, i aquesta porta només s'obre quan ve un pontífex. El problema, la Sagrada Família l'han visitat tres pontífecs, Sant Joan Pau II, Benet XVI i Lleó XIV, però és que Joan Pau II, quan visita la Sagrada Família, no existeix aquesta porta. La façana no existeix ara, però la porta no existia en aquell moment. Benet XVI és el primer que la fa servir, i avui el segon serà el papa Lleó XIV. No sabem les vestidures, i no sabem fins i tot si farà servir el papa aquell bàcul, aquella fèdula que s'ha fet a Tarragona amb la creu polièdrica, que ja es va poder veure pels mitjans, i que si ho fes servir seria un acte de reconeixement també de la figura de Gaudí i de poder lligar tot aquest, com ho diria, univers creatiu gaudinià català que aboque en aquests sentiments i que avui podria ser que trobéssim unit dins del temple de la Sagrada Família. He pogut veure alguns assajos de realització.
2: Sí.
1: I són espectaculars, amers. Hi ha alguns detalls enregistrats perquè per moure càmeres per dintre. Pensem que hi ha la presència de l'orquestra i el cor del Liceu en un espai que no s'ha vist mai, que encara que és el fòrum que hi ha sobre la nau central just a l'arrencada de la Torre de Jesucrist. Aquest tros, per la gent, pels melòmens, per la gent que ens agrada els actes en directe, serà espectacular, de veritat,
2: wow.
1: Espectacular.
2: Recordem que avui fem, durant tot el dia, que estem vivint a Ràdio 4, aquest ampli desplegament, i que avui tenim programa especial de 6 d'aquesta tarda, de 6 a 12 de la nit, amb el Toni Marín i la Sílvia Tarragona, amb els nostres companys de la tarda i la nit de Ràdio 4. I Damià, el moment de la visita a la cripta com serà? Perquè diuen, els que saben d'això, que serà un moment molt íntim, però gairebé cinematogràfic, no?
1: Sí, senyor, ja està preparat. Jo crec que el Sant Pare baixi per aquella escala circular dissenyada per Gaudí, que connecta la planta superior amb la cripta. Ell baixarà, jo crec que acompanyat de pocs clergues, de poca gent, i que realment el moment que viurem serà això que estàs dient, Xavi, una cosa molt, molt, molt íntima, molt interior del Sant Pare, molt, molt important per tota la gent. I el circuit de càmeres, tota la realització realment és extraordinari, muntat amb una professionalitat per l'equip de RTV, que és qui enregistra dins, qui farà la producció de dins, la senyal internacional, brutal. I no saps allò que es diu en castellà, no escatimamos en gastos? Doncs literalment el que hi ha hagut aquí és una no escatimació en gastos, perquè tot el món, això serà una imatge que veurà tothom, vegi com el Sant Pare rese, farà com... Tot el dia s'ha anat fent una ofrena floral a la tomba de Gaudí, però avui veurem resar el Sant Pare, el pontífex màxim, un cap d'estat, dins la tomba on està enterrat Antoni Gaudí i Cornet.
2: Per acabar, Damià, després de la missa arriba el moment més visual, la benedicció
1: sí,
2: de la Torre de Jesús des de l'exterior, no? Davant la façana del Naixement.
1: Sí, senyor, des de la façana del Naixement, allà es produirà aquest fet. Ja, també he pogut veure l'espai abans de que estigui, hi ha unes graderies situades, ja s'està aprovant tot el so, tota la imatge, i la veritat que serà un element espaterrant de vistositat, i la combinació del joc dels drons amb la pirotècnia que hi haurà després serà extraordinari. La imatge es comparava que podia ser una cosa semblant a la cerimònia dels Jocs Olímpics. Jo tinc la sensació que serà semblant, molt semblant,
2: ostres,
1: al que veurem dels Jocs Olímpics avui.
2: Quin hype, Maria, mare meva.
0: Home, jo ja en tinc ganes, eh?
2: Doncs bé, Damià, que vagi molt bé aquesta tarda.
1: Agafo
2: suposo que per
1: el taxi per anar cap a la tele, nois.
2: Som-hi. Doncs,
1: una abraçada
2: suposo,
1: molt forta.
2: Suposo que per tu això, com a historiador de l'art, és un dels dies més importants de la teva vida, a nivell professional.
1: Avui
2: no?
1: És la meva final del Mundial, Xavi.
2: Ah, ahí està.
1: La meva final del Mundial.
2: Damià, abraçada gegant.
1: Forta, guapos.
2: Molt forta.
1: Fins després, vagi molt bé. Gràcies.
2: Gràcies, doncs, al nostre Damià Amorós, Maria, el nostre col·laborador de Ràdio 4, d'aquest programa del Xavi Fornia, que bé, has vist, no? El vam descobrir aquí, no és per res, no és per posar-nos medallites, però el vam descobrir aquí a Ràdio 4, diguéssim, mediàticament parlant, perquè ell ja havia fet moltes coses, home, i que és un tio molt llegit i que és un tio de molt nivell. Però, escolta, i després ja tothom a fitxar el Damià, que a mi em fa molta il·lusió veure-la a altres mitjans, també, i a la tele a casa nostra, però que és un número 1, el Damià.
0: Totalment. Només ho explica molt bé, en sap moltíssim, d'una manera molt i molt pedagògica, i per això ens agrada tant tenir-lo amb nosaltres, i al final, doncs, que ens expliqui dies històrics, com està sent aquesta visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Clar, és que l'any 1992 el món va descobrir Barcelona, d'alguna manera, no? El 2010 va descobrir l'interior de la Sagrada Família, i ara la sensació que tinc jo, no sé si et passa a tu, Maria, és que avui, 2026, descobrirà les torres. Jo crec que la Sagrada Família deixa de créixer només cap amunt i comença a explicar-se ja com a skyline, no? Com a relat global, com a icona definitiva d'aquesta ciutat.
0: Sí, perquè al final tots els que estem ara en aquest moment aquí, doncs l'hem vist com una cosa inacabada, no? Com que, bueno, ja s'acabaria la Sagrada Família. A mi sempre se m'ha dit, home, això tarda més que les obres de la Sagrada Família, saps? Aquesta expressió, no?
2: Sí, I
0: al final, doncs, les obres de la Sagrada Família ja no seran obres d'aquí poc, no? I ahir ho deia també algú a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, en aquesta vetlla del Papa, que tenim la gran sort de viure en el moment històric en què la Sagrada Família s'acabarà i on ja serà, doncs, finalment, un cop de puny sobre la taula de dir Barcelona està aquí, va començar a créixer l'any 92, però ara som nosaltres i estem aquí al món perquè tothom ens miri i perquè vegi com som.
2: Doncs no parem. Ahir ja van passar moltes coses i molt maques a nivell artístic, ho hem explicat també, no? I ho vam sentir en directe a través d'aquesta sintonia de Ràdio 4, l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on artistes com l'Alfred García, l'Álvaro Soler, el Sergio Dalma van actuar. Siloé, la banda Siloé, aquí som molt fans d'aquests nanos, que aquesta banda té aquesta cosa difícil de trobar, no? Fer sonar la nostàlgia sense convertir-la en tristesa barata. I van cantar aquesta cançó Todos los besos, que jo crec que és impressionant, però ahir a l'Estadi Olímpic va sonar d'una manera i va emocionar tantíssima gent. Va ser preciós. Si voleu, arribem amb Siloé, protagonistes també d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Arribem amb Siloé a l'edició migdia, a 3:15, i després seguirem, a partir de 3:00, de 3 a 4, més Xavi Fornia, aquí a Ràdio 4.

0: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
1: Bona tarda, avui fem aquest informatiu especial des d'una vuitena planta a la cruïlla dels carrers Mallorca i la Pan de Barcelona, amb una vista privilegiada de la Sagrada Família. Davant nostre s'alcen les torres del Temple de Gaudí, i tot i que nosaltres ja som força amunt, encara per sobre nostre, a 172 metres i mig d'alçada s'aixeca la Torre de Jesucrist, que serà una de les grans protagonistes d'aquest dimecres. Tot està a punt per una missa solemne dedicada a Antoni Gaudí, que culminarà amb la benedicció d'aquesta torre, la més alta de la Sagrada Família, i també de qualsevol basílica del món. Per aquest motiu, ja veiem a peu de carrer. L'activitat és constant. Fidels, curiosos, periodistes i equips de seguretat comparteixen espai als voltants d'un temple que en poques hores es convertirà en l'epicentre de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. Molts fins ara han estat mirant de reull els núvols, però els pronòstics juguen a favor dels organitzadors, així que connectem amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, Sergi Lloras.
2: Temps plàcid i sense calor aquest dimecres al vespre a la Sagrada Família. Després d'un matí força ennuvolat a la ciutat de Barcelona, s'espera una tarda més lluminosa, amb més clarianes i només amb restes de núvols, però sense risc de pluja. La temperatura es mourà al voltant dels 20 graus i bufarà una mica de vent de marinada. Mentre faci sol, caldrà protegir-se bé, ja que l'índex ultraviolat és molt alt durant aquesta època de l'any, però un cop es faci fosc, l'ambient serà molt agradable.
1: Però el dia del papa ha començat molt lluny d'aquí. La primera parada ha estat a la presó de Cambrians, on ha volgut posar el focus en les diferents formes de marginalitat i exclusió. Després a Montserrat, en una visita que culmina els actes del mil·lenari del monestir. I abans d'arribar a la Sagrada Família encara farà una altra parada significativa a l'església de Sant Agustí, al cor del Raval, on es reuniran persones i entitats que treballen cada dia amb les diferents cares de la pobresa. El saludem amb el servei exterior de Ràdio 4, en Raúl Hernández i l'Òscar Fàbregas, en José Gil i en Cristian Estanesco a la realització i les vies de so, i en Roger Vergés a control central.
0: Edició migdia. Eva Albiol.
1: I ens situem a aquesta hora a Montserrat, que viu avui una jornada que quedarà, sens dubte, per al record. El papa Lleó XIV ha visitat l'abadia en una visita que culmina els actes del mil·lenari del monestir. Després dels rituals de benvinguda a la basílica, el pontífex ha presidit el rest del Sant Rosari, acompanyat pels cants de la Salve i el Virolai, interpretats per l'Escolania. Maria Huguet, amb l'assistència tècnica de Carles López. Maria, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, poc abans de les 12 del migdia, Lleó XIV arribava a l'abadia de Montserrat en helicòpter i feia el recorregut d'un quilòmetre que separa el mirador dels apòstols de la plaça de Santa Maria, pujat a un bugui, sense parar de saludar els fidels i beneint a nadons i infants, i recollint també regals que li feien els fidels. Lleó XIV ha pronunciat dos discursos, un tot just acabar l'oració del Sant Rosari, molt enfocat en la no violència i en contra dels discursos d'odi.
4: Que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
3: I l'altre discurs ha estat improvisat al balcó que dona la plaça, on uns 8.000 fidels l'esperaven a crits de Papa León, moles un montón.
5: Gràcies a Catalunya per haver recebit a tantes persones d'altres països.
3: Com escoltàvem, destacava el paper de Catalunya com a terra d'acollida.
1: Bé, doncs, és una muntanya acostumada al silenci també als turistes, que s'ha despertat avui amb una banda sonora diferent, amb campanes, aplaudiments i milers de veus pendents de l'arribada del papa. Milers de persones arribades d'arreu han omplert l'esplanada de Santa Maria, convertint Montserrat en el punt de trobada d'una jornada carregada d'emoció. Anem fins allà amb l'Helena Pérez, amb l'assistència tècnica de Luis Jover. Helena, bona tarda.
6: Sí, eren molts els que portaven setmanes des de que el Vaticà va anunciar la visita esperant aquest moment. Ben d'hora la gent ha començat a arribar, i alguns o algunes, en aquest cas, a escalfar la veu. Hello.

0: Són un grup de futures monges que ens confessaven que no havien dormit gaire perquè estaven nervioses i emocionades per la visita del Sant Pare.
1: Estamos muy contentas, ilusionadas y con mucha esperanza de este encuentro del Papa en Montserrat.
2: Que también rece mucho por nosotros, porque nosotros rezamos muchísimo por él.
0: També hi havia nens, es calcula que uns 1.500 que han aprofitat la recta final del curs per venir amb les seves escoles.
3: És un dia molt bonic perquè hi ha molta gent que lo vol anar a veure però no pot. Y es la primera vegada que vinc.
4: Es un día inolvidable porque voy a poder ver al Papa por primera vez y tenía muchas ganas de venir.
0: I en aquest tipus d'actes sempre hi ha gent que ens sorprèn, aquells als que la fe els fa creuar oceans.
5: Vengo desde Colombia a ver al Papa. Muy emocionado, con mucha alegría, porque es la primera vez que estoy en un evento de estos.
0: Ha valgut la pena per tots ells esperar tot i les altes temperatures i alguns tenen l'esperança de tornar a veure-la en directe aquesta tarda a la Sagrada Família.
6: Abans de visitar Montserrat, la primera parada del Sant Pare aquest segon dia de visita ha estat a la presó de Cambrians. Allà s'ha reunit amb un grup de presos i preses en un acte que ha volgut posar de manifest la dimensió social del viatge. Lluny dels grans temples, de les multituds, el pontífex ha volgut fixar la mirada en les diferents formes de marginalitat que es viuen dins dels centres penitenciaris. Allà ha estat la Clara Ontañón amb l'assistència tècnica de l'Iker García i en Jorge Comas.
7: Un acte breu i emotiu davant d'una vuitantena d'assistents de Brians i de Batràs. Les protagonistes, les internes, Josefina Inocencio i Montserrat López, que han explicat la seva història i com la religió les ha ajudat en els moments més difícils.
8: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe. Gracias a la fe y al hecho de creer, soy mejor persona.
9: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
7: Lleó 14 els ha dit que la vida passada no condiciona el futur i que aprofitin l'oportunitat per prendre noves decisions.
10: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
7: Les internes l'han obsequiat amb un quadre i un plat de ceràmica amb el símbol de la pau i el pontífex ha deixat a Brians una icona de la Verge de Kazan de Fàtima. Per celebrar la visita, avui a Brians se servirà un menú especial de canelons de pollastre.
6: Bé, doncs, com escoltàvem a aquesta hora, el pontífex es troba dinant amb els monjos a Montserrat i en dues hores el papa Lleó XIV es traslladarà al cor del Raval, a l'església de Sant Agustí. El primer pontífex de la història, sorgit de l'ordre dels agustins, es trobarà amb persones i entitats que treballen cada dia amb les diferents cares de la pobresa. Lorena Enns, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, tot i que encara queden un parell d'hores perquè el papa arribi aquí, a l'església de Sant Agustí, l'ambient ja és d'expectació absoluta. Les immediacions a l'església estan acondicionades amb tanques i altaveus per poder seguir l'acte que tindrà lloc a l'interior. Fins a 400 creients i fidels rebran a un sant pare que, recordem, va ser prior de l'ordre de Sant Agustí just abans d'arribar al papat. Més enllà de l'ordre religiós, l'elecció d'aquesta església no és casualitat. Està ubicada al cor del Raval, un barri marcat per la pobresa, la immigració i l'exclusió social. És una de les zones més multiculturals de la ciutat. La visita de Lleó XIV a aquesta parròquia té una dimensió social important. No serà una missa ni una oració formal, sinó que serà més bé una trobada d'escolta i de diàleg. Durant l'acte hi haurà diverses intervencions clau per explicar al papa les diferents realitats socials que es viuen en aquest barri, entre elles un testimoni d'atenció a exreclusos i addiccions i una religiosa de les laboratrius que parlarà sobre les víctimes de tracte. Un cop a finalitzin, s'espera que el papa, recollint aquests testimonis, els respongui, centrant el seu discurs en el dolor injust, la dignitat humana i la importància de l'esperança acompanyament.
6: Doncs aquest és un dels actes que té previst el papa Lleó XIV a la tarda, però el plat fort de la segona jornada a Barcelona ens porta fins aquí, on ens trobem, a la Sagrada Família, on el pontífex oficiarà una missa solemne centrada en la figura del seu arquitecte, Antoni Gaudí. Una celebració multitudinària que seguiran 4.000 persones des de l'interior de la basílica, 4.000 més des de l'exterior. L'homilia, que inclourà un fragment en català, culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist, la més alta de la Sagrada Família, que ha convertit el temple en la basílica més alta del món. José María Rubí, bona tarda.
12: Bona tarda. En realitat estem parlant de l'acte central de la visita del pontífex a Espanya, el primer motiu, el centenari de la mort de Gaudí, declarat, recordo, venerable l'any passat pel papa Francesc, i aquest és el pas previ a la seva beatificació. Per aquest motiu hi ha confirmada la presència tant de ses majestats els reis com dels presidents del govern i de la Generalitat. Lleó XIV té previst arribar a la Sagrada Família quan passin uns minuts de la Sé després d'haver gaudit d'un altre bany de masses en Papa Mòbil. Abans de la missa pregarà davant la tomba d'Antoni Gaudí i després de la cerimònia es desplaçarà al davant de la façana del Naixement per beneir la torre de Jesucrist i la creu que la corona. L'acte clourà, recordo, amb un espectacle de llum i de focs artificials que de ben segur es podrà seguir, es podrà gaudir des de gairebé tots els racons de Barcelona.
6: Doncs són prop de 1.200 les persones convidades per parròquies que podran assistir a aquesta missa de la Sagrada Família, la majoria des d'unes grades instal·lades a l'exterior. Això, però, no ha impedit que des de primera hora del matí molts curiosos s'hagin acostat a la basílica per agafar lloc, per intentar veure-la, encara que sigui lluny. Allà es troba la nostra companya Anna Pujol. Anna, quin és l'ambient a hores d'ara? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Doncs ara estic passejant pels voltants de la Sagrada Família, que està, com dèieu, completament envoltada per un fort dispositiu de seguretat i de tanques que separen la basílica i els centenars de cadires que s'hi han instal·lat davant dels turistes, que estan una mica confosos i que intenten fotografiar-s'hi igualment. També més d'un intenta esbrinar què passa darrere aquestes tanques i d'altres han optat per preguntar directament als Mossos d'Esquadra què és el que està passant i quan podran accedir a la basílica amb una mica de desencant en les respostes, s'ha de dir. Tot i que de moment són pocs, d'altra banda, els més previs visors dels assistents ja formen alguns grupets per aquestes zones i més d'un s'ha vestit per l'ocasió. Diuen que arriben abans per poder passar bé els controls.
14: Jo vaig estar ahir també a Montjuïc i va ser una cosa meravellosa, vull dir, era impressionant. I estic molt contenta de poder tornar també avui aquí.
15: Veu Sant Pare, és com si vingués Jesucrist, és l'única raó.
16: Venim de la parròquia Santa Creus de Cabrils, una colla molt contents d'estar aquí amb el Sant Pare. És el tercer Sant Pare que acompanyem.
17: Poder venir és molt joiós, és molt... Bueno, no sé com explicar-li. És una cosa que se sent i ja està.
13: Doncs, com sentíem ara, expectació, una mica d'impaciència. El que sí que veiem és, darrere d'aquestes tanques, els voluntaris així vestits de vermell que ja comencen a preparar-ho tot.
6: Gràcies, Anna. És un acte que també comptarà, però, amb gent contrària a la seva visita. Diverses entitats independentistes han convocat a les portes de la Sagrada Família per xiular la seva arribada amb banderes i estelades. A les 6 de la tarda, les entitats han criticat la poca sensibilitat del papa Lleó XIV amb la realitat catalana i el català, més després diuen que el cardenal i arcabisbe Juan José Humillà ha referit a Antoni Gaudí com Antonio ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys. En canvi, sí que hi ha moltes persones que esperen poder saludar el papa en el recorregut que farà amb cotxe descobert el famós Papa Mòbil. Lleó XIV recorrerà uns 1.200 metres pel carrer Rosselló i Sardenya fins a l'accés de la Basílica de la Sagrada Família, Marc Esparza.
18: Aquesta tarda, a 6:45, el papa començarà el recorregut des del Passeig de Gràcia amb diagonal a la plaça de Cinc d'Oros. D'allà anirà al carrer Rosselló fins a Sardenya, però no el vehicle baixarà fins la Sagrada Família. Es preveu que el trajecte el faci en uns 15 minuts, però les persones que volen veure el papa han pogut començar a prendre posicions des de les 12 del migdia. També s'ha de tenir en compte les afectacions del transport públic. La parada de metro de la Sagrada Família, on conflueixen les línies 2 i 5, està tancada i el metro no para en aquesta estació i ja no donarà servei durant tot el dia. A la de Verdaguer, de la línia 4, només es permet la sortida en els moments de més afluència de gent, però no es podrà entrar. També estan afectades 17 línies d'autobús i la línia vermella i la blava del bus turístic. Pel que fa als carrers, estaran tallats els trams de Rosselló i Lapan, per on passa el Papa Mòbil, i tots els carrers adjacents i els de l'entorn de la Sagrada Família.
6: Bé, doncs, gràcies, Marga. La visita del papa Lleó XIV continua. Nosaltres estarem molt pendents, ho anirem explicant en els diferents espais informatius d'aquesta casa. El que fem és tancar aquí aquest bloc especial. Recuperem el pols de la resta de l'actualitat d'aquest dimecres, així que tornem als estudis de Ràdio 4 al carrer Roc Boronat, on ens espera el nostre company Andreu Vinyes. Andreu, bona tarda.
19: Bona tarda, Eva.
6: Què és el que ens portes?
19: Doncs primera aturada serà el Congrés i a partir d'ara i durant els propers minuts, això, la informació més enllà del papa i també els esports.
6: Doncs tot teu.
19: Bona feina i bones vistes, Eva Albiol.
6: Fins ara. Doncs
19: comencem pel Congrés, com dèiem, perquè allà els diputats avui a la sessió de control al govern, el president Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, s'han tornat a trobar per primera vegada després de la intervenció a l'hemicicle del Papa Lleó XIV, on va demanar rebaixar la polarització política. Guerra de sigles i petició d'eleccions amb resposta repetitiva de Pedro Sánchez. Anem fins allà, Rosa Carreño, bona tarda.
20: Bona tarda. Feijóo ha tornat a demanar a Sánchez que convoqui eleccions ara pel sumari del cas Leire. El president reitera que esgotarà la legislatura.
21: Señor P. S. Punto. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
22: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno.
20: La portavoz de Bildu ha confirmat que manté el seu suport al govern, però li demana explicacions.
23: Porque limitarse a resistir será un fracaso asegurado.
22: Que al gobierno se llega con los votos de la gente y no con los atajos que están intentando encontrar.
20: A veure, s'ha tornat a retreure al president que només se'n recordi de Catalunya quan ho necessita.
24: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Sánchez recorda a Junts que el PSOE ha apostat perquè el català es parli a Europa i que el PP ho bloqueja.
22: Yo creo que hay una gran diferencia entre unos y otros.
20: El president diu que veu bé a Catalunya i Nogueras li ha dit que li falten ulleres.
19: Segona aturada del jutjat de Catarroja que investiga la dona de València. Avui ha estat el torn com a testimoni de Susana Camarero, la número 2 de l'expresident Carlos Mazón durant la catàstrofe. Pau Alemany, bona tarda.
25: Bona tarda. Camarero ha explicat que no va contactar amb Mazón durant la tarda de la dona perquè, segons entenia, era la consellera d'Emergències, Carmen Prades, qui controlava la situació. A més, s'ha compromès a portar els missatges intercanviats al grup de WhatsApp amb els consellers el passat 29 d'octubre de 2024. A l'entrada del jutjat... Desenes de familiars de víctimes de la dana l'esperaven amb càntics de no són morts, són assassinats. Recordem que a la dana de València van morir 230 persones.
19: Gràcies, Pau. Ens mantenim també molt atents a l'incendi forestal declarat aquest dilluns al municipi de Villanueva de los Castillejos, a Huelva. 400 efectius de reforç de l'UME ja han arribat, un foc que avança a gran velocitat i que ha cremat ja 3.600 hectàrees. Antonio Sanz, conseller de Sanitat i Emergència de Funcions de la Junta, ha advertit que, tot i el positiu treball de la nit, un canvi de vent a partir d'aquest migdia podria suposar noves complicacions.
26: El trabajo ha significado avances importantes, pero todavía tenemos situaciones complejas. Ha resultado efectivo el trabajo de la noche, pero todavía nos quedan pues las previsiones complejas de lo que puede ser un cambio de viento en el día de hoy.
19: El foc va obligar a última hora d'aquest dimarts a activar la situació operativa 2 del Pla d'Emergències per incendis forestals. Recordem que prop d'un centenar d'afectats no han pogut passar la nit a casa seva.
27: Edició migdia.
19: Segon dia de les Pau, aquest dimecres els estudiants s'han examinat de les matèries obligatòries, les proves d'història, història de la filosofia, també torn per les assignatures de modalitat. Anem fins a la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona. Quines preguntes o quines són les més destacades que s'han trobat els estudiants avui? Laura Hurtado, bona tarda.
28: Bona tarda. A primera hora, història, han hagut de parlar sobre feminisme i a filosofia els han preguntat sobre Plató i el Déu Amor de Nietzsche, exàmens dels quals han sortit bastant satisfets. Les proves de modalitat, en canvi, entre les quals matemàtiques i llatí, han generat més controvèrsia i fins i tot algunes llàgrimes.
29: Filo primer mates i després biologia, i acabaré explotant.
30: Hem donat més èmfasi a unes parts, sobretot de cultura, que malauradament no són les que han tingut protagonisme en aquest examen.
29: Perquè a mi, que sempre em sobra 20 minuts potser, és que... O sigui, ha acabat, però justíssima de temps.
28: Aquesta tarda faran optatives com Biologia, Empresa o Tecnologia. Demà, Llengua Catalana com a única matèria de la fase general. En l'última jornada de les proves, Pau, que enguany ha batut rècords amb gairebé 46.000 inscrits.
19: I l'automobilística Nissan rebaixa 195 als afectats per l'ERO, que aplica als tres centres que té a Catalunya, una proposta que demà votarà en referèndum la plantilla de l'automobilística japonesa Climent Sabater.
31: Aquesta és la darrera oferta del gegant nipó que va traslladar als sindicats en l'última reunió del període de consultes, trobada que va començar ahir a les 10 del matí i acabat aquest mateix dimecres a les 7 de la matinada. Nissan rebaixa en 16, de 211 a 195, les sortides de l'ERO, una proposta que no compta amb l'acord dels sindicats i que se sotmetrà a consulta demà entre els 569 treballadors dels tres centres de Nissan al Prat de Llobregat i la Zona Franca, segons ha explicat Juan Carlos Yepes de la UGT.
0: L'empresa, l'última proposta que ha posat a sobre de la taula, que farem avui una assemblea amb els treballadors i demà la sotmetrem a votació, minimització de l'expedient en 16 persones que serien recol·locades al resta de centres de Nissan.
31: L'empresa també ha elevat les indemnitzacions a 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats i un pla de rendes per als més grans de 54 anys.
19: I atenció a la notícia que ens ha despertat aquest matí. També els Mossos estan investigant l'assassinat a trets d'un home que s'ha registrat aquest matí al carrer Balmes de Barcelona. El crim ha tingut lloc davant la comissaria de la Policia Nacional del carrer Balmes. Sergi Bassoles.
1: Sí, faltaven 10 minuts per les 10 quan un encaputxat ha batut d'un tret al cap la víctima i després ha fugit. Sotsinspector dels Mossos, Sergi Riera.
2: Amb la descripció física, facilitada pels testimonis, hem fet una recerca per la zona i no hem trobat a l'autor.
1: Un crim que els investigadors ja qualifiquen d'execució, que ha tingut lloc precisament davant de la comissaria de la Policia Nacional del carrer Balmes. De fet, han estat els propis policies els que han intentat infructuosament auxiliar la víctima que ha mort a l'acte. L'arma utilitzada, detallen fonts policials consultades, ja hauria estat localitzada, en concret a l'interior d'una paperera del barri de Gràcia. Aquest nou incident mortal amb arma de foc es produeix enmig d'una Barcelona absolutament blindada amb motiu de l'estada del Papa Lleó XIV, un nou assassinat a trets que arriba 72 hores després que un altre home fos executat a la zona franca.
19: Doncs sobre aquesta qüestió, gràcies, Sergi. L'alcalde, Jaume Collboni, ha reclamat més presència policial, un enduriment de les penes per tinença d'armes i tràfic de drogues. També apunta a una possible vinculació amb el crim organitzat.
3: I el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
19: En plana internacional, Joan Seixas, bona tarda.
4: Bona tarda.
19: Donald Trump retreu a l'Iran que hagi trigat massa a negociar un acord i assegura que això comportarà conseqüències.
4: Així de contundent s'ha mostrat el president estatunidenc a les seves xarxes socials, on ha condemnat la manca d'esforços de Teheran per negociar, diu, un acord que els hagués beneficiat. L'alto el foc es manté, tot i els nous atacs creuats de les últimes hores entre els dos països.
19: El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, es presentarà a la reelecció als propers comicis.
4: Ho ha confirmat el Likud, el partit de l'actual primer ministre israelià, després de les paraules del seu homòleg estatunidenc, Donald Trump, que posava en dubte la seva candidatura. Tot plegat després de nous atacs israelians al sud del Líban que han deixat almenys 6 morts.
19: I el refugiat sudanès, presumpte autor d'un intent d'assassinat dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, passa avui a disposició judicial.
4: Un cas que ha provocat les condemnes dels polítics britànics i irlandesos i aldarulls a la ciutat. Grups de persones encaputxades, encoratjats per activistes d'extrema dreta, han cremat vehicles, mobiliari urbà i, fins i tot, cases ocupades per minories ètniques que han hagut de fugir durant una nit de violència a la ciutat. La víctima de l'atac amb ganivet de dilluns a la nit continua a l'hospital en estat greu.
19: I un apunt de la cultura, perquè l'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026 després de conèixer fa pocs dies que el d'esport requeria en Leo Messi. Ara el novel·lista de Leicester s'endú el de les Lletres. Per cert, que Barnes va ser fa pocs dies a Barcelona presentant el seu darrer llibre, Comiats, on deia, com a bon anglès, que amb sentit de l'humor les coses es prenen més seriosament.
5: In my country, we take things more seriously when they're funny.
19: L'acte d'entrega serà a l'octubre, on Barnes rebrà l'escultura representativa de Joan Miró, la insígnia i 50.000 euros de premi. Doncs manquen 7 minuts per les 3 de la tarda. La informació esportiva, Jaume Riello, bona tarda.
7: Què tal, Andreu? Bona tarda.
19: Després de la gran victòria del Barça i els play-offs de l'ACB, avui torn del Joventut.
7: Que lluitarà per assaltar el Roig Arena i sumar el primer punt de l'eliminatòria contra el València. Els verdinegres tenen llicència per assumir Dani Esclusa després d'haver eliminat el Bascón a la ronda de quarts de final.
8: I tant, els badalonins tornen a unes semifinals de la Lliga ACB després de 3 anys i amb la fletxeta cap amunt, com se sol dir en aquests casos, després d'haver remuntat la sèrie de quarts de final. Això sí, no ho tindran fàcil els de Dani Miret, que s'enfronten a un dels equips més en forma d'Europa aquesta temporada, el millor atac de la competició contra una de les millors defenses. El tècnic de la penya destacava aquesta lluita d'estils.
9: El València el que té és molta velocitat. Vull dir, el València té el Montero, que és rapidíssim i que no sap si és un bloqueig o no és un bloqueig, o juga aquí o juga allà. I nosaltres, doncs, és molt obvi que és tot el contrari. Vull dir, estem còmodes amb un altre ritme. Aquí el tema dels estils serà primordial.
8: Sens dubte, una eliminatòria apassionant. El primer episodi, com explicàvem, serà avui al Roig Arena de València a les 8 del vespre. Recordem, una sèrie que es disputa el millor de 5 partits amb el factor pista favorable al conjunt taronja, que va finalitzar en segona posició la fase regular.
7: Gràcies, Dani. Tot plegat l'endemà, com deies, Andreu, de la victòria contundent del Futbol Club Barcelona, el primer partit de la seva semifinal contra el Tenerife, 100-67. Va guanyar l'equip de Xavi Pascual, clau la defensa i també la irrupció de Nicola Provítola al segon quart. El tècnic Xavi Pascual feia aquest resum.
6: En un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
7: Només 1-0. Demà el Barça buscarà el 2-0 al segon partit de la sèrie, que es disputarà també al Palau Blaugrana. A l'NBA, aquesta propera matinada, quart partit de la final, New York Knicks contra San Antonio Spurs, al Madison Square Garden. Els de Nova York dominen la final 2-1, però l'últim partit jugat al Madison se'l van endur als Spurs. I encara en bàsquet un apuntet més, Andreu. L'exentrenador del Joventut Carles Durant té nou equips, amb Alemanya, el Racing Ludwigsburg, signa per dues temporades i tanca així la seva etapa a Turquia.
19: Anem també a la piscina. El Sant Andreu i el Mataró aspiren a guanyar la Champions de waterpolo.
7: Avui les semifinals de la màxima competició continental femenina. A Malta es disputa aquesta Final Four, també la masculina. Des de les 7 de la tarda, el vigent campió, el Sant Andreu, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès de Bea Ortiz. A les 9, Mataró Olympiacos, en categoria masculina, també a Malta, es disputa aquesta final a 4. Demà les semifinals, en les quals hi tindrem l'Atlètic Barceloneta. I si sortim de l'aigua, Andreu, aquest cap de setmana Final Four de la Champions d'handbol. Dissabte, Barça-Olborg serà la primera vegada per al blaugrana Ian Barrufet, que ha passat pels micròfons de Ràdio Nacional i que li reconeixia el nostre company Jorge Agüero, que hi ha pessigolletes aquests dies previs.
10: La Final Four de la Champions és una altra història, no? Crec que estem davant de la competició que tothom vol guanyar i això, amb molta il·lusió i ambició per el que pugui passar aquest cap de setmana.
19: 22 anys més tard també, l'Igualada torna a una final de l'Hockey Lliga.
7: Van superar la semifinal contra el Barça, enduent-se el cinquè i definitiu partit per 1-2. L'afició arlequinada esclatava d'alegria. Àlex Cardil i Biel Llanes van fer els gols dels igualadins. A la VAR va marcar pel Futbol Club Barcelona. L'Igualada lluitarà pel seu sisè títol de Lliga. El rival serà el Liceu de la Corunya. Des del 2004 no arribava a la final, 22 anys, tal com apuntaves, des de 1997, que no guanya l'Hockey Lliga.
19: També doble premi pel Barça de Futbol Sala. S'ha classificat per la final de la Lliga i també per la propera edició de la Champions.
7: Ho aconsegueix per haver superat l'Inter a la semifinal. El segon partit va necessitar la pròrroga per superar el duel i aquesta eliminatòria 5-6 es va imposar el conjunt blaugrana a Torrejón de Ardoz. El Barça a la final i Andreu, 2 anys després, torna a la Champions. Aquesta absència de dues temporades s'ha fet molt llarga i, tal com reconeix l'entrenador Javi Rodríguez, ha estat difícil de gestionar.
11: Nosotros jugamos con una presión añadida que no juegan muchos equipos. Y es que el Barça tiene, por obligación, tiene que estar en Champions y creo que ese peso que nos hemos quitado hoy encima se va a reflejar en la final.
7: Doncs la final, que serà o bé contra el Pozo de Múrcia o bé contra el Palma Futsal. Avui, Andreu, segon partit d'aquesta semifinal, el primer se'l va endur el conjunt murcià.
19: També en futbol, avui pendents de la promoció d'ascens i de l'arribada de Mourinho al Madrid.
7: L'Almeria és el primer finalista d'aquesta fase d'ascens de segona a primera divisió. El seu rival sortirà del Màlaga, Unió Deportiva Las Palmas. Els andalusos tenen avantatge de l'anada. Van guanyar per 0-1 a l'estadi Gran Canària a les 9 de la nit a la Rosaleda. Aquest duel de tornada sobre el Real Madrid. José Mourinho s'ha acomiadat del Benfica, ho ha fet en un missatge a xarxes socials, en el qual ha assegurat que ha estat un honor i un privilegi representar aquest club. El Benfica va comunicar ahir la intenció dels blancs d'abonar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de l'entrenador portuguès i, en clau Barça, el club presentarà una querella contra Florentino Pérez. Rafa Juste és president en funcions del Futbol Club Barcelona.
12: Quan el president del Real Madrid, amb una roda de premsa dantesca, que per mi va ser un butxorn, ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. El nostre departament jurídic ja té embastides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. El nom del Barça aquest escut, no el taca ningú. Per tant, anirem a per ells perquè tenim les de guanyar.
7: I a Primera Federació, el Nàstic de Tarragona. Ahir s'acomiadava Pablo Alfaro, de l'equip grana. Avui, primer dia del nou projecte, amb Xisco Campos com a entrenador, assignat per les dues properes temporades. Una de les primeres decisions, aquesta, del nou director esportiu, Tomeu Nadal.
13: Volen futbolistes que entenguin què significa defensar aquest escut. Que tinguin talent, sí, però també compromís, caràcter i ganes de créixer. Som conscients de la decepció que ha deixat aquesta temporada. No l'oblidem, però tampoc ens hi quedarem instal·lats. El futbol no espera ningú i vull començar una nova etapa.
19: I acabem, Jaume, amb la selecció espanyola femenina, que va fer bons els pronòstics i s'ha classificat pel Mundial.
7: Va golejar Islàndia per 1-6 i té bitllet per una cita que es disputarà l'estiu de 2027 al Brasil. Espanya necessitava la victòria i ho va aconseguir. Alemanya, França i Dinamarca són les altres seleccions d'Europa que han aconseguit, com Espanya, la classificació de manera directa per a la cita mundialista.
19: Gràcies, Jaume.
7: Fins ara.
19: Doncs a les 3 en punt en aquests moments també posem la nota musical, perquè així ha sonat el Virolai aquest matí a Montserrat. També recordant la figura de Gaudí, posem aquest punt i final a aquest espai informatiu, la programació especial, però continuarà a partir de les 6 de la tarda. A la Ràdio 4, recordem, programació especial amb Toni Marín, Sílvia Tarragona, Quim Esteban, José María Rubí i altres companys i companyes que cobriran tota la jornada. També a Ràdio Nacional, Ràdio 5, especial 24 hores amb Rosa María Molló. I en aquest punt també saludem el nostre company Xavi Martínez. Bona tarda, Xavi.
14: Què tal, Andreu? Com estàs?
19: Amb un hit dels bons, aquest.
14: Home,
19: pugem.
14: Sí. I mai millor dit, perquè avui pujant una miqueta més encara a la Sagrada Família.
19: I tant que sí.
14: I després del programa especial de Xavi Fornia d'ahir, amb aquesta visita del Papa Lleó 14, i d'aquestes primeres dues hores del programa d'avui, ara sí que farem doncs una miqueta de programa normal, diguéssim, per respirar una miqueta, i seguirem, com tu bé has dit, amb la programació especial a partir de les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4, també.
19: Us escoltem atentament, Xavi.
14: Una abraçada.
19: Un bon programa.
14: Abraçada enorme per l'Andreu Vinyes, per tot l'equip dels serveis informatius de Ràdio 4, i ara sí, les 3:01. Comencem tercera hora de Xavi Fornia.

0: Quina tarda ens espera aquí a Ràdio 4, i és que avui la Sagrada Família no només mira amunt, avui la Sagrada Família fa història. El Papa Lleó XIV presideix la missa i la benedicció de la Torre de Jesús, que amb la creu arriba ja als 172,5 metres i converteix el temple en l'edifici més alt de Barcelona. De fet, la Sagrada Família és ara l'església o temple cristià més alt del món. Bueno, serà quan posin la Torre de Jesús, gràcies al que passarà aquí aquesta tarda. Superarà ja l'Ulm Minster, a Alemanya, que fins ara ostentava el rècord amb 161,5 metres. I bé, aquest acte coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, ho hem explicat aquí i molt, amb el Damià Amorós i amb la resta de col·laboradors i companyes i companys de Ràdio 4, i aquest serà el moment central de l'any Gaudí, amb més de 4.000 persones dins la basílica, més de 200 bisbes, 800 prèveres, 600 cantaires i 4.000 persones més permeses fora de la basílica. I bé, Maria García Coll, estàs nerviosa? Perquè ara farem hora, diguéssim, normal de Xavi Forn, Recuperem després dels especials d'ahir i de les dues primeres hores de programa d'avui. Ara farem programa normal, però amb la vista posada a la Sagrada Família.
1: Mira, Xavi Martínez, si no he estat nerviosa a l'inici del programa d'avui, quan semblava que res es podia connectar, ara no ho estic, ara ja estem al nostre hàbitat natural. Jo ho he analitzat després, crec que hi ha hagut un moment, jo que soc creient, que la Morenera ens ha ajudat, perquè és que ha començat el programa, de veritat que ho estic dient. Ha començat a un minut, no anaven bé les connexions, hi ha hagut de començar el programa i al cap de 30 segons ha començat a sonar el Virolai, l'hem pogut sentir en directe. La Moreneta ens ha dit, tots tranquils, us deixo 4 minutets que els escolanets cantin el Virolai, el Xavi es pugui connectar i ja tot vagi bé.
0: També et dic que és la màgia de la ràdio, de poder fer ràdio en directe, que té aquestes coses. A mi m'apassiona el pols del directe, i quan fallen les connexions, home, això s'entén, i els nostres oients que ens coneixen i que ens estimen, doncs ho entenen perfectament, no? Però el que tu deies, afortunadament, perfecte.
1: A mi també m'encanta, la veritat, aquests dies, Sembla que no, però la veritat és que...
0: Apassionant.
1: Vivim per això, al final. És la gasolina de mi vida, com diuen aquí.
0: Clar, és que si no, faríem un podcast, saps?
1: Exacte.
0: L'enregistraríem, el deixaríem allà gravadito i ja està tu, i que lo lanzo un técnico.
1: No.
0: Ràdio en directe. Doncs va, els darrers 56 minuts del programa d'avui, que estan encapçalats pel gran Toni Cano, que no sé a on para. Hola, Toni, bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal, com esteu?
0: Molt bé, i vos? On estàs?
2: Doncs avui? Jo estic a Madrid. Estic a Madrid...
0: De ressaca, la gent està de ressaca papal allà, clar.
2: Sí, aquí estan de ressaca papal. Barcelona, també t'he de dir que ahir vaig estar a Barcelona, vaig sortir al carrer amb Radio 1 també una mica per preguntar, i bueno, també hi ha ressaca papal, no? Perquè, bueno, hi ha... Al cap i a la fi sí que estem mostrant, evidentment, perquè el Papa Lleó XIV, doncs, porta un discurs que ens agrada molt, de pau, de concòrdia, però no oblidem, doncs, que també, doncs, ha fet un discurs en contra de l'avortament, de l'eutanàsia i coses així, i al final, doncs, hi ha un debat que està sobre la taula, que està molt bé, que també hi sigui i que donguem, doncs, des de la ràdio pública veu a totes, doncs, les opinions que hi han, sempre que siguin amb respecte, perquè és una de les millors coses que diu el seu discurs, que és no polaritzem, trobem-nos i segur que tots plegats podem fer una ciutat molt millor. Així que una salutació molt forta per tota aquella gent que està parlant de la prioritat nacional i dient que la migració, doncs, ve a delinquir, però després aplaudeix el Papa Lleó XIV quan diu que hem de, doncs, estimar el pròxim, hagi nascut on hagi nascut. Així que, bueno, són dies també amb molta hipocresia a la cara de molta gent, però, bueno, sempre ho ha dit, la dita mai falla, el refranero espanyol és muy sabio, adiós rogando y con el mazo dando. Doncs, malauradament, hi ha molta gent que es creu que són cristians, dic que es creuen perquè realment això està molt allunyat dels fonaments del discurs de Crist, aquest discurs d'estimar a l'altre sense jutjar, no? O sigui que, bueno, són dies que està molt bé que tinguem molta festa, però no oblidem, doncs, que hi ha un rerefons social darrere tot això i que ho hem de posar sempre en manifest.
0: I també ahir, Lleó XIV, que alçava la veu contra els feminicidis i per la salut mental, davant milers de persones a Montjuïc, que va ser un gran moment també, jo crec, d'aquesta visita del Sant Pare. I, de fet, Toni, ara que traies tu el tema, amb sí. tu al cap de setmana, que vam viure un moment també que jo crec que defineix perfectament, bé, segurament moltes parts, les diferents parts sí. de la societat a dia d'avui, perquè vam fer una connexió en directe des de l'Església de Sant Agustí, això va ser el Xavi Fornia de Ràdio Nacional d'Espanya, no? I tu, de fet, vas parlar amb persones migrants que no estaven massa a favor de la immigració, no? Com va ser allò?
2: Bueno, una persona migrant, evidentment, també recordem que Donald Trump ha guanyat les eleccions

0: de més de mig milió de persones que viuen al nostre país, perquè els dos anys que tenim de finestra, o sigui, quan dic dos anys de finestra em refereixo quan una persona arriba aquí fins que pot regularitzar la seva situació, dic la seva situació perquè aquella persona mai és una persona il·legal, perquè les persones no poden ser legals o il·legals només pel fet d'haver nascut a una altra banda, sinó doncs, si has comès, doncs has tingut una actitud, has estat delinqüent, però em refereixo que quan diem, no, és que són persones il·legals, no, o sigui, estan en una situació irregular, ni tan sols il·legal, irregular. Llavors, aquella finestra és molt complexa, perquè si no volem que la persona que ve a buscar-se un futur acabi delinquint, aquella persona ha de tenir possibilitats de treballar, de feina, de regularització de la seva situació des del primer minut, perquè si no, aquells dos anys són molt llargs i poden acabar una persona que està, per exemple, posem un exemple molt concret, gent que està trencant-se l'esquena recollint ferralla per aconseguir 4 duros després d'una jornada llarguíssima i molt dura. Clar, si s'apropa algú i l'ofereix alguna cosa doncs, que no és del tot legal però pot guanyar molt bé, és molt complicat dir que no quan estàs vivint en una situació molt complexa. Així que llavors crec que és molt important que tothom tingui opció a una feina digna, una feina que evidentment ens suma a tots, perquè és una feina doncs, que paga impostos, que aquella persona doncs, està a la societat social donada d'alta, llavors suma al nostre estat del benestar. Així que
1: anem a veure. I també del que comentaves, no? D'aquesta visita del Papa Lleó XIV que ens ha deixat també declaracions, com per exemple l'altre dia al Congrés dels Diputats de Madrid, no? Que a mi em va sorprendre una miqueta la reacció de certs representants que estaven sorpresos amb el que havia dit el Papa, no? I tampoc s'ha de ser, jo crec, massa llest per adonar-te que si tu convides el Papa, ja saps el que et podrà dir, perquè està seguint un dogma. O sigui, pel Papa l'avortament no és una qüestió d'opinió personal ni només de política, que forma part de la doctrina moral de l'Església Catòlica. Podem estar en contra, correcte, segurament, moltes persones, però quan tu estàs convidant el Papa al Congrés dels Diputats, després no et sorprenguis si diu certes coses perquè van de la mà d'aquesta doctrina moral de l'Església Catòlica. Passaria el mateix amb els líders d'altres religions o amb aquest mateix tema o amb molts d'altres més, també. No? Llavors, jo aquella sorpresa que va haver-hi després del Congrés dels Diputats, home, em va sobtar una miqueta.
0: Home, a veure, el que hem de dir, Xavi, que evidentment tenim una pel·lícula que es diu Los Domingos, que segons qui la veu, doncs la veu des d'una banda o des d'una altra. Això passa exactament amb el discurs
1: del Papa. Sí, però parlo de dogma, saps?
0: Sí, però bueno,
1: ja
0: la pel·lícula aquesta... Sí, evidentment, clar, que ho saps, però depenent a quin discurs, el que va per el Papa, al final, hi han tants melons, o sigui, ja que estem en aquesta secció,
1: sí.
0: Però hi ha molts melons a la vida i evidentment, la nostra societat és molt complexa. Llavors, evidentment, que aquell discurs, si el senties amb l'orella dreta o esquerra, canviava molt. Perquè,
1: sí, és veritat, sí.
0: Clar, perquè, evidentment, estava parlant molt a favor de les persones migrants, de no a la polarització. Llavors, clar, hi ha molta gent que està a favor d'això, però alhora està a favor de la llibertat de les dones de poder avortar, però el Papa està en contra. Al cap i a la fi, jo crec que hem de buscar els punts on ens trobem com a societat, i hi ha coses que són de la religió i després l'Estat ha d'estar per sobre, perquè recordem que som un estat laic, que sí que som de tradició i cultura cristiana, i això és innegable, perquè qualsevol poble del nostre territori doncs, hi ha una església i venim d'aquesta cultura. Però no hem d'oblidar que l'Estat ha de protegir drets que van més enllà de les creences religioses, no? Perquè, si no...
1: I així és, vull dir que som un estat...
0: I així és, afortunadament, clar que sí. I per això doncs, es va poder aprovar una llei de l'eutanàsia, perquè viure dignament és imprescindible, però poder morir dignament també ho és. Tenim, doncs, no sé, si hi ha molta gent que es qüestiona molt el tema de l'eutanàsia, poden fer una revisió amb una pel·lícula excepcional que és Mar Adentro, no? Perquè hi ha molts casos de... com aquests. Però sí que és veritat el que tu dius, que és normal que el Papa, per una banda, és cap d'un estat el més petit del món, però alhora doncs, és el cap d'una església i al cap i a la fi no s'amaga de res. A mi sí m'agradaria molt. I jo, com a cristià, que cada vegada estic més enllat de la institució, sobretot de la punteta de dalt, de la punta de l'iceberg, no de la base. A mi m'encantaria que el papa i bisbes que el recolzessin, perquè, òbviament, el papa, si està sol...

0: Doncs pot arribar a passar, com li va passar a algun altre papa, que un dia no es desperti, perquè això passa, si al cap i a la fi doncs
1: home,
0: vas molt en contra. Ho hem vist, o sigui, sí, i va haver, vam tenir el cas, i al final ja finalment s'ha reconegut que doncs, va haver estranyes circumstàncies. Però el que sí que seria interessantíssim, que una bona colla de bisbes, progressistes... I el papa, diguessin, ei, a partir d'ara volem fer un canvi radical a l'Església i volem que les dones doncs, estiguin, que algun dia poguéssim tenir una dona mama. O sigui que, però per això han de començar a poder oficiar la missa i han de poder fer altres funcions que no només les que estan relegades. Hi ha molts canvis que jo crec que l'Església té molta por perquè pensa que això trencaria i crec que potser hi ha un cisma i no passa res, hi han hagut molts a la història. Potser hi ha d'haver una nova església que sigui una església oberta, que abraci doncs, a totes les famílies, a famílies LGBT, perquè no pots dir, sí, beneixo les persones, però una unió entre dues persones del mateix sexe no la puc beneir. Doncs no, jo crec que sí, i crec que, evidentment, el primer que estaria amb la comunitat LGTBI, amb les dones i tot, era Crist. O sigui, és que al final la institució arcaica és de després. Llavors, si volem ser fidels al cristianisme, hem de buscar l'origen, que és el de Crist, no el de l'Església que es va anar fent després amb cops de tant de poder. I llavors, si barregem fer poder i diners, anem malament. Hem de buscar una mica un altre cop l'essència i a partir d'aquí tenim molta feina a fer.
1: Bé, no fa tant que les misses es feien d'esquenes a la gent i en llatí,
0: sí, sí.
1: Fins que va arribar el Concilio Vaticano II.
0: Sí.
1: Evolucions s'han vist evolucions en la història del cristianisme, del catolicisme històricament i escolta, i aquest és el teu punt de vista.
0: El meu, evidentment. Però sí, crec que toca un altre, Xavi, crec que toca un altre gran concili, perquè el que no... O sigui, no fa tant, però amb els temps que hi som, parlar d'un concili que va avançar molt, però que és dels anys 70, crec que ja toca, que el temps va molt ràpid, la ciutat va molt ràpida, i crec que toca ara mateix fer un replantejament on estiguin les bases, on estigui tothom, on estigui doncs la gent, si volen continuar... Si volen continuar tenint presència a països europeus, per exemple, perquè malauradament cada vegada doncs ja ara diuen, no hi ha un ressorgir. Bueno, anem a veure quan dura aquest ressorgir perquè, i que sigui real. Perquè una cosa és el ressorgir del postureo, de les xarxes i de dir, i una altra cosa és la veritat. I la veritat és que ora et labora i cal pencar molt per ser un bon cristià, cal bones accions i menys pregar i menys faig borrón i cuenta nueva després de confessar-me. No. És una pràctica diària. Llavors, no pot ser un maldestre i després vaig, em confesso i torno a començar. No, sisplau. Hi ha d'haver un equilibri i una harmonia entre el que pensem, el que diem, el que preguem i el que fem.
1: Bé, doncs Toni Cano, que com sempre el polèmic Toni Cano ens il·lumina els dimecres, avui també en un dia molt especial. I bé, Maria, crec que estàs molt ben acompanyada, no?
2: Clar, vosaltres esteu aquí en connexió, al programa de les connexions, però jo estic aquí a l'estudi amb la gran Eva Moreno. Eva, què tal?
3: Molt bona tarda.
2: Estàvem aquí les dues, escoltant el Xavi i el Toni, aquesta conversa fantàstica que estàvem tenint, que estàvem les dues amb els ulls complats, eh?
3: Sí, a més, un debat molt interessant i molt necessari, perquè sembla que ara ens invadeix tota una onada papal i ens oblidem de tenir aquest punt crític i de contrast tan necessari que ha posat sobre la taula el Toni. Hola, Toni, cariño.
0: Hola, Eva, què tal? Com estem?
3: Molt bé, amor. Et trobo a faltar, sí.
0: Ah, jo també. Això està molt bé de sentir-nos, però abraçar-nos, la pell en pell és tan important, tan important.
3: Xavi, guapo.
1: Com estàs, Eva Moreno?
3: Que t'estimo.
1: I jo molt, i molt interessant el que tu deies,
3: sí, molt.
1: Perquè hi ha molts matisos, aquí hi ha molts decimals, són temes... Sí. A més, quan juguem amb la fe de les persones, entrem en terrenys complicats, i jo crec que sempre s'ha de tenir molt de respecte per les creences de tothom, però sobretot jo quedo amb el missatge que estic super d'acord el que ha dit el Toni Cano, no? Que sobretot els valors, siguin del cristianisme, del budisme, de la que vulgueu, han de ser ajudar a totes les persones, ser una persona generosa, tenir empatia i practicar amb l'exemple, no? Perquè al final, sí, és el que tu dius, pots fer tota la litúrgia que vulguis, però si després ets una mala persona, home, amb confessar-te no val, eh?
3: Tal qual. Jo estic super d'acord amb això i amb el terreny que em toca, amb tot el que és l'esfera sexual. A més, és un tema super polèmic sempre, no només amb la religió cristiana, sinó amb totes les religions. I si partim d'aquest principi de respecte i amor cap a les persones, realment no hauria de ser un tema de debat. Però es torna un tema de control.
2: I alguna cosa, perdoneu-me que us digui, alguna cosa crec que està canviant a poc a poc, perquè parlàvem d'aquesta institució que és l'Església, bastant arcaica, no? Perquè demà, per exemple, Xavi, parlarem amb un mossèn, que és el mossèn Gerard Guerra, que tinc la sort de conèixer-lo molt bé. Ell és un mossèn fantàstic, és un mossèn jove, és un mossèn modern, i, per exemple, el mossèn que em va casar a mi, mossèn Jordi Vilà, quan vam fer el curset de preparació al matrimoni amb ell, ens va dir, a mi i al meu marit, jo no us he d'explicar res sobre el matrimoni, m'ho heu d'explicar vosaltres a mi. I em va dir, perquè nosaltres fa molt temps que vivim junts abans de casar-nos, no? I ens va dir, a part de que m'ho heu d'explicar vosaltres a mi, jo què us he de dir? Vull dir, el que heu de fer és provar la convivència, provar, evidentment, doncs, el tema sexual i tot, i ens ho va dir obertament. O sigui, estem parlant d'una persona que és religiosa, que és un mossèn, i que parla de manera oberta, sense tabús, i com crec que hauria de ser l'Església i com crec que hauria de ser la fe cristiana, que no té res a veure per mi, amb l'Església, eh? Per mi, personalment, com a Maria, no té res a veure. La fe amb l'Església, per mi.
1: Això és com la polèmica, que aquí també l'hem tractat amb els experts, la polèmica del hijab, del niqab, del burka, aquesta polèmica que és explosiva perquè està barrejant tres debats diferents, no? Llibertat religiosa, drets de les dones, seguretat a l'espai públic, en fi, són moltes coses, però és molt delicat.
0: Però mira, però Xavi, jo tornaria... Ara parlem un moment de l'Islam, però m'agradaria... La sexualitat és una manifestació de l'amor. I llavors, quan estem parlant d'amor, el que... L'Eva ha dit molt bé, no? Aquest control que es vol tenir sempre. Quan, durant molt de temps, el sexe ha estat una qüestió pecaminosa, que era una cosa bruta, això no pot ser. O sigui, perquè som nosaltres. O sigui, no podem negar que som éssers humans, que som animals sexuals, socials, i que això és una manifestació d'amor. Llavors, sempre que... Quan
1: I la culpa. Com han utilitzat la culpa durant segles per controlar la gent, no?
0: Home, la broma aquesta, però això, que molta conya, però que era veritat, no? Ai, si et toques et quedaràs sec. Doncs aquestes coses que ens deien sempre, de dir, en sèrio, no pot ser. I mira, ara que has dit de l'Islam, jo vaig tenir la gran sort amb 25 anys de formar part d'un... Però jo vaig tenir la gran sort de formar d'un gran projecte europeu i mediterrani, i hi havia gent doncs, del Líban, hi havia gent d'Egipte, i hi havia gent cristiana i hi havia musulmans. T'he de dir que tothom que és moderat i que està amb el missatge primer, totes les grans religions parlen d'estimar i respectar. Tota la resta de coses es van sumant per interessos de poder, de control, i el que hem de tornar és a l'essència, i fins i tot jo crec que podríem fer, que es fan, trobades interreligioses per parlar de tot el que tenim en comú, que és molt més del que ens separa.
1: Sí, sí.
0: Perquè al cap i a la fi... No, perdona.
1: Deies, Toni, perdona. No, que volia afegir que, a més, amb l'Eva Moreno hem tractat, per exemple, també altres temes en la línia del que deies. Eva, recordes el tema de la mutilació genital femenina, no?
3: Exacte. Mm. I jo us volia afegir, m'encanta tot aquest debat. Jo, que estic a peu de carrer, tinc moltes clients i clients musulmans, i són clients, és a dir, que venen perquè tenen un neguit, una inquietud sexual, i no els hi queda més remei que parlar de la seva sexualitat. I això ens uneix, tinguis la religió que tinguis l'orientació sexual que tinguis, perquè és que, si no, la humanitat s'extingiria, no? Si no tinguéssim el fet sexual. És que ja biològicament, des de la més primària arrel, estem units i vinculats.
0: Correctíssim. i fer servir el preservatiu és molt important per poder gaudir d'un sexe sense ITS i sense dir, ostres, hem d'anar corrents perquè tenim un embaràs no desitjat. Quan es parlava de que només la sexualitat podia ser per la reproducció, clar, crec que això és negar la naturalesa humana. I llavors és això el que diu l'Eva, o sigui, és que dona igual de la religió que siguis. No sé si podem explicar una anècdota, bueno, que vaig viure amb l'Eva, que una noia ens va preguntar perquè aquella noia...
3: Hosti, si Toni, doncs, és veritat.
0: Sí, no? Sent una noia, doncs, musulmana, tenia, doncs, un matrimoni mig pactat i venia el promès a conèixer-la a Barcelona.
3: De Pakistan, llavors, ella... venia, era, sí.
0: Correcte, i ella havia de demostrar que era verge, sense ser-ho. Llavors ens va preguntar si l'Eva, doncs, entre tot el que ven, que és meravellós, tots els productes que té, tenia bossetes de sang. I li va dir que no, però llavors li vaig dir jo, no pateixis, que al món natural sí que tenim d'això, i la vaig posar en contacte amb una botiga que ven sang per obres de teatre, per cine i de més, perquè ja pogués, doncs, jugar aquest teatrillo, perquè deia que el noi aquell, que sí que el coneixia ja, encara no presencialment, però sí per trucades i videotrucades, doncs, que li agradava i que, clar, que no volia ser rebutjada per no ser verge, no?
3: Era un matrimoni de conveniència, a més.
0: Sí, sí. Però que ella acceptava, eh? Tu li vas preguntar, i t'agrada? I ella va dir que sí. Com a mínim, en aquell moment, que semblava força sincera, semblava que estava il·lusionada, i per això estava fent una mica aquesta recerca per poder complaure, doncs, el pacte que fan.
3: Clar, sí. I veiem aquí molt clarament aquesta doble moral de la que tu parlaves, Toni, al principi, no? Mm-hmm. Com haig de fer de cara a la galeria el que em demanen que faci, però de cara endintre jo faig el que una mica el que vull, que és el que ha fet aquesta noia jove, no? No sé com va acabar, Toni, perquè no ha tornat a venir.
0: Quina pena, no sabem. És una llàstima no saber el desenllaç de la història, però que això, estem parlant d'una dona musulmana, però que hi ha moltes dones cristianes que també ho fan, i fan aquest teatrillo perquè cal demostrar quan realment una persona per ser, o sigui, és com una dona que sigui menys dona per ja no ser verge, són coses d'aquestes que dius, ostres, podem passar pàgina,
1: sí,
0: ja?
1: Sí.
0: Podem,
2: i només les dones, avançar. Només les dones, atenció.
0: Clar, això, Maria.
1: És que normalment sou les víctimes habituals, bueno, mira el tema del matrimoni infantil o els matrimonis forçats, no? No sé, jo crec que cap religió ni cap tradició pot estar per sobre del consentiment i la protecció d'una menor, per exemple, no?
0: 100%, que per això és tan important que els estats estiguin de manera el màxim possible desvinculats de les religions i puguin, encara que, doncs, a l'Àfrica, que hi hagin estats que estiguin legislant, que per molt que sigui tradició la mutilació femenina, diguin a la seva llei, no es pot fer, això és una barbaritat i s'ha de prohibir, i no hi ha tradició ni hi ha religió, doncs, que justifiqui aquesta barbària. I això ha de ser així.
3: Doncs jo no sé què és el que està fent el Papa ara mateix en aquest moment, però m'encantaria que estigués escoltant aquesta conversa que estem tenint aquí al Xavi Forni en aquest moment.
1: Molt interessant, sí.
0: Doncs li enviem,
3: vinga.
0: Eva, li enviem, perquè en una horeta estarà a l'església de Sant Agustí, suposo que ara estarà amb el trasllat, o estarà dinant per anar cap allà. Que per això també m'agrada molt que a Madrid estigués amb Càritas, aquí amb l'església Sant Agustí, que també s'apropi en aquestes esglésies que fan tanta feina social, no? Perquè és molt important doncs tenir aquesta trobada amb la gent menys afavorida, no? Això és importantíssim, que ho faci i que ho representi el màxim líder, que per cert, el cura del meu barri li vaig dir, ei, que ve el teu jefe, estàs content? I va dir, no, el meu jefe no ve, ve l'encarregat. El meu jefe, ja el veuré quan toqui, espero que no sigui aviat.
1: El encargado, Gran sèrie, per cert.
2: L'enviat de Déu a la Terra, no?
0: Sí.
2: Déu?
1: Doncs bé, Toni Cano, que ens han dit que sí. Tu havies de marxar sí o sí avui abans de 2:15, així que t'alliberem. Moltes gràcies per la connexió en directe des de la capital, des de Madrid, amb aquesta ressaca papal, i sobretot gràcies per la teva mirada i per la teva sempre valentia.
0: de res i que sempre tinguem espais públics com aquest per poder debatre, per poder, amb tot el respecte del món, posar sobre la taula tot allò que, doncs, que volem que millori, perquè al cap i al fi jo crec que estem tots a favor d'entendre'ns i de trobar solucions a coses que, com tu bé deies, estan lligades a la fe, són molt delicades, però que hi ha la llibertat de les persones per endavant de tot, i això sempre que tinguem els espais com Ràdio Nacional per poder parlar lliurement.
1: Toni, t'estimem molt.
0: Us estimo.
2: Una abraçada.
0: Maria, Eva, petonets.
3: Petó, carinyo.
1: Sí. Gran, gran, molt gran el Toni Cano, Molt gran. Bé, doncs Eva Moreno, avui ens portes a més un tema que ja ha sortit aquí, en aquest debat que hem muntat aquí a l'estudi de Ràdio 4, i és que avui tu volies parlar de preservatius.
3: Efectivament. A més, mira que ens ha vingut rodat que el Toni ha tret el tema i que, sí, sí. I que tu també, arrel d'una notícia que ha sortit aquesta setmana, em vas dir, escolta'm, ens va al pèl el
1: tema. Vaig veure el tema ahir i et vaig enviar una notícia que... Bé, explica-la tu si vols, però és sanitat, qui ho diu.
3: Sí, sí, és el Ministeri de Sanitat que regalarà preservatius als adolescents entre, estic dient-ho de memòria, crec que és de 18 a 22 anys, justament per l'increment de les infeccions, sí, de transmissió sexual que estan donant les dades del que es van trobant en els centres d'assistència primària, que és
1: sanitat. Sí. Perdona, Eva, Sanitat ofereix preservatius gratuïts en farmàcies a joves de 16 a 22 anys i els estableix com un dret.
3: Efectivament, el dret sexual, que tantes vegades hem parlat nosaltres aquí, el que jo em pregunto és per què ho limita només als joves, perquè tenim altres xifres...
2: Mira, entre 16 i 22 anys. Clar, entre 16 i 22 anys.
3: I 22 anys, exacte, que és el que ha dit el Xavi ara, sí, però que si remenem una mica més amb la biblioteca de notícies, no fa gaire, i ho comentàvem aquí, hem sabut que s'han triplicat les infeccions de transmissió sexual...
1: Ai,
3: entre persones més grans de 50. I llavors, per què no les persones més grans de 50 no poden tenir també els preservatius? Perquè tenen calerons, però està dient la...
2: Jo li estava fent el gest del tema del poder adquisitiu.
3: Però mira, com que estic reivindicativa avui, i per què preservatius masculins només? I per què no reparteixen entre les homes i dones d'entre 16 i 20?
2: Aquí tens raó.
3: Preservatius femenins.
1: I per què no bolquers? I per què no compreses? Ja, és que hi ha molta gent que arrel d'aquesta notícia s'ha tornat boja, dient precisament això, no?
3: Ah, sí, també, mira.
2: Amb els temes d'higiene femenina, Xavi, recordem que la Generalitat també va posar en funcionament ara fa un parell d'anys, recordo, que totes les noies en edat menstrual podien anar... totes les persones que menstruessin, en edat menstrual, podien anar a una farmàcia i agafar un producte d'higiene menstrual que preferissin, podien ser unes calcetes menstruals, podrien ser una copa menstrual, per tant aquí ja vam fer un pas endavant que crec que va ser molt important i que potser t'hauria de repetir també,
1: Sí, sí. Doncs, Eva, deies, perdona, que t'hem tallat amb tota aquesta bogeria de la polèmica de la notícia de sanitat.
3: Aquí és tot una col·laboració, perquè tots tenim... Com que som éssers sexuals tots, tenim coses a dir. I qui no ha tingut un preservatiu a la seva vida, a les mans, no? Preservatiu que sabem que ens serveix no només per prevenir embarassos, que seria com l'objectiu principal que el coneixem, sinó que ara, realment, l'efecte que té el preservatiu i que és com a prioritat i és el de la prevenció d'infeccions de transmissió sexual. I Xavi, existeixen preservatius des de que l'ésser humà tenim notícies, evidències de que hi havia humanitat. El primer vestigi d'un preservatiu es va trobar fa 15.000 anys abans de Crist. Abans de Cris, eh?
1: O sigui...
3: Sí.
1: Preservatiu d'esparto.
2: Jo no sé si havia llegit o vist, Eva, quan vaig anar a Pompeia, que feien servir un tipus de tripa. Sí. És a dir, com el que emboliquem ara el fuet, pot ser més o menys.
3: Exactament, de fet, si sembla molt a un preservatiu, no? Doncs mira, la primera evidència que ho tenim gravat en pintures rupestres és d'això, de fa 15.000 anys. Però a Egipte, a la Xina, feien servir o fundes de lli, com la roba, molt finetes, embolicaven el penis i això preservava de l'embaràs i de les infeccions de transmissió sexual. Els budells d'animals, ja ho has vist molt bé, a més, els budells d'animals els hidratàvem amb olis.
2: Wow.
3: Fins i tot al segle XVI i XVIII pintaven, personalitzaven aquests budells amb dibuixos eròtics. A la Xina sabem que feien servir paper de seda superprimet, també empapat amb un tipus d'oli perquè rellisqués bé i no es trenqués. Fins i tot es feien servir fundes de conxes d'animals. És a dir, que han fet servir elements per protegir aquest penis, no només de l'embaràs, sinó també de les infeccions de transmissió sexual. La gran revolució per això va ser, ho sabeu, aquest senyor, el Goodyear, el que va inventar la roda de couch, que va fer...
2: No el coneixia, aquest senyor.
3: Sí, el Goodyear, heu vist la marca Goodyear amb les rodes de les curses de motos i de cotxes? Doncs va fer la vulcanització del couch, que això va ser a finals del segle XIX, i llavors aquí ja va començar la gran revolució, no només del material, sinó també dels preservatius, no? I al 1920 va néixer el làtex, com aquest material més flexible. I a partir d'aquí ja va començar la producció a gran escala de preservatius.
2: Clar, hi ha persones, però, que són al·lèrgiques al làtex.
3: Clar,
2: llavors... Hi ha solució.
3: Estem en ple segle XXI i llavors tenim materials com el poliuretano, com el polisopreno, que són materials per persones al·lèrgiques al làtex. De fet, jo us convido a que deixeu de fer servir preservatius de làtex, que comenceu a fer servir preservatius d'altres materials que són més naturals i més ecològics pel cos, i a més és una manera també de fer servir el preservatiu amb més sensibilitat. Hi ha molts homes, parlant del preservatiu masculí, que no es volen posar el preservatiu perquè diuen que els hi redueix la sensibilitat. Doncs aquests nous materials són molt més prims, amb la qual cosa augmenta la sensibilitat del ésser que porta la funda posada i del ésser que rep el membre amb la funda posada a dintre del seu cos.
2: Abans parlaves dels preservatius femenins, molt menys coneguts, eh?
3: Jo us he portat un preservatiu femení perquè vull que el veieu. Xavi, ja, ens veus per les
2: mira,
3: càmeres?
2: Mira, el Xavi ara mateix no ens està veient i no sé si ens està escoltant ara
3: doncs
2: mateix, perquè crec que estem tenint problemes de connexió.
3: De connexió. Jo us l'he portat perquè el volia mostrar, em sembla superinteressant. A més, us he portat un preservatiu que porta com una mena de lligacama perquè quedi perfectament encaixat amb les calces.
2: No havia vist mai això. Havia vist un preservatiu femení, però així encaixat no.
3: Clar, llavors, aquest és un preservatiu femení nou, perquè qui ha vist en alguna ocasió un preservatiu femení eren com dues anelles que es plegaven, s'introduïen a dintre de la vagina. Llavors, això ja és l'evolució del preservatiu femení. És com si fos un preservatiu femení, però que a la punta té una bombeta d'aire. Llavors, introdueixes el preservatiu desplegat, plegat, que jo l'he portat desplegat a dintre de la vagina, que et queda perfectament encaixat. De fet, la bombeta d'aire serveix perquè el preservatiu no es mogui, perquè el pots portar posat fins a 4 hores abans de mantenir relacions sexuals. Així que tu còmodament portes el preservatiu encaixat de casa teva amb la lliga cama que no es mou i et permet fer un sexe oral que et mengin aquesta vulva ben menjada sense cap risc d'agafar cap infecció de transmissió sexual.
2: Curiós,
3: li passo a la Maria.
1: Home,
3: com a...
1: Això, molta gent no ho sap, això. Jo estic convençut,
3: no,
1: eh?
3: No el coneixen i jo, de debò...
2: És molt curiós, eh?
3: A més, és que és fins i tot bonic.
2: Sí.
3: És còmode, serveix per col·locar a qualsevol... dins de qualsevol orientació sexual, és a dir, que se'l poden posar una dona per estar amb una dona, per estar amb un home, fins i tot per mantenir relacions sexuals anals. És còmode, és pràctic, és molt fi... I és una solució molt efectiva, perquè les dones en relacions heterosexuals ens trobem amb el gran hàndicap, que és l'home el que s'ha de posar el preservatiu. I moltes vegades aquest home no vol, moltes vegades aquest home considera que per sensibilitat, que per l'erecció, per poder posar-se el preservatiu, i aquí amb aquest preservatiu no necessitem tenir un penis en erecció per poder mantenir relacions sexuals amb protecció, no? I ens ajuda moltíssim també a aquesta prevenció de les infeccions de transmissió sexual amb altres tipus de pràctiques.
2: És realment curiós, perquè ara ho vèiem i ara tu parlaves també de que també es pot servir per relacions sexuals anals, has dit, eh?
3: Efectivament.
2: No és una cosa només vaginal.
3: No és només vaginal i es pot fer servir també amb joguines eròtiques. És a dir, que és una joguina eròtica, que és un element per afavorir qualsevol tipus d'experiència eròtica segura que ens ajudarà a estar molt més connectats en el plaer. Moltes vegades amb les dones, quan no sentim seguretat a l'hora de mantenir relacions sexuals, desconnectem del desig, desconnectem del plaer. Llavors, fer servir un preservatiu com és aquest femení ens ajuda a estar molt més connectades amb el plaer.
2: I és curiós també aquestes gomes que porta, no? Ara parlaves d'aquestes calcetes que porta, i la veritat és que són... molt elàstiques, se les pot posar qualsevol, i molt, això no sé si és nou, però jo no ho havia vist mai, això, eh?
3: És bastant nou, per això us ho he portat, i no sé si t'has adonat, Maria, de la textura i el material.
2: Sí, és molt,
3: això
2: molt primet,
3: ja no és làtex.
2: Ah.
3: Aquest és un material hipoal·lèrgic que és apte per tots els cossos, perquè no provoca al·lèrgia, i a més es pot fer servir qualsevol tipus de lubricant, que això també és una cosa que hem de tenir en compte a l'hora de fer servir un preservatiu o una barrera de protecció.
2: Per tant, no hi ha excuses, és a dir, un preservatiu per cada persona. Això que deies ara, de que hi ha homes que els hi costa, que els hi molesta, que no els hi va bé... No.
3: No,
2: no més, és excusa.
3: No és excusa. A més, els preservatius sense làtex estan els clàssics, els que tenen làtex. Hi ha preservatius més gruixuts per qui vulgui tenir una pràctica molt llarga o fer pràctiques més agressives. Hi ha preservatius amb textures anatòmics, amb diferents mides. Sí, és veritat que els romans feien els preservatius a mida, que ja està, és molt, molt simpàtic. Havien d'anar a casa del senyor que feia els preservatius i llavors li prenien la mida del penis. Ara, a les botigues eròtiques, en trobareu preservatius de totes les mides, grans i petits, per totes les mides, ja sigui més gruixut, ja sigui més llarg, perquè recordem que la protecció total dels genitals és quan cobreix el preservatiu tot el penis, no quan es queda a mig penis, d'acord? I llavors tenim preservatius amb aroma, amb gust, amb sensació d'escalfor, de fred, amb retardant per aquells penis que pateixen d'una mica d'eiaculació ràpida, fins i tot activadors que tenen sensibilitzador. O sigui, que és que ja el bano d'opcions és molt, molt divertit, és molt extens.
1: Eva, fem una mica d'història del preservatiu. Vols anar als anys 80 a escoltar un anunci?
3: Vinga, no em diguis que tens preparat l'anunci del Ponteló, Poncelot.
1: Història d'Espanya.
3: Història total.

0: He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto?
1: Mío.
2: Mío.
3: Mío.
4: El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo.
3: ¿A qué?
2: Póntelo, pónselo.
3: ¿A qué?
2: Això va a marcar molt.
3: Totalment, Xavi. Era una escena molt bàsica. Era el director del col·legi que entrava al gimnàs i que es trobava amb diversos alumnes i resulta que s'havia trobat un preservatiu al costat d'una bossa i llavors preguntava de qui era, no? I llavors, com todos a una fuente ovejuna, s'aixecava un dient meu, s'aixecava un altre, fins que s'aixecava tota l'escola. I això va representar realment un hita al nostre país. Això va ser als anys 90, just que teníem tot el gran, la lacra de l'VIH, no? I es feia tan necessari com ara ho és una altra vegada amb una infecció de transmissió sexual al parlar d'aquesta prevenció.
5: Però, Eva, tenim però un altre tall, també? Que, a veure, fes-nos una mica d'idea de què és això. Aquest tall, mira, hi hem d'acabar perquè és que hem de fer una última entrevista.
3: Doncs aquest tall és una cosa simpàtica, una anècdota d'una farmacèutica que li venen a comprar preservatius XL. Escoltem-ho.
6: Os quería contar una anécdota que me ha pasado esta mañana en la farmacia. Viene un chico por preservativos, algo súper normal, con su novia, y me dice, preservativos XL. Total, que yo se los doy. Normal, hasta ahí, y se los entrego. Pues me ha venido al rato a devolvérmelos diciendo que no, que realmente quería a los otros, pero que le hacía creer a su novia que utilizaba preservativos XL. Y digo yo, ¿pero tú te crees de verdad que ella no va a saber si es XL o no? Por mucho que tú le digas lo que sea, ella lo ve. En fin, primera vez que me pasa y me parece súper curioso. Por favor, no mintáis, porque estas tonterías la verdad que no hacen falta.
5: Però, a més a més,
6: además,
5: quina necessitat
6: de mentir? Lo raro es que sigui un preservatiu XL. No és algo tan habitual, así que tranquil·litat, chicos.
5: Clar, quina necessitat de mentir, no? Si la nòvia li veu el pens igualment.
3: I després us dic una cosa, jo no torno una caixa de preservatius. O sigui, jo com a botiga, si tu em portes una caixa de preservatiu, jo no torno els diners. Te la menges amb patates, clar. Perquè una altra persona que vingui no es voldrà emportar aquesta caixa de preservatius que no sap amb quin estat ha estat, si ha tingut molta escalfor o si han punxat els preservatius des de la caixa. Però sí que és veritat que, hi havent-hi totes les mides, no cal fardar d'una cosa que no s'és.
5: Totalment, totalment, oi, Xavi? Millor sí. no mentir.
2: No, i que a part crec que tot el que avui ens porta aquí l'Eva Moreno és servei públic en majúscules, molt necessari, i t'ho agraïm molt una setmana més. No sé si volies posar un punt i final amb el teu punt per pensar, com fas habitualment aquí al programa.
3: Vinga, doncs anem a donar-li canya al punt per pensar. En un moment en què les infeccions de transmissió sexual no deixen d'augmentar tant entre joves com entre adults, és important tornar a parlar del preservatiu. El donem tan per fet que el deixem de banda, malgrat que és l'eina més eficaç per protegir la salut sexual i reproductiva. I ara que arriba l'estiu, recordem-ho, perquè hi ha més festes, més relacions i més improvisació, també augmenten els riscos. Cuidar-se no talla el rotllo. El sexe segur és sexe tranquil, saludable i molt més plaem i molt més respectuós, tant per tu mateix com per les altres persones.
5: Gràcies, Eva.
2: Meravella.
3: Gràcies a vosaltres i poseu-vos el preservatiu.
2: T'estimem molt, Eva Moreno, un petó gegant.
3: Us estimo, un petó.
2: En 15 minuts, les 4.
7: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
2: Però abans, Sindecars, que és una banda que porta gairebé dues dècades demostrant que el rock, Maria, també pot créixer sense perdre la pell, el carrer i la veritat,
5: Exacte, Juancho, Herbes i Rulli arriben a Barcelona amb Everest, el seu nou disc, i amb una data molt important, el 13 de juny, d'aquí 3 dies, a la sala Rasmatàs, dins del Guitar

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Papa Lleu XIV continua el dia fort de la seva visita a Barcelona amb una jornada marcada per molts actes religiosos i socials. D'aquí uns minuts, a 4:45 de la tarda, el pontífex visita l'església de Sant Agustí per reunir-se amb entitats vinculades a l'acció social de l'Església. Anem fins allà amb la nostra companya Lorena Enns. Bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, aquí a les immediacions de l'Església de Sant Agustí, l'ordre a la qual pertany el papa, ja està tot preparat per rebre el pontífex. L'expectació és absoluta. El degoteig de persones que s'acosta a la plaça és incalculable, però s'estima que fins a mig miler de persones, fidels, creients, rebin allà el 14 a partir de 4:45 de la tarda. El Sant Pare arribarà al cor de Barcelona per conèixer la realitat social del Raval. Aquí es trobarà amb gairebé un centenar d'entitats socials. Escoltem alguns testimonis.
3: Me parece bien porque es importante que se vea la realidad de lo que ocurre en los barrios de la zona, de la ciudad y del país.
4: Bueno, es maravilloso que esté en el corazón de Barcelona con todos los bemoles que hay en Barcelona.
5: Que la gente migrante pobrecita sufre mucho.
2: I és que el Raval és un barri marcat per la pobresa, la immigració i l'exclusió social. La visita del pontífex té una dimensió social important. Durant l'acte escoltarà diversos testimonis de Càritas, un testimoni d'atenció a exreclusos i addiccions i a una religiosa de la Congregació de les Adoratrius que parlarà sobre les víctimes de tracte. S'espera que el papa els respongui centrant el seu discurs en el dolor injust, la dignitat humana i la importància de l'esperança en aquest tipus de situacions.
0: Gràcies, Lorena. Doncs el papa aquest matí ha visitat el centre penitenciari de Brianzú en la primera visita d'un pontífex a una presó a Espanya, on ha reivindicat la reinserció i la dignitat de les persones internes. Després s'ha traslladat a l'abadia de Montserrat, on ha participat en una pregària amb el cant de la Salve i el Virolai, interpretat per l'Escolania.
6: Que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
0: La jornada culminarà a la Sagrada Família coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El pontífex hi celebrarà una missa i beneirà la Torre de Jesucrist davant d'uns 8.000 assistents. A l'acte hi participaran els reis Felip i Letícia i el president del govern espanyol Pedro Sánchez, així com el president de la Generalitat Salvador Illa. La Fiscalia ha comunicat al jutge Santiago Pedraz que Diego Villafañe, exnúmero 2 d'Álvaro García Ortiz, es va reunir el 2025 amb l'advocat Jacobo Teijelo i amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Eloi Sadurní, bona tarda.
7: Bona tarda. Assegura que l'exfiscal general va ser informat després de les trobades i que no va donar instruccions. Segons la Fiscalia, les denúncies exposades en aquestes reunions no tenien proves suficients. També nega contactes amb altres investigats del cas. La informació arriba en plena investigació sobre els vincles de Leire Díez amb el Ministeri Públic. La Guàrdia Civil sospita que presumia de tenir accés directe a responsables de l'organisme, mentre que la Fiscalia defensa que totes les denúncies relacionades amb aquest cas van ser arxivades.
0: Gràcies, Eloi. En aquest context, el Congrés dels Diputats, avui, sessió de control al govern, el president del govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, s'han tornat a trobar per primer cop després de la intervenció a l'hemicicle del papa Lleó XIV, on va demanar rebaixar la polarització política. Això sí, avui ha tornat a haver intercanvi de retrets entre govern i oposició.
8: P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
9: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno.
0: I en el que portem d'any, més de 1.300 migrants han mort creuant l'oceà intentant arribar a Espanya. Joan Seixas, bona tarda.
10: Bona tarda, o el que és el mateix, 8 defuncions al dia de mitjanes, segons dades de l'Organització en Defensa dels Drets Humans Caminando Fronteras. De les 1.317 persones que han perdut la vida, 142 eren dones i 121 menors. La ruta atlàntica, per arribar a les Illes Canàries, registra més de la meitat dels morts totals, mentre que l'algeriana i la de l'Estret han doblat el nombre de defuncions respecte al mateix període de l'any passat. En total, una de cada tres persones perden la vida en aquestes travesses per mar.
0: Gràcies, Joan. I pel que fa al temps, baixen les temperatures i els termòmetres. Queden avui els 30 graus a Lleida, els 27 a Tarragona i els 25 a Barcelona i també a Girona. Els cels continuen mig ennuvolats i a la Vall d'Aran poden haver xàfecs puntuals. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
11: Aquest dimecres, el Papa Lleó XIV consagrarà la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ràdio 4 ha preparat un ampli desplegament informatiu i un programa especial amb Toni Marín i Sílvia Tarragona des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027. Ràdio 4.

Molt bona tarda, són les 4 i 6 minuts. Comencem aquí l'entrellat en el gran dia, ha arribat ja el gran dia del Papa a Barcelona. No és gratuïta l'elecció de la data, perquè just avui és el dia en què Antoni Gaudí va morir ara fa 100 anys. Un tramvia l'havia atropellat 3 dies abans. El 10 de juny de 1926 va morir Gaudí després de dedicar 43 anys de la seva vida a construir la Sagrada Família. Un segle després, avui, a 8:15 del vespre, el Papa de Roma beneirà i inaugurarà la creu de la Torre de Jesús, que converteix la Basílica de la Sagrada Família en l'església més alta del món. Barcelona, per això, està avui blindada i això afecta diversos serveis. S'ha reforçat el metro, amb increments de combois d'entre el 30 i el 60% a les línies L2, L3, L4 i L5. S'ha preparat un operatiu especial a 32 estacions. La parada de Sagrada Família romandrà tancada tot el dia i a Verdaguer només es permetrà la sortida de passatgers. També s'han desviat 15 línies d'autobusos de l'Eixample al bus turístic. I és que a 6:45 de la tarda està previst que el Papa es traslladi amb el papamòbil fins a la Sagrada Família. El dia del centenari de la mort de Gaudí, Lleó XIV visitarà la seva tomba i la cripta. Un segle després d'aquella immensa pèrdua, el Papa

0: Barreta curta, casc de ciclista i ulleres de sol, ha disparat com a mínim un tret al cap de la víctima i l'ha batut. Un assassinat a plena llum del dia que ha tingut lloc al carrer Balmes a tocar de Travessera de Gràcia, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. De fet, coneixem la imatge de l'assassí gràcies precisament a les càmeres de seguretat de les dependències policials que l'han pogut enregistrar. Una imatge que els Mossos ja han difós a través dels mitjans de comunicació i que, òbviament, tots els cossos policials de la ciutat i també dels municipis de l'àrea metropolitana ja tenen, i és que el pistoler, un cop perpetrat el crim, ha fugit corrents del lloc dels fets i hores d'ara es troba en parador desconegut. El que de moment sí que s'ha pogut recuperar ha estat l'arma del crim. Ha estat localitzada en una paperera de la plaça Gala Placídia i ara la científica dels Mossos l'està analitzant per intentar trobar empremtes dactilars de l'autor.
1: Clar, aquest assassinat s'ha produït a plena llum del dia davant d'una comissaria, just el dia en què la seguretat està més alerta que mai per la visita del Papa. És que tot és molt sorprenent.
0: Sí, de fet, hem de pensar que està en marxa el dispositiu Albus que coordinen els Mossos i que té, com bé dèieu abans, absolutament blindada la capital catalana per terra, mar i aire. Hi ha mobilitzats, perquè ens fem una idea, 9.000 efectius de seguretat, 5.600 Mossos, 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 950 efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, així com també 2.100 efectius de seguretat privada. A més, aquí cal afegir Ziri, com no, l'equip de seguretat de Casa Reial, el del president Pedro Sánchez i el del Papa, la gendarmeria de la Guàrdia Vaticana. Des de la policia catalana s'han afanyat ja aquest matí a desvincular el crim del carrer Balmes de la visita del pontífex. Escoltem el sotsinspector dels Mossos, Sergi Riera.
2: I els companys dels efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
1: Clar, és el quart assassinat, Sergi, a trets a Barcelona en menys de 2 mesos. Repassem els crims de les últimes setmanes, és que en són uns quants.
0: Sí, perquè, com bé deies, amb el d'aquest matí ja és el quart mort per arma de foc a Barcelona des de mitjans d'abril. El 15 d'abril un home va perdre la vida després de ser tirotejat en una terrassa d'un bar de Sant Martí. A mitjans de maig, a Sants Montjuïc, un altre home va ser executat a trets i diumenge, és a dir, tan sols 72 hores abans de l'assassinat d'aquest matí al carrer Balmes, un ciutadà serbi d'uns 40 anys va ser abatut a trets al carrer de la Mineria de la Zona Franca.
1: I què tenen en comú aquests crims?
0: Doncs a priori podríem dir que tots estarien relacionats amb el crim organitzat. Alguns d'ells, com el registrat diumenge a la Zona Franca, tindria relació amb un tema de rendició de comptes per narcotràfic entre bandes de l'est, com també l'execució a mitjans d'abril en el districte de Sants Montjuïc d'un membre del clan... en el districte de Sant Martí d'un membre del clan Escalhari, que va ser tirotejat per un sicari contractat pels seus rivals, el clan Kabak. Tots dos grups criminals de l'Europa de l'Est són molt violents i es caracteritzen per dedicar-se no tan sols al narcotràfic, al blanqueig de capitals o a les extorsions, sinó també, com estem veient, als assassinats.
1: I què diuen, doncs, les autoritats sobre aquests assassinats que han tingut lloc en un període de temps tan curt?
0: Doncs el darrer a parlar ha estat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Ho ha fet des de BTV, on ha reclamat major presència policial i un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes i tràfic de drogues. I és que el batlle, com també els investigadors dels Mossos, assenyalen a una possible vinculació de l'assassinat d'aquest matí amb el crim organitzat.
3: El que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Mateixa línia expressada a través de les xarxes socials també per la consellera d'Interior. De fet, Núria Parlon, ja dilluns, arran de l'execució d'un ciutadà de nacionalitat sèrbia diumenge al carrer de la Mineria de la Zona Franca, es mostrava partidària d'aquest enduriment de la llei.
4: I, per altra banda, no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
0: Una Núria Parlon que ja treballa amb l'Ajuntament de la capital en una reunió que s'agendarà quan passi la visita papal. L'objectiu és estudiar un enduriment del pla Campai contra la multireincidència i la delinqüència a la Zona Franca i també potser a d'altres barris de la ciutat.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi Bassoles. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: Adéu, bona tarda. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. En fi, com està el pati? En 2 minuts arribem a 4:45 de la tarda. Vicent San Clemente, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Arturo Puente, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Lluís Quevedo, com anem? Molt bona tarda. Ja heu sentit, aquesta informació. Quart crim en menys de 2 mesos a Barcelona. Semblen rendició de comptes entre bandes. Què n'opineu, Arturo?
5: Bé, primer, malgrat que és veritat que crida molt

0: L'atenció, moltíssim l'atenció, quatre persones mortes per tirotejos, bueno, per assassinats directes, vull dir, amb arma de foc, en dos mesos. És veritat que les dades segueixen sent unes dades normals dins dels paràmetres europeus normals per a la ciutat de Barcelona. És veritat que té un índex de delinqüència una mica més elevat que la major part de les ciutats espanyoles, no que totes, però que la major part, però és... són paràmetres normals per ciutats d'aquesta tipologia. Dit això, crec que hem de dir això perquè moltes vegades sembla que
1: sí,
0: això
1: no
0: és Jalisco.
1: Generar alarma.
0: No ho és. I si ho fos, ho hauria de dir, però no ho és.
1: El que passa és que espanta un crim així a plena llum del dia davant d'una comissaria.
0: Moltíssim. Jo us he de dir que l'anterior aquest, bueno, els dos anteriors aquests, estan en una zona que està relativament a prop de casa meva i que a l'escola dels nens se'n parlava molt. Vull dir, estava molt espantada,
1: clar,
0: perquè està relativament a prop i, en fi, espanta molt això. Bé, dit això, jo sí que crec que hi ha hagut, i parlant-ho amb alguns experts darrerament, sí que crec que hi ha hagut un gran error en la forma en la que s'ha concebut la política criminal en Catalunya en els darrers X anys. Ho dic per una qüestió. Hem tingut molt d'interès, hem estat una mica obsessionats amb això de reduir els fets delictius. Reduir els fets delictius vol dir que si tenim 20.000 fets delictius a l'any a Catalunya, s'havien de baixar. Bueno, perquè es consideraven que en tenien molts. Com es baixen? Es baixen reduint, clar, els lleus, els que són lleus i més freqüents, no? És a dir, els furts, tota mena de robatoris en zones molt turístiques, aquestes coses de les multireincidències, és a dir, si tu treus una persona del carrer i elimines a l'any, els que siguin, no? 100, 200 fets delictius, doncs fas molta feina. El problema és que això, enfocar-te molt en això, el que fa és que, clar, treus quantitat, però no fas una ciutat més segura. Per què? Bueno, això és com una mica en la salut. És a dir, si tu fas una gran prevenció, t'enfoques tot en prevenir els catarres, però no t'enfoques... És a dir, això deixa descoberta...
1: Els refredats, vols dir?
0: Els refredats.
1: Això ja.
0: Perdó.
2: Estava pensant en el grup de música
1: jo també.
2: Perquè
0: s'entengui bé, els refredats. Les grips, sí. I et deixes altres tipus de prevenció, doncs és que la gent prefereix tenir 20 refredats que un càncer, no? Llavors, la gent prefereix tenir 20 robatoris al seu barri que un assassinat d'un tret al cap. Això, vull dir que si t'enfoques molt en treure de la circulació els de tipus més baixos, no té per què, però vull dir que és veritat que hem posat molts ous en un cistell i molt pocs en un altre. Una segona cosa que et diuen més o menys els experts, amb el que darrerament hem parlat, o jo he parlat, és tot el tema de la qüestió de la marihuana. No té a veure amb altres drogues, no té a veure amb màfies d'altre tipus de coses, i n'hi ha moltes, però aquestes coses tan violentes i tan al carrer tenen molt a veure amb clans de la marihuana.
1: Aquests crims dels que estem parlant.
0: No sé si concretament aquests. Jo no sé, no aniré més enllà de que hi ha les autoritats policials, no se m'acudiria, però que aquesta mena d'ajustaments de comptes, vale, al carrer, tal, tenen molt a veure amb això, amb una guerra oberta entre clans de la marihuana. I aquí també, més o menys està consolidat, està més o menys és de consens, la idea que alguna cosa no s'ha fet bé amb el tema de la marihuana a nivell legal, també probablement a nivell de com s'ha perseguit, no, la persecució de tipus penal, en fi, unes quantes coses de model que no han funcionat.
1: Lluís, estàs aquí? Lluís Quevedo?
3: Sí, clar, estic aquí. No, estava mirant les dades més recents per no ficar la pota i efectivament estava mirant que a nivell nacional tenim 0,6 homicidis per 100.000 habitants, que és, la veritat, bastant menys que les ciutats nord-americanes, que sabem que tenen problemes de violència, però és que també tenim menys homicidis i menys violència que França, que Bèlgica... Sí. Que Regne Unit, o sigui, jo estic completament d'acord amb l'Arturo, és cert que hem fet èmfasi amb els furts, però perquè és que és el que més impacta la societat, com a mínim a Barcelona, d'una manera molt clara. Una altra cosa és que precisament perquè aquí no és habitual que tinguem aquest tipus de delicte en violència, clar, surt a tots els mitjans, però és per la seva estranyesa, o sigui, irònicament és una bona notícia. Sí, és una bona notícia.
1: Vicenç.
4: Bé, jo crec que és un fet que el narcotràfic està aquí. Han canviat les rutes i hi ha algunes rutes que passen per aquesta part del Mediterrani. Recordem que fa un any, un parell d'anys, que es va descobrir com un una de Caube s'havia quedat aturada amb una de les cales de Begur, d'aigua freda, sí, amb un cargament immens i no podia anar ni endavant ni enrere, i els narcotraficants es van posar a buscar el conductor. I una cosa absolutament que havien arribat de nit, i es va fer de dia i va quedar ja tot el cargament, no? Mm. I hi ha aquesta realitat, és a dir, hi ha unes rutes ja que passen per aquí, i jo crec que no només és marihuana, no? Sí.
0: És que el que diuen els Mossos d'Esquadra és que aquest tipus de... Sempre les màfies sempre hi anen amb violència, evidentment. Però, per exemple, les màfies de la cocaïna, que hi ha moltes, i que, a més, Barcelona i Catalunya és un lloc important de consum, no de producció, sinó, ni de transport, sinó de consum, és a dir, ve molta cocaïna per consumir aquí, no hi anen aquest tipus de violència. No sé per què, no em faci dir per què, perquè jo no ho sé. Però, en canvi, que la marihuana sí que es produeix aquí. Nosaltres som exportadors de marihuana, d'alguna forma.
5: De fet, és el principal hort i productor de marihuana a Catalunya respecte a Europa.
0: Sí. I llavors parlen molt del tema de la legislació que hem tingut.
1: Que és més laxa, no?
0: És més laxa per la producció i venda de marihuana a l'engròs, diguem-ne, d'aquesta mena, que tampoc no l'han encertada, diuen alguns, això és controvertit, però que no l'han encertada tampoc en com fer això de que la gent la pugui fer servir, que hi hagi usuaris de marihuana aquí que llavors consumeixen lo seu i que no hagin d'estar vinculats amb altres màfies, i també amb el tema de les armes. És a dir, alguna cosa hem fallat una mica perquè la possessió d'armes sigui més fàcil aquí que en altres llocs. La possessió, és a dir, que no es penalitza la possessió. Diuen també que normalment les armes de foc van a buscar-les fora. Diuen.
1: Ja. No sé. De fet, l'arma de foc del crim d'aquest matí l'ha abandonat, eh?
0: Sí, l'ha abandonat.
1: L'assassí l'ha deixat i l'ha trobat una senyora que ha cridat la policia. Clar, tot això ha succeït, com diem, un dia en què Barcelona està blindada de seguretat, perquè mentre passava això, el papa es dirigia cap a la presó de Brians 1, allà ha defensat davant els interns la capacitat de penediment, reconciliació i perdó com a eina per començar de nou.
5: Ha estat una visita d'uns 20 minuts a la presó de Can Brians 1 en un acte davant d'una vuitantena de presos on el papa ha pogut escoltar el testimoni de dues internes, l'Elisabet i la Montserrat.
6: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe. Gracias a la fe y al hecho de creer, soy mejor persona.
7: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
1: Bé, és la primera vegada que un papa visita un centre penitenciari a Catalunya. Vicenç, tu quina lectura fas?
4: Home, en aquest cas, positiva, eh?
1: De Brians 1,
4: positiva. Jo crec que una de les... És a dir, amb aquesta visita papal, a mi em... És quelcom molt personal, eh? Jo em considero catòlic, però em sobra parafernàlia, i en canvi hi ha alguns missatges que s'haurien de destacar i no es destaquen, i en aquest cas hi ha dos moments. Les abraçades directes, trencant el protocol, amb la Josefina i la Montse Benavente, que són dos preses de Brians, no? Anava acompanyat pel bisbe Xavi Gómez de Sant Feliu de Llobregat, que és un bisbe jove de 56 anys, basc,
0: Xavier Gómez,
4: sí, que ha estat molts anys a Justícia i Pau. I diguem, a mi em sobra molta altra cosa del viatge papal, però en aquest cas, i ahir en Rull li va dir: jo precisament he estat 3 anys a Brians, i sí que fa falta un acompanyament a les persones perquè tinguin esperança, no? I en aquest cas, aquest punt concret m'ha agradat.
1: Ja. Lluís, a tu què t'està semblant el viatge del papa? Ho has vist a Madrid, de ben a prop, ara estàs aquí a Barcelona.
3: A mi m'està semblant molt interessant sociològicament, francament, perquè, i perdoneu-me que surti per la tangent, però, ostres, aquestes ganes de tallar ciutats, moure recursos públics i venir a celebrar una cosa que és segurament meravellosa per la gent que sigui creient, catòlica o cristiana o el que fos, ostres, féssim 3/4 parts d'això amb altres, per exemple, temes que discutim aquí, eh? Des de la vivenda, a l'educació. És curiós, no?, que un país que està saturat perquè no li funciona el transport públic, no li funciona l'educació, no li funciona... Ostres, ve el Papa i s'organitza, la veritat, prou bé. Vull dir que ho podem fer. I no ho dic amb ironia, eh? Vull dir, ho podem fer.
1: Ja.
3: Ostres, que guai, ho podem fer.
1: Tenim la capacitat de fer-ho.
3: Sí, sí,
1: no?
3: t'ho dic de veritat. O sigui, potser el que fa falta és que el Papa parli dels profes d'educació o de rodalies. Ja. I potser ho arreglem.
1: Mira,
3: perquè, fixa't, tu,
1: ara
3: només feia falta...
4: Això vol dir que el com està fallant, eh? Si hem d'esperar el Papa que ho faci.
3: Sí, sí, però per això et dic que no ho dic amb ironia. Dic que, ostres, la gent té la capacitat i només li manca l'incentiu. Per tant, o bé ens queixem per queixar-nos i no ens importa tant, perquè, ostres, quan ens importa alguna cosa venim corrents. Llavors tinc... No? Això és allò de... Aquí agafa tothom, no? Perquè quan ens volem moure ens movem i quan s'ha de tallar la ciutat es talla. Ostres, llavors potser no ens importa tant. Ni rodalies, ni els profes, ni els metges...
1: Mira, ara que assenyalaves l'ús de fons públics en la visita del Papa, justament coincidint amb la visita del Pontífex a Montjuïc, ahir prop d'un centenar de persones a Barcelona es van concentrar al Passeig del Born contra la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, per això que tu dius.
5: La protesta organitzada per diverses entitats laiques van denunciar l'ús de diners públics precisament per finançar la visita del Pontífex. En aquest sentit, qüestionaven també que s'hagi rebut el Papa al Congrés o que se li cedeixi l'estadi olímpic de manera gratuïta. A la protesta també s'hi van unir entitats d'habitatge, així com sindicats d'estudiants que van criticar el discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats contra l'avortament i l'eutanàsia.
1: És això que deies, Lluís?
3: Sí, sí, però fixa't, jo ara em portaré la contrària a mi mateix. Què ha fet tècnicament? Ha beneït, no?, la torre de
1: Jesús. Ho farà aquest vespre. Sí, ho
3: farà, però vull dir que això és el que farà. Sí. Escolta, això no sé què val en mitjans guanyats, però això és públic per la Sagrada Família, que sé que no li manca, però Déu-n'hi-do.
1: En impactes de mitjans, vols dir? En
3: clar,
1: publicitat?
3: Clar, a tot el món, a tot arreu.
1: O sigui, vols dir que hi ha un benefici per Barcelona, per la ciutat?
3: Ostres! Una altra cosa és que estiguem farts o fartes dels turistes i no en vulguem més, però que això és una públic que segur que guanyem més del que hem invertit, també n'estic segur, I jo sóc zero creient i no tinc allò, saps? No tinc cap gos en aquesta cursa. Però t'asseguro que segur... O sigui, el balanç econòmic és positiu per nosaltres, per la ciutat.
4: Depèn de
3: coses que ens toqui els nassos.
4: També depèn del model de ciutat que vulguem, no? És a dir, s'ha gastat 2,3 milions per aquesta visita del Papa de la taxa turística. Que un altre tema és si la taxa turística la volem per crear més turistes, és un èxit. Però si la volem per millorar medi ambient, etc., doncs mira, ja ens ho hem gastat.
3: Sí, i després, però si venen més turistes, pagaran més taxa turística i la fem servir amb el que tu vulguis. El Papa ve un cop cada moltes dècades. No tinc clar que sigui un argument gaire sòlid amb el sentit de que l'any vinent no decidim si torna a venir el Papa o no. No funciona així, això és una oportunitat.
1: I el que diu és que, depenent del model que vulguis, t'escau o no t'escau.
4: Que vulguis la finalitat d'això, no? I 275.000 euros de campanya institucional, que hauran anat molt bé a diversos mitjans de comunicació, no? Però a mi, la veritat, que em considero...
3: A tu no t'ha agradat?
4: Que em considero catòlic. A mi l'espectacle no m'agrada.
1: Espectacle,
3: què és l'espectacle? Quina és la part d'espectacle?
4: Doncs, per exemple, el Bernabéu, per exemple, Lluís Companys...
3: Però li ha donat audiència privada al Bad Bunny. No em diguis que no és un moment deliciós a la història de la humanitat.
4: Nosaltres
3: estàvem vius quan el Papa ha donat audiència privada al Bad Bunny al Bernabéu.
1: Expliquem això perquè ho sàpiga la nostra audiència. És que és veritat que aquesta visita del Papa ens està deixant moments curiosos. A Madrid ens va sorprendre amb aquesta expressió juvenil, això que fa amb les mans 6-7, que mou així les mans.
3: I el Marc Márquez també,
5: Sí, efectivament.
1: Clar, amb el Marc Márquez
5: esperaríem... Però li correspon més per edat, no, Lluís?
1: Sí, clar.
3: No. Sí, la broma és que el Marc Márquez no sabia què feia.
1: Ah, mira, veus? I el Papa igual sí. Igual sí, no? Que per cert, en català podríem dir bufa rebufa, Que 6-7 és
5: igual.
1: Bufa rebufa, és com un meme, que podríem dir bufa rebufa, Sí.
5: Clar, i ahir vam saber, amb una informació en primícia de Ràdio Televisió Espanyola, que el Papa Lleó XIV va rebre en audiència privada a Bad Bunny aquest passat dilluns a l'estadi Bernabéu de Madrid. Hi ha una fotografia via oficial, però Bad Bunny, la seva família i part del seu personal doncs van aprofitar, òbviament, per fer-se fotografies amb els seus mòbils.
0: Tirar-me les
5: fotos, home, clar que sí.
4: Però jo no sé qui fa els guions, però hi ha aquelles escenes de la Iglesia de Madrid ha ganado por goleada.
3: Sí.
4: Que diu...
1: Amb narració, no?, dels gols.
4: Amb narració de gols.
0: T'he de dir una cosa, jo, Vicent, sobre això, que és absoluta... Jo també vaig dir quina cosa més rara. No sé d'on ha sortit.
3: Però estem a Madrid, és a casa del Florentino, que és pareu.
1: Ja.
3: Escolta, que jo això ho estic sofrint cada dia, eh?
1: Què dius, perdó?
0: Que li fa molta gràcia. Que riu molt.
1: Que ell és molt de...
0: No, en aquell moment.
1: Ell riu, li fa gràcia.
0: Sí, no l'hem vist riure. Jo porto 4 dies mirant-li i no li ha fet gràcia res. I allà estava partint de riure.
4: La gent passeja per un barri, la parròquia té la porta oberta, gol! Hi ha una gent emigrada que necessita ajuda i tal, passa per davant de Càritas, gol! Ha guanyat per goleada Càritas, l'Església, el no sé què. Perdoneu.
0: Jo crec que hi ha dues coses a comentar. Jo estic molt d'acord, la major part de les coses que s'han dit, sí que hi ha dues coses a comentar. A mi em va grinyolar molt la part del Congrés, no perquè no pugui fer-ho. Hi ha molts papes que han anat a legislatius al llarg de la història. Estic recordant, per exemple... no sé si era...
1: Sí, n'hi havia uns quants.
0: Si era Beneït XVI, que van a Roma... no, era francès, no?, que van a Roma. Que van a Roma, que
4: també
0: van al Parlament.
4: També ho visiten com a cap d'un estat, eh?
0: Sí, però això és una mica trampa. És una mica trampa. Per
1: dues raons. El papa francès va parlar al Congrés dels Estats Units.
0: El Congrés dels Estats Units va ser molt important. A Polònia...
3: Boitilla.
0: Sí, a Polònia, a l'Assemblea Francesa no s'ha fet mai, a la italiana...
1: A Benet XVI al Parlament Alemany, al Bundestag.
0: Al Bundestag, sí. I a Espanya ara, crec que aquestes seran les... Bueno,
1: sí.
0: Això de que parla com a cap d'estat és una mica així, agafat una mica amb pinces, perquè també ve el cap d'estat de Mònaco i no li convidem. Vull dir, i a més a més el papa ho va dir. El papa va començar a la sessió del Congrés dient... deixem-nos de coses rares, jo vinc aquí com a cap de l'Església. I em sembla molt més honest que no intentar passar-lo per una altra cosa. Llavors, evidentment, un cop tu li obres les portes, ha de dir el que ell considera, només faltaria. I en la postura sobre l'eutanàsia, sobre l'avortament, i sobre tot això, doncs, va dir sobre la família tradicional i sobre altres coses, va dir el que ell considera, només faltaria. Jo amb això, amb aquesta part, no estic tan d'acord, amb altres coses estic molt d'acord. Però... a mi em va grinyolar una mica que tu, com a cap d'una creença, d'una religió, arribis allà a alliçonar una mica a uns senyors que sí que estan votats per la sobirania popular del país per dir-los que el que ells han legislat no està bé. A mi això em va grinyolar. Ja sé que un cop te poses en aquest moment, no sé si podia fer d'una altra forma, però sí que em va grinyolar una mica. No sé si és un tema que es podria haver orillat una mica, però... o no, eh? O no.
3: Però tu no et sembla, novament, agafo la postura àcida.
0: Sí.
3: Jo no sé si féssim una enquesta en aquest país, amb el conjunt del país, quanta gent, primer, estaria d'acord amb el que va dir el papa, que és una realitat que molts cops no volem afrontar, com hauríem d'afrontar. Ho dic perquè hi ha molts catòlics en aquest país.
0: Quantes enquestes invaliden el vot de la gent a les eleccions?
3: Clar. No, però aquest és el meu punt. O sigui, no sé quanta gent votaria pel papa abans que pel senyor Feijó o el senyor Sánchez.
0: No tinc ni idea, però... Vull dir
3: no ho sabem,
0: zero, perquè no s'han presentat. Vull dir, a l'hora de dir quanta gent, fer el futurible de quanta gent, no ho sé, sí. Però vull dir, la legislació, la llei, és la que surt del legislatiu, és on resideix la sobirania nacional.
3: No, si jo t'entenc, si és que no em fico en fico la part de política, no regulatòria normativa, sinó què és la política, no?
0: No, però anar allà a
3: dir-li... És una cultura de la persuasió. Sí. I el que ha fet aquest senyor és venir a representar la postura de molta gent d'aquest país...
0: Ah, sí, sí.
3: Amb un discurs persuasiu, que
0: però,
3: vaja, que convença
0: jo,
3: o no, però,
0: que jo el que crec,
3: però és una cultura persuasiva.
0: Jo el que crec és que no se li ha d'obrir les portes a ningú que et vingui a lliçonar a la majoria parlamentària.
3: Per què?
0: Sí. Dius, perquè no em sembla que sigui legítim, però... ni políticament raonable, que vingui un imant a dir-li a la majoria parlamentària que com ha de legislar. Em sembla molt bé que vingui a dir pau a la terra, no sé què, però home, com ha de legislar. Són coses ja legislades, eh?
4: A veure...
3: Però perquè no t'agraden algunes coses que ha dit o perquè no ho pot fer?
0: Com
3: perquè,
0: dius?
3: O sigui, el punt... No, que dic que és per algunes coses que ha dit en concret o perquè vull dir, es convida a personatges.
0: No es convida ningú. És a dir, al Congrés no es convida ningú.
1: Al ple del Congrés.
0: Al ple del Congrés no es convida ningú. Jo no he vist a ningú. He vist del darrer a Zelensky i va haver polèmica. Jo crec que està bé que parli una persona com Zelensky. A mi em va semblar bé, perquè tampoc... Ara, que parli una persona que és de l'Església, a mi ja em genera, si trepitgem o no la ratlla de la confessionalitat, del laïcisme, és la primera qüestió. I la segona, em va fer molt mal efecte, que el papa volgués...
1: Vicenç, breument, perquè hem de connectar amb la visita del papa. Vicenç,
4: no,
1: molt ràpid.
4: Molt breument. Jo crec que a mi hi ha tres coses que em van agradar molt, que és la tecnologia no és neutral, la migració i pau al món, i en canvi, quan es va referir a que Espanya era molt important pel descobriment d'Amèrica, pues, i igual no havíem estat a l'altura, potser havia de demanar perdó per la Inquisició.
1: A veure, 4 minuts passant de 4:45 de la tarda, connectem amb la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, perquè ja està arribant en aquests moments el Papa Lleó 14, allà hi ha la nostra companya Lorena Enns. Molt bona tarda. Lorena, bona tarda. Estem intentant connectar amb la nostra companya dels serveis informatius de Ràdio 4. El Papa Lleó 14 està justament entrant ara mateix en aquesta parròquia de Sant Agustí de Barcelona, on està previst que es reuneixi amb diverses organitzacions de l'acció de la caritat i accions diocesanes.
5: L'objectiu d'aquesta visita és conèixer precisament la realitat també del barri del Raval. De fet, l'hem vist entrar, on ha estat i ha pogut parlar amb diverses persones que l'estaven esperant tot just a l'entrada de l'església de Sant Agustí, i ara l'estem veient que està a punt de començar aquesta missa i aquesta trobada a l'església de Sant Agustí.
1: Efectivament.
4: Sabeu que aquí es va fundar l'Assemblea de Catalunya?
0: Sí.
4: L'any 1971.
0: Sí, senyor.
1: Bé, doncs això és el que sabem de moment i estem veient. El Papa Lleó 14 ja està a dins de l'església de Sant Agustí.
4: És molt coneguda perquè porta tota la comunitat filipina.
0: És una de les esglésies personals, que se'n diu. Una de les esglésies personals és quan hi ha una comunitat concreta que l'església ha de fer una intervenció diferent a la resta del barri. Uh-huh. I en aquesta la van consagrar, perdó, el llenguatge no és gaire tècnic, però la van orientar cap a la comunitat filipina, perquè hi havia una demanda de fer litúries.
4: Molt important,
0: litúries.
4: El Raval té 42 nacionalitats, dins de les comunitats, sí, que hi ha al Raval, no? I aquesta és principalment, es dedica a la Filipina, però pensem que si no fos per aquesta xarxa associativa, el Raval seria un polvorí.
0: Oh, clar.
4: I gràcies a parròquies, entitats, bastantes entitats catòliques, hi ha una convivència.
5: A més, és una parròquia que està gestionada pels agustins, que és el mateix ordre religiós al qual pertanyia Robert Prevost abans de convertir-se en papa. De fet, quan es va anunciar la visita del papa, va ser de les primeres visites claus que ja es va confirmar i que es van tenir en compte.
4: El rector va conèixer Prevost a l'Àfrica. Es veu que ja es coneixien, aquesta serà la segona vegada que coincidiran.
5: Jo aquest matí pensava, dic, totes aquestes persones que van dir jo vaig conèixer el papa a l'Àfrica, el papa es deuen recordar de tots ells? Jo crec que ha de ser bastant complicat, clar, no?
0: Home. És veritat que la comunitat agustina, no?, l'anar de visita a Madrid, amb qui ja havia tingut una gran relació, i també suposo que la comunitat agustina de Barcelona també coneixia alguna gent.
1: Aquest tipus d'acte et sembla més adient del papa, Vicenç?
4: Home, doncs sí.
1: Aquest
4: la veritat,
1: sí,
4: té una
1: més
4: finalitat, no?
0: És que jo volia comentar una cosa sobre això que ha dit el Vicenç.
1: Digues.
0: Jo ahir a la tarda, que ho vaig seguir sense, perquè fins ara no m'havia tocat seguir-lo tant, jo ahir a la tarda, jo vaig tenir una educació catòlica de nen petit, bueno, fins a bastant grandot, després vaig convertir-me en ateu, però em va vibrar molt poc en la meva tradició l'acte d'ahir a Montlluïc.
1: Ja.
0: No era gaire, no m'ho sentia gaire meu. I quan aquest matí ho he comentat amb una persona que ho està seguint també bastant, m'ha dit, bueno, és que potser no t'apela exactament a tu. I dic, vale, llavors, a quina apela? I home, hi ha molta... És una forma d'apel·lar a molta gent que tindria, que podria... Bueno, que està covellada per la comunitat més evangelista, i tota la part aquesta de testimonis, no?, tota aquesta part de joves que parlen i expliquen els seus testimonis al papa, per exemple, o tota la part aquesta dels nens, els nadons, portant-li, jo és una cosa que no diré que no és catòlica, no m'atreviria jo a dir això, però almenys no és de la tradició així com
4: és
0: més austera.
4: És que una vetlla amb 40.000 persones, el guió ha d'estar molt ben fet, perdoneu.
0: Sí, clar,
4: i tant. I clar, i retransmitir-ho sí. ha de ser terrible,
0: sí.
4: perquè hi ha molts espais buits, i clar, sí. tu no pots...
0: Hi ha uns espais repetit. Buits, correcte.
1: Bé, anem al senyal de... Mira, aquí estem sentint l'arcabisbe de Barcelona, José Omella.
8: Que el nostre servei de caritat vagi sempre acompanyat de l'anunci de Jesucrist i del seu evangeli. Volem satisfer la fam material i també la fam de Déu. Compti amb nosaltres, Sant Pare, per continuar protegint la dignitat de tota persona humana, tot descobrint el rostre de Jesucrist present en cada un dels nostres germans més vulnerables. Gràcies, benvingut. Estamos deseando escuchar su palabra. Gracias.
1: Doncs acaba aquí les seves paraules l'arcabisbe de Barcelona, Juan José Omella, per donar pas a la missa, a les paraules que adreçarà des de l'església de Sant Agustí al Papa Lleó XIV. Està previst que comenci ara mateix.
9: Santo Padre, tres representantes de algunes de nuestras instituciones...
1: Continuen els parlaments abans que parli el Sant Pare. Podem connectar amb Lorena Enns. Lorena, molt bona tarda.
10: Què tal? Molt bona tarda, Samantha. Com esteu?
1: Bé, per fi hem pogut connectar amb tu, perquè clar, estàs a l'epicentre d'on està succeint tota l'acció al voltant del Sant Pare. Què és el que pots veure des d'on estàs?
10: Exacte, doncs mira, ara mateix per poder tenir aquesta cobertura i fer aquesta connexió he hagut de pujar a un balcó que tenim aquí a un hotel just davant de la plaça de Sant Agustí on s'està produint tot aquest acte del Papa Lleó XIV, i el que podem veure a les portes de fora és que hi ha molts fidels i molts creients que han vingut a acompanyar aquí el Sant Pare a la visita, persones de totes les edats, Samantha, veiem a nens petits, a persones grans, a gent que està onejant també la bandera del Vaticà, i ens explicaven que estan molt il·lusionats perquè aquesta visita és una visita simbòlica, no és només una qüestió religiosa, pot semblar-ho, però el Papa ja ha aclarit que aquest, no és un, aquest acte que s'està oficiant ara mateix a la parròquia no és només un acte religiós, no serà una missa, sinó que serà un acte més d'escolta i de diàleg, perquè just ara estan començant a parlar, si no m'equivoco, tres testimonis de tres entitats socials. El Papa avui se reunirà amb prop d'un centenar d'entitats socials que poden doncs, fer la fotografia, no? reproduir una mica la realitat social d'aquí del barri Valraval. És un barri simbòlic perquè conflueixen moltes realitats multiculturals, d'exclusió social, de pobresa, i això és el que vol fer el Papa avui, fotografiar aquesta realitat, i ho farà a través de tres testimonis. Els que estan sonant ara és una noia que és de Càritas, és una fundació que ajuda persones que ho necessiten a Barcelona, i ho fan a través de l'església. També escoltarem un testimoni d'una entitat que ajuda a gent exreclusa i exaddicta a les drogues, i també s'escoltarà un testimoni d'una entitat social, d'una religiosa, volíem dir, de la congregació de les Adoratrius, que parlarà sobre les víctimes de tracte. Seran tres testimonis que faran una pregunta al Papa, i llavors, sí, quan acabin aquests tres testimonis, serà quan podrem escoltar el Papa Lleó XIV oferint doncs, una resposta a aquestes preguntes que tenen aquests testimonis.
1: Sentim aquests testimonis.
11: Només en l'any 2025, més de 63.000 persones a través de les càritas parroquials, comunitats pastorals i els projectes diocesans. Per això, quan ens demanen que expliquem aquesta triple missió en una sola frase, diem que Càritas acollim, defensem i estimem.
1: És aquesta intervenció des de Càritas, una de les tres entitats que intervindran en aquest acte des de l'església de Sant Agustí, del Raval de Barcelona, de fet, incidint en el missatge social del pontífex, que és una tònica que ja hem vist, ho vam veure a Madrid, ho vam veure ahir a Barcelona, de fet, ahir ja vam començar a sentir alguns testimonis que eren francament colpidors, com el cas d'una jove de 20 anys a l'estadi olímpic que va explicar la seva infància traumàtica.
12: Vengo de una familia pequeña, de un barrio muy humilde de Barcelona. Durante mi infancia, mi padre intentó matar a mi madre. Ella se salvó porque un chico se interpuso para protegerla y este murió.
5: Una història que va commoure tots els assistents ahir a l'estadi olímpic i que també va commoure el pontífex.
4: Sí, ell precisament va acabar dient que s'ha de donar molta importància a la salut mental, a la salut mental dels joves. I després una dona va parlar també en termes semblants i ell va contestar dient que també s'havia d'estar molt a l'aguait amb els feminicidis. Mm. Això l'acosta a la realitat, no?
0: Sí. És veritat, però, per incidir una mica el que estàvem comentant, que aquesta idea de quan et vas convertir, quan vas veure Déu, no és gaire pròpia, o no sé si no és gaire pròpia, és massa dir, però és molt pròpia de les esglésies evangelistes, de les esglésies de la conversió, de les esglésies del veure la realitat, de veure la llum, no? El catolicisme no se salva així. El catolicisme no se salva un veient a Déu, sinó se salva confessant els seus pecats, penedint-se, fent els... a la comunió i els sacraments. És molt... En això jo crec que hi ha una guerra soterrada entre aquestes dues formes de veure el cristianisme i que jo crec que aquí el papa no fa la tria d'Espanya com una... No és una tria innocent, diguem-ho així. A dir, sap perfectament que Espanya s'està lliurant aquesta guerra de forma molt clara, que a més és un pont cap a Amèrica, que és un lloc que ell té absolutament present perquè ell formativament s'ha format al Perú, i que a més és un lloc on políticament, no? I això també... És un papa molt polític, eh? Molt polític, eh? S'hi ha posat en tot.
1: Bueno, sí. Ha anat al Congrés.
0: Clar, vull dir que no es queda només en la part espiritual, s'hi posa en la qüestió política. Això és una broma, eh? Però és molt curiós que quan li pregunten si és del Madrid o del Barça, se posicioni. Vull dir hi ha una declaració d'intencions aquí en dir, jo em posicionaré, eh?
1: Jo em mullo.
0: En coses. I això és interessant.
1: I, de fet, respecte a les temàtiques vinculades amb la dona, ha parlat de violència de gènere, avui parlarà de tracte.
0: Sí.
1: També ha parlat de l'avortament.
0: Sí, clar.
1: Veritat. Vull dir, però...
0: Bueno, la doctrina de l'Església, tant la doctrina social de l'Església de Lleó XIII del final del XIX, vull dir que no és nova, eh? Això que estem veient no és nou. Tant la doctrina social, no?, a favor del pobre, a favor del necessitat, com la qüestió més d'índole moral respecte de la dona, respecte de la família, no hi ha cap sorpresa, diguem-ho així.
5: I un dels eixos fonamentals d'aquesta visita del papa a Espanya és el tema de la migració. Ho deixa palès, no només amb la seva visita a partir de demà a les Canàries, també ho ha fet avui en el seu discurs a Montserrat, que donen les gràcies a Catalunya per haver rebut a tantes persones d'altres països i haver ensenyat al món com integrar a tothom en una única família. Això és el que ha dit a Montserrat respecte al tema migratori.
1: Bé, testimonis que està escoltant en aquests moments el papa Lleó XIV...
4: He de dir que jo poso les coses així... De moment els tres testimonis són blancs. Els que estan a les primeres cadires són blancs. I la comunitat de Sant Agustí és majoritàriament filipina. I el sacerdot de Sant Agustí és racialitzat, és negre. Aleshores, no m'acaba de quadrar en aquests moments des de fora, dit des de fora.
1: Bé.
0: De les 600 persones que assistiran a aquesta missa, 2 són de la comunitat filipina.
4: Com ho saps?
0: Perquè ens van donar la dada. La van demanar.
1: Estan encaixant les mans.
0: Estan, no entres lliurement, eh? T'havies de acreditar, diguem-ho
4: així. Vaig anar a la processó de Setmana Santa de Sant Agustí, que es pujaven per les Rambles, i realment, o sigui, era increïble, no? Ja. La barreja de races,
1: sí, sí,
4: que es veien en aquest moment.
1: A Ciutat Vella, clarament, sí. Diria que està intervenint ara el tercer testimoni, sí, davant del papa, de Dora Trius.
13: Encuentro y liberación. En mi trabajo cotidiano resuenan en mí las palabras de Jesús. He venido para que tengáis vida. Acompañar los procesos de recuperación de estas mujeres y sus hijos me suscita indignación al descubrir el profundo dolor y las huellas que este tipo de esclavitud ha dejado en sus vidas. Porque son mujeres que emprendieron un proceso migratorio huyendo de situaciones de violencia, conflictos bélicos y pobreza. Buscaven una vida mejor.
1: Són les adoratrius del Santíssim Sacrament, que és una congregació religiosa femenina de l'Església Catòlica. i que es dedica a treballar per protegir, prevenir i guarir a dones víctimes de qualsevol tipus d'explotació, però sobretot d'explotació sexual. Són molt conegudes perquè és una de les entitats que treballa directament amb les víctimes de tracte. Que jo crec que tot això també té un simbolisme, eh? Ara que parlàvem de les temàtiques femenines, que hagi escollit el Papa les adoratrius, justament, crec que no és gratuït.
0: Sí, molt probablement, sí, sí. Ja dic que té tota l'estona molt simbolisme, tot el que fa, i és veritat que ha tingut molt d'interès en parlar de qüestions de la dona. Dit això, per exemple, aquest matí jo crec que ha deixat passar una grandíssima oportunitat a Montserrat de passar dels casos, de parlar una mica, amb una mica més de profunditat, dels casos d'assetjament sexual a l'Església.
1: D'abusos de menors, no?
4: També hi ha una altra cosa, perdoneu. Però hi ha una protesta generalitzada de les dones que van pertànyer o que van ser tancades a les llars del Patronato de la Mujer.
0: Correcte.
4: Que havien demanat algun tipus d'entrevista o tal, i entre altres hi havia, tant a les presons de dones com al Patronato de la Mujer, van ser tancades allà, segrestrades allà, a moltes els hi van robar els fills.
0: Sí.
4: I demanaven algun tipus d'interlocució. I avui han fet pública una carta de protesta que no han estat rebuda.
0: I van ser les adoratrius. Vull dir,
4: les adoratrius estaven allà.
0: Sí, sí, vinculades a la congregació. O sigui, el patronat estava vinculat a la congregació de la Sagrada.
1: Arturo, respecte al que tu deies, si havia estat pertinent o pertinents els missatges del Papa en el seu discurs davant al Congrés, el president de la Generalitat s'hi ha pronunciat. Salvador Illa ha dit que els veu molt pertinents. Durant l'audiència privada que van tenir ahir, el president va agrair al Papa la seva intervenció, especialment per l'apel·lació a favor d'acceptar la diversitat i tenir un llenguatge respectuós.
14: I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no? Tenim llenguatge respectuós. Es pot ser molt contundent en l'expressió de les opinions que un té, es pot ser fins i tot a vegades un punt vehement, però sempre s'ha de ser respectuós.
5: I en aquest mateix sentit, avui el Papa Lleó XIV, a l'abadia de Montserrat, també s'hi ha referit, ha demanat renunciar i deixar enrere les paraules que fereixen al judici immediat i a la murmuració i a les calúmnies, i que l'odi deixi pas a l'esperança i a la pau, ha dit.
1: Arturo, sembla que t'hagi sentit.
0: No em sobta gens, perquè té una concepció diferent que jo, la Generalitat, del que és la separació Església-Estat. Ell ha posat la bandera del Vaticà al Palau de la Generalitat. No entenc jo a tom de què, però l'ha fet. També porta cinc dies, per el president de la Generalitat, perseguint cada moment al Papa. Tampoc no crec que això sigui el que ha de fer una figura institucional. Perfecte, rebre-li, no més faltaria. Perfecte, tenir una audiència amb ell. Perfecte, anar amb algun acte amb ell. Anar cinc dies, anar a Madrid a buscar-li, després portar-li aquí. A mi em sembla un excés. I em sembla moltíssim excés tot el tema de la qüestió dels diners. Jo estic convençut...
1: Dels diners públics.
0: Jo estic absolutament convençut que cada euro que es posi en aquesta visita revertirà en qüestions que ens poden servir, que ens poden semblar millor, pitjor, si és turisme o com és, però estic segur que és un bon negoci. Ara, crec que la mínima distància amb una confessió religiosa, sigui aquesta, sigui la que sigui, ens hauria de fer no posar tant de recursos públics com els que ja han de posar de mínim. És a dir, per exemple, la seguretat, els Mossos, el dispositiu de seguretat, no pots treure-ho. És a dir, aquest
1: sí,
0: va de seu.
1: L'has de reforçar.
0: Vull dir, aquest ja te gastaràs molta pasta en posar el dispositiu de seguretat. Home, no sé, potser llavors la subvenció directa de, no sé, ara no sé quants són, però un parell de milions d'euros, no sé si calia donar-li. I a més calia regalar-li el Palau de Montjuïc.
1: L'estadi.
0: És a dir, pues no ho sé. És a dir, jo tinc la sensació que no. I tinc la sensació que no per una raó, perquè no ho faríem en qualsevol altra confessió religiosa, que és el que sí que em posa en guàrdia.
1: Lluís, fa estona que no et sento.
3: Sí.
1: Quines reflexions genera tot això?
3: Perquè, mira que sóc, em fa l'efecte pel que heu estat dient, l'únic que és 100% criat, ateu, a més científic, o sigui, sóc l'anti, i em toca defensar-lo, perquè, fixa't, perquè jo ho veig des de fora, i veig, però si aquest és un país catòlic,
1: Sí, és de confessional, a, aquest país.
3: A, no, aquest país és catòlic.
1: No, està definit
3: com... No diguem coses que no és.
1: No, que la religió majoritària, aviam, sigui el catolicisme, Hisenda, no converteix l'estat en catòlic.
3: La casella d'Hisenda, què és el que diu?
1: Això sí que és veritat.
0: Té raó, Lluís.
3: Què és el que diu? Sí, no, o sigui, no, quan, no, quants calés ja van cap a l'imam?
1: Una església i prou.
0: No hi ha, vale.
1: Entra en contradicció amb la confessionalitat de l'Estat, eh?
0: És que confessionalitat...
3: Però no ho és. Sí, però no ho és. Aquesta és una cultura catòlica. Vull dir, però, si és que,
1: sí, però la forma política que representava que era aconfessional.
0: Sí, a més a més, aconfessional...
3: No,
0: a més a més,
3: no, no, no. És com aquest Estat no és formalment federal i, en canvi, tens problemes amb gent estrangera per explicar-li com funciona aquest Estat. Mm. Vale? Sense fer servir, no? És com jugar al tabú.
0: Sí,
3: no pots dir federal, sí. No pots dir federal, perquè la lies. Però és federal. Sí, pràcticament. És una cosa intermitja. Llavors, sisplau, jo sé que la Constitució, ja ho sé, però també estarem d'acord que aquest és un país catòlic, no? Vull dir, només hem de veure
1: que en la pràctica no veus la confessionalitat, vols dir, oi?
3: En aquest país?
1: Sí, sí.
3: És suau. Hi ha països més catòlics i hi ha països molt més laics. Creuem els Pirineus i veiem què vol dir laic. O sigui, ho podem veure. Allà
1: no, Espanya laica no és,
3: el hijab,
1: eh?
3: Ja està... Ah, ok, ok.
1: Espanya és
3: religiosa.
1: Aconfessional.
3: Si és religiosa...
1: És que no és el mateix ser laic que aconfessional.
3: Però no ho és.
0: Però una cosa... Però
3: aquest era el país que defensava el papa quan la resta d'Europa estava de cul. I això ha deixat molt de... O sigui, hi ha una empremta forta. Si l'únic que dic és que hi ha moltíssima gent que és catòlica.
0: Sí, sí.
3: Mira, és com començava el meu argument.
0: A Barcelona,
3: Barcelona,
0: un 39%.
3: Pares Madrid i cap problema.
0: A Barcelona, un 39% dels barcelonesos es declaren catòlics, practicants o no. Ateus són el 29%, agnòstics el 18%, i a partir d'aquí hi ha les confessions cristianes d'altra mena, és al voltant del 5%, el 4%, musulmans, i altres confessions,
3: sí, però,
0: i la resta.
3: Però el que estem, o sigui, el que està beneint en una estona és la Sagrada Família.
0: Sí, sí, i tant.
3: Vull dir que no és la entén-me, que no és un temple jueu. És
0: no, que tenim.
3: Tenim el temple jueu
4: més
3: antic d'Europa.
4: El temple catòlic més alt.
1: Del món.
3: Sí, sí. I un dels més coneguts. El que dic és que de vegades tenim un problema... És com quan parlem d'alcohol, no? Aquí, en aquest país, no hi ha problemes d'alcohol.
5: El Vicenç està indignat.
1: Sí. Què passa, Vicenç? Què estàs veient de l'acte?
4: Em supera
1: a la parròquia de Sant Agustí.
4: No? Llavors, hi ha un títol que posa... És multiracial.
1: El Raval.
4: És tota una filera de senyors grans, blancs, ben esposentats, no? I diu, han parlat els portaveus dels desafavorits. No, eren els portaveus de les entitats que ajuden els desafavorits. Sí. Però de desafavorits no n'he vist. I el relat, això, tantes hores, voler barrejar espectacle públic...
1: Però els temps poden estar canviant? Necessita canviar les formes de l'Església Catòlica per no perdre feligresos? És la pregunta que us llenço.
0: Jo crec que sí, que estem veient això, de fet. Jo crec que estem veient això. Fan un càlcul, això no vol dir que no sigui correcte, eh? O sigui, poden encertar-la o poden fallar-la. Jo, de fet, això de ser apropar-te massa al teu rival, en política almenys, no funciona gaire.
4: Però no sé com funcionen... I ha canviat radicalment Madrid-Barcelona, eh? És a dir, això avui al carrer Rosselló, al migdia... hi havia cronistes que deien que estava ple i llavors quan la càmera s'aixecava no veies pràcticament
0: ningú.
4: Això
0: està dient molta gent també.
4: Hi ha gent indignada que a Barcelona hi hagi molta menys gent que a Madrid, no?
5: Ahir va congregar 40.000 persones a l'estadi olímpic,
0: gent,
5: eh?
0: Sí. El que passa és que és veritat que hi havia gent, però vista les Cibeles dos dies abans no feia de tanta gent, diguem-ne. La sensació no era d'un estadi olímpic abarrotat, no ho era. Era de que estava a mitja entrada.
1: Sí, una mica més, de mitja.
0: Sí? Jo tinc la sensació de que... Bueno, hi havia llocs.
1: Home, perquè l'aforament són 60.000 persones a l'estadi. Hi havia dos terços, no?
5: I l'acte va començar a les 6 i fins a les 8 ell no va aparèixer.
0: Sí.
1: I la gent va començar a entrar a les 4 de la tarda.
3: Però jo entenc que la majoria de gent que ha volgut anar a visitar o a veure el papa a Barcelona ho fa perquè està geogràficament a prop. La gent que ha vingut a Madrid ha vingut de totes bandes. O sigui, no us
1: oblideu. La centralitat de Madrid li juga a favor.
3: La centralitat i que nosaltres caiem gordos. Vull dir, els catalans. Si puc anar a Madrid, per què no aniré a Barcelona?
0: Sí, no, probablement.
3: Sí, novament, sí. Diem les coses com són. O sigui, la gent està de cul i, sobretot, si estàs parlant de gent...
1: Que doncs ja no t'explico les Canàries,
3: més
1: dreta, doncs.
3: Més conservadora,
0: no,
3: més...
0: O sigui, a Canàries no sé si va a fer-se un... No?
5: Canàries, un bany de
0: masses. Un bany de masses.
1: Oh, hi ha acte en un estadi, també.
0: Sí, ho sé, però és veritat és que la cosa. De Madrid tenia molt d'interès en fer una cosa que... Perquè Madrid, a més, és capital latina. És que, a més, juga tota l'estona amb aquesta qüestió de que et veuran, no? El món ens mira, sobretot el món llatinoamericà.
1: Mm. Vicenç?
4: No, nada, res, una anècdota d'un bar del carrer Rosselló. Bar, total. Estem amb el papa Lleó XIV. Si vol un bocata o una truita de patates, estàs convidat. Gràcies. Això amb un gran cartell a la porta d'un bar al carrer Rosselló. És una anècdota com una altra. Però jo crec que aquí, a Barcelona, potser es mira amb més distància, no?
1: Mm-hmm.
4: I després...
1: Home, i mira que el papa ha parlat en català en diverses ocasions, eh?
4: Sí, ha deixat quasi, de ser polèmic, això, no?
1: Gairebé més que el cardenal Omella, no?
5: Que ahir va dir Antonio Gaudí, que se li han tirat a sobre.
0: Sí. Però és curiós, això. Jo, a mi també, això m'ha sobtat, que en comptes de dir, bueno, vaig a corregir una mica la presència del català, doncs, evidentment, hi ha un papa que parla perfecte castellà i no parla català, ja se li veu, que no, vull dir que li costa...
1: Lògicament.
0: No, lògicament, vull dir, vull dir que està dient el que li han escrit, normal, prou bé que ho fa, en català.
4: Però això forma part de qui ha fet el guió, no?
0: No, totalment.
4: I l'han rectificat perquè hi hagi més català, afortunadament.
0: Totalment.
4: I jo crec que és un pas endavant en el sentit que es donin compte que hi ha quatre llengües oficials, segons la Constitució, en aquest estat. I si n'és a Galícia, hauria de parlar gallec. Sí, i si n'és al País Basc, intentar parlar basc.
0: Això que li passava al rei, eh? Cada vegada que el rei anava al País Basc i intentava parlar euskera, era un drama. Perquè és molt difícil per una persona que no parla normalment.
1: En fi, continuen els actes a Barcelona del Papa Lleó XIV. Saben que culminarà tot aquest vespre amb la inauguració i benedicció de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Estarem aquí a Ràdio 4 explicant-ho. Arturo Puente, Lluís Quevedo, Vicenç San Clemente, gràcies als tres.
0: Moltes gràcies.
1: Fem una petita abraçada. Pausa, notícies, i de seguida continuem amb l'entrellat. Fins ara.
15: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
16: Bona tarda. A aquesta hora, el papa Lleó XIV es troba a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, on s'està trobant amb entitats socials i persones vulnerables. D'aquí uns minuts serem allà mateix, però primer hem de fer parada a la Sagrada Família, on Lleó XIV arribarà al moment culminant de la seva visita a Catalunya amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesucrist, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ja fa hores que centenars de persones fan cua i esperen l'arribada del Sant Pare. Anem fins allà amb la nostra companya Anna Pujol. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Doncs sí, estic aquí a l'encreuament de la plaça Sagrada Família amb el carrer Mallorca, i aquí centenars de persones formen aquesta cua serpentejant, esperant a poder entrar, a agafar lloc o a accedir al seu lloc per assistir a aquesta missa que oficiarà, com deies, el Sant Pare a la Sagrada Família. Aquí no deixa d'arribar gent, des de fa mitja hora que han obert aquestes portes i han anat entrant de mica en mica amb molta emoció, tot sigui dit. Realment estan alguns molt contents i ens ho explicaven així.
18: Estem a fora, davant de la façana a l'Eixament.
19: Sí, estem a la cua per entrar a veure el papa, a rebre missa amb el papa, que menys. I amb molta il·lusió celebrar el centenari de la mort de Gaudí, també.
20: Molta emoció, com a catalans que som i seguidors de l'art de Gaudí. No podem estar ja més satisfets només en l'espera de veure-ho personalment.
17: Com sentim potser aquí, la qüestió és com veuran de bé el papa o no, tant si estan dins com si estan fora, si estan més endavant o més enrere, o si només podran veure'l a través de les pantalles. En total, 4.000 persones podran accedir a la basílica, 4.000 més seguiran la missa des de fora, en total 1.200 fidels estaran dins i 3.000 fora.
16: Gràcies, Anna. Doncs el pontífex arribarà a la Sagrada Família amb papamòbil després de recórrer un tram de la Diagonal i també al carrer Rosselló. Com dèiem, doncs el Papa Lleó XIV es troba a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, on s'està trobant amb entitats socials i persones vulnerables. En aquests moments estem intentant connectar amb la parròquia de Sant Agustí, amb la nostra companya Lorena Enns, que es troba allà mateix. El Papa, que va ser de l'Ordre dels Sant Agustins abans de ser Papa, està parlant amb les entitats socials. Podem escoltar l'Encarna de l'associació Mujeres Valientes. Sentim en aquests moments un dels testimonis que han donat en el Papa Lleó XIV.
2: Y quiero terminar con un reconocimiento a cada mujer fuerte y valiente, superviviente de muchos naufragios, que nadan contra viento y marea para superar obstáculos.
16: I deixem aparcada un moment la informació sobre el Papa perquè tenim una notícia de darrera hora pel que fa als descobriments mèdics. És que un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i el Supercomputing Center replanteja l'origen de les nostres cèl·lules. Anna Banyeres. Podem escoltar la nostra companya Anna Banyeres amb aquesta informació.
21: Un treball liderat pel doctor Toni Gabaldón ha reconstruït l'origen genètic dels eucariotes, les cèl·lules que formen el nostre cos. Durant dècades, l'explicació dominant ha situat la incorporació dels mitocondris, orgànuls cel·lulars, com el gran punt d'inflexió. Ara aquest nou estudi ha identificat altres fonts que va rebre la cèl·lula i que després van derivar en totes les cèl·lules amb els nuclis actuals. A més, també suggereix que l'origen va ser més llarg i gradual.
22: Hem descobert almenys dos bacteris addicionals el que va donar lloc al mitocondri i, a més, hem vist que un tipus de virus coneguts com els virus gegants van estar participant en aquestes interaccions, facilitant l'intercanvi de material genètic entre les cèl·lules que interaccionaven.
21: Aquests resultats s'han assolit a partir d'una arqueologia molecular gràcies a l'ús del supercomputador Mare Nostrum. I és que, a diferència del que passa amb els dinosaures, l'origen dels eucariotes no es pot reconstruir a partir d'ossos o fòssils visibles. Amb prou feines queden rastres directes d'organismes microscòpics, però sí les seves petjades continuen presents en els genomes actuals.
16: Gràcies, Anna. D'altra banda, continua la recerca d'una submarinista desapareguda aquest migdia al Cap de Creus. La noia estava fent una immersió a la zona de l'illot de Sant Calladora, dins la reserva natural, quan ella i el seu company han estat arrossegats pel corrent. L'home ha aconseguit tornar fins l'embarcació, però ha perdut de vista la seva companya i ha donat l'alerta als serveis d'emergència. En el dispositiu de recerca hi participen un equip subaquàtic de Mossos, agents de seguretat ciutadana i de salvament marítim. I fem un darrer punt de l'exterior, perquè la presidenta de la Cambra de Representants de Colòmbia ha ordenat la suspensió provisional de l'encara president del país, Gustavo Petro, per presumptament haver participat en la campanya electoral. Pau Alemany, bona tarda.
23: Bona tarda. La presidenta, que pertany al mateix partit polític que Petro, pretén suspendre Petro fins el proper 21 de juny, quan tancaran les urnes en la segona volta de les eleccions presidencials, que enfronten a Abelardo de la Espriella, d'extrema dreta, i a Iván Cepeda, de caire progressista i oficialista.
16: Gràcies, Pau. I a aquesta hora ens interessem per la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona tarda.
24: Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 graus a Barcelona i a Girona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat, excepte a la Vall d'Aran. Allà núvols més abundants i possibles ruixats de forma feble. És una informació d'AEMET.
16: Doncs això és tot de moment per part nostra. Poden seguir informats al portal rtv.cat i a partir de les 6 de la tarda comença la programació especial a Ràdio 4 amb Toni Marín i Sílvia Tarragona per seguir de prop la darrera jornada de Lleó XIV a Catalunya, així com la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. També a Ràdio Nacional i Ràdio 5, especial 24 hores amb Rosa Maria Molló. Bona tarda.
25: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: L'Entrellat, amb Samantha Villar.
1: Continuem a l'Entrellat, 5 i 7 minuts de la tarda, i ja està parlant el Papa Lleó 14 des de la parròquia de Sant Agustí. El sentim.
2: Es algo que se juega en equipo, y hay que aprender a correr juntos. Y entonces, en ese sentido, uno que puede ser una estrella, pero que nunca pasa la pelota, pues no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder. Y entonces, también pensando en nosotros y pensando cómo integrar en un equipo, pues también quiero reconocer y felicitar todo lo que están haciendo aquí.
1: Són les paraules del Papa Lleó XIV, que, recordem, s'ha reunit amb entitats d'acció social i acció diocesana de la parròquia de Sant Agustí, de Ciutat Vella, a Barcelona. Ha sentit els testimonis de tres d'aquestes entitats i ara s'hi està adreçant. També tenim la nostra companya, la Marga Esparza, que està just en un dels punts des d'on sortirà el Papa Mòbil. D'aquí una estona, Marga, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Doncs ens hem mogut una mica, estem just a la Cruïlla, entre el carrer Rosselló i el carrer Sardenya, que és on el punt on el Papa Mòbil girarà, perquè vindrà des de Rosselló i baixarà pel carrer Sardenya fins a la Sagrada Família. Aquí hi ha moltíssima gent que estan en files, però que els últims no sé si veuran molta cosa. Estan esperant des de fa molta estona. Hi ha gent molt ben organitzada, com ja sentirem en un moment, que venen

0: de su casa, vamos a coger las banderas del Papa y un poco de agua y ya no estamos contentas aquí.
1: La gent està com de festa, com pots sentir. El que passa és això, que encara falta molt perquè arribi el Papa amb el Papa Mòbil, perquè al voltant de 6:45 és quan entraran el Papa Mòbil des de la plaça dels 5 d'Oros, al Passeig de Gràcia amb la Diagonal, després agafarà el carrer Rosselló i vindrà cap aquí. El recorregut total és una mica més d'un quilòmetre, però trigarà uns 15 minuts, ja en funció del retard en el que arribi ell. Però bueno, aquí la gent està molt contenta, amb molta paciència i no es cansen.
2: Doncs Marga, moltíssimes gràcies. És que pràcticament queda encara hora i mitja, eh?
1: Clar,
2: perquè el Papa
1: bastant
2: faci aquest recorregut. Sí, sí. I la gent ja s'està acostant doncs, a aquests carrers, a Rosselló, per on passarà el Papa.
1: Porten hores.
2: Déu-n'hi-do.
1: Ja. Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do. Bueno. Digne de comentar, perquè precisament en la primera hora estàvem parlant de quin interès havia generat la visita del Papa a Barcelona en comparació amb Madrid, on hem vist aquelles imatges d'afluència massiva de la ciutadania. Doncs bé, aquesta tarda serà un bon termòmetre també per veure quin és l'interès que genera la visita de Lleó XIV a Barcelona. Marga, moltes gràcies per aquesta connexió. Una abraçada, companya.
1: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé. El Papa continua encara, a la parròquia de Sant Agustí.
3: Sí, de fet, ha donat les gràcies per la rebuda, ha assegurat que la parròquia de Sant Agustí s'hi sent com a casa. Recordem que és una parròquia gestionada pels agustins del mateix ordre religiós que ell formava per abans de ser papa. Ha assegurat que qui no sap viure pels altres encara no ha entès de què va la vida i ha parlat d'una experiència pròpia i ha assegurat que de petit no pensava en ser papa, però sí que va sentir el desig d'entregar la seva vida a Jesús.
2: Doncs bé, si justament a la primera hora de l'entrellat estàvem comentant l'impacte que podia tenir una visita com la del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona, és el moment de connectar amb Víctor Botini. Víctor, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Parlem de diners, parlem de què generarà econòmicament parlant aquesta visita del Pontífex a Barcelona.
4: Sí, sí, sí. Però deixa'm fer un apunt, perquè ara quan escoltava les paraules del Papa, que ha dit algo que a mi em sembla molt atractiu filosòficament parlant, que és hem d'aprendre a córrer junts.
2: Sí.
4: Clar, jo quan escolto aquestes paraules, que em semblen, reitero, em semblen màgiques, les contraposo a aquesta societat del segle XXI, que hi ha un individualisme que arriba a extrems inaudits,
2: ai,
4: que fins i tot quan l'escoltava pensava en la pel·lícula aquesta, Her, no sé si l'heu vist.
2: I tant.
4: En què Joaquim Phoenix, que s'enamora d'un sistema operatiu, no?
2: Sí.
4: Que dius, bueno, el que diu el Papa està molt bé, però d'aquí a la realitat o com posar-ho en pràctica és una altra història, eh?
2: Clar. Tal qual. Segurament per això s'hi pronuncia el Papa, perquè són els temes que marquen la nostra vida, la nostra actualitat.
3: I ara jo estava pensant, sembla, Víctor, que tu a la Generalitat vas recomanar teletreball i tu al peu de la lletra teletreball. Avui no tenim aquí l'estudi.
2: Home, moltíssima gent ho va fer ahir i també avui, perquè les rondes estaven més tranquil·les que mai, tu. Molt bé.
4: Home, arribar a la ràdio era un periple, Era un periple.
2: Sí, sí. Escolta, surt car o surt barat la visita del Papa a Barcelona?
4: Bé, és la gran pregunta, Samantha, és la gran pregunta. Jo crec que d'alguna manera surt car, però també l'altra lectura és que surt a compte. És a dir, al final hem de tenir en consideració que hi ha uns costos estimatius, perquè penseu, i són dades que ja s'han donat, ja s'han divulgat, però no s'han acabat d'identificar ben bé els costos. No sé si hi haurà un càlcul quan acabi tota la visita del Papa i a partir d'aquí tindrem unes dades més concretes, però a hores d'ara tot són moltes estimacions, però el resum seria que sortim guanyant.
2: Yeah.
4: Val? Llavors, si voleu, comencem pels costos.
2: Va, vinga,
4: val?
2: Sí. Quant costa portar el Papa o que vingui el Papa?
4: Exacte.
2: No és que el contractem, no va d'això, però...
4: No.
2: Quan ve, es generen unes despeses. Quantes són? Quants diners?
4: Al voltant, estem parlant d'una factura al voltant dels 25 milions d'euros.
2: Val?
4: Aquí també hem de tenir en consideració que això són uns costos, sobretot públics, que han de cobrir les administracions públiques. No? Estem parlant de seguretat, estem parlant de logística, estem parlant d'infraestructures, sobretot i que

0: estas infraestructuras como Madrid, ¿no? A Cibeles, que es va a crear esta infraestructura temporal, la movilidad, la neteja, la sanidad, toda la organización, son unos costos que s'enfilen fins a aquesta xifra. A més, hem de tenir en compte que aquí se sumen els esforços de que fan els transports públics, el metro, els autobusos, sí, els talls de carrer, escenaris, pantalles... Bé, hi ha tot un seguit d'aspectes que fan que la factura arribi a aquests 25 milions d'euros estimats.
1: Víctor, pel que dius, 25 milions d'euros per la ciutat de Barcelona o per tot Espanya? Comptant Madrid, Barcelona, Canàries...
0: No, són costos estimats. Els costos que han sortit a hores d'ara són estimatius de l'Estat. O sigui, ja sabeu que el Papa està a quatre ciutats. Ha estat primer a Madrid, ara està a Barcelona i després se'n va a Gran Canària, a Tenerife.
1: Sí.
0: I aquests costos, aquestes xifres que han sortit estimatives són a nivell d'Estat. Després veurem si això s'afina i tenim dades més, diguem, segmentades per ciutat.
1: D'acord, 25 milions d'euros de despeses. I d'ingressos, quan generaria?
0: Doncs mira, les estimacions són molt atractives. Les estimacions estan parlant entre 125 i 150 milions d'euros d'impacte a l'economia espanyola.
1: Impacte, què vol dir?
0: Aquí, impacte vol dir que impacta positivament dins de tot un seguit de negocis, ara ho comentarem, i que, per tant, es generaran uns ingressos estimats, estimats d'entre 125 i 150 milions d'euros.
1: Bé, val? En quins sectors? Aquí, sí, a veure.
0: Sí, bueno, els sectors, com tots ens podem imaginar, però deixa'm fer, per seguir una mica aquest comentari que hem dit, que surt car, però surt a compte, doncs si fem la correlació de l'euro invertit respecte a l'euro en retorn, si invertim 25 milions i se'ns retornen 150, estem en una relació de 1 a 6.
1: Sí.
0: Val? Per tant, el retorn és molt atractiu.
1: Molt.
0: És molt atractiu.
1: Molt.
0: Llavors, estem... ara em preguntaves, a veure, i això, aquests ingressos, aquest impacte, no? Aquest impacte d'ingressos econòmics dins del que és l'activitat econòmica, on recau? Doncs, principalment, estem parlant de tres, diguem, blocs. Els hotels, la restauració i el transport i el comerç. A tall d'exemple, pel que fa a hotels, doncs Madrid ha donat unes dades d'ocupació d'un 82% de l'ocupació hotelera, però és que, a més, el preu mitjà per una habitació s'ha enfilat a 281 euros per nit.
1: El preu mitjà, que n'hi hauran de més cares.
0: El mitjà. No que te vayas al Ritz i tal. No. El preu mitjà per nit.
1: Sí,
0: això significa, l'estimació, això ve a ser un 8% més del que és habitual. Vale?
1: Bé.
0: Després, a l'altre bloc, estem parlant de la restauració, i aquí tots ho tenim a l'imaginari col·lectiu, doncs, els restaurants, els bars, les cafeteries, que aquí doncs, bueno, tothom s'ha de parar, de menjar, de beure, doncs aquí hi ha un gran volum d'ingressos per tot aquest tipus de negoci. I després, tot el que són els transports i els comerços. No? Estem parlant de tot tipus de transport, des d'un cotxe que tu llogues, a taxis, a trens, a avions, després comerç, doncs, tot tipus de botigues, els súpers... Per tant, aquest és l'impacte, aquests són els sectors sobre els quals impacta més aquests 150 milions d'euros.
1: Mira, Víctor, jo et convido que et quedis ara a l'entrellat, perquè a qui entrevistarem a continuació, jo crec que està encantat, en termes, no sé si personals, però econòmics, per la visita del Papa.
2: Sí, perquè durant la visita del Papa a Barcelona, molts veïns i moltes veïnes, sobretot de la Sagrada Família, han posat en lloguer els seus balcons i terrasses com a miradors privilegiats per veure el recorregut que farà el Papa aquesta tarda amb el Papa mòbil. Atenció, perquè els preus oscil·len entre els 100 euros per persona i els 1.200 euros.
1: Epa!
2: Atenció, perquè parlarem amb una persona que és un professional que es dedica a llogar per hores espais exteriors. És el fundador i responsable d'una plataforma especialitzada en llogar terrasses, és a dir, un Airbnb de terrasses i jardins, però avui ha posat el lloguer al seu propi balcó.
1: Al seu propi, la seva pròpia terrassa. Freddy Torres, bona tarda, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Freddy, tú has alquilado... O sea, ¿tienes el móvil tapado? Te oigo muy lejos. O a lo mejor estás con auriculares, algo así.
4: No, ahora...
1: Ahora mejor. Sí. ¿No estarás en una zona de estas con interferencias y barridos de frecuencias porque estés cerca de la Sagrada Familia o algo por el estilo?
4: Pues se han experimentado varias caídas del Internet desde que se empezó en la organización de la Avenida del Papa por esta zona, y esto empezó ayer.
1: Ya.
4: Pero creo que ahora mismo estoy bien con la conexión.
1: Bien, perfecto. Oye, tú has alquilado tu propia terraza, la terraza de tu casa, muy cerca de la Sagrada Familia, ¿verdad?
4: Así es, exactamente. Todos sabemos que cuando en Barcelona pasa algo de dimensiones bastante grandes, pues se genera una economía paralela,
1: ya,
4: ¿no? Donde se puede aprovechar. Algunas personas pues sacan un dinero extra si tienen la oportunidad de hacerlo. Y es lo que está pasando ahora con las terrazas de esta zona de la Sagrada Familia.
1: ¿Y
4: entonces he tenido
1: terraza?
4: La oportunidad de...
1: Sí.
4: Se alquila la terraza para un grupo de personas y se puede llegar a sacar hasta 1,000 euros.
1: Vale, a ver, cuéntame eso. ¿Tu terraza cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo se ve la Sagrada Familia desde esa terraza? Cuéntame.
4: La terraza está ubicada en la calle Marina, está a 2 minutos andando y se ve exactamente todo el iluminado de las torres, todo lo que va a pasar con el Papa. Es una ubicación bastante privilegiada donde se pueden estar hasta más de 30 personas allí.
1: Wow, ¿cuántos metros tiene esta terraza?
4: Pues un poco más de 100 metros cuadrados.
1: Wow, qué barbaridad. Oye, ¿y la has alquilado, eh? ¿Te la pidieron hace mucho tiempo, recientemente?
4: Recientemente, esto fue algo que salió así de un boom, de la noche a la mañana, una familia que quería venir porque querían seguir un poco de manera más cómoda, ¿no? La parte de la procesión, de los feligreses, del Papa, de cuando llega a la iglesia. Y están allí, reunidos ahora mismo, tomando fotos,
1: ahí,
4: escuchando, viendo la Sagrada Familia, sí, ahí están.
1: Vale, ¿cuánto tiempo van a estar en la terraza? ¿Por cuánto tiempo se las has alquilado?
4: Es por el uso de lo que dura el evento.
1: Lo que dura el evento, han llegado ya y hasta que acabe.
2: Y sí, mientras ellos están allí, tú no estarás en el piso.
4: No, yo estoy ahora en mi oficina y ellos están allí tranquilos, viendo, relajados, viendo la Sagrada Familia, tomando fotos, seguramente escuchando algún tipo de evento, que porque se escucha también desde ahí todo lo que pasa en la Sagrada Familia.
1: Ya.
4: Y mientras tanto, pues yo estoy en la oficina trabajando.
1: Vale. Freddy, o sea, por un alquiler de menos de 12 horas, ¿eh? Habrán entrado hace un rato y a medianoche seguramente acabará el evento, o incluso antes.
2: Mola Vans.
1: Vale. ¿Cuánto les cobran?
4: Menos. Estamos hablando de un evento de 5 horas.
1: 5 horas.
4: 1,000 euros.
1: 1,000 euros. Sí. 5 horas, 1,000 euros. Sí. Alquilas tu terraza, 5 horas. ¿Siempre la puedes alquilar también? ¿Freddy?
4: Sí, no, esto es algo excepcional.
1: Vale.
4: Esto es como la demanda, ¿no? Cuando pasa algo así, pues mira, ahora mismo el 90% de los espacios que tenemos en la plataforma de alrededor de la Sagrada Familia no están disponibles.
1: Claro.
4: ¿Vale? De hecho, las terrazas de los hoteles con los que trabajamos están ya alquiladas, pero para corporaciones, para empresas que traen a sus empleados y los tienen allí. Entonces, pues esto genera pues que la demanda tenga un valor mucho más grande que antes.
1: Claro.
2: Vale, a ver un momento. Vamos a centrarnos, Freddy. Tenemos por una parte los particulares como tú que ponen en alquiler esta franja horaria durante el acto del Papa a la Sagrada Familia, su balcón, su terraza, etcétera. Pero hay hoteles que, como si fuera un evento de networking, que le llaman ahora, tienen a sus empleados pendientes de la visita del Papa a la Sagrada Familia. Es que estoy loca ahora mismo. O sea, estoy que no me lo creo. ¿Esto está pasando?
4: Eso está pasando, exactamente. Ahora mismo los hoteles que tienen terrazas con vistas a la Sagrada Familia están cerradas al público, están cerradas a huéspedes, porque lo están alquilando única y exclusivamente privados para empresas que quieren traer a sus empleados o que quieren traer a sus proveedores o a sus clientes, y hacen eventos privados ahora. En estos momentos está pasando.
1: Claro, porque esta es una manera de promocionarse la propia empresa, pues con sus empleados, con sus mejores clientes, etcétera, también, ¿no? Proporcionarles una terraza desde donde poder seguir un acontecimiento único como este, ¿no, Freddy?
4: Exactamente. Eso ayuda mucho para las ventas.
1: ¿Ayuda para las ventas?
4: Sí.
1: Mucho, ¿eh?
4: Imagínate que tu empresa te traiga, que tú eres un cliente y te traiga, oye, te invito a un evento corporativo en la terraza frente a la Sagrada Familia en un día como hoy.
1: Claro.
2: Y si a ti, ¿no?, te han pagado por 5 euros, 1,000 euros, no me quiero llegar a imaginar lo que ha pagado la empresa al hotel.
4: mucho más, mucho, mucho más.
1: Claro, claro.
4: Esto ya son números muy altos.
1: Claro, lógicamente. Bueno, 90% de las terrazas alrededor de la Sagrada Familia están alquiladas, ¿no, Freddy?
4: Exactamente.
1: Todavía hay un 10% disponible, ¿eh? Esa és la bona notícia.
2: Bueno, que per la gent, que m'imagino que si tu vius al costat de la Sagrada Família també et ve de gust convidar a la teva cunyada, la Teresa, i veure l'acte plegades, m'imagino. Clar, és que és fortíssim.
4: Claro, es que esto tiene mucho que ver por la orientación que tiene la terraza. ¿Cuáles son los servicios que da la terraza?
1: Claro.
4: Porque hay otros hosts que a lo mejor dicen, pues bueno, alquilo mi terraza y aparte doy una experiencia, un servicio extra. Ofrezco pues bebidas, ofrezco comida, ofrezco cualquier otro servicio. Pues claro, si la terraza no tiene una ubicación que da directamente a la Sagrada Familia y la ubicación es solo para ver al Papa 3, 2, 4 minutos que pasa con el Papa móvil, pues el precio disminuye o no, simplemente no es atractiva.
1: Claro.
4: ¿No?
1: Oye, ¿por 1.000 euros les has puesto masajista en la terraza a tus invitados?
4: Allí tienen de todo.
1: Tienen de todo, has puesto catering.
4: Tienen de todo.
1: Wow. Allí
4: les he puesto hasta una persona que les atiende y está con ellas en todo momento.
2: Hombre, claro, 1.000 euros, Freddy, ya está bien, casi que es espléndido. Ya está bien.
4: Claro, un servicio VIP.
2: Claro.
1: Sí, señor. Bueno, Freddy, gracias por contarnos esto, ¿eh? 1.000 euros.
4: Samantha, muchas gracias.
1: Un
4: muchas
1: abrazo.
4: Gracias a ti por la oportunidad. Feliz tarde.
1: Igualmente. 1.000 euros, ¿eh?
2: 1.000 euros. Cinco,
1: de 5 horas. 1.000 euros.
2: Què et sembla, Víctor?
1: T'ha agradat? Idees de negoci, eh?
5: Em sembla, t'ho juro que m'estava rient perquè és espectacular, eh? És espectacular, sí. És brutal. I sabeu què m'ha vingut al cap? Jo crec que aquests dies, els creients, els agnòstics i els ateus, jo crec que coincideixen en parlar amb una cosa, que és els calés que s'estan generant per tots aquests negocis i aquestes formes de generar uns ingressos alternatius. Imagineu si aquestes estimacions que acabem de donar econòmiques, pues, si li afegim que això, evidentment, és economia que no està controlada. Tots els lloguers de balcons o aquests lloguers de terrasses que explicava el Freddy dels hotels i aquests ingressos extraordinaris, que això teòricament l'hotel sí que ho comptabilitza, no?
1: Clar.
5: Però jo crec que els ingressos seran superiors de les estimacions que s'han donat.
1: Està sortint el Papa ja de la parròquia de Sant Agustí, ara mateix està saludant un nen, almenys un nen. Ha parlat també amb altres persones que s'hi han acostat en aquesta parròquia i ara ja començarà a abandonar aquesta església de Sant Agustí i començarà a dirigir-se cap al lloc o des d'on ha de sortir el Papa Mòbil, eh? I fer aquest recorregut per l'Eixample fins a arribar a la Sagrada Família.
2: Un recorregut que començarà a 6:45 de la tarda. A les 7 està prevista la seva arribada a la Sagrada Família i a 7:45 començaria la missa al temple per a 9:15 del vespre fer la benedicció per la inauguració de la Torre de Jesucrist.
1: Va saludant el Papa Lleó XIV, hem vist com donava la mà a algunes de les membres de la Congregació de les Adoratrius i a les altres entitats que han estat convidades aquesta tarda en aquesta església de Sant Agustí per compartir els seus testimonis de la tasca que fan de treball amb col·lectius desafavorits. Eh? Parlàvem, doncs, de l'atenció de Càritas, de l'atenció a la dona explotada sexualment i altres accions socials que es duen a terme a Ciutat Vella, al barri del Raval de Barcelona. Mentre el Papa va sortint de l'església de Sant Agustí, Víctor, ràpidament, tu volies parlar d'execucions hipotecàries, per què?
5: També, perquè han sortit les darreres estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística al voltant de les execucions hipotecàries, i aquestes han augmentat un 38%.
1: Mira, ara que parlàvem de col·lectius vulnerables, eh? Gent que no pot pagar la casa.
5: Sí, hem de fer la comparativa, perquè les dades les hem de contextualitzar. Estem comparant el primer trimestre del 2025 respecte al primer trimestre del 2026 i les dades que ha donat l'INE reflecteixen aquest increment de les execucions hipotecàries en un 38%. Sí que m'agradaria fer un apunt abans d'entrar amb el comentari d'aquesta darrera dada que ha divulgat a l'Institut Nacional d'Estadística, és que execució hipotecària no té per què ser desnonament.
1: Ah, a veure, explica la diferència.
5: Clar. Una execució hipotecària és, en definitiva, aquell procediment que endega una entitat financera en el moment en què un client deixa de pagar-li les quotes que ha pactat per la seva hipoteca. Sí. En aquest moment que hi ha una continuada acció de deixar de pagar les quotes, el banc em nega doncs, aquest tràmit que el que et pot portar és a una renegociació del deute, val? O a un refinançament. El que vull dir és que tot porta un temps i a vegades quan llegim aquestes dades ens podem fer la imatge a l'imaginari col·lectiu de ui, pugen les execucions hipotecàries, hi ha tot un seguit de persones, hi ha al carrer sense habitatge. No, no. O sigui, el que dona l'estadística és que hi ha bancs que han endegat el procediment perquè aquestes persones que no estan pagant la hipoteca doncs passin a fer-ho o bé es plantegin uns refinançaments. I si això no s'aconsegueix, clar, llavors pots entrar en una fase ja més llunyana del desnonament.
1: Bé, aleshores, aquí l'obra nova sembla ser la gran protagonista de l'augment de les execucions hipotecàries, oi?
5: Sí. És que, clar, nosaltres podem pensar, ai, obra nova, clar, qui es pot comprar un pis avui dia? Un pis nou, un pis acabat a construir? Normalment penses en gent que té un poder adquisitiu relativament mig, alt o alt. Val? Uh-huh. D'acord, però és que el problema de l'obra nova és que els preus han pujat moltíssim.
1: Clar.
5: Moltíssim. De tal manera que en el moment en què una família, encara que sigui una família doncs, mitjana o mitjana alta, doncs, pugui passar a tenir un problema, doncs, que algun membre de la família perdi la feina, que hi hagi una separació, que en seguida que hi hagi una problemàtica, això impacta, pot impactar directament amb la possibilitat de pagar la quota. Perquè penseu una cosa, la regla d'or del Banc d'Espanya i de la majoria de les entitats financeres és que les famílies s'endeutin en un 35% dels seus ingressos pel que fa a l'hora de contractar, exacte, com a màxim, a l'hora de contractar una hipoteca. Però què passa? Que en els moments actuals, com els preus són tan alts, amb l'habitatge nou, molts cops aquesta regla d'or s'incompleix. De tal manera que la capacitat econòmica i financera d'una família doncs, està molt al límit. I si hi ha algun problema, doncs, pot passar a deixar de pagar doncs, la quota hipotecària.
1: Clar. Bé, Víctor, ho deixem aquí. Company, alguna cosa que vulguis dir per concloure?
5: No, que tinc moltes ganes de saber, a veure si finalment, tornant al tema del Papa, doncs si es donen unes dades, perquè sí que ha hagut una mica de polèmica en el sentit de que, clar, els beneficis que s'estan generant d'aquesta visita, en termes econòmics, la gent que ens estigui escoltant, que no es pensin que estem economitzant la visita del Papa, no.
1: Ja, ja.
5: El nostre objecte ara és explicar quatre dades econòmiques. Però, clar, que els beneficis són privats i els costos són principalment públics.
1: Ja.
5: I clar, aquí hi ha molta gent que pot pensar, home, jo no tinc hotel, no tinc restaurant, no tinc un negoci turístic,
1: però
5: i
1: pago.
5: En canvi estan utilitzant els impostos doncs, per pagar tot un seguit de despeses. No?
1: Sí, però quants més ingressos, quants més beneficis tinguin els nostres negocis, les nostres empreses, també paguen més impostos que reverteixen al servei públic, també s'ha de dir. Víctor Botini, moltes gràcies, una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Adéu, adéu.
5: Adéu.
1: Ens anarem a connectar amb la nostra companya Anna Pujol, que està pels voltants de la Sagrada Família, on és previst que hi arribi el papalló 14 a les 7 de la tarda. Anna, on estàs? Bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs ara mateix estic al carrer Sicília, entre Provença i Mallorca, és a dir, a la plaça de la Sagrada Família, i on aquesta hora estan entrant centenars de persones, que són les persones que tenen entrada per veure, ja sigui dins de la basílica o fora de la basílica.
1: Bé, les invitacions, doncs, 4.000 a dins de la basílica, 4.000 a fora, s'han repartit.
6: Efectivament, tot i que d'aquestes hi ha moltes que són autoritats, sobretot dins de la basílica, que hi ha autoritats, també hi ha compromisos de l'Església, hi ha també càrrecs religiosos, i pel que seria fidels, seran 1.200 a dins i uns 3.000 a fora.
1: Bé.
2: Anna, de gent, de persones, com ho estàs veient? Excepte aquestes persones que ja estan començant a agafar els seus llocs. T'ho diem perquè estàvem veient les imatges ara mateix del Raval,
1: sí,
2: davant de la parròquia de Sant Agustí.
1: A la plaça de Sant Agustí.
2: Que molta gent no hi havia.
1: No, mitja bandera, eh? Sorprenent la imatge.
6: Doncs sí, la veritat és que ara mateix, jo el que veig, sincerament, és que hi ha un dispositiu de seguretat molt fort. És a dir, perquè jo arribés fins aquí, he hagut de passar quatre carrers per sota, des de darrere la Sagrada Família, és a dir, un carrer per sota del
1: per
6: que
1: sota?
6: Seria doncs, el carrer Mallorca. És a dir, per anar d'una banda a l'altra de la Sagrada Família has de baixar dos carrers.
2: Ostres.
6: Per poder tornar a pujar.
1: Ah, fer tota la volta, eh?
2: Sí,
1: ha fet correcte, tota la volta, dos carrers més avall,
6: seguretat
1: i tornar a pujar.
6: És tan fort al costat de la Sagrada Família, al voltant de la Sagrada Família...
1: Clar, deies per sota i pensava realment... pel metro. Ha baixat pel metro, però no.
2: No, perquè està tancat.
1: Està tancat.
2: Clar.
6: No, el metro està tancat.
1: Sí, sí, sí.
6: Doncs això, i hi ha això, doncs, gent de Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, molts voluntaris, i sí que han deixat passar sobretot a la gent que tenia entrades. Aleshores, en aquesta zona que estic jo, hi ha hagut com a banda i banda del que seria la plaça de la Sagrada Família, s'han obert doncs, dues cues, i aleshores hem pogut veure com des de dos quarts de cinc de la tarda doncs, la gent ha començat a entrar. Ara aquestes cues ja estan disminuint una miqueta, però en el seu moment hi havia gent que portava més d'una hora, o fins i tot més, perquè jo he vist gent aquest matí també que ja estava aquí esperant al migdia.
1: Diries doncs, que ja això, està ple, doncs? O sigui, els voltants de la Sagrada Família...
6: Crec que li deu quedar poc, perquè sobretot la cua que entrava per Mallorca ja està pràcticament a mínims, mentre que la que entra pel... Vull dir, la que entra per Mallorca encara hi entra bastanta gent, a la que entra per Provença ja està pràcticament a mínims.
1: Bé.
6: Si voleu, podem escoltar algunes d'aquestes persones que realment estaven emocionades per aquest moment que estan a punt de presenciar aquesta missa que oficiarà el Sant Pare, i sobretot, el més important, en quin lloc estaran per veure si ja sigui dins o fora podran veure bé el Sant Pare?
7: No ho sé. Supon que sí, per les càmeres, perquè habrà càmeres per tot arreu de la basílica, llavors sí. Però molt a prop, crec que no.
8: Seguimos ver al Papa y estar sentadas viendo delante de la pantalla, aunque sea, estamos felices.
9: El que ens deixi la gent que estigui davant. Però sí, sí, intentarem. Això és estupendo.
6: Doncs sí, doncs ara mateix a veure si podran veure el Sant Pare, perquè recordem, la missa serà dins, però un cop hagi acabat la missa, el Sant Pare sortirà a fora per la façana del naixement, a beneir la torre de Jesucrist, i també allà es descobrirà una placa commemorativa.
1: Bé, doncs moltes gràcies a la nostra companya Anna Pujol, que ja està retransmetent, informant des de la pròpia Sagrada Família, on ha d'arribar d'aquí una estona, a partir de les 7 de la tarda, el Sant Pare, en aquest colofó final de la seva visita a Barcelona. Digues, Anna.
6: De fet, ara aquí a la cua, fa uns moments, una de les persones que estava a punt d'entrar, perquè tenia una entrada, bé, dues persones amb qui hem pogut parlar són en Toni i en Guillem Comella, que són, atenció, els ceramistes encarregats de fer la ceràmica de l'interior de la Torre de Jesucrist i la que cobreix la creu. Si volem, els podem escoltar, també.
1: Sí, sí.
10: He vist aquí, ens has enganxat així de sorpresa, però he vist aquí, home, estem molt contents i orgullosos.
11: Són molts anys de treballar-hi, i penso que a partir d'ara ens estem fent una mica la idea del que representa.
1: Bé, grans veus, en un dia com avui, Anna.
6: Sí, certament, els protagonistes una mica encoberts, però realment gent molt interessant aquí trobar-se avui.
1: Sí, senyora, gent crucial en la construcció d'aquesta basílica. Anna Pujol, gràcies per aquesta connexió. Companya, una abraçada.
6: Una abraçada, anem parlant.
1: Fins després. Saben que a partir de les 7 de la tarda comença programació... A partir de les 6, perdó. A partir
2: sí,
1: de les 6 de la tarda...
2: 20 minutets...
1: Ja està,
2: i avui
1: acabem
2: l'entrellat. Ja ho tenim.
1: I començarà la programació especial de Ràdio 4. Però ha arribat ja Míriam Martín Lloret. Com
12: Hola.
1: Estàs, Míriam?
12: Bona tarda.
1: Parlarem del llenguatge papal, avui.
12: Bueno, una miqueta, farem
1: miqueta,
12: un tastet.
1: Som-hi, clar que sí, i aquí sí. Som.
2: Doncs va, anem directe a aquestes preguntes de concurs.
12: Anem preguntes
2: més,
12: de concurs, va, vinga, va.
1: Cinto concurs. Som-hi. Quina pregunta ens vols fer?
12: Primera pregunta. Quin és el títol honorífic que rep el Papa? Una no és bona.
2: Per tant, hem de dir la que no és bona?
12: Ah, la que no és bona.
2: Ah, hem de dir
12: la que no.
2: La que no, d'acord.
12: En negatiu.
2: A veure.
12: Val? A, pontífex.
1: Sí.
12: B, sant pare. C, sa santedat. o de Summa Pontífex.
1: Ui!
12: La que no, eh?
1: La que no és correcta.
12: Recordeu que és títol honorífic, eh? Estem parlant de títol honorífic.
2: A veure una cosa. És que anem una mica empolladetes de casa i ens han passat un dossier...
12: Són fàcils, oi?
2: No, és que siguin fàcils. És que ens han passat un dossier de premsa que ens han facilitat directament des de l'Església, eh? Amb sinònims i tractaments del Papa.
12: Ostres.
2: I Pontífex hi és.
12: Sí.
2: Sant Pare hi és. És veritat que és el Sant Pare, el Pontífex, sa Santedat...
12: Clar.
2: I el Summa Pontífex. Per tant, a mi tots em quadren.
1: A mi tot també.
12: Jo és que us he fet una mica de trampeta. Perquè com a títol honorífic...
1: Títol! Títol honorífic.
12: Pontífex es fa servir com a sinònim de papa, sí. Però com a títol honorífic, específicament, són habituals Sant Pare, Sa Santedat, Summa Pontífex.
1: Ah, Pontífex a seques no és.
12: Exacte, volia dir que Pontífex a seques no és un títol honorífic, però sí que es fa servir com a sinònim de papa i els mitjans ho fan servir molt i és correcte.
2: A més, és molt bonic perquè saps què vol dir Pontífex?
1: Què vol dir?
2: És el pont entre Déu i la humanitat. Això és el que vol dir Pontífex.
12: Sí, sí, sí, sí. Mm. I d'aquí hi ha el verb, es deriva el verb pontificar,
1: pontificar
12: també.
1: Clar.
12: Sí, sí, sí, sí.
1: Establir ponts seria
12: exacte.
1: Pontificar? No sé.
12: Ha variat... Metafòric,
1: correcte,
12: metafòric,
1: correcte.
12: Sí.
1: Va, segona pregunta d'aquest concurs.
12: A veure, quin és l'origen del terme papamòbil?
1: Ja.
12: Eh?
2: Home.
12: El vehicle amb què viatja...
1: No, aquesta és bona, aquesta és bona. Digues, quines definicions?
12: A veure, sí que és veritat que dius, és una paraula molt comú, però bueno, pensem-hi, no? A veure, bé, dels mots papa i automòbil,
1: sí.
12: O bé dels mots papa i telèfon mòbil.
1: Clar, és que això, nosaltres ho sabem. Sí, però la gent més jove podria dubtar.
12: Clar.
1: Va començar que no existien els mòbils.
12: Exacte.
1: I per això es va posar papa mòbil.
12: Sí, sí,
1: si no,
12: sí.
1: No tindria sentit aquesta paraula.
12: Aquí l'he posat una mica més en el cervellet de la de ment jove, no? Potser.
1: Clar, perquè ells sí que poden
12: confondre's. La gent més gran sí que té en
1: ens
12: compte...
1: Ens en recordem de quan no hi havia mòbils. I se li va dir al cotxe del papa el papa mòbil.
12: És un mot compost creat per acrònim, no? Encreuament dels mots papa i automòbil. I el terme va néixer de manera espontània als mitjans de comunicació internacionals durant el primer viatge del papa Joan Pau II a Polònia l'any 1979,
1: que
12: és quan
1: es
12: va internacionalitzar més.
1: I el cotxe jo crec que va començar a existir allà. No sé si existia abans, és que va sortir allà i per això se li va dir, home, el papa mòbil.
12: Crec que prèviament van fer un viatge a Mèxic que ja va començar a fer-lo servir.
2: Però té tot com l'essència aquesta de que sigui com un terme que va sortir així com...
1: Popularment.
2: Molt popular.
12: Exacte, és un encreuament superpopular.
2: Ara es fa servir de manera...
1: Com a formal, eh? Com a nom formal.
12: De tota manera va bé repassar, eh? D'on ve, mira.
2: Sí. Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Però ara jo em pregunto, el seu mòbil, com li diem? Si al cotxe li diem papa mòbil, què li diem al mòbil del papa?
12: El mòbil del papa. Jo crec que així
2: ahir no sé amb qui vam parlar.
12: No se'n parla del mòbil del papa.
2: El dilluns ens deien que, clar, o sigui, el Sant Pare també envia whatsapps. I a mi això, clar, em va cridar molt l'atenció.
1: I acudits es veu que també s'envien amb alguns capellans.
2: És que, no, clar.
12: Una mica de jiquijajo amb aquesta tirada.
2: Benvinguda, Natàlia, al segle XXI, però vulguis o no, o sigui, a mi em crida l'atenció.
1: Molt sentit de l'humor.
12: Fem la tercera, que hi ha relacionada també. Com es diu l'expressió popular hablando del papa de Roma por la puerta se asoma en català?
1: Oh, que bona!
12: Indica que es presenta inesperadament, la persona de qui s'estava parlant. És una expressió molt popular que crec que molta gent coneix, gairebé tothom.
2: Però no podem dir parlant del papa de Roma.
12: Eh?
1: No es pot dir així.
12: Ah, aquí està la cosa, que molta gent comença parlant del papa de Roma. Doncs no, a veure, en català hi ha altres opcions.
2: D'acord.
12: Us les poso, a veure si les endevineu. A, qui del llop parla, el llop li surt. B, parlen del papa de Roma, allò que dèiem. O, no es pot dir mal que no surti l'animal. Hi ha trampet aquí, eh?
1: Clar, és que aquesta tercera... Pues hauria de ser la primera, no? Qui del llop parla, el llop li surt.
2: Jo també diria la...
12: Qui del llop parla, el llop li surt. I també no es pot dir mal que no surti l'animal.
1: Ja.
12: Clar, si és veritat que són... Són com, tenen una connotació com una mica
1: negativa. Clar, és diferent.
12: Però sí que, perquè normalment, a veure, pot aparèixer la persona de qui estàs parlant, però no malparlar, però s'associa molt a malparlar. I molt sovint és malparlar.
1: Sí.
12: Per això surt el llop i connotacions negatives, l'animal, i també una altra. Més aviat t'ho haguessis dit, no? Quan veus la persona que t'apareix, de qui estàs parlant.
1: Abans ho dius?
12: Abans
1: ho dius
12: i
1: apareix.
12: T'apareix.
1: Sí, sí,
12: però,
1: sí.
12: Parlant del papa de Roma és una traducció literal.
1: Ah,
2: però hi ha moltes algunes altres expressions que sí que inclouen el papa de Roma i avui ens les has portat.
13: Sí.
2: Perquè jo et dic una cosa, expressions del papa de Roma és parlar i parlant del papa de Roma. O sigui, jo això ho he dit malament tota la vida, també t'ho dic.
13: Sí, és normal, no passa res. A veure, una de freqüent també, anar a Roma i no veure el papa, que això vol dir anar a un lloc i tornar-ne sense haver vist les coses principals d'aquell lloc.
1: Clar.
13: No? Anar a Roma i no veure el papa.
1: Però, i s'agafa en sentit literal o també figurat? Vull dir que tanta feina per això que al final no valia la pena.
13: Ah.
1: Anar a Roma i no veure el papa.
13: Mm,
1: o no?
13: És més literal.
1: És més literal, eh?
13: Sí, anar a un lloc i tornar-se, sí, i tornar-se sense haver vist les coses essencials.
1: O sigui, vas a veure les aurores boreals i no en pilles ni una.
2: Exacte.
1: Ja està, no?
2: Sí, o vas a París i no vas a veure la Torre Eiffel.
13: Això, doncs anar a Roma i no veure. Com un papa, atenció, com un papa, que vol dir, aquesta no la feia, no la tenia jo tan sentida, amb gran comoditat.
2: Sí. Ah, clar, viure com un papa.
13: Viure com un papa, com un... Pues sí, igual que viure com un rei, com un papa. I després n'hi ha unes que són de coses terrenals,
2: un moment,
13: no?
2: Com un marajà, jo no sé si és massa correcte en català, eh?
1: Com es diu? És veritat, com es diu?
13: Un marajà?
1: Un marajà, aquells
2: indis. Que diu viure com un rei, com un papa.
13: Sí, el marajà, jo em sembla que no, eh?
1: Ara
13: em sembla que el marajà ens l'estem picant una mica. I després n'hi ha unes quantes de coses terrenals, no? Que, com volem dir, els papes també són persones humanes. N'hi ha algunes que em fan molta gràcia, com per exemple, de la mort ningú s'escapa, encara que sigui papa, o mor el rei, mor el papa i tothom qui endrapa, o aquesta és molt popular, eh? Caga el rei, caga el papa, de cagar ningú se n'escapa. Que coses que ens no, qüestions més terrenals, que
1: clar,
13: hi ha coses que, bueno, que tothom ho fa.
2: Però s'estan perdent molt, totes aquestes expressions.
13: Sí, sí. Bueno, aquesta jo la tinc més present, el caga el rei, caga el papa, perquè doncs, sortia un llibre infantil de la meva filla.
1: Escolta,
13: que llegia.
1: Una cosa, eh?
2: Marajà, què?
1: Maharajà.
13: Maharajà?
1: Liec. Institut d'Estudis Catalans.
13: Escolti.
2: Maharajà.
1: S'escriu Maharajà, amb H, la primera.
13: Sí, eh?
2: Doncs viure com un rei, viure com un papa, o viure com un Maharajà.
1: Els prínceps sobirans de l'Índia.
13: Molt bé, nosaltres dèiem
1: Maharajà
13: directament.
2: Maharajà
1: és una altra cosa.
2: Maharajà està de Lulu. Però bueno.
13: I després una de molt popular, més papista que el papa.
2: Sí.
1: Ah, sí,
13: que
1: sí, aquesta sí.
13: Ser exigent o intolerant en el compliment d'una norma,
1: sí,
13: per exemple.
1: Molt bé.
13: I altres com que tenen el lema de voler és poder, no? Si vols ser papa, posa-t'ho al cap. És allò com tenir un objectiu molt clar, ves allò, no? Mort,
2: que
13: anar mort a una cosa.
2: Que rima zero, oi?
13: Sí, aquestes... Sí, n'hi ha que rimen, n'hi ha que no rimen. Ja sabeu que en fraseologia passen aquestes coses.
2: Sí,
13: de vegades
2: sí.
13: Hi ha la rima fàcil, de vegades no.
2: Però si rimen, són més fàcils d'en recordar-se'n.
13: Sí,
2: si
13: però
2: no,
13: ara
2: és aquí complicat.
13: N'hi ha una de voler poder que té rima, eh?
2: A veure?
13: Si vas a Roma amb diners, papa pot ser. Aquesta ja rima més.
1: Ah,
2: home, ja
1: si vas
2: més.
1: A Roma amb diners, papa o sigui, fins i tot papa pot ser, eh?
13: Exacte.
1: Com amb diners, Sant Pere canta.
13: Ah, exacte.
1: Clar, amb diners,
2: sí, però, clar.
1: Papa pot ser.
2: Però això no és el voler és poder.
1: Ah.
13: Bueno, que és
1: aquest és una mica... Poder és poder.
13: Clar, amb poder econòmic.
2: Ah,
13: evidentment,
2: clar,
13: amb poder econòmic.
2: Amb poder de poder.
13: La primera és voler és poder.
2: Exacte.
13: Si vols ser papa, posa-t'ho al cap, allò com a objectiu, no?
1: Ja.
13: I l'altra és que, clar, amb dinerets...
1: Sí, senyora.
13: Podem
2: tot és molt diferent.
13: Coses.
1: Com sempre.
13: Exacte.
2: Tot és molt diferent.
1: Com sempre.
13: Exacte.
1: Bé, podem continuar, eh?
13: Val.
1: Sí?
2: Doncs anem als mitjans.
13: Anem als
1: vinga,
13: mitjans.
1: Som-hi.
2: Vinga, doncs aquesta metasecció que no parlem d'una altra cosa que no sigui de nosaltres, portem moltes hores parlant del papa, doncs avui parlarem de nosaltres i de les nostres pífies. Aquesta setmana vam posar la pota, però vam ser conscients.
13: Mm-hmm.
2: Mm? I ens en vam recordar de tot.
14: El festival era una mena de com se dice?
2: Tapadera.
14: Sí. Això hem fet una castellanada.
2: Sí,
14: ara, que
2: ja li preguntarem a la Míriam.
15: Això.
2: A veure, que ja li preguntarem a la Míriam.
13: Doncs mira,
2: tapadera.
13: Era tan fàcil com canviar la E per la O.
2: Tapadora.
13: Tapadora.
2: Potser... Em va sonar fatal.
13: Sí, pot ser una tapadora de llauna física o la persona, acció o situació que es fa servir de protecció d'excusa que oculta una realitat condemnable. Tapadora, fer servir
2: tapadora.
13: Una cosa de tapadora.
1: Molt bé.
13: En sentit figurat.
2: Sí.
1: Míriam Martín Lloret. Gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la setmana que ve.
13: Que vagi molt bé la crònica papal.
1: Això, la continuem, eh? De fet, perquè d'aquí 11 minuts, a les 6 de la tarda, comença la programació especial de Ràdio 4 amb motiu de la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, amb la conducció dels nostres companys Toni Marín. A l'inici s'hi afegirà després també Sílvia Tarragona.
2: Ells estaran aquí als estudis de Ràdio 4, però els nostres enviats a la Sagrada Família són Quim Esteban i José María Rubí, que ja estan preparats, preparadíssims, per explicar-nos tots els detalls d'aquesta benedicció que serà el colofó de la visita del Sant Pare a la ciutat de Barcelona.
1: Quim, José María, molt bona tarda als dos. Com esteu?
15: Hola, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda, bona tarda.
1: Com està tot a la Sagrada Família?
15: Buah. Doncs està ple de gent, ple de gom a gom, gent corrents que volen venir a ocupar també el seu lloc en aquestes pantalles gegants. Hi ha gent que ha vingut per ocupar un dels seients. Recordem que hi haurà 4.000 persones a l'interior i 4.000 a l'exterior, amb entrada, amb seient, però també moltes persones que ho podran seguir a través de pantalles gegants.
16: Encara queda més d'una hora, eh? Encara sí, queda més d'una hora perquè arribi el Papa Mòbil i perquè Lleó 14 pugui tornar a fer-se present davant de tots aquests milers de fidels, davant de tots aquests milers d'assistents, però com en el cas d'ahir a la vigília d'oració de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, la gent que no s'ho vol perdre s'ha agafat el dia o almenys la tarda i amb molta previsió han volgut agafar la millor ubicació possible.
2: Clar. Ara ens deies que encara falta estona perquè arribi el Papa Lleó 14. La seva arribada crec que està prevista de cara a les 7. Quins seran els timings de l'acte d'aquest vespre?
15: Doncs mira, ara es troba al Palau Episcopal, es calcula que a les 6:30 anirà fins al carrer Rosselló en Passeig de Gràcia, allà agafarà el Papa Mòbil i començarà aquest circuit per el carrer Cerdanya fins a arribar aquí a la Basílica de la Sagrada Família. Això serà cap a un quart de vuit del vespre, que serà doncs, quan comenci tota la cerimònia, entraran al recinte, posteriorment el Sant Pare baixarà fins a la cripta on es troba la tomba de Gaudí i posteriorment pujarà a fer aquest acte litúrgic i que pot dos quarts de deu o una miqueta més tard, ja sabeu que els timings doncs, es van endarrerint, començarà aquest espectacle de llums. Abans, però, el Papa haurà sortit a l'exterior per beneir aquesta Torre de Jesús, que avui és l'acte més, diguéssim, que més tindrà expectació.
16: Sí, és l'acte que justifica, en realitat, la visita del Papa a Espanya i particularment a Barcelona, perquè recordem que avui ha fet 100 anys que va morir el geni Antoni Gaudí, i s'ha fet coincidir aquesta data, aquest centenari, amb la inauguració de la darrera torre que quedava per aixecar-se de les 18 que té la Basílica de la Sagrada Família, i coincidint amb els dos motius, les dues ocasions, doncs s'ha planificat tota aquesta setmana del Papa Lleó a Espanya. Per tant, podríem dir que avui és l'acte central i el motiu de la visita papal.
1: Clar, jo crec que és un bon moment per explicar a la nostra audiència la rellevància d'aquesta creu, d'aquesta Torre de Jesús que beneeix el Papa aquest vespre. Oi? Quina és aquesta importància?
15: Home, pensa que és el punt més alt de la Sagrada Família i, a part, s'il·luminarà. I de quina manera? Avui s'estrenarà aquesta il·luminació, una Torre de Jesús que està coronada, com dèiem, per aquesta creu que d'aquí a un parell d'anys podrem visitar, perquè serà també un mirador on es calcula que 200.000 persones a l'any podran pujar per veure Barcelona. No és tan alta com la muntanya de Montjuïc, perquè en el projecte inicial de Gaudí, doncs, no va voler pujar per sobre del que Déu havia creat, que és la muntanya de Montjuïc, però sí que és un dels punts més alts de la ciutat i realment serà una imatge que a partir d'ara doncs, serà representativa de la ciutat.
16: Jo és que no sé si la gent és realment conscient de la importància que ha tingut i que tindrà la figura del geni Antoni Gaudí, no només en la seva disciplina. Ell va trencar amb tot i va inventar-se una nova manera de construir, de fer estructures, però des del punt de vista de la fe, Antoni Gaudí també és una persona realment transcendent, realment important. L'any passat el Papa Francesc el va declarar venerable, que és com si diguéssim el pas previ a la seva beatificació. Per tant, insisteixo, des d'un punt de vista religiós, Antoni Gaudí també és una figura molt important.
1: Clar. Quines autoritats esperen a l'acte d'aquest vespre?
15: Doncs esperen els reis d'Espanya, també el president del govern, Pedro Sánchez, també la presidenta del Congrés dels Diputats, òbviament el president de la Generalitat, el president del Parlament de Catalunya, també l'alcalde de Barcelona i també autoritats a l'àmbit internacional. Per exemple, vindrà el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. Recordem que un dels dos copríncips del Principat doncs és un bisbe, és el bisbe d'Urgell. També vindrà el president de Xipre, el president de Lituània, que seran rebuts per els reis d'Espanya.
2: Jo sóc molt tafanera, companys, i m'agradaria, ara parlant de les grans figures que assistiran aquest vespre a l'acte, però parlem de vosaltres. On esteu exactament ubicats? On sou? Què és el que veieu?
16: Molt prosaic. Si t'hem de descriure... Mira, estem en una gran carpa que han instal·lat a moda de centre de premsa, això sí, ben a prop de la Basílica de la Sagrada Família, no sé si dir-vos.
2: És a dir, esteu a l'exterior.
16: Sí, a 250-300 metres, però us he de dir una cosa que potser sí que us dona una mica d'enveja. Si tiro així el cap una mica cap endarrere, pels plàstics que fan de lateral d'aquesta macrocarpa, veig la Torre de Jesús.
15: Ei, jo no la veia.
16: La nostra posició.
15: Tu la veus bé? Jo m'he d'inclinar cap al teu costat perquè si no, no la veig.
16: La creu que corona aquesta Torre de Jesús. Per tant, veurem focs d'artifici des d'aquí. Veurem llums i escoltarem cantar, també.
1: Clar, perquè aquesta cerimònia començarà de dia i acabarà de nit, oi?
16: Bueno, seguríssim, perquè tal i com va acumulant-se l'endarreriment a totes les actuacions que ha fet el Papa Lleó aquí a Espanya, està previst que tot això clogui aproximadament cap a les 10, és a dir, la inauguració i la benedicció seria a partir de 9:45, però jo crec que s'haurà fet fosc.
15: I per cert, aquesta il·luminació no serà cada dia igual, vull dir, és una il·luminació que és tan espectacular que només es veurà avui i dies assenyalats, perquè és que la Torre de Jesús, aquesta creu de dalt, penseu que tindrà un raig de llum cap al cel, i això pot despistar també els avions. Avui es veurà, tindrà permís, però no cada dia, seran en dates puntuals. És a dir, aquells que estiguin a Barcelona, avui, si volen sortir aquesta nit, un moment, intentin mirar perquè no serà una cosa que es vegi sempre.
16: El que sí que farà sempre aquesta creu és brillar de dia,
15: sí,
16: perquè està revestida de milers de vidres. És el que volia explícitament Gaudí que succeís.
1: Clar.
16: Ell parlava de que volia que aquesta creu brillés de dia i il·luminés de nit.
1: Efectivament.
16: I avui serà el primer dia que això passarà, que el somni de Gaudí, 100 anys després, doncs veurà la realitat.
1: Deixem-me que saludi Toni Marín. Molt bona tarda.
17: Bona tarda, què tal?
1: Perquè en 3 minuts comença el programa especial de Ràdio 4 per retransmetre en directe aquest esdeveniment únic, aquesta benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. Toni, quin dia, eh?
17: És un dia potent, eh? Mm. Ara estava escoltant el Quim i el Josep Maria, que ells ho estan vivint en primeríssima persona.
2: El José María ens deia que veu la torre, que veu la...
17: Sí, sí.
2: La meravella.
17: No, és que la torre la es veu des de qualsevol lloc
2: a
17: prop.
2: No, però si veu la creu, quina meravella.
1: Ha canviat l'skyline de Barcelona.
17: És impressionant, és impressionant. És impressionant.
1: S'hauran de canviar les samarretes.
2: I tu ets veí de la zona.
17: Per això t'ho dic, que és que la torre... Aquest matí ho explicàvem amb el Xavi Freixa, que tu vas passejant pel barri i vas veient la torre per tot arreu. La Sagrada Família... Perdó, l'Avinguda Gaudí.
1: Sí.
17: Estaves baixant i tens allà la...
2: Sí, sí. Clar.
17: Des de qualsevol punt de la ciutat.
2: Quim, José María ens parlava abans dels focs artificials, de la música. Què en sabem d'això?
15: Doncs serà un castell de focs artificials amb espectacle també de drons i d'il·luminació. Hi haurà un mapping també a la Sagrada Família. Serà una combinació de tot plegat. Durarà uns 10-15 minuts aquest espectacle i acabarà amb aquesta il·luminació de la Torre de Jesús.
1: Déu-n'hi-do, un espectacle memorable per un dia memorable, el dia del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que ha vingut a certificar al Papa la seva obra, no?, a beneir-la a canviar l'Skyline de Barcelona. En fi, un dia pel record, segur. I el colofó de la seva visita a Barcelona, perquè després el papa marxa, oi? Demà se'n va a les Canàries, companys.
16: Correcte, correcte, correcte, per fer aquesta tercera estació de tota la setmana a l'estat espanyol. És un viatge molt desitjat i molt perseguit per Lleó XIV, perquè més enllà de que el papa volia estar en aquest centenari de la mort d'Antoni Gaudí, el papa volia inaugurar i beneir la Torre de Jesucrist, el papa també volia estar a les Canàries per estar ben a prop d'una realitat que ja hem escoltat aquests dies, però que ja hem escoltat en realitat en el seu any i escaig de pontificat, que li interessa molt, que li afecta molt, com és la qüestió de la immigració. I ja sabem que les Illes Canàries, doncs, malauradament, tenen, anava a dir, enterrades, no, enfonsades, moltes clar, històries i molt somnis.
1: Bé, acabem aquí l'entrellat. Gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Donem el relleu als nostres companys. Ara agafa les regnes Toni Marín amb el programa especial de Ràdio 4. En fi, atents, a la ràdio pública, que ens explicarà minut a minut tot el que va passant a Barcelona. Gràcies per escoltar-nos, que gaudeixin molt del programa especial. Fins demà.

0: sí. Què tal, senyores i senyors? Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a aquest programa especial amb el que en Ràdio 4 els explicarà tot allò que té a veure amb la visita del Lleó 14 a Barcelona. Des d'ara i fins a les 12 de la nit, aquesta casa els hi ofereix un desplegament tècnic i humà absolutament impressionant per tal que vostès no es perdin cap detall dels esdeveniments centrals de la visita del Papa a Barcelona. L'agenda del pontífex l'ha portat avui a la presó de Can Brians, on s'ha trobat amb un grup de presos per després traslladar-se fins a Montserrat, on ha presidit el rest del monestir. I ara mateix el papa es troba al Raval, a la plaça de la Gardunya, on es troba la parròquia de Sant Agustí. Una trobada amb entitats dedicades a la caritat i l'assistència diocesana, que ben probablement es troba ara mateix a la recta final, ja que és previst que a dos quarts el papa iniciï un recorregut pel carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya, per on arribarà definitivament a la Sagrada Família, on a dos quarts de vuit començarà la missa solemne on es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i assistirem, com ara escoltàvem, a la inauguració de la Torre de Jesucrist. Com els dic, aquesta casa ha preparat realment un gran dispositiu per tal que vostès estiguin al cas en tot moment d'aquesta visita, que ens ha deixat ja tot un plec de moments que passaran a formar part de la història col·lectiva i individual de tots aquells que s'han apropat en algun moment als indrets que han estat claus a la visita del pontífex. I interessant també recordar quins han estat els missatges que Lleó XIV ha volgut enfatitzar en els seus discursos. Ha parlat del paper de la societat catalana com a exemple d'integració, es va referir ahir a la necessitat que la sanitat pública posi en primer pla la salut mental, va condemnar els feminicidis, va mostrar la seva preocupació per la soledat dins la nostra societat i va recomanar la necessitat d'aprendre a conviure amb el silenci. Tot un seguit de missatges amb els que Lleó XIV va aconseguir arribar, no només a la població catòlica, com de fet va coincidir ahir tota la gent que ens va acompanyar en aquesta retransmissió, sinó ben bé al conjunt de la societat. També avui ens hem envoltat de persones, persones realment interessants per a ser escoltades, que ens aproparan d'alguna manera les seves visions en els propers minuts fins a dos quarts de vuit, quan comenci inicialment la missa, que lògicament els transmetrem a través dels micròfons d'aquesta casa. Però si els sembla, jo deia fa un moment que realment el desplegament tècnic i humà és espectacular i anem a demostrar-ho, perquè la veritat és que són molts els punts que requereixen la nostra atenció en aquest instant. Comencem per la parròquia de Sant Agustí, que és... la parròquia de Sant Agustí? Molt bé, doncs comencem des del terrat. Aleshores, des del terrat que hi ha tot just davant la basílica de la Sagrada Família, des d'on tindrem una visió absolutament privilegiada de tot el que passarà. Allà tenim una dona, jo crec, la dona més envejada, ara mateix de Catalunya. Anna Pujol, com estàs, Anna? Bon vespre.
1: Hola, bon vespre.
0: És impressionant, no?, l'espectacle que tens, o que podràs arribar a tenir la visió de l'espectacle que tindràs al davant, no?
1: Bé, ara mateix jo tinc una vista privilegiadíssima del que és la façana del naixement de la Sagrada Família. L'estic veient aquí des de dalt pràcticament amb vista d'ocell, és a dir, ara mateix el que veig és com tota l'entrada i tota aquesta façana del naixement, que és que per aquells que no sàpiguen quina és la façana del naixement i quina és la façana de la passió, la façana del naixement és aquella que és més barroca, que té com més filigranes, que té com elements més de naturalesa i que podem distingir de la de la passió, que és la que dona, doncs, diguem-ne, al carrer Sicília, i que és més sòbria, diguem-ne, té les línies més rectes. Doncs bé, aquí al que seria davant de la façana del naixement, el que hi ha ubicada són centenars de cadires on s'han instal·lat, doncs, les persones que han pogut accedir a una entrada. És a dir, sabem que dins de la basílica hi ha unes 4.000 persones, però d'aquestes només són 1.200 fidels. La majoria dels fidels estan fora, n'hi ha uns 3.000, en total 4.000 persones, i aquesta és la gent que jo estic podem veure des d'aquí dalt. I realment és tota una visió. També s'espera que per aquí mateix, per aquesta façana del naixement, sigui per on surti, doncs, el Sant Pare a fer la benedicció d'aquesta torre de Jesucrist.
0: Ens imaginem també l'espectacle dels drons des de la teva posició. Serà una autèntica meravella. Després continuem parlant. Gràcies, Anna. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Hem començat, efectivament, per l'indret en el que voldríem estar tots, i anem a l'indret en el que també molta gent hagués apostat per estar present, perquè els hi hauria permès veure de ben a prop la figura de Lleó XIV. Marxem fins a la parròquia de Sant Agustí en un instant per comprovar, efectivament, quin és el missatge que ha deixat ara mateix el Sant Pare. Abans, però, marxarem fins a la basílica de la Sagrada Família, on, ja ho saben vostès, al llarg de tot tota la tarda ens acompanyaran els nostres companys Quim Esteban i Josep Maria Rubí. Com esteu? Bon vespre, bona tarda.
2: Molt bon vespre, què tal?
3: Bona tarda, Toni.
0: Tota l'expectació envers tot el que ha de passar en el que abans us escoltava, efectivament, és el gran acte central de la visita del Papa a Barcelona, no?
2: Doncs així és, hem de dir que avui és el dia gran. La visita del Sant Pare a Espanya tenia un motiu i era poder assistir a aquesta inauguració, aquesta benedicció de la Torre de Jesús i que té lloc, doncs, com abans explicàvem, en el dia que es compleixen 100 anys que va morir el gran geni Antoni Gaudí.
3: També ho explicava el Quim, hi ha 4.000 persones que podran assistir a la celebració eucarística des de dintre de la basílica, però hi haurà uns altres 4.000 afortunats que ho podran seguir per unes pantalles gegants habilitades a l'exterior de la basílica, és a dir, que hi haurà 8.000 persones almenys que tindran la sort, com nosaltres, de viure de ben a prop aquest acte central de la visita del Papa a la Ciutat Comtal.
0: És evident que connectarem de manera molt habitual, molt recurrent, lògicament, amb els nostres companys Josep Maria Rubí i Quim Esteban, que seran ells els que faran, lògicament, la retransmissió de la missa que començarà a partir de 2:15. Us escoltem després, fins aquí una estona.
3: Fins ara.
0: Arribarà el Sant Pare, efectivament, a la Basílica de la Sagrada Família després d'un recorregut amb el Papa Mòbil que començarà a Passeig de Gràcia. Rosselló, que és on es troba exactament la nostra companya Núria Alcalà. Hola, Núria, què tal? Bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Tot a punt, m'imagino, no, Núria?
4: Efectivament, hi ha molta expectació perquè centenars de persones es troben sobretot a la confluència de Passeig de Gràcia amb Rosselló, que és on s'espera que surti el Papa Mòbil en menys d'una mitja hora. Serà aquest el punt d'inici del recorregut que el portarà durant un quilòmetre aproximadament fins a la Basílica de la Sagrada Família. És la primera oportunitat, cal dir-ho, en aquesta visita papal, que hi haurà l'oportunitat de veure el pontífex desplaçant-se en el Papa Mòbil en un espai doncs, més obert, amb accés lliure, sense necessitats doncs, d'entrades, d'acreditacions. És per això que moltes persones, sobretot fidels, han aprofitat per apropar-se i ho estan fent de fet en aquests moments. Veiem el degoteig de gent apropant-se a la zona de pas del Papa Mòbil. Aquesta hora molta expectació, però sí és cert que els talls de carrers estan generant força incomoditats. Hem vist algunes persones intentant preguntar sobretot als cordons policials, a Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, què havien de fer per poder accedir a les zones afectades on tenien les seves feines o per poder accedir al metro. És cert que és l'afectació principal a aquesta hora, però l'ambient cada cop va animant-se més. Molta expectació, és previst que el Papa Mòbil faci aquest recorregut en uns instants i és previst també que ho faci a poca velocitat, custodiat per la Gendarmeria Vaticana. Esperem que això ajudi a que la gent el pugui veure millor.
0: Ben segur que serà així. Ens escoltem en una estona. Gràcies, Núria. Fins ara.
4: A vosaltres.
0: Tenim una connexió pendent, ja ho saben vostès, justament al lloc en el que, si no ha sortit, és a punt de sortir el pontífex, la parròquia de Sant Agustí. Allà ens acompanya, des d'allà ens acompanya Lorena Enns. Què tal, Lorena? Bona tarda.

0: que s'hi va sentir el desig d'entregar la seva vida a Déu. El pontífex ha escoltat els testimonis de diverses entitats socials que treballen amb exreclusos o víctimes de tracte, entre altres, per traslladar-los un missatge d'esperança. Un missatge d'esperança en un barri en el qual es creuen diferents realitats, tant socials com culturals. Ara, a les immediacions de l'església, pràcticament ja no queden fidels, no podem veure aquella multitud de gent que sí que podíem veure abans, perquè totes les mirades es dirigeixen ja cap a la Sagrada Família.
1: Gràcies, Lorena. Fins aquí una estona. Bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ara les 6 i 10 minuts. Els he de confessar que m'encanta tenir l'estudi com el tinc, envoltat de persones, persones totes amb visions molt interessants que compartirem des d'ara i, bé, fins que puguin quedar-se, perquè en realitat aquest és un programa que avui serà realment molt, molt llarg. Dani Guillem, com estàs, Dani? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Una opinió de referència dins el nostre programa. Judit Urbano Lorente, què tal, Judit? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Judit Urbano Lorente és doctora en Història de l'Art, professora agregada de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya i gran experta, com no, amb Antoni Gaudí.
3: Bé, això diuen.
1: Ara parlarem.
3: Gràcies.
1: Gregorio Luri, què tal, professor Luri?
4: Doncs, com sempre, un encant d'estar aquí.
1: Magnífic, eh?
4: Tinc molta... És un luxe, un luxe.
1: Tinc moltes ganes de saber què li estan semblant els missatges realment molt ben situats dels discursos del Papa Lleó XIV. En una estona li pregunto. I el mateix amb el senyor Miguel Ángel Pulido. Professor Pulido, com està? Bona tarda.
5: Bona tarda, encantat d'estar per primera vegada aquí.
1: Doncs li agraeixo moltíssim. Miguel Ángel Pulido és professor i és coordinador de l'àrea de fe i espiritualitat a la Universitat de Blanquerna. 6 i 12 minuts. Ara de seguida començarem en el que és la tertúlia amb aquestes persones que els hi presento, però abans em permeten que saludi el nostre company Andreu Vinyes. Com estàs, Andreu? Bona tarda.
6: Bona tarda, Toni.
1: Perquè és veritat, ara mateix el Papa sortia de la parròquia de Sant Agustí, però diríem que l'agenda del Papa avui, Andreu, ha estat molt completa, no?
6: Sí, ha tingut dos punts ben definits, visitar el Papa Lleó XIV. Avui dues escenes diferents, com dèiem, però profundament simbòliques, la multitud i la solemnitat de Montserrat i el missatge social d'esperança a la presó de Brians. A Montserrat el pontífex ha estat rebut per milers de fidels enmig d'un ambient d'entusiasme i recolliment. Aquest era l'ambient a les afores, després d'arribar a l'abadia i saludar infants, escolans, la comunitat benedictina ha presidit també el Rosari dins la Basílica en un discurs pronunciat parcialment en català, ha explicat que la Moreneta sempre l'ha acompanyat, ha encomanat a la Mare de Déu la missió de l'Església en un món que clama justícia i pau.
7: Que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
6: El moment culminat de la celebració ha arribat amb el cant del Virolai, l'Escolania i els milers de persones reunides dins i fora del temple han interpretat l'himne de la Moreneta mentre el Papa pujava al cambril de la Verge. Tot seguit, des del balcó de l'abadia, Lleó XIV s'ha acomiadat amb un missatge breu però sentit, agraït a aquesta bella manifestació de fe, ha destacat l'acollida de Catalunya i ha recordat que la fe dona vida i dona esperança.
7: Gràcies a Catalunya per haver recibido a tantes persones d'altres països.
6: L'escena, tancada amb una llarga ovació, ha posat punt i final a la seva estada pública a Montserrat.
8: I jo sóc montserratina ja de petita, eh? I com som montserratins, el tenim que rebre aquí.
9: Vengo desde Colombia, muy emocionado, con mucha alegría, porque es la primera vez que estoy en un evento de estos.
10: Hem vingut a acompanyar les nostres àvies, que volien venir a veure el Papa.
6: Abans d'arribar al monestir, recordem, però, el Papa havia protagonitzat, com dèiem, una visita històrica a la presó de Brians 1, la primera d'un pontífex a un centre penitenciari. A Espanya, davant d'una vintena d'interns, ha volgut transmetre un missatge de dignitat i reinserció.
11: El passat no condena el futur, sinó que nos ofrece la possibilitat de canviar nuestras decisiones y elecciones.
6: Insistint que els errors de la vida no defineixen una persona, la trobada ha estat especialment emotiva pels testimonis com els de les internes Montserrat López i Josefina Inocencio, que han explicat la seva història.
12: He experimentado la muerte de las personas que más quería. Me he enfrentado al silencio de Dios. He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño.
13: He estat una persona molt impulsiva i des d'aquesta impulsivitat sovint qüestionava Déu. i li demanava explicacions per tot.
6: Lleó XIV els ha dit que la vida passada no condiciona el futur.

0: que aprofitin l'oportunitat de prendre noves decisions.
1: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
0: Els interns i les internes l'han obsequiat un bon quadre, li han donat un quadre, un plat de ceràmica amb el símbol de la pau, i el pontífex ha deixat a Brians una icona de la Verge de Kazan de Fàtima. Així, la jornada matinal ha combinat la força espiritual de Montserrat amb una clara voluntat d'acostar l'Església als col·lectius més vulnerables.
2: Moltes gràcies, Andreu. Fins demà.
0: A vosaltres.
2: Demà tindrem ja edició vespre, com és habitual, amb l'Andreu Vinyes. És un quart de set. Uns missatges, els de Lleó 14, que hem d'afegir, lògicament, els que hem escoltat ahir. I clarament, Dani, el component social d'apropament a la gent, amb un papa que parla de feminicidis, que parla de la necessitat que la sanitat pública prioritzi les malalties mentals, que parla de la necessitat del silenci i de la soledat, denuncia la soledat a la que es troba molta gent. Home, un papa clarament del segle XXI, no?
3: Sí, jo crec que hem de destacar diverses dimensions d'aquest papa. Jo sempre he reivindicat, per començar, la seva dimensió espiritual. És un líder espiritual que representa moltíssima gent, i fins aquí, pues, tant si ets creient com si no ets creient, com si ets catòlic practicant o catòlic no practicant, vull dir, res a dir. No, no, és un líder espiritual, això és indiscutible, ha vingut a donar uns missatges. Jo crec que són uns missatges, com tu dius, quadren bastant amb la situació actual, i de fet tothom que és expert en el papa o en els papes apunta que aquest era el millor papa després d'haver tingut Ratzinger, després d'haver tingut papa francès, doncs que aquest era el més adequat per al moment geopolític actual i de la polarització que hi havia. Una segona dimensió que jo sempre reivindico, que algú me la critica, és la de cap d'estat. Jo crec que l'hem vist en aquest viatge. Per mi crec que també és la més criticable, que és la que vam veure en el Congrés dels Diputats. Després, si vols, podrem aprofundir una miqueta més. I a mi hi ha una dimensió que jo no l'he reivindicat mai, però l'he començat a reivindicar avui i ahir, i també en el seu pas per Madrid, que em sorprèn en positiu, que és com una estrella del rock. Perquè el que vam veure ahir a l'estadi Lluís Companys és impressionant des d'un punt de vista de com l'Església ha anat evolucionant en els seus actes, de fer una litúrgia pura i dura a intentar empatitzar i connectar amb una part de la població, sí, amb música, pop.
2: Ahir en vam parlar unes quantes vegades, Gregorio Luri, d'aquest bany de masses que efectivament ha girat entorn la visita de Lleó XIV. Com l'estàs veient, Gregorio?
4: Fascinat. Fascinat perquè hi ha moltes coses de noves, moltes coses per interpretar i per pair-les, no? Fixa't que la meva visió d'aquest home, així en principi, és que no té res de glamurós. Sembla que sigui, o podia ser perfectament, el fruiter de la cantonada. Uh-huh. Que tu te'l mires, no té elegància caminant, les esquines una mica baixades, un caminar una mica... tot. I malgrat tot, és com si es digués alhora dues coses importants. Aquí qualsevol pot ser papa, però qualsevol en el sentit, tenint obertes portes de futur que poden seguir, i segon, que la normalitat pot ser el missatge. Pot ser el missatge. I això és el que més que no pas ressaltar que podien fer-ho, frases concretes, i a més que la premsa ja s'ha fet ressò d'una manera evident, a mi em sorprèn aquesta normalitat. Perquè no és... Jo entenc el que dius, no?, de l'estrella de rock, però és, no té ningú amb qui el podem comparar, perquè no va... No té un aura al seu voltant. Jo crec que és la seva manca d'aura el que li dona l'aura. Perdoneu la part en contradicció.
3: Jo ho dic en positiu i després donaré unes xifres per exagerar aquesta positivitat.
2: En qualsevol cas, hi ha una cosa molt significativa, Miguel Ángel Pulido, perquè des del dia que va ser ordenat pontífex fins a que va publicar la primera encíclica, tret d'aquelles paraules que es va creuar amb Donald Trump, diríem que el papa havia estat molt discret. I el que és impressionant és que una vegada es posa a parlar, tota aquella visió d'un papa que no sabíem massa on anava està quedant completament desterrada davant un home que deixa clar una visió de principis molt sòlida. No?
5: Exacte, i agafaré això que comences d'aquesta visió de principis molt sòlida, vinculant potser amb això de la sensació d'estrella del rock. No? D'on ve aquest sentiment? I d'alguna manera crec que ve aquest sentiment de que des del principi hem estat expectants i anàvem veient que més o menys quan anava parlant anava dient veritat. Allò que deia ho pensava de veritat, tot i que ho llegeixi. Ho llegeix però després el que transmet és sinceritat, honestedat i respostes en aquelles preguntes fondes que tots tenim, no? I respostes que arriben, que emocionen i que d'alguna manera t'enganxen a aquesta persona que dius, a veure, no m'impacta perquè faci un gran solo de guitarra o les grans barreges d'aquestes dels DJs, sinó que m'està impactant perquè el que em diu m'està responent alguna cosa que fins ara no m'havia remut prou, fins i tot els creients, jo crec que, però més enllà d'aquí.
2: Judit Urbano, com estàs veient la visita del Papa, Judit?
6: Molt bé, molt bé. Il·lusionada, la veritat.
2: Sí, eh?
6: És important per tots, penso.
2: T'has sorprès, no? I ara parlarem lògicament de l'any Gaudí, que és aquest el motiu pel qual, l'any Gaudí no, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que és el motiu, però diríem que la teva visió com a persona simplement que escolta el Papa, t'ha sorprès una mica els punts en els quals ha volgut fer inflexió?
6: Jo crec que són punts de molt sentit comú en el segle XXI, no? I potser aquesta normalitat que deies, eh? Jo penso que és el missatge que ens ha agradat, no?, rebre. I perquè és de tanta actualitat tot el que ha dit, que penso que, vaja...
2: La cosa és si Antoni Gaudí aixequés el cap avui i veiés la que hi ha liada, al·lucinaria, perquè realment amb l'aniversari, no?, amb aquests 100 anys de la mort del magnífic d'Antoni Gaudí, arribem a la consolidació de la Sagrada Família. Què et sembla? Quina valoració fas?
6: Home, jo penso, com et deia, el Papa ha vingut per això, penso,
2: clar, oi? Clar.
6: I és important per tots, per Barcelona, la culminació, l'església més alta del món, però no només per això, sinó perquè penso que Barcelona estàvem esperant des de fa molts anys aquesta culminació, tot i que, doncs, malauradament, no hem pogut arribar a completar el temple pel Covid i tot això, ja. I aturada d'obres, no? Però home, penso que han fet molt bé de dir, bé, culminarem la torre, posarem la creu de la torre més alta i així podrem celebrar com cal el 2026.
2: I una de les coses que ahir comentàvem, no?, com ha canviat l'skyline de la ciutat.
6: Totalment.
2: Amb la creu de Jesucrist, no?
6: Totalment, sí. Des del carrer Marina ja te la veus, des de la Rabassada la veus... abans es veia la Sagrada Família, evidentment, des de tot arreu, però ara la creu és veritat que li dona un... no sé, com que t'atrau la mirada, no? És l'alceu de la mirada d'aquest lema papal, no?
2: M'ha fet molta gràcia perquè aquest matí sentia una conversa amb dues persones que deien, jo me'n recordo quan la Sagrada Família eren només les quatre torres. Perdó, perquè realment l'esforç que s'ha fet ha estat molt potent en pocs anys. Uh-huh. En realitat, la tenim pràcticament acabada, ara cal veure què passarà amb el carrer Mallorca.
6: Exacte,
2: no?
6: Falten les quatre torres de la façana principal que dona al carrer Mallorca, i després faltarà, evidentment, això de tipus arquitectònicament parlant, i després faltarà la decoració d'aquesta façana, que també portarà uns anys.
2: Certament. Què penses, Gregorio? Hem de fer passar... Aquesta és la gran polèmica que tindrem ara, no?
7: Mira, jo vaig viure amb molta, molta curiositat les queixes de que va haver-hi a Barcelona, o el debat que va haver-hi a Barcelona, si calia continuar-la, si calia deixar-la, i jo crec que l'argument que es va imposar és el que té més seny. Cada catedral s'ha anat construint sobre el temps que ha anat vivint. I, doncs, mires una catedral barroca i és fàcil trobar-te, doncs, les arrels romanes, romàniques, gòtiques, que incorpora un disseny històric que assimila els temps de la història d'una manera que els dona vida d'una manera molt especial. Jo crec que aquest, si te'l mires, també és un missatge religiós, no? El que culminem té uns fonaments que van molt més enllà del present. Els que van començar aquest immens edifici no tenien ni idea quan l'acabaria, no? Quan jo vaig venir a Barcelona he de dir també, no sé si estareu d'acord en el que ara diré, potser no és massa políticament correcte, jo crec que Gaudí, estem parlant dels anys 70, mitjans dels 70, Gaudí, sí, estava bé, però en absolut tenia el ressò que avui té, no? Era un lloc en el que tu portaves a les visites perquè les visites l'havien de veure. Però a vegades em plantejo, perdoneu-la, ja dic, l'exabrupte del que ara diré, que Gaudí va ser descobert pels japonesos.
2: Deixa'm que li pregunti a la Judit, que és l'experta en això.
6: Jo penso que abans...
2: Estaves molt d'acord, de tota manera, en la primera part.
6: Sí,
2: de...
6: sí, estava d'acord. Em veies que anava fent així amb el cap. Clar, perquè sabeu què passa? Que l'Escola de Barcelona d'Arquitectura és molt racional, funcionalista, i aleshores quan va arribar amb molta força, i Gaudí no s'ensenyava, No s'ensenyava a l'Escola d'Arquitectura. Que això dius, home... Aleshores, què passa? A partir dels anys 70 sí que comencen a haver-hi una sèrie de llibres que el comencen a posar en valor, i d'aquí ja cap amunt. I aleshores amb el... Amb...
7: Però la primera càtedra Gaudí em sembla que es va crear al Japó, no?
6: No va ser el doctor Bassagoda, crec, aquí, no? Ser, el Joan Bassagoda Nonell, crec, sí, la càtedra Gaudí.
2: En qualsevol cas...
6: Això ja del Japó queda
2: molt lluny. El que volia el Gregori és que els japonesos van tenir a veure. D'una manera o una altra, els japonesos van tenir a veure.
6: Totalment.
2: Dani, deies abans que volies donar tota una sèrie de dades que m'interessa...
3: Sí, jo reivindicava la figura del papa com a estrella del rock, i ho dic en positiu, no en cap moment ho dic en pejoratiu, perquè realment ahir vam veure l'estadi Lluís Companys, jo no m'ho hagués imaginat a la vida. I veníem de la sanificació aquella en el Bernabéu, que a mi em va grinyolar una miqueta, Us haig de dir que a mi aquest símil futbolístic i tot, a mi em va grinyolar una miqueta. Per tant, la de l'estadi Lluís Companys em va agradar moltíssim i la valoro en positiu, i van ser 40.000 persones, i entenc que només van ser 40.000 per motius de seguretat, per motius de escenografia, etcètera, etcètera. Però és que si mirem enrere, a l'estadi Lluís Companys ha tingut concerts Madonna, només perquè ho estic comparant amb el papa. Madonna va aglutinar 63.000 persones a l'estadi Lluís Companys. Una cantant ara famosa aquí a Espanya, que és Aitana, fa ben poquet 46.000. Ahir el papa va aglutinar 40.000 persones. Evidentment no són els Coldplay, que van arribar a les 230.000, però per un papa de Roma, i tenint en compte que no tothom professa amb la religió, pues a mi em sembla molt positiu no només el format de l'acte, sinó també el contingut, l'estil i tot plegat, i ho dic molt en positiu, i també ho dic per als banys de masses que s'està donant pel carrer, a Montserrat, etcètera.
2: Deixa'm afegir una cosa, Miquel Àngel, que ahir una de les qüestions que vam constatar al programa és que no eren només les 40.000 persones que hi havia a l'Estadi Olímpic, hi havia centenars de persones fora de l'Estadi Olímpic que volien una entrada. I una altra cosa que ens va cridar molt l'atenció: la quantitat de gent que es va plegar, per exemple, a l'Arc de Triomf, on es van instal·lar pantalles, més de 400 persones estaven seguint efectivament el que era el discurs de Lleó XIV. Jo crec que no hi ha precedents aquí, això.
5: No, és una cosa que molt d'aquest temps. Realment potser aquest seria un dels papes catòlics més catòlic des del punt de vista universal, no?, que trobarem al llarg de la història, perquè està arribant a tot arreu, a nivell de generacions, a nivell de cultures, i gent que potser estava una mica despistada, que no sabia ben bé això per on venir, resulta que aquest papa li està enganxant, perquè veníem de Francesc i veníem de tota una reflexió també des de Benet XVI, però que la cosa va com... perquè hi renuncia, és una cosa que diu, per què fa això aquest home? No? Llavors portem com tres papats que estan arribant molt a la societat que ho rep. I en aquest cas, sobretot aquesta universalitat i aquestes ganes de compartir aquesta joia. Jo penso que la gent també entén que quan veiem això i estem parlant d'aquestes situacions i observant i vivint aquesta novetat que és tenir un papa a Barcelona, i aquest papa en concret, volen viure-ho en comunitat, no?, i compartir-ho amb l'altre.
2: Clar, Gregorio, què vas pensar quan vas veure que el tema al qual dedicava la seva primera encíclica era la intel·ligència artificial? Perquè és tot una declaració d'intencions, no?
7: No necessàriament s'ha d'estar d'acord amb tot el que diu el papa.
2: I tant que no.
7: I jo crec que, a més, que la seva funció és no contentar-nos del tot a ningú. Perquè això és precisament el que a mi m'agrada, dir que va ser, ai, què dirà? No? Què dirà aquí? Allà? I aquesta, per dir-ho així, impertinència intel·lectual de dir obertament el que es pensa, defensar-ho, sigui una encíclica o sigui el Parlament, doncs em sembla molt atractiva. Respecte a la intel·ligència artificial, jo tinc les meves pròpies opinions sobre tot el que suposa, però el que és important és que no he estat esperant temps a tenir una opinió absolutament madura per publicar-la, sinó que entra directament al debat, no? diguis el que diguis sobre la intel·ligència artificial, avui has de tenir present aquesta encíclica, i això sí que em sembla molt notable.
2: La intel·ligència artificial, les xarxes socials, el que provoquen en la gent, la soledat que provoquen, tot aquest discurs l'hem anat tenint en els darrers dos dies a la ciutat de Barcelona. Permeteu-me que connectem un moment amb la Sagrada Família, perquè estem veient que fins allà ja estan començant a arribar, lògicament, les primeres autoritats. Hem vist el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona. Qui més té, en Josep Maria Rubí? L'hora s'ha i això es nota, no?
8: Doncs sí, ja es nota, i de fet ja podem veure aquí als exteriors de la Sagrada Família com està l'arquitecte director del temple, Jordi Faulí, qui ha rebut a Jaume Collboni, Josep Rull i Salvador Illa. Jordi Faulí ha estat acompanyat, doncs, pel president Rull. Estem a l'espera que d'aquí a uns minuts també pugui arribar Francina Armengol, Pedro Sánchez i ses majestats els reis d'Espanya. Estava previst que a aquesta hora, dos quarts de la tarda, comencés el viatge del Sant Pare amb Papa Mòbil, però de moment, doncs, això està a l'espera i s'espera que arribi aquí cap a les 7:10, no, José Maria?
9: Correcte, correcte. Encara queden mínim 3/4 d'hora perquè aparegui el Papa Mòbil, així que a les autoritats civils encara els hi queda una bona estona per seguir departint el president del Parlament, el president de la Generalitat, l'alcalde Jaume Collboni. S'han afegit també l'Esteve Camps, que és el president de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, i l'arquitecte director de les obres, que ara mateix és el Jordi Faulí, i estan, doncs, molt animats parlant davant de la façana de la Passió, que és per on accedirà el Sant Pare i per on sortirà quan pugui marxar a descansar d'aquí a unes quantes hores.
2: És impressionant. Vèiem una xerrada molt animada, efectivament, amb totes aquestes autoritats que a hores d'ara ja es troben, doncs, a la Sagrada Família, i l'espera que arribi el vehicle, el Papa Mòbil, a través del carrer Rosselló i el carrer Sardenya, per entrar per aquesta entrada que hi ha els nostres companys. Tornem en una estona. Gràcies, Quim, Josep Maria. Fins ara.
9: Fins ara.
8: Adéu.
2: Passa un minut a 6:45. La gent s'està complint de manera bastant puntual, malgrat que sembla que avui anem amb una mica de retras, no?
3: Jo vaig veure algun titular que posava que el Papa posava a prova a Barcelona, amb molts punts de vista, de mobilitat, d'infraestructura, de seguretat i de més. Jo haig de dir que amb mobilitat Barcelona ha funcionat molt bé entre aquests dos.
2: Tu estàs encantat a la vida.
3: Jo estic encantat a la vida. Jo hi tenia un dinar de feina a Barcelona, jo visc amb trànsit, jo visc a una hora de Barcelona, sense trànsit, a mitja hora, jo hi vaig trigar mitja hora fins a Barcelona. I avui he sortit també amb temps per arribar a l'hora que em vas convocar, Toni, i puc dir que he arribat 25 minuts abans i jo encantat de la vida.
2: Déu-n'hi-do, Veig que el professor Pulido també està d'acord amb això.
5: Sí, totalment. Tenia una por avui, a veure si arribo a temps. No, ahir al metro semblava que hi haurien algunes alteracions. Res.
2: M'ha fet gràcia aquest matí, jo que visc a prop de la Sagrada Família, aquest matí gent que deia, aquesta tarda m'aniré a fer un tomb, perquè clar, és bonic veure el barri sense cotxes. Perquè clar, des del Covid que no havíem vist Barcelona sense cotxes als carrers, no?
10: Sí, i tant. Mira, així com al voltant diuen, no? D'un mite tot es torna d'uns colors especials, jo insisteixo que a mi el que em crida l'atenció és com pot posar l'inesperat damunt la taula amb una presència de normalitat, o al revés, una normalitat que resulta inesperada, i en aquest sentit molt cridanera, no? I, en certa manera, t'està mostrant la possibilitat de veure coses una mica diferents de com les veus amb la normalitat, o, si voleu, que alçar la mirada et canvia la visió del món.
2: M'encanta perquè ja has pronunciat diverses vegades la paraula normalitat.
10: Sí, sí, sí. És que a mi és el que... A veure, tu veies els papes anteriors i tots anaven, no sé com dir-ho, com una mica mascaró de proes, no?, de si mateixos. Era el papa el que venia i tenia el seu carisma molt marcat. Però aquest home, tu has plantejat el catholos del catòlic, és per a tots, doncs no només és per a tots els països, sinó per gent d'edats absolutament oposades. I a més, malgrat que ell es confessa agustinià, segueix a Sant Agustí,
7: doncs no fa del carisma una senyal d'identitat excloent. Diguem que en aquest papa els carismes estan de festa, no? Uh-huh. I és, tot això em sembla molt nou, molt nou i molt, molt atractiu.
2: Quina frase, amb aquest papa els carismes estan de festa. Digues, digues, Dani.
3: Aquí discrepo una miqueta i reivindico el papa Francesc. Sí. Jo crec que el papa Francesc va saber connectar amb una sèrie de gent, jo, el primer, que no som catòlics practicants, no som catòlics, però que va saber connectar amb tota aquesta gent. Llavors, jo quan va arribar el papa Lleó, jo tenia aquesta incertesa de dir, aviam què passarà, no? Què passarà en aquest sentit, quin papa ens trobarem, si es perdrà aquesta connexió o no es perdrà. A mi, per exemple, el papa Lleó em va guanyar, jo aquí ho he dit en aquests micros diversos cops, em va guanyar quan li va plantar cara amb una serenitat i sense alçar la veu i sense exagerar res el mateix Donald Trump, que el va treure de polleguera i el president dels Estats Units va intentar tornar-lo a provocar per segon i per tercer cop, i jo vaig reivindicar aquí que ell s'havia d'erigir, i en certa manera crec que ho va acabar fent com a estàndard de dir, no, no, jo sóc la primera trinxera davant d'aquest senyor que es diu Donald Trump i que vol i que està en certa manera canviant la geopolítica mundial.
2: La mundial no ho sé, però l'espanyola la tenim a la Sagrada Família ara mateix. Ho dic perquè fa uns minuts que ha arribat un autocar amb tot de ministres del govern. Hem vist Ernest Urtasun, Yolanda Díaz, Jordi Hereu, Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres, persones ja que s'estan preparant i que d'alguna manera doncs venen a evidenciar això que dèiem, no? La proximitat d'aquesta qüestió. És veritat una cosa? Digues, digues.
7: Me l'ha d'en passar. La primera càtedra Gaudí és del 56. Adéu el que és de Déu, no? I a Gaudí el que és de... del 56.
6: Estava pensant... Jean Bassegoda, no? Bueno.
2: Aprofita una mica més el micro, Judit, sisplau. Sí. Justament, ara estàvem parlant d'això, no? Estàvem parlant d'aquestes imatges que estem veient nosaltres, en realitat l'està veient el món. Són imatges que arriben al món. Si ja el món estava centrat en Gaudí, això que nosaltres estem ensenyant avui al món és el millor videoclip promocional, segurament, per Barcelona d'una banda i per Antoni Gaudí d'una altra, no?
6: Totalment, igual que va passar el 2010, no? Quan es va consagrar l'Església, que va venir Benet XVI. Jo penso que és el focus d'avui, la Sagrada Família, Gaudí, Barcelona, no? I això, doncs, per això estem tan contents, penso.
2: Clar. I l'ordre invisible, m'encanta el concepte de l'ordre invisible, que és el lema oficial de l'any Gaudí. L'any Gaudí, hi ha una referència absolutament a nivell internacional. Què és Gaudí? Com interpreten a Gaudí aquelles persones que les veus arribar, efectivament, ell parlava dels japonesos, les cares dels japonesos, davant la pedrera, efectivament, sempre ha estat tot un poema, no? Mm-hmm. Qui és Gaudí al món?
6: Home, Gaudí, jo penso que ja és conegut per tothom. A escoles d'arquitectura de fora s'estudia, eh? Jo conec molts, clar, els alumnes que arriben a la UIC, moltes vegades els hi pregunto, escolta, d'Erasmus i tal, no? Jo... T'han parlat de Gaudí, a tu? Sí, sí, sí, per suposat, alguna cosa, la Sagrada Família, però tothom està al cas de qui és Gaudí. Per tant, això juga a favor nostre, no? Efectivament.
2: I és el que diem, més val que ens preparem, perquè si no tenim turistes vindran uns quants.
6: Exacte.
2: No, la sensació...
6: Que no ens en falten.
2: Home, és que d'altra banda hi ha una cosa que és certa, que és la fotogènia que té Barcelona. O sigui, que tu veus els videoclips que es fan de Barcelona, ara mateix, fa una estona, estàvem veient imatges aèries de la Sagrada Família, és veritablement espectacular.
7: I a més sap vendre, és a dir, si mires, per mi un dels elements que jo he vist més clars és que el papa arriba a Barcelona i es troba amb el disseny. Per la volta catalana d'una manera molt clara, no? Sense reivindicar, sense cap... Però la volta catalana va ser la rebuda. I després la manera com construir una litúrgia, per dir-ho així, doncs, laica, eh? Laica amb un espectacle molt, molt, molt especial. Jo diria que així com a Madrid... hi havia una espontaneïtat que una mica, pues estic d'acord, que hi ha coses que sobraven, que grinyolaven una mica, no? Aquí tot sembla perfectament cuidat perquè la imatge de tots plegats sortir, si més no, benèvol amb nosaltres mateixos.
2: Tornem a la Sagrada Família per constatar això que dèiem ara fa un moment, l'arribada del govern. Qui més té, en Josep Maria Rubí, que de vegades s'apropa més tot plegat, eh?
8: Doncs així és, acabem de veure com ha arribat ara la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Es troba amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, també amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que s'ha avançat mitja hora del plàning, doncs, previst. Tots ells estan conjuntament amb Jordi Faulí, que recordem és arquitecte director del Temple, i amb Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Ja estan a l'espera que arribin més autoritats.
9: Sí, bueno, en realitat falten la família reial, sí, que seran els últims, i falta el president del govern central, Pedro Sánchez. Jo crec que la resta ja estan tots ocupant aquest espai davant de la façana de la Passió, de la Basílica de la Sagrada Família, i en paral·lel tota la gent, milers i milers i milers de fidels i de curiosos que estan esperant aquest recorregut del Papamòbil des del Passeig de Gràcia fins a la Sagrada Família, doncs estan veient com el Papamòbil ja està ubicat a l'inici d'aquest recorregut, que serà aproximadament d'un quilòmetre, o sigui que l'expectació és màxima també en els carrers colindants, en aquest radi de 1.000 metres al voltant de la Sagrada Família, perquè en qualsevol moment arribarà el cotxe tancat del Papa i Lleó XIV passarà el nou bany de masses d'avui amb el Papamòbil.
8: L'hora prevista era 6:45 de la tarda, és a dir, fa 10 minuts hauria d'haver iniciat el seu trajecte al Papamòbil, i l'arribada de Pedro Sánchez, el president del govern, d'aquí 10 minuts, en teoria, en el plàning que teníem i que ens han passat des de protocol, i la de Ses Majestats els Reis 5 minuts abans de les 7 de la tarda.
9: És una altra cosa que hem après entre ahir i avui, Quim, a estripar papers.
8: Sí, tant.
9: Totes les escaletes.
11: Està molt bé,
9: han saltat pels aires.
11: Sí, sí.
9: Dimarts com dimecres.
8: Però això no era aquesta hora, això no era aquesta altra. I bueno, anem improvisant una mica.
11: No, però està bé, està bé. Està bé, està bé improvisar, està bé seguir de prop el que dèieu vosaltres. Ara anirem a treure el cap una mica fora de la Sagrada Família i també anirem a la capçalera d'aquest recorregut per veure si encara s'han endarrerirà molt més o ens quedem amb aquests 10 minuts i ja està. Quim, Josep Maria, seguim una estona. Fins ara.
9: Molt bé, fins ara.
11: 4 minuts i arribem a 6:45. Home, és que complir els timings amb tot això realment és complicadíssim, no?
4: És que l'agenda d'aquest bon home... Bueno, jo no l'aguanto, ja t'ho dic. I és veritat que ha fet alguns desplaçaments amb helicòpter i de més, però realment, o sigui, és impressionant.
11: Aquest senyor, després de Canàries, el dia que arribi al Vaticà, saps allò que... No sé com deuen ser aquestes coses, però treure's les sabates i per fi a casa, d'alguna manera, perquè d'unidor, l'excursió d'unidor, realment també és veritat que de manera, jo crec, molt satisfactòria, perquè ell és conscient del que està generant. Permeteu-me que marxem fins al capçalera Passeig de Gràcia, Rosselló, que és on es troba la nostra companya Núria Alcalà. Hola, Núria, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda.
11: Com
12: ens hem hagut d'allunyar una mica per temes de connectivitat, però veiem perfectament el degoteig de gent que va omplint els carrers pels quals passarà el Papamòbil. El punt gran d'expectació és aquesta hora, com deies, aquesta confluència entre Passeig de Gràcia i carrer Rosselló, on s'espera l'inici del recorregut d'aproximadament un quilòmetre del Papamòbil. Es farà previsiblement en els propers minuts el canvi entre el cotxe oficial, on s'anà movent dins de la ciutat, i el Papamòbil, on farà aquest recorregut d'un quilòmetre fins a la Sagrada Família. Aquesta és una oportunitat, com dèiem en l'altra connexió, com poques en aquesta visita, de poder veure el Pontífex a prop, tenint en compte que és un desplaçament en un espai obert, amb un accés lliure, sense una necessitat d'acreditació especial. L'expectació per aquest motiu, doncs, va increixendo. Veiem, com dèiem, el degoteig de persones que intenten veure alguna cosa, tot i que és difícil per la congregació de gent en aquests carrers pels quals passaran els propers minuts el Papamòbil. Creix l'expectació, però també la incomoditat, perquè és cert que a aquesta hora la Guàrdia Urbana ha de desviar, doncs, a molts ciclistes, moltes persones que intenten circular. Hem de recordar que estem al cor de l'Eixample, és una zona creix l'espai comercial a nivell de mobilitat i això doncs, és evident que està generant ara mateix alguns certs problemes per a alguns vianants i per a algunes persones que estan anant amb bici. En qualsevol cas, aquestes afectacions s'estenen a tot el corregut, on, com ja dèiem, es concentren en aquesta hora milers de persones pel moment en què es doni el tret de sortida al recorregut del Papa Mòbil. És previst que hi vagi a poca velocitat, segurament no molt més de 10 km hora. Com dèiem, estarà custodiat en un primer cercle de seguretat per la Vaticà. Després li segueix als carrers colindants els Mossos d'Esquadra a aquesta hora.
11: Gràcies, Núria. Fins d'aquí una estona. Bon vespre.
12: A vosaltres.
11: Un segon, si arribem a 7:45. Vàries coses a dir. La primera és el que deu ser organitzar la seguretat d'un esdeveniment d'aquestes característiques. Ja donàvem les xifres l'altre dia, són espectaculars. 500 persones de la Guàrdia Urbana i gairebé 6.000 dels Mossos d'Esquadra. Però atenció, perquè en aquests moments estem veient ja que efectivament arriba Pedro Sánchez saludant en aquests moments a les principals autoritats. Quim Esteban, és així, oi?
8: Doncs així és, veiem el president del govern que ha vingut acompanyat de la seva esposa i en aquests moments està doncs, saludant a Esteve Camps, el president de la Junta de Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Abans ha saludat a Salvador Illa i també a Jaume Collbon i recordem que també està la presidenta del Congrés, que s'ha vist una imatge molt curiosa. Ha estat en el moment que Francina Armengol ha tret un mòbil com persona que és, com qualsevol persona que en aquests moments està aquí a la Sagrada Família i ha començat a fer fotografies amb el seu mòbil al temple de la Sagrada Família, perquè és espectacular, no, sí, José María?
9: És una escena, Toni, que s'està repetint, perquè ara mateix el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, i la seva dona, tots dos vestits d'escrupolós negre, també s'han quedat allà parats, alçant la mirada i gaudint d'aquesta façana de la passió que dona el carrer Sardenya de la Basílica de la Sagrada Família. S'estan quedant bocabadats.
8: Mira, ara està el president convidats del govern també mirant cap amunt,
11: sí, sí.
8: Bocabadat del que s'està convertint en el que és ja la Sagrada Família.
11: I alguns ho podem veure cada dia. És que, clar, som molt afortunats, la gent que vivim a Barcelona. Doncs, efectivament, les cares de Pedro Sánchez, la seva dona, amb Esteve Camps, en aquests moments, com molt bé comentaven els nostres companys, també amb Salvador Illa i Jaume Collboni, són, com no pot ser d'una altra manera, Judit, d'estar impressionats. I mira que aquesta és la façana on no només veiem Antoni Gaudí, sinó també veiem a Josep Maria Subirà.
6: Efectivament, no? Efectivament. Que això que deies abans dels anys 50, que va haver-hi tanta polèmica, a l'any 62, a La Vanguardia, va sortir una carta per diferents intel·lectuals del moment, entre els que estava, des de Joan Miró a Le Corbusier, i hi havia també Josep Maria Subirachs, no? Però és d'escoltes de savis rectificar, no?
3: Per tant, jo ets de dir, aquesta disputa, jo crec que hi ha una disputa, jo vaig viure 3 anys a la plaça de la Sagrada Família, jo sóc més de la façana
11: De
3: la passió.
11: Val.
3: Que és la més austera, no és la tan barroca. A mi m'agrada més. Jo sortia al balcó, la veia, i ja una mica, jo vaig denotar aquells 3 anys que hi ha com aquesta disputa, no? Tu ets més del costat del carrer Sardenya o ets més del costat del carrer Sicília? Jo particularment era del carrer Sicília. Marina i Sicília.
6: Sicília queda més cap allà.
11: Clar, Sicília és l'altra.
3: Jo vivia a la plaça de la Sagrada Família, que és carrer Sicília.
6: Exacte, i per tant dona la façana a carrer
3: Sardenya.
6: Que
3: tens Sardenya. El jardí, tens el jardí i tens la façana.
6: Efectivament.
11: Ah, l'altra.
6: Que la dona a Sardenya, sí.
11: Molt bé.
6: Sí, sí, sí.
11: 13 minuts i les 7 de la tarda. Dèiem ara fa una estona que efectivament aquestes cares d'impressió és que fins i tot aquells que passem pràcticament a diari per la Sagrada Família no podem evitar quedar-nos allà, perquè sempre descobreixes una cosa nova, no?
6: Correcte. Jo també vivia allà a Mallorca, al passatge Mallol, tota la vida, i efectivament, sempre trobes un detall que dius, això ha estat aquí sempre, però és que no l'havia vist, això, i què deu ser? Perquè aquesta és una altra. No hi ha res arbitrari, no hi ha res perquè sí, sinó que tot té un sentit, no?
11: Avui he descobert, deixa'm que et parli de Subirachs un moment, però que la porta de la façana de Subirachs està escrit al Pare Nostre.
6: Correcte.
11: Amb 50 idiomes diferents.
6: Efectivament. En català al mig, amb lletres més grans, i després 50 trossets amb diferents llengües, sí.
11: Quina meravella, Quina meravella. I a mi que m'agrada molt el conjunt. Ara veurem, perquè hi ha altres artistes que també se'ls hi han encarregat projectes futurs i que també, lògicament, posaran el seu segell amb la Sagrada Família, no?
6: Clar. Efectivament, jo crec que hem de separar el que és arquitectura del que és la decoració pròpia dels escultors, que són dues coses diferents. Aleshores, en arquitectura sí que evidentment doncs, hi ha aquesta voluntat de, no, aconseguir, de, penso, de seguir el projecte d'ell, però clar, per l'altra banda, el Josep Maria Subirac se li va donar carta blanca per fer el que ell cregués a la façana de la Passió, no? I suposo que passarà el mateix amb els que vinguin.
11: No sabem si aniran a viure, com va fer Subirac, a la Basílica de la Sagrada Família. Què et sembla?
5: Home, a mi, quan la recordo molt el moment en què vaig decidir que m'agradaven les dues. Perquè jo era molt del naixement, per tot allò que sabem que Gaudí agafava gent del barri per poder fer els motllos i que d'alguna manera com més popular, més de la gent, i l'altra em semblava com estranya, no? Fins que algú em va dir, no, és que Gaudí l'hauria encantat, perquè volia que fes por, volia que fos tensa, que volia que fos, no? Tot i que haig de dir que dins de tot el que més m'agrada més al claustre del Roser. Perquè allà Gaudí demostra que volia arribar molt a la gent, no? I fixeu-vos que a l'entrada del Roser tenim els dos mals de la societat que ell entenia, no? Que per una banda era la violència, amb una bomba d'aquelles del Liceu, representada, sí, que es pot veure molt bé, i l'altra la cobdícia, no? El diners d'aquells reis que oprimien el poble. No? Crec que és un tema molt, molt interessant a estudiar del Gaudí, que vol que això sigui un servei per tota la ciutat de Barcelona i al món. No?
11: Clar, digues, Dani.
3: De fet, avui he descobert una anècdota perquè he pogut coincidir amb l'arquitecte de les escultures que hi ha a les quatre torres, que el brau d'una de les torres és una evolució del brau que hi havia al Bulli. Sí?
11: Mira,
3: sí,
11: ara acabes de provocar una sorpresa.
3: L'escultor que... si no vaig equivocat, es diu Manel Delgado o alguna cosa així, d'una manera així.
11: Sí.
3: Sí? L'escultor que va fer les quatre figures, un dia Ferran Adrià el va visitar en el seu estudi i li va regalar aquest brau. I aquest brau va evolucionar i es va convertir en el brau de la...
11: Estem a 10 minuts de les 7 de la tarda. En aquests moments, les diferents televisions, el canal 24 Hores d'aquesta casa, ens està mostrant com el Papa, ara i així, es troba al damunt del papamòbil, a punt de començar el seu recorregut de un quilòmetre i escaig, aproximadament, fins a arribar a través del carrer Rosselló fins al carrer Sardenya. Des del carrer Sardenya ja arribarà, efectivament, a la Sagrada Família, entenent que les úniques persones que falten per arribar, si és que no se'ns ha passat, són els Reis, perquè els Reis no han arribat encara, deuen estar a punt de fer-ho, i probablement aquesta comitiva que ara mateix es posa en marxa a una velocitat molt lenta, com deien abans els nostres companys, no té previst arribar fins al temple ben bé fins a un quart de vuit. Ben bé fins a un quart de vuit. Ara de seguida tindrem l'ocasió de marxar fins als carrers per saber l'ambient en el qual s'està produint aquests primers metres. De moment, un ambient molt tranquil. Ara ja no, ara s'acaba d'ampliar el plànol, deu ser la Diagonal, no? El moment que creua el carrer Rosselló la Diagonal, i aquí sí que estem veient ja a centenars de persones que des de les voreres volen veure i volen saludar el Papa Lleó XIV. Hi ha un fet que comentàvem ahir que crida molt l'atenció, realment és moltíssima la gent que està al carrer ara, sí que acabem de veure un plànol des de dalt i veiem que són milers, i dit centenars, milers i milers de persones les que han sortit al carrer, efectivament, per veure de prop el papamòbil. Realment espectacular les imatges que estem veient en aquests moments, amb un afegit que, efectivament, i ho dèiem ahir, el papa ha utilitzat diferents vehicles durant aquests dies, i estic fixant-me, Gregorio Luri, en que en aquesta ocasió és el mateix papa mòbil que va utilitzar ahir a l'Estadi Olímpic, és a dir, no té aquella qüestió de seguretat amb la que sí havíem vist visites anteriors, per exemple, en Benet XVI, no?
13: Doncs no sóc en absolut especialista en papamòbils.
11: Com pot ser,
13: home? Ja ho sento.
11: Com pot ser que no siguis especialista en papamòbils?
13: Ja ho sento, intentaré recuperar el to, però no. Mira, no m'he adonat d'aquesta qüestió. Sí que... El que sí que voldria parlar... Si és que Gaudí, que és infinit...
11: Sí, però no t'ho emportis gaire, perquè he de marxar...
13: Hem de parlar del Gaudí de les Teresianes de Ganduixer. Si no és el més genuí.
11: El so que ens està arribant és so en directe, efectivament, des del carrer. Anem a escoltar una miqueta més en primer pla. perquè efectivament és que són carrers absolutament abarrotats de persones amb banderes grogues en alguns indrets, una comitiva realment molt espectacular, la que, com no pot ser d'una altra manera, acompanya el Sant Pare en aquests primers metres que està fent des de, recordem, el Passeig de Gràcia amb Rosselló fins a l'objectiu, que és arribar al carrer Sardenya. Efectivament, ara estem veient el moment en el qual creua la Diagonal. Tenim el Quim, és el Quim aquí tenim a nosaltres. Marxem fins a la Basílica de la Sagrada Família. Quim Esteban, m'imagino que allà tota l'expectació perquè el papa ja s'ha posat en marxa, no?
8: Doncs així és, aquí també la gent està esperant aquest papa mòbil i també l'arribada de Ses Majestats, els Reis d'Espanya, un papa mòbil que, recordem, doncs es va crear l'any 1979 sota el papat de Joan Pau II, i després va haver un punt d'inflació amb un atemptat que va haver l'any 81, mm-hmm. El que deia abans, que ara porta aquesta carcassa que veiem també de plàstic per evitar, doncs, possibles atemptats.
9: Aquí també hi ha hagut un esclat de joia quan ha aparegut Lleó XIV i ha canviat de vehicle en les milers de persones que estan esperant ja als voltants de la Basílica de la Sagrada Família. Realment, les imatges que estem veient nosaltres també per les pantalles són impressionants.
8: Sí, sí.
9: En dues columnes de milers i milers de persones a banda i banda d'aquest carrer de Rosselló, pel mig, a aquesta velocitat reduïda, Lleó XIV en el seu papa mòbil i acompanyat, com sempre, per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Omeya, i pel seu primer secretari, que és aquest mossèn peruà tan jove de 36 anys, Edgar Rimaicuna, que qui hagi estat seguint tots aquests dies de visita del papa a Espanya, doncs és qui sempre li està assistint i està recollint els obsequis que li fan, i no separa ni mig metre, com ara és el cas damunt del papa mòbil.
8: I veiem a moltes persones que també apropen els seus nadons, els nens, perquè puguin ser beneïts per el Sant Pare. Recordem que en teoria el papa hauria d'arribar d'aquí a 15 minuts, però tenint en compte el ritme que està tenint aquest trajecte, difícilment sí. Arribarà i tot s'anirà allargant, com ja ha passat. Veiem
11: perquè,
8: molts nens.
11: Fixeu-vos exacte, que el papa mòbil s'ha detingut, per exemple, perquè se'ls hi estan apropant sí, nens. Sí. Ho dèiem avui, us escoltava. Que
8: és una de les imatges d'aquest viatge.
11: Exacte,
8: del Sant Pare.
11: Que han beneït més de 100 nens, no?, en aquests dos dies.
9: Vamos, 100 nens haurà beneït en una de les rectes de l'Estadi Olímpic d'ahir.
11: O sigui, bastants més, eh?
9: Vamos, la meva filla i quatre més queden per beneir a Barcelona en aquests dos dies.
11: Molt bé. Escolta'm, tornem en una estona perquè tenim l'Anna Pujol a un dels indrets, jo crec que més gent per metre quadrat del món mundial, si em permeteu que ho digui d'aquesta manera, perquè es troba justament a la cantonada del carrer Rosselló amb el carrer Sardenya, que és el lloc en el que girarà el papa. Per tant, Anna Pujol, estàs envoltada de milers de persones ara mateix, no?
14: Hola, bona tarda. Doncs sí, estic en un tap, definitivament. Això està ple de gent des d'aquí. O sigui, jo venia caminant des de Besòs cap a Llobregat per carrer Rosselló i he arribat a un punt que ja no puc caminar més, però és que aquí hi ha centenars i centenars de persones que estan aquí expectants, com deies, per veure aquest gir que faci el papa mòbil amb el pontífex a dins, doncs per entrar directament cap a la Sagrada Família. Aquí al meu costat tinc la Paula, que a qui li vull preguntar ¿cuánta estona portas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí esperando?
15: Y estamos hace una hora acá, más o menos, porque bueno, en teoría por acá íbamos a poder ver al papa móvil pasar, así que bueno, espero que podamos verlo, está lleno de gente, así que bueno, eso.
14: Y como mínimo esperar ver, aunque sea, yo que sé, un brazo.
15: Sí, por lo menos a ver si le vemos la parte de arriba de la cabeza o algo.
11: Tot està bé, encara que sigui una miqueta el papa mòbil, perquè val a dir...
14: Sí, encara que sigui la silueta.
11: Exacte, deixa'm dir-te, tu encara no has vist el papa, nosaltres l'estem veient per els monitors, i la velocitat molt lenta a la qual avança aquest sèquit farà que la gent que està a prop, un braç, una cama o el que sigui, però segur que veuen el papa Lleó XIV. Gràcies,
14: sí,
11: Anna.
14: Sí, també hem sentit algun comentari sí. Per aquí, que si anàvem retard o el que sigui, perquè crec que s'esperava, de fet, doncs, que aquesta hora ja hagués entrat a la basílica. Ja.
11: Doncs anem amb una mica de retard, efectivament. Tornem en una estona. Gràcies, Anna. Fins ara.
14: Fins ara.
11: Roger Campdepadrós, què tal? Bon vespre, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
11: Roger Campdepadrós és professor de Sociologia de la Universitat de Girona i membre del grup de diàleg interreligiós interuniversitari AMAL. M'agradaria començar com a sociòleg, perquè això que estem veient és molt fort.
16: Sí, és un fenomen sociològic de primer ordre i de primera magnitud.
11: Esperat? Hi ha una mica de sorpresa amb l'abast real?
16: Home, jo crec que personatges així sempre han atret molta convocatòria, no? I, no? Té el seu, sempre ha tingut el seu seguici quan, no?, hi ha el jubileu o quan hi ha visites així i no? No cal recordar que el substrat, no?, cristià del país aleshores relativa sorpresa.
11: Un papa que connecta, no? O sigui, això ho estem veient en el discurs, a les imatges. Abans, Gregorio Luri parlava de la normalitat. Un home que t'emportaries a sopar a casa de bon rotllo, si em permeteu l'expressió. És a dir, que sí, t'impressionaria, és el papa, però que sí que podries parlar amb ell directament, no?
16: Sí, una mica, no?, seguint la línia del papa francès, no?, d'aquesta proximitat, amb un perfil així, no?, han estat a Perú, bueno, sempre amb els més desvalguts, no?, 10 anys també a Estats Units, a un barri de Chicago amb vulnerable, vull dir...
11: Faltava, permeta'm un incís, és que faltaven unes persones per arribar i efectivament acaben d'arribar. Ben probablement aquest retard a la sortida del papa ha tingut a veure amb un possible retard efectivament amb el que és l'arribada dels monarques, que ara mateix estan sent rebuts per les autoritats, d'entrada pel president del govern espanyol. M'imagino que tenim el Quim, no? Quim Esteban, sí, hola, Quim.
17: Sí, bona tarda de nou. Doncs sí, han arribat els majestats dels reis d'Espanya i veiem com la reina Letícia va vestida de blanc. Recordem que té el privilegi de blanc. És l'única persona que avui pot vestir de blanc en aquesta cerimònia. I per què? Perquè és la consort del monarca, d'una monarquia com és l'espanyola, que històricament ha estat catòlica i que manté una relació protocolària especial amb la Santa Seu. Per això la veiem vestida de blanc i serà, a part del Sant Pare, l'única persona que avui en aquesta cerimònia anirà d'aquest color blanc.
9: El monarca està departint amb el president del govern, el president de la Generalitat, la presidenta del Congrés, l'alcalde de Barcelona, però la reina Letícia no pot retirar la mirada de la façana de la Passió, de la Basílica de la Sagrada Família. La reina Letícia, de moment, està fent seu el lema d'aquesta visita papal d'alçar la mirada, una altra autoritat que ha quedat bocabadada per l'obra del geni Antoni Gaudí.
11: És que no pot ser d'una altra manera. Gràcies, companys, ara tornem. És que una cosa, Judit, que ens fa tots igual és l'art. No? La contemplació de l'art, si més no.
6: Correcte,
11: no?
6: De la bellesa, no?
11: De la bellesa.
6: Sí. Tot i que no tot l'art és bell, això també hem de dir, eh?
11: Sí, sí, també i també dir, és molt subjectiu. La bellesa d'un no té per què ser la bellesa d'un altre, no? Però està molt bé. Sí que és veritat que les qüestions artístiques s'han cuidat molt amb tot això. Jo diria que tota aquesta visita s'ha tingut molta cura en general de tot plegat. Pep Gorgori, què tal, Pep?
18: Molt bona tarda, Toni.
11: Fa molta il·lusió que estiguis aquí, eh?
18: I tant, moltíssima.
11: I enhorabona, eh? Pel premi.
18: Gràcies, gràcies.
11: Home, el premi Exaequo de millor podcast per Escolta Poblet. Quina il·lusió, no?
18: Una temàtica molt sacra, també, eh?
11: Déu-n'hi-do, t'estàs convertint en especialista. I avui especialista de les músiques, perquè li hem demanat al Pep Gorgori que ens acompanyi per comentar les músiques que escoltarem més tard a la missa que començarà, en principi havia de començar a 2:15, en qualsevol cas que començarà més tard. Quin és el fil que s'ha utilitzat a l'hora d'escollir aquestes peces, Pep?
18: Mira, el que deies sobre l'art i el patrimoni, que s'ha cuidat molt, sí, és veritat, els retaules, els edificis, l'església els ha cuidat moltíssim. La música de vegades no tant, i per tant avui és motiu d'alegria veure fins a quin punt s'han esmerçat en aquesta visita del Sant Pare, escollir molt bé les músiques. Les músiques que acompanyaran tota aquesta cerimònia mereixerien gairebé gravar-se en un disc elles soles, perquè són meravelloses. Escoltarem cant gregorià, escoltarem música del segle XX, escoltarem música patrimonial catalana de l'Escola de Montserrat, de la Catedral de Barcelona, música amb un valor increïble. I a més, ja, allò anant a mirar el mil·límetre, al final de tot, tindrem fins i tot una obra musical que lliga Antoni Gaudí amb la missa, l'Orfeó català, és l'obra adequada adequadíssima per aquest dia, amb lletra del Confessor de Gaudí. No et
11: caramba, et farem treballar molt aquesta tarda, eh? Cada vegada que hi hagi una música, el Pep Gorgori, lògicament, ens haurà de situar en el que estem escoltant. Les imatges, torno a les imatges que estem veient ara mateix pels monitors. Aquesta quantitat de gent. Què li està cantant la gent? José, pugem una miqueta al so del carrer, perquè li estaven cantant una cançó, Papa León, però no sé molt bé. Me sembla... Ah, Papa León, te queremos un montón. Era exactament la lletra d'aquesta cançó, que no sé si l'hauríem d'incloure també en aquest disc.
19: Potser no cal.
11: Potser no caldria. No? Potser no caldria.
19: Però sí, tenim lletres una mica més treballades, potser.
11: Què deies, Dani?
3: No, que li hauríem de preguntar a en Pep si ha estat ben escollida, si ha estat de forma pulcra escollida, però ja ha dit, ja s'ha manifestat, ja ha dit que tenim lletres més treballades.
19: La devoció popular no coneix límits ni fronteres.
11: Està molt bé. El que sí que estem veient, Gregorio Luria, és la devoció popular. O sigui, aquestes imatges... Jo recordo quan va venir el papa Benet XVI a la cerimònia de dedicació a la Sagrada Família. En determinats moments el papa mòbil va haver d'accelerar perquè hi havia llocs on no hi havia gent. És veritat que era una altra circumstància, era un altre moment, unes altres qüestions, no? Però això d'avui és impressionant, eh?
10: A mi el que m'impressiona és la constatació de facto de que la fe pot ser joiosa, que no cal tenir cares llargues ni estar llestimant-se físicament ni fer grans aldarulls de manifestació de les teves creences, que també ballant pots manifestar perfectament la teva fe. Les monges que ballaven pels carrers de Madrid, jo per mi és la imatge d'una alegria espontània, serena, i una, vaja, ja està bé, no?, de planyar-nos de moltes coses que sovint han confirmat la fe cristiana. No, hi ha moments per la joia, i l'Evangeli està ple, a més, de moments de joia.
11: Fixa't que abans li preguntàvem a la Judit si aquestes escenes d'avui són en realitat una gran publicitat per Barcelona, que clarament és així. Aquests dies d'avui, Miquel Àngel, són una gran publicitat, ho dic, pregunta amb tot el respecte, eh? Per l'Església Catòlica?
5: La millor de les publicitats, òbviament, no? La millor de les publicitats perquè tenim el gran, el papa, el referent, el líder, li diuen molts, no?, de la nostra Església Catòlica, i a més resulta que està caient molt bé. No està arribant a la gent d'una manera molt honesta, i a més veiem que avui m'enviaven, no ahir, m'enviaven un WhatsApp directe, una imatge, que era 1.100.000 persones i cap incident. On s'ha vist això, no? Pere d'Alegria, i vinga, doncs, això genera aquest ronron d'ostres, què està passant aquí, no? Per tant, la millor de les publicitats.
11: Què et sembla, Roger?
16: Sí,
11: això mateix que estàvem comentant.
16: Bé, sí, seguint amb el que estava dient abans, personatges així amb aquesta qualitat, així més proximitat, que fan, bueno, que treuen a la gent. La gent també la gent està necessitada també una mica, no?, d'aquests moments de trobar-se junts, i, bueno, des del punt de vista sociològic això es fa en diferents motius, no?, pot ser, bueno, això, diferents qüestions, pot ser un partit de futbol, un concert de pop, i bueno, aquest compartir sentiment són rituals que romanen, no?, amb el llarg dels anys i del temps, i bueno, pues, aquest és un motiu més amb unes altres característiques i qualitats que els altres exemples que he posat, no? No? Més espirituals, de compartir, més unes narratives així més.
11: Sí, Dani.
3: Jo haig de posar un pero, ho sento. A mi m'ha faltat una mica més d'empatia amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Jo d'aquest papa li esperava més temps de dedicació i amb més volum. Sé que a Madrid va estar reunit amb 6 víctimes, però, per exemple, aquí a Barcelona, i concretament hi ha una associació de víctimes molt centrada en els casos que va haver-hi a Montserrat, que no els ha rebut, no ha estat amb ells, i avui en el seu discurs a Montserrat tampoc ha fet cap discurs d'autocrítica en relació a aquests fets, que sóc totalment conscient que l'Església no ha negat, però que jo m'esperava, per part del Sant Pare, a la visita a Barcelona i a Catalunya, que hagués fet algun esment i que hagués tingut una mica més d'empatia amb les víctimes.
11: Estava veient un plano de Barcelona, un d'aquests planos aeris, ve de gust venir. O sigui, ja no és que de cara als demés, sinó nosaltres mateixos ens ve de gust. No venim perquè ja hi som, perquè si no hi vindríem. No? La comitiva, que en tot moment, efectivament, no parem d'escoltar, acaba de traspassar el carrer Passeig de Sant Joan. Acaba de deixar enrere Passeig de Sant Joan. Això significa que en qüestió de minuts, perquè en realitat ja l'espai que hi ha des de Passeig Sant Joan fins al carrer Sardenya són, què, 500-600 metres. És molt poc. A més, no hi ha semàfors. Em consta que no s'han d'aturar els semàfors, amb la qual cosa, en principi, haurien d'arribar, si no fos perquè efectivament estem veient la comitiva avançar de manera molt lenta, perquè són milers i milers les persones que estan seguint així. Parlàvem ara fa una estona d'aquesta cosa el Roger de formar part d'una cosa. Això el Papa a mi m'ha cridat molt l'atenció, els seus missatges sobre la soledat, sobre la gent jove que està sola. Tinc la sensació que ha sabut connectar molt bé amb allò que ens diuen que realment són problemes socials en aquests moments, no, Gregorio?
10: És que és el gran problema del present, i el veus d'una manera tan viva a les escoles, no? Que, i a més no acabem d'entendre per què està passant. Tu constates que cada vegada hi ha més diagnòstics de trastorns petits i grans, socioemocionals, traumes de diferents tipus, i davant d'aquesta situació, doncs em sembla que és el que s'ha de fer. És que jo tinc la sensació de que no hi ha res tampoc d'extraordinari, i això és l'extraordinari del Papa, del que diu el que s'ha de dir, en el moment que s'ha de dir, allà on s'ha de dir, que no té més història. I sí, seria incomprensible que no parlés d'aquesta, per dir-ho així, epidèmia de soledat que estem veient, sobretot entre els més petits, que és el que és més dolorós.
11: I a més fa una denúncia que a mi em sembla molt interessant, perquè introdueix

0: Els que després va i ho augmenten moltes situacions, no? Tenim com el procés, no, de secularització, no? Es separen les esferes, no, de la bellesa, no, la bondat, la veritat, no, i coses que anaven abans tot molt juntes, tenint en compte, no, la ment, l'esperit, la salut, tot, no, com un tot, ara estaven com separats, no? I bueno, nosaltres, però després la nostra quitxalla, pues, bueno, cada vegada pot ser que, no, que pateixin això, no? Hi haurà un especialista, psicòleg, que sabrà què li passa, però potser no connecta amb altres aspectes, no? I en perdre la presència, la pràctica religiosa, i que si voleu en podem parlar després més, no? No tant l'espiritualitat, però sí el practicar, el trobar-se, pues afavoreix això, no? Afavoreix que apareguin diferents fenòmens, no? Un pot ser la soledat, l'altre poden ser malalties mentals, no? I...
1: Sí, sí, no, és que he de mirar cap al monitor. Pobre, el Roger li he retirat la mirada perquè estava veient que, efectivament, és que està a tocar ja, eh? Està pràcticament arribant al carrer Sardenya. Això implica, no sé si vostès senten els càntics de la gent que cada vegada va més. Jo tinc molta curiositat per saber com està l'Anna Pujol en aquesta cantonada meravellosa que és carrer Sardenya amb Rosselló. Deu ser una bogeria, no, Anna?
2: Sí, jo estic apreciada entre telèfons mòbils i...
1: Clar. És que no saben vostès el que és... no saben vostès l'esforç que ha fet aquesta casa per fer aquest programa avui. Perquè es poden imaginar, li sentia a la directora aquest matí explicar-ho, la quantitat d'inhibidors, per exemple, de senyal que hi ha a Barcelona, la quantitat de metres de cable que han tirat els nostres companys aterrats i terrats perquè vostès puguin realment tenir so. És evident que no podem cobrir-ho tot. I és evident que en el moment en el que l'Anna s'ha desplaçat una miqueta més a un lloc en el que... L'única paraula que hi hem entès en aquesta connexió de l'Anna és telèfons mòbils. Sí. Estic envoltada de telèfons mòbils. Clar, tothom està intentant fer fotografies, està intentant enviar missatges, amb la qual cosa ara mateix la saturació de senyal és absolutament brutal. Sí que intentarem, d'aquí un moment, quan els companys em diguin que ho podem fer, marxar fins a la Sagrada Família, perquè allà ho deuen estar pràcticament a tocar en el sentit en el que en 15 minuts inicialment hauria de començar la missa, tenint en compte el retard, que en realitat tampoc no és tant, perquè ens deien abans el Josep Maria Rubí i el Quim Esteban que arribarien a 7:45 i falten 56 segons per 7:45 i ja està prou lluny, és a dir, que el retard... Ai, prou a prop, és a dir, que el retard tampoc no és tant, eh? Però és impressionant veure això, aquestes imatges, que no ens ha pogut explicar malauradament l'Anna, no, Pep? Però que són boniques, eh? Plenes de gent. Marxem fins a la Sagrada Família. Quim Esteban, Josep Maria Rubí, quina expectació, quines ganes, eh?
3: Doncs així és, estem aquí, ara veiem com el papamòbil està ja, doncs, girant cap al temple de la Sagrada Família, on serà rebut en qüestió de minuts per el president del govern i per ses majestats, els reis d'Espanya. La veritat és que l'expectació és màxima i les imatges que estem veient, doncs, són realment increïbles. Són milers de persones amb banderes de molts països que estan, doncs, rebent el Sant Pare avui a Barcelona.
4: Deies, Quim, en qüestió de minuts, de pocs, perquè el papamòbil acaba, i tota la comitiva, sí, sí, de seguretat que l'envolta, acaba de girar a mà dreta, gir de 90 graus per deixar el carrer Rosselló i començar a baixar per Sardenya. Jo crec que estem escoltant com van pujant els decibels, perquè uns minutets, però pocs minuts més tard del que estava previst, es produirà l'arribada del Sant Pare a la zona de la façana de la Passió de la Basílica de la Sagrada Família i, com deia el Quim, seran rebuts per totes les autoritats que ja fa una bona estona que esperen, fa una bona estona que estan gaudint d'aquesta visió.
3: Estan mirant cap al cel, alçant, sí, la mirada.
4: Que estem envejant-los en aquests moments.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, companys. Ara tornem. Fins d'aquí una estona. Perquè ens estem aprovant a l'hora. Ens estem aprovant a l'hora la que engegui la missa. És el que deia Miquel Àngel abans, no? És realment de tots els actes que hem vist amb la visita del Papa. Aquest és l'acte central, per entendre'ns, no?
5: Sí, ha vingut per poder beneir aquesta creu de Jesús, no? I crec que, a més, arriba en un moment personal per

0: I ara veurem també la celebració, molt important, molt interessant, després de passar per la parròquia de Sant Agustí, no? On s'ha sentit com a casa, on ha parlat amb gent del barri, que era el que feia quan era bisbe a Chiclayo, també. No? Sí, per tant, és com tot ha estat molt cuidat.
1: Atenció, perquè ara ja sí, efectivament, el papa acaba d'arribar a la Basílica de la Sagrada Família. És rebut per els reis d'Espanya, el rei Felip, la reina Letícia. En aquests moments fa la genuflexió davant el pontífex. Tot és a punt de començar. Tota l'expectació, efectivament, ara és ell el que mira amunt. El propi Felip VI li ha fet un senyal com de miri, i ell, efectivament, també ha fet el mateix que destacaven tant el Josep Maria com el Quim fa una estona, no? Amb tots els convidats que arriben fins a la Basílica de la Sagrada Família, que és quedar-se, Judit, absolutament impressionats amb l'obra d'aquests dos genis, perquè aquí veuen no un geni, sinó dos, en realitat, no?
2: Dos?
1: Home, Josep Maria Subirachs i Antoni Maria.
2: Ah, home.
1: No tant, eh? Val, val.
2: Sí, no, la feina del Josep Maria Subirachs està molt bé, també, eh? Però, evidentment, el que dèiem abans, no? L'arquitectura pròpiament i, realment, que vingui el Sant Pare, doncs, a inaugurar, diguéssim, no, entre cometes, aquesta creu. Jo crec que el que deies de que tots estem avui contents i que jo crec que Gaudí també ho està gaudint molt, aquesta joia que tu deies, bueno, deu estar una festa.
1: Festa la que ha viscut l'Anna Pujol. Crec que ara ja podem saludar-la. Anna, m'escoltes?
3: Hola, sí, ara sí, mare de Déu.
1: Quina bogeria, eh? Quina bogeria.
3: En el moment en el qual t'anava a explicar què estava passant, hi ha hagut un moment que tot de braços s'han alçat gravant amb el telèfon com girava el papa, realment un gir bastant ràpid, tot sigui dit, perquè realment ha estat un moment, tothom ha cridat, s'ha posat a cridar... visca el papa, i també ha començat com doncs, aquest moment d'eufòria que ha durat tan sols uns segons, perquè realment al cap d'un moment tothom ha dit doncs ja estem, clar. I aquí el que hi ha al carrer Rosselló és una retirada massiva de gent. Oh, no sé si ha buscat un lloc millor per veure el pontífex.
1: Perfecte, gràcies, Anna, seguim després. 7 i 18 minuts, l'escena que estem veient ara mateix, Quim, Josep Maria, és la del papa al costat dels reis, amb una reproducció de la Torre de Jesucrist i amb una nena. Què està passant exactament?
4: Doncs mira, la nena es diu Valentina Sánchez, és una nena que és invident.
5: Escolta-la, escolta-la.
4: Sí, l'escoltem, escoltem.
5: Li està explicant.
6: Si continuamos la trayectoria, veremos ventanas como en forma de hoja de árbol o rombo. Y también hay 12 por toda la torre. El 12 es un número muy representativo.
5: La nena va tocant aquí, aquesta reproducció, i li va explicant el que toca el papa.
4: Li va explicant com és aquesta torre de Jesús. Mm-hmm. Recordem, la Valentina és una noia invident.
6: És que Gaudí utilizó botellas de vino. O sea, la idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos. Cristales de botellas.
4: La reina també està molt atent, juntament amb el rei, li pregunten també com aquesta nena està explicant aquesta torre que avui s'inaugurarà i que serà beneïda aquesta tarda en qüestió d'una hora.
1: I ho està fent molt bé, no, Judit? Perquè
2: sí, està
1: sentint...
2: explicant el trencadís, eh?
1: El trencadís.
2: Sí, sí, les botelles de vino que diu, no? És, sí, la ceràmica, no? Sí, sí, a vegades també hi ha ampolles de cava, etcètera. Sí,
1: mira, mira, escoltem una miqueta més de l'explicació, mira. Ara he arribat ja directament al que és la Torre Jesucrist.
6: Aquí arriba podemos apreciar una corona como de dos puntas por lado de la torre. Y después podemos apreciar una serie de vitrales, trozos de hierro enmarcados por unas líneas, como aquí pueden ver, un trozo de vidrio que tiene enmarcado por unas líneas. Y Gaudí lo diseñó para que la luz se filtrara con el contorno de los marcos que podemos ver aquí. La torre, que hasta entonces había tenido cuatro costados, ahora pasa a tener 8 lados.
1: Tinc la sensació, Judit,
6: pueden ver,
1: que te la vols endur a casa, aquesta nena.
2: Sí, efectivament. Molt bé, molt bé.
6: Finalmente llegamos a la cúspide de la torre, llegamos a la cruz. Es una cruz de cuatro brazos con el quinto y un quinto hacia el cielo, que apunta hacia el cielo. Los brazos son así. Le voy a enseñar, por ejemplo, este brazo de la derecha.
1: La cara del papa, escoltant aquesta nena, és una passada.
6: Tiene 8 lados cuando va continuando se va aplanando, pasa a ser de cuatro lados. Después podemos apreciar una especie de vidrios también enmarcados por líneas que Gaudí diseñó como miradores para que se pudieran ver las vistas de la ciudad desde estas ventanas. Y también cuando vamos llegando...
7: ¿Puedes subir ahí?
6: Sí, se puede subir aquí y desde aquí ves la ciudad, se puede subir.
5: Cuando la pregunta la feia el rei.
1: Sí, sí.
6: La torre...
4: I recordem que es podrà pujar en un parell d'anys, al moment aquest mirador s'ha tancat, però d'aquí dos anys 200.000 persones podran anar i visitar i veure Barcelona des d'aquesta torre, des d'aquesta creu de la Torre de Jesús.
6: Se va haciendo más pequeño, los miradores se divide, acaba en punta.
1: Miquel Àngel, no es pot explicar millor com és la torre.
0: Impressionant.
1: És impressionant.
0: I a més per tot plegat, una mica és com aquesta nena t'està ensenyant com és la creu, des de la seva... anar palpant, explicant i anar estant en comunió, bueno, en diàleg, bueno, explicant-li directament al Papa, que és el que més està gaudint a tots, però nosaltres també, eh?
1: Digues, Dani.
8: No. Per què una torre de quatre braços? Una torre, perdó, una creu.
2: La creu de quatre braços. Mira, la primera creu que va fer Gaudí va ser la creu que culminava el Palau Güell i era una creu metàl·lica. I aleshores ja de seguida va veure que no li agradava, perquè si et poses de perfil, evidentment només veus una línia. I ell volia aquesta idea de tridimensionalitat, que és molt important en la seva obra, per això fa tanta maqueta i no tants plànols. A ell li agrada que la gent ho entengui tot i que les coses es puguin veure des de tots els costats. I d'aquí la creu de quatre braços, que la veiem també al Parc Güell, a la Casa Batlló, a la Casa Bellesguard... D'aquí aquesta idea de desenvolupar les coses en l'espai, no? Una mica. Que això ja li ve dels seus pares, que eren calderers, eh? Uh-huh. I feien els alambics i feien totes aquestes coses. No, no era treballar un ferro pla, sinó que era treballar un ferro de manera exacta.
1: Ara està explicant la part superior de la creu.
6: I també me gustaría decirles que agradezco muchísimo a la ONCE y a la Sagrada Familia por haber trabajado de forma conjunta y haber hecho posible la realización de esta maqueta que ha hecho posible a las personas ciegas conocer mejor la torre.
1: Anava a dir que la cara del Papa és una cara d'emoció. Tota la gent que tinc el control ara mateix estan a punt de la llagrimeta. Tothom està a punt de la llagrimeta en aquests moments. Què volies dir, Gregori?
9: És que és magnífic. Una nena cega li està parlant del visible al Papa.
1: Sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
9: Això és fascinant.
1: Ha sigut molt bonic. Josep Maria, quin moment espectacular aquest, eh?
5: Aquest cop no ens l'esperàvem. Sabíem que havia de passar una cosa especial en aquest accés del pare Lleó acompanyat de les principals autoritats al recinte de la Sagrada Família. Ara ja s'estan acomiadant. Estava especialment commoguda i bocabadada la reina Letizia. Mira, i ara li està regalant al Papa un rosari.
4: I la nena abans, la Valentina, li ha regalat també al Sant Pare un dibuix d'aquesta creu que ha fet ella mateixa.
1: Sí. Quina nena, no? Estava pensant, quina nena? Quina força, Dani? Quina cosa, no?
8: És impressionant, sí. A mi el que m'ha sobtat és el llenguatge. El Gregori parlava de... Li estava explicant al Papa lo visible, no? Però és que ella, quan parlava de... Podemos ver.
9: Efectivament, sí.
1: O sigui, això és algo habitual, eh?
8: Amb una normalitat brutal que a mi m'ha... Jo no ho coneixia, sí, però m'ha sobtat, no? Que una persona que no pugui veure... verbalitzi així, podemos ver.
9: M'he quedat a la quan teva cara, em va dir l'altre dia un set.
8: Quan ho està palpant, no?
1: M'he quedat amb la teva cara, et va dir. M'he quedat a la teva cara. Cara, quina meravella. Les 7 i 25 minuts, el Papa, ara mateix ja, Josep Maria Quim, ha entrat dins el recinte, no?
5: Correcte. Dintre del recinte de la Basílica ja hi era, o ha ingressat acompanyat per les principals autoritats, com us explicàvem. Ara està entrant a la basílica pròpiament dita, Quim, s'estan dirigint a un altre espai molt especial i que tindrà un gran simbolisme en aquesta prèvia de la missa.
4: Mira, de moment han entrat al Pati dels Dolors, on estan saludant a aquesta hora el president de Xipre, de Lituània i el cap de govern d'Andorra i els seus acompanyants. És un moment de trobada de la resta d'autoritats en aquestes estades parroquials.
5: Primer el pontífex farà, com diem, un primer recorregut que conclourà, òbviament, a dintre de la basílica, però anirà coneixent amb més autoritats representades que no s'han volgut perdre aquest acte central de la visita de Lleó 14 a Barcelona i anirà coneixent també petits detalls d'aquest temple, d'aquesta meravella que va signar Antoni Gaudí.
4: Ara veiem com està parlant amb el cap de govern d'Andorra i també amb el rei Felip, i en uns segons entrarà cap a la cripta acompanyat per el cardenal i també per el mossèn de la parròquia, el mossèn Turull. Esperen en aquesta porta, com veiem, ja està entrant en aquests moments cap a la cripta, on d'aquí a uns segons farà una oració personal. Recordem que en aquesta cripta és on es troba la tomba d'Antoni Gaudí, i és que avui, hem de recordar, es compleixen 100 anys de la mort d'aquest geni que ha fet possible el que avui tothom estem admirant quan el sembla mirada cap al cel.
5: Si no m'erro, aquest espai en el que està ingressant ara el Sant Pare és el primer espai que es va construir d'aquest temple, i com diem, serà un primer moment espiritual important en aquesta prèvia, en aquests prolegòmens de la missa, de la celebració eucarística, perquè el Sant Pare té previst de pregar per l'ànima d'Antoni Gaudí, de fer oració davant del Santíssim, i mentre mentretant continua saludant, crec que ara són els membres del patronat de la Sagrada Família.
4: Correcte, recordem que ha baixat en aquesta cripta i que és una cripta diferent a la que es pot veure en la resta de la Sagrada Família, perquè com deia Josep Maria, es va construir el primer de tot, abans fins i tot que Antoni Gaudí pogués fer el seu projecte. Aquesta cripta es va començar a construir l'any 1882 sota la direcció de Francisco de Paula del Villar. Quan Gaudí va assumir la direcció de l'obra, va mantenir aquest estil neogòtic de Villar, però va introduir algunes modificacions innovadores que no es van variar de l'estructura. És la primera cripta, el primer fragment de l'església, de la basílica, que es va inaugurar ara ja fa més de 100 anys.
1: Deixeu-me que li, comenti una cosa a la Judit, perquè em sembla que aquesta cripta t'és una mica familiar a tu, no?
2: Ai, qui t'ho ha dit, això?
1: No ho sé.
2: Jo em vaig casar aquí.
1: Et vas casar
2: sí.
1: aquí?
2: Sí. Però em tocava, era la meva parròquia, eh? Ja he dit que vivia al costat.
1: Déu-n'hi-do. M'estava venint una mica, això que estàvem parlant de la publicitat. Aquestes escenes, on ja veiem... Perquè la Sagrada Família és espectacular per fora, però quan entres a la Sagrada Família, jo no sé què m'agrada més. El món, recordaré tota la vida el dia que vam assistir a la dedicació de la Basílica, amb un escenari brutal, amb una realització de televisió que va ser meravellosa. Quan es van obrir les portes i va entrar, no sé si era un dron o una càmera, no sé, perquè jo d'aquestes coses no en domino, però quan va entrar aquella càmera i vam veure... Jo, que estava assegut exactament al mateix lloc que estic assegut ara, em vaig quedar sense aire, perquè és espectacular la Sagrada Família
2: sí,
1: per dins.
2: Efectivament, efectivament. Home, totes aquelles columnes que pugen, que es bifurquen com si fossin arbres, les voltes, els colors dels vitralls... Realment és espectacular. I la cripta és molt bonica, també és una cripta molt gran. Efectivament, ho han explicat bé, és una cripta neogòtica, molt diferent a la resta del temple, perquè això és el primer que va fer, però ja va ser el seu projecte. Francisco de Paula Villar només va estar un any en el projecte i va marxar, i ell era molt jove, tenia 31 anys, però això és el que ell havia estudiat a l'Escola d'Arquitectura, no? Uns projectes neogòtics que sempre miraven cap al passat. Aquí hi ha enterrat no només Gaudí, sinó també el senyor Bocabella, que va ser el president de l'Associació de Devots de Sant Josep, que són els que van tenir la idea de la Sagrada Família, bé, de dedicar un temple que, com sabeu, havia d'estar dedicat a Sant Josep, no? I estan els dos enterrats en aquí, efectivament. I l'altar principal està dedicat a Sant Josep. El retaule principal a l'altar es veu el nen Jesús donant un petó a la mà de Sant Josep. O sigui, Sant Josep té aquest paper preponderant a la cripta, i la capella que dona just davant de l'altar també està dedicada a Sant Josep.
1: O sigui, un dia, jo vull anar amb tu a la Sagrada Família.
2: Molt bé.
1: Quina meravella de visita,
2: d'acord, vinga.
1: No? Estem d'acord, no?
2: Vinga,
1: crec que aquí s'apunten uns quants.
2: Vinga, va.
1: Sí, Gregorio Luri també, estava dient, no?
9: Sens dubte, sens dubte. Però esteu parlant de meravelles i la cara del cardenal Omella no es crida la teixa. Jo crec que és l'home més feliç que hi ha en aquest moment a Catalunya. I, a més, jo sóc conscient de que va treballar, ha treballat molt, molt, molt. I, a més, portant-ho de primera mà tots els detalls. És un home també molt divertit. Jo crec que és el cardenal que més acudit sap de la història del Col·legi Cardenalici. És un home molt, molt divertit.
1: I amb una sensibilitat molt potent. Crec que ens volies dir alguna cosa, Josep Maria, no?
5: Sí, que acaba de genollar-se davant del Santíssim i de les restes d'Antoni Gaudí, el Sant Pare, per tenir aquests primers moments de recolliment. Ara està davant de la tomba del geni d'Antoni Gaudí per tenir aquests moments de recolliment i per dedicar-li uns segons a l'oració. Lleó 14, que després de fer aquest darrer tram de recorregut, acompanyat per mossèn Josep Maria Turull, el rector de la parròquia, que ahir també va tenir el seu protagonisme a la vigília de Montjuïc.
1: Déu-n'hi-do, eh? Doncs efectivament, ens anem a provar. Finalment, Josep Maria, perdona, la missa comença a les 8, no?
5: És previst que comenci a les 8. De seguida començaran els preparatius litúrgics, és a dir, que el papà i part del seu sèquit haurien d'anar tirant cap a la sacristia en breu per revestir-se i per acabar d'enllestir la preparació per aquesta celebració eucarística que, com dius, Toni, és previst que comenci a les 8.
4: Penseu que tot el que estem veient està molt planificat, està tot doncs d'una manera molt pautada, que a vegades sí que no acaben de quadre les hores, però sí que està tot ja previst perquè d'aquí a poc se'n vagi cap a aquesta sacristia i ell es canvia, el veiem de blanc, però segurament després el veurem d'un altre color perquè començarà aquesta santa missa en honor a Antoni Gaudí.
1: Acabem de veure una imatge que jo crec que s'afegeix a les imatges d'aquest viatge, que és el papa davant l'església, no, Miquel Àngel, davant la tomba d'Antoni Gaudí. Quina imatge tan bonica.
0: Preciosa, i a més retén aquest homenatge i encenent l'espelma com a estem aquí presents, ja estic amb tu i no sé el que haurà passat el Sant Pare, però des de llavors és un moment molt maco, molt maco.
1: Tot plegat, és un moment molt maco. Pep Gorgori, ara ens falta la música, no?
7: Hem vist de fons aquest orgue Cavaller i Coll, que hi ha a la cripta de la Sagrada Família, un orgue que es va instal·lar allà fa poquets anys, estava en un altre emplaçament de Barcelona, mig oblidat, i és un dels millors constructors europeus, una nissaga de constructors d'orgue, que es diu Cavaller Coll perquè un cavaller francès, un senyor Monsieur Cavaller, va venir a fer l'orgue de la Basílica de la Mercè a Barcelona i en aquell moment es va enamorar de la senyoreta Coll i en allà van fundar la nissaga Cavaller Coll d'orgues, que hi ha orgues Cavaller Coll per tota Europa i són dels millors. Un d'ells a la cripta d'Antoni Gaudí fent-li bona companyia. El del pis de sobre, que és el que escoltarem durant la missa, és de l'Albert Blancafort, de Collbató, constructor també de l'orgue de Montserrat, precisament. Per tant, avui el Sant Pare escoltarà dos orgues de l'Albert Blancafort.
1: Quines ganes, la veritat. El Roger està impressionat, no? Fas cara d'impressió, no? D'estar al·lucinant una mica, no?
4: Atenció, Toni, perquè el Sant Pare ja ha entrat a dintre d'una de les dues sagristies que va projectar Gaudí, és una de les que estan fetes per canviar-se, per poder-se preparar, i en breus minuts veurem ja com entren en aquesta imatge de la Sagrada Família al seu interior les autoritats que encara no han entrat. Entrarà el president del Congrés, l'alcalde de Barcelona, el president del govern, acompanyat de diverses persones, i també ses majestats els reis d'Espanya.
1: Ara sí que estem veient, Judit, aquestes imatges de les que parlàvem abans, no? Que li ensenyen al món com és la Sagrada Família per dins, no? I també a molts catalans que encara no han entrat, que és aquella típica cosa que sembla mentida, que després te'n vas a l'altra punta del món i et passes 3 hores,
2: sí.
1: I aquí tens, jo crec que una de les coses més especials que hi he vist a la meva vida, la Sagrada Família, és una altra cosa. Hi ha molta gent que no l'ha vist. Que fora, eh?
2: És veritat que és una església, penso que és diferent a totes les esglésies que has vist. No n'hi ha cap igual, no? Pel tema de la geometria reglada que utilitza per fixar-se en la natura i en l'estructura de la natura i aplicar-la a la seva arquitectura, no hi ha res igual. és realment així. Et pot agradar més o et pot agradar menys,
1: clar, clar.
2: Però no et deixa indiferent perquè realment no hi ha res igual.
8: Jo crec que estarem d'acord en que la Sagrada Família no és només un símbol religiós, és un símbol que sobrepassa aquestes fronteres de Barcelona i de Catalunya i de la ciutat. Per això també forma part de l'Skyline i ningú no s'imagina ni Barcelona ni Catalunya sense aquesta catedral.
2: Efectivament.
4: Ara sí, ara veiem ja com estan entrant les autoritats a la Basílica de la Sagrada Família. Hem vist l'alcalde de Barcelona acompanyat de la presidenta del Congrés. Són les primeres persones que entren acompanyats de Jordi Faulí. I no seran els únics, van entrar més persones. D'aquí a uns segons veurem també el president del govern. Van entrant de manera esglaonada. Mentre, recordem, el Sant Pare s'està canviant en una sagristia. L'única que Gaudí va projectar dues, però només se n'ha fet una i és on en aquests moments s'està canviant el Sant Pare.
1: Molta atenció amb el que diem, perquè veig que la Judit estava molt pendent. Ho ha fet bé, no?
2: Ho ha fet bé. Va fer una maqueta de la sagristia i n'hi han d'haver-hi dues. I ens de moment se n'ha fet una. Però aquesta sagristia és molt important, Aquesta maqueta és molt important, perquè gràcies a ella han pogut calcular com fer la torre.
1: Com comença el teu amb Gaudí?
2: Mira, mirant des del terrat de casa meva. Jo vivia al costat i la veia cada dia. Jo penso que per això m'he dedicat a això, a la història de l'art.
1: Hi ha un moment que un ho sap tot la Sagrada Família?
2: No,
1: és impossible.
2: Impossible. Per molt que llegeixis i contemplis, sempre trobaràs alguna cosa nova.
1: Jo fa anys que no hi havia tant de turisme, moltes nits baixava, seia allà al llac, davant del llac.
2: Sí, a la plaça Gaudí.
1: I mirava la Sagrada Família i deia, aquest home devia estar boig.
2: Sí.
1: És a dir,
2: ja ho van dir quan li van donar el títol, no?
1: Clar.
2: Li hem donat un títol a un geni o a un boig. Realment.
1: Bueno, és que es passa com amb les grans obres també literàries, no? Només si estan una mica boig pots fer bogeries, no?
2: Jo penso que els genis tenen això, no? La
1: no
2: genialitat, aquesta creació desbordant, aquesta fantasia, bueno, doncs té un punt de bogeria.
1: Què penses, Gregorio Luni? Què dius?
9: Que això és el geni, el que és imprevisible. És capaç de mirar una cosa que has vist 40.000 vegades des d'una perspectiva nova i la descobreix de manera diferent. El geni és el que sap veure, sap sentir, sap parlar, sap situar-se, no?, davant de les coses quotidianes i veure alguna cosa de sorprenent.
1: Doncs sí, senyor, estem a 23 minuts de les 8, Dani. Mai, jo crec, que una missa havia aixecat tanta expectació com avui, no?
8: No, de fet, a mi una de les coses que m'ha sorprès és, bueno, que veure que hi ha molta gent que és catòlica a Barcelona i hem vist molta gent fora de Barcelona. El que segurament li faltaria a l'Església és que els dies de cada dia, els diumenges, evidentment la mateixa devoció no, perquè el papa és papa, no? Vull dir, és la figura preeminent, però una mica més de pràctica, no? en el dia a dia.
0: També mostra un camí, no?, de que igual hauríem d'anar aprenent, el que diem, de la millor publicitat també potser per nosaltres mateixos, no?, que és allò que arriba realment a les persones que estan esperant, potser, dir, val la pena o no val la pena anar aquest dia de cada dia o aquest diumenge a missa, no?, pues...
1: Déu-n'hi-do.
0: Volia fer un incís a la nena una altra vegada?
1: Pots dir el que vulguis.
0: Crec que gràcies. Que pensava que també seria un gran homenatge o qui estaria molt content avui de veure això seria Gaudí. Perquè ell també va voler molt i va desitjar que arribés als nens. Va ser explícitament, ho va deixar com clar. I les primeres visites que es feien de molta gent era de nens i nenes, primer del barri, després de la ciutat i després de tota Catalunya, no? Per tant, també és un gran homenatge avui el fet que aquesta nena expliqués també aquesta creu, no?, que culmina la Torre de Jesús, doncs, a Gaudí.
1: I, entretant, les autoritats continuen situant-se. Quim, Josep Maria...
4: En aquest moment són les autoritats internacionals les que han vingut. Hem vist el cap de govern d'Andorra, també els presidents d'altres països, com el de Xipre i el de Lituània, acompanyats de les seves parelles, les que han entrat, i és qüestió de segons que també veurem com entra el president del govern central i també el president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: El poble està pràcticament reunit, ja estan gairebé tots d'entre els 4.000 assistents que hi haurà dintre de la basílica per aquesta celebració, per aquesta missa. En el presbiteri ja estan preparats també pràcticament tots els concelebrants. Les úniques autoritats civils que hi haurà al presbiteri són la família reial. Això ja va passar a la missa de Plaça Cibeles a Madrid. Ocuparan el seu lloc, com dic, dintre del propi presbiteri. Mentretant, a la sagristia, el papa Lleó XIV continua revestint-se. Encara queden uns minuts, encara queden uns minuts perquè comenci la processó d'entrada.
1: Doncs anem a aprofitar-los d'entrada per saludar una persona que s'acaba d'incorporar ara mateix a la nostra sintonia. És un habitual dels nostres programes, és el professor Norbert Bilbeny, catedràtic d'Ètica de la Universitat de Barcelona. Professor Bilbeny, com està?
10: Molt bones tardes, bé, gràcies.
1: Tot bé? Com està seguint la visita del papa a vostè?
10: Amb molt d'interès, sí, trobo que és un fet extraordinari. Ara, permeteu-me, com a aprenent de filòsof, o qui sap ja com a, potser, filòsof, això m'ho haig de pensar bé.
1: A veure.
10: És a dir, ara, en calent no puc reflexionar. Necessito reflexionar en temps.
1: Què és el que ha de pair?
10: Jo encara estic reflexionant les conseqüències de la Revolució Russa, de la Revolució Francesa...
1: Clar.
10: O sigui, imagini's
1: sí, la... Les seves reflexions són com la Sagrada Família, doncs.
10: No, són reflexions de caràcter formal, ara, no de fons. Per mi, la reflexió de fons sobre aquesta visita, que ja dic que em sembla extraordinària, jo la podré fer, si goso fer-la, més endavant. Necessito temps perquè hi ha la qüestió política, social, hi ha la qüestió eclesial i la teològica. Nada menos. Sí, moltes coses. Això és, diguem, transversal, no?, de moltes qüestions importants, de fons, implicades aquí. Jo ara, de moment, m'aturo en les qüestions més aviat formals. Més aviat. I la primera qüestió formal que a mi em fa parar molt l'atenció és, doncs, tota la informació, l'enorme servei informatiu, el parament informatiu que hi ha, que em fa una vegada més, disculpeu perquè estic rodejat de professionals de la informació, però que t'ha impressionat de com els serveis informatius de tots mitjans s'han bolcat en aquesta visita i ens estan fent arribant, doncs, la notícia en tot moment i a tot arreu, no?
1: I la reacció de la gent? Més allà, efectivament,
10: bueno,
1: no sembla interessant.
10: Això és per pensar-ho, això és per pensar-ho. No sé si hi ha moda, la moda passa de moda. No crec que sigui un fenomen ara que s'hagi posat de moda, de cop i volta, perquè, clar, el parament, no solament informatiu, sinó l'organitzatiu. Jo deia que jo parlaré avui de qüestions formals. Vinga. No vull entrar en qüestions de fons.
1: Molt bé.
10: Però l'organització és un altre element que en crida poderosament l'atenció. Com s'ha organitzat tot això? Qui ho ha organitzat? Durant quant de temps? No? Qui ho ha patrocinat? No? Això, doncs, em sembla que és espectacular el que s'ha fet, no? Hi ha un altre element també formal, i és... Acabo de seguida, no vull fer-me passat, però... La resistència d'aquest, diguem, en termes nietzscheanos, diríem, superhombre, d'aquest sobrehome. Aquesta persona, el pontífex, com està aguantant tant físicament i psicològicament? És d'una salut de ferro, aquest home, no?
1: És impressionant.
10: Això em crida molt, l'atenció, no? I bé, doncs, ja dic, són moltes coses des del punt de vista formal. La gent jove, també. Crec que és molt de pensar-hi l'enorme quantitat de gent jove. De gent jove.
1: Ara m'imagino que per la gent d'Església l'objectiu és agafar aquesta gent i portar-los a l'Església, no? És a dir, perquè està... Això ho parlava ahir algun al programa, no? Com d'alguna manera estem veient una gran mobilització a la línia del que comenta el professor Bilbeny en un moment en el que les esglésies, doncs, necessitarien de més gent, segurament, no?
0: Tot i així, l'objectiu principal és com podem fer camí junts, no? És a dir, estem aquí, jo crec que d'alguna manera el que ha anat fent el papa...
4: Perdoneu,
0: i el dia que
4: en aquests moments veiem com aquí? Està entrant el president del govern acompanyat de Begoña Gómez, de la seva parella. Recordem que la resta del govern està pràcticament en ple, vull dir, no, nosaltres no hem pogut detectar que falti algun ministre, hi ha ministres del Partit Socialista, però també hi ha els ministres de Sumar. Hem vist també a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ja es troba també a dins d'aquesta basílica de la Sagrada Família.
1: Tothom ha puesto per arribar. Sí, Miquel Àngel, pots continuar. Sí.
0: Poder fer camí junts. Jo crec que, d'alguna manera, el papa Francesc... Ai, també el papa Francesc, òbviament, però el papa Lleó XIV, de les primeres coses que comenta és que això és adreçat a tothom i també a tota la gent de bona voluntat, no? Doncs, tota aquella gent de bona voluntat que vulgui venir està totalment convidada a parlar-ne, no? A parlar-ne. En la sínode de la sinodalitat ja es va començar a fer sínode amb gent que no estava dins de l'Església, no? Per poder parlar i explorar junts com podien contribuir i generar una societat una miqueta millor.
1: Estem només a 15 minuts de les 8. A les 8, en principi, comença la missa, tot i que diríem que només falta, Josep Maria, Quim, que entrin els Reis, no?
5: En principi, sí. En principi, la resta d'autoritats ja han anat ocupant els seus llocs i el que manca és que la família reial, en aquest cas ses majestats Felipe i Letícia, ocupin aquesta posició privilegiada, si se'm permet l'expressió, en el propi presbiteri, acompanyant a la resta de concelebrants d'aquesta missa. L'espai que se'ls ha reservat és al costat de l'ambó del cant, que no és l'ambó de la paraula, no és a l'ambó on es llegiran les escriptures, repetint una mica l'esquema que, insisteixo, ja es va seguir a la celebració eucarística que va fer Lleó XIV a Madrid el passat cap de setmana.
4: I faltarà també, òbviament, l'entrada del Sant Pare a la Basílica. Aquesta hora continua a la sagristia, on s'està preparant per poder donar aquesta missa, per poder oficiar aquesta missa. Ara sí, ara veiem com estan entrant en aquests moments per aquesta increïble porta d'aquesta façana de la Passió, doncs com estan entrant en aquests moments els Reis d'Espanya, Letícia i Felip, ho fan agafats. Escoltem també com els assistents estan aplaudint els monarques.
1: Doncs tot és a punt. No sé, Gregori, si t'has quedat amb ganes de dir alguna cosa després de la intervenció del Norbert.
9: Jo crec que tot això està tenint lloc en un moment en el que el meu pare ja havia començat a canviar alguna cosa, perquè, bueno, visitava centres, visitava esglésies i tal, i alguna cosa nova es notava. Difícil de definir, difícil de concretar, però sí que hi havia, no? I que en aquest sentit, aquesta visita, doncs, ha coincidit en el moment més interessant i que reforçarà, sens dubte, reforçarà doncs un desig, si voleu, és una forma definida, però jo crec que cada vegada més estès, de que necessiten alguna cosa més que pan i circo.
1: Ja. Què volies dir, Pep?
7: Doncs estàvem escoltant de fons l'orgue sonar. Escoltarem al llarg de tota la cerimònia la improvisació a l'orgue. Això que és tan habitual en el jazz, per exemple, es va inventar en el si de la missa, perquè ara mateix l'organista de la Sagrada Família que estem escoltant, el Juan de la Rubia, un organista amb un prestigi descomunal, doncs està improvisant perquè no sap quan entrarà el Sant Pare, no sap quan entraran els Reis, no ho sap, no ho sabem cap de nosaltres, igual que nosaltres anem parlant. I ell va improvisant sobre la marxa. És una disciplina que ell domina molt bé i que els organistes d'església acostumen a controlar molt bé. Ell està ara improvisant, m'ha semblat, sobre un coral luterà de Johann Sebastian Bach, molt conegut, el coral de la Passió, molt adient, i si us heu fixat quan han entrat els Reis, quan ha entrat el president del govern, la música ha pujat de solemnitat, perquè ell en aquell moment va reaccionant, i ara el que estem escoltant és gregorià, que escoltarem en tota la cerimònia bastant. Li encantava a Antoni Gaudí, Jesu Dulcis Memoria. Un cant de preparació, no és el cant d'entrada encara, és el cant que precedeix l'inici imminent, per tant, de la cerimònia.
1: Sí, perquè efectivament, Quim, Josep Maria, sembla que el papa és a punt de sortir, no?
5: Sí, comença. Comença la processó, comença la processó d'entrada, sota les notes, sota el cant d'aquest Jesu Dulcis Memoria, amb la creu encapçalant aquesta processó, Lleó XIV tancant-la amb els dos ciris, amb l'Evangeli, i tant els diaques com la resta de ministres vestits de rigorós blanc, que és el color que correspondrà avui aquesta missa, que és una missa solemne. Segons el calendari, un dia com avui, si no fos una missa solemne, s'hauria de vestir de verd. En canvi, avui tot és blanc: l'alba, la casulla, l'estola, la mitra. I mira, ara estem veient aquí el cardenal Cobo, l'arcabisbe de Madrid, a qui li correspon un altre tipus de paper que el que ha jugat a la capital, i ara sí veiem al darrere de tot el sèquit el Sant Pare.
4: I mentrestant escoltem doncs aquesta música que està sent cantada per 500 cantaires adults de diversos cors de Catalunya que han ocupat cantories de glòria i naus laterals, i 100 nens també i nenes de cors infantils que ocupen l'espai de veus blanques al voltant de l'absis d'aquesta basílica increïble.
1: Hi ha, Pep, un fil que uneixi la música que escoltarem aquesta tarda?
7: El cant gregorià és un d'ells, en diversos arranjaments. Ara l'estem escoltant cantat per diferents cors que s'han ubicat en diferents llocs de la Basílica de la Sagrada Família, en diferents alçades també, que és com Gaudí precisament ho havia pensat. N'hi ha uns quants que estan a prop del presbiteri, a prop de l'orgue, per tant, envoltant el Sant Pare, hi ha molts altres que estan a les cantories, que són unes naus que estan a 30 metres d'alçada.
1: Hem de parlar de l'acústica de la Sagrada Família, Judit, que és espectacular, no?
2: També, és que la música també era molt important per Gaudí, eh? Sabeu que les torres dintre havien d'haver-hi, i esperem que hi hagi tard o d'hora, no?, unes campanes tubulars per donar concerts a Barcelona, no? Per això, si us fixeu, les torres tenen els ampits de les finestres inclinats. Clar. Per ajudar que el so vagi cap avall.
1: Doncs molt pendents de l'inici dels actes. Josep Maria, Quim, tothom a puesto.
4: Fi, atenció, perquè està a punt d'obrir-se aquesta porta principal per on hauria d'entrar i entrarà el Sant Pare per presidir aquesta homilia.
5: Ara sí, començaran els ritus inicials de la cerimònia, sonaran els cants d'entrada, segons la previsió fins a 4, i un cop el poble reunit, el papa Lleó XIV, juntament amb la resta de ministres concelebrants, els diaques, els
4: sacerdots, hi ha cardenals, el cardenal Juan José Omeya, tots acompanyaran el Sant Pare en aquesta entrada. Ara veiem doncs com està a punt d'obrir-se aquesta porta, una porta doncs que té el Pare Nostre escrit en molts idiomes diferents, i que serà la porta d'accés d'aquesta missa especial d'avui per commemorar el centenari de la mort de Gaudí.
1: En 50 idiomes, no? Diferents, dèiem, sí, abans.
2: En el centre tens el Pare Nostre en català, amb unes lletres, mira, més grans.
1: Ara s'està obrint la porta.
4: S'obre la porta.
2: 50 idiomes diferents.
4: I comença aquesta processó.

0: El que sona és Tu és Petrus, en versió gregorià, per donar la benvinguda a aquesta processó, a aquest sèquit, repeteixo, amb la creu i els ciris al capdavant, una miqueta més enrere hi ha l'Evangeli i la tanca la persona que oficiarà aquesta missa en memòria d'Antoni Gaudí, aquesta missa prèvia a la inauguració i la benedicció de la Torre de Jesucrist, que no és un altre que el pontífex, que el Papa Lleó XIV.
1: I veiem a les 4.000 persones que hi ha a l'interior, la majoria amb telèfons mòbils. No sé què pensaria Gaudí de veure aquesta imatge 100 anys després de la seva mort, però són persones que estan gravant aquest moment únic. 1.200 són membres de parròquies i la resta són convidats i autoritats. I mentrestant, recordem, hi ha 4.000 persones a l'exterior, 3.000 amb invitacions a parròquies i la resta de compromisos eclesiàstics.
0: Mira, i ara tot just travessa la porta d'entrada el Sant Pare vestit de blanc amb motius daurats, dedicant benediccions a costat i costat, i a la seva mà esquerra la fèrula, que no el bàcul. El Papa porta la fèrula perquè no és el bisbe d'aquest territori.
2: Déu-n'hi-do. Ha agradat molt aquí el comentari dels telèfons mòbils, eh? Quim, no sé si ho has notat. Que digues,
3: Dani. Jo no sé què pensarà el propi Papa, ara entrant, quan vegi tots aquests telèfons mòbils.
1: Clar. Recordem que ahir li preguntàvem precisament sobre les xarxes socials. Un jove li preguntava sobre aquesta necessitat, no?, de sempre estar, doncs, exposant-se, de voler sempre, doncs, ser el millor. En el fons, aquests telèfons mòbils també és això, no? Voler transmetre en directe el que tothom estem vivint i nosaltres estem seguint a través de Ràdio 4, a través de la ràdio.
0: I a poc aquesta processó va recorrent solemnament aquesta nau central de la Basílica de la Sagrada Família. Espera l'arribada del pontífex, el presbiteri, l'altar i tots els seus elements. De fet, al principi del sèquit, Quim ja ha començat a pujar l'escalinata i de seguida arribaran tots a les seves posicions per poder començar la celebració.
2: Aquí, Pep, la música està jugant igual que al llarg de tota la cerimònia, un paper fonamental.
4: Doncs sí, aquí hem sentit ja quatre peces, eh? Aquí, mentre parlàvem, hem sentit el Tu és Petrus gregorià, l'han lligat amb el Tu és Petrus versionat per Maurice d'Oroflé. Hem fet un salt, sense adonar-nos, del segle XII fins al segle XX, preciós. Després, quan de la Rubia ha estat encara improvisant sobre aquesta melodia gregoriana a l'orgue. I ara estem escoltant Al·leluia, Lluem al Senyor, el Salm 150, en la versió que va escriure el pare Ireneu Segarra. I en aquí entra l'escola montserratina en aquesta cerimònia que estarà molt present. Això és patrimoni de la música eclesial catalana, sense cap mena de dubte.
2: Quina meravella. Escoltem una miqueta. Tothom va agafant posicions. Josep Maria, Quim, el Papa ja ha arribat a l'altar, no?
0: Correcte.
1: Sí, ara saludarà, es farà una salutació a l'altar i també al poble congregat en aquesta basílica.
0: Doncs efectivament el Papa que es col·loca ja a l'altre costat de l'altar, el responsable del mestre de cerimònies litúrgiques del Vaticà, li acaba de treure la mitra i s'ha produït, com deia el Quim, aquesta inclinació davant de l'altar, i de seguida el que farà és encensar la creu que encapçalava la processó i sobretot l'altar.
2: I estem a 3 minuts de les 8 en punt del vespre explicant en directe aquesta cerimònia que acabarà, recordem-ho, amb la inauguració de la Torre de Jesucrist. Ràdio 4 avui els explica tot fins al final. És a dir, fins a les 12 de la nit hi ha programació especial perquè vostès, un cop acabi tot això, també assisteixin, si més no acústicament, a aquell espectacle de drons que serà absolutament preciós i pel qual, lògicament, també, en aquest cas, el Quim i el Josep Maria es convertiran en els nostres ulls per poder-los seguir, si és que vostès, pel que sigui, doncs no poden veure la televisió. Quina escena, eh? Si Gaudí aixequés el cap, ja és la segona vegada que t'ho dic, avui, això. Però si Gaudí aixequés el cap i veiés això, Judit...
5: Jo crec que se li posaria la pell de gallina, no? Home, que estigui aquí el Papa inaugurant avui la creu, que culmina l'església, que la transforma en l'església més gran del món, no? A més, doncs més alta del món, jo crec que ho deu estar veient i sí, se li deu estar posant la pell de gallina, la veritat.
2: Per cert, volem enviar una salutació a la gent que està seguint la transmissió de Ràdio Televisió Espanyola, escoltant Ràdio 4 des de la unitat mòbil d'aquesta casa. Una salutació per tots vosaltres. I el Ara Papa ja és a punt. Sí, sí.
1: Escoltarem el Sant Pare, doncs, com fa la salutació a la població i als ciutadans que s'han congregat en aquesta basílica.
6: En nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
1: Comença la Santa Missa.
6: Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar con alegría la Eucaristía, que nos hace familiares de Dios y santos por vocación. Y para inaugurar la nueva torre de esta basílica, coronada por la cruz, que como la escalera de Jacob une el cielo y la tierra para alabanza y gloria de Dios. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con confianza la misericordia de Dios.
0: Com ahir a la vigília, primer acte penitencial, el primer és demanar perdó, el primer és buidar la motxilla de pedra, si se'm permet l'expressió.
6: Vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
1: I ho ha fet ell.
6: Dios Todopoderoso, tenga misericordia
1: de nosotros. Que estan en aquesta basílica.
6: Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
0: I ara el Papa ha ocupat ja la seva seu i estarà, com deia abans, assistit sempre per l'arcabisbe de Recanati, Diego Rabelli, el mestre de cerimònies litúrgiques del Vaticà, que és la persona que ja hem vist sempre que hi havia tot aquest tipus de celebracions més litúrgiques, vagi la redundància, doncs oferint-li el seu suport, la seva ajuda al Sant Pare.
1: I escoltem aquests cants gregorians, aquests cants ordinaris. Comencem amb el Kyrie de Angelis i continuarem amb el Gloria de Angelis.
2: Vols comentar alguna cosa sobre aquests cants, Pep? Espera, que no tens micro ara.
4: Sí, a partir d'ara anirem escoltant diferents fragments de la missa de Àngelis. És una de les misses gregorianes més habituals, sobretot per cerimònies com aquesta en què es fa una celebració. Les melodies són especialment relacionades amb la joia, flueixen molt bé. Sentirem el Kyrie, sentirem el Gloria, sentirem algun altre fragment cap al final de la missa de Àngelis. Una missa que ens estan cantant, estem escoltant aquí moltíssims cors, no els hem esmentat, els Puri Cantores, l'Escolania de Montserrat, el Veus, amics, cor infantil d'Amics de la Unió, i molts altres que ja esmentarem al final, dirigits per el Pere Lluís Biosca i dirigits també per el Pau Jorquera.
2: Un esforç important en l'elecció de la música que els estem transmetent des de Ràdio 4 ara mateix. Escoltem-ho.

0: estem veient, Judit, aquesta llum, aquesta hora, que és probablement un dels moments més bonics, no?, per anar a veure la Sagrada Família.
1: Sí, efectivament, perquè la llum dona a l'altra banda, a la façana de la Passió, que és la mort de Jesucrist i és la mort del sol.

0: Estem veient bé per això que ens explicaves abans, de com els cantants estan situats a diferents alçades.
1: Segurament els oients que es fixin millor o que tinguin millors auriculars estan sentint unes diferències de volum entre un verset i un altre. Això és perquè es van donant rèpliques, la cantoria aquesta que està a 15 metres i el cor de veus blanques que es troba en el presbiteri. A la ràdio, déu-n'hi-do que bé que s'aprecia, els nostres equips tècnics són de luxe, realment. Però dins de la basílica, l'efecte de ser corprenedor, que és el que buscava Gaudí.
0: El senyal de realització que està sortint des de l'interior de la basílica per tot el món és senyal d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Espanyola, que és la responsable, doncs, que se senti com estaves comentant, i també de que estiguem veient com estem veient aquest espectacle, que és meravellós, no, Judit?
2: Efectivament. El temple en el seu esplendor, no? Les columnes que dèiem abans, fixeu-vos com ell sempre es fixa en la natura, però no només com a decoració, que és el que fa tothom, sinó que es fixa en l'estructura, com funciona una fulla, com funciona un arbre, i aleshores ell ho intenta replicar en la seva arquitectura, i per mi aquest és el gran què de Gaudí.
0: Això és el que fa un geni, no? Això és el que fa un geni, no? Efectivament. Digues, sí, Miquel Àngel, molt breument, eh?
3: Sí, que la introducció, el Papa ens ha fet un regal, diu... coronada por la cruz, que como la escalera de Jacob une el cielo y la tierra. Per tant, a Barcelona tenim relació directa, eh? Gràcies a aquesta.
0: Perfecte. Però,

0: El Sant Pare assegut a la seva seu, tornen a col·locar-se la mitra, tant ell com la resta de concelebrants al monestir. I la primera lectura és això, una part de l'Apocalipsi.
1: Una terra nova. El cel i la terra d'abans havien desaparegut i de mar ja no n'hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs. I vaig sentir cap a l'indret del tron una veu forta que cridava: és el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells. Ells seran el seu poble. I el seu Déu serà Déu que és amb ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls. I no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d'abans han passat. Llavors, el qui seia al tron afirmà: jo faré que tot sigui nou. I afegí: escriu aquestes paraules perquè són veritat i dignes de tota confiança. Després en digué: són un fet. Jo sóc l'alfa, la primera lletra de l'alfabet, i l'omega, que és la darrera. Sóc el principi i la fi. Els qui tenen set, jo els donaré aigua de la font de la vida, sense pagar res. Els qui surtin victoriosos tindran tot això en herència. Jo seré el seu Déu i ells seran fills meus. Paraula de Déu.
2: Finalitza aquesta primera lectura que, com heu pogut escoltar, ha estat en català.
0: I ara es cantaran el salm responsorial. Si no estic equivocat, és el salm 8 el que s'ha escollit per aquesta ocasió, per aquesta missa solemne a la Basílica de la Sagrada Família.

0: Digues, digues, Pep, sí.
1: Miquel Genescà, cantaire de l'Escolania de Montserrat, una peça de Domènec Cols, més patrimoni musical català del segle XX, organista que va ser de la Catedral de Barcelona.

0: entre l'altar i l'altre extrem de la nau.
1: És l'única cosa que la Judit no té al cap, diria jo.
0: Però clar, són molts metres, els suficients perquè hi entrin 4.000 persones, diguéssim. Doncs aquest nen està, perquè se l'imagini qui no ho pugui estar veient ara mateix, està a tocar de l'altar, doncs això, amb l'organista que l'acompanya a 15 metres darrere seu, per tant, contacte visual zero, i amb el cor que li respon davant seu, però 30 metres amunt i a, no sé, 50, 60, 70 metres de distància. Per tant, la pressió que té aquest nano és increïble que puguin afinar una sola nota. A mi em fascina.
1: I com molt bé comentava abans, al Pep això li hem d'afegir la realització d'aquesta casa, Dani Guillem, que està sent realment espectacular, no?
2: I acabem de resoldre el segon dubte. Hi ha hagut dues prepolèmiques amb aquesta visita del Papa, que era si ell parlaria català. Ens ha demostrat que ha parlat un català perfecte, amb una fonètica i una pronunciació perfecta. De fet, avui al matí s'ha autocorregit ell mateix i estem veient com els evangelis i tota la litúrgia està sent en llengua catalana.
3: Doncs després del sant responsorial continua aquest tram de la missa, aquest tram de la litúrgia de la paraula de forma cantada. Es tornen a descobrir, es tornen a treure les mitres tots els concelebrants, excepte el Sant Pare, en aquest cas. Uns salms, per cert, que s'han cantat des de l'embó de la paraula. Ara escoltarem l'Evangeli. No, ara es cantarà el Glòria, abans d'escoltar la paraula de Déu. Deia que s'ha cantat des de l'embó de la paraula, una de les dues taules que protagonitzen tota missa, perquè l'esperit se'l pot alimentar de dues formes. I amb la paraula de Déu, també.
0: Sentim ara cantant tots els cors l'Al·leluia i tots els acompanyaments instrumentals. Estem escoltant totes aquestes trompetes fantàstiques que estan fent aquest contrapunt. I en aquí escoltem Bruna Mainou, solista del cor Veus, cor infantil d'Amics de la Unió de Granollers.
1: Soltem-la una mica, sí.

0: Després d'aquest cant d'Al·leluia serà el moment de començar a escoltar l'Evangeli, que serà llegit per el diaca.
1: Ara li presentaven precisament el papa, uh-huh, aquest evangeli, perquè el beneeixi i se l'emportin precisament a l'ambó. El fragment de l'evangeli que es llegirà avui també és de l'Evangeli segons Sant Joan, com el lema que inspira tota aquesta visita papal.
0: El diaca obre l'Evangeli i comença aquesta lectura.

0: I en breus segons el Sant Pare beneirà l'assemblea amb el llibre dels Evangelis. I serà el moment en què començarà la seva homilia.
1: Un fragment el que s'ha escollit per aquesta missa solemne a la Basílica de la Sagrada Família, absolutament centrat, com no podia ser d'una altra forma, amb la figura de Jesucrist, en aquesta celebració eucarística que té lloc justament abans de la inauguració i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Com deia el Quim, ara li estan oferint aquest evangeli al Sant Pare perquè el beneeixi, i després arribarà com a...
0: Arribarà la homilia.
1: Com a moment...
0: És un dels moments culminant d'aquesta Santa Missa, una homilia que farà en català i en castellà. Començarà, de fet, sent pronunciada en català.
1: Després d'escoltar la paraula de Déu, s'escoltarà la paraula del celebrant, en aquest cas el pontífex Lleó XIV.
0: S'està apropant ja el micròfon cap al Sant Pare i començarà aquesta homilia, que és, doncs, el moment més personal del Sant Pare. Són paraules escrites per ell i que fa aquest discurs per totes les persones congregades.
2: Senyor, sobirà nostre, que n'és de gloriós el vostre nom per tota la terra. L'alabança d'este salmo, tan lleno de alegría y asombro, os saludo a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas. Expreso mi agradecimiento a sus majestades, doy las gracias al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, así como a los demás hermanos en el episcopado y a todos los que se unen a nuestra oración, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. En esta tarde de fiesta para toda la ciudad de Barcelona y el pueblo, extiendo mi saludo agradecido a las autoridades públicas, así como a los miembros de otras comunidades cristianas y de otras religiones que participan en nuestra acción de gracias. Avui la Basílica de la Sagrada Familia ens acull en aquesta bella ciutat, obrint les seves portes com si fossin braços per a convidar a cadascú en aquest altar a escoltar la paraula de Déu. És un temple que ens constitueix en una família estimada pel Senyor, alimentada per la seva pròpia vida en l'Eucaristia. Així és com la ciutat com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia, i aixequen la seva mirada per trobar-se amb el rostre de Déu Pare, resplendent en el seu fill fet home, Jesu Crist. Tot donant gràcies al Senyor per la seva caritat vers nosaltres, e lluem per tot el que realitza en la nostra vida. Li donem gràcies, en especial, per aquesta extraordinària basílica que el Papa Benet XVI va consagrar el 2010, recordant que és signe visible del Déu invisible i que per la seva glòria s'alcen les torres. En continuïtat amb la pregària del meu predecessor, en uns moments venerei la torre més alta, la de Jesu Crist. Esta iglesia es un único edificio compuesto por muchas piedras, una casa que crece con constancia a lo largo de los años, siguiendo un mismo proyecto. Todos nosotros somos las piedras vivas de esta obra que tiene a Cristo como fundamento y culmen, principio y fin. Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo. No habitamos, pues, una obra inacabada, sino un templo aún en construcción. Su imperfección no es un defecto, porque da testimonio de un deseo. No significa una carencia, sino que expresa una promesa que queremos honrar con coherencia. Nuestra gratitud se convierte entonces en compromiso al tiempo que cooperamos en el proyecto de Dios, es decir, en la construcción a la que Él mismo nos llama. Puesto que somos templo del Espíritu Santo, esta obra coincide con nuestra vida, que Dios concibe como una obra maestra que debemos realizar juntos y nos llama a colaborar con Él. A este respecto, guardamos en nuestro corazón las palabras que el Señor dirigió al rey David. Tú me vas a construir una casa para morada mía. Al contrario, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. Con este anuncio, la Escritura nos enseña que no somos nosotros quienes damos un lugar a Dios, como si fuera un elemento de una serie o parte de un todo mayor que Él. Es Dios, en cambio, quien nos da un lugar, y el lugar que nos regala es su propio corazón, el lugar del Hijo, para nosotros que éramos extraños, el lugar del Amado, para nosotros que somos pecadores. Esta voluntad suya se cumple a través de Jesús. Podemos entonces comprender el sentido de lo que hemos escuchado en el Evangelio, cuando el Señor dice a los fariseos: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Palabras fuertes, que no son en absoluto amenazas ni un chantaje, son una invitación a la salvación, es decir, un llamamiento a la libertad por parte de Cristo, que quiere para nosotros el bien definitivo, eterno. Ante la amenaza del mal, el Señor está siempre con nosotros, siempre a nuestro favor. Yo soy. Este es el nombre santísimo que Dios entregó a Moisés desde la zarza ardiente, revelando su inquebrantable fidelidad. Hecho hombre, Él se convierte para nosotros en el Emmanuel, fuente de gracia y perdón, de salvación y de vida nueva. Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria. En aquesta nit, doncs, la creu de Crist, que corona aquesta basílica, es la creu dels últims, que es tornen els primers, dels pecadors, que es tornen sants, dels morts, que ressusciten. Les tres façanes de la Sagrada Família en donen testimoni. El primer es fa el darrer per a nosaltres en el Nadal. Amb el seu sacrifici ens rendimeix mitjançant la passió. La seva mort ens dona la vida eterna fent-nos partícips de la glòria divina. En admirar la torre de Jesucrist, alcem la mirada cap a ell, cap a aquell que ens revela la veritat de Déu i la veritat de nosaltres mateixos. Mirant Crist podem veure el món amb ulls renovats. La torre de la creu es converteix a les xores en un estàndard de caritat, perquè Déu ens estima així, transformant un instrument de mort în signe de speranță. Ne creu de Jesus, la nostra fe aconsegueixe el sim, com professa la inscripció che es troba en la base del l'aguia. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Aquesta creu brilla de dia, reflectint la llum del sol, e brilla de nit, illuminant la ciutat come un far obert al Mediterraneo. Si la luz de Cristo brilla nas tinieblas, aunque las tinieblas no la hayan acogido. Sin embargo, este rechazo no hace que falte el amor de Dios. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, dice el Señor, entonces sabréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Es necesario pasar por la pasión del crucificado para ser iluminados por la gloria del resucitado. Desde siempre, en efecto, el Padre enseña a dar la vida, y el Hijo, que la recibe de Él, la da a todos con el poder del Espíritu Santo. Y aquí, porque precisamente la cruz es el signo luminoso de su amor. Es precisamente la fe que dona forma a las pedres y sentit al edificio que habitem juntos. En la nostra pregaria descobrim, pertant, el vincle originari de les coses amb Déu, creador del cel i de la terra. Él es l'artista que ha imprès el seu esplendor en el cosmos. Creat a la seva imatge, l'home respon a l'obra di Déu amb el seu propri enginy. Així és com l'artista converteix el talent en lluança i la creatività en testimoni del mateix creador. Com architecte ardent de fe, el venerable Antoni Gaudí va concebre aquests espais amb el desig de narrar els misteris de la vida del Senyor. D'aquesta manera, ens ha proposat un pellegrinatge espiritual que condueix a la trobada amb Crist nascut, mort i ressuscitat per nosaltres. Juntament amb Gaudí, de qui commemorem el centenari de la seva mort, recordem i donem gràcies en aquesta tarda a tots els promotors i benefactors, als artistes i als treballadors que cooperen en la construcció di una obra mestra arquitectònica, que és també una eloquent catequesi feta di pedres, colors e llum. En la saviesa, l'Església renova així la Biblia pauperum de les antigues catedrals, que son elles mateixes missatges d'evangelització di una gran riquesa. En aquest temps de la imatge, risulta encara més evidente com l'art i la bellesa són eminents canals d'evangelització. Estimats germans i germanes, la bellesa d'aquest temple ens anima a aprendre cada vegada més del nostre Mestre Senyor l'art de viure segons el seu Evangeli. Mentre alcem la mirada cap a Ell, el crucificat, ressuscitat, comprometem-nos a aixecar el rostre del qui jeun a la pols i demostrem així que la Basílica de la Sagrada Família és l'església més alta del món, no pas per destacar en classificacions mundanes, sinó per guiar els passos del popolo di Déu che pellegrina a questa terra di Catalunya amb la creu che illumina il cammin come una giantia incesa in l'espera del ritorno dell'espos. Che Dio sigui benedito. per sempre.
0: Fins aquí aquesta homilia on el Sant Pare ha assegurat que no es pot creure en Jesús, és a dir, ser un bon cristià, un bon catòlic, si s'està promovent una guerra en una clara referència als conflictes actuals, o si s'està matant innocents, o si també es fuig de la misèria. També ha parlat de la Sagrada Família, diu que és un signe d'unitat i de concòrdia, i òbviament també paraules per gaudir, aquí agraït, de la construcció d'un edifici que ha catalogat com esplendor dins del cosmos.
1: La Sagrada Família i Gaudí en el centre mateix de la homilia de Lleó XIV, la basílica com a símbol del que el pontífex entén que ha de ser l'Església, que ha de ser l'existència cristiana, que ha de ser una societat més justa. I com deia també el Quim, parlant d'una manera molt més concreta, el titular d'aquesta homilia és aquest, que hi ha comportaments que no poden dir-se cristians.
3: Norbert Bilbeny, ho dic perquè en 10 minuts em consta que has de marxar. No sé si en 30 segons t'agradaria resumir d'alguna manera el que està sent aquest discurs del Papa.
4: Jo destacaria el sentit global d'aquesta homilia que s'adiu amb la visualitat d'aquest acte, que és tota llum, és tot color blanc i és tot esperit evangèlic. No? El color blanc és el color de la llum i la llum és el símbol de la divinitat. Clar. I aquesta homilia s'adiu especialment amb aquesta vocació que s'ha fet per la pau i per evitar la guerra.
3: Tot un plaer, com sempre, Norbert. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
3: La música. Pep Gorgori, què estem escoltant?
5: Doncs ara, després de la homilia, la professió de fe, aquest credo que per als que assisteixen a missa més assíduament aquí a Catalunya resultarà ben familiar, és el credo de Lluís Romeu, jo crec que segurament el més popular entre la feligresia catalana, i una invitació, per tant, a que el poble participi en la litúrgia, que era una altra de les obsessions d'Antoni Gaudí a l'hora de pregar i a l'hora de construir el seu temple, que també aquesta música té un espai molt i molt destacat.
0: 830. Per cert, Toni, sí, una apreciació, perquè segurament pot ser notícia en les properes hores, els propers dies, els periodistes teníem l'homilia embargada i us hem de dir que hi ha hagut alguns canvis, alguns com canvis, per exemple sí. l'últim paràgraf estava previst que ho fes en castellà i finalment el Sant Pare l'ha fet en català. De fet, se l'ha notat una mica, que jo crec que també ha improvisat una mica, perquè aquest paràgraf que estava previst en castellà ha volgut tenir un gest també amb Catalunya i l'ha fet en català.
3: El Dani vol dir alguna cosa, no?
6: Sí, és que un dels trets que jo crec que es diferencien en aquest Papa quan fa una homilia, que jo li he estat escoltant les que ha fet aquests darrers dies, és que evidentment la homilia té un llenguatge espiritual, però hi ha un moment en què, si em permeteu l'expressió, ell baixa el fang. I baixa d'una manera directa, d'una manera clara, en què el missatge no és interpretable, és el que diu. Jo crec que en el missatge que ha donat en aquesta homilia hi ha una persona que es diu Donald Trump, que es pot sentir al·ludida perfectament i que podem tenir resposta cap a Espanya, i en aquest cas cap a Barcelona i cap a Catalunya, en les pròximes hores i en els pròxims dies.
3: No es pot ser... No es pot apostar per la guerra i creure en Déu, no?
6: Exacte. No es pot ser cristià i fer la guerra.
3: Sí, jo crec que tots hem pensat, no? Miquel Àngel, una mica en Donald Trump en aquell moment, efectivament.
7: Hi ha més, gent que està por ahí intentant exhibir el seu cristianisme i alhora pretendre que fer guerres és possible.
3: Clar.
7: No ho és.
3: Roger, vols afegir alguna cosa?
8: Sí, ja fa estona que em ronda pel cap i que m'agradaria compartir, no? I assenyalar... a veure si trobo les paraules. La importància de...
3: Un segon que tornarà a parlar el Papa.
2: Misericordioso, para que en su infinita bondad escuche y acoja nuestras súplicas.
1: En llenguatge de ràdio, Toni, podríem dir que el Papa li dona pas als 6 fidels que han pujat l'escalinata i es dirigeixen a l'ambó per fer l'oració dels fidels, per fer les peticions.
9: Per la Santa Església de Déu, perquè segueixi donant testimoni de l'Evangeli de Crist, donant llum i esperança fins als confins de la terra.

0: als responsables de la societat civil perquè exerceixin les seves responsabilitats amb honestedat i justícia, al servei dels ciutadans i del bé comú.
1: I així s'anirà repetint aquesta seqüència, la petició del Fidel i la resposta cantada.
2: Por quienes se encuentran en el sufrimiento y en la prueba, para que, en medio de sus dificultades, sean consolados por el amor de Dios y sostenidos por la solidaridad de los hermanos.

0: pregàries en català i en castellà i també amb la pau
1: en el
0: centre. Per la pau
1: entre les nacions, perquè cessi tota la forma de violència i tots els pobles s'esforcin per la concòrdia i la fraternitat.

0: ara tornarem a escoltar el Sant Pare.
1: Señor Dios nuestro, escucha la oración que te presentamos con humildad y confianza. Te pedimos que nos concedas vivir nuestra vida cristiana con alegría y entrega generosa por Jesucristo nuestro Señor.
2: I amb aquestes peticions clou la litúrgia de la paraula i entrarem amb la litúrgia eucarística. Canviarem una taula per l'altra, canviarem l'ambó per l'altar per seguir alimentant l'esperit, en aquest cas, amb el cos i la sang de Crist.
0: De moment veurem com es preparen aquestes ofrenes. Estem veient els diaques que estan preparant a l'altar.
3: Mentre es prepara aquest altar, potser és el moment en el que aprofitem i el Roger ens pugui dir aquelles coses que tenia ganes de dir-nos, no?
4: Sí, bueno, destacar el paper integrador de l'Església i de la religió. Des de la sociologia, no, Durkheim assenyalava com el fet de compartir moments rituals, el fet de compartir uns continguts, no? Més enllà, no es ficava en teologia, però això cohesiona una societat. Llavors, jo crec que l'èxit de participació de tot plegat de l'Església vindrà si aconsegueixen que ningú s'apropi d'aquesta religió, d'aquesta Església, no? Ni un partit polític, ni una ideologia, ni esquerres, ni dretes, no? Que sigui de tothom. I això farà que hi hagi més cohesió i que hi hagi després a l'encens més participació, no? Dels joves, dels grans, de tots. Tinc moltes més coses, però...
3: Sí, em sembla que t'haurem d'anar interrompint. És a dir, perquè tenim el temps que tenim, lògicament, no? Veia Gregori Luri a sentir mentre escoltaves en Roger, no?
5: Sí. A veure, dues coses que estava pensant tota l'estona. Fa uns anys, en un programa de ràdio, algú em va interpel·lar amb aquella pregunta: i què ens ha portat el cristianisme de veritat en Europa? La música sacra. Encara que no fos, però és que per la grandesa de la música sacra, el que t'aixeca per si mateixa, ja n'hi hauria prou, té la música sacra. Però és que després jo crec que la Santa Missa en si mateixa és un espectacle dramàtic extraordinari. Dir que no hi ha obra de teatre més gran que la missa des del començament fins al final. És una cosa assombrosa, meravellosa, no? Jo animo a la gent que no té fe a anar a l'església i veure-la exactament com podia veure, que sigui un mite grec, però que vagi aquí i que observi en atenció, en una mirada desarmada, la bellesa de l'espectacle, de la litúrgia, i com cada paraula, cada gest està precisament això, per convocar les pluralitats en una unitat que celebra una cosa gran.
3: Què volies dir, Pep?
6: Estem escoltant, ara hem fet un gir, hem deixat enrere la litúrgia de la paraula, entrem a la litúrgia eucarística i ens anem de la música gregoriana i del patrimoni musical de casa nostra, fem un gir cap al cànon europeu de la música sacra i l'inaugurem amb Félix Mendelssohn. Hem parlat molt de pau al llarg de tota aquesta homilia, el Sant Pare ha parlat moltíssim de pau, doncs com per subratllar-lo, és precisament De Pacem Dominem, de Félix Mendelssohn, en una traducció que s'ha fet al català expressament per aquest acte. I ara el que deia el Gregori m'ha fet recordar aquests dies preparant els materials. He repassat aquest llibre, L'esperit de la litúrgia, del Sant Pare Benet, que comença amb una introducció reivindicant... Benet XVI, poc sospitós de ser un gran progressista, diguéssim, un gran revolucionari, però demanava tornar a la joia que és precisament la celebració litúrgica i que ho hem anat perdent, segurament, no? Com a mínim en la imatge pública. I ell parlava del joc, de prendre-se-la com joc. Diu, els nens petits juguen per aprendre a ser grans i les persones grans amb la litúrgia aprenen el que serà la vida en el més enllà, no? Ho posava com un joc.
3: Veieu com ho rematem, Miquel Àngel?
7: Sí, una petita recomanació per si algú realment s'ho està plantejant i vol anar per primera vegada a veure què va això. Estaria bé tenir el guió de l'obra de teatre, com deia el company, i que tothom sàpiga què és, no? Cada moment els ritus inicials, a què ens prepara, la litúrgia de la paraula, la litúrgia eucarística, i per saber què és estar coent allà, no?
3: Val a dir que avui és anar al Liceu, això. És a dir,
7: sí, avui és
3: anar al Liceu el dia de Madame Butterfly.
6: Jo us ho he dit al començament, que la selecció musical és apoteòsica.
3: No, la selecció musical i el marc.
6: I tot, sí.
3: Tot plegat, no?
7: Sí,
3: Efectivament, no? Efectivament. Bé, i en quin punt estem ara mateix, Josep Maria, Quim?
2: Després de que els diaques hagin preparat aquesta altra taula, l'altar, per fer l'Eucaristia, una sèrie de feligresos li han portat al Sant Pare tots els elements necessaris, i ara el Sant Pare, sense micròfon, per això no l'hem escoltat, ha fet l'oració sobre les ofrenes i està procedint a encensar-ho tot.
3: Tenia raó el Pep Gorgori al començament quan deia que es podria fer un disc d'això. És una música meravellosa. Sí, eh?
6: Espero que se'n faci, entre d'altres coses, perquè moltes de les obres que estem escoltant no estan ni tan sols enregistrades.
3: Ja veus.
6: Per tant, seria molt bona cosa. Veiem el Sant Pare encensant l'altar i segurament aquesta part que sentim a l'orgue ja és una improvisació més. No podem saber quan trigarà el Sant Pare en acabar aquest procés i, per tant, l'organista l'acompanya musicalment.
3: Quan dius improvisar, vols dir improvisar, realment?
6: Improvisar, sí, sobre unes melodies.
3: Quina meravella.
6: Quan va haver aquell accident aeri que es van fer els funerals d'aquell vol que sortia de Barcelona i anava cap a Alemanya, es van fer uns funerals també, que en el moment final dels funerals, els reis d'Espanya van començar a saludar les víctimes i a tots els assistents un per un. El Juan de la Rubia aquell dia va improvisar durant 2 hores a l'orgue, perquè és el que van trigar en acabar de saludar, i no era qüestió de deixar-lo sense música, no?
3: Déu-n'hi-do, eh? Doncs ara, efectivament, està continuant amb aquest encensar el Papa.
2: Com l'han encensat fins i tot a ell, Toni.
0: I en breus minuts i segons tornarem a escoltar. De fet, ara s'està dirigint ja cap al micròfon al Sant Pare.
1: En el moment de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
0: Comença l'oració sobre les ofrenes.
1: Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza para darte gracias por los beneficios recibidos. Y te suplicamos que lo que nos diste sin merecerlo, lo ofrezcamos a gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor.
5: Podríem veure també la missa com una cerimònia de la pulcritud, no?
1: Tot el Señor esté con vosotros.
2: Però levantemos el corazón. Li han tret el sol i Déu al Papa, és perquè comença la pregària eucarística, pròpiament dita.
1: Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría.
2: S'han afegit també en aquest moment la resta de concelebrants, s'han acostat a l'altar, envolten el Sant Pare perquè procés que culminarà, m'encanta aquest concepte, amb la transubstanciació.
3: Caram.
2: Que serà la conversió en el cos i en la sang de Crist per mitjà de l'Esperit Sant, per l'obra de l'Esperit Sant.
3: Deixa'm dir-te que quan has dit això, Miquel Àngel Pulido ha somrigut, jo crec que era l'únic de la taula que sabia realment el que estaves dient. Sí. Potser en Roger també, no?
7: M'ha fet gràcia, perquè realment és... No m'ho esperava que ens digués, ara anem a la transubstanciació. Oi, perfecte, eh?
3: Molt bé. No, és evident que el Quim i el Josep Maria s'han preparat això.
7: Sí, molt.
3: Està molt clar.

0: s'emparen tots els concelebrants, posen el punt i final a aquestes pregàries, a aquestes intercessions, abans d'entrar ja en els ritus de la comunió.
1: Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir.
2: I comença el cant del Pare Nostre.

0: Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
1: Daos la paz como signo de reconciliación.
2: El ritus de la pau, que el comparteix sempre el celebrant de la missa amb un diaca, que és qui pronunciava aquestes darreres paraules, ho fa el diaca perquè el diaca es considera el nexe d'unió entre els sacerdots i el poble i la resta dels fidels. És un altre fet simbòlic.
3: I ara veurem una de les que també seran una de les imatges d'aquesta jornada, i és que sortiran pel carrer Marina diàcans i religioses per distribuir la comunió, ja que recordem que la gent podrà comulgar ja sigui des de dintre de la Basílica de la Sagrada Família, però també els assistents que estan fora.
4: Ara és el moment, Gregori, d'allò que volies dir abans.
5: Ah, sí? Sí.
4: Ho dic perquè era absolutament impossible.
5: Ja ho he entès. El que passa és que està
4: recés. Apropa't una mica més al micro, sisplau.
5: Deia que la missa és també, entre altres coses, una cerimònia, una celebració de la pulcritud. El que és la pulcritud? Pues és precisament la qualitat de fer les coses amb cura, no? Mirant el detall, amb neteja i sense errors, de fer les coses ben fetes. I recordo que quan Joan Pau II deia que els cures són també actors, perquè estan representant alguna cosa que va més enllà del que la seva gesticulació i la litúrgia mostra, no? Estan representant pues, alguna cosa que és més gran que inclús que ells, no? I per això es dona tant de plaer, fins i tot, quan arribes a una església i trobes amb un cura, en un mossèn, que assumeix el seu paper d'actor, no? Que no fa cap gest com una repetició, sinó com una fundació d'alguna cosa gran.
4: Que interessant, Miquel Àngel, estaves escoltant amb molta atenció, no?
6: Home, és que és un plaer escoltar Gregori. I més està pensant en alguns mossens que tenim per Barcelona, que realment representen aquesta voluntat d'entendre que el que fan va més enllà d'ells mateixos.
5: Exacte.
6: No? I crec que això està bé, ens ho podem trobar en diversos llocs, però m'encantava escoltar-te, perquè a cap i a la fi és això, aquesta humilitat també, i alhora aquesta voluntat d'aportar aquesta pulcritud que també deies, i aquest missatge que va molt més enllà d'ells i que comparteixen amb els altres germans i germanes que estan allà presents, no? M'ha encantat.
4: Vols comentar alguna cosa, Roger?
7: Jo, sí. Dues coses. Una, primer, tot el que hem estat assistint, no?, que ha cuidat i ha combinat els continguts amb la bellesa, no?, de la música, de l'espai, no?, les relacions, lo social, no? Etc. I era una de les coses que volia destacar, i que després aquí s'ha complementat superbé amb experts en música, en arquitectura, en art, en religió i de més, no? El qual agraeixo i us felicito també. I una altra cosa que volia comentar també, i no em volia deixar de dir-ho, és una mica en la història hi ha hagut instrumentalització de la religió, no?, pel poder que té del sentir com la gent ho sent, i persones en el poder, no?, o grups en el poder, ho han fet servir per fer servir la gent per als seus interessos, no? I tant amb per això deia abans que és important que ningú se n'apropiï, no?, que sigui de tots, perquè el mateix que uns se n'han apropiat, no?, jo què sé, en l'època medieval o amb les següents regnes, també quan hi ha hagut la contra ofensiva, no? Ha sigut
4: un sol.
0: Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para
2: siempre. Ha arribat el moment de la comunió, ja ho estem escoltant. El Sant Pare fracciona el pa abans de comulgar ell el primer.
3: I hem vist també com persones, com diàcans, com sortíem també a l'exterior, com dèiem, podrà comulgar gent a dintre, però també fora d'aquesta basílica de la Sagrada Família.
4: Roger, potser si volies acabar...
7: Sí.
4: Ara és el moment.
7: Que la contra aquesta instrumentalització ha pres forma no d'anar contra l'elit que estava instrumentalitzant, sinó en contra de la religió. I en el procés de secularització i de modernització hi ha hagut un fort component d'antireligió, no? I, bueno, a França, arreu, no? I després als països comunistes també, no? I això ha estat... s'extès socialment i socialment, inclús arribem a moments que a gent li fa vergonya o li fa cert, com es diu, reparo, certa por, i a dir soc cristià o soc religiós, no? Perquè hi ha hagut un discurs molt en contra d'això i que això és o carca o fatxa o jo què sé, o saps? Que i és una part només del que ha passat. Vull dir, la religió és molt més i de vegades els textos, no? Llavors també assenyalem una certa incultura, no? O sigui, de la gent. Jo sóc agnòstic, no? Però estic en un grup de diàleg interreligiós i he après molt del cristianisme, del catolicisme, també de l'islam, de moltes... I com veus això, no? Que a la gent li falta coneixement d'això, perquè hi ha hagut molt un anar en contra de la religió i jo crec que no ha estat bo.
4: Pep,
8: estem escoltant molta música de fons, eh?
4: Molta.
8: Hem escoltat abans el Pare Nostre, que era la versió del
4: germà
8: Odiló Planes. Una altra vegada a Escola de Montserrat havíem escoltat Ireneu Segarra, que junt amb el germà Odiló i segurament amb Gregori Estrada són tres de les personalitats que han marcat més el segle XX de Montserrat i de la música catalana en molts aspectes. Després hem escoltat l'any 10 Day de la Missa Brevis número 7 de Gounod, preciosa, no l'hem pogut fer gaire cas, però si podeu després de la missa escoltar-vos la casa és meravellosa. I ara estem amb l'Ave Verum d'Edvard Elgar, aquesta peça que parla precisament del cos de Crist, que és el que s'està repartint en aquest moment, no?
2: Està servint per ambientar, com bé esteu explicant, el moment de la comunió després de ser el primer a prendre el cos i la sang de Crist. El Sant Pare li ha ofert a tots els diaques que estaven compartint presbiteri amb ell i després, doncs, tots els ministres que s'han anat disposant a dintre i a fora de la Basílica de la Sagrada Família estan oferint-li el cos de Crist a tots aquells que volen participar de la comunió.
3: I hem pogut veure, doncs, també persones que l'estan prenent. Entre ells hem pogut veure el secretari general de Vox, Ignacio Garriga. Òbviament no veiem a tothom perquè és molt difícil, doncs, veure com s'està desenvolupant, però sí que l'hem pogut veure a ell.
4: Molta gent, efectivament. Dani Pujol, fa molta estona que no t'escoltem. Dani Guillem, perdona. Com ha anat?
9: Ara m'havies deixat estupefacte. Jo estava agafant el fil del que deia en Pep sobre la música. Bueno, jo crec que llanço el guant amb els directius d'aquesta casa, que ja que són els responsables de la realització i del so i del vídeo, poder-lo oferir a la pàgina web de Ràdio Televisió Espanyola, estaria molt bé perquè es pugui rememorar i es pugui reescoltar, perquè realment, independentment del que pensis, la música és molt bonica.
8: És allò que parlàvem abans, no? De la perfecció, de la pulcritud. Els compositors, quan fan música per aquests contextos, sembla com si es posessin el llistó molt més amunt, no? D'altres contextos, i això es nota al final amb obres com les que estem escoltant.
4: Per assolir aquesta perfecció, no tant en la composició, sinó en l'execució, quant de temps porten? Perquè estem parlant de moltes corals diferents, estem parlant... Això és una feina molt complicada.
8: Tota la vida el Pere Lluís Biosca dirigeix la música de la Sagrada Família i de la Catedral de Barcelona cada cap de setmana de la seva vida, el cor de cambra Francesc Valls, que és un dels que estem escoltant avui en aquí, i el Juan de la Rubia exactament el mateix, i tots els cantaires que escoltem avui tenen una formació musical que no és tant si han passat 3 hores o 3 setmanes, sinó que
4: porten
8: tota la vida preparant-se per aquest concert i per el que faran segur d'aquí uns dies, no?
4: Que bonic, no, Judit?
10: Doncs sí. Quan parlaves d'aquesta perfecció, pensava també en Gaudí i en la seva recerca de la perfecció a través de les maquetes, no? Sabeu que feia tantes maquetes buscant, doncs, allò, no? I deixar també un testimoni. Ell era molt, molt conscient que això no ho acabaria, no? I que serien altres generacions les que portarien a terme aquest projecte. Per tant, aquesta idea també està aquí darrere, no?
4: Doncs si li arriben a dir... que justament als 100 anys de la seva mort tindríem no acabat, però pràcticament, no? I en un període de temps realment curt, finalment, no?
10: Sí, al final, sí. Al final, tot i que ens sembla molt llarg, a veure, és una obra molt complexa, i arquitectònicament parlant, i després també hi ha el tema que és un temple expiatori, com sabeu, doncs, són les almoines,

0: fascinant, recuperat O cel blau, de Lluís Millet, director de l'Orfeo Català, que era el mestre de capella de Sant Felip Neri, que és allà on anava escoltant missa cada dia Antoni Gaudí, i cap a on anava el dia que el van atropellar. Doncs Lluís Millet va compondre aquest O cel blau sobre un text de Lluís Maria de Valls, que era el capellà de Sant Felip Neri, que aquell dia Gaudí anava a escoltar com cada dia de la seva vida, que era, a més, el confessor d'Antoni Gaudí. Per tant, que al final de la comunió ens hagin posat, hagin pensat en recuperar aquesta peça que té tot el sentit en aquí i que, a més, està tan lligada al propi Antoni Gaudí, a mi és de dels moments que més em fascina de tota aquesta litúrgia, aquesta finesa amb què han anat a buscar el repertori.
1: Una pregunta en aquest sentit, perdoneu, que potser estic dient una bajanada, però des de la música també s'està parlant català en aquesta missa?
0: Ui, tant, moltíssim, sí, moltíssim, clar. Moltíssim. Escola Montserratina, Escola de Barcelona, Mendelssohn traduït al català, sense cap mena de dubte.
2: Digues, Gregoris.
3: No, és que parlant de Lluís Millet, la gent del poble en el que he vist no m'ho perdonaria, si no ho dic. Del Masnou! Lluís Millet, del Masnou. Aquesta, on té encara la seva casa i el carrer i demés, i el jardinet.
0: No entrarem en la qüestió de Gaudí amb Reus i Riudoms ara, eh?
2: Millor que no, eh? Millor que no. Estem uns segons d'un quart de deu. Hem entrat a la recta final, Quim, Josep Maria, del que és aquesta missa, i encara després tindrem la inauguració de la Torre Jesús i també aquell espectacle meravellós amb drons, no?
4: Sí, ara estem a punt d'acabar aquest ritus de comunió, després hi haurà el ritus de conclusió, on escoltarem de nou, en aquest cas, un discurs que farà el cardenal de Barcelona, arcabisbe de Barcelona, i després, doncs, sortirà cap a l'exterior el Sant Pare per beneir aquesta Torre de Jesús, per beneir aquesta creu que corona la Sagrada Família, i veurem aquest espectacle de llum i de foc, perquè són castell de focs artificials, són drons, i també d'il·luminació, molt important aquesta il·luminació, una il·luminació que serà puntual per avui, per dies molt assenyalats, ja que diuen que serà espectacular, hi ha un raig de llum que anirà cap al cel en aquesta coronació de la creu, i que difícilment es veurà cada dia, perquè per raons de seguretat aèria no es pot encendre cada dia aquesta il·luminació.
1: A tot això ja ho havíem anunciat, el procés de la comunió encara s'allargarà una estona més, perquè
4: hi ha molta gent que
1: els
4: està
1: bisbes i cardenals que estan al presbiteri continuen fent fila per prendre el cos i la sang de Crist. Això al presbiteri, però dintre de la basílica, i fora de la basílica també continuen les cues dels fidels en aquests punts que s'han anat repartint per facilitar-los també que puguin participar.
4: La realització de televisió no es veu, però des de fora, recordem, també s'està podent prendre aquesta comunió. Ara en uns minuts també veurem com la gent que l'està donant doncs tornarà a entrar a la basílica per escoltar aquests rituals de conclusió.
2: Doncs és un bon moment per comentar amb la Judit una notícia que coneixíem fa uns dies, sobre que tindrem un nou museu Gaudí a Barcelona, al Col·legi de les Teresianes, amb l'aprovació del Vaticà.
5: Volies tu també parlar del Col·legi de les Teresianes,
6: sí,
5: no?
2: Sí. Volies parlar tu?
6: Home, sí, ho he dit abans, també. D'en Carregat d'Uixer. Per mi és... Segur que no és el millor edifici de Gaudí, però per mi és el més entranyable.
2: Perquè
6: entres allà i veus, per una part, l'ambició de portar una obra literària mística al castell interior o les murades de Santa Teresa a l'arquitectura. I només per això ja dius, chapó, quina ambició, no?, artística. I després estàs veient com l'home està construint sense plans. Perquè portes de sobte trobes pues una escala que no porta enlloc, una paret, coses d'aquest tipus que té, que, no sé, una emoció especial, no? I malgrat tot et porta a un lloc interior, que és el lloc especialment il·luminat, que és el lloc, doncs, de... Mira, l'intèix somredi, queda't en tu mateix, perquè a l'interior de l'home habita la veritat, no?
5: Efectivament.
6: Per mi és una... A més de que les teresianes són sempre persones molt amables i es reben molt bé.
5: Sí.
6: Però és un lloc que no és gaire conegut.
5: No.
6: Molt poc visitat.
2: De moment.
5: Exacte.
2: De moment, perquè aspira a convertir-se, Judit, en un dels grans centres de...

0: referència internacional.
1: Clar, efectivament. I és molt maco aquest lloc que tu que tens al cap, no? Descrivim una mica que és aquests arcs parabòlics molt estrets i que té dos focus de llum, perquè té dos patis al voltant i són de color blanc, i de manera que quan la llum li dona, doncs és veritat que és un lloc molt especial.
2: Sí, tot obrint-se cap a l'interior, finestres, portes, tot està pensat.
1: Sí.
0: I la música que estem escoltant, Pep, una meravella.
3: Aquest és el cel blau, aquesta que us comentava del
0: Miguel. Escolta'm una miqueta.

0: que abonant una mica la teoria del Gregorio Luri, no? És la perfecció amb l'execució de tot.
1: Però és que...
0: Des que hem començat fins ara mateix, no hi ha hagut un error.
2: És que aquí està la profecia en acte. Té la bellesa profecia en acte. Estàs anunciant alguna cosa més gran que tu que es manifesta la bellesa. I la missa és precisament la celebració d'aquesta profecia en acte, perquè a la bellesa és sempre, o si més no, així ho creien els cristians, una manifestació del diví, no? Això Benet XVI ho repetia contínuament, la bellesa com una via d'acostament al diví.
0: Quina meravella, eh?
3: La veu que estem escoltant és la de la Marta Mateu, que hem escoltat en diverses ocasions al Gran Teatre del Liceu, al Palau de la Música Catalana. Té una passió, segons Sant Mateu, amb el Jordi Savall de Bach, absolutament increïble, i avui, doncs, bé, està fent el que millor sap fer.
0: Les imatges d'aquesta casa ens mostren la cara del Papa, que avui finalitza la seva estada a Barcelona, però no la seva estada a l'estat espanyol, perquè recordem que demà va a Canàries, on té també una agenda d'allò més potent. Algú ho deia, que realment qui organitza aquestes trobades, fèiem la conya a la primera hora del programa, Miquel Àngel, no?, sobre el dia que arribi al Vaticà i es tregui les sabates i per fi a casa, no? Perquè,
4: sí, sí,
0: no. Déu-n'hi-do, eh? Ja pots... Okay,
4: sí. I tant, no, i crec que a més això passarà, i alhora també li està passant una cosa que és molt important i ho està vivint així, és que a molts llocs s'està sentint com a casa, no? Crec que per un Sant Pare que haurà de moure's molt, això és com molt essencial, no? Sí. I que es vulgui sentir com a casa a Canàries i a Tenerife també serà molt, molt, molt peculiar i molt important.
0: Segur, és un moment de recolliment ara mateix.
5: Està a punt de començar aquest ritus de conclusió. Escoltarem ara el Sant Pare i després escoltarem també l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
6: Dios, tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de tu Hijo que te hemos ofrecido en acción de gracias. Confírmanos de tal manera con los dones de tu poder, de tu gozo, que te sirvamos devotamente y merezcamos conseguir nuevos beneficios por Jesucristo nuestro Señor.
7: Després de la invocació de l'Esperit Sant, després de la comunió, era l'oració postcomunió, aquesta acció de gràcies, i ara sí, com anunciava el Quim, li acosten el micròfon al cardenal Omella per arrencar ja sí la recta final
6: com
7: de la missa.
6: Com podria retornar al Senyor tot el bé que m'ha fet? Sant Pare, vull agrair-li en nom de l'Arxidiòcesi de Barcelona i de totes les altres diòcesis amb seu a Catalunya la seva visita a la nostra terra, la seva presència, els seus gestos i les seves paraules són certament una bona llavor que queda sembrada als nostres cors. I vull agrair també, i m'ho permetrà Sant Pare, al meu predecessor, el cardenal Martínez Istac, que va tenir juntament amb la junta constructora, amb els arquitectes, tots els treballadors d'aquesta basílica, la feliç idea de cerrar el techo i poder entonces traer al Papa Benedicto XVI de feliz memoria a consagrar el altar. Muchas gracias, cardenal Martínez Istac, y todo el equipo.
5: Hem de dir que aquestes paraules és d'improvisació, no estaven previstes en aquest text original del cardenal Omella.
6: Saludo a sus majestades, a todos los obispos, sacerdotes y diáconos, religiosos y fieles laicos que hoy están aquí o nos siguen por los medios de comunicación. Saludo también a todas las autoridades que nos acompañan. Somos conscientes de que nos toca vivir tiempos recios, pero no queremos ser agoreros de desastres, sino sembradores de esperanza. La Basílica de la Sagrada Familia y la Torre de Jesucristo que usted, Santo Padre va a bendecir, gran emblema de esta ciudad olímpica, nos animan a alzar la mirada hacia la luz que proyecta esta torre coronada por la cruz de Jesucristo. En el crucificado y resucitado encontramos la fuente y el impulso para el amor y la luz en las oscuridades y noches de la vida. El testimonio de la vida y la obra del venerable arquitecto de Dios, Antonio Gaudí, nos impulsan a avanzar sin desanimarnos, poniendo en el centro de nuestras vidas a Jesucristo. Cristo está vivo y nos dice: «Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he dado a conocer. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos». El venerable Antoni Gaudí entregó su vida en esta misión y nosotros queremos seguirle. Sant Pare, volem ser església oberta i acollidora, església missionera, església hospital de campanya, com ens proposava el Papa Francesc de feliç memòria i com ens ha recordat també vostè en totes les seves intervencions. Moltes gràcies, Sant Pere, Sant Pare. Gràcies de tot cor, i que la llavor que vostè ha sembrat a la nostra terra produeixi molt fruit. Així ho demanem al Senyor per intercessió de la Mare de Déu en les seves advocacions de la Mercè i de la Moreneta de Montserrat. Sant Pare, que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Compti amb la nostra pregària i lleial col·laboració. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
5: Cardenal Omeia s'acomiada amb aquestes paraules on ha assegurat que estem vivint temps difícils, però que no vol ser profeta de desastres, sinó sembrar esperances. Una esperança que avui es traduirà en la Torre de Jesús. Ara veiem com es saluda amb el Sant Pare i escoltarem també la benedicció del Papa Lleó.
7: Un nou aplaudiment i el Sant Pare que li està oferint un present al cardenal Omeia. Això no ens ho esperàvem.
5: No estava
7: previst.
5: És
7: un calze que el que li fa un petó al cardenal Omeia, que per cert feia aquesta, com diem a la ràdio, morcilla, referint-se al seu predecessor, el cardenal Martínez Sistax, l'arquebisbe emèrit de la diòcesi de Barcelona, que estava molt emocionat quan l'estava escoltant.
0: Jo no s'ho esperava, segur.
5: Ara escoltarem aquesta benedicció i després també escoltarem un altre dels moments més esperats, que ahir el vam poder escoltar a l'Estadi Olímpic, però que avui l'escoltarem aquí a la Sagrada Família, com és el cant del Virolai.
7: Doncs li torna a acostar el micròfon al Sant Pare.

0: En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
1: I ara començarà a escoltar-se el virolai.
2: Era un diaca, novament, qui es dirigia i acomiadava els fidels.

0: Sant Pare s'està dirigint en aquests moments cap a la sacristia, on es traurà aquests vestits litúrgics acompanyat dels diàcans assistents, i es revestirà amb un hàbit coral per anar a beneir la Torre de Jesús i per inaugurar aquesta torre i també la creu que culmina la Sagrada Família.
1: De fet, s'estan complint totalment els horaris, no? Perquè havien dit a 2:15.
0: Sí, sí, 9:30.
1: I són exactament ara 9:45. El Gregorio Luri em deia que volia dir alguna cosa.
2: Sí, una referència només. La referència del cardenal Omella a los tiempos recios, que és teresiana, eso de Santa Teresa, que ha estado presente, que ha estat present al llarg d'aquests dies d'una manera o d'una altra, però ha tingut, no?, una permanència, cosa que a mi m'ha sorprès i que m'agrada molt.
1: Com escoltar aquesta música?

0: Sí, en aquests moments són els reis els que estan sortint, efectivament, abandonant l'altar. És evident que ja entrem ara en aquesta recta final. D'aquí a pocs minuts sortirem també als carrers i tindrem una visió molt privilegiada, que és la de l'Anna Pujol. En una estoneta la saludarem, perquè l'Anna serà testimoni d'excepció d'allò que ha de passar a partir dels propers minuts, que estem tot just amb un terrat al davant de la Sagrada Família.
1: Toni, en aquests moments, les majestats dels reis i les màximes autoritats, també, com veiem, Pedro Sánchez, la seva dona, estan també abandonant la basílica i junts es dirigeixen cap a un lloc en concret, cap al claustre del Rosari, on esperaran per unir-se al sèquit i d'aquesta manera poder sortir a l'exterior, a seure's i poder presenciar la benedicció de la Torre de Jesús.
2: Mentre les autoritats busquen aquesta ubicació, la resta de cooficiants abandonen també el presbiteri en processó i tots plegats queden a l'espera de que finalitzi la seva feina el Sant Pare a la sacristia, de que torni a revestir-se per tots junts en processió buscar la façana del naixement i aquesta segona fase del gran acte central del Sant Pare en la seva visita a la ciutat comtal, la inauguració i la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: La façana de naixement, que recordem va ser la primera que es va fer i que expressa la il·lusió i el goig de la vida.
0: Les 9 i 32 minuts, estic segur que la Sílvia Tarragona ha seguit amb molta emoció tot el que ha passat aquesta tarda. Què tal, Sílvia?
3: Molt bé. Primer de tot, felicitar-vos per el magnífic programa que esteu fent i que estem fent des de Ràdio 4. És un goig ser aquí aquesta nit perquè és un moment, efectivament, molt emocionant. Jo estic molt tocada, en el bon sentit. He de confessar que sóc creient. I pels que som creients, veure i comprovar que el Sant Pare és una persona propera que fa de la tendresa i de la capacitat de donar-nos la possibilitat de ser millors persones, crec, és alguna cosa que ara es necessita molt en aquesta societat tan egoista en la que vivim, no? Així doncs, que jo penso que aquest missatge que el Sant Pare avui ens està oferint des de la Sagrada Família, amb aquesta imatge meravellosa, que per cert estem veient gràcies a la senyal de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, que està fent una feina impecable, és alguna cosa irrepetible, que jo penso que després, segur, no sé si ho explicarem tu i jo, Toni, vindran altres sants pares que ho faran, però no serà ni de ben tros ni de ben lluny aquesta emoció tan gran.
0: Fixeu-vos que els companys del Canal 24 Hores, Dani, van a buscar aquell mateix titular que hem destacat en el seu moment, no? No podem creure en Jesús i promoure les guerres, no?
4: Sí, bueno, jo crec que en aquesta missa hem vist les dues dimensions del Papa, tant la de cap d'estat com la del líder espiritual, que en molts moments no són separables, perquè estan sota el mateix barret, i que el missatge, o sigui, és indiscutible, no porta a interpretacions. Això, en època en què tenim l'auge d'una ultradreta que ens està escombrant i que el matís no és comunicable, tenir un líder espiritual com el Papa, que puguis estar d'acord amb ell o no, m'és igual, però que faci aquests missatges amb aquesta claredat és molt important.
0: Passen 4 minuts de 9:45. Ara, justament els companys de realització ens han permès sortir de la Basílica de la Sagrada Família. Clar, s'entén que s'hagi endarrerit uns minuts l'encesa dels llums i l'espectacle amb els drons, perquè encara és de dia. Amb la qual cosa, Josep Maria, diríem que ara no lluiria com realment pot arribar a lluir, no?
2: Però lluirà, perquè encara falten uns minuts, ha d'acabar aquesta processó, ha d'acabar de reunir-se tothom a l'esplanada que hi ha en el carrer Marina, davant de la portada del naixement, de la façana del naixement de la Basílica de la Sagrada Família, i després, que no és una cosa menor, s'ha de produir aquest acte de benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist. El que estem veient és que han muntat una mena de tribuna davant de la tribuna perquè tota la gent que està sortint ara mateix de la Basílica tingui un punt de vista privilegiat del que ha de venir.
1: I de fet, abans de la benedicció, es descobrirà una placa commemorativa de la visita a la façana del naixement.
0: Parlava el Josep Maria de punt de vista privilegiat. Qui realment té un punt de vista privilegiat és la nostra companya Anna Pujol. Hola, Anna, què tal? Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com es veu tot des d'aquest terrat, des d'aquest lloc en el que et trobes?
5: Doncs, com comentaven els nostres companys, ara mateix està tenint lloc aquesta processó, el seguici està sortint doncs, per aquesta porta de la façana del naixement i s'està situant doncs, en aquestes cadires que, com bé ha definit el Josep Maria, és com aquesta espècie de tribuna premium dins del que seria doncs, la tribuna dels que han aconseguit una entrada, dels escollits. I una cosa que ha cridat l'atenció, que abans comentava el Quim al principi de quan ha entrat el papa, que dins de la basílica la gent ha tret els mòbils. Però aquí fora, com la gent ho veia amb les pantalles, no hi ha hagut gaires mòbils fora. Ara, quan ha començat aquesta processó, ha estat quan han sortit els telèfons mòbils.
0: I espera't, no?
5: Sí, sí, clar, ara encara queda perquè realment aquesta serp de vestits blancs, casulles blanques que s'està desplaçant que, doncs, cap a aquest centre d'aquesta tribuna, doncs encara sembla que li queda una mica perquè jo encara des de fora veig siluetes blanques a dins.
0: Bé, vostès no s'amoïnin perquè tot el que passi els explicarà Ràdio 4. De fet, la Sílvia Tarragona pren les regnes d'aquest programa a partir de les 10 de la nit.
3: A partir de les 10, efectivament.
0: Què passarà aquí, Sílvia?
3: Doncs mira, a partir de les 10 estarem molt pendents del cel. Jo penso que tots els que estem veient aquesta retransmissió hem estat pendents del cel, els que som creients pensant en Déu, i els que no ho són, però que estimen gaudir, tenint en compte que avui es commemora el centenari de la seva mort, va ser atropellat el 7 de juny i va morir tal dia com el d'avui de l'any 1926, estarem molt pendents del que passarà amb aquests drons, quines imatges veurem, què és el que sentirem i ho narrarem a través de Ràdio 4 i estarem molt ben acompanyats per un vaticanista que ens anirà explicant també allò que deia l'amic Dani, no? Quin és el perfil, no només històric, sinó polític, d'algú que ha vingut com a Sant Pare, però també, no només com el representant de Déu a la Terra, sinó com a cap de l'Estat Vaticà.
0: Jo m'he apuntat el que li ha dit el cardenal Omella. Això m'agrada recomanar-ho amb el Miguel Àngel i també amb el Roger, no? Quan li ha dit, gràcies per donar la força que ens ha donat. Crec que era molt sincer, el cardenal Omella, no? Perquè, efectivament, diríem que el cristianisme ha tingut un gran aliat. Ha tingut una gran visibilització, no?
6: És que un dels temes en els quals també ha patit molt i a l'Església darrerament era la falta d'unitat, no? I d'alguna manera ell ho agafa com a lema, el papa Lleó XIV, la unitat en allò important que és Déu, no? I s'ho agafa d'una manera molt responsable, no? I està fent possible que gent que històricament hem estat una miqueta més allunyats, entenguem que és una tonteria sublime ser cristians catòlics i estar enfadats de la grenya contínuament, no? I que això cal unificar-ho. I aquesta força, a part de la força que ha donat el país, jo crec que és òbvia, no? A nivell més enllà de la religió, però profundament des del catolicisme això crec que s'està començant a notar molt i és molt important.
0: Quina sensació tens, Roger?
7: Bueno, parlem nosaltres d'impacte social, no? I el Miquel Àngel estava parlant del el diàleg intrareligiós, no? Dins de la religió amb tots els seus grups que hi ha. És molt important. I després la contribució que ha fet intentant apropar grups de diferents, bueno, de diferents partits polítics, de diferents ideologies. I que al final reverteix en una cohesió de la societat, no? Perquè la crispació dels partits després es tradueix al carrer, no? Jo portava aquí una estadística de percentatge de votants de diferents partits que són cristians catòlics a Espanya, no? I n'hi ha cristians a tots els partits polítics. I això és una cosa transversal que uneix, no? Tu vas a una església i al costat tindràs un de Vox, dos del PP, i sou cristians i en aquest moment us heu de donar la mà i sou germans, no?
0: Sí, el que passa és que quan vam fer les lectures primeres, després de la seva intenció al Congrés, Dani, va bé qui va dir ràpidament, bé, jo crec que un cop marxi el papa això durarà 4 dies. Si és que arribem als 4, no?, d'alguna manera.
8: Ha durat 24 hores, no?, perquè avui al matí ja hem tornat a veure que tornàvem a estar a la grenya. Tots els partits, fins i tot el SUC, el Partit Comunista, tenia un grup de cristians.
0: Gregorio Luri.
9: Mande.
0: Què t'he espantat?
9: Mande.
0: Amb quina... Què volies dir, Roger?
7: Sí, un afegit. Que anava a dir gràcies a Déu, no? Per sort, la gent, no? O sigui, els representants partítics no són la gent, no són el poble. Eh? I si escolten i volen treure vots i la gent, canviaran coses, com han anat canviant. Eh? Canvien les formes, canvia el fet de la inclusió, aquí i allà, i és perquè la gent està una mica cansada de tanta confrontació i...
0: Estic usant una frase aquí. El passado no condena al futuro. M'agrada molt aquesta frase, Gregorio.
9: Sí, perquè és la condició de la llibertat. Si estiguessin lligats als fets del passat, aquí no salvava ningú. I el saber que hi ha possibilitat de perdó, eh? De perdó, perquè l'única manera d'alliberar-te de totes aquelles coses vergonyoses que has fet, manca de solidaritat, manca d'ajut, mil coses, és que aquell a qui has ofès et perdoni i et perdoni lliurement, no? I aquesta possibilitat és que el perdó és un miracle en les coses humanes, perquè ens permet gestionar el temps. Ja no és el passat el que condiciona el present i condiciona el futur, sinó que podem alliberar-nos d'aquest llast del passat i, per tant, construir futur. Va, per això va tan lligat el perdó i la fidelitat com dos principis bàsics, no? Però deixa'm dir una cosa. Esteu donant molta importància i està molt bé a no poder creure en Jesús i fer la guerra. Però això va anar immediatament a continuació. I matar innocents. I matar innocents. El papa no és de ningú i per això és de tots.
0: Que bonic que seria que ho assumíssim això de veritat, no, Sílvia?
3: Clar, és que hem de recordar, que segur que ho heu explicat aquesta nit i a més ho he escoltat, que el Sant Pare forma part dels agustins. I els agustins tenen un precepte, una funció, molt semblant als jesuïtes. Jo sóc noia jesuítica, perdonin, així doncs que es compro cap a casa, però molt semblants als jesuïtes, que és alguna cosa que trobo a faltar molt en la societat en la que vivim, que és la caritat. Jo he vist els ulls de la caritat, i els ulls de la tendresa, els ulls de l'empatia en el Sant Pare, quan aquest matí, i m'he emocionat, Montserrat, aquella senyora que està a Can Brians, s'ha deixat anar, s'ha abraçat a ell, i ell, en lloc de tenir una reacció primerenca d'enuig, que potser altres Sant Pares, no cal dir noms, l'haguessin tingut, ell s'ha abraçat a ella, entenent que aquella abraçada formava part del principi bàsic del que diu Sant Agustí: caritat als pobres, perquè si cap als pobres no tenim caritat, els que som rics no tindrem caritat en el regne del Senyor. Així doncs que aquest senyor, vaja, penso que ho està fent, i perdonin, d'una manera absolutament correcta, relacionada amb el precepte de Sant Agustí.
0: A mi m'ha vingut al cap el que deia també el Gregorio abans, no? La paraula més repetida de la nit, que és normalitat, no? Que és la sensació d'un home normal. Quines imatges et deixarà a tu, Miquel Àngel?
6: Moltíssimes, i em queda en record un poder per citar directament el meu mossèn, el meu rector de Santa Maria del Mar, mossèn Salvador Pianino, que es va passar una catequesi fa poquet, un home de 85 anys, que us recomano que aneu, perquè és d'aquests que parlàvem abans, i ens feia una cita del propi Gaudí, no? Què imaginava ell en aquesta creu, no? Diu: finarà la Torre de Jesús amb una creu de quatre braços, dels quals sortiran raigs de llum que dibuixaran una creu a l'espai sota la resplendor de la... de la qual descansarà la ciutat, no? Doncs per tothom.
0: És això, ja és així, perquè efectivament estem veient els plànols de Ràdio Televisió Espanyola, són espectaculars, no? Torno a la Judit. Però aquí s'hi barreja tot.
10: Mira, jo et volia dir una cosa que m'he quedat amb el discurs del papa.
0: Sí.
10: Que ha dit: una casa que creix seguint un projecte. I això és molt important, que reflexionem sobre això. O sigui, un projecte que va fer una persona fa 100 anys i que encara s'està fent avui dia, com aquesta persona que no hi és, ho va dir. Això com es fa? Que 100 anys després de la teva mort encara estiguin fent el que tu vas dir.
0: Digues, Sílvia.
3: No, és que estava pensant ara, fixa't, pensava en els meus pares, no? I pensava en els meus avis. I pensava en com la meva àvia deia: jo no veuré mai acabada la Sagrada Família. I com el meu pare deia: jo no veuré mai acabada la Sagrada Família. I com a la meva família, bé, doncs era gairebé com un mantra cada Nadal: no veurem mai acabada la Sagrada Família. Doncs les meves dues tietes, de 85 i 83 anys, són dins de la Sagrada Família.
0: Espera un segon, Sílvia, perquè, company Josep Maria, aquí m'està sortint el papa, no?
2: Correcte, s'incorporarà a la resta d'assistents per ser el celebrant d'aquesta benedicció i d'aquesta inauguració de la Torre de Jesucrist. L'ornamentació ha canviat el blanc pel blanc i el vermell. Aquesta prena la mosseta, no? Crec que es diu, ja és vermella. i acompanyat pel seu mestre de cerimònies i pel cardenal Omeya, de seguida sortirà de la basílica.
1: Sortirà de la basílica i en breus segons també s'unirà aquest sèquit la família reial, els reis d'Espanya, el president del govern i el president de la Generalitat. Abans, però, està saludant alguns dels assistents i, com dèiem, ara es trobaran amb les autoritats per anar cap a aquesta tarima que s'ha instal·lat a l'exterior, on s'espera que puguem escoltar el Sant Pare fent aquesta benedicció de la inauguració de la Torre de Jesucrist i, posteriorment, aquest espectacle de llum.
2: A fora, per cert, ha anat caient la llum natural, ha anat creixent la llum artificial il·luminant ja aquesta façana del naixement, que és del naixement perquè és la que està orientada a llevant, la que està orientada a ponent és la de la passió i la de la glòria mira al mar. Deia que també hem vist com els 4.000 assistents de fora de la basílica li han donat una mini columna gaudiniana, amb aquelles formes geomètriques que sembla que girin sobre si mateixes, que té pinta que serà part de l'espectacle.
1: Ara veiem els reis d'Espanya, escoltem el públic també fent vítores al papa. Es reuneix amb el seu poble, part del poble, perquè l'altra part estava dintre de la basílica.
2: Bé, aquí ja estaven esperant els reis. L'estan esperant a la plataforma que s'ha habilitat, que és on farà la benedicció.
1: La benedicció,
2: primer.
1: Sí, escoltarem aquesta benedicció. Veiem també ja el diàcan amb aquest micròfon. Abans, però, farà una salutació cap al públic. Està saludant els assistents.
2: El papa està col·locat enmig de l'esplanada, davant de la porta de la façana del naixement.
1: Alça la mirada al Sant Pare, mira cap al cel, mira cap a aquesta torre de Jesús.
2: El seu assistent li dona les ulleres.
1: Perquè vegi bé, veiem el micròfon i ara escoltarem aquesta benedicció, moment històric, benedicció per inauguració de la torre de Jesucrist.
11: Germans, germanes, de cor agraït, jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia e de salvació. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt i anhelem les realitats del cielo que el banquet eucarístic ens ha donat per tal de ser un en Crist.
1: Benedicció en català és una de les notícies.
11: Us beneïm, Senyor Pare Sant, i us donem gràcies perquè abans de creare il món vau constituir il vostre fill, Gesù Crist, come principe e fi di tutte le cose, e per mezzo d'El, amb un designio d'admirabile d'amor, vau elevar la umanità fins a vos, per misteri della seva morte e resurrezione. Ora te supplicamos que derrames el Espíritu Santo sobre tu pueblo, al que has inspirado para levantar esta torre hacia el cielo, lugar de tu morada, donde, unidos a Cristo, viviremos definitivamente en ti. Haz que tus hijos, al dirigir su mirada a la cruz del Redentor, que corona esta basílica de la Sagrada Familia, alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que desde este árbol de la vida ha llegado al mundo entero. Acuérdate en tu bondad de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo. Vos, que va a iluminar el vostro servo Antoni Gaudí, per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del cel. Concediu-nos edificar enmig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne. Per Crist, Senyor nostre.
2: Doncs aquest és el moment històric. Aquest moment és el moment històric. La culminació de l'obra del geni Antoni Gaudí ha estat beneïda avui, 10 de juny de 2026, pel pare Lleó XIV. I ara l'està espargint amb aigua beneïda, símbol del baptisme. I ara fa el mateix amb tots aquests assistents que continuen cridant visca el papa, visca el papa.
1: I recordem aquestes paraules en dos idiomes, en català i en castellà, bàsicament per la polèmica que havia sorgit a l'inici de la visita, ja que s'havia dit que parlaria en castellà, aquesta benedicció seria en castellà, doncs no, ha estat en dos idiomes, en català i en castellà.
0: Ha estat realment impressionant. Ara mateix, de fet, estem veient una altra d'aquelles imatges que passaran a la història. Fixin-se en aquesta imatge que veiem ara mateix a la realització de Ràdio Televisió Espanyola, amb els reis d'una banda, amb el papa al costat del bisbe de l'Omella, que per cert ha estat beneït amb molta aigua al damunt fa un moment. Ha estat realment d'agrair segurament per la temperatura que deu haver. I ara sí que enfilem realment aquesta recta final del nostre espai. A partir de les 10 serà la Sílvia qui els acompanyarà a tots vostès. Jo vull agrair molt a tota la gent que ens ha acompanyat des de les 6, que s'han assegut aquí i no s'han aixecat. I la veritat és que és un plaer poder comptar, abans ho deia aquí, no?, amb gent que ens ha estat il·lustrant en tot moment per entendre realment tot el que estava passant. És un d'aquells dies en els que un estima la ràdio tots els dies, però hi ha dies que l'estimes una mica més. I avui és un d'aquells dies d'entrada per poder comptar amb un equipàs com el d'aquesta casa en tots els sentits, des de l'última persona a la primera persona, aquí ha treballat tothom i de valent durant molt de temps perquè això sortís com ha sortit en realitat, no?, amb la imatge de tot el que havia de passar en el moment que ha de passar. I us vull donar les gràcies, Dani Guillem, com sempre, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a tu per deixar-me formar part.
0: Miquel Àngel Pulido, ha estat un plaer, de veritat.
6: Un plaer, per mi també.
0: Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel. Gregorio Luri, mai t'havia fet una entrevista tan llarga com avui.
12: No, és cert, és cert.
0: 4 hores d'entrevista.
12: Un gran plaer.
0: Clar, la propera fem el Guinness, Directament. Roger Campdepadrós, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
7: Igualment.
0: Roger, crec que et quedes, no?, tu, amb la Sílvia una estoneta.
13: Jo em quedo i faig un últim apunt, perquè fins al final hem tingut regalets, Acabem d'inaugurar una creu ultramoderna, dia 10 de gener del 2026, i ho celebrem amb Gemès Gregorià, Vexila Regis Prodeun, les banderes del rei avancen, això està encantant, el misteri de la creu llueix. És que han anat a filar prim,
0: Home, del tot, no? Allò que dèiem, que no hi ha hagut cap mena d'improvisació que no sigui la de l'organista.
13: Exacte, no? I aquestes ben fetes, també, o sigui que
0: absolutament ben fetes. Judit Urbano, Sílvia, hem fet un grup que ens anem a la Sagrada Família?
3: Jo, mira,
0: ens porta ella.
3: Doncs em puc apuntar, senyor Urbano?
10: Oh, i tant.
0: No, no, moltes gràcies. No, si no la deixem opinar. Si anem tots.
3: I puc apuntar també persones de la família?
10: Sí, dona, sí, i tant.
3: Tota la meva família. I tant. Hem d'anar a la Sagrada Família,
10: Doncs va, dia i hora.
3: Ens hi apuntem, I tant. Gràcies.
0: Una cosa, jo crec que no havia conegut mai a ningú que en sabés més de la Sagrada Família
10: i de Gaudí. Que va. Molts en saben molt més que jo, home.
0: Quin és el racó de la Sagrada Família que més t'agrada?
10: Ai, jo sóc de la façana del naixement.
0: Sí.
10: Però l'interior...
0: És difícil, a l'interior,
10: Sí, no et deixa indiferent, és molt maco. A mi m'agrada molt l'interior. Sí.
0: Un plaer, de veritat, Judit.
10: Igualment, moltes
0: gràcies. Sílvia.
3: Gràcies.
0: Doncs ara tot teu.
3: Ara fem el canvi ràpid, aquelles coses que fem cada dia tu i jo a les 10 de la nit.
0: Sí, però et quedes amb el Josep Maria.
3: Em quedo amb
0: el... Amb el Quim, els que els hem de felicitar. Escolteu-me, magnífic, Com si portéssiu tota la vida Josep Maria Quim fent aquestes coses.
2: Com si portéssim tota la vida fent ràdio.
1: Gràcies.
0: Una cosa és fer ràdio, una altra cosa és retransmetre una missa. No és ben bé el mateix.
3: I no és gens fàcil.
0: No, de veritat, l'enhorabona. Em trec el barret per vosaltres i per tots els companys dels serveis informatius. Sílvia Tarragona.
3: Gràcies, Toni.
0: Tot teu.
3: Ha estat un luxe fer-ho amb tu. Una vegada més, hem fet una altra cosa important, junts i personal a la ràdio.
0: Clar,
3: gràcies.
0: Sí. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Senyors i senyors, ens trobem demà. Que passin una bona nit. Els deixo amb Sílvia Tarragona.
3: Gràcies.
12: gràcies, guapo.

En directe, Ràdio 4. Falten només 3 minuts per arribar al punt just de les 10 de la nit i el que estem veient en aquests moments és absolutament impressionant. Mirin, una sèrie d'escolanets vestits com van ataviats els escolanets. Estem escoltant ara la seva música, els seus càntics, les seves veus tan innocents. Estan fent tot el passadís que embolcalla la Sagrada Família amb unes espelmes a les mans. La veritat és que, com els hi diria jo, el que estem veient sembla que no estigui passant en el segle XXI, vull dir. Si vostès estan veient aquesta magnífica imatge que està oferint en aquests moments aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, se n'adonaran que és com si estiguéssim ara fa 100 anys, quan, bé, abans de fa 100 anys, perquè en realitat avui es commemora, d'aquí unes hores, es commemorarà perquè encara no havia traspassat la mort d'Antoni Gaudí. I abans de que ell pensés que passaria la història a la posteritat com no només un gran arquitecte, sinó com un home de fe, s'imaginava aquestes torres que s'enlairaven cap al cel. Aquestes torres que significaven en si mateix i també, òbviament, en la seva pròpia essència, tot el que està relacionat amb la creença més íntima, amb la creença més privada del que pot arribar a pensar un ésser humà. Més enllà de que vostès siguin o no creients, més enllà de que vostès siguin persones que, bé, vagin a missa o que siguin practicants, els hi asseguro que el que estem veient en aquests moments és profundament emotiu. Les escoles que són, i sabem que hi ha moltes, moltes persones joves que estan veient aquesta escena en aquests moments, estan segur absolutament emocionats. Però si es donen compte i miren les escales que pugen cap a la Sagrada Família, veuran com aquestes escales comencen a deixar d'il·luminar-se per només centrar-se en la llum que porten aquests escolanets a les mans. I sembla ben bé com una llum d'aquelles que tenim tots a casa, sembla ben bé com una llanterna de fe, una llanterna de vetlla, una llanterna de guaita, que el que fa és mostrar-nos el camí de la fe. Al mateix temps, s'està encenent ja en aquests moments la Torre de Jesús. Aquesta torre que ha estat beneïda per el Sant Pare fa només uns minuts, s'està encenent, i veiem com al voltant de la Sagrada Família hi ha foscor. Són les 10 de la nit en aquests moments i a les 10 en punt, uau, s'han encès les llums de les mans de les persones que són fora de la Sagrada Família. Els ben asseguro que som al segle XXI, 10 de juny del 2026, però podríem estar en una pràctica templària, podríem estar en un moment històric des d'un punt de vista religiós, on els fidels, més enllà del que pensen, es deixen endur per la seva pròpia sensibilitat i per la seva pròpia necessitat d'amor. Les llums es van combinant, algunes d'elles són blanques, d'altres són de color blau cel, algunes altres són de color vermell, d'altres són de color morat, i així van creant un mapa de sentiments, un mapa de llum, un mapa d'emocions absolutament únic i inigualable. Els asseguro que és magnífic i un prestigi brutal i un moment absolutament encoratjador explicar-ho per antena, perquè som a la pública, pública, pública, i gràcies a aquesta senyal que els està oferint Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya estem sentint i veient aquestes llums. Escoltin els nens.

0: I ara, com si fos un joc de màgia, ja em perdonaran, encara que sembli pagar dir això en un moment tan religiós i tan profund, la llum que sonava, perquè sona la llum més que veure-la, que sonava a l'exterior de la Sagrada Família amb el so de l'orgue, està també il·luminant l'interior de la Sagrada Família. Estem veient com Joan de la Rúbia, que per cert ahir ens va acompanyar al nostre programa, l'organista de la Sagrada Família, està explicant aquesta peça, que ara en Pep Gorgori ens dirà quina peça és, i les llums que es van encenent, que es van il·luminant, i amb en Julio Leal, amb en Pep Gorgori i a mi mateixa els hi explicarem tot allò que anirem veient. Pep Gorgori, bona nit i benvingut.
1: Molt bona nit, Sílvia.
0: Julio Leal, bona nit i benvingut.
2: Molt bona nit, Sílvia.
0: Quina emoció més gran. Quina és aquesta música que està sonant de fons a les nostres paraules?
1: Doncs aquesta sí que és una música escrita especialment per l'ocasió, per acompanyar aquest espectacle de llum, de drons, de focs d'artifici. Un espectacle que estem veient amb, deuen ser, milers de llums sincronitzades entre elles, comandades remotament, llums que estan a les mans de tot el públic que assisteix dins i fora de la Basílica de la Sagrada Família, que va coordinada amb la música que escoltem i també va coordinada amb la il·luminació de la façana i dels vitralls de la pròpia Sagrada Família, va coordinada amb l'escenari on ara mateix veiem els músics. Bé, és una cosa absolutament impressionant.
0: És tan impressionant que els asseguro que tots els que som aquí a l'estudi tenim els ulls anegats en llàgrimes, eh? No voldria sonar massa menys tenidora, però l'emoció ens està omplint. S'està organitzant una mitja lluna amb les llums, davant mateix de la portalada, que és el que veiem abans. Recordem que la portalada acaba de ser beneïda, color blau, lila, joc de vitralls i llums, aquesta torre de Jesús que mira cap al cel i que tant d'abans porti la salut, la benedicció, la tranquil·litat i l'amor que necessitem, i una Sagrada Família que ha quedat a les fosques, ara s'il·lumina, ara tota la Sagrada Família s'està il·luminant de dalt a baix, amb aquest so magnífic i amb aquesta capacitat de veure no només la Torre de Jesús il·luminada, sinó tots els estels que embolcallen cada una de les torres de la Sagrada Família, que també en aquests moments s'estan il·luminant. És com un miracle, eh? Pensin que el que estem veient i el que vostès estan escoltant a través de Ràdio 4 és un miracle. I ara sí, el primer dro és la imatge d'Antoni Gaudí. Amb els aplaudiments de les persones que són a la Sagrada Família, estem veient al cel Antoni Gaudí, aquest visionari, aquest arquitecte, aquest urbanista, aquest home de fe, aquest home que ho va deixar tot per complir un somni, que va morir avui fa 100 anys, recordin que va ser atropellat un 7 de juny i va morir tal dia com avui d'ara fa 100 anys, l'any 1926, que mira des del cel, emocionat, òbviament, aquesta torre de llum, aquesta Sagrada Família que ell va construir en somnis i que ara ja és una realitat, Pep Gorgori.
1: Preciós, hem vist com es dibuixava efectivament la cara d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona i hem vist també com girava de mica en mica, com si mirés finalment la torre enllestida 100 anys després.
0: Fixa't, prisioner l'amor, després la tècnica. Aquesta era la frase d'Antoni Gaudí. Primer l'amor, després la tècnica. Aquesta era la conseqüència natural del que explicava Antoni Gaudí. Sense amor no podia haver tècnica i sense tècnica no podia haver amor. Mentrestant, milers, centenars, molts coets estan embolcallant el cel de la Sagrada Família i estan fent que la pròpia Sagrada Família quedi rodejada per un mantell que podria ser un mantell celestial, però és el mantell del so dels coets que estan escoltant avançant-se al solstici d'estiu i fent que aquesta meravella que estem vivint en directe a Ràdio 4 i que els estem explicant amb tot l'amor i tota l'emoció sigui possible. Escoltin l'aplaudiment del públic. I no només aplaudeixen les persones anònimes, aplaudeix el Sant Pare amb cara de bocabadat, aplaudeix els Reis d'Espanya i aplaudeixen tots aquells que són mirant al cel, amb un gràcies meravellós, un drom, un gràcies meravellós que embolcalla la nit de Barcelona. Els asseguro que un pot estar orgullós del lloc en el que ha nascut i a vegades pot estar enfadat amb el lloc en el que ha nascut, però avui tots els que som aquí, en Julio, que és valencià però que també viu a Barcelona, segur que se sent emocionat i agraït d'estar en aquesta ciutat que d'alguna manera ens està donant aquest espectacle meravellós. Anna Pujol, com ho ha vist? Anna Pujol, des de les alçades, perquè nosaltres estem tocant de peus a terra malgrat som al quart pis de l'edifici de Roc Boronat 126 de la Ràdio 4. Però com ho ha vist l'Anna Pujol? Ho sabem immediatament. Anna Pujol, estimada, bona nit.
2: Bona nit, doncs quin espectacle realment, perquè ha estat com has anat narrant tu, no? Des de baix, que semblava que tots els assistents, tant els de dins com els de fora, tenien una petita llàntia que s'han anat il·luminant, primer començant amb els nens de l'escolania, que són els primers que han sortit, i després de manera intermitent han anat agafant força doncs, aquestes llums repartides entre els públics, entre el públic, que després s'han traslladat a l'interior de la basílica i que s'han anat il·luminant, no? També juntament amb els vitralls i que han anat fent doncs, com aquesta coreografia des de baix cap a dalt o a l'inrevés, i també com això doncs, generaran espais de llum diferents que han acabat doncs, amb aquesta espècie d'explosió de llum, de color, i que amb aquest festival de focs artificials que ha tancat doncs, aquest espectacle.
0: Un espectacle meravellós. Veiem com el Sant Pare ja està marxant, acompanyat del bisbe Omella, però anem a escoltar en Quim Esteban i en Josep Maria Robé. Quim Esteban, estimat, bona nit.
3: Molt bona nit, Sílvia. Tarragona, doncs en aquests moments s'està a punt de descobrir-se aquesta placa commemorativa de la visita del Sant Pare a la Basílica de la Sagrada Família. És el tercer papa que la visita, també va venir Benet XVI i també Joan Pau II. Hi ha dues plaques commemoratives i des d'avui hi haurà aquesta tercera placa que ara mateix podem veure i podem doncs, apreciar.
0: Un moment també molt especial perquè veiem com efectivament aquesta placa commemorativa que es troba a la façana del naixement, una de les façanes que més estimava la senyora Urbano, que era una de les especialistes amb la Sagrada Família que ens ha acompanyat. Estem veient ja aquesta placa. Hi han dues plaques més de les altres visites papals, com molt bé deies, Quim, a la Basílica, la del portal de l'Esperança de la façana del naixement, que recorda la visita de Joan Pau II, el 82, i una altra a l'interior, que commemora la dedicació de la Basílica de Benet XVI a l'any 2010. Quim Esteban, us felicito tant, a tu i en Josep Maria Rubí, escoltar-vos ha estat com ser dins de la Sagrada Família, una Sagrada Família, per cert, que ara ja està absolutament il·luminada amb aquesta Torre de Jesús que fa tanta i tanta i tanta felicitat i fa tant de goig perquè aquest arquitecte que treballava amb el moviment avui ha fet que els drons, la pirotècnia, els castells de focs i tot allò que té a veure amb la modernitat s'unís a allò més tradicional i més transcendental que és l'arquitectura d'Antoni Gaudí. Escoltem a Josep Maria Rubí. Josep Maria Rubí també es troba allà i volem saber com ho està vivint. Josep Maria Rubí, bona nit.
4: Bona nit, Sílvia. Esglaiat, continua esglaiat després d'aquest espectacle dels darrers minuts que tan bé ens has transmès i m'estic imaginant fa més de 100 anys què estaria pensant, què estaria sentint el geni vist com un dels seus somnis el 10 de juny de 2026 s'ha fet realitat. La seva gran obra, la columna central, la creu de quatre braços que la corona des d'avui brillarà pel dia, pels vidres, pels milers de vidres que té al capdamunt, a la seva superfície, però sobretot il·luminarà a tota Barcelona per les nits.
3: Jo crec, Josep Maria i Sílvia, que, i utilitzant una paraula molt actual, Gaudí fliparia, perquè recordem aquesta obra mestra s'ha pogut fer en poc més de 100 anys, i semblen molts anys, però és que és un temple, com abans escoltàvem, expiatori, un temple molt complex de fer, i expiatori significa que es fa a través de donacions, i en tants pocs anys veure el que ja estem veient, doncs realment Gaudí fliparia molt.
0: Home, jo estic convençuda que sigui on sigui, l'arquitecte Gaudí, segur, tant Pep Gorgori com en Julio Liar estaran d'acord amb mi, estarà ben orgullós de la manera com s'ha respectat, Pep, no només l'obsessió de Gaudí pel color, per la llum, per la luminotècnia, encara que fa 100 anys es vivia i es transcendia d'una altra manera, sinó també amb la música, que jo penso que les músiques que hem sentit aquesta nit, Pep, les músiques escollides han estat d'una classe i d'una majestuositat impressionant.
1: Han estat, francament, a l'alçada. Tenim bastanta documentació sobre quina música li agradava a Antoni Gaudí i sobre quina música volia que sonés a la Sagrada Família, entre d'altres coses, perquè està feta d'una manera que, tal com funcionen les voltes amb tot aquell espai que hi ha molt poquetes músiques que siguin realment adients per fer-la sonar dins la Sagrada Família, i totes elles són precisament les músiques que li agradaven a Antoni Gaudí, que són el Gregorià, Polifonia Sacra, obres molt, molt ben buscades, les que hem escoltat avui al llarg d'aquesta celebració litúrgica, que ha estat veritablement també un concert.
0: Fixa't, Pep, i fixa't, Julio, nosaltres som aquí al carrer Roc Boronat 127, al Poblenou, i fixin-se que ara estem veient la Torre Agbar, que és aquesta torre que il·lumina també, que és, forma part de l'Skyline de Barcelona. Així doncs que amb molt bon gust i amb molta capacitat a l'hora d'entendre el que significa l'urbanisme, ens han donat aquesta possibilitat, d'una banda, veure la pirotècnia de la Sagrada Família, aquesta torre de llum magnífica, que ha estat molt emocionant, i d'altra banda, veure aquesta Torre Agbar, que significa la modernitat i que significa allò que està relacionat amb el que veiem cada dia, Julio, quan venim cap a la ràdio, veritat?
5: Exacte, i

0: Una altra, aquesta bé manera vaticana, aquesta diplomàcia vaticana, aquest protocol que és molt ferm i a més està molt fet des de l'exigència. Així doncs que, escolteu, us felicito molt, Josep Maria.
1: Deixa'm explicar per cloure que el Sant Pare ha tornat a travessar la basílica per sortir per on havia entrat, per la façana de la Passió, i ja desplaçar-se a descansar perquè demà continua la seva tapaïda agenda a les Illes Canàries. I deixa'm dir-te també, Sílvia, que el plaer ha estat nostre. Que moltes gràcies.
0: A tu sempre. Moltíssimes gràcies, Josep Maria. Quim Esteban, un company de batalles radiofòniques durant tants anys, moltes gràcies i una abraçada enorme. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies, Sílvia.
0: Gràcies. Gairebé un quart d'onze de la nit també acomiadem Anna Pujol. Anna Pujol, que es trobava en aquesta zona privilegiada, en aquest terrat, que ha estat molt difícil, cregui'm, estimats oïdors de la pública, trobar una zona on Anna Pujol pogués veure tot el que vostès han vist a través de la seva veu. Anna Pujol, moltes gràcies, ha estat un luxe.
3: Igualment. Des d'aquí, bé, encara hi soc, és a dir, ara mateix ja estic veient doncs, com s'estan recollint els preveres i els bisbes que estaven asseguts, doncs, com dèiem, a la tribuna aquesta, i també com de mica en mica van marxant doncs, tots aquests assistents, tots aquests participants en aquesta missa, però que ho han fet des de fora, que estaven doncs, en aquestes grades, diguem-ne, doncs, posades al voltant de la façana del naixement. També sembla que marxen de mica en mica doncs, la gent que s'ha anat acumulant en els carrers adjacents, tot el que era doncs, el carrer Provença, l'Avinguda Gaudí, tot això estava atapeït a petar, de gom a gom. I ara de mica en mica anem veient com si fossin unes riuades així que marxen lentament, doncs es van desplaçant també doncs, per tornar cap a casa.
0: Doncs bé, les persones que eren a la Sagrada Família tornen cap a casa, estic segura que ho fan d'una manera diferent a com van arribar, perquè si vostès han vist allà mateix aquest joc de llums, aquesta meravella, aquesta circumstància tan sensible i tan absolutament humanista, i no s'han quedat absolutament esboronats, és que no ho han fet bé. I com que estic segura que les persones que ho han vist són sensibles, segur que tornen d'una altra manera a casa, perquè nosaltres els hi asseguro que tornarem aquesta nit d'una altra manera a casa nostra. Anna Pujol, moltes gràcies, felicitats, fins aviat.
3: Fins aviat, molt bona nit a tothom.
0: Gràcies. Per cert, recordar qui ha estat el responsable d'aquesta meravella que hem vist, l'encarregat de crear-la ha estat Igor Cortadellas. Ell ha estat la persona que ha creat aquest joc, aquests drons, i sobretot no sé si us ha passat a vosaltres quan veia, i ara estem veient altra vegada les imatges a través d'una de les pantalles que tenim aquí a l'estudi, la pantalla del canal 24 Hores d'aquesta casa, quan els nens, els escolanets, estaven amb la llum a les mans. A mi m'ha donat la sensació que estava veient una d'aquestes làmpades que tots tenim a casa, Pep i Julio, que posem una llàntia dins de la làmpada perquè ens faci alguna figura geomètrica, potser la nostra llar, i m'ha donat la sensació que el que estava veient no era real, no era humà, en el sentit més humà de l'expressió, no?
4: Què hauria fet Gaudí si hagués tingut tota la tecnologia de que disposem ara mateix nosaltres, i segurament aquesta concepció que tenia de la llum, no?, l'hauria explotada. Jo tinc la sensació que fins ara Barcelona tenia en la Sagrada Família un temple que impressionava molt quan hi entraves. Ara tenim un temple que impressiona molt encara que no hi entris, fins i tot. No? Hem guanyat no només una peça més a l'Skyline, sinó que hem guanyat un espectacle pel que hem vist, no?, amb la música i totes aquestes llums.
0: Una meravella que nosaltres estàvem veient en un moment determinat, la imatge de la cara del Sant Pare, i l'imatge del Sant Pare de Julio era un autèntic poema en el sentit més positiu de l'expressió, perquè jo penso que estava absolutament aclaparat, absolutament superat per la bellesa del que ha passat i del que continua passant, perquè estem veient a les nostres companyes Pepa Bueno i Gemma Nierga al costat de Màrius Carol, que són alguns dels molts noms que han passat pel set de Ràdio Televisió Espanyola, i veiem aquesta Sagrada Família que encara es va il·luminant amb colors verds, blaus, com si fos una catedral, que ho és, una basílica meravellosa, que ens ofereix la seva pau i la seva capacitat de recolliment, Julio.
5: Sí, la veritat és que ha estat increïble veure l'espectacle, no? I com comentava Pep, veure Antoni Gaudí girant-se, no?, per a mirar la seva obra des del cel, ha estat increïble.
0: Ha estat meravellós, perquè a més l'expressió de la cara de

0: Antoni Gaudí era una expressió de moltíssima alegria, de moltíssim plaer i també de moltíssima sorpresa, no? I aquesta sorpresa feia, sense cap mena de dubte, que entenguéssim el que estem veient ara d'una altra manera, Pep.
1: Sí, el que estem veient i el que hem anat escoltant. A mi m'agradaria, senyora Tarragona, no acabar aquestes hores. Hem estat amb el programa especial des de les 6 de la tarda i estem allargant, encara parlant una mica més d'això, sense esmentar totes les persones que han participat en la part musical, que ha estat espectacular, començant per l'organista titular de la Sagrada Família, Juan de la Rubia, que també ha estat bastant al darrere de la selecció musical, i els directors dels cors de veus blanques, que són el Pau Jorquera, director també de l'Escolania de Montserrat, i el director de la resta de cors, que és el Pere Lluís Biosca. Quan diem resta de cors, senyora Tarragona, hem estat escoltant tres de veus blanques, Pueri Cantores, Escolania de Montserrat, Amics de la Unió, però, a banda d'ells, tots aquests, Capella Gramalla, Cor de Cambra de la Diputació de Girona, Cor Madrigal, Cor Tessàlia, Cor Canticela, Coral Cantiga, Coral Càrmina, Coral La Salle Campus Barcelona, Coral Cinera, el Cor Canta, Polifònica de Puigreig, Polifònica de Vilafranca, Escola Cantorum de l'Escolania de Montserrat. Déu-n'hi-do la de gent que ha cantat. Antoni Gaudí havia dissenyat les cantories per fins a 1.000 persones i ens hem quedat ben a prop. I tot això amb tot un ensemble de metalls, trompetes, Guillem Cardona, Ignasi Jiménez, Sergi Marquilles, Jaume Prat, Gorka Aranguren, Dolores García, trombons, Blai Faust, Pedro Ginés, Ibai Adrián, Pol Fernández, la col·laboració amb l'Escola Superior de Música de Catalunya i cantant com a solistes Jorge Barza, Oriol Guimarà, Miquel Genescà, Bruna Mainou i Marta Mateu.
0: Marta Mateu, que és amiga personal, diguem-ho bé, senyor Gorgori.
1: Sí, tant.
0: Que és una gran cantant i una persona meravellosa que quan l'hem escoltat cantar, jo estava estudiant tot el que ara ja els explicarem fins al punt just de la mitjanit, perquè, òbviament, tot el que ha passat al llarg d'aquests dies ho hem de pair, ho hem de massagar, ho hem de mossegar també i els hi hem d'explicar de la manera més correcta. Bé, tot el que hem vist ara ho analitzarem, òbviament, amb un especialista, però fixin-se vostès que quan hem escoltat cantar la senyora Mateu, jo he tingut un esglai perquè he pensat, bé, hi ha somnis que sempre, quan un persevera, com és el cas del propi Gaudí, poden fer-se realitat, i el cas d'Antoni Gaudí, la persona que era tractada com un il·luminati, no? L'home que al Camp de Tarragona, a Reus, on va néixer, ja mirava la natura, es fixava amb els colors, es fixava amb la llum, es fixava amb els canvis de l'estació, que d'alguna manera tot això que els estic narrant tan plàstic formava part també i forma part de la Sagrada Família, no? Bé, doncs, allò que ningú pensava que podia ser realitat, avui s'ha materialitzat. La Torre de Jesús ja és una realitat, i no només és una realitat, sinó que ha estat beneïda per un sant pare, per un pontífex, en aquest cas pel papa Lleó XIV. Ha estat un autèntic luxe ser aquí. A més, atenció, perquè la Sagrada Família no només ha estat el sant pare el protagonista, com saben, hi han assistit els reis d'Espanya, com saben també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat de la seva esposa, el president de la Generalitat, òbviament, Salvador Illa, Jaume Collboni, alcalde de la ciutat, i tot el que està relacionat amb el que hem vist avui la Sagrada Família també ha estat relacionat amb aquesta capacitat que han tingut els ciutadans de sortir al carrer. 8.000 persones han estat les que han rebut el papa, i també aquells que s'han bolcat en una rebuda multitudinària a la màxima autoritat de la Santa Seu. Cal recordar com anava vestit el papa Lleó XIV, ha escollit un conjunt blanc amb colors daurats, s'ha revestit sa santedat per la missa de la Sagrada Família i ha escollit aquests colors per incorporar el seu vestuari en un aconteixement absolutament històric, com ens anava dient també en Quim Esteban. Bé, doncs tot el que té a veure amb la litúrgia vaticana passa pels signes, i els signes són sinònim de detalls, i els detalls són sinònims de comunicació no verbal, com ens deia l'altre dia José Luis Martín Ovejero. Hi ha molts temes, tenim una carpeta plena de temes que volem comentar amb el nostre convidat, però abans, fixa't, estimat Gorgori, que parlaves de música. i parlaves d'aquells músics que han passat d'una manera o altra per la Sagrada Família i el que té a veure amb el que ha passat dins passava per la música, però també passava per la espiritualitat, Pep.
1: Doncs sí, perquè hem sentit molta música sacra, molta música litúrgica de diferents tradicions, de diferents escoles, però amb el nexe comú denominador precisament, doncs, que els compositors la van escriure per ser interpretada en el marc d'una litúrgia o bé amb una finalitat espiritual. I això és el que uneix totes les músiques que hem escoltat, aquella voluntat de transcendir, aquella voluntat doncs d'anar una mica més enllà. Hem escoltat, per una banda, cant gregorià, cant que es remunta a l'època medieval, moltes melodies, l'origen de les quals es perd literalment en l'origen del temps, perquè no sabem ni tan sols quan es van escriure, amb prou feines podem saber quan van ser impreses per primera vegada. Hem sentit moltíssima música del segle XX, hem sentit Maurice Duruflet, hem sentit música d'uns quants compositors de l'Escola de Montserrat del segle XX, hem escoltat música d'Ireneu Segarra, d'Odiló, Planàs. Hem sentit també música vinculada a la Catedral de Barcelona, la de l'organista Domènec Cols, del qual hem escoltat un dels salms. Hem escoltat molt gregorià, com dèiem, la Missa de Àngelis, bastants fragments. Hem sentit música també de la tradició centre-europea del llarg de tota la història, especialment de l'època del romanticisme, començant per aquest De Pacem Domine, de Félix Mendelssohn, que hem sentit en versió catalana, molta música catalana, molta música en català. Hem sentit també Charles Gounod, l'Agnus Dei, perdó, de la seva Missa Brevis número 7, i un Ave Verum d'Edvard Elgar. I aquesta peça, finalment, que comentàvem, que ha sonat just abans del Virolai i que ha portat tot junt a la tradició litúrgica catalana i la vida d'Antoni Gaudí amb Lluís Millet, aquesta cançó Cel Blau, harmonitzada, escrita per ell sobre un text de Lluís Maria de Valls. Lluís Millet, que era el mestre de capella de Sant Felip Neri, allà on pregava Gaudí cada dia de la seva vida, i Lluís Maria de Valls, que era el capellà de la mateixa església i confessor de Gaudí. Per tant, els hem escoltat tots plegats en aquesta selecció musical.
0: Quina meravella, i a més hem tingut el millor guia, que és el gran mestre Pep Gorgori. 4 minuts i arribarem al punt just de 11:45 de la nit. Recapitulem, Parar i pensava bé, fins i tot quan l'emoció ens aclapara, com és el cas d'aquesta nit. A partir de les 6, o des de les 6 en aquest cas, deixem-ho dir bé, estimat oïdor de la pública, Antoni Marín i tot el seu equip ha ofert un magnífic programa explicant tot allò que hem vist, no? Com el Sant Pare sortia del lloc on descansava, del lloc on el Sant Pare ha descansat, perquè ja saben que han estat dies òbviament de molt esgotament, i ha sortit del Palau Episcopal cap a l'Eixample, ha passat pel carrer Rosselló, l'Avinguda Diagonal, fins a arribar a la porta de la Sagrada Família. Tot això vostès ho han escoltat, han sentit també el contingut i el continent d'aquesta missa, de les músiques que han sonat amb la veu d'en Pep Gorgori, però hi ha alguna cosa que m'ha deixat a mi molt sobtada, que és que sa santedat, acompanyada pel sacerdot Turull, ha contemplat l'interior de la cripta del Sagrat Cor de la Sagrada Família, ha resat i ha posat una espelma davant de la tomba on es troba enterrat Antoni Gaudí, i ha estat un moment especialment emotiu. Per això volem saber, Julio, Pep i oients de Ràdio 4, com ho ha viscut algú que ha estat allà dins. Estem parlant d'un feligrés del Maresme, es diu Francesc Bonet. Senyor Bonet, bona nit.
2: Bona nit.
0: Com està? Benvingut.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: A vostè per atendre'ns. Com ha estat l'emoció? Perquè no em puc arribar a imaginar, si nosaltres tenim la pell de gallina explicant-ho aquí a Ràdio 4, no em puc arribar a imaginar el que haurà sentit vostè des de dins de la basílica.
2: És difícil d'explicar, les emocions costen molt de transmetre, però tots els que estàvem assentats al peu de l'altar es transmetia molta energia. Ens hem trobat en moments de reflexió, en moments de pregària i moments d'explosió d'alegria, com quan hem pogut veure la inauguració de la torre i els focs artificials. A dintre retronava absolutament, i l'encesa de llums ha sigut màgica. I això ha sigut el colofó d'una part litúrgica com podia ser d'esperar.
0: La veritat és que ha estat meravellós, perquè bé, vostè estava, com tantes altres persones, veient el que estava succeint a l'exterior des de l'interior, que també és una sensació de déjà vu, fins i tot d'orientació, no? Però ha pogut veure efectivament tot el que passava a l'exterior i sentir el so dels focs d'artifici, dels petards, de tot allò que semblava que arribés el solstici d'estiu, la nit de Sant Joan, abans d'hora, oi?
2: Exactament, exactament. A més, com a situació simpàtica, hem vist que els llums de l'exterior s'encenien i els de dintre no. I ens hem quedat tots dient, ostres, què està passant? En el moment que s'han encès els de l'interior, que crec que ho hem compartit també per l'emissió de televisió, ha sigut màgic, ha sigut màgic. Ens ajudaven al poder, la part aquesta litúrgica que hem viscut abans, no? L'estar ben relaxats, l'energia que el Sant Pare ens transmet, ens ajuda a poder estar en connexió amb totes les persones.
0: Òbviament, li faré una pregunta absolutament absurda, però vostè és creient?
2: Sí, absolutament sí.
0: No, li dic perquè jo també en soc, i a vegades, quan algú fa aquesta pregunta, sembla que estiguin preguntant alguna cosa molt personal, i jo penso, si li sembla bé dir-ho en antena, que els que som creients ho hem de dir. És a dir, no hem de tenir por de dir que som creients, no? Que és alguna cosa que em sembla que ha volgut dir entre silencis i entre paraules el Sant Pare, no? Si nosaltres creiem, ho hem de dir. Si nosaltres sentim la paraula de Déu, ho hem de manifestar. Si nosaltres pensem que l'acte de la fe és un acte heroic amb nosaltres mateixos i per nosaltres mateixos, també s'ha de manifestar, oi que sí?
2: Exactament. Jo no sóc especialista en la paraula, com els preveres els han preparat per ser capaços de dir-ho amb millors paraules. Jo crec que és un tema que no ens n'hem d'amagar. Els nostres amics, els pares dels companys de col·legi, pues hem intentat que a l'escola els hi expliquin què passaria avui a Barcelona. El Maresme pot quedar una mica lluny, i els que poden anar amb escoles amb cert caire religiós, és important que a la classe els expliquin per què ha vingut el Sant Pare, què era l'important, què venia a fer, i que entreiem tots, perquè això ha sigut una experiència a nivell familiar, també.
0: Ha estat una experiència meravellosa a nivell familiar, a nivell personal, a nivell periodístic, els hi asseguro, i a nivell professional. Ens sentim molt honrats d'haver estat els que hem tingut l'oportunitat i el privilegi d'explicar-ho a través de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Li agraeixo moltíssim, senyor Bonet, el seu temps, li agraeixo moltíssim el seu fervor i la seva passió. Moltes gràcies i bona nit.
2: Gràcies, bona nit a tots.
0: Bona nit, que tingui bon viatge cap al Maresme. Estimat Pep Gorgori, company de mil batalles, també aquí, veient junts la Sagrada Família amb en Julio Leal i veient junts també aquesta il·luminació meravellosa de la Creu de Jesús.
1: Doncs ara ja en som 1.001, no? Ja en tenim.
0: Exacte.
1: Una més a la llista.
0: Com si fóssim...
1: El dia que vam estar aquí mirant.
0: Efectivament. Escolti'm, com si fóssim una mica el compte de les 1.001 nits, si fóssim Xerezade. Ara ja en tenim 1.001.
1: Però no s'acaba aquí, eh?
0: No!
1: Arribarem a les 2.002 i les que calgui.
0: I a les que calgui. Gràcies, mestre Gorgori, que descansi. Gràcies. Julio Leal es queda amb nosaltres, es queda aquí al nostre costat, en Julio Leal, el seu director d'aquest programa, també el nostre estimadíssim Genís Sabater, en Gerard Travé i en Pau Robert, el nostre realitzador, i tots els tècnics de control central, en Jordi Manya, el nostre estimadíssim Joan Melero, tots els tècnics que estan fent possible que estigui sonant el que està sonant i que ho estem explicant aquesta nit a través de la ràdio pública. Hi ha hagut molts moments de tot allò que està relacionat amb aquesta jornada tan potent que ens han agradat i que ens han, bé, d'alguna manera impactat. Però sense cap mena de dubte, el moment en el que el Papa Lleó XIV, aprofitant que demà comença el Mundial i que molts estaran atents als partits, deia el pontífex, el futbol ens recorda alguna cosa que no hem d'oblidar. La vida no és una carrera per lluir-se en solitari, sinó un camí que aprenem a recórrer junts. Qui no sap passar la pilota, malgrat tingui talent, no serveix absolutament de res. I jo penso que ens ha donat aquesta lliçó de bondat, de coratge i també de pietat i de caritat, en el bon sentit, quan estava a la presó de Cambrians, oi que sí, Julio?
3: Exacte, ha sigut un dels moments destacats de la jornada, no? Ha estat un moment social, podem dir, preocupant-se per les persones que passen malament, que estan privades de llibertat, i ha sigut un moment molt especial quan una de les persones recluses ha parlat amb ell, no? Perquè han sigut dues les que s'han dirigit, i nosaltres tenim un tall de veu de Montse, que ha estat la primera de les persones preses que ha volgut dirigir-se al Sant Pare.
0: Doncs escoltem.
4: He tenido familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe. Gracias a la fe y al hecho de creer, soy mejor persona. Descubro cosas en mí que no sabía que tenía dentro de mí. Quiero dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho por mí. Ahora solo espero reencontrarme con Él, con mi hijo en el cielo. Y también quiero y espero la libertad y confío en sus planes.
0: Quina meravella, perquè allò que comentàvem abans, quan estàvem amb el Toni Marín, perquè portem molta estona en directe amb vostès, per mi ha estat un dels moments més emotius. N'hi ha molts, és que, esclar, dir que ha estat el més emotiu veient encara ara aquesta Torre de Jesús de 172 metres i mig, amb un Gaudí que des de l'Skyline de Barcelona, aquest dron mirava, contemplava la seva obra des del cel, més que mai, donant un gràcies. La veritat és que aquest ha estat potser el moment més emotiu, no? Però si parlem d'allò que té a veure no amb els drons, no amb la intel·ligència artificial, sinó amb les persones de carn i ossos, el moment en el que aquesta senyora, aclaparada també, desbordada per l'emoció, l'ha abraçat i li ha fet un petó, dos per ser més exactes, un la cara, un ben sonor, ha estat un moment preciós.
3: Sí, perquè ha estat un abraç correspost, podem dir-ho així, no? Perquè el Sant Pare no s'ha fet cap enrere, ha abraçat a aquesta dona que amb il·lusió, com a qualsevol persona, no? que ens trobem pel carrer, amb un amic que tens ganes de veure, no? i de sentir-lo prop, ha fet ella el mateix. Estava davant del Sant Pare i era el que li ha existit en aquest moment.
0: Clar, perquè al cap i a la fi el Sant Pare sempre diu el cristià, a part de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès, buscar el bé dels altres, sabent que en cada germà i germana que pateix és el mateix Senyor el que demana i rep qui és acollit o refusat, estimat o despreciat. Això diu el Sant Pare, i ell el que ha fet ha estat no despreciar aquesta senyora, òbviament, el que ha fet ha estat estimar-la. Però hi ha més moments avui a Cambrians, oi?
3: Sí, anem a escoltar un altre tall de veu on el Sant Pare ha parlat que totes les persones són dignes sense importar el bé o el mal que s'ha fet al llarg de la nostra vida.
5: Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Es una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuanto bien o mal hayamos hecho. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición. Cuando os venga la tentación de sentiros menos o penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada hacia aquel que, a través de la presencia de tantas personas, nunca deja de mostraros su amor y cercanía. Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
0: Aquesta frase l'hauríem de fer nostra. I igual que moltes persones, molts oients de Ràdio 4 del de nit, segur que tenen a casa un Déu us guard, hauríem de tenir aquesta frase del Sant Pare. Els errors que haguem pogut cometre al llarg de la vida no determinen la nostra vida.
3: No han de condicionar-la.
0: Efectivament, no l'han de condicionar. I això és el que ha dit el Sant Pare a Cambrians, perquè avui no oblidem que el Sant Pare ha començat la jornada molt aviat, ha anat a Cambrians, després ha passat per Montserrat, després de Montserrat ha estat el torn de l'església de Sant Agustí Cadenofè, que era i ha estat un lloc de pregària molt especial, i ha acabat el fi de festa amb aquesta Sagrada Família absolutament meravellosa, no? Però no som els nostres errors, som les oportunitats que ens donem a nosaltres mateixos per perdonar els nostres errors. Què més ha passat a Brians?
3: També ha parlat de la possibilitat d'equivocar-se, perquè qui no s'equivoca a la nostra vida?
0: Home, tothom ens equivoquem. Si no ens equivoquem vol dir que no ens arrisquem i no vivim, Julio Real.
3: I a voltes, tots els dies ens equivoquem, però sempre tenim la possibilitat del dia següent redimir-nos, no?
0: Efectivament.
3: D'allò que no hem fet bé. Doncs d'això ha parlat Gio 14 a les persones preses que es troben a Brians-ho. El passat no condemna el futur.
5: El passado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo, pues ser humano, ser cristiano, no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y sobre todo de reconciliar-se i de perdonar.
0: Segur que vostè se n'ha adonat, i ara que és a punt d'entrar aquí a l'estudi, algú que al seu punt de vista segur que els interessarà moltíssim, no és la primera vegada que l'escolten, és en Sergio Rodríguez López Ros. El professor és vaticanista i exerceix el seu magisteri a la Universitat de CEU a Batoliva. Una de les coses que li preguntarem, fixa't, Julio, serà si efectivament aquesta sensació que tenim molts de que el Sant Pare ha volgut deliberadament veure la cara del dolor, veure la cara de les persones que ho passen malament, veure la cara d'aquells que alguna vegada han estat apartats del món, de la societat, per una qüestió absolutament menys tenidora. Els ha volgut veure, ha volgut veure a la Montserrat, ha volgut veure a Cambrians una altra senyora, que és la peluquera del centre, ha estat a l'església de Sant Agustí, diem-ho bé, la parròquia de Sant Agustí, que és una de les parròquies del Raval, que està ajudant a més persones en situació de vulnerabilitat a vista aquells que verdaderament estan en un moment molt complicat de la seva vida. Així doncs, que a mi em dona la sensació que el Sant Pare ha volgut veure el dolor cara a cara. Julio.
3: Sí, podem dir que en esta primera part de la jornada d'avui el que es volia destacar és la importància d'acompanyar en els processos de rehabilitació, de reconciliació i també de reintegració social, destacant això, la dignitat inherent que tenim cadascuna de les persones, que tot i que hem pogut fer alguna cosa que no ha estat bé, es paga, no? Mm-hmm. Passant per la presó, però que sempre n'hi ha una possibilitat de, quan acabi la seva condemna, que puguen reinsertar-se en la societat i ser com a qualsevol persona més. No són indignes, no? Que és una paraula que ha dit, no? Tots som dignes.
0: Efectivament, tots som dignes i tots som fills de Déu, com deia el Sant Pare, no? Recordaran que ahir en aquest programa vam entrevistar, i ens va fer molta il·lusió, oi, Julio? El comandant d'Ibèria, el comandant Núñez, que el va portar de Madrid a Barcelona. És la primera vegada que un Sant Pare, en aquest cas Lleó 14, viatja, vola dins de la cabina, perquè el comandant li va dir: escolti, vostè li faria il·lusió viatjar dins de la cabina de l'avió? Ell va dir que sí, i van allà com un gínjol, no? I hi ha una imatge meravellosa que avui publica el Diari El País, no sé si l'han vist, amb el Sant Pare amb els auriculars dins de la cabina de l'avió, somrient com si fos un nen petit de 3 anys o 4, absolutament content de ser a la cabina de l'avió. Ja que parlem de nens, avui en Julio, que és un fantàstic periodista, em deia: saps quants nens ha beneït el pare? Perquè clar, vostès hauran vist que cada vegada que el Sant Pare estava al Papa Mòbil, hi havia alguna família que agafava un nen petit o un nadó, a vegades molt petits, i els donava el seu servei de seguretat perquè el beneïssin. I clar, jo he pensat, home, no ho sé, uns 50, 60... No, no, més de 100 nens, Julio, que tu els has escoltat, eh? Sí, ha fet un registre gairebé un Excel, eh? Deixa'm fer aquesta broma, estimat oïdor de la pública, pública, pública.
3: Més d'un centenar abans del migdia. O sigui, aquí imagina't amb el recorregut d'esta vesprada, home, també, a Barcelona. Sort que només ha fet este recorregut en papamòbil per la ciutat, perquè si haguera fet com a Madrid, no?, que pràcticament tots els dies feia un recorregut en papamòbil, aquest número s'haguera multiplicat, no sé, 500, 600, perquè pràcticament quasi tots els xiquets, xiquetes que s'han oferit han estat beneïts.
0: No, no, és que vostè no es pot arribar a imaginar la quantitat de nens que hem vist que han estat beneïts per el Sant Pare, nens molt petits, i ara els hi faré un comentari que en José Gil el farà riure, i no és per riure, eh? Els hi dic molt sincerament. Ho comentàvem abans, prepareu-vos, companys, perquè és una tarragonada. Ho comentàvem abans amb el Xema Carrasco. Clar, hi ha hagut un moment al carrer Rosselló que hem vist una senyora amb un gosset molt petit, un gosset, un chihuahua, que li volia passar el Sant Pare. Clar, el servei de seguretat ha posat un topall, no? Però jo, que ja saben vostès que confio més en les persones no humanes que les persones no humanes, he pensat, clar, em deia el Xema Carrasco, home, imagini's vostè que el Sant Pare agafa un gos petitet, hagués creat un precedent. Però en aquell moment jo he pensat, imaginin vostès quin amor, quina sensibilitat, quina tendresa que aquesta senyora, que no era una senyora gran, era una noia jove, li volia passar al papa el seu animal de companyia o la seva persona no humana, per ser portada a algun diari internacional. Algun diari internacional, en lloc de publicar la fotografia dels nens, han fotografiat el moment en el que aquesta noia li volia entregar al Sant Pare el gosset. I el Sant Pare ha estat a punt, no es pensin que no. El que passa és que, clar, òbviament, el seu servei de seguretat ha dit que no. Però això què vol dir? Perdoni, anem més enllà del comentari que vostès diran. Dale, Juanico, al tambor. Altra vegada a la Tarragona parlant de persones no humanes. Això vol dir que la humanitat del Sant Pare és tal que hi ha hagut algú que des de la innocència més pueril i més bonica ha pensat, home, doncs per mi és important, com passa el dia de Sant Anton, com deia el Xema Carrasco, que en aquests moments el Sant Pare beneixi el meu petit company de vida. No? Hi han hagut fotografies que si vostès han filat prim, que estic segura que sí, s'hauran quedat tan astorats com nosaltres. Hem escoltat molta música a la Sagrada Família, hem escoltat el Virolai a Montserrat, hem escoltat el Salve Regina, que ha estat un moment meravellós. S'ha llegit l'Evangeli de Sant Joan VIII, un representant de la institució religiosa ha explicat de viva veu com era aquest Evangeli, no? Els versicles que d'alguna manera emulen els versos que Jesús li va dir als fariseus quan va començar a resar dient: jo me'n vaig i em buscareu i morireu pel vostre pecat. On vaig jo, vosaltres no podeu venir. Aquesta frase parla també una mica de la justícia divina. Recordin, Evangeli de Sant Joan, número 8. Jo me'n vaig i em buscareu, i morireu pel vostre pecat. Allò que dèiem abans, del perdó, l'oblit i la rancúnia. On vaig jo, vosaltres no podreu venir, perquè és el regne de Déu, és el regne del cel. És a dir, vosaltres m'heu fet mal, m'heu infringit un dolor terrible, una agonia dolorosíssima, un càstig, efectivament. Així doncs, que jo me'n vaig, però on jo me'n vaig, vosaltres no podeu venir. També s'ha escoltat l'Aleluia i també s'ha escoltat el Salm Responsorial 8, no? Que ho ha cantat un cor en català, aquest himne d'alabança que parla en el seu versicle de la meravella davant de la immensitat de l'univers i expressa també la seva capacitat per quedar-se bocabadat al veure que davant d'aquesta grandesa de la creació que és l'univers, Déu ha decidit confiar a l'ésser humà a la cura de les seves obres. No? Per cert, demà no podrem comptar amb la col·laboració de Conxita Casanovas, perquè demà els oferirem un programa també especial amb la jornada que li espera el Papa per endavant a les Canàries, on evidentment es tractarà un tema molt important a la societat del nostre país, que és la immigració, Però aquest divendres s'estrena Disclosure Day, la nova pel·lícula de Steven Spielberg, que té molt a veure amb aquest salt responsorial número 8. El propi Spielberg ho deia. Per què? Doncs perquè en aquesta pel·lícula de Steven Spielberg, Emily Blunt, que és la protagonista, conjuntament amb Josh Connor, dona vida a una meteoròloga que té una epifania i contacta amb altres universos i altres maneres d'entendre la vida, no? Altres maneres d'entendre la realitat. I, clar, d'alguna manera aquest salm parla de com a la creació Déu ja va posar damunt de la taula la possibilitat de que hi haguessin altres realitats, altres circumstàncies que nosaltres no respectem. I el que explica aquesta pel·lícula de Spielberg és precisament que s'ha de respectar tothom, que s'ha de respectar allò que no veiem, perquè allò que no veiem, que no ho veiem, no vol dir que no existeixi. També ha estat molt especial, Julio, quan aquesta nena invident ha explicat al Sant Pare i als Reis com és la Torre de Jesús. Ho ha fet davant de Ses Majestats, del president del govern i el president de la Generalitat, perquè aquesta petita rèplica de la Torre de Jesús ha estat meravellosa, no? No trobes?
3: Sí, és una forma de que aquelles persones que no poden veure amb els seus ulls, amb les mans, puguen conèixer, no?, les formes, les dimensions, puguen fer-se una idea i percebre la seua ment de com és la creu que corona aquesta torre, que és el punt més alt de la nostra ciutat i que és el punt de l'església més alta a tot el món.
0: Efectivament, perquè, com deia molt bé el Quim Esteban, a partir d'ara, 3:45 d'11 de la nit, quan vostès, donin un cop d'ull a Barcelona, veuran aquesta Torre de Jesús. Jo tinc ganes no de marxar de la ràdio, perquè estem molt a gust aquí en Julio, en Pau Robert, en Genís Sabater, tot l'equip del programa, en Gerard Travé, tots aquells que fan possible el que estan escoltant, però sí tinc la curiositat d'agafar el cotxe i parar-me, si puc i si em deixen, perquè, esclar, el trànsit en aquest moment a Barcelona no és fàcil, i contemplar aquesta Torre de Jesús il·luminada i pensar en els meus pares, que no l'han arribat a veure, però que ells sempre van pensar que algun dia jo la veuria, i aquell dia ha arribat. Agafem una mica d'aire, senyores i senyors, perquè havíem convidat, i hem convidat, a un vaticanista que ens ajudarà perfectament a entendre tot allò que servidora de vostès i en Julio, que ho està explicant molt bé, però no podem arribar a transmetre, no? Que és el professor Sergio Rodríguez López Ros. Patia molt ell i en Gerard Travé perquè Barcelona estava tan col·lapsada que, ha sigut impossible que arribés fins ara. Però aquest vaticanista i professor de la Universitat CEU Abat Oliva és tan persistent, tan insistent i tan elegant que ja és aquí amb nosaltres. Així doncs, que agafem una mica d'aire i conversem en persona, perquè ho vam fer moltes vegades per telèfon, amb el professor, que és ja amb nosaltres. Som-hi!

0: Els hem de dir la bona veritat, eh? Com deia el clàssic. Quan ha entrat el professor, a part de donar-li les gràcies per haver vingut directament des de la Sagrada Família, la Sònia Urbano, directora d'aquesta casa de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya i de Ràdio 4, la Rosa de Diego, la coordinadora, tot l'equip, hem mirat el professor i gairebé ens hem abraonat. I per què ens hem abraonat? No per fer-li mal, eh? Per l'amor de Déu. Sinó per tocar el que ens ha portat. I què ens ha portat el professor Sergio Rodríguez López Ros, vaticanista i professor de la Universitat Ceu Abat Oliva, una d'aquestes espelmes que hem narrat abans amb tanta passió i amb tant amor que s'han encès. Professor, moltes gràcies.
1: Amb molt de gust, encantat.
0: A vostè, gràcies per venir. Tenim moltes ganes de conèixer-lo, perquè la vida personal,
1: certament,
0: fa que bons amics, també creients, uh-huh, formi part del nostre entorn. Així doncs, que és un luxe, i aquests amics li envien una abraçada ben forta a la família Salofano. Els envia una abraçada ben forta.
1: Gràcies.
0: Julio, et presento el professor. Uh-huh. El Julio Leal és el nostre sotsdirector. Professor, jo el primer que li hauria de preguntar és sobre la litúrgia, el que vostè ha vist, com ho ha vist vostè com a vaticanista, però permeti'm, el primer que li he de preguntar és com s'ha sentit dins de la Sagrada Família, perquè des d'aquí i explicant-ho, a mi m'ha costat molt no trencar a plorar.
1: No, certament m'he emocionat i ens hem emocionat tota la gent que estàvem allà. No li vull dir noms, però en persones del món on estava sentat jo, hi havia gent del món de la banca, pares de la Constitució, persones molt, molt importants a la vida política, social i cultural de Catalunya, i tots ens hem emocionat, certament, perquè hem vist aquelles llums que, bueno, teníem el lloc d'Alemanya, no sabíem bé per què era, però quan hem vist que tot provenia d'aquella font de llum que estava a la creu i que baixava de les torres cap avall i sense sentir les nostres mans, realment ens hem quedat molt, molt emocionats.
0: Clar, perquè vostès no sabien que s'encendria aquesta llum, que ara mateix s'està encenent, eh? No saben vostès, és com si tinguéssim el batec de la Sagrada Família dins de l'estudi, veritat, Julio?
1: Així és.
0: A mesura que va parlant el nostre professor, el nostre bon amic, es va encenent aquestes llums, així doncs que és com el batec de Gaudí, el batec de Déu que el tinguem aquí i que vagi bategant. No? És a dir, jo entenc que els hem donat aquesta llum i no sabien ben bé per què servia,
1: no,
0: ni què és el que passaria.
1: A la part final de la cerimònia ens han donat aquesta llum i ens han dit, bueno, que esperéssim i que tractéssim amb molta cura, això sí. Aleshores, tots miràvem damunt, darrere, si jo tenia un mecanisme, si funcionava, hi havia un motor, si funcionava dint alguna cosa, però no. Realment hem vist que al final era formar part d'aquella cerimònia, de la part final de la cerimònia, que era magnífica, que posava realment la pell d'oca, no? Quan diu els italians, de gallina, perquè bueno, hem vist com baixava la llum de dalt a avall i com s'encenia i s'il·luminaven alternativament la Mare de Déu, Sant Josep, Gaudí estava dalt, la creu, era una cerimònia perfecta i era la sensació d'estar vivint un moment d'aquells únics, d'aquells que sempre a la vida un se'n recorda.
0: Té tota la raó, eh? Miri que jo ja tinc una experiència en aquesta casa, 27 anys a Ràdio Televisió Espanyola, imagini's, tota la vida hi ha hagut d'explicar circumstàncies meravelloses i tristíssimes, eh? Però li ben asseguro que aquesta nit jo no l'oblidaré mai, ni personal, ni espiritual, ni professionalment parlant, perquè ha estat un moment únic i meravellós. Professor, si haguéssim de resumir el que ha estat aquesta visita, com ho podríem resumir? Què és el que vostè li ha bategat veient, sentint i escoltant el Sant Pare?
1: Jo diria que dues paraules, concòrdia i solidaritat. És a dir, deixar la polarització, no instrumentalitzar institucions, dedicar-nos a ajudar els uns als altres i sobretot a la gent més feble. A la gent que tenim a les presons, que tenim els nouvinguts, a la gent que tenim inclús a prop nostre, els que són veïns, no? Ha sigut un missatge molt que tot gira a l'entorn de la persona. Si agaféssim un poliedre, al centre de tot hi hauria la persona, i el que ha fet el Sant Pare és veure'l des de les diferents dimensions, no? Social, cultural, política, econòmica, però ja t'ha fet totes aquestes coses. Jo aquest matí m'ha semblat un headline preciós quan ha dit aquesta frase, no? Quan ha anat a la presó i ha dit que l'error d'una persona en un moment de la seva vida no té per què condicionar tota la seva vida. Això és una frase preciosa.
0: És meravellosa, sí. Julio.
2: Sí, es parlava molt fa unes setmanes del perfil baix, no?, que tenia el Sant Pare, perquè semblava que no es mullava molt en molts temes, però des de que va parlar clarament, no?, de Trump, ha parlat de la intel·ligència artificial, ha parlat directament als polítics de què no han de fer, ha canviat un poquet la seva concepció.
1: No, certament, és una persona que jo diria que és un tímid professional, és a dir, una persona que certament és molt introspectiva, que és molt d'escoltar, de parlar poc, però allò que diu és molt pensat. I és una persona que analitza molt tot allò que sent, no? És una persona que sent, veu molta gent, va a molts jocs i es queda callat sempre, però analitza sempre i després produeix. El discurs, bueno, tota l'encíclica de la IA realment és pròpia. Hi ha un sí, hi ha gent que ha col·laborat. Però a més ha sigut tan honest que ha dit qui ha col·laborat, perquè habitualment això sempre se sap, que hi ha qui més o menys ha ajudat.
2: Les medalles, no?
1: Les medalles,
2: sí. Van per a altres o es queda un, no?
1: Sí, més o menys se sap qui escriuen, però aquest cop no, ha pogut visualitzar qui l'ha ajudat a fer aquest document. I ja tenim la persona que estava en Tròpic, aquella persona que era d'una universitat, hi havia persones, bueno, una era d'una altra religió, per tant, bueno, ho ha explicitat. I per primer cop ha convertit el que és, fins ara era una conferència de premsa de presentació d'un document pontifici, l'ha convertit en la pròpia presentació. És el primer cop que un papa s'ha present davant els mitjans en presentant el seu propi document. Fins ara ho feia al cap de la premsa del Vaticà.
0: És veritat. Fixi's, professor, falten 3 minuts per arribar al punt just de les 11 de la nit, que vostè parlava d'una cosa molt important relacionada amb la pròpia quinta essència del Sant Pare, no? Que és aquesta solidaritat. Clar, ell és agustinià, així doncs que, amb permís de vostè, que és un especialista, he buscat l'elogi de la caritat de Sant Agustí, que em sembla un text que tots alguna vegada hem de llegir. És un sermó de Sant Agustí sobre les excel·lències de la virtut de la caritat. I diu: germans, perseguiu la caritat, dolça i saludable vincle dels cors. Sense ella, el més ric és pobre i amb ella el pobre és ric. La caritat és la que ens dona paciència en les afliccions, moderació en la prosperitat, valor en les adversitats, alegria en les bones obres. Ens ofereix un aixopluc segur en les temptacions, dona generosament hospitalitat als desvalguts, alegra el cor quan troba verdaderament germans i dona paciència per patir els traïdors. Aquesta darrera frase em sembla d'una actualitat, professor. És a dir,
1: total,
0: que Sant Agustí d'Hipona, que Hipona era a l'Àfrica,
1: sí,
0: si
1: sí, sí,
0: no vaig desencaminada i la memòria no em falla. Ja en aquell moment, 150-200 anys després de Crist, parlés dels traïdors i digués que la caritat dona paciència per patir-los, em sembla d'una actualitat, tenint en compte que el món està com està.
1: Enorme.
0: Oh, que sí?
1: Enorme, enorme. Sant Agustí viu, és un ciutadà de l'imperi. El papa també és un ciutadà de l'imperi, d'un imperi que pot estar en decliu, però és l'imperi encara americà, no? I Sant Agustí era un ciutadà romà que neix a l'Àfrica, va fins a Milà, fa un viatge per l'imperi romà i torna al final a ser bisbe de Tagaste, també a la zona actual d'Algèria, i viu tot això, viu les lluites polítiques, l'ambició de poder, les injustícies amb els esclaus, i ell proposa una vida d'interioritat. De fet, l'altre dia el Sant Pare va dir una frase que és molt de Sant Agustí, diu: us queixeu de que els temps són dolents, millorou vosaltres interiorment i el món millorarà també.
0: Que bo. Que bo, és veritat. Si un es millora, el món també millora una mica, no? Tot el que està relacionat amb Sant Agustí ens interessa, perquè avui ha anat al convent de Sant Agustí al Sant Pare, però hem començat aquesta passejada per aquestes jornades intensíssimes del Sant Pare per Brians. I ara potser hauríem de donar un cop d'ull a Montserrat.
2: Sí, perquè Julià ha estat un joc molt important, no? El seu mil·lenari. Tots miraven cap a Montserrat. Per alguns era un lloc un poquet no ben vist, no? Per algun sector crític amb la pederàstia, no? Per dir-ho així. I no s'havia reunit, no? Amb víctimes que reclamaven trobar-se amb ell i reconèixer el que havia ocorregut, tot i que s'ha reunit a Madrid, els bisbes, arquebisbes, sí que els havia donat instruccions del que s'ha de fer, no? Davant d'estos casos, perquè Montserrat podem dir que ha estat l'acte central d'oració, no? Com comentaven, una dimensió espiritual, litúrgica i simbòlica del lloc, no? Un lloc de peregrinatge. El papa allí ha parlat de la violència de les nostres paraules i també de les nostres actituds. Anem a sentir el que deia.
3: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre. Al mismo tiempo, desenmascara la violencia que puede esconderse en nuestras palabras y actitudes. la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide. Esa violencia escondida puede revestirse muchas veces de aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por las injusticias.
0: El patiment que es produeix a través de les injustícies. És clar, nosaltres ahir vàrem entrevistar a Miguel Hurtado, com sap, és el fundador d'aquesta organització, Reparación Ya. Uh-huh. Ell va ser una de les primeres persones que va denunciar els abusos sexuals a Montserrat, i ell estava molt disgustat perquè el seu pare no l'havia rebut. Ja saben vostès que el seu pare s'ha trobat amb 6 persones que han patit aquest horror i aquesta xacra. És veritat que el pare, el seu pare, vull dir, no ha parlat d'abusos, ha utilitzat altres eufemismes, ha utilitzat altres sinònims, però jo li deia al senyor Hurtado, i ho dic d'acord, que no sé si la Cúria Vaticana, i vostè ens ho explicarà ara, que té tant de poder, pot donar-li tant marge de maniobra al seu pare, tenint en compte que aquest tema és tan sensible?
1: Jo diria que és una persona progressiva, no?, i que va tensant-se les coses a poc a poc. Ell és conscient de la xacra que això suposa, de la pèrdua de confiança que es produeix amb aquest fenomen, i que a més va a la part més feble de les persones, no?, que són infants i joves. Per tant, és conscient, plenament conscient d'això. I ja que ha fet és rebre simbòlicament algun grup de persones i emplaçar a Roma a continuar seguint parlant d'aquest tema, perquè és conscient, i ho ha dit, és a dir, no hem de parar fins que això es pugui reparar i ens podem assegurar que està absolutament ja aturat.
0: Això que ha aturat i això que no ha continuat. Però a Montserrat, el sant pare, Julio, també ha parlat d'amor, no ho oblidem.
2: De les paraules feridores del judici inmediat, no ha parlat un poquet del que és la societat actual i anem a sentir-ho.
3: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
0: Professor, endavant.
1: I parlar que la pau no és només l'absència de guerra, és l'absència de conflicte. Conflicte domèstic, laboral, conflicte de tot tipus, social. I, per tant, clar, hem d'evitar, a vegades amb un rumor, amb una paraula maldita, amb un gest que no toca, un genera malestar en una comunitat, en una família, en una casa, en un grup d'amics, en un entorn laboral. Per tant, la guerra no és només quan s'entenen els missils i s'envien, és també, això és la petita part que després desencadena amb la guerra.
0: Fixi's que quan vostè parla amb tant criteri, professor, de tot el que volia dir el Sant Pare també ha fet un clam en contra dels feminicidis, en contra de tots aquells que utilitzen com a arma llançadora a les dones la brutalitat de les pallisses, de la violència psicològica, de l'incomprensió i en molts casos, desgraciadament, de l'assassinat, no? Així doncs que també en aquest sentit el Sant Pare ha estat molt i molt valent. Quan ell ha entrat al lloc meravellós on es troba la Moreneta, jo penso que aquell moment també ha estat molt especial. La fotografia que ha donat la volta al món és el Sant Pare d'esquena amb la Moreneta mirant-se'l, no? I aquesta fotografia que està feta d'una manera molt, molt, molt correcta des d'un punt de vista professional i que és portada a tots els diaris internacionals, perquè, clar, pensin que milions de persones han vist la Moreneta, Barcelona, Cambrians, òbviament la seva família. Aquella imatge jo penso que també parla d'un acte de fe, professor.
1: Certament, i ell venia a Catalunya ja amb la Moreneta dintre de l'avió.
0: És veritat, és
1: veritat.
0: No oblidem
1: això. I ja venia conscienciant-se que som una realitat cultural, una realitat social, i per tant, venia conscienciat que ja estava canviant com de xip, no?, en l'avió, i per tant quan ha aterrat ell sabia que trobaria unes presències d'església que són pioneres a tot el món, no?
0: No oblidem que l'actual Sant Pare Lleó XIV, al llarg de la seva etapa com a missioner a la ciutat de Trujillo, al nord del Perú, ja els hi vam comentar ahir, que el Sant Pare té doble nacionalitat americana i peruana, és la primera vegada que un Sant Pare té aquesta tessitura, va ser un dels impulsors de la construcció del Temple de la Verge de Montserrat, on va exercir d'administrador i pàrrec d'aquesta parròquia situada en l'organització Montserrate, com Agustí, i havent estat superior d'aquesta gran ordre religiosa durant més d'una dècada, comparteix la sintonia amb la vida monàstica, la regla de Sant Benet, que en aquest programa tant estimem, ja saben vostès que amb el mestre Purgo Gorgori, permetin que faci una falca de publicitat, hem fet aquest podcast meravellós que és Escolta Poblet, així doncs que nosaltres també estimem molt la regla de Sant Benet i la vida en comunitat. En aquest context, encara com a superior dels agustins, hi ha constància de que va realitzar atenció, i això no ho sabia fins que avui m'he documentat, una retirada espiritual a Montserrat, oi que sí?
1: No, certament, certament. I coneixia molt bé la realitat i va venir a Montserrat i coneixia Montserrat. Ell era una persona molt inquieta ja de quan era agustí i va ser un agustí com agustí de base, per dir-ho així, ja molt inquiet i que viatjava molt. Va anar a Montserrat, efectivament, de recés, i després, com a prior general dels agustins, també va venir a Barcelona diverses vegades i va dormir a la barri de Sant Roc, a Badalona, que hi ha una parròquia dels agustins, i va conèixer Sant Agustí Vell, també, i totes les presències amb els filipins, amb tot el barri de persones que són de Pakistan. Per tant, coneix aquells llocs de frontera, no? No és un papa que està només al debat de l'intel·lectual, de la intel·ligència artificial o altres debats més culturals o teològics, sinó que realment coneix això a l'hora i et labora, no? És a dir, s'ha de fer, s'ha de pregar, però s'ha de fer.
0: Als peus de la Verge, ha dit, les curasses que han endurit a poc el cor s'han de deixar anar. Aquesta és una de les moltes circumstàncies que ha fet seves el Sant Pare a Montserrat. També ha dit que s'ha de fomentar l'amor dins de les xarxes socials i el debat polític, cosa que avui al Congrés dels Diputats, permeti'm oferir una falca d'actualitat als oients de Ràdio 4, aquella bona entesa, aquell bon rotllo, permeti'm, ja ha desaparegut absolutament, no? 804 nens han rebut el papa a l'àtrio de la Basílica i ha estat un moment especialment dolç perquè més de 8.000 fidels estaven esperant el Sant Pare, que ha utilitzat molt més el català del que es pensaven molts, no? Jo penso que no li van donar el benefici del dubte, ha estat un gran error, professor.
1: Sí, no, certament, certament. Ell ha entès perfectament la realitat nostra i efectivament ha volgut fer una bona part en català. I bé, a l'inici s'hi notava que crec que costava una mica més, però després l'ha fet molt bé durant tota la cerimònia de la Sagrada Família. Era molt, molt... Vamos, no bilingüe no, però sí que parlava realment molt bé.
0: Una pronunció meravellosa.
1: Sí, sí.
0: Escolti'm, aquesta llum ens està acompanyant aquesta nit, eh? Tots tres que som creients, vol dir que aquí no hi ha alguna cosa màgica?
1: Realment és esfereïdor, eh? Esfereïdor en positiu. És molt maco.
0: Sí, perquè, home, aquí hem de tenir els llums encesos, perquè, clar, estem fent ràdio i hem de llegir la documentació que ens hem preparat, faltant 4 minuts per arribar a un 11:15, però encara continua funcionant.
1: És que, de fet, una mica clar, era aquella llum de la creu que baixava i la gent que sortia al carrer portàvem com aquella llum allà on hi ha foscor. Era una mica aquest símbol, no? I, bueno, quan, on no hi ha foscor, no? Quines cases, quines feines, quines barris, no?
0: Tantes privacitats i tantes persones que estan vivint a la foscor. Com algunes de les persones que avui s'ha trobat el papa a Sant Agustí, a la parròquia de Sant Agustí, que ha estat, penso, una visita molt, molt especial. Professor, la repassem amb vostè? Vinga,
1: sí.
0: Som-hi. Quan vulgui, Súria.
2: Podem dir que Sant Agustí ha estat la trobada amb les realitats de caritat i també assistència a l'Arxidiòcesi de Barcelona que treballen al servei de les persones més vulnerables. Jo pense que ha estat un dels moments on el papa ha estat més relaxat. Podem dir que Lleó XIV ha improvisat, perquè l'hem vist aquests dies seguint els discursos, però ja també a Montserrat, no, quan ha estat a la balconada, s'ha dirigit de forma espontània i està vesprada. També quan li han fet alguna que altra pregunta, no, Sílvia, hem vist que ha respost amb total sinceritat.
0: Absoluta sinceritat. I la veritat és que a Can Agustí, o en aquest cas a la parròquia de Sant Agustí, imaginin, ja dic Can Agustí com si fos casa meva, el Sant Pare s'ha deixat anar. Escoltem algun dels moments més brillants, com aquesta llum que ens acompanya i que ens va guiant a la foscor, la llum de la Sagrada Família, amb en Antoni Gaudí exultant, que segur deu estar veient des d'on estigui, però que hi és segur. Quin ha estat aquest recorregut tan íntim fent alguna cosa que el Sant Pare volia fer, professor, que és mirar cara a cara el dolor. No ha volgut mirar cap a una altra banda, sinó que ha mirat cara a cara el dolor. Som-hi, Julio.
2: I un dels protagonistes ha estat un xiquet de 6 anys, Renzo, no?, que li ha fet una bateria de preguntes. Nosaltres hem seleccionat 3 respostes. La primera ha estat impactant, no?, perquè li ha preguntat que si havia volgut ser papa. I això és la resposta que ha donat el Sant Pare.
3: No quería ser papa, ni como joven ni como viejo, pero cuando el Señor llama, hay que decir sí.
0: Quan el Senyor crida, s'ha de dir que sí. Professor, ha estat molt clar, eh?
1: Bueno, jo crec que un amic seu de Madrid, que la nit abans d'entrar, moments abans d'entrar, li va enviar un WhatsApp, encara li va contestar, i li va dir, oye, suena mucho tu nombre. Y dice, yo estoy muy tranquilo, todo está ya en las manos de Dios. Que sea lo que tenga que ser. És a dir, no hi havia cap voluntat a ser papa, però tampoc rebutjar si els altres l'elegien, no? I és una persona que avui, com deies molt bé, ha tornat a veure l'Agustí de peu, no? El pare Robert, en comptes d'allò 14, l'hem tornat a veure perquè en aquell ambient es troba realment relaxat.
0: Vostè ha parlat d'alguna cosa molt important, que és del papa Robert, no? Robert Francis Prevost, nascut el setembre del 55 a Chicago, molt a prop del llac Michigan, pare economista, mare bibliotecària, tots dos practicaven l'Eucaristia, tots dos li van dir que si volia ser sacerdot primer havia d'estudiar una carrera, va estudiar matemàtiques i després lleis. A mi, avui jo veient-lo he pensat, igual que, i perdoni, vostè és l'especialista, igual que el papa Francesc em donava la sensació que sí que estava nomenat per ser papa, o el papa Benet, o fins i tot el papa Joan Pau II, em dona la sensació que ell, el senyor que hem vist avui, Francis, Robert Prevost,

0: Arriba el punt just d'un quart de 12 de la nit. Som en directe a Ràdio 4. El de nit a Montserrat han passat moltes coses. Cambrians han passat moltes coses. Però a la parròquia de Sant Agustí s'han sentit moltes coses. Quines altres?
1: Sí, per exemple, li han preguntat si li agradava el futbol. No? Demà mateix comença el Mundial. I ha fet una comparativa, no? Ha parlat de la importància de fer esport i també, com tu bé deies abans, Sílvia, un equip de futbol el composen jugadors i jugadores. I això és el que deia al voltant de la pràctica esportiva.
2: Un poco de deporte hace bien para todos. Hay que buscar cómo, digamos, conservar y estar en buena salud, cuerpo, mente y alma. Entonces, eso sí ha sido parte de mi vida. Pues, el fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante, que la vida no es una carrera para vivir en una forma solitaria. Es algo que se juega en equipo, y hay que aprender a correr juntos. Y entonces, en ese sentido, uno que puede ser una estrella, pero que nunca pasa la pelota, pues no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder.
0: Que bo, eh? Es pot dir de moltes maneres, però el que apunta maneres de superegoista, sabem que morirà sent superegoista. I aquestes
3: mateix
0: persones ni al Papa ni a nosaltres ens interessen.
3: Això mateix, com és un millor.
0: Home, i tant. Com més lluny, millor. Només faltaria. Escolti'm, ja no tenim edat per suportar segons quins escenaris. Altres coses que ha dit el Papa.
1: I també ha parlat de la gent gran, no? De, a voltes, la soledat no desitjada, que és fonamental, perquè els nostres majors han jugat un paper fonamental a la nostra societat i a la nostra vida. Anem a sentir-lo.
2: Nunca deberían quedarse solos. A menudo ellos son los que cuidan a los nietos mientras los padres van a trabajar. Y así, con cariño y dedicación, ayudan a los niños a conocer el amor a Dios y al prójimo, para que eche raíces en sus corazones y un día lleguen a ser hombres y mujeres de bien. ¿Y cómo debemos corresponder al amor? Pues con amor. Es lo que Jesús quiere que hagamos, cuidar y acompañar a nuestros abuelos en su vejez, así como ellos a su tiempo cuidaron de nosotros. No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos, y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos, porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás.
0: Que bo, que bo.
3: És magnífic. Sant Agustí, hi ha una frase que el defineix molt bé, la civilització de l'amor. Davant la societat injusta, davant les guerres interminables, davant tot això, proposa en el seu llibre, que és La ciutat de Déu i la ciutat dels homes, la civilització de l'amor. No? L'amor és la vàlvula reguladora de tota la societat, tota la convivència, i per això l'escut del Papa, de la Sant Pare, és un cor, no?, de Sant Agustí, un cor que està inquiet, que diu Sant Agustí està inquiet fins que no reposi en tu, no?, es refereix a Déu. Per tant, és d'una profunditat enorme, no?
0: Sant Agustí estarà inquiet fins que no reposi en tu. Fixi's que avui, professor, s'ha sabut qui ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres, que es concedirà, òbviament, a Oviedo, al Teatre Campoamor, el proper 23 d'octubre. Ha estat en Julian Burns, aquest escriptor britànic que ja té 81 anys, i que a mi em sembla magnífic, no? Ell acaba de publicar la seva última obra, que li recomano, si no la llegida, que es diu El sentit d'un final, on ell parla de la seva senectut i del seu final, no? Julian Burns és un gran admirador de Sant Agustí i avui he fet fotocòpies, allò que fèiem els que ja tenim una edat, que ara ja no n'hi han de fotocòpies, però quan vostè i jo estudiàvem tothom anàvem amb fotocòpies, se'n recorda?
3: Sí, sí.
0: Bé, doncs he trobat un text de Julian Burns que m'agrada molt, que diu: què sabia jo de la vida, jo que havia viscut amb tanta cura, jo que no havia guanyat ni perdut, sinó que m'havia conformat amb deixar viure. que tenia les ambicions habituals

0: i que em vaig resignar amb massa rapidesa a que no es realitzessin, que evitava que em fessin mal i ho anomenava capacitat de supervivència, que pagava les factures mantenien lo possible bones relacions amb tothom i per qui l'èxtasi i la desesperació es van convertir molt aviat només en paraules llegides alguna vegada en una novel·la. Una persona que mai es va mirar per dins i que mai es va preguntar què havia fet malament. La meva vida no sé si ha tingut sentit. Aquest paràgraf d'aquest text de Julian Burns, d'aquesta novel·la que jo els recomano, que més que una novel·la són unes memòries, ell és un gran seguidor de Sant Agustí, penso que hi ha molt poques persones que es puguin fer aquests retrets i que es puguin fer aquestes preguntes del que està a la seva pròpia vida, no?
1: Certament. El gran llibre de Sant Agustí són les Confessions. També és un format de memòria i és un repàs a la seva vida, com és la seva vida, que la porta a mil llocs. És una vida molt, a l'inici, molt dissoluta, una vida molt complicada. També va conèixer una vida molt... Però precisament per això, després aprenent allò que avui dia els psiquiatres dirien insight, saber controlar-se, saber tenir una distància d'un mateix i saber gestionar les emocions. I per això aquesta vàlvula de regulador de l'amor, que sempre la paraula clau és Sant Agustí. I per això aquest papa que vol és recosir totes les ferides socials i humanes que hi ha a partir d'una civilització de l'amor.
0: Una civilització de l'amor, una civilització de la capacitat de mirar cap endins i una civilització que, si no es fa preguntes, no va cap enlloc. Només 9 minuts i arribarem al punt just de 11:45 de la nit en directe a Ràdio 4 amb aquesta emoció que tenim, tenint com tenim físicament, gràcies a la generositat del professor, que se l'endú perquè és pel seu fill, eh? No li prendrem,
1: sí, no.
0: Eh? No li prendrem,
1: seríem
0: eh? No li prendrem, que és pel seu fill. Però aquesta bé, llum que ens il·lumina i que ha estat una de les moltes que els hem narrat a través del directe de Ràdio 4 s'han pogut veure i sentir a la Basílica de la Sagrada Família. Però a la Sagrada Família també han passat moltes coses, Julio? I també sí. Ha dit moltes coses, eh?
2: Exacte, nosaltres volem quedar-nos amb una frase que podem dir que resumís perfectament l'ideari de Lleó XIV, del Sant Pare. Anem a escoltar el que ha dit perquè, segons ell, no poden creure en Jesús i promoure la guerra.
3: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
0: A qui fuig de la misèria.
1: No podem ser indiferents amb qui pateix, per dir-ho així, d'alguna forma. No podem estar pregant on és una veritable pregària, qui és capaç de només pregar una missa i, en canvi, ser indiferent a la persona que té un problema al costat. Pot ser un company de feina, la parella, pot ser el qui sigui, no? Però no podem ser indiferents, perquè hem de ser coherents i, per tant, si estimem Déu, estimem els altres, no? Això també és molt de Sant Agustí, per tant, arribem a Déu a través dels altres.
0: Fixi's que també he dit una cosa a Can Brians que m'he marcat i que penso que és molt important. Li he dit a un dels presos que estaven allà, no? Un dels interns. Malgrat l'agobi i la tristor marquin moments del vostre camí, els errors d'una mida no marquen la identitat d'una persona i aquesta tristor i aquesta angoixa no pot determinar la vostra vida en forma d'un pas enrere, no? És a dir, no només li he dit allò que hem comentat aquí a taula, no? De que, bé, els errors que hem tingut tots, perquè tots en cometem, no han d'identificar-nos, sinó que malgrat l'angoixa i la tristor hem de sentir una veu interior que ens faci confiar en nosaltres mateixos.
1: Això mateix. Aquesta és la crida que fa Sant Agustí i fa el Papa com a Agustí a la santedat. És a dir, no és aquell que és perfecte, és aquell que cau i s'aixeca, no? I segueix endavant i té aquell esperit de voler continuar endavant.
0: Un esperit de mirar cap endavant, un esperit de mirar la vida d'una altra manera. Què pensa que ens podem trobar demà amb un Sant Pare que arriba a Canàries, que ell ha escollit anar a Canàries, i arriba a una de les zones on hi ha més problemes, no amb els migrants o les persones que formen part d'aquest col·lectiu, sinó d'aquells que no accepten que tots som uns nouvinguts. Com pensa que entomarà demà el Sant Pare un viatge que té un marcat contingut polític, ens agradi o no, també hi serà el president del govern, Pedro Sánchez, i que potser tindrà un to diferent al que ha tingut a Barcelona i també a Madrid?
1: Ell pensa que no es pot ser indiferent davant el patiment dels altres i parteix del fet que davant la qüestió de la migració hi ha un gran patiment humà. Per tant, no podem rebutjar aquella persona que ve aquí perquè no té altre lloc a anar. És a dir, si ho pensem fredament, les illes, els guanxis eren els únics habitants originals. Tothom que ha arribat és amb els anys, amb els segles, han sigut també nouvinguts, no? I després s'han quedat allà. Bàsicament serà un discurs molt social, molt contra les prioritats nacionals i molt en sentit que hem d'acollir d'entrada i hem d'ajudar també a aquests països a treballar, perquè realment Occident, el que ha fet en general, és la que ha empobrit a Àfrica. Hem motivat aquestes migracions nosaltres. Hem descolonitzat de forma malament. Primer hem colonitzat, després hem descolonitzat malament. Després hem portem èpoques, anys i dècades, des de l'any 47, provocant guerres artificials per poder manegar aquells països que tenen molts recursos. Llevat pobres, és que tenen la mala sort que tenen tots els recursos naturals. I els recursos, aquests crítics que diuen avui dia, el coltan, el liti, tot això. Clar, totes aquelles guerres, injustícies, són provocats per nosaltres, des d'Occident, que estem provocant això, governs títeres, partits inestables...
2: Controlar,
1: bàsicament, fer un follon. Si ho mires, les fronteres d'Àfrica estan fetes amb un tiralínies. Mm-hmm. Però això ja és provocat artificialment per voler enfrontar gent que, bueno, es provoca un conflicte i deixar un conflicte permanent per poder explotar aquella gent. Clar, després aquella gent vol viure bé, vol viure, bueno, dignament. Per tant, i nosaltres no podem ser indiferents. Hem d'acollir, després ja ajudarem a desenvolupar, però hem d'acollir.
0: El Sant Pare tornarà al Vaticà. Vostè creu que aquest viatge cap al Vaticà també farà que la visió pròpia del Sant Pare sigui diferent?
1: Sí. I el divendres, habitualment, se'n va a Castell Gandolfo. És molt, molt esportista. Juga a tennis.
0: A tennis, sí, perquè sí, sí. L'ha dit al nen. No, jo no jugo a futbol, sinó que ell juga a tennis.
1: Juga a tennis i juga més o menys bé. I jo suposo un Sant Pare, un Benet XVI, perdó, un Lleó XIV, que estarà a Castell Gandolfo assegut i pensant i reflexionant i passant com un rècord, un movie, no? Pensant tot el que ha viscut i processant tot allò que ha viscut. Imagino aquell cap de setmana especial fent tot aquest, no? Aquest repàs del que ha viscut.
0: Jo estic segura que ho recordarà i ho recordarà per sempre. Ara li espera aquest viatge a Canàries, després se'n va cap a Sud-amèrica. Sud-amèrica també serà un viatge especial, professor.
1: Sí, però el missatge que he volgut dir molt clarament és primer vaig a Àfrica, que és el continent que té més necessitats avui dia. Després ja vaig a Amèrica Llatina, perquè té també moltes coses, però ha hagut de donar aquest missatge molt clar, no? La vinguda a Espanya en general és perquè ha sigut un viatge que se li va oferir com ell volia, és a dir, com volia pels francesos també, un viatge no només religiós, sinó un papa amb un viatge amb component social i amb un component també polític, no? Per tant, que l'Església també està present a tots els foros. Clar, i ara va al d'Amèrica també, i serà un viatge molt intens també, perquè hi viu, és un nord-americà i també un peruà, i per tant coneix que el pati interior dels Estats Units està tradicionalment Amèrica Llatina, i ens esperem discursos molt colpidors que faran enfadar Trump, però que ell ha dit que no té por, i diu la veritat.
0: No, és el que deia en Julio Leal, aquest Sant Pare que semblava que tenia un perfil tan baix, un perfil tan tranquil, un perfil que estava relacionat amb passar desapercebut. Ha estat mesos que jo penso que el Sant Pare ha volgut trepitjar bé el terreny. Com a bon agustinià, jo no vaig estudiar els agustins, vaig estudiar els jesuïtes, però tenen molts punts en comú, com vostè sap.
1: Sí, jo salesians,
0: Salesians? Família Solórzano.
1: Això, tio. D'Horta.
0: D'Horta, sí, com jo. Perdoni, és que dono la casualitat de que el professor i servidora de vostès tenim en comú uns amics estimadíssims i molt especials, molt bones persones, i ens hem trobat aquí que els bons sempre es troben. Això
1: és veritat,
0: deia,
1: això és veritat.
0: Això deien els jesuïtes, que els bons sempre es troben. Bé, doncs, escolti'm, els jesuïtes, els agustinians i els salesians, com li passava a vostè al Manel Solórzano, sempre tenien el mateix punt en comú, no? Que és, primer miro, després penso i després faig el que queda a fer, que d'alguna manera són les bases fonamentals d'un missioner. El Sant Pare és missioner, va arribar a Perú a fer una missió i allà es va quedar durant tants anys, fins i tot va tenir la nacionalitat peruana. És a dir, que el Sant Pare ha posat en pràctica el que els missioners fan, que és arribar, mirar i a partir d'aquí actuar.
1: Inculturar-se a la realitat del lloc, conèixer com pensa la gent, com sent la gent. Quan va venir aquí a Sant Roc, per exemple, la comunitat és un barri, Sant Roc és un barri amb moltes carències encara, I ahir no feia esmorzar dintre de la comunitat, sortia al bar i veia, bueno, volia viure la vida de la gent normal, no? I clar, és veritat que un quan va a un mercat o va a una cafeteria de barri veu una mica copsa com és l'ambient d'un barri, no? I això ho feia tot arreu on anava, i anava a menús, clar, ara veiem amb aquestes catifes i cotxes i tal, però ell segur que no s'oblida dels menús de 15 euros o 10 euros dels barris més pobres que ha conegut. Ell té una voluntat missionera molt clara des de l'inici, des que va ser Agustí. No ha volgut triar les escoles dels agustins, que estan molt bé, sinó que ha volgut ser presències de frontera de les agustins, i va anar al lloc que estava més ferit, que era Amèrica Llatina, perquè precisament com és americà i coneix molt bé el món de Detroit, dels Jacks, del gran poder i, bueno, i totes les campanyes que s'han fet, els cops d'estat que s'han aixecat des dels Estats Units, hem de dir-ho, Amèrica Llatina, ell va, precisament volia contrarrestar això i treballar ja per una cosa que és molt agustiniana, que és crear comunitats. Perquè la persona solitària, bé, pot fer coses, però sí, però ha d'estar en comunitat.
0: Ha d'estar en comunitat. Nosaltres també hem treballat en comunitat aquesta nit i ho han fet molt a gust, els hi asseguro. Professor, li agraeixo tantíssim que després de l'emoció de la Sagrada Família hagi vingut aquí a la ràdio, que l'esperem qualsevol altra nit.
1: Gràcies.
0: Que segur que sortirà el sol com ha sortit avui, gràcies a aquesta làmpada que ens ha portat i que vostè, evidentment, traspassarà el seu fill. Ens ha acompanyat en Sergio Rodríguez López Ros, vaticanista, professor de la Universitat CEU Abat Oliva. Gràcies, professor, una abraçada ben forta.
1: Igual també.
0: I continua la llum, eh? Que consti, continua la llum.
1: No és casualitat.
0: No és casualitat. Si li sembla, professor, si li sembla en Julio, avui ja sap com som els periodistes de Tafaners, que busquem sempre cinc peus al gat. Hem buscat quines són les pel·lícules preferides del Sant Pare. N'hi ha una que li agrada molt, que és Que bello es vivir, Frank Capra.
1: Magnífica.
0: Però n'hi ha una altra que també li agrada molt al Sant Pare, que és Cinema Paradiso. Així doncs, que per acomiadar aquest bloc, i abans de donar pas a un músic, Sergio Dalma, que ja el tenim a punt, perquè Sergio Dalma va ser una de les veus que va tenir el privilegi, conjuntament amb l'Escolania de Montserrat i molts altres, de cantar davant del Papa, volem que ens expliqui com va sentir aquella experiència. Així doncs que escoltarem ara una versió molt especial de Cinema Paradiso, que jo penso que és molt celestial, que interpreta Josh Groban, i que sona així de bé. Recordin, després d'aquesta meravella, que vostès segur que coneixen perquè forma part de la banda sonora de la pel·lícula d'Ennio Morricone, el que farem serà escoltar Sergio Dalma, que ja el tenim en línia. Julio Leal, moltes gràcies, un plaer com sempre.
2: Gràcies a tu, Sílvia.
0: Professor, gràcies.
1: Tot un plaer.
0: Igualment, i repetirem aviat.
1: Gràcies.
0: 2:15 de 12 de la nit, mentre la llum ens guia i ens acompanyi, sempre hi haurà la possibilitat de deixar-nos endur per l'èpica de la bona música i del bon cinema, com aquesta.

0: Ara el professor em deia, quina casualitat, al Sant Pare li agrada Cinema Paradiso, hem escoltat Josh Groban en aquesta meravellosa adaptació, que és una de les preferides d'Ennio Morricone, ja no s'ho perdin. I em deia el professor, ens ho deia en Julio i a mi amb molt bon criteri, clar, és una mica la història de Gaudí. Gaudí, el senyor que va ser atropellat un 7 de juny, que va morir el dia 10, pensant les persones que el van atendre quan va caure atropellat pel tramvia, que era un pidolaire. Ningú volia portar-lo a l'Hospital Clínic ni a cap hospital perquè estava sagnant i anava mal vestit. Va acabar morint a l'Hospital dels Indigents, de les persones sense recursos, professor. I ell també tenia un somni, no? El somni d'aquell nen, que aquella escena meravellosa de Cinema Paradiso que recordaran, quan ell veu totes les pel·lícules de la seva vida i s'emociona pensant que el seu somni es va fer realitat. Doncs el somni de, com deien alguns, un boig meravellós, Antoni Gaudí, no només s'ha fet realitat, sinó que avui davant de reis i papes li han fet la genuflexió que es mereixia. Sí. Així doncs que tot torna, com deia Sant Agustí, professor?
1: Al final sí.
0: Tot torna. Gràcies. Vinga, Sergio Dalma, que ens està esperant, que també està emocionat, que escolti, ens sembla que avui acabarem el programa plorant, ja els hi dic ara, eh? Som-hi, som-hi.

Nosaltres, que cada nit podem posar el comptador a zero i que sempre, ja saben vostès, estem explicant el que succeeix al món des de la seriositat i el rigor de la ràdio pública, darrerament, i els hi dic cada dia, no tinc gaires motius per donar-los bones notícies. Coses que tenen a veure més amb la falta d'empatia, la falta de misericòrdia, la falta de bondat, la falta de capacitat de mirar l'altre, que tot el contrari. Perquè explicar l'actualitat i estar present al dia a dia com a periodista a vegades és narrar escenaris que, els asseguro, mai ens pensàvem que havíem d'explicar-los. I també els hi dono paraula i fe que mai havia estat tan emocionada fent ràdio com aquests dies que he tingut l'enorme privilegi de poder explicar-los, conjuntament amb tot l'equip del programa, aquest periple del Sant Pare per Espanya, Madrid, Barcelona, Canàries. La veritat és que és difícil, si un és creient, i malgrat no ho sigui també, no sentir un pessic al cor. Em va agradar moltíssim la visita que va fer el Sant Pare a la presó de Brians, on ell una vegada més va demanar a tothom que alcés la mirada, perquè va dir que al cap i a la fi el que hem d'intentar és mirar cap al cel per trobar l'amor i allò més proper que ens farà no només sentir-nos al costat de Déu, si som creients, sinó també sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. Els hi he d'assegurar que un dels moments més esperats per mi serà perquè som bons amics, serà perquè aprecio la seva amistat i sobretot el venero com l'artista que és, el moment en el que Sergio Dalma, acompanyat per l'Escolania de Montserrat, va interpretar aquesta cançó.

0: Em dones força, doncs escolti'm, nosaltres vam sentir una injecció de força a l'escoltar Sergio Dalma interpretant davant del Sant Pare, interpretant davant d'aquelles més de 45.000 ànimes a l'estadi Lluís Companys a Barcelona, aquesta peça que jo penso que és un himne a l'amor a un mateix, al respecte a un mateix i als altres. El tenim en antena i li agraeixo moltíssim en Pep Capdevila, Sergio Dalma, que ens rebi. Estimat Pep, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Moltes gràcies. Escolta'm, t'he de dir que quan et vaig veure em vaig fer un fart de plorar, ja saps que jo sóc així d'apassionada, perquè em vas arribar al cor com sempre, però sobretot, com que conec la teva fe, com que sabia que en aquell moment pensaries en el pare, amb la teva mare, pensaries amb el teu net, pensaries amb el teu fill, pensaries en les persones que estimes tant, vaig pensar que per tu també havia de ser un moment de plena comunió. Oi que sí, Pep?
1: Totalment. Va ser... Jo penso que és l'actuació més diferent i més especial que he pogut fer al llarg de tots aquests anys, no? Aquesta és una cançó que jo, aquests dies que l'estava repassant i preparant per aquest acte amb el Sant Pare, jo només d'escoltar-la ja m'emociono, perquè és una cançó que jo penso que ha sigut molt especial arrel d'aquella telemarató, i que en la pandèmia també molta gent s'hi va fer ressò, i té un missatge molt directe, i a més fer-ho amb l'Escolania, implicar la Verge de Montserrat, el santuari, tot té totes aquestes connotacions. Per tant, jo m'emociono molt amb aquesta cançó. I efectivament, abans de... quan ja estava a punt de pujar, se't passen tot de flaixos pel cap. Evidentment, família, el meu pare que va morir fa 2 anys, la meva mare que li feia moltíssima il·lusió, el meu net que estava embobat mirant la televisió, i només demanava força per, més que mai, per no plorar, que no se'm trenqués la veu de l'emoció, perquè ja et dic, és una cançó que, encara se'm posa la pell de gallina i m'imposa molt. I quan vam començar, després del Virolai, aquell silenci que es va fer, jo t'haig de confessar també, tu vas plorar, però jo, a l'acabar i quan vaig tornar al camerí, vaig plorar moltíssim, perquè de tots els nervis acumulats i de pensar que realment havia passat allò, que no era un somni.
0: Que no era un somni, que a més estaves interpretant aquesta cançó amb un escolanet molt valent, molt valent. L'Escolania de Montserrat, com saben, és un dels cors infantils més antics d'Europa, i a l'estadi olímpic Lluís Companys, que s'utilitza tradicionalment per grans events i grans concerts, té una fantàstica acústica, no? Però jo veia, a més, Pep, com tu l'abraçaves a l'escolanet, no? Li donaves força, mai millor dit, perquè pogués cantar, no? Com van ser aquells assajos? Com va ser aquesta comunió entre ell i tu? I, òbviament, et preguntaré més tard com va ser aquella trucada en el moment en el que li diuen a la Carmen, la teva representant, volem que Sergio Dalma canti davant del papa. Anem a pams. Com va ser la comunió amb l'escolanet?
1: Bueno, jo els vaig conèixer el dia abans, a l'assaig, que a més jo vaig arribar amb retard per culpa del tren i pobrets estaven allà amb tota la calor, però em va fer molta il·lusió veure'ls perquè encara que ells estiguin evidentment acostumats perquè fan gira per tot el món i van a moltíssims llocs, doncs per ells també era molt important, no? Era una actuació molt especial i els deia, esteu nerviosos? Sí, una miqueta, diu, oh, jo també, però ens feia molta il·lusió i amb l'Eduard, que era l'escolanet, la veu solista, doncs evidentment jo crec que hi havia aquesta comunió entre els dos, sortir allà i fer-ho el millor possible, i sobretot perquè et deia abans que era una actuació especial, perquè jo crec que és la primera vegada que no em dirigia només al públic, sinó que ahir realment ens dirigíem al papa. Era un regal pel papa, el personatge principal, i l'oferiment que fèiem tots els artistes i tothom era per ell, no? I jo penso que això era el que t'emocionava més.
0: I a més es notava, perquè quan vosaltres dos estàveu cantant amb aquella meravella majestuosa que era l'orquestra que també us acompanyava,
1: evidentment
0: estàvem mirant el Sant Pare, i el Sant Pare estava embadalit, bocabadat i sobretot molt, molt emocionat. Tu tens ara una agenda molt atapeïda, perquè saben els oients de Ràdio 4 que en Sergi acaba de publicar Ritorno a Via d'Alma, un disc meravellós que em sé de memòria, que arribarà el 2027 aquí a Catalunya per veure'l i veure't. Serà a Còrdoba, si vostès van a Còrdoba el proper 13 de juny. Però clar, dins d'aquesta agenda tan atapeïda, tu venies de Mèrida, fer allà una actuació d'aquestes característiques no havia de ser fàcil. Com va arribar la proposta, Sergi?
1: Doncs van trucar a la meva representant, a la Carmen, de l'Arquebisbat, dient que hi havia la visita ja oficial del Papa, que ja s'havia tancat tot, i que sí que havia la possibilitat, en una data concret, que era aquesta, el dia 9, si jo tenia lliure i podíem tornar a cantar aquesta cançó amb l'Escolania, perquè des del Vaticà els havien dit que podia ser un bon regal pel Sant Pare, no? Clar, jo al principi et quedes bloquejat perquè dius, ostres, aquest és un regal que no penses que pot arribar, no? I per sort, doncs, ho teníem lliure i vam poder, doncs, venir de Mèrida, estar preparats per l'assaig. I sobretot, jo et diré una cosa, jo crec que em va fer de cantar molt, sobretot a fer-ho, perquè aquesta cançó, ja et dic que el missatge que té, en aquests moments, tu a l'entrada has dit una cosa que jo també ho dic molt últimament, aquesta falta d'empatia de la societat, no? Ens fa falta, entre tots, donar-nos aquesta empenta de força, de mirar-nos, i crec que aquesta cançó, doncs, era el moment adequat i era un bon regal per ell. I bueno, jo crec que així ha sigut.
0: Ho ha estat, sense cap mena de dubte, clar. Jo et veia i recordava allò que alguna vegada m'has explicat quan tu eres jovenet, només una mica més cara, i estaves als Maristes, i amb la guitarra cantaves el coro, perquè clar, Sergio Dalma, Pep Capdevila, ja apuntava maneres de ben petit, oi?
1: Així, doncs, és que ell se'm va passar pel cap també tot això.
0: Ho vas pensar?
1: Jo recordo que, evidentment, com tu deies, jo anava als Maristes i a l'església del barri, a la Santíssima Trinitat, on jo vaig fer la comunió, on fèiem tot, doncs hi anàvem els dissabtes i els diumenges amb la guitarra, un grup de nois i noies, i cantàvem dins la missa. Jo deia, mare de Déu, d'aquella època ara cantar davant del Papa és com una cluenda bestial. A més, arriba en un moment de la meva carrera que ho he agraït tant, perquè crec que és un regal que dius que mai m'hagués imaginat que podria passar.
0: Doncs és un regal que et mereixes. Ara et faré la pregunta de periodista tafanera, bé, tafanera no, de periodista de periodista, ja saps, encuriosida que en soc i de dona encuriosida i que t'estima, però Pep, vas poder conèixer-lo, vas poder estar amb ell, perquè a mi m'ha impressionat la seva bonhomia. És a dir, si a mi m'haguessin de dir què t'ha impressionat del Sant Pare, m'ha impressionat la seva mirada, la seva bonhomia, la seva capacitat d'escolta. Sembla que quan li estàs explicant alguna cosa, el que li expliquen s'ho pren d'una manera molt present, que també és una de les grans errades, no?, del món actual. A tu també et va donar aquesta sensació?
1: Totalment. I jo, aquests dies, doncs, a través de les xarxes o la televisió, veia tots els actes que tenia i deia quina capacitat aquest home, amb la pallissa que porta al damunt, de sempre aquella bona cara, aquell somriure, aquella paraula adequada, no? Clar, allà evidentment, hi ha un protocol molt exigent, tu no li pots donar l'esquena a l'hora de cantar, havíem d'estar així d'una forma lateral, i ens van dir, ens han comunicat que el protocol del Vaticà, que el Sant Pare li agradaria saludar-vos al final de la cançó, que hi anés també algun escolanet a part de vosaltres dos, que us vol saludar i vol tenir un detall. Evidentment, doncs, ja dius, això ja és una passada, no? Però abans de sortir, just abans, ja ens van dir, no sabem si podrà ser perquè pot ser que marxi de pressa i corrents, no? I a l'acabar, la cançó, ens vam mirar, el seu pare i jo, com volem dir, sí, sí, apropa't, no? I vam anar cap allà, va estar, evidentment, molt, molt carinyós, a pesar, jo estic segur que el pobre devia estar ben cansat, i em va donar la mà i em va dir gràcies, Sergio, i jo li vaig dir que havia sigut un plaer. Molt emocionant, molt.
0: Molt emocionat perquè, clar, fixin-se, en Sergio Dalma, que ha cantat a tot arreu, que omple estadis, que veure'l cantar és un goig meravellós, perquè sembla que sigui fàcil el que fas, no? Sembla que sigui fàcil, jo sempre t'ho he dit, Pep, quan tu ets dalt de l'escenari, sembla que sigui senzill cantar com Sergio Dalma, no? Quan els oients es poden imaginar que hi ha anys d'estudi, anys de moltíssima preparació, en Pep és una persona molt estudiosa, molt, molt disciplinada, amb molta responsabilitat, amb molt respecte cap al públic. Però clar, clar, però això s'ha de dir, perquè potser es pensen que és arribar i fer, bufar i fer ampolles, i res és bufar i fer ampolles. Interpretar la cançó davant del papa no era bufar i fer ampolles, omplir estadis com tu ho fas tampoc és bufar i fer ampolles, però clar, fins ara tu et trobaves que et venien a veure tu. Aquí t'has trobat que et venien a escoltar tu, però a veure un altre senyor, amb permís i amb tot respecte cap al papa, no?
1: Sí, no, totalment. Era una actuació molt, molt diferent, i és curiós perquè vaig estar escalfant la veu molt de temps, vaig intentar estar molt concentrat en el que havia de fer, però a la vegada doncs, intentar calmar els nervis, no? I abans de sortir, sí, que tenia uns nervis, però estic content de que ho vaig portar bastant bé, i a l'hora de trepitjar l'escenari i veure-la amb ell i tot el que suposava allò, doncs jo crec que va anar... la cançó anava passant i veies que anava bé, i sobretot la resposta de la gent i com l'estava rebent el Sant Pare i tot, no? Però clar, evidentment tens por de que, uf, que no et falli la veu. Tu ho acabes de dir abans, és un respecte a l'escenari, a la teva feina, al públic, i ahir al Sant Pare, de que realment aquell regal fos com tu volies que fos, no?
0: I va ser com tu volies que fos, és a dir, va ser un regal meravellós. Abans de pujar a l'escenari, no? Aquell escenari tan fort, veure tantíssima gent, més de 40.000 persones, clar, un ha de quedar aclaparat, és a dir, no només has de tenir la força, ja que parlem de la cançó em dones força, la força per cantar la cançó de la manera perfecta i plena d'efecte com ho vas fer, sinó dir, uau, 40.000 persones i milions de persones arreu del planeta,
1: sí,
0: perquè va ser un
1: exacte.
0: Dels moments més vistos, Sergio.
1: Sí, sí, sí. És millor no pensar-ho perquè pots bloquejar. Perquè en aquells moments, t'ho prometo, abans de pujar a un escenari sempre et passa, eh? És molt típic. Et quedes en blanc, ai, ara no me'n recordo del començament de la cançó, però ahir jo recordo que comencen els compassos i, clar, jo per als inirs tenia la marca del director que em deia quan havia d'entrar. I va haver un moment que vaig pensar, ostres, vols dir que no m'ho havia d'haver dit ja? I dius, ai, ai, ai, ai, ai, ai, quan ve l'entrada, però no. Després ja quan vaig sentir la marca del director que entrés, doncs ja va començar a funcionar. Però és normal, aquests nervis ja vegades que et poden fer bloquejar, no? Però dintre del que cap va ser el mínim ahir, i sobretot el que tu deies, no pensar en que... a part d'aquells 45.000 persones que hi havia allà, la gent que et pot veure arreu del món, no?
0: Sí, sí. Milions de persones. Home, Sergio Dalma, Pep Capdevila no necessita, a veure com ho dic per no quedar petulant cap a tu, no necessita que el descobreixin, eh? Però jo estic segura, i ho comentàvem aquí amb tot l'equip, que després de veure't escoltar amb aquella elegància, amb aquell senyorio, com diria el meu pare, no? Cantar aquesta cançó, bé, a partir d'ara, jo penso que en molts esdeveniments pensaran en Sergio Dalma, Pep.
1: No ho sé. Jo sí que puc dir que ha sigut molt maco els missatges que he rebut tant ahir com avui, de moltíssima gent, de gent d'Itàlia, de gent d'Argentina, d'amics d'allà, i, bueno, i coneguts, i gent que feia molt millor temps que no parlàvem, i gent que no m'esperava de rebre aquests missatges, i m'agrada, no?, que hagi arribat així, i sobretot és el que em deien... Et vèiem cantant d'acord. Bueno, sempre que surts a l'escenari ho intentes fer, cantar amb tot el teu sentiment i sobretot de cara a la gent, no? Perquè han pagat una entrada i volen veure't. Mm-hmm. Però ahir, clar, ahir era diferent. Era, ja et dic, és l'actuació més especial i més diferent de les que porto al llarg d'aquests 36 anys.
0: 36 anys de carrera, poca broma. Conversarem amb Sergio Dalma d'aquí poc, quan arribi a Barcelona a presentar aquest disc meravellós.
1: El 30 de gener estem al Palau Sant Jordi.
0: Doncs escolta'm,
1: el 30 de gener del 2027.
0: Allà hi seré com sempre, ja ho saps, que jo sempre vinc a veure. I és tan generós que sempre el veig bé. Deixem-ho aquí. Així doncs que ens veurem el 30 de gener. Abans passarà, evidentment, en Josep, en Sergio Dalma, pel programa, però avui era moment per retre-li el nostre homenatge, dir-li que estem molt orgullosos d'ell i que va ser una meravella escoltar-te. Una abraçada ben forta, estimat.
1: T'estimo molt. Gràcies, Sílvia.
0: Jo també t'estimo. Gràcies. Adéu-siau. Bona nit.
1: Adéu.
0: Amor i amor. A la vida no hi ha res més important, estimat oïdor de la pública. El mateix amor que hem tingut i tenim tot l'equip de radiofonistes que ha fet possible aquests programes especials. Ja saben vostès que tot el que han vist ha estat una senyal d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, que tot el que han sentit ha sonat a través de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, de Ràdio 4, 5 dècades, 50 aniversari, i que són molts els professionals que des de fa més de 2 mesos estem treballant i estan treballant dur per oferir-los el que és no només una notícia, sinó que transcendeix la informació. Fe, religiositat, creença, amor, patiment, dolor, les ensenyances que ens ha mostrat el Sant Pare, que demà marxa de Barcelona, se'n va ja cap a Canàries, i que continuarà segur donant-nos lliçons de vida, que demà explicarem en directe en aquest programa. Com que hem estat amb Sergio Dalma, que ens ha fet les dents llargues, a l'hora de saber tot el que va viure amb el Papa, ens anarem escoltant aquesta cançó perquè la puguin disfrutar com Déu mana, la que va interpretar també a l'Estadi Olímpic Montjuïc. Gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa, en Quim Esteban, en Josep Maria Rubí, l'Anna Pujol, en Gerard Travé, el nostre estimadíssim Julio Leal, el nostre realitzador, en Pau Robert, en Genís Sabater, en Jordi Manyes, bé, tots aquells que han estat implicats en aquest programa especial, els companys de serveis tècnics d'exterior, tots aquells que han cregut que era possible fer aquest esforç, perquè a la vida, ja ho saben, com deia Sant Agustí, res és impossible si el possible forma part del nostre cor. Bona nit. Fins demà. Gràcies.

Ràdio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.

Bona nit. A partir d'aquest moment comença la edició 2296 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado des de Ràdio 4. Comencem parlant de música amb un grup de València. Es diu En Cactus. Més enllà de dos quarts d'una, un espectacle que podem veure aquests dies a la ciutat de Barcelona. Parlem de Soham. Tot plegat fins a la 1:00 de la matinada aquí a Ràdio 4. Molt bona nit, sóc en Xavi Collado, això comença.

0: Aquesta nit ens acompanya el grup musical valencià Cactus. Amb nosaltres, David El de Muro. David, benvingut, molt bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I el Miquel García, que és guitarra de la formació. Miquel, benvingut, bona nit.
2: Bona nit.
0: Acabeu de publicar un nou àlbum, el quart àlbum es diu Backstage. Per què?
1: Sí, a veure, el grup, diguem que d'un temps a esta part, la gent que ens envolta, com que ha posat molta èmfasi, no?, en que som un grup molt proper i que acollim a tothom que s'apropa a nosaltres i el fem família, no? És un grup molt familiar. I aleshores en aquest disc volíem mostrar que era com una finestra oberta a tot el món, perquè moltes vegades com que el fan també, diguem que, o els nostres seguidors, diguem que també formen part de la nostra tropa, no? I en estos temps on la indústria, per dir-ho d'alguna forma, cada vegada és com més llunyana, no? Els artistes són cada vegada més, com, més blindats i més distants amb els seus seguidors, volíem mostrar que nosaltres tenim una altra manera de fer, una altra manera d'entendre, i volíem fer que aquest disc fos una finestra oberta als seguidors i a la gent que ens escolta.
0: És una proposta que combina el pop electrònic, ritmes llatins i energia, evidentment, festiva, de molta festa, no? I sou un dels grups referents del circuit valencià. Què és el que busqueu amb la vostra música?
2: Sobretot passar-ho bé, crec jo. Nosaltres som un grup de gent que, com ha comentat Muro, som molt, molt familiar, però ens agrada molt, molt la festa també, clar, ens peguem unes festes guapes i volem que la nostra música la gent se ho passi, se ho passi igual de bé. I en aquest disc crec que d'alguna manera necessitàvem cantar o mirar un poc cap a dins més que cap a fora.
0: Vosaltres comenceu la història l'any 18 amb un àlbum que porta també el títol del grup, no? Cactus. Des del 18 fins ara han passat moltes coses, una pandèmia al mig. Quan va arribar la pandèmia, pensàveu que era la fi del grup?
2: Crec que no.
0: No?
1: No, per a res. No, perquè diguem que Cactus ha sigut un grup que ha tingut una progressió, una rampa
2: lineal,
1: molt moderada, que segueix creixent el grup, i en aquest moment estàvem en un moment de que el grup estava creixent bastant i no veiem el final, sinó que sabíem que això anava a anar cap
2: a... I tot just acabàvem de traure disc en aquest moment. Sí, per tant, clar, era com, vam llançar el disc, crec que a gener, i a març va arribar la pandèmia i vam dir, això ha de continuar, no sabem com, però continuarà.
1: Teníem la vista posada en l'horitzó i no ho veiem com una xicoteta pausa, no?
0: I com ha estat tot aquest procés des del 18 fins ara, de Cactus? De quina manera heu anat evolucionant amb la nostra música?
2: Ha estat curiós. D'alguna manera, el creixement ha sigut bastant natural i orgànic. Dels membres de la banda que van començar, només quedem David, jo i Santi, el DJ. La resta són membres que s'ho han anat deixant, i han vingut altres que han format part de la família, però que d'alguna manera segueixen relacionats amb Cactus, perquè quan, per exemple, el trombó o el trompeta no pot vindre, toquem els antics membres i continuen estant ahí. Quan fem reunions, quan fem dinars i demés, segueixen venint. Per tant, ens sentim com una gran família, i això amb un creixement natural, orgànic, almenys en l'aspecte dels components del grup.
1: I a nivell musical, per afegir alguna cosa en un altre vessant, diguem que el grup va començar en una proposta una mica més urbana, no? I com el circuit de música, sobretot el valencià, com que té unes característiques i unes peculiaritats molt marcades, que són tocar a moltes verbenes, a moltes festes majors, el que demana un poc, diguem, el públic, és una fórmula molt festiva, molt mogudeta. Per tant, aquesta fórmula urbana ha anat electronitzant-se i poperitzant-se d'una manera que d'aquesta fórmula més urbana, diguem que ara seguim mantenint d'aquest component urbà, però en uns ritmes i uns tempos més ràpids, uns ritmes més festius, més ballables i amb melodies més pop, més cantables i més transversals per a tots els públics i per a la festa. Vaja. Un besito.

0: Estem escoltant un besito random. Quina és la història del tema?
1: Doncs bé, quan ixes de festa passen coses, no? I de sobte un besito random pot alegrar-te la nit. Un beset que no t'esperes és aquella cosa que no t'esperes i que ixes de casa sense cap pretensió i pot ser t'emportes alguna alegria que si t'hagueres quedat a casa no hauria passat.
0: És un tema de festa?
1: Sí,
2: sí, totalment.
0: Total, no?
2: Sí. De fet, vam eixir amb un primer single una miqueta amb un contingut més seriós, més maur i demés.
1: Més pesat.
2: I aquest era com la segona pildoreta per a tornar a la fórmula Cactus, no? Més festiva, més alegre i demés.
1: Era la contraproposta al single, no? La proposta del primer single era algo més contundent i pesat i això era algo més fresquet i ballable i més fàcil de digerir.
0: I amb aquest 26 incorporeu a la formació trompeta i trombó.
1: No, ja els teníem, el disc anterior també.
0: Ja estaven.
1: Sí, sí, sí.
0: Què és el que aporta?
1: Doncs això, festa, ritme, xaranga, el circuit valencià, com ha comentat Muro, té això, no? La característica de que agrada molt les melodies de vents, trombons, trompetes. Nosaltres els vam incloure en el disc passat i hem seguit apostant per això.
2: Sí, de fet, als Països Catalans, diguem que l'ADN un poc, diguem que els músics de carrer i els instruments de vent i de més és algo que està molt en el nostre ADN
1: i ens mola.
2: Ho mamem des de nanos a les festes diguem, patronals dels pobles i a les verbenes i de més, i com que això és una cosa que ho veus en la gent, que ho agraeix i que mou i fa ballar a la gent.
0: Què signifiquen per vosaltres les diferents col·laboracions que teniu al disc?
1: Doncs tenim, a veure, de les cançons noves que hem fet en aquest disc hi ha tres col·laboracions. Tenim una que era la de Jazz Woman, que era una col·laboració que teníem pendent de feia temps. És una companya que hem coincidit en ella en molts concerts, que fa un estil molt, molt similar al nostre, i això, era una col·laboració que teníem pendent. De la resta vols dir?
2: Sí, després tenim una molt interessant i que cobrava molt sentit, que tenim un tema que es diu Balearia i que parla d'una mena de viatge en moto a les illes. I cobrava molt sentit col·laborar amb algun artista balear, i vam comptar amb Changuito, que és un grup que ens agradava i que seguíem i que creiem que encaixava molt bé tant en el concepte com en la fórmula.
1: Sí, també vam anar a tocar l'any passat a Mallorca i amb això doncs, va eixir aquesta col·laboració de Changuito. I per últim, la de Tito Pontet que tenim, que és amb Alba, una xica que ha format part de la família Cactus i que en realitat és una col·laboració, però ella és una xica que ha fet dos gires durant la pandèmia, que abans preguntaves, va fer dos gires amb nosaltres cantant. Per tant, és una col·laboració però amb algú de dins de casa.
2: Sí, i també que cobrava molt de sentit perquè aquesta cançó té ritmes llatins, té uns ritmes de bachata i de més, i Tito Pontet és un grup referent al País Valencià de músiques llatines i ens encaixava molt.
1: S'havien de fer. Sabien de fer les tres.

0: Com és el circuit de música al País Valencià?
1: Reduït. Sí, al final no som massa grups tampoc, ens coneixem tots més o menys entre nosaltres i clar, jo veig això, que no... Tu veus els cartells i són molt semblants els uns als altres, però perquè les propostes són limitades. Les propostes del circuit de música en valencià no és que hi hagi moltíssimes.
2: No, jo crec que no és reduït ni per falta de talent, ni per falta de ganes, ni res d'això.
1: No, ni reduït en estils tampoc. Sí. O sigui, hi ha una gran diversitat d'estils, que això està molt guai, però...
2: Podríem dir que és reduït en quant a que el pastís és menut i les propostes sostenibles són reduïdes a causa d'això, diguem, no? Perquè talent hi ha molt, propostes hi ha moltíssimes, ara bé, que siguin viables en quant a ser propostes sòlides i en quant a durabilitat, ja és una mica més difícil. Per això jo crec que el que deia de Miquel de reduït. Ara bé, també és un circuit molt ple de talent, en una proposta molt diversa i en unes particularitats molt xules en quant a l'escena que n'hi ha creada, el bon rotllo que hi ha, i com comentava Miquel abans, som tots com una pinya bastant forta, no? I propera.
1: I quan d'estils pots trobar de tot. I això crec que és un punt a favor, que és una cosa que no passava fa uns anys.
2: També,
1: i ara pots trobar de tot.
2: També una cosa ressenyable o a posar un poc, que seria interessant comentar, és que és un circuit que està, diguem, en un procés de transformació o de relleu, no? Perquè hi ha grups que han sigut referent al circuit del País Valencià que se n'han anat o que estan anant-se'n, altres que estan tornant, propostes noves que estan començant a, diguem, a enlairar-se o a créixer molt. I, bueno, diguem que podem dir que estem en un moment de canvi, no?
1: Sí, a veure, és estrany, de fa un temps ençà, és estrany no fer una gira o no trobar una temporada en què un grup se ho estiga deixant o estiga tornant o fins i tot les dues coses, i això fa que el circuit estiga en constant canvi.
2: I d'això hem parlat un poc.
1: Hem parlat
2: també
1: bastant. Sí?
2: En este nou disc, just este meló, l'hem tractat un poc en el primer single del disc.
0: Quina és la història de No són com nosaltres?
1: Doncs va per ahir, per això que estàvem parlant. En primer lloc, la cançó es construeix a partir amb un component identitari o nacionalista. D'alguna manera, nosaltres, en el País Valencià, al sud que vivim, estem veient com hi ha zones on la nostra llengua, on el valencià, està desapareixent davant dels nostres nassos. Hi ha pobles al sud del País Valencià on és molt difícil trobar ja gent menor de 20 anys que parli valencià. I si els trobes, encara és més complicat trobar gent menor de 20-25 anys que es relacionen entre ells en valencià. Per tant, la cançó de No són com nosaltres, eix és el punt de partida. Nosaltres estem observant com la llengua s'està desfent i no volíem quedar-nos callats, volíem construir una cançó parlant d'això, inclús assenyalant de manera directa. És cert que el videoclip després l'hem decorat un poc amb altres perspectives, però sí, Eixe és el punt de partida de No són com nosaltres.
2: Sí, diguem que com que hi ha dos branques així, no?, relacionades, o la primera és eixe punt més nacionalista, no?, de que som diferents als castellans directament, no?
1: Sí, com era el refrany aquell. ja el contarem.
2: Sí, no, que... Pues això, que em distraus. Que no, que som directament diferents. Nosaltres que venim d'un entorn així, a més de pobles i de més, directament, abans era... Passava alguna cosa, no, això és castellà, no? O sigui, vull dir-te que és un poc heavy dir això ara així, no? Però posar un poc el que som diferents i volem dir-ho d'aquesta manera i d'una forma superdirecta, no? Són com nosaltres, no? Agradarà més a uns, agradarà menys a altres. Però, i després estava l'altre vessant, que era un poc el que estàvem parlant abans, no? En la versió audiovisual, en el videoclip, vam voler mostrar una altra branca d'este mateix concepte, i era l'altra, que pot haver una altra manera de fer les coses, no? En què s'està convertint aquesta indústria on les cues virtuals per a comprar entrades són infinites per a finalment no poder-te comprar unes entrades d'un disc o no poder veure el teu artista. Això fa una barrera molt gran entre el seguidor i l'artista en si, no? Les gires comiat, com els grups estan, diguem, capitalitzant les emocions dels seus seguidors a l'hora de anunciar gires comiat i són dos dates només per a després fer un sold out i acabar anunciant una gira d'un munt de més de dates però la gent pegant-se galtades per les entrades perquè només hi havia dos dates, no? Pues tot esta supercapitalització o diguem, no sé com dir-ho, eixa barrera que es crea entre l'artista i el fan, posar-la sobre la taula, reflexionar al respecte. Nosaltres no som exemple de res, també som víctimes i còmplices d'esta moguda, però sí que a lo millor reflexionar sobre si hi ha alguna altra manera de fer les coses, no? Per tant, nosaltres volem dir que som diferents i no som com nosaltres, no?

0: sí. Com ha estat tot el procés de gravació d'aquest backstage?
1: Doncs difícil. Jo diria que ha sigut el disc
0: complicat.
1: Del disc que més ens ha costat.
2: I llarg.
0: Per quin motiu? Per què?
1: Doncs perquè, sobretot, perquè nosaltres tenim una manera de treballar molt marcada amb els anteriors discs, amb la producció de Marc de Sousa. I bé, no sé si ho sabeu, però Marc de Sousa va començar el seu projecte en solitari, el seu projecte personal, Nebulosa, llavors va deixar de treballar amb pràcticament tots els grups, entre ells nosaltres. Nosaltres ens va costar bastant desapegar-nos d'ell, i clar, havíem de buscar una nova fórmula, una nova manera de treballar amb altra gent, amb altre equip, i les primeres cançons que vam fer no hi havia manera, no ens eixien... I crec que vam pegar bastants bugs al principi, fins que vam trobar una manera al final, amb un equip de productors, de treballar d'una manera un poc més ràpida. Però al principi va ser molt complicat i va costar... Jo crec que és el disc que més cançons o més proves hem fet de tots. De fet, les 4 o 5 primeres crec que les vam desestimar directament. I el disc va començar... els primers resultats els veiem un any o un any i pico després de començar amb les primeres produccions.
2: Sí, s'ha fet més llarg, sobretot pel que comenta Miquel, que la fórmula que teníem o l'equip de treball que teníem ja, diguem, establert, no era possible ja més. Per tant, vam haver de buscar alternatives, i això la primera, i també que cada vegada nosaltres disposàvem de menys temps per les situacions personals de cadascú. Per tant, s'ha allargat, ha costat, però bueno, al final jo crec que hem aconseguit un resultat molt, molt, molt guapo, i en això ens hem de quedar.
0: Mm. Hi ha una cançó dedicada a Benidorm?
1: Sí.
0: Sí? Sí, per què?
2: Sí.
1: A veure, tenim un circ allí, no? Vivim al costat de Benidorm, a mitja hora... I tenim ahí un circ esperpèntic muntat que jo crec que mereix una cançó, un llibre i una vida allí a Benidorm.
0: Es diu Noche Loca en Benidorm. Per què? Sí, hi ha molta nit boja a Benidorm?
2: Sí, a veure, jo crec que aquesta cançó l'has de pillar una miqueta amb ironia, perquè realment el disc veu és tot una línia molt festiva, com comentàvem, molt pop. Aleshores, la cançó té un punt crític, però no volíem emportar-nos el tema a una cosa seriosa, ni crítica i demés. Per tant, hi han 4 o 5 pinzellades ahí que sí que es denota una miqueta més este punt crític, però en general el tema és un tema que és festiu, que és alegre i que pareix que siga de festa, i hem aconseguit mesclar esta cosa, no? Allà a Benidorm, pues, com comenta Miquel, hi ha molta festa. Si vas allí de festa, pot perfectament convertir-se en una noche loca, perquè... pots encontrar-te karaokes en penya disfressada d'Elvis Presley, i és una mena de Las Vegas, però
1: un poc més... Xicoteta
2: d'escala, no? I és un poc divertit, té punts tristos, però també està bé riure-nos de tant en tant, no? Que hi ha una frase al tema que diu: no te sirve el valenciano, però el castellà tampoc, perquè allà
1: està colonitzat. Irlanda.
2: Les Marines, en realitat, que són les dues comarques que estan... Benidorm és la Marina Baixa, bueno, i la Marina del Costat estan totalment colonitzades per turistes nòrdics, i bueno, és una mica trist, però a la part riure és un poc d'això també està...

0: És Backstage, aquest nou àlbum, el quart d'una formació valenciana, es diuen Cactus. David, Miquel, gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Pablo Capuz, benvingut, bona nit.
1: Bona nit, com estàs?
0: Bona nit. Vens perquè ens presentes fins al dia 14 d'aquest mes de juny al Teatre Gaudí, Soham, o El ascenso del rei mendigo.
1: Així és.
0: Ets l'autor, intèrpret, has fet també l'espai sonor i tota la producció. Què quedava per fer?
1: Doncs mira, quedaven moltes coses realment. Al final el teatre té molts departaments, em quedava la direcció, que és una cosa imprescindible, que en aquest cas la porta l'Agata Casanovas. És una directora meravellosa que ha fet de Soham una proposta molt física. També quedava una escenografia, un vestuari, una assessoria de dramatúrgia, perquè jo és el primer text que escric i sentia que necessitava comptar amb aquesta figura també.
0: Com va començar tot?
1: Doncs jo vaig començar a escriure a Soham fa 5 anys, a finals de 2021. Em trobava en un moment com a actor que ja havia fet alguns projectes, però no m'estaven acabant de sortir als càstings. Feia una segona fase, una fase final, però no acabava de consolidar-se. I llavors vaig tenir una petita crisi on vaig pensar, què passaria si jo escric alguna història que m'interpel·li per complet, però que a més ningú me la pugui treure, no? Al final un càsting imparteixes moltes hores, diners, moltes vegades per viatjar, per un coach, per comprar vestuari, i sentia que moltes vegades, després de tantes hores, aquelles històries no les anava a explicar jo, i sentia que volia una cosa, un niu on poder tornar i que pogués abocar les meves emocions que en aquell moment no estava podent desenvolupar.

0: És una ficció personal?
1: No, evidentment té molt de mi, parla molt de mi, m'interpel·la moltíssim, l'he escrit jo des de les meves entranyes, però no és autoficció. Per mi, Soham tracta un tema molt complicat, molt, molt delicat, que és el suïcidi. És un noi que ve a fer un ritual d'autopurificació i aquest ritual el capitaneja l'Àngel Azalea. Jo, com a Pablo, interpreto els dos personatges, l'Àngel Azalea i el Fèlix, i el Fèlix, en aquest cas, és el protagonista de l'obra que ve a fer aquest ritual. I el ritual explica que si tu li entregues tot el teu dolor de forma honesta, tu mors avui, aquí, ara, ascendint al cel. Llavors, el Fèlix el que ha de fer en aquest ritual, que és el que veurem a la funció, és confrontar-se amb un fet que el persegueix des de fa temps i que ha d'encarar i ha de travessar.
0: Una història dura, no?
1: És molt dura. Per mi és molt difícil començar la funció, ficar-me cada dia. O sigui, jo la funció no la voldria fer, la veritat, perquè és un lloc una mica fosc i molt vulnerable. O sigui, jo començo la funció entrant a fer aquest ritual perquè aquest noi avui ja no vol seguir vivint i vol deixar de viure aquí. Llavors, és complicat. I a l'acabar la funció també, marxar a casa, jo treballo molt des de les meves emocions i sento que si no m'hi fico de veritat, si no ho faig de forma honesta, no puc treballar. Hagi escrit jo la història o no?
0: Estem parlant de morir viu o viure mort.
1: Exacte, és el que es pregunta, el que li fa arribar aquí, diu, què puc fer, seguir visquent com estic visquent fins ara, però que estic mort en vida? O ara que encara em queda una mica d'ànima, moro avui, aquí i ara, i això és el que ha de decidir, i de fet ve a parar aquesta segona opció, a morir avui.
0: D'alguna manera parles de la mort, de la salut mental i també de la identitat.
1: Sí, el Fèlix ara mateix té una culpa instaurada molt forta per un fet que ha succeït, que anirem desvetllant arrel de l'obra, i ja no suporta aquesta vida.
0: Com ha anat tot el procés, ja no creatiu, sinó des de que decideixes posar-te mans a l'obra i començar a escriure fins al dia de l'estrena?
1: Doncs mira, Xavi, m'he enfrontat a diverses situacions. Jo com a actor estic acostumat a arribar a un projecte on el 95% de les vegades el projecte està arrencat, està finançat, tens un personatge, el teu conflicte és aquest, dona-li vida. En aquest cas m'he enfrontat a treballar a casa meva, a l'estudi, amb una làmpada i un full en blanc, no? El temor de tots els guionistes a com començo, com arrenco aquesta història. M'he vist aquí, m'he vist convencent a l'equip amb qui volia treballar, liderant aquest projecte. Jo sento que he estat a totes les dimensions d'un projecte i mai m'he sentit més empoderat que amb Soham, la veritat. Mai m'he sentit més poderós.
0: Fins al dia 14, després què?
1: Després, amb Soham veurem, m'encantaria seguir, la veritat és una mitja temporada i després també venen altres projectes que estic compaginant.
0: Com és la posada en escena?
1: Doncs mira, el ritual de l'autopurificació, ahir vaig posar una foto, o sigui que ja ho puc dir, veurem un pentàgon, el número 5 és molt important en aquesta funció, hi haurà un pentàgon a terra, una moqueta preciosa que ha fet el Cesc Colomina, l'escenògraf, i un pentàgon al sostre que fa com de reflexa, que té un material que fa de mirall. I llavors veiem el Fèlix entre aquests dos pentàgons i és una cosa senzilla, molt elegant, però molt efectiva. I crec que és una proposta poc convencional, Xavi.
0: Clar, tu has col·laborat, has treballat en sèries com Merlí, per exemple, no? Això dona força a l'hora d'atraure públic al teatre?
1: Doncs t'ho diré molt aviat. Espero que sí. El que sí que dona força és veure que davant de les pors t'hi has pogut enfrontar i superar-ho, no? I això sí que dona molta força. Evidentment, pel teatre també em coneixien per la sèrie, vam veure la funció enregistrada i els hi va agradar molt, però també altres teatres m'han dit que no. O no han contestat.
0: Sí, això passa molt,
1: passa molt.
0: I és el que més emprenya, eh? No tenir una contestació, perquè és molt fàcil, escolta, i educat contestar, no?
1: Exacte, que si ets programador d'un teatre, la teva feina és veure les propostes que arriben i donar una resposta.
0: Cap a on va el teatre ara mateix a Catalunya?
1: Ostres, no sabria dir-te. Crec que s'està fent una aposta pel musical bastant potent. M'agradaria que anés cap a propostes amb risc. Jo de vegades surto del teatre agraït de veure aquesta funció en directe, no? Aquesta cosa màgica, però a la vegada sento, ostres, on queda el risc? On queda l'exposició, la vulnerabilitat? I jo amb Soham sento que això ho tenim sens dubte i crec que és impossible sortir de la funció indiferent. I això a mi com a actor i com a espectador és el que voldria veure.
0: Estem parlant d'un espectacle de nova creació, però s'aposta, els programadors aposten per les noves creacions o és més fàcil anar amb una franquícia?
1: Home, jo crec que el segon, crec que a casa, aquí, a Catalunya, crec que donem portes i les obrim, però cada bastant temps. Vull dir, jo crec que ara que seré un autor estrenat, diguem-ne, potser seria més fàcil fer una segona funció que una primera, no? Però per això m'he envoltat de gent molt professional i que ha fet que el projecte creixés molt. La Gata Casanovas, la directora, per exemple, va estar fa un parell de temporades dirigint Dirty Boys al Teatre Acadèmia, sí, a la Villarroel.
0: És una, sí, directora... que per cert va tenir, doncs, una nominació a millors, a la millor direcció dels Premis Butaca.
1: Ah, exacte. I la Gata ha fet aquesta funció una proposta física molt exigent i que amb l'emocionalitat de la dramatúrgia fan d'una proposta molt compromesa i asfixiant. Jo no descanso ni un minut.
0: També vas estar al Grec, no? Al Teatre Grec.
1: Ara hi serem amb l'òpera de Tres Rals, que s'estrena, sí, a final de mes, i després al setembre al Teatre Lliure. Són dues funcions molt diferents, perquè a Soham és una producció molt modesta, un únic intèrpret, i a l'òpera de Tres Rals som 12 intèrprets, una coproducció, és una superproducció entre Teatre Lliure i Festival Grec, i fa molt de goig.
0: Una de les coses bones que d'aquesta ciutat és que tenim molta oferta de teatre, no? De teatre de gran format, mitjà, petit, és a dir, que tot el públic que vol teatre pot trobar el seu ventall, la seva finestra, no?, per anar a veure un espectacle.
1: Sí, inclús familiar, no? Crec que hi ha molta oferta familiar, això em fa molt feliç. Crec que, tot i així, encara ens falta una mica el costum d'anar al teatre, de no només perquè vingui l'Emma Vilarasau, que ens encanta i és increïble i meravellosa, però crec que ens falta una miqueta aquesta cultura de... A casa meva, per exemple, els meus pares no eren d'anar al teatre, potser anaven al cinema una vegada al mes i ja està, no? I crec que cada vegada estem aconseguint assolir això, anar cada vegada una miqueta més al teatre.
0: I regalar teatre és regalar cultura.
1: Per suposat, igual que regalar llibres, regalar música. Afortunadament tenim moltes formes de consumir-la a dia d'avui. Consumir potser no és el verb que més m'agrada, però de gaudir d'ella a través de llibres, de plataformes, de Spotify, no hi ha moltes formes de poder gaudir de l'art. Sí.
0: Jo soc molt amant del teatre per diferents qüestions, però també defenso que el teatre ha de tenir, alguns actors em diuen que no, una banda sonora, de la mateixa manera que el cine.
1: Sí.
0: Si Soham hagués de tenir una banda sonora, quina seria?
1: Ho tinc claríssim i això m'encanta, és una cosa meva. Tota la música, gairebé el 90% de la música que hi ha a Soham és processó, és música de processó. Les processions de Setmana Santa que escoltem tant. Per mi, el Fèlix, el protagonista, ha de fer un via crucis, ha de passar pel moment d'adoració a l'Àngel Azàlea, pel moment del sofriment, per finalment ser executat o no, depèn de si aconsegueix superar el ritual, i la música que sona, de fet el teaser també és una petita variació d'una processó, i a mi em connecta molt, em connecta des que era petit, la meva mare és de Conca i havien vist moltes processons, al principi em feia molta por, m'espantava molt pel que veia, amb la gent flagelant-se i amb aquests barrets tan puntiaguts, i és una música que a mi m'interpel·la molt i crec que emociona molt també, és una lluita que ha de fer, una lluita espiritual, el Fèlix.
0: I per què el títol, Soham o el Ascenso del Rei Mendigo?
1: Sí, Soham és un mantra, el mantra és una paraula en sànscrit, l'antiga llengua clàssica de la Índia, i un mantra, se suposa que l'objectiu d'un mantra és repetir una paraula o unes paraules i se suposa que creen una energia que modifica el teu entorn, i això ens pot modificar una emocionalitat o espiritualitat. Soham, en aquest cas, significa jo sóc això o jo sóc el que sóc, que és el mantra que ha d'acceptar el Fèlix, ha d'acceptar-se amb el que és, amb el que ha estat i amb el seu dolor, si vol atravessar i superar aquest ritual.
0: Veig que ho tenies molt clar des del principi, no?
1: Sí. Sí. Bé, és a dir, fa 5 anys quan estava escrivint, clar, no ho tenia gens,
0: no?
1: Clar. Només sabia que volia parlar de dolor i d'un noi al que li passa aquest fet, que no t'explicaré, estàs convidadíssim a veure la funció quan vulguis, però tenia molt clar que el suïcidi estava present, sí.
0: No es parla molt del suïcidi, encara.
1: Encara no, crec que cada vegada més. Està sent cada vegada menys tabú. Per sort, la salut mental està al centre de la conversació moltes vegades. La gent jove l'està portant. I l'altre dia revisava una dada espantosa, i és que cada dia a Espanya suïciden 11 persones, que és una barbaritat. I m'interpel·la molt. Jo crec que si amb aquesta funció li puc fer una carícia o una abraçada a algú, serà meravellós.
0: Tampoc es parla molt de la salut mental.
1: Tampoc gaire, i és la lluita de la nostra generació, no? Per sort, avui en dia el feminisme cada vegada està més instaurat, i és una lluita que les nostres predecessores han anat treballant-se des de fa molts anys, i sento que la de la nostra generació, una d'elles, és igual que el canvi climàtic, la salut mental.
0: És complicat posar-se sobre de l'escenari i ficar-se en la pell d'aquest personatge?
1: Molt, molt. Jo sento, Xavi, que cada vegada que faig un passi, ara després farem un passi ara per assajar, i jo sento que he de travessar una dimensió monstruosa. Jo sento que em venen 70-75 minuts de monstre que he de sobreviure, però a la vegada no l'he de passar per sobre, m'he de ficar i m'he de sentir atrevessat, no? Perquè si explico aquesta història és per no vull commoure la gent, m'encantaria que els hi commogués, però és una funció molt punyent. I si no m'hi mullo jo, qui ho farà, no?
0: Clar. Clar. Doncs fins al dia 14 d'aquest mes de juny podem veure el Gaudí, el Teatre Gaudí, Soham o El Ascenso del Rei Mendigo. Pablo Capuz, gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Moltíssimes gràcies a tu, Xavi.

0: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
1: Coneixeu el concepte d'evolució?
2: Sota sospita.
1: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
0: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
1: Podien parlar a través dels oceans.
2: Amb Laura González.
3: Impossible. Per què la volen capturar?
4: És més intel·ligent que la majoria.
5: A Ràdio 4.
0: La millor companyia.

0: Molt bona tarda. Diuen. Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Consol Saez.
0: Diuen les enquestes que quan les barcelonines i barcelonins han de dir quins són els equipaments més apreciats, que més utilitzen, visiten, gaudeixen i que més ben valoren, aquests són les biblioteques.
1: Claríssimament són les biblioteques. Són espais que serveixen, a més, ja no només com per accedir, no, històricament a la cultura, sinó per trobar-nos, per parlar, per generar activitat. Bueno, avui parlarem d'això.
0: Avui parlarem de biblioteques i no parlarem del conflicte que tenen les treballadores envers les biblioteques, que també ho podríem posar sobre la taula, perquè, clar, dius, a veure, si són l'equipament més ben valorat, poder que se les valorés amb elles amb la justa mesura, no?, també.
1: Com a condició de possibilitat, no? És a dir, si volem bons equipaments, s'ha de tractar bé la seva gent, evidentment.
0: Doncs el nostre suport a les companyes que treballen a les biblioteques. Seguirem la seva lluita, evidentment. Però avui, mireu, avui us volem parlar d'unes biblioteques molt especials. Les biblioteques impossibles.

0: Biblioteques i, entre parèntesis, possibles, perquè Dani Granados, si hi ha una cosa que no ens agrada en aquest programa, és donar quelcom per impossible.
1: I menys quan parlem d'equipaments culturals i de biblioteques, que fa molts anys que ja estan fent lo impossible, no? És a dir, assumim moltes més competències de les que històricament té un equipament com una biblioteca.
0: Efectivament, les biblioteques, si sou assidus, assídues, aquests espais, aquests centres, ja veureu que en els últims temps, doncs, la imaginació de les persones que hi treballen han fet que vagin més enllà del que són aparadors de llibres o espais on tu t'agafes un llibre i el llegeixes. Són espais on es comparteixen experiències, on fins i tot s'arriba a la possibilitat de poder començar a crear a l'entorn de la literatura o d'altres arts, d'això en parlarem en aquests moments, i també, per què no, de gaudir de les obres, no només de gent que està intrínsecament lligada en el món de la literatura. De tot això i més parlarem avui, perquè el projecte de Biblioteques Impossibles és un projecte del que ja vam parlar l'any passat aquí al nostre programa, però tot just fa uns dies s'ha celebrat una nova jornada i sembla ser que se'n van afegint idees i biblioteques impossibles en aquest projecte. Mario Hinojos, coordinador de Planta 1, el Centre de Recerca Cultural del Districte Cultural de l'Hospitalet, iniciadors d'aquest projecte. La Laura Fraile és la comissària d'aquestes biblioteques impossibles, i avui també, Dani Granados, coneixerem algunes de les noves biblioteques o de les noves idees que s'han afegit en aquest projecte. Però primer de tot, Mario, ens expliques una mica d'on surt la idea i per què i com es desenvolupa aquest projecte de les biblioteques impossibles.
2: Claro que sí, Consol. Antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio para mostrar un poco qué hacemos allí, que es uno de los retos del espacio de Planta 1, hacer llegar gente a que ponga los ojos y la nariz y el cuerpo en el Distrito Cultural del Hospital de Llobregat. Bueno, yo trabajo para una empresa que se dedica a la gestión cultural, que se llama Transit Proyectas, y este lugar, esta, digamos, organización, tiene un espacio en la primera planta del edificio donde tenemos nuestras oficinas, que justamente está en una de las intersecciones del llamado Distrito Cultural del Hospital de Llobregat. Este espacio se llama Planta 1 y tiene la vocación básicamente de abrir las puertas para conocer gente que está haciendo proyectos que nos resultan interesantes, con quien queremos relacionarnos, y básicamente hacer pruebas. Lo llamamos centro de investigación porque nos interesan mucho las ideas y ir a mirar lo que están haciendo otras personas, pero investigamos mucho desde la práctica, desde la idea de poner en marcha proyectos, ideas de proyectos culturales que puedan después crecer y ir a habitar otros espacios del ecosistema cultural local o nacional o internacional incluso. Y básicamente es esto. Entonces hacemos muchos proyectos con otros y de otras, pero también ponemos en marcha iniciativas que pues salen de nuestras propias inquietudes, y esta iniciativa de las Bibliotecas Impossibles tiene que ver con eso, con proyectos anteriores que teníamos guardados en el cajón y que se habían quedado allí y que digamos que no nos estábamos relacionando mucho con este mundo, y le pusimos una pregunta que solemos poner siempre, que es cómo podemos vincular el trabajo cultural con otros espacios. Y ya lo mencionabas ahora, las bibliotecas son un territorio en donde se hacen muchísimas cosas que están vinculadas con el trabajo que hacemos, y las bibliotecarias y la gente que trabaja alrededor de eso está poniéndose todo el tiempo sombreros distintos para trabajar con la gente, con la comunidad, con el territorio, con la cultura, con las creadoras, etcétera. Y bueno, la inquietud era eso, construir una especie de biblioteca de bibliotecas para ir mirando prácticas, y por eso llamamos a Laura, que es una de las narices más inquietas para ir a oler qué se está cocinando alrededor del mundo de las bibliotecas y de la lectura y el acceso a este mundo, digamos.
1: Bueno, haig de dir que realment Planta 1 és un d'aquests espais que, si no existís, els hauria d'inventar, i segurament els hauria d'inventar l'administració pública, perquè és un d'aquests contextos que, tot i que està dintre una gran empresa com és Trànsit, una empresa històrica de la gestió cultural d'aquest país, el que fan és plantejar les preguntes, a vegades preguntes incòmodes, sobre quin és el futur d'aquests equipaments i com es relacionen a partir dels reptes que tenim, no com a sector cultural, sinó com a societat, no? I aquest projecte, aquestes biblioteques impossibles, d'alguna manera el que s'està plantejant és això, és a dir, quins reptes tenim com a societats, com a municipis, com a país, com a regions, i quin paper juguen aquestes biblioteques, no? D'alguna manera, Laura, aquesta és la pregunta que planta uno i que et plantegen a tu, i a partir d'aquí tu situes alguns temes que vols fer recerca i alguna metodologia. Explica'ns una miqueta quina és aquesta pregunta, d'alguna manera, que Trànsit també et situa o que planta uno et situa, i com esteu plantejant aquesta metodologia, aquesta forma de donar respostes a dues coses. Quins reptes tenim com a societat i quin paper juguen les biblioteques aquí?
3: Sí, bàsicament l'objectiu o el repte principal, no, d'aquestes biblioteques impossibles era poder donar un espai, no, per intercanviar experiències, per poder aprendre, per poder continuar la conversa, sobretot aquelles experiències que fan un entrecreuament, no, entre la cultura, la educació, el món social i com s'articula en la feina que es fa en biblioteques, no? I en aquest cas hem pensat en aquest format, que és un Biblioteques Impossibles, que bàsicament el que fem és cada trobada, portem unes quantes ja, hi ha una primera part en la qual convidem a tres experiències que puguin donar a conèixer experiències que parlin, per exemple, des de com fan les biblioteques que treballen amb les seves comunitats, i vam parlar amb la Biblioteca Gabriel García Márquez a través de Julián Figueras, o com s'ho fan les biblioteques que tenen cura del seu territori, no? Una Virginia Cierco, també de la Biblioteca Sant Pau, va parlar d'això. Unes biblioteques que muten, no? Parlant dels espais, de la importància de tenir una cura de l'espai on fem les coses que fem, i a través d'Elsa Sánchez. Biblioteques que inclouen, Marta Martí, per parlar de la inclusió social i com entenem aquesta inclusió i si es fa on es fa les biblioteques. Parlar de narració oral a través de Montmas, que és fantàstica. Parlar de projectes de memòria històrica a través de l'audiovisual, a través de persones com David Fernández, de Càmeres i Acció. Biblioteques que surten al carrer i que s'impliquen al seu territori, no? Sergi Drapé a la Biblioteca de Roquetes estan fent una feina fantàstica. Biblioteques que també s'inventen com acompanyar a persones que pateixen situacions com una dana i que són capaços de crear dispositius mòbils per acompanyar als alumnes d'escoles com fan Maquia tu vida a través de Mireia Juan, vam tenir aquesta experiència. O també la importància de tenir una cura especial cap a altres territoris, com el món rural, no? Que no parlem sempre pensem en Barcelona ciutat i el món rural s'escapa una mica de les nostres referències, i a través d'experiències com el circ de Nilac d'Oriol Escursell, uh-huh, vam tenir també una mirada cap a aquest context. Doncs aquest és un exemple de totes les biblioteques impossibles que hem tingut fins ara, després parlarem de les tres últimes, i sempre la metodologia que utilitzem al Biblioteques és una primera part on poder intercanviar aquestes experiències i un bonus track amb alguna cosa diferent que interpel·la aquest món, no? I vam comptar amb persones com Josep Maria Aragai, que li agrada molt fer preguntes molt oportunes, és educador social també, com jo, Juan David Galindo, no? I la seva oficina de los possibles, també creiem que és important pensar en totes les possibles biblioteques que en les quals podem continuar pensant, o Domènec, no? Que va fer una proposta molt especial per Planta 1, per donar un homenatge a una persona molt estimada per Trànsit Projectes.
0: Tu has ballat un llibre alguna vegada?
1: Ballat un llibre?
0: Sí.
1: Sí. Ara estava pensant que sí. Tinc alguns llibres que em fan ballar, sí.
0: Sí? Ara m'ho expliques, de quina zona.

0: Doncs parlem d'aquestes biblioteques impossibles i de la mà d'en Pascal Comelade. César Compte, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Ja no sé si són tan impossibles, eh? Crec que ja són possibles.
0: Esperem que siguin possibles. Ja ho dèiem a l'inici, César. No ens agrada donar res per impossible.
1: Molt bé.
0: César Compte, gerent de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, codirector artístic del Teatre Artesà del Prat del Llobregat i artífex, a més, d'aquest Balla amb un llibre, cicle de coreografies a partir de textos literaris. Com es balla un llibre, César?
1: Doncs jo crec que després de 12 anys cada vegada comença a ser més fàcil ballar-los, i per tant la voluntat aquesta d'unir literatura i dansa, que jo crec que ha format part del món de la creació del cos i del moviment, diríem que ara es fa més palesa, diríem, d'alguna forma a dins d'un espai no convencional que són les biblioteques. Per tant, no deixa de ser res més que crear una petita píndola creativa on la base és absolutament literària.
0: Vosaltres, com dèieu, César, ja sou veterans amb aquest projecte, porteu 12 edicions d'aquest Balla'm un llibre. Dèiem abans, César, que aquests espais, les biblioteques, són els espais més estimats, diguéssim, per la ciutadania a nivell d'infraestructures públiques. Com accepten, com interactuen o no les usuàries i usuaris de la biblioteca davant de cicles com ara el Balla amb un llibre?
1: Doncs jo crec que amb la mateixa sorpresa que quan es van a presentar la proposta a la Direcció General, i per tant, diríem, amb aquesta imatge bucòlica de voler crear una biblioteca de llibres ballats, diríem que es queden, jo crec, una mica

0: sobretot hi ha un efecte sorpresa, un efecte de diferenciació sobre quin és el catàleg de serveis que pot oferir una biblioteca, que normalment al voltant de les arts escèniques hi té molt poca cabuda, que gairebé sempre estava molt vinculat a l'hora del conte, a la lectura d'aquesta més infantil, i que ara les mateixes bibliotecàries ho han acollit amb una estima impressionant, els usuaris que hi assisteixen igual, i el que hem fet és intentar créixer el projecte no només en la píndola creativa, sinó acompanyar-la amb les claus necessàries perquè s'entengui aquesta connexió, i amb això la gent d'Explica Dansa, la Beatriu Daniel i el Toni Jodar, mirem que ho fan superbé i aconsegueixen donar unes eines claus perquè allò no se't faci tan estrany, que tenim com sembla que hi hagi com una barrera entre aquesta creació contemporània que es passa pel cos i l'acceptació per la lectura del públic. I llavors nosaltres intentem trencar-la constantment.
1: César, bona tarda. Jo pensant en biblioteques, abans ho deia la Consol, no? Les biblioteques són l'equipament o l'espai cultural millor valorat pel conjunt de la ciutadania. Això s'ha demostrat en diferents moments, en moments tan importants com durant la pandèmia, no? Que quan em preguntava directament sortia a la biblioteca, però també en altres moments. I el segon espai més valorat per la ciutadania, com a espai cultural, i parlo de l'enquesta de participació i de drets culturals que es va fer l'Ajuntament i que continua fent l'Ajuntament de Barcelona, el segon espai és l'espai públic, no? En aquest sentit, el Ball amb un llibre d'alguna manera també pot traçar aquesta connexió entre aquests dos espais de referència, entre aquests dos espais culturals millor valorats, que és un equipament, no?, amb tot el que significa un equipament, i un espai públic que a vegades es posa d'esquena a la ciutadania, però que d'alguna manera la idea de poder ballar un llibre, també, no?, vincular amb aquest carrer, amb aquest espai públic, ens pot vincular segurament els dos tresors que tenim com a espais culturals, que és el carrer i què són les biblioteques.
0: Jo estic totalment d'acord i penso que són espais territori dansa segur. Vull dir que la via pública sempre ha estat ocupada, entre d'altres coses, per la dansa i, per tant, ha estat l'escenari natural de moltes de les propostes artístiques que porten el cos al carrer. Això ho tenim des de fa molts anys. I l'altre és considerar que la biblioteca és molt més que una biblioteca, i això fa bastants anys que ja ho hem superat, i per tant que són absolutament nodes centrals d'una activitat cultural que va molt més enllà que no pas la lectura.
2: César, Agatha Christie, Hans Christian Andersen, Àngel Guimerà, Gabriel Ferrater, a partir d'algunes de les seves obres s'han fet les corresponents coreografies per unes peces que es podran veure, doncs mireu, entre d'altres, doncs per exemple a la Biblioteca Sant Antoni Joan Oliver de Barcelona, a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan i Arbó d'Amposta, i després doncs podríem passar per Falset, la Bisbal d'Empordà, Olesa de Montserrat, Guissona, és a dir, que feu tot un periple, per la geografia catalana. Ara m'estaven recordant de la cançó de l'Albert Pla, de la juerga catalana. Doncs, vosaltres us munteu una miqueta també la vostra festa de dansa per les biblioteques.
0: Total, crec que ens l'automuntem, molt ben acompanyats pel servei de biblioteques, però el que va començar també, diríem que fa això, 12 anys, va començar amb un llibre ballat, amb una biblioteca de cada demarcació, diríem, que això era el màxim que teníem. Diríem que hem anat incorporant més llibres i, com tu bé deies, l'11 de juny diríem que estrenem la nova peça aquesta que està dedicada als 75 anys de la mort de l'Agatha Christie. I a partir d'aquí, aquest catàleg, diríem que recorre doncs, tot Catalunya. I això crec que s'ha convertit en una coseta que era molt petita, que va iniciar d'una forma molt petita i que de forma natural, diríem, ha anat evolucionant fins a convertir-se en un circuit que molts creadors de dansa agraeixen profundament de poder disfrutar del que són doncs, aquestes petites píndoles creatives, que no deixen de ser entre 15 i 20 minutets de peça ballada, i a partir d'aquí una interacció amb un públic que tant de bo se senti absolutament tocat al seu cor i la seva pell, i que a partir d'aquí no vegi amb ulls d'estranyesa qualsevol proposta de dansa.
2: César, compta artífex, com dèiem, d'aquest Ball i un llibre, aquest cicle de coreografies a partir de textos literaris que es poden veure a diferents biblioteques d'arreu del territori del nostre país. Moltíssimes gràcies i que segueixi la dansa i la festa i la literatura.
0: Seguim ballant i llegint. Si llegint fa lliures, ballar potser encara ens fa més lliures. I ja fa falta.

0: Ah, el que costa muntar un grup, això ho saben molt bé els Power Workers des de Vic. D'aquí una estona anirem a Vic perquè és una altra de les biblioteques, la Pilarín Vallès, la que s'ha afegit a aquest projecte de biblioteques impossibles, que ens conviden a ballar un llibre, que ens conviden a llegir el circ o a escoltar com sonen les biblioteques. Són, Laura, Mario, els tres projectes que s'han afegit, però deien que hi havia moltíssims. Bé, vosaltres ja porteu, diguéssim, un historial. Hi ha receptivitat per part de... O sigui, quina receptivitat hi ha per part de la gent de les biblioteques o dels diferents col·lectius artistes d'arreu del territori per participar a projectes d'aquestes característiques? És a dir, com ho feu vosaltres? Llanceu l'AM o esteu allà vigilant, controlant, que és el que es cou?
1: Per trobar les experiències,
0: sí.
1: Sí, bueno, jo crec que és, en el meu cas, que sóc la persona, no?, que s'encarrega de buscar totes aquestes experiències, a mi em fascinen les biblioteques, o sigui, ara mateix que estan en vaga i tot el suport amb les treballadores de les biblioteques que estan en vaga, estic patint també el no poder assistir. De fet, visc molt a prop d'una i ho veig des de casa meva, no?, la biblioteca tancada, i em fa patir molt. Sort que tinc la meva pròpia biblioteca a casa, però bàsicament... totes les persones que hem anat convidant són persones que ja coneixia, que admiro el que fan, no?, que són projectes, propostes que m'agraden, que generen molt de valor i que tenen aquesta mirada, no?, social, compromesa, cultural, que és el que estem buscant, no?, que d'alguna manera serveixin d'impuls perquè qualsevol persona que es dediqui a biblioteques, mediació lectora, educació social, gestió cultural... qualsevol àmbit professional i també com a usuària pugui incorporar aquestes pràctiques i atrevir-se, no? Perquè creiem també que aquest és un objectiu també que busquem, no? Que siguin experiències que puguin donar aquestes ganes de posar-les en pràctica i provar.
2: Clar, és que si un mira el que estan fent avui dia les biblioteques a Barcelona, el conjunt, jo conec la demarcació de Barcelona, diguem, el conjunt de la província de Barcelona, no? La xarxa de biblioteques municipals, per mi és un dels espais d'innovació cultural més importants que jo he conegut arreu del món, i he conegut uns quants, i parlo de la xarxa de biblioteques. Clar, i ara la Laura ho deia, no? És un espai que ens ha de poder inspirar altres espais. Jo no sé si el que ha d'inspirar és... altres biblioteques, sinó el conjunt de la societat. És a dir, les biblioteques realment són un espai que estan donant respostes a través de diferents projectes als reptes, no?, que tenim com a societat. Penso, per situar alguns temes, penso en desigualtats, penso en emergència climàtica, penso en fake news, penso en discursos d'odi, penso en aquests temes que per mi són els principals reptes que tenim avui dia, no? I d'alguna manera les biblioteques estan encarant de cara a aquests temes, no, Mario?
3: Sí, además haciendo una labor que tiene que ver incluso como con acoger a todos los estratos de la comunidad, digamos, ¿no? O sea, es como hay actividades que históricamente han estado aglutinadas en la biblioteca, como ver a gente mayor ir a leer el diario o convertirse después de las olas de calor en los refugios climáticos por excelencia, ¿no? Y después hay una serie de retos que han ido surgiendo. Recuerdo otro tipo de proyectos que hemos hecho desde la organización donde yo trabajo, vinculados con bibliotecas, que tienen que ver un montón con la transformación del rol del bibliotecario, cómo de repente esas necesidades que está cubriendo un equipamiento como este han hecho que mute radicalmente ese rol y tenga que convertirse en un educador social, pero también en un...
2: mediador.
3: O en un operador
2: de
3: impresoras 3D, o sea, sí, como de todo, ¿no? Y un poco también la inquietud de generar este espacio tiene que ver con eso, como con poner en valor esa figura y rodearlo de otros interlocutores que no solamente son personas que se han formado en la carrera de biblioteconomía, etcétera, ¿no?
2: Por no esquivar el tema, ¿no?, que está situado en el Mario, un de los principales reptes que hi ha en les reivindicacions de les bibliotecàries i dels bibliotecaris és precisament la tensió que hi ha entre el títol, no?, que d'alguna manera obliguen a tenir, i les competències que se'ls demana, no? Això, clar, com ho veieu vosaltres? Després de les converses que esteu tenint, com es pot solucionar això?
3: Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes que han surgido también de esto, además de que lo que comentaba Laura, de que todo el mundo ha sido muy receptivo a venir al espacio, creo que ya simplemente generaron un lugar en donde puedan encontrarse, porque claro, esto es un tipo de perfil que está siempre trabajando en el terreno y cubriendo mil necesidades. Entonces, claro, simplemente abrir un espacio para que puedas interlocutar con el vecino de enfrente, que es la otra biblioteca que está haciendo muchas cosas y tiene retos iguales a los tuyos o distintos, pero que puedes compartir eso, ya es al menos un escenario de posibilidad para que surjan cosas. Y luego también eso, como ir ampliando grados de separación para que te encuentres con otros actores que están haciendo, pues activando muchos otros escenarios y que también pueden ayudarte a ampliar ese registro que tiene las demandas que te están exigiendo a ti, ¿no?
0: Anem a seguir parlant d'escenaris de possibilitats, perquè em sembla que sap molt sobre tota aquesta temàtica el nostre següent convidat, i és el Marc Pérez, gestor cultural, mediador artístic comunitari, membre de l'equip de l'Espai La Pausa de la Biblioteca Pilarem Vallès de Vic. Marc, què tal? Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Escolta'm una cosa. Sí. Explica'm, abans de mostrar-nos aquest projecte de biblioteques que sonen, què feu a l'espai La Pausa de la Pilarín Vallès a Vic?
4: Ostres, moltes coses.
0: Oh, això està bé.
4: Sí, perquè la veritat és que el que hi ha a Vic és un tro d'espai, diguem així. Tenim un espai molt ben equipat amb un diguem-ne estudi de gravació, mig estudi de gravació, mig plató, en el qual es poden desenvolupar projectes audiovisuals de tot tipus i el qual estem traient molt de profit i del qual estan sorgint moltes idees, molts projectes i que encara està en construcció, perquè portem ben bé 3 anys en marxa, però crec que té possibilitats, encara moltes possibilitats més de créixer i en això estem.
2: Marc, què tal? Bona tarda, sóc el Dani Granados.
4: Hola, bona tarda.
2: Que ens coneixem. Clar, quan un visita la biblioteca Pilarín Vallès, mm-hmm. se't posen els ulls com plats del que hi ha allà dins. Primer, perquè no és només una biblioteca, és un espai moltes vegades més vinculat, no?, a la proximitat, a les cures, a l'acompanyament al conjunt de la ciutadania, mm-hmm. no?, que això es veu a les cues que es formen a la cua. Però quan entres a les tripes d'aquesta biblioteca, trobes el que està explicant el Marc. Trobes un estudi mig plató, pots fer ràdio, pots fer música... Llavors, Marc, aquí tenim el repte, bueno, primer, demostrar que una biblioteca no és només un espai d'accés al coneixement, mm-hmm. sinó és un espai de pràctica cultural i artística, i això el Marc i el seu equip allà ho fan espectacularment bé, però si tu algun repte que és complicat, no?, que és com acabar d'incorporar o d'interpel·lar a les comunitats que encara, no?, no estan del tot interpel·lades o vinculades a aquests espais. I la biblioteca Pilarín Vallès, per qui no ho sàpiga, està situada en un enclau molt especial.
4: Sí,
2: en la ciutat,
4: sí, correcte.
2: No? En una, jo crec que una frontera que s'està desdibuixant entre dos Vics, que per sort cada cop ja no són dos Vics, no? I aquí jo crec que la biblioteca és un paper molt important. Però com treballo aquesta idea, Marc, de trencar aquestes fronteres en tots els sentits, no? I quin paper juga aquí la biblioteca i la cultura?
4: Sí, com bé has dit, hi ha el punt inicial és aquest, no? On està situada la biblioteca? Està en un espai on el marc mental de la societat de Vic separava, diguem-ne, el Vic 1 del Vic 2, no? Per posar un exemple gràfic. I això significa dos tipus de ciutats, dos maneres d'entendre la ciutat. El simple fet d'estar allà, ja des del dia 1, fou automàtic que anàvem recollint, diguem-ne, a gent que provenia de totes les parts de la ciutat. Aleshores, una cosa és que et vinguin i altra cosa és que interaccionin. Mm-hmm. Val? I aquest és el gran repte. Activitat per activitat, el que fem és intentar donar-li aquest impuls de sobretot de diàleg, de connexió, de que sempre tenir, diguem-ne, totes les comunitats en relació i tenir totes les comunitats en compte. Aleshores, quan es crea una idea o quan et ve la idea, una idea al cap o un projecte, no es queda amb la idea particular de la persona que organitza, sinó que ho comparteix amb l'equip i tothom li dona la seva mirada. I aquesta mirada sempre va enfocada amb aquesta idea de comunitat. Val, en aquesta activitat pot participar-hi tothom, o sigui, està encarada de tothom. A tothom em refereixo a tothom al qui pugui arribar. Evidentment, si nosaltres fem tallers de... Per posar un exemple, tallers de... com en diria, tallers de producció musical, doncs evidentment no tothom voldrà, sinó la gent que està més involucrada en això, però que sí que arribi al màxim ventall possible de persones que els interessi això, siguin d'on siguin i provinguin d'on provinguin.
0: Marc Pérez, t'agraïm moltíssim que ens hagis apropat a aquesta iniciativa. I per cert, estimat, sí, abans estàvem escoltant a Power Burkas, Què sona a l'espai La Bossa de la Biblioteca Vilarín Vallès de Vic? A què sona aquesta biblioteca que sona?
4: A què sona? Sona, ja el dic, a diversitat, sona a fresc, nou, i ja el dic, per exemple, ara que veies els Power Burkas, d'aquí molt poc estrenarem una sèrie de videoclips que han enregistrat aquí mateix, a l'Espai Lab.
0: Ets?
4: Dintre d'un espai que es diu Les Sessions del Lab, apareixeran dintre de tot plegat. Vull dir que tenint-los per aquí, doncs ha sigut un plaer, però el mateix plaer que és cada dia treballar per la comunitat de Vic, per tot el que representa i per sobretot tenir al cap aquesta visió de...
0: Se'ns ha tallat la comunicació amb el Marc. La tornarem a recuperar, Dani, perquè volem anar sabent què és el que va passant en totes aquestes iniciatives de les biblioteques impossibles. Hem ballat un llibre, hem vist com les biblioteques poden sonar. Espera't, que ara llegirem el circ, ja veuràs tu.

0: I mentre esperam, esperem a veure si podem llegir un circ dintre d'aquestes activitats de les biblioteques impossibles, Mario Laura, el Marc Pérez de l'Espai La Bausa de la Pilarín Vallès, de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic, diu: una cosa és que vingui la gent a la biblioteca i una altra cosa que interactuï, no? Perquè, clar, anar a la biblioteca és un acte que una mica tu penses una mica com en solitud, no? Tu vas a la biblioteca, agafes un llibre, seus amb una cadira, amb un sofà, en el cas que vulguis llegir a la biblioteca, evidentment, i et tanques en tu mateix entre les pàgines d'aquella obra literària, no? Però, clar, quan vas a algunes de les activitats que ens proposen des d'aquestes biblioteques impossibles, tu has de ser una miqueta proactiu, no? Quina és l'experiència al respecte de tot això?
1: Clar, jo estava pensant des de la meva experiència personal o des de les coses que jo veig quan vaig a les biblioteques, no?
0: Des de les coses que tu veus, Laura, que jo sé que tu ets molt proactiva. I si et fan ballar balles i si et fan llegir un circ i el llegeixes...
1: Clar, jo penso que, no?, està l'experiència més bàsica que potser tu vas, no?, i agafes un llibre o participes d'una activitat i pots involucrar-te, no?, i la capacitat que tenen aquestes biblioteques d'incorporar a les persones en funció del que vulguin fer i d'implicar-se també fins i tot en la programació, de poder utilitzar un espai per poder organitzar un festival de música, per poder fer ràdio, per poder estar en un club de lectura, per sentir-te vinculat en una ciutat que potser que no és la teva, però que ho sents com la teva casa, no? que és el que a mi em passa quan vaig a la biblioteca, no? Que sento que és un espai molt proper i jo crec que aquesta capacitat depèn molt d'aquesta mirada i aquest sentir del personal que està treballant, no? Per sort, a les biblioteques de Barcelona s'han incorporat educadores socials i jo crec que aquesta figura professional és crucial per poder incorporar aquesta mirada d'apropament a la gent, de poder mirar més enllà de les teves funcions com a bibliotecari i poder mirar a les persones que van com a persones amb les quals poder oferir moltes coses més enllà de l'imaginari habitual cap a les biblioteques, no?
2: És que, clar, amb això de que les biblioteques estan donant resposta als reptes que tenim, no? I de que hi ha noves figures que s'estan incorporant a les biblioteques, noves figures professionals, hi ha alguns projectes que són al·lucinants, les biblioteques. Hi ha un que a mi m'interessa especialment perquè està transformant, està aconseguint transformar. És el projecte, es diu Llegim el riu. No sé si el coneixeu. És un projecte que s'està treballant en un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, on hi ha una sèrie d'equip de biòlogues que estan treballant amb algunes biblioteques situades en pobles on hi ha marges de rius, no? I el que treballen és metodologies de ciència ciutadana des de la biblioteca, a partir de llibres i a partir d'espais de reflexió, per fer, prendre, mesurar la qualitat de l'aire o la qualitat, diguem, de l'ecosistema, de l'aigua, dels rius, i a partir d'aquí treballar per fer algunes possibles millores. Bé, doncs em consta que hi ha polítics d'aquests pobles que han arribat a trucar a la Diputació de Barcelona per dir què és això, que des d'una biblioteca m'esteu generant aquí un moviment social per transformar el riu. Bueno, doncs d'això on van les biblioteques? A la que les biblioteques canvien el paradigma, que ho estan fent de mutu propi, és espectacular. Agafes treballadores socials, com deia la Laura, però també biòlogues, etcètera, i ja des d'aquí pots començar a incidir cap enfora, no? Per tant, el més interessant de les biblioteques és aquesta capacitat de transformar des d'un espai que, com deia la Consola abans, està aparentment, no?, o en l'imaginari més tradicional, que ja no ho són, doncs estan des d'una perspectiva més passiva d'accés a la cultura, no? Són espais de transformació.
3: Claro, sí, yo creo que parte también del espíritu de esta investigación, digámoslo así, en marcha, es justamente ir como coleccionando alternativas de activación, ¿no? Yo creo que eso es lo que está haciendo un poco proyectos como estos y que, bueno, lo único que hacen también es como, o sea, nosotros tenemos como una idea, como un paradigma de que la biblioteca es justo una puerta de entrada de acceso al conocimiento, pero desde hace mucho tiempo, pues en realidad no se trata tanto del acceso al conocimiento, sino de maneras de relacionarte con el conocimiento y con la información, ¿no? Y yo creo que todas esas alternativas que estamos coleccionando tienen mucho esa voluntad, como de crear maneras diferentes para para que tú te relaciones pues con la información, con una mirada crítica o con la lectura y la forma más clásica de la literatura o con N cantidad de escenarios en los que de lo que se trata es pues de pensar juntas y conversar y no sé, encontrar caminos distintos y es un poco eso, tanto lo que hacemos desde el trabajo cultural mucha gente como lo que están haciendo los y las bibliotecarias desde esos lugares tan emblemáticos del ecosistema local, digamos, ¿no?
0: Mario Hinojos, Laura Fraile, moltíssimes gràcies. Sugira feina, eh? Perquè, a més d'aquestes noves incorporacions, el ball amb un llibre, coreografies a partir de textos literaris, les biblioteques que sonen, que ens proposen des d'aquest laboratori d'experimentació i creació de continguts de la Pilarín Vallès i el llegir al circ, que no hem pogut parlar amb la Cristina Tascot, però que, evidentment, ens proposa doncs, fer de les biblioteques un espai d'altaveus, d'arts moviment i aquesta idea que parlava el Dani Granados, que està revolucionant l'ecosistema mai millor dit, sociopolític cultural del nostre país a partir de llegir un riu que dius, ai, vols dir? Ai, mare de Déu, de veritat.
2: Si veiem un llibre, doncs llegim.
0: Exacte,
2: un riu.
0: Hem de llegir un riu. El que dèiem, si us gira feina i ens agradaria que ens l'anéssiu explicant en els pròxims temps, enhorabona per aquesta iniciativa de fer possibles aquestes biblioteques impossibles. I vosaltres mireu, mireu per la xarxa perquè allà teniu tota... Hi ha moltes dates i moltes biblioteques que acullen totes aquestes propostes que us les podeu i us les heu de fer vostres. Laura, Mario, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Dani, fins dissabte de la setmana vinent.
2: Setmana que ve, més.

Doncs darrers minuts del nostre programa per l'estricta actualitat musical que passa, ja sabeu vosaltres, per als macroesdeveniments. I evidentment, hi ha música fora d'aquest univers que té a veure, doncs, per exemple, amb el Primavera Sound, que encara té hores per endavant, i res, no ens deixaran recuperar-nos, que arribarà al Festival Sonar. I per cert, parlant de recuperacions, tornarem a veure els Prodigy. I ens agradaria que estiguessin acompanyats per els Sleep for Mods, però vaja, el tema sonarà fixa.

És la música de Prodigy, acompanyats, com ho dèiem, en aquesta ocasió per els The Sleep of Mors. Prodigy, que seran protagonistes amb aquesta pròxima edició del Sonar, com també ho seran aquests senyors. Històrics, mítics, Cabaret Voltaire. Amb ells ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà amb el Territori Clandestí a les 7 de la tarda i, com sempre, a la sintonia de Ràdio 4.